0: cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
1: Ara som aquí. Quin desànim, eh? Bona, sí o no? Sí, sí, sí.
2: Tenint en compte que t'estàs a punt de morir, segons tu, veure, està tampoc, prou bé.
1: No em trobo gaire fi, eh? I que és possible que traspassi durant el programa.
2: No, home, no.
1: Però aquest, o sigui, si no podem començar dient, bueno, tu ja som aquí, com si fes mandra. Perquè si no la gent pensa, hòstia, si aquest tio no li fa mandra, però ja em diràs a mi escoltar la mandra que em farà, no?
2: És veritat, però als podcasts això es porta bastant.
1: El què? De fer mandra?
2: No, no, sí, de començar d'aquesta manera com desenfadada.
1: Ah, sí? Ah, estem... Sí, sí? Ara...
2: entre els joves, no?
1: Ah, sí.
2: T'està fent mandra no, aquesta conversa.
1: No tu alguna insolència de rerefons en tot aquest comentari dels joves i tal, eh?
2: Sí, bueno, com que sóc gran.
1: Sí?
2: Sí.
1: Molt bé, doncs després d'aquest preàmbul del preàmbul, sí, saludem cordialment com es mereix la nostra estimada companya Yael Brusca. Una
2: hola.
1: Una dona imprescindible, una dona del seu temps. Com estàs, estimada?
2: Doncs molt bé, ja he vist Spider-Man, eh?
1: Ah, molt bé. Ah, sí? Quan sí. La... Bueno, clar, no tenim temps per fer res. Aquí, quan la vas anar a veure?
2: Doncs dissabte a la nit vaig anar a veure Spider-Man i vaig fer allò de...
1: Dissabte a la nit podries anar a sopar tranquil·lament.
2: Sí.
1: I en lloc d'anar a sopar, te'n vas a veure Spider-Man? O sigui, no, és que no s'entén.
2: Sí, és que...
1: Vas anar a veure Spider-Man a la tarda.
2: En un altre moment... No, és que saps què passa? Que vaig anar a Tortosa, llavors, clar, la tornada vaig passar pel cine. I, escolta, vaig fer això de quedar-te fins al final dels crèdits,
1: sí,
2: perquè
1: clar,
2: això molta gent ho fa, perquè diuen que hi ha una escena, que de fet està, hi ha una escena, quan acaben els crèdits de Spider-Man, però, clar, has d'estar allà esperant tots els crèdits fins que no ho vegis la que en teoria és una escena que més té a veure amb la següent pel·lícula.
1: Ah, sí, es veu alguna cosa, eh?
2: Sí, es veu alguna cosa. És però que... no, en principi no han d'haver més pel·lícules, però bé, en qualsevol cas, sóc fan, de Spider-Man, d'en Tom Holland,
1: vale,
2: de
1: ja
2: la Zendaya, vull dir...
1: Molt bé, doncs jo he anat a veure per fi l'Odissea.
2: Ah, escolta, i què?
1: Bueno, primer he descobert avui que surt en Tom Holland.
2: Sí.
1: No sabia, és que em costa reconèixer la gent a mi. No sabia que el noi aquell... El
2: si et costa reconèixer la gent, dius?
1: Sí.
2: Què t'ha passat avui?
1: No,
2: has tingut
1: no,
2: algun encreuament
1: no ens,
2: de...
1: No ens desviem tant. Però, si vols, ho expliquem, però més tard.
2: D'acord, ja d'acord.
1: Però per què dèiem això?
2: No, el que has vist l'Odissea.
1: No, a veure, quan al cine no encenen els llums al final... Penses, els crèdits són d'aquests que porten una petita seqüència, veus,
2: ah,
1: un
2: sí,
1: making of,
2: mm-hmm,
1: no sé quina pel·lícula, però allò... bueno, hi ha,
2: sí,
1: hi ha cosetes, mm-hmm, i et quedes. Però, en el meu cas, jo vaig anar al cine Sapart Vallès, com és habitual, perquè és el que tinc més a prop, i van deixar els llums apagats tota l'estona. I la gent, evidentment, tothom encenia els mòbils, bueno, evidentment. Senyors espectadors...
2: Ui.
1: Què passa?
2: Ui.
1: No. Quan no tenien llum als mòbils, la gent seguia sortint del cine a les fosques i no es moria ningú. Ni es fotia de cap ningú, val? I quan hi entren i arriben un quart d'hora tard a la pel·lícula, no encenguin el llum del mòbil. O es queden asseguts a l'escala o se'n van a casa. O entren als fosques, com s'ha fet? No?
2: Tens raó.
1: Ja sé que a l'època hi havia un acomodador que anava amb un lot. Això no ho has vist tu, oi?
2: Sí, ho havia vist.
1: Ho havies vist? Però, sí. Amb la superació que ets, quants anys ets tu?
2: Faré 33, ja
1: tinc
2: una edat.
1: I amb 33 anys has vist acomodador, tu?
2: Una vegada, potser en comptades ocasions.
1: Doncs senyors que van al cinema, sisplau, no encenguin el lot del mòbil quan estan entrant.
2: És molt pesat.
1: Bueno, tot això no sé per què ho dèiem.
3: Per Aprieto Plus.
1: Per
3: Aprieto Plus.
1: Exacte. Sí, per Aprieto, on és el Prieto? On el tenim, pobret?
4: La pel·lícula molt recomanable.
1: A quina? A l'Odissea, Prieto?
4: Odissea.
1: Té una mica de tot, eh? Té una mica de tot. Ho vaig trobar una mica massa gore, pel meu gust, però bueno.
4: És una barreja de,
1: sí?
4: De Big Bang Theory,
1: sí?
4: La Jungla de Cristal,
1: sí?
4: Rambo 3
1: no,
4: i Jumanji.
1: No, té molta acció i, bueno, i parlen raro i van endavant i enrere, també. Però, clar, ja és el que té un poema de fa 3.000 anys, no sé quants. En fi, deixem la crítica cinematogràfica. No, li preparem una emboscada. Quan vingui el divendres...
2: El Pep Prieto Plas.
1: El Prieto li farem una emboscada. Home!
5: Perdonad, mis
1: Hola.
5: Estimados socialistas.
1: Va, no comencem això, socialistas.
5: ¿Puedo interrumpir un momentito en esta tarde en la que Yael vuelve a venir fresquita?
2: T'encanta els meus outfits, eh?
1: Senyor Sánchez, intervingui, el programa seu.
5: Bueno, pues quiero decir que aprovecho para enviar un mensaje a la gente que vaya a ver la Odisea.
1: No, ¿per què?
5: Que orine antes de entrar en la sala.
1: No es tan larga, ¿eh? Bueno, sí, es larga, pero es para aguantar pipí perfectamente.
5: Bueno, en fin. Ha empezado agosto y he decidido hacer una playlist de verano para combatir el calor. en esos cuerpos sí. como el de Yael, bronceados.
2: Ah, ja no tant.
1: Però, sí, sí que és veritat que ho hem vist,
5: perfectament,
1: ho hem vist a Instagram o TikTok, que ha fet aquesta playlist, però diguéssim, no seria més pertinent que parli del tema de Ceuta? O sigui, ara és el moment de fer una playlist, de veritat?
5: Déjate de minucias, mi querido Pera. Sí. Por cierto, me ha encantado el brownie de Marta Torrente. Ha estado toda la noche dándole a la harina.
1: L'he portat jo, eh?
5: Ah, pues Marta Torrente me ha dicho que l'havia hecho ella.
1: Marta Torrente, es diu.
5: Mezclando con sus manos.
1: És que avui he portat un brownie d'aquí sota molt bo.
4: Bueno, podem avançar.
5: En fi, mi querido Pera, sí. Como bien sabes, antes de ser presidente del gobierno, trabajé en Rack Sensing.
1: No.
5: Y tenía una sección que se llamaba La canción Sánchez.
2: Perdona, però de què va això? M'estàs copiant?
5: No. ¿Acaso trabajaste en Rack Sensing?
2: Sí.
5: He traído mis tres canciones favoritas.
1: O sigui, que no parlarà el Marroc, eh?
5: Vamos a ver, la primera canción de mi playlist es Gamza, de mi gran amigo socialista Thor Bobawi.
1: ¿De veritat això està a la seva playlist?
5: Efectivamente, mi segunda canción más escuchada de este verano, Enti, de otro estimado socialista Asad Lanjarramet.
1: És molta casualitat això, no trobo? Que totes les cançons que ens presentarà de la seva playlist són del Marroc, per alguna raó en concret. Potser és que li vol fer la pilota al rei del Marroc i vol quedar bé, o de què va això?
5: Mira, mi terroncito de azúcar.
1: Terroncito
5: de azúcar. Són canciones que a mí me gustan y que más estoy escuchando sí, este verano. Sí. La última que he escogido es una diferente. Una canción que me recuerda a mi querido amigo José Luis Rodríguez, El Zapatero.

0: deseo se le...
1: No sabia que era fan d'aquesta coneguda cantant, que tothom sap com es diu, oi?
2: Que sí,
1: Bat-Gayal. Que vagi... No va, ja comencem a tocar els nassos.
2: Bat-Gayal.
1: Bat-Gayal. Bueno, escolta, moltes gràcies per la seva playlist, senyor Perro Chanche. A veure si es posa per les piles amb el tema Ceuta. Bueno, ha fet banari, eh? Però donar moltes explicacions tampoc ha parlat més la ministra que vostè, però vaja. Gràcies, Perro Pedro.
2: Nada, os deseo un feliz verano y que sigáis trayendo brownies.
3: Bueno, en fin, que espero que os guste y que os acompañe durante estas vacaciones. Feliz verano.
1: Feliz verano.
2: Feliz verano.
1: Feliz verano, però nosaltres aquí acuquinant cada dia, eh? Vinga, vagi a preparar la reunió.
4: Bona tarda, Pere, querido.
1: Prou, aviam, un moment. No aconseguim sentir la dada Jové, eh?
5: Tornem-hi.
1: Torna-ho a posar. Aviam. Un, dos, tres.
6: Dada Jové.
1: A tres segons.
4: Estimat Hansi.
1: Sí. Hansi? Què, estimat Hansi? Què pintarà Hansi aquí? Bueno, Oriol Jové, bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Bueno, bona tarda és la meva opinió, eh? Perquè ara ve la dada Jové, que ens arruïnarà una mica la dada absurda.
4: Efectivament, sí. Pere, i és que avui és un dia històric.
1: Com? Que és històric?
4: Doncs perquè és la primera vegada a la història que el Barça cancela un partit amistós a l'agost perquè el rival li faltin jugadors més de 14 anys, és a dir, amb pela legonal.
1: I com és que no té jugadors l'equip rival? Què ha passat?
4: L'explicació és òbvia, Pere querido, perquè els ha fitxat la Unió Esportiva de Lleida.
1: Va, de veritat, ja està prou de... Tot passa per la Unió Esportiva Lleida. Miri, ara et preguntaré, Jové, la dada Jové, quants socis té ja al Lleida amb aquesta nova campanya?
4: 600.000 socis.
5: Vols dir?
1: No t'ho inventis. Va, avancem. Avui, per cert, s'ha sabut que han trobat dos projectils antiaeris a un pis de Barcelona, eh? I hem de recordar que per força menys han imputat persones com a membres del CDR.
7: Sí! Et juro que no són els meus papàs, els estic guardant a un amic.
1: No.
8: Posa't ulleres, Martí, que no veus que no és el nostre pare. Pare de podria ser el nostre avi, però és el Pere Mas. Bueno, vas avi també
1: veure,
8: podies,
1: eh? Martí...
7: Sí!
1: Cridis. Martí i Abril, els nens del Versió. Veig que els vostres pares de moment no es porten de vacances ni aquest agost, eh? Malauradament per tots.
7: Sí! Hem estat a casa de la Maria Gil i ens han dit els nostres pares que millor ens deixin a la ràdio que així no el molestem.
8: Bueno. Ai, això només t'ho han dit a tu. A mi m'han deixat aquí per vigilar-te. A tu i al Pere, que no mengeu massa els dolços, que després
7: sí!
8: Ho
7: tancarim.
1: Estàvem parlant dels projectes de projectils trobats, ai, dels projectils trobats al pis de Barcelona.
7: Sí!
1: No, Martí, para de dir sí.
7: Ah. Ja un amic em va dir que eren supositoris.
1: No, wow. No, no,
8: quin va. Amic, Martí, en Donald Trump?
1: Va, el pis era a casa vostra, on van trobar aquests projectils?
7: Sí! Està bé, confesso. Són petards que van sobrar de Sant Joan. Dues cases de bombetes, un perro cagón i dos bateries antiaèries marca Supergato.
1: Però una cosa, un moment. Vosaltres qui us subministra els petards? Israel o qui us passa?
8: Mira, no pot ser, algun contacte.
7: Sí, el meu amic Israel.
1: Va, no, no és aquest. Deixem-ho aquí. Hosti, no, la música aquesta. No, però és que sentir-la, mira, puja. Espera. Veus, s'està posant ara. Mira. La tensió provocada. Pot quinyar, eh? Fa bastanta por.
9: Bon tarda, camarada Perestroika.
1: Hola.
9: Com ha anat el cap de setmana?
1: Olivia Làctia, bé, ha anat bastant bé.
9: Has comprat ja el nínxol per d'aquí 9 dies?
1: No.
9: O prefereixes ser incinerat?
1: Que no morirà ningú. Però si més, si a veure, moment, senyora Olivia Làctia. Si s'ha morit tothom, no cal ni nínxol, no hi haurà terremors, no hi haurà... No hi ha res,
9: ai, no? Afanya't, perra.
1: Què?
9: La gent no tindrà un caure mort el dia 12. S'acumularan cadàvers als edificis i carrers s'ompliran de gent tirada per terra.
1: Va, prou.
9: No has estat veient les últimes senyals?
1: Quines senyals? No, prou.
9: Perra, has de deixar d'estar tot el dia tancat a casa menjant amanides de supermercat.
1: Veritat.
9: Primer, altíssimes temperatures, arribant a 83 graus a Vic. Després, tempestes a tot el país.
1: On?
9: Inundacions massives a Martorell.
1: No.
9: 70.000 litres per metre quadrat a Manresa.
0: No.
9: Tot això per culpa d'Eclipsi i tu fent un programa de ràdio d'estiu com si res.
1: A veure, Olivia, et retirem d'aquí.
9: Pobre il·lus!
1: Intentem no cridar Olivia Làctia, professora experta en eclipsis, pari de fer tant alarmisme. Sí, home, vull dir, una cosa és donar la informació i l'altra és causar pànic a la gent.
9: Quan estiguis allà dalt, ja m'ho agrairàs.
1: Bueno, en fi, prou d'aquest color, prou d'aquesta ràdio d'aficionats, prou ja d'aquest hi-hi-ca-ca. Ara. Va, vols cantar, Yael?
0: Tant. Món. El món arrat. Són notícies per tot el món, encara que estiguis de vacances. Està el Sergi Mudió.
9: Bueno,
0: fa entrar una mica la vella aliena, sí. I em sap greu, perquè jo m'animo i, clar, jo entenc que esteu a casa festival, i estic pensant,
5: sí. Xup-xup al foc.
1: Xup-xup al foc. De veritat, pobre en Budio, Que per culpa, nostra no dorm, Aquesta hora sempre està pendent de si regem fort o no regem gaire d'ell. En fi, és el moment, efectivament, d'escoltar el gran comunicador d'aquest país, per no dir d'Europa sencera. O per, de dos o tres continents, o del món sencer, o del sistema solar, o de la Via Làctia, El millor comunicador de la Via Làctia, amb diferència.
9: Doncs li queda poc, pobret.
1: Sí, li queda poc, però a tots els planetes, això...
9: Que dormi.
1: Bueno, és el Messi dels micròfons, és el Rafa Nadal de les zones radiofòniques. Tothom dempeus, amics, sisplau, aplaudir, perquè hem de recuperar un tall d'aquest moment, un mestratge, és un mestratge, Yael? Sempre el que fa l'embudi és un mestratge de com ha d'anar a la ràdio i no com s'ha de fer la tonteria del hi-hi-ha i totes aquestes coses. A veure, el món arrecú, per veure com es fa la bona ràdio.
6: Después de un fin de semana muy intenso, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado espacial de la Vanguardia Celta, y nos decía de que, en cierto modo...
1: Bueno, primero que l'embudio sap parlar castellà, en l'esquerta ara,
10: Que és espanyol, joder, ¿cómo no es espanyol?
1: De veritat, sí.
10: Espanyol, ya está la gente, joder.
1: Calma, Torrente, però com que aquí no...
10: No, soy José Antonio Camacho, Torrente.
1: Però sembla molt, perdó.
10: No me parezco nada.
1: Vale, perfecte. Igual de basto, com a mínim. Però l'embudio...
10: ¿Pone el gol de la selección?
1: No pon el gol.
10: ¿Pone el gol de la final, joder?
1: Quin gol, de veritat.
10: ¿El gol de Ferran Torres?
1: No, de veritat que el tenim, el gol del Torres, no fotis, No solta això. A veure, podem tornar a sentir l'embudió, aquesta mica de petit terror en castellà?
6: Potser després d'un fin de semana muy intenso, ¿cuál es la situación actualmente en la ciudad? Antes habíamos conectado con Joaquín Vera, el corresponsal, el enviado espacial de la Vanguardia Ceuta.
1: De la Vanguardia, el enviado espacial de la Vanguardia,
9: Astronauta.
1: Espacial, doncs un aplaudiment per Joaquín Vera, per Sergi Embudió. Enviado especial. A veure, hem de parlar amb ella avui. Veiem si és enviado especial o enviado especial. Va, la trucada suïcida.
0: Bombo.
1: Vinga, el bombo. Ai, mare. Ai, el bombo. Va, remena. Remena, nena, Vinga, a veure què surt avui. Recordem, tenim un bombo amb els meus telèfons mòbils posats a dins i aleshores, doncs, pum, surt una bola. Ah, mira.
0: Bé,
1: doncs,
0: a veure si l'agafa.
1: Bueno, fa temps que no sé d'ell, Tenim un grup de WhatsApp amb més gent, de tant en tant ens diem coses, però parlar-hi en persona o per telèfon potser fot 2 anys o 3 anys o 5 anys, o 10 anys, jo què sé.
9: Deu ser espacial, també.
1: No és cap enviador espacial, professora. Bueno, el truco, Posa l'altaveu, a veure que no foti el... Ah, no, iPhone no. A veure, aquí, altaveu. Ara, està a punt de posar... És raro, surten els... No sona, ja comencem les merdes. Ah, vale.
0: Calma. Està boca.
1: Sí, sí, tens raó. Hem de parlar polit, que els meus nebots em renyen.
0: Exacte.
1: Què és això?
11: Perdona?
1: Hola?
11: Perdona? O sigui, és a mi? La trucada suïcida és a mi?
1: Home, clar. Ui, quin mal rotllo. Clar que és a tu, no ho veus, que ets a tu. Si t'he trucat, com no, qui vols que sigui, el del costat?
11: El que t'he perdut, digue'm.
1: No, dic que la trucada, clar que és a tu. Si t'estic trucant a tu, no estic trucant al pis al costat. T'estic trucant a tu.
11: No, clar, és que a més t'estava escoltant ara.
1: Ah?
11: Us estava escoltant.
1: Molt bé.
11: No, és que jo sóc la persona que us escolta, no sé si ho sap.
1: Ah, però escolta'm, però això què és?
11: L'oient. O sigui, sóc l'oient.
1: Xungo. De veritat, home. Però, bueno, d'entrada, gràcies per escoltar-nos. Quina casualitat que ens estigui escoltant i que toqui tu la trucada suïcida.
11: No, exacte. És que està dic, a veure qui truca avui. Quan he sentit que deies això del tenim un grup en comú i tot això,
1: sí.
11: dic ja li val que un dia podria trucar a mi també. I comences a anar al telèfon...
1: De casa. Mòbil, això és el mòbil.
11: O sigui que... Exacte. I veig Pere Mas caca.
1: No, home, per favor, eh? Però què és això?
8: Bueno, és caca podrida.
11: Bueno, jo tinc, tinc marcat així, vols que et digui?
1: Bueno, sabeu qui és, no?
0: Home.
1: Un fort aplaudiment.
0: Fermí Fernández.
1: Hombre. No sé com presentar-te, si com a actor, si com a personatge que fa coses rares al Polònia, si com el senyor que fa bricolatge raro aquell amb la Melero, perquè et veig allà amb la Melero, que agafes pots de coses velles i comences a fer el tonto, o si com a extertulià de la Riera. Com t'hem de presentar, Fermí?
11: Jo...
1: O tarragoní il·lustre.
11: Presenta'm... Jo il·lustre mai m'hi he sentit, però home, presenta'm com col·lega, com amic, com actor, com digue-li com vulguis, m'és igual. Però, hòstia, me'n fa molta il·lusió que em truquis, eh?
1: Sí, bueno, això és el bombo, tio, això és el bombo. Vull dir que...
11: No, no, no.
1: I el braç de la Yael, que té una força al braç que...
0: Sí.
1: Que...
0: Escolta, que... estic... Perdona, és que he entrat a la Wikipedia del Fermí.
1: Sí.
0: Perdona que et pregunti això, però vas néixer a Londres?
11: Sí, senyora. A Londres, a Londres. A Londres. Que... Concretament, amb un hospital que és el University Hospital, que ja no existeix, que està davant de la parada de metro de King's Cross. O sigui que...
0: sí, no, no. Sí.
11: A Londres, Londres, eh? Val, no a Londres.
1: Ah, no.
11: Londres, les afores.
1: Llavors tens el passaport britànic?
11: Podria tenir-lo.
1: Ah, podria ser.
11: Podria tenir-lo perquè ma mare és britànica, aleshores podria tenir-lo, però no el tinc. Perquè sí. Quan tens una cosa no pots tenir l'altra.
1: Ah, mira, jo puc tenir el francès i l'espanyol, els dos alhora. El català
11: sí,
1: encara no.
11: No ho diguis molt alt, perquè en teoria no hi ha conveni. En conseqüència...
1: Ah, no, en França sí que hi ha conveni, sí que hi ha conveni.
11: No sé.
1: Escolta, penso, llavors què et dius? Fermí Fernández, Windsor, de segona, o com?
11: Exacte. Windsor, sí. Franklin, em dic.
1: Ah, Franklin.
11: Franklin com el del pararrajo, el del tio que va inventar...
0: Eso.
1: Sí, Fermí Fernández, Franklin, clar. Són tres Fs, t'ho han dit mai, això?
11: No, sí, a veure, no, que va, mai. Fermí Fernández, mira, era Fermí Fernández, Franklin, vaig sí. néixer a febrer,
0: Oh.
11: I durant molts anys vaig estar vivint al carrer Sant Francesc a Tarragona.
0: Oh.
1: Molt bé. Ara encara vius a Tarragona? No t'hem despertat. On t'hem...
11: Ara estic a casa meva, de fet, estic a casa meva, la meva llar, que és la teva, ja ho saps.
1: Ai, però quin meu comentari és aquest?
4: Maricone!
1: No, va, no comencem. Que deies...
11: No, home, no, que ja ho saps, Tu saps que sempre pots venir a fer uns fideus rossos.
1: Molt bé.
11: Aleshores...
1: Vale, vindrem tot l'equip, som sí. 14 o 15, val? Vindrem a fotre'ns
11: no
1: un fideu.
11: No, cap problema.
1: Tens un pati, algun lloc, on fer la fideuada aquesta?
11: Home, i tant.
0: No fideuà, també, a més.
11: Un jardí que no te l'acabaràs.
1: Molt bé.
11: Vull dir que... Però sí, estic aquí. Jo, a casa meva és com faig les vacances, vull dir que estic de vacances a casa meva, que està a la mar de bé, vull dir que fa una calor que empesta, vull dir, és terrorífic això, però és el que hi ha, no?
1: Si pot
11: fer res.
1: No, no. I no,
11: aguanta la canícula.
1: Doncs escolta, Fermí, m'alegra molt sentir-te, i ja ens has dit que estaves de vacances, si no preguntaria si tens alguna cosa a la vista o no. Suposo que a la tardor tornarem rodatges, pa aquí, pa allà, més enllà i allò d'allà a la dreta, no?
11: Sí, a la tardor estrenem una cosa de teatre que es diu Vademecum.
1: Home, fes promoció, tio! Fes promoció. Vademecum, ha dit, jo crec.
11: Clar, Vademecum, que l'estrenem a l'octubre a Tarragona.
1: Sí.
11: I a més, i aquest estiu jo em dedico únic i exclusivament a una cosa.
1: Què escoltar?
11: Fer limoncello.
1: Com?
11: Fer limoncello. Només faig això.
1: És veritat? Fas limoncello?
0: Escolta, porten aquí a la ràdio.
1: Sí, escolta, aquí som bastant de la cosa de la beguda en general. Si pots enviar una ampolleta de limoncello, sí. Que ens aniria molt bé per animar la tarda. Ja m'ho encara cau la tarda i necessitem com una mica d'un xupito d'algú.
11: No, cap problema.
1: Perfecte.
11: El dia que em convideu us portaré limoncello, no pateixis.
1: Doncs no se'n parli... Ah, t'estàs autoconvidant, eh? Bueno,
11: home,
1: mai
11: se sap. Ja ho saps, a mi em costa poc, això.
1: Molt bé. Doncs,
0: que vingui.
1: Ara vols que vingui? Bueno, ja veurem. Ja farem... ens reunirem a la direcció del programa i ja ho decidirem.
11: Són uns interessats.
1: Tu vés preparant la fideuà, que vindrem això, una quinzena.
11: Vinga.
1: Gràcies, Fermí. Molta sort, bon estiu. Molt bé, un bon oient, eh? Això ens agrada, un bon oient.
0: Molt.
1: Sí, m'agrada.
0: Per mi fideuà, el millor.
1: Que no estigui fent mitjada, sinó que estigui atent al programa, tu.
0: I per fi, la cançó brusca.
1: No, abans deixem saludar el Claret, que hi ha arribat aquí, pobret, que avui està molt enfeinat. Claret, com estàs,
5: Jordi? Hola, bona tarda, com estàs?
1: El fistro dels informatius es mereix un aplaudiment.
5: Ah, moltes gràcies.
1: Una miqueta extrema. L'home precís. On vas amb xandall,
5: avui? No, avui m'he posat això perquè fa molt fred aquí. I
0: ja has menjat iogurt?
5: El iogurt ja està... Ja,
1: bueno,
5: ja
1: la professora Làctia té un dubte sobre el...
5: Què passa?
12: Dubte no, és que, com veus, tot va malament. Perquè ja ha menjat iogurt.
1: Que t'agrada quan el ve menjar aquí, no?
12: Sí. Una
5: trencat la tradició, s'ha trencat la tradició, però escolta'm.
9: És que si no menja, això és senyal de que estem molt prop de la mort.
1: Molt bé, sempre estem a prop de la mort, eh? O sigui, qui no falla, foti el que foti, sempre estem a prop de la mort.
5: No, dic que avui m'he posat el xandall perquè feia molt fred i he dit passo. Passo d'agafar un acalipandre aquí dins.
1: Escolta'm, estem a 25 graus, eh? Vull dir que tampoc és massa...
5: No, això no són 25.
1: A la màquina de 25, ah. No t'hem posat a 25.
5: Una cosa és el
0: doncs escolta, el senyor del temps que vingui avui... A veure si
5: amb un termòmetre.
1: Perdó, avui ve el Nil, no?
5: El Nil Ferrés.
1: Bueno, bueno, veuré que és el... És que no sé quina cara fa.
0: Jo he dit hola.
1: Quan entri un tio que no sé qui és, serà el Nil.
5: Molt simpàtic.
1: No sé, i si entra un operari a fer alguna cosa aquí a l'estudi, jo li dic, seu,
0: doncs que porti un termòmetre. Però...
1: Ja el reconeixeré.
7: És un nen Nil. Com nosaltres.
1: Ah, sí? És jove? Bueno, doncs sí, és algú jove.
5: Un nen no, té 20... Bueno. Li preguntarem després.
1: Molt bé. Ah, sí? Ah, sí, li vam fer
7: el seu pare li han signat un justificant.
1: Per venir aquí,
7: per
1: segur.
7: Per venir aquí.
1: Molt bé, Martí.
5: No, no, home, no, que és un professional de cap
7: sí!
1: Bueno, prou de dir sí, Martí, d'acord? A veure, la
0: que,
1: cançó brusca.
0: Meu, ja?
1: Sí,
0: vinga, va, a Etges Agost, Barcelona està buida i tothom està
1: bé,
0: de vacances.
1: Ens pots dir alguna cosa que no sapiguem?
0: Així que, aquesta cançó.
1: No s'ha dit mai. Vacació.

0: És vacaciones de verano de Fórmula V. Entenc que es deia així, no?
1: Fórmula Quinta.
0: Perdó,
2: disculpeu.
3: Fuera.
0: Ho sento.
2: Però anem a repassar els números romans. L'1 no, com és?
0: Saps què passa? Que jo ho he vist avui.
2: Però sabies que era un 5, no? Tenies clar,
0: sí, sí que sé que és un 5.
2: Però es deia Fórmula Quinta. Sí,
0: no, disculpeu. S'ha
2: de ser molt vell per recordar-ho.
0: Sí, no, i mira que he vingut escoltant molts èxits d'ells, perquè no només tenen aquest, tenen... No, de veritat t'ho dic.
2: Per què parles dreta?
0: Perquè m'he posat molt nerviosa, perquè és un error per mi agarrar una altra cançó d'aquests.
2: Yeah.

0: De fet, els Fórmula Quinta fan parada a la tardor aquí a Catalunya.
1: Què dius ara?
0: Sí, anoteu.
1: No, José María podrà anar-hi.
0: Actuarà...
2: Ara arregla-ho.
0: A la factoria de Terrassa el dissabte 24 d'octubre.
1: Bueno, també... Un moment, té un problema això de dir la factoria de Terrassa.
0: No es diu així.
1: Sí, perquè poden ser dos llocs, crec.
3: Ah, la FAC, no?
1: No, sí, és la FAC. Sí, és l'antic centre cultural de la Caixa, que ara es diu no sé què del BBVA. És això. Perquè també hi ha un lloc que es diu factoria d'arts a la Rasa. Mm-hmm. I un és molt gran i l'altre és molt petit. Bueno, no és tan...
2: És més fàcil venir al Teatro Montaner
1: no, va,
2: el 22 d'agost.
1: Vale,
0: si no, també, a part de Terrassa, actuen el diumenge 15 de novembre al Teatre de la Llotja de Lleida.
1: Però perquè anunciem un concert d'aquí 3 mesos.
0: I l'endemà, no, escolta'm, seran a Barcelona el on? Dilluns 16 de novembre al Teatre Coliseum.
1: Home, puja, puja al Coliseum, tu.
4: Què voy a
1: hacer?
4: Què voy a hacer si Eva María se fue?
1: Molt bé.
3: Sí que és la FACT, confirmem.
1: De la FACT.
3: La FACT.
1: O sigui, home, és el centre cultural. Bueno, yes. A Terrassa tothom li diu el centre cultural, però es diu la FACT.
3: La FACT.
1: Sí. Molt bé, avui no connectem amb Raxen 5, que tenim la gent de Raxen 5 molt esverada quan anem connectant, o posem una mica a veure què sona.
3: Va,
1: no, ja, no, que la volem escoltar. Cançó. A veure qui reconeix la cançó, va.
0: M'agrada més Fórmula Quinta.
1: No.
0: Fórmula 4, Fórmula 1.
1: Que algú sap quina és? Encara haurem de tenir el xasam aquí. Fa una mica pinta Sabrina Carpenter o algú tipus així, no?
0: No, és Madonna, jo crec.
1: Madonna?
0: Get it tendents és Madonna, jo crec.
1: Què dius ara? Espejo, això és la Madonna?
0: Sí, jo crec que sí, Danzetiria, Madonna.
1: No l'havia sentit, molt bé. Doncs.
2: Todos son igual.
1: No,
0: Aquesta sí que sé com es diu,
1: Madonna, va. El Moen Guardino, deixeu-me saludar...
2: Guardino.
1: Bueno, això, Guardit.
2: 2505.
1: 2505 què?
2: 2505. Guardinos i el món, i cap d'ells sóc jo.
1: No, perquè tu ets Guardino.
2: Guardino.
1: Bueno. Endavant amb la mania del dia.
2: Som a dilluns, poco a poco, i vull parlar de les persones que tenen una relació molt tòxica amb la geometria. Concretament, els que creuen el pas de vianants en diagonal.
1: Ah?
2: El pas de vianants està perquè vagi recte i per això hi ha dibuixades diverses ratlles.
5: Jo nunca esquivo les ratlles.
1: No, ja ho sé.
2: On vius tu, crec que no hi ha pas de vianants directament. Doncs aquest homo mal educatus decideix reinventar Pitàgores i crear la diagonal. És la manera que tenen de dir-te avui el teu temps val menys que el meu. Mireu, si fossin reis medievals els entendria, però acostumen a ser nois que van a buscar vàper Guzmango. Tant de protagonisme per acabar xuclant USB de Tutti Frutti.
1: Doncs vinga, que els
2: apa,
1: fins demà. Fins demà el nostre estudiant en pràctica, és un dels dos estudiants, l'altre és la Judit Esposa, que també estan fent coses molt bé. Deixem-me que aplaudim ara el concurs Sons del Món. El festival Sons del Món. Amb Lívia Discípio. Bona tarda, Lívia.
6: No, és que només amb aquesta música ja...
1: Ah, puja, doncs, puja. T'estàvem aplaudint, però per un altre motiu, que és que has mogut el micròfon sense fer soroll, que és una cosa insòlita. Sí o no, Marc? Hi ha una tendència aquí a començar a moure coses. I l'ha fet lliscar suaument damunt la taula i no s'ha sentit cap soroll. Per tant, amb això et mereixes un augment de sou immediat. Ara parlem amb qui toca. Va, Fons Son del Món. Què regalem aquesta setmana? Com va?
6: Doncs seguim regalant entrades per al Festival Sons del Món. Ja ho hem fet aquestes dues setmanes que portem de programa, que és a la Ciutadella Roses, aquest festival. Nosaltres, tota aquesta setmana, estem sortejant una entrada doble cada dia pel concert del 10 d'agost amb el millor, la millor de les millors bandes tribut, que és God Save the Queen.
1: Home!
6: Aplaudeixo jo sola.
1: Estava repassant el guió, perdona,
6: Tranqui. Això que deia, una entrada doble pel concert de God Save the Queen, considerats la millor tribut del món a la banda britànica i que estan d'aniversari perquè fa 50 anys de Bohemian Rhapsody.
1: Doncs els nostres oients ho saben de sobres, però intentem recordar què s'ha de fer per aconseguir, com es diu això, doncs una entrada doble per anar a veure God Save the Queen amb l'homenatge a Queen, que va ser una brutalitat de concert.
6: Doncs mira, per guanyar aquesta entrada doble és molt fàcil. Només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, el 680 70 70 60. Repetim com sempre el número, 680 70 70 60. Cada dia n'escoltarem 3 i escollirem el guanyador d'aquesta entrada doble. A més, és important que sàpiguen que no només guanyen l'entrada al concert, sinó que guanyen també l'entrada a un espai de propostes gastronòmiques, barres especialitzades, llocs per fer una copa i festa assegurada. Aprofiteu per enviar ja la vostra nota de veu i guanyar aquesta entrada doble per God Save the Queen i viure un viatge a través de tota la discografia de Queen. I recordeu que si no podeu esperar, teniu tota la informació disponible a sonsdelmón.cat.
1: I a més d'això, si vas a Roses al concert, doncs l'endemà al matí o aquella tarda, fas un banyet a la fresca.
6: Sí.
1: Bueno, que hi ha molta platja allà, eh? Que hi ha una veia molt gran.
6: Sí, i és molt maca.
1: Què et fa tanta gràcia? Molt. Sí, doncs ja està.
0: Doncs ens organitzis.
1: Doncs cap a Roses hi falta gent i que la gent vagi participant. Si ho han de fer, que ho facin ara. Que...
6: Ja.
1: Recorda-les el telèfon i que ho facin ara.
6: 680-70-70-60.
1: Demà sentirem alguns recudits i els millors doncs guanyaran aquesta entrada doble per veure el Consell de Queens.

0: Com qui no vol la cosa, ja tornem aquí. És un quart i un minut de 6 de la tarda. Això és la versió estiu 2026. El nostre convidat, ja l'hem saludat abans, per aplaudir-lo novament, en Lluc Cruselles. Hi ha hagut un malentès, li hem fet una mena de gesticulacions estranyes i el tio, podem dir tio, no?
1: Sí, com a casa.
0: S'ha personat aquí a l'estudi directament. Ha esquivat les productores, perquè hi ha dues maneres d'entrar aquí. Hi ha la porta aquella, que té com més control i més botons, i aquella, la de la dreta, per on has entrat tu, pum, que t'has colat aquí i t'hem saludat molt cordialment. D'ell sabem que és de Santa Eulàlia de Riu Primer, és correcte, la comarca d'Osona. Sabem que la Iel Brus, que li ha dit mono, o no sé què li ha dit.
2: Esplèndid.
0: Perdó, li ha dit esplèndid, per tant, aquí hi ha...
2: No hi ha marronits d'aquest, o digue-li com vulguis. No hi ha res. Jo sóc amable. És que, de fet, mira, ho explico directament. És amic, col·lega de la meva exparella. Llavors, em cau bé, saps? Ja ho dic directament, ja està.
0: La teva exparella o ell?
2: Tothom. Jo sóc amiga de tothom.
0: Bueno, després d'aquest interessant aclariment... la Iael... I, bueno, igual, i sap qui és o no?
2: Sí, clar, sí, li acabo de comentar.
0: Ah, val, bueno, jo estava, estava allà buscant un cafè.
2: No, sí, però no cal dir-ho,
0: No, prou, ja, d'aquest color. I sabem que no s'ha presentat amb xocolata, però ho ha fet pel nostre bé. Pel tema de la temperatura i la conservació. Correcte?
1: Barcelona està complicat amb aquesta calor.
0: Exacte,
1: i aquest...
3: No sé, aquí dins és una nevera, això?
1: Ah, no, aquí dins un iglú, quasi.
0: Sí, la idea és intentar matar de fred el nostre... Escolta'm, t'agraïm molt que hagis vingut, ja hem fet les presentacions fora d'antena, i ara, en antena, el que sí farem és presentar-te concretament l'Anna... l'Alba Castellví.
3: Ai, quasi ho dius bé.
0: Sí. Comença mà i acaba mà, eh? L'Alba Castellví, sí, que és la persona que ha preparat el qüestionari, per tant, tot anirà molt bé, gràcies a ella, i si va malament és culpa meva.
3: Així és, com cada dia.
0: Unes preguntes per trencar el gel.
3: Doncs comencem amb la primera. Si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent?
1: Segurament anant bici a la comarca d'Osona.
0: Caram.
3: És un pla que fas recorrent.
0: A veure, bueno,
2: quin tipus de bici?
0: I a les 5 de la tarda amb aquesta calor?
1: Gravel segur que no.
3: No. Gravel?
1: No, res.
3: Són els tipus de bici?
1: Una broma per ciclistes, però...
3: És que estic molt fora.
0: Atenció, humor de ciclistes, alerta. Gravel segur que no.
4: Maricone, no, és de maricone, el gravel.
0: No, gravel no, però moment.
4: Quedarse por detrás.
0: No, però sisplau, per què? Què vol dir?
4: Con la bici.
1: No, és una bici calli. Que està molt bé, però Osona és una mica complicat practicar aquest tipus de...
2: Però a Girona sí que es fa molta gravel.
0: Sí, Girona, com ho saps, això?
2: Perquè jo havia fet gravel a Girona i és molt guai.
4: Otra!
0: Otra què?
4: Que eres mal vicio.
0: Va, prou. Jo, perdona, és que...
1: Sí, sí, en el temps... Bueno,
4: tira, bon Déu.
3: Humor, anant en bicicleta.
0: Humor per ciclistes. Següent.
1: Un gran hobby.
3: Si no fossis mestre xocolater, oi, s'ha de dir? Si no fossis mestre xocolater, a què et dedicaries?
1: Segurament a alguna cosa relacionat amb la docència.
3: Profe, mestre...
1: però no tant com a d'escola o d'institut, sinó d'alguna activitat de lleure o...
0: Ah. De profe de bici.
3: Per exemple?
1: No sé si ben bé això, però...
5: Tenim el Pofre de Cau, ara mateix aquí. Marta, pots anar a fer una excursió?
0: Ja està. Va.
3: Aquesta hora, passats 19 minuts de les 5, què faries? Aprendre alguna cosa? Un cafè, una aigua, una cerveseta...
1: Una xocolata a la tassa.
3: Sí o no? Sí, però calenta.
0: Aquesta calor?
1: No, freda.
0: Ah, no,
1: pot ser freda o calenta la xocolata a la tassa?
0: Ah, sí? Bueno, com es pren freda?
3: És que avui aprendrem molt, jo crec.
1: Sí. Jo crec que sí. Al final la xocolata a la tassa pot ser calenta, la més espessa, com ens la prenem a l'hivern, o freda i més líquida per l'estiu, i si pot ser una gel i tot.
6: Això és un cacaulat.
0: Clar, anava a dir, això és un cacaulat, no?
2: Però que seria com un granissat de xocolata, o...
1: Sí, o sense el gel, però la beguda freda com a tal, al final, pues, la marca que esteu dient és un clar referent de poder disfrutar l'estiu.
6: I luego te queda el hielo con el xocolat.
0: Va, prou de guardar. No comencem, de veritat, eh?
3: Bueno. Estàs al dia amb això de l'eclipsi? Ho vas seguint? Que la setmana que ve tenim un eclipsi?
1: En soc conscient.
3: I on el veuràs? Ho saps?
1: Pot ser que m'escapi al Delta a veure'l.
3: Ai,
1: pot
3: ser. Amb la bici.
1: No,
0: home, si ha d'anar des de...
3: Des de Vic fins a baix?
7: Un bon lloc per morir.
2: Però hi ha bones rutes.
1: Però bueno, crec que és algo important que passa i n'hem de ser conscients.
0: Bé, bueno, per qui ho sàpiga o qui no sàpiga encara, dimecres vinent, que és quan hi ha l'eclipsi, 12 d'agost. No, tic-tac, sí, bueno, tic-tac, d'acord. Farem un programa especial des de l'Observatori de l'Ebre, que està situat a Roquetes.
3: Sí.
0: Allà dalt de l'Observatori, amb tot de gent, hi haurà molta gent, molts convidats, molt xulos.
7: I a cementiri?
0: I no ho sabem, professora, és que la professora Olivia Làctia té la teoria que moríem tots després de l'eclipsi.
7: És una
0: teoria una mica passada a voltes. Vol dir que no es preocupi, que durarà un minut i tot tornarà a la normalitat, d'acord? Va.
7: Molt ràpida i dolorosa.
3: Seguim, Lluc. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas? Poses gasolina en aquell moment o ho deixes pel pròxim dia que agafaràs el cotxe?
1: Apurar, apurar al zero, sempre.
0: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: I notes
1: quan
0: que
1: arriba, quan arriba a zero encara en queden 40-50.
4: Como los indios.
3: Ell és dels meus, eh? Jo sóc igual.
1: Sempre.
3: Mai et quedaràs sense. Tu ves tirant, que tot sortirà bé.
1: Sempre. De moment no m'he quedat mai tirant.
0: Tens que un dia tens una emergència i has de sortir corrents i no tens benzina, però vaja.
4: Igual que los indios.
0: Per què?
4: Que s'esperen a llegar a la reserva.
3: Eh? Batum.
0: Que és l'acudit. Tenim l'acudit de ciclistes i l'acudit d'indis.
3: Sí.
0: Molt bé, l'última.
3: Hi ha algun tema del qual no en vols que parlem aquí avui?
0: Això ho diem a tots, eh? No et pensis que va per tu. És a tots els convidats.
3: Ja, ja.
0: No, perquè algun dia algun convidat ens ha fet una cara d'hòstia, tenen algú xungo de mi.
3: Ja.
0: És una pregunta genèrica que formula a tothom.
1: Vam parlar de tot.
3: De tot.
0: Sí.
3: Així ens agrada.
0: Molt bé, doncs escolta'm, ja podem entrar més en matèria. Anem a programar el rellotge. Pots triar la durada de l'entrevista a partir d'ara. Què és?

0: el seu món.
1: Bueno, entre la Yael i tu ja la cosa es va...
2: Era perquè tot no, ho portes cap
0: i la Bàrbara, aquí. I la Bàrbara Padilla.
1: Què passa amb la Bàrbara Padilla?
0: Ha dit que vindria aquí.
1: Ah, sí, ha de venir la Padilla. La companya d'informatius ha de venir a investigar.
0: De fet, tenim cua aquí fora, ara.
1: Bueno, hem vist a xarxes...
3: Omar Poyato.
1: No, Poyato no hi és. Va, deixem tranquil·les, companyes d'informatius. Hem vist que has participat a la Purito Andorra.
4: Doncs sí, ahir mateix. Avui estic bastant...
1: Baldat.
4: Que m'arrastro, però...
1: Sí? Però és algo d'això de la bicicleta, suposo,
4: sí,
1: no?
4: Sí, és una prova, la veritat, pues, molt bonica que es fa a Andorra, que organitza pues, en Joaquim Rodríguez i...
5: El Purito.
4: I reuneix a 2.000 participants. Andorra, al final, tots som conscients de que no hi ha res de pla i no. És bastant dur, la veritat.
1: És una matada. Per quina part d'Andorra es fa?
4: Se surt de Sant Julià, sí? Puges Rabassa, Gallina... a Comella, Angulasters, i després...
1: Oh, hi ha un llac allà.
4: Baixa,
1: sí, el llac d'Angulasters.
4: Baixa l'Isordino i acaba.
1: No, però a Angulasters n'hi ha un concretament, que hi ha mi banyat.
2: Sí, sí, jo he dormit a Angulasters.
1: A dins el llac?
2: Sí. Oh. Perdona, segueix. Bueno, Angulasters i què més?
1: Hem aconseguit arribar més a Angulasters.
4: I llavors a Baixalís i Collordino, i realment és increïble. És molt dura, però fan maco, organitzen molt bé i realment és bonic.
0: De fet, l'eslògan de la cursa és de la competició d'aquest cap de setmana, encara no saps on t'has ficat. Jo llegeixo això i no m'hi apunto ni de conya.
1: És molt xunga.
4: És dura.
1: I, no, bueno, et fa mal...
4: No,
1: els quadriceps
4: però
1: o...
4: Sencers. Al final, xino-xano, disfrutar, i amb els amics hem estat el cap de setmana allà dalt, ah. I ha estat el cap de setmana bonic.
1: Hi ha una classificació d'això? Es pot saber quan vas quedar o no es pot dir per la...
4: Del montón.
0: Però et donen un purito o no?
1: No, sí. Que això és...
4: No, no, que sí, que sí.
0: Què?
4: Hi ha puros que, o sigui, són comestibles, eh? No són per fumar.
0: De xocolata?
4: Són de xocolata.
0: Ai, que bé.
4: I res, tothom fa la gràcia, com que ja fa tanta calor.
1: Bueno, sí, és veritat, s'està una mica millor que aquí. Escolta, ja ha sortit la bici. Quan t'hem presentat, has fet un acudit de bicicletaires, ara hem descobert que has estat amb la Purito Andorra aquesta, munt i avall, pedalant com un desgraciat. Què et passa amb la bici? O sigui, què és aquesta...
4: No, res, és una afició. Al final, crec que els que hem fet ciclisme tota la vida és el nostre hobby, el disfrutem moltíssim i al final també és una mica via d'escape del dia a dia, que és superintens. Al final... no ens guanyem la vida amb això, jo sóc pastisser i xocolater i el dia a dia és molt intens, ho disfruto moltíssim i és la meva passió i per això ho disfruto tant, però a més pues, tenir aquest altre hobby que ens permet pues, airejar-nos és superbonic.
1: Ara t'ho has preguntat, i aquests tios m'han portat aquí i no em pregunten per la xocolata i tot això?
4: No, passa res.
1: Ja ho veurem, ja ho veurem.
4: Estem de vacances.
1: De moment estem donant voltes i potser triem una mica.
0: Ja ho veurem.
1: Potser no preguntem per la xocolata, ja ens n'hi ha veient. Tot això, la bicicleta entenc que ho fas amb colla o amb els amics i tot això. Hi ha hagut cap moment que t'hagis plantejat, mira, hosti, entrenaré molt i m'hi puc dedicar professionalment o no. Que hagi estat una opció a la teva vida o...
4: Jo de petit... infantil, cadet i juvenil hi havia competit amb equips de...
1: Però pues no dissimulis, home, si havies competit ja...
4: Bueno, però al final era com qui juga a futbol d'extraescolar, doncs jo competia en ciclisme, realment va ser una etapa molt maca i per això gran part del meu entorn d'amics i coneguts són del món del ciclisme i compartim aquesta passió, però sí, fins als 17-18 anys vaig competir en ciclisme de carretera.
1: I això, digues.
0: No, perdona, anava a dir, no és com qui juga a futbol a l'escola, perquè tu vas estar entrenant en un centre del rendiment.
4: Sí que t'has informat, eh?
1: Ah! És que quan els convidats no deixen anar la informació, llavors la deixem anar a nosaltres.
0: Ah, exacte.
1: Això és sí, primer avís. Si ens amagues informació, primer avís. L'acabarem descobrint nosaltres. Tenim el TNI nostre.
4: Doncs sí. Va ser als 17 anys. Estava al CETER, que és a Ripoll, que és el Centre de Tecnificació Esportiva de Ripollès, que seria com la part del CAR, però de la part de ciclisme està allà dalt, tant de ciclisme de carretera com de muntanya com de trial. I pues, realment sí que pues, era bonic i intens, estàvem pues, tots allà estudiant, entrenant i intentant ser conscients de que algú podia arribar i dels que érem, pues, algú va arribar a professional i és molt bonic pues, veure que hem crescut junts i que alguns han arribat a professional. Clar. I alguns altres no, i segueix havent aquesta amistat tan bonica.
1: O sigui, vas anar d'Osona a Ripoll per entrenar-te.
6: Em cau molt bé aquest convidat.
1: Ah, sí? Senyora...
6: Perquè és d'aquí i sí. És de
1: no,
6: Ripoll.
1: Sí, però no és de Ripoll, és d'Osona i va anar a Ripoll. És un foraster també, segons com s'ho miri, senyora...
6: Depèn.
1: De què depèn?
6: Votaràs a fer.
1: No, va, sisplau, no fiquis... Va.
6: Visca Ripoll!
1: Vale,
6: i visca els ciclistes! Ciclistes de Ripoll.
1: Molt bé, però aquell no és de Ripoll, és de l'Osona. O d'Osona. Oi que no us agrada l'article? Sí, si posa l'article es posen de molt mal humor.
4: Som d'Osona.
1: Molt bé. Escolta, i això no era l'excusa aquesta per anar a esmorzar bé? Perquè, o sigui, jo quan veig ciclistes per allà a Matadepera, l'únic que foten és jalar aquests tios. Els veus? Sí, home, és com
4: una
1: excusa...
4: Hi ha dos tipus de ciclistes.
1: Ah, ara, veus com una... Va, explica.
4: Hi ha el que va esmorzar...

0: O sigui, el que va en bici per anar a esmorzar.
1: Veus?
0: I el que va en bici que no para ni fer el cafè, no fos cas que perdés 20 minuts.
2: I tu quin ets?
1: Tu de quin ets?
0: Jo, depèn del dia.
1: Val, però...
0: No, a mi m'agrada sortir amb els amics, parar, esmorzar. No. Amb esmorzar no cal que ens mengem un cap i pota,
1: no, perdona, però tu veus allò, aquells bocates, sí, aquelles birres, i va caient un carajillo, va caient de tot, eh?
0: Hi ha una mica de tot.
3: ¿Cuántos però... carajillos?
1: No, 200. Ai, perdona.
0: Però si és cert que, compaginant-ho amb això, el fenomen bici elèctrica crec que ha estat superpositiu, perquè persones que a dia d'avui no podrien anar en bici pel que sigui, per l'edat, pel físic, pel que sigui, a dia d'avui poden anar en bici, poden anar a fer un bon esmorzar, i crec que si el ciclisme ha crescut tant és superpositiu per la salut en general.
2: Clar, però em sorprèn que justament hagis dit cap i pota, perquè amb...
1: que no, el cap i pota, dir.
2: Que no tocaria un cap i pota, però, Lluc, jo no sé si ens estàs dient tota la veritat.
1: Oh, guai. Segon intent de mentida.
0: No.
1: A veure, què ha passat?
2: Jo crec que saps per on vaig.
0: Sé per on vas, fos macarrons amb cap i pota.
2: Ara! Què és això, Lluc?
0: És el meu esmorzar, dinar, el sopar preferit. Jo tinc un cosí que és qui m'ha introduït al món de la gastronomia, que té un restaurant que es diu Mas Monells.
3: El Ganyote.
0: A Osona, també.
1: Vagin aquí a menjar. I què passa amb aquest cosí?
0: I un dia vaig anar allà, tenia la cuina uns macarrons, tenia cap i pota, i dic, tu fot uns macarrons amb cap i pota per no sé si esmorzar o dinar. Però bueno, la qüestió, que va anar... li va agradar i l'ha ficat a la carta i funcionen i venen.
2: El té a la carta dia d'avui perquè tu t'ho vas inventar.
0: Sí, no cobro comissió d'aquest plat. Però
1: és un plat contundent, perquè macarrons en cap i pota és una cosa...
2: Sí, al·lucinant.
0: Formatge ratllat i...
1: Vinga, seguim amb aquest...
4: Ei, heu dit formatge ratllat i macarrons.
1: Sí, Jan, com estàs?
4: Bé, hauré de provar això del cap i pota amb els macarrons.
1: Bueno, no, tu jo crec que ara et convé més aviat verdureta i...
4: Bueno, es pot posar una miqueta de bròquil i amb els macarrons i el cap i pota.
1: Són molts carbohidrats.
4: Però el cap i pota amb una miqueta de parrilet i xoriço.
1: No, sí.
4: Com ho fa a Madrid.
0: Que piqui una mica.
4: Que piqui.
1: Bueno, tu.
4: Som-hi.
3: Sí, al loro.
1: Al loro, sí, al loro. Escolta, ja...
4: Veniu al Gamper.
1: Vale, ben sí.
3: Al loro. Veniu al Gamper.
1: Ja anirem al Gamper, de veritat. Perdona, això és una casa de barrets, com
2: sí,
1: podem comprovar. Jo que sóc expert en bicicleta i gran fan de la bicicleta, com tothom sap, seguirem preguntant-te sobre la bicicleta i de moment encara no preguntem per la xocolata. Eh?
2: Arribarem.
1: Arribarà, sobretot sobre la temperatura.
4: Jo estoy esperando a que saqués el tema del chocolate.
1: No, és una
4: si
1: mena...
4: Si s'ha paleado.
1: No, és una mena de xocolata diferent. No vull dir que no es confon.
4: O vienen bolsitas.
1: Escolta, va, per acabar això, la bicicleta. En tens moltes de bicis? I de tot l'equipament i allò, aquella cosa del genoma, bueno, tot allò que teniu, allò que la silicona pel cul i tot això, no van com un sí.
0: Això no em gasto jo, però...
1: No, però això que tenen com un cul fals.
0: Ah, el culot, o sigui...
1: Què és allò? Sí, que tenen com un algo, té un coixí d'algo, allò, no?
0: Sí, el culot, que és la malla que portes, està una mica... Té una mica...
1: Però porta algo, allà, de portar...
2: No, porta un coixinet, sí, no?
1: Coixinar, bueno, jo pensava que era com silicona, algo així, o com...
0: Sí, bueno,
1: com no sé, algo que
5: es toqui.
1: No, ara comencem. Però tens moltes bicis, tu, o...?
0: Un parell.
1: Un parell de bicis.
0: Carretera i muntanya.
5: Consellint o sense llint.
1: De veritat. Vostè creu que aquest és el nivell?
2: I de roba, que en tens molta, perquè els ciclistes en solen tenir bastanta.
0: Déu-n'hi-do, ara mateix el ciclisme ha passat en els últims 10 anys ja quasi bé, ja has d'anar, si no vas a la moda amb la,
1: ara.
0: Amb la
1: roba. Ara!
0: Sí, aquí volíem entrar.
1: Val, ja hem arribat amb una... No, em volia anar per allò. Primer, anem a rajar ja dels ciclistes, que això és una cosa que quan fas per la ràdio, què passa?
2: El Pere, des de les 10 del matí que vol parlar d'això, que ho sàpigues.
1: No, de què? De rajar. No,
2: de rajar dels ciclistes.
1: Primera, el tema d'anar d'un amb un per la carretera, això encara no està del tot aconseguit. Estem d'acord o no? Sí, home.
0: França.
1: Què vol dir França, no?
0: A França pots anar d'un amb un i prou.
1: Bueno, i aquí, teòricament, jo crec que la llei obliga que aneu en filera. I de dos en dos, de tres en tres, és força freqüent, sí o no?
0: Sí, jo, mira, estic d'acord en el sentit de que crec que els ciclistes hem de ser més conscients d'on estem, i si tu sents un cotxe darrere, doncs t'ajuntes al màxim o et poses a fila d'un o intentes posar facilitats perquè t'adalanti,
1: sí.
0: I els cotxes també han de ser més conscients de que el ciclista és molt vulnerable i doncs, no vindrà de dos minuts a adelantar. Llavors, jo crec que és un equilibri...
1: Amb això et dono la raó, i sobretot perquè normalment quan et trobes els ciclistes així fent la filera ampla, és un dissabte o un diumenge, que no estàs anant a treballar i una carretera que no és tan important, per tant, no, clar, no hi ha la pressa d'entre.
0: Jo crec que és un equilibri entre els dos, i no sé què és pitjor, si 10 ciclistes a fila d'un o a fila de dos que ocuparan menys espai i adelantes més ràpid.
1: Vaja, ja... Bueno, la llei, no sé, jo diria que és un, però vaja, tu ho comprem. I després el tema d'anar disfressats...
2: No!
1: Tu vas dir... Sí,
2: què dius?
1: Sí.
2: És una moda, si ara... és que...
0: Ara mateix, sí, sí.
1: No, però és veritat, tio. O sigui, veiem una cosa. No,
2: els mitjons...
1: O sigui que no he acabat la frase.
2: Perdó.
1: Deixeu-me acabar la frase, però tu has dit, tu mateix ho has mig deixat anar, que ara aneu com més arreglats, no sé quina història. O sigui, veus uns tios que fan 5 quilòmetres, sí, no, no fan el Tourmalet, 5 quilòmetres i van com de la NASA. Sí o no? I amb aquelles sabates fan cloc, cloc, cloc, quan caminen pel cul. Sí. I amb això del cul gruixut i tot superarrapat. I dius, bueno, hi ha una cosa, no et flipis tu. Ets un senyor que has anat de Matadepera a Terrassa, tranquil·lament, que tornaràs a baixar, sí o no?
2: Sí.
1: Tornaràs a baixar i vas aquí com si estiguessis a fer el Tourmalet. Una mica de flipa ja, o no?
0: Bueno, és això, ara mateix, a part de la bici en si, també a nivell de roba, de casc, de sabates, tothom vol anar una mica a la moda.
2: És car, eh?
0: I la moda és que hi ha certes marques que han fet molt bé el posicionament de marca i de que tothom vulgui tenir aquella roba. I aquí es gasta més diners amb la roba que amb la bici, quasi bé.
1: Oita.
0: Llavors, déu-n'hi-do. Però bueno, s'ha de pedalar igual.
2: Ara.
1: Li podria dir que vingués amb xocolata.
3: I de què equipo eres?
1: ¿Qué vol dir qué equipo eres?
3: El mundo del ciclismo, coño.
1: Ah, vale, sí. Doncs.
3: Sí, es del Reynolds, del Banesto, del Canaranja, del Rabobank, del Festina.
0: Encara no havia nascut quasi aquí, però...
3: No serà seguidor de Periquín.
1: No.
2: És que en Lluc és molt jove, perdó, aquí m'estic colant, però és molt jove.
1: Bueno, no,
2: per ser
1: és prou jove com perquè hem estat especulant si has fet els 30 o no. Perquè sabem que els fas aquest any, però no tenim clar si l'has complert, si l'has fet o no.
0: Sí, soc de gener, soc de gener.
2: Felicitats! Ah.
1: Si és el gener...
3: I l'ha traït de xocolata?
1: El 3 d'agost, fa 9 mesos, 8 mesos que ha nascut, pràcticament. Vull dir que podem... Està més a prop dels 31 que dels 30,
2: Sí,
1: però bueno,
2: pràcticament.
0: Ja... Literal.
2: Veig lit. Que... Lit. És que ara el Pere diu lit. Veig que això del ciclisme és una cosa que està molt present a la teva vida. Deixa'm preguntar-te si a l'hora de buscar una parella és un imprescindible, també, que li agradi la bici.
0: Que al final, o sigui, evidentment a qui li agrada l'esport, pues el seu entorn millor si li agrada l'esport en general, no? Però...
1: Sí, si no, mira, això que tens tranquil·litat. Tens a casa tranquil·la mentre l'altre va córrer amb la bicicleta.
2: Molt bé. I ara preguntes que interessen de veritat, val?
1: No, va,
2: preguntes picantones, de les que Rosalia, ens ve bé, saps?
1: Deixa'm preguntar a mi, has anat a veure la Rosalia algun dels concerts que ha fet?
0: No, la veritat és que no.
1: Saps que passa una cosa, que és el confessionari, oi?
0: Sí.
2: Molt bé, doncs ara... El preu per no haver posat xocolata en aquesta ràdio és passar pel confessionari.
1: Puja, puja, puja. La perla aquesta.
6: És una perla.
1: Mira.
6: Nadie se fía. És una perla. Una de mucho cuidado.
2: Doncs això. Amb aquesta cara d'esplèndid, com t'ha dit la Yael, volem saber... Si sí, alguna vegada t'has topat amb alguna perla pel camí o si tu has estat un
1: ara,
2: perla.
1: Ara.
2: Que segur que sí, pillin.
0: No, jo penso que tot té les coses bones.
2: Ui, ui, està
0: liant tema. I les coses, tot té les coses bones i les coses dolentes, però s'ha de trobar, l'equilibri sempre i si una cosa no funciona, pues intentar...
2: Estiva home, molt preguntes, eh?
0: Sí,
1: sí.
2: No,
0: perdoneu,
2: jo us he de dir una cosa.
1: Bueno, la Yael.
2: No, el confessionari, Rosalia, jo t'estimo molt i saps que... Que sempre em vens a corregir el meu confessionari.
7: No, no, però és veritat que portem, què portem? 10 entrevistes?
1: 11 amb aquesta.
7: 11 amb aquesta. No hem aconseguit encara que ningú...
2: Ja,
7: res.
2: Perquè imposo, saps?
1: Sí, doncs això. Bueno, és que és diferent explicar que tu siguis un perla
2: clar,
1: o que t'hagin fet una perlada, diguem-ne.
2: Exacte.
1: I sempre, clar, bueno, no sé, segur que no vols dir res? No, no, tampoc aquí no tenim informació, vull dir que no podem...
2: Té poca cara de perla, en Lluc, eh? No crec.
1: Bueno, aquests són els pitjors, eh? Sí, ja t'ho dic jo.
2: Sí. Ah!
1: Els que foten cara de no haver trencat un plat, que després...
7: Em sento identificada.
1: Val. Deixem-hi aquest tema, no, Rosalia? Et dones per contestar o no?
2: Sí, sí, bé. No, no funciona aquí, eh?
3: ¿I con un oso?
1: ¿Com con un oso?
3: ¿Qué? ¿Alguna vez ha cruzado con un oso?
1: ¿Eh? Anant en bicicleta?
3: Perles no, però osos.
1: O algun animal que et faci por, potser.
7: Però te n'has trobat?
1: Anant en bicicleta.
0: No. O sigui, ara no estic pillant la frase.
2: No,
1: tampoc no te
7: l'has trobat. Però que si amb la bici t'has trobat algun os?
0: No.
1: Ah, algun animal salvatge? Algun tigre? Algun
2: no, cavall?
3: Es que estamos con la repoblación de los osos y hay que vigilar con la bici por el ozono.
1: Va, però... Escolta, ara potser sí que parlem una mica de xocolata o seguim tirant amb altres cosetes?
2: Com tu vulguis, Pere, sí? Jo anava a tirar per una altra cosa totalment diferent, que no és xocolata.
1: Que no és xocolata?
2: No.
1: Bueno, preguntem-li dues o tres cosetes.
3: Bueno, hi ha més coses.
2: Vinga.
1: Sí, fem dues o tres cosetes. És que si no, no sortirà mai el tema de xocolata i després tornarem allà on érem, eh?
2: Vinga, va.
1: És un avís per l'espejo, sobretot, pel nostre tècnic de so. A veure, aquí tinc uns bombons, que no direm la marca, que jo els vaig repartint, té... Els has tastat mai? Els vaig repartint amb la gent de l'equip o amb els convidats a vegades, que tenen com un cor dins... Els coneixes, no?
0: Els coneixo.
1: Està a punt de destrossar-lo? Ah, no. Què tal vols menjar?
0: Ah, no era per menjar.
1: No. Bueno, no, però menja-te'l.
4: No hi ha que quemar-lo un poc.
1: Ah, no, sí, d'acord, però si te'l menges hem de parlar per cobrir-te. Llavors parlem mentre bé menja-te'l.
4: Ahí está. El mechero por abajo.
1: No, perquè tu ets l'expert en xocolata a la taula, volíem saber què et semblen aquests que vaig repartint entre el personal del programa. Aviam, ara el tastarà. Jo explico que és un bombó rodó, totalment esfèric, cruixent per fora, que recorda una presa de xocolata, però per dins com una mena de crema de xocolata, 70% aproximadament, crec recordar, d'una coneguda marca que s'anuncia tot el dia, crec.
2: La cara, de moment, no és d'haver tocat el cel.
1: Bueno, clar, és que ell fa xocolata, saps? I llavors...
2: Clar.
1: No. És una cosa que es compra al súper d'aquí sota.
0: És una marca comercial que fa la seva feina i el seu camí, i és una opció que... Vaja, que correcta dins del mercat, però també n'hi ha d'altres.
2: Que no li ha agradat gens, vamos.
0: Sí, està bé. O sigui, jo també consumeixo a vegades xocolata comercial. Al final, la millor comparació, i la tiro aquí, no sé si puc, però...
1: Sí, tant.
0: És comparar-ho amb el món del cafè, perquè s'entengui, en general. Hi ha cafè comercial que està bé, és correcte, i té el seu mercat, i hi ha el
1: però
0: cafè...
1: Estem parlant del de càpsules o l'envasat? Ara de què parlem?
2: Ai, per favor.
0: Qualsevol, o d'una cafeteria, i llavors hi ha el cafè d'especialitat, que des de fa 10 anys tothom coneix, doncs que està tractat diferent, intentant conservar els matisos i tota l'essència que té el cafè. Les dues opcions són correctes i les dues opcions tenen un mercat. I en el món de la xocolata passa igual. Hi ha la xocolata comercial, que té un mercat, i la xocolata d'especialitat, que en té un altre, però les dues poden conviure i tot té el seu moment.
1: I jo t'ho tradueixo. Ens està dient, saps, som gilipolles, per sent jo el campió del Master Chocolate del 2022, oferir-me un bombó d'aquests. És una mica aquest el resum?
0: No.
1: I que tu el fa molt més bo, la xocolata.
0: El primer que he fet ha estat obrir-lo i menjar-me'l, eh?
1: Sí, és veritat, se l'ha menjat, però ha estat per curiositat. Però en general l'agrada, quan el donem a la gent, és una cosa... Perquè...
3: Home, después de la purita de ayer, necesita un poquito de azúcar.
1: Exacte, necessita recuperar. Com dèiem, vas ser la persona més jove, per tant, devies tenir 26 anys, suposo, quan vas guanyar el World Chocolate Masters.
2: Jo tinc ara 26 anys, i ja em fa vergonya.
1: I no ets la campiona del món de xocolata.
2: No soc la campiona del món de res.
1: Bueno, d'estar aquí. Com has notat o com ha canviat la teva carrera després d'aquests 4 anys d'haver guanyat aquest premi i aquesta distinció? Pues... Que tothom et diu que ets el millor xocolater del món, que... Bueno.
0: No, però això és el de menys. Lo important és que dins l'equip, els que érem, hi som, i han sortit projectes molt interessants i molt, molt divertits, que m'ha permès també viatjar, donar classes pues, arreu del món i conèixer gent, llocs, i gràcies a l'ofici, no? I crec que és superbonic que al final... El millor que em quedo de tot això és que se li ha donat molt de valor i estic molt content doncs, de tant la campanya que vam fer prèvia com després de guanyar tot, de que se li ha donat molt de valor i és un ofici, saps? No és el futbol, no és... al final és que amb un ofici però, realment es pugui aconseguir doncs, donar-li tant de valor, és molt bonic i crec que és positiu pel futur dels oficis.
1: I és allò que van guanyar amb un elefant gegant, no sé sí. Quina història, sí. On va ser això, a París o on va ser?
0: Va ser
1: a
0: París.
1: A París, doncs. I què vau fer? El vau fer allà, l'elefant, diguem-ne? El portau sí, tros,
0: hi havia com... 6 proves, una era l'escultura, que és la més visual i la que es veia, que era un elefant de xocolata que feia...
1: Però gegant, era mida normal, no?
0: Sí, que es feia 2 metres d'alt, hi havia 200 quilos de xocolata, i després hi havia pues, postre, bombó, snack, petit four i una altra escultura més petita.
2: Com has dit, perdó? Petit four.
0: Seria pues, com un bombó que et donen al final, vol el que dir... donen amb els cafès amb un restaurant.
1: Els restaurants picos t'ho donen, això. Sí. Vol dir petit forn, en francès.
2: Que és allò que li vas posar oli d'oliva?
0: Això era el bombó.
2: Ai!
0: T'has informat molt, eh?
2: És que jo he pensat, tipus, ostres, oli d'oliva, m'ha cridat l'atenció, m'agradaria provar-ho.
0: Era un bombó d'oli d'oliva i llimona.
1: Ostres!
0: Hauràs de pujar a Vic perquè el tenim allà disponible.
2: Si me'n guardes, no, un vindré.
1: Digues on s'ha d'anar a buscar, ja que estem...
0: No, a Vic, estem a Vic al final. Vic.
1: La botiga, com es deia, que jo el tinc per aquí apuntat, però...
0: Eucària xocolat, estem
1: molt,
0: a...
1: Doncs, l'oliva
0: allà
1: que...
0: estem.
1: Ai, perdó, l'oliva, el bombó, ben fet per ell i la seva gent, amb oli, que és sí. El pa amb oli i sal, i a més una mica de llimona, que deu tenir no sé què de les... Bueno, això, dels artistes que pensen les coses, les barregen i li surt bé. Encara sí. Estàs amb el petit four, tu, eh?
2: Ai, sí.
1: Però tu eres amb tots els restaurants pijos que d'això, sempre amb el cafè et porten el petit four, que són 2 o 3 pastetes
2: sí.
1: I...
2: Mm-hmm. Doncs, amb moltes ganes de provar el petit four.
1: És que no, depèn.
2: El Lluc Cruselles.
1: Demà...
2: Perdó. Que ha sigut com un eufemisme, això.
7: Com ha fet a mi. Però per què em feu cas a mi? Lluc, seguim parlant amb tu, per favor. És el protagonista.
2: Escolta, Lluc, com veu celebrar la victòria, però? Perquè ser campió del món, això ha de ser festa grossa.
0: D'això tens informació o te l'haig de tirar jo?
1: Tu mateix.
2: Jo tinc informació, que si no la dius tu, la diré jo. Però et dono l'oportunitat que ho facis tu.
7: Dilo, tata.
0: No, va ser bastant èpic, la veritat. Perquè hi havia una festa com privada per l'organització del concurs i els participants del concurs. Què va passar? Que... pues m'estimo amb els meus amics i família i jo els hi vaig vendre que aquella final era com saps? I vam pujar i érem 70 i pico persones que venien d'Osona.
1: Un concurs que ningú sap que existeix, això de la xocolata mundial.
0: Total, estic d'acord.
1: Que no és la gala de Pilota d'Or o la nit dels Òscars. I els Òscars, quan un tio va recollir un premi, es presenta amb dos paios, però no amb 80 tios.
0: Sí,
1: tu agafes els teus amics, els de la bicicleta, suposo,
0: i els dius, del poble,
1: anem a París, que París tampoc és anar a Madrid, vull dir, es agafa un avió, un hotel, i 80 tios es presenten a París.
0: Literal.
1: Poder.
0: I bueno, què va passar?
1: Lit.
0: Què va passar? Pues que havia guanyat, jo vaig anar a la festa aquesta, hi havia així com un còctel, i després hi havia festa. I que, clar, els meus amics pues, volien sortir, evidentment, i l'organització ens deia que no podien entrar. I jo tinc un parell d'amics pues, bastant avispats, van allà i van dir, mira, una cosa, o ens deixeu entrar tots o ens emportem en Lluc. I la qüestió, que els van deixar entrar i al cap de mitja hora ja no quedava barra lliure i bueno.
1: No, home, clar, s'ho van veure tot aquests tios.
0: Tot el que va venir després.
2: I això que es van comunicar en francès o en català i l'altre ja s'apanya?
0: Un català d'Osona, de Vic, imagina't. Vull dir que no sé, no ho vaig veure perquè ha estat bonic.
1: I quin tant percent d'aquest premi és el Nando Jubany?
0: Pues per mi, part del procés d'aprenentatge...
8: Hi ha croquetes de xocolata!
1: No, això no. Croquetes de xocolata, no.
0: No, jo va ser pues, a la primera cuina que vaig entrar, va ser quan aquest cosí del que us parlava treballava a Can Jubany i pues, amb la relació amb en Nando vaig estar allà un
8: instant. Croquetes de macarrons en cap i pota!
1: Sí, també és una altra opció. No, però clar, t'he parlat de molt jove, això, perquè si vas guanyar premi en 26
0: això
1: anys...
0: Això era pues, dels 17 als 18, era quan...
1: Hòstic.
0: I per mi, en Nando és un referent màxim amb tots els sentits. Vull dir, filosofia de ritme de vida, de passió pel seu ofici, de que tot el que fa ho intenta fer el millor possible i si es pot es millora i pues, l'aprenentatge d'ell com a referent, perquè a més ha aconseguit apropar l'alta gastronomia molt a la gent de peu de carrer. Tu demanes a qualsevol de peu de carrer qui és en Nando i el coneix i li demanes potser algú que tingui 3 estrelles Michelin i no ho sabrà, però perquè en Nando crec que els dos mons els ha compaginat molt bé, no? El peu de carrer i l'alta gastronomia.
1: I que a més és un paio, bueno, jo no sé si fa potser 10 o 15 anys que els conec, no de tota la vida, però que jo crec que no ha canviat gaire, que segueix sent més o menys el mateix. Mira Total. Que ha progressat molt, ha fet moltes coses, ha obtingut reconeixements, no para d'obrir restaurants, a Formentera...
8: I el Dakar!
1: Sí, el Dakar! Però segueix sent un paio que segueix sent el Nando de... Tinc aquesta impressió, 100%. Per lo poc el conec.
0: 100%, i els seus els cuida moltíssim i...
1: Bueno, i la família.
0: Total.
1: Hi ha l'Anna per allà, i el Xavi, i els nanos que també estan treballant, està tot treballant.
7: Morena.
0: Sí, sí, sí.
1: La Morena, sí, l'Anna. És la Morena. Anna Horté. Una abraçada.
8: I les
1: llancina.
8: Morenes.
1: Sí, no, les la morena. No.
8: M'ha sortit una morena.
1: No, igual, això no.
0: Però, escolta, sí, o sigui, en resum, que referent en aquest sentit màxim de com ho està portant, perquè vull dir, tenir el barco que porta no és fàcil.
1: Home, i et devia apretar, perquè allà apreten, vull dir que allà no vas allà a mirar com es cuina i a...
0: Jo sento que m'ha acompanyat molt, i també m'ha acompanyat molt amb el post World Chocolate Masters, que al final per mi han passat moltes coses
1: però,
0: noves.
1: Com has dit? Com has dit? Pots...
0: Post.
1: No vols
0: World Chocolate Masters.
2: Ah, és que ho diu tan millor que tu,
1: sí,
2: Pere.
1: Sí, ho diu un tomàxim americà. I després, us que t'ha acompanyat?
0: Bueno, amb moltes coses que han passat que per mi han set noves, no? I crec que pues, ha set molt bonic en aquest sentit.
2: Aquest any hi ha World Chocolate Masters un altre cop.
0: Totalment.
2: Tens FOMO?
1: A veure, expliquem per la gent que no tenen menys de 30 anys què
2: és
1: vol dir FOMO.
2: És que en Lluc i jo som tan joves. No, sí. FOMO vol dir quan tens una sensació de voler estar en un lloc i no poder-hi anar. Llavors tens un malestar, com un tipus de...
1: La sensació de perdre't una cosa important.
2: Sí.
0: Sí, ser-hi seré. I estaré, estaré com a jurat.
2: Però no, clar,
0: no participant.
2: No pots participar.
0: O sigui, a la vegada sí, perquè o sigui, jo vaig demanar si em podia tornar a presentar, i van dir que no, que el guanyador ha de ser jurat a la següent edició.
2: Oh.
0: Però a la vegada, o sigui, lo dura que va ser la preparació, també ja està bé anar allà a veure els toros del barri.
2: Jurat, proves les coses, nyam-nyam...
0: Sí, i ja està, i disfrutar.
1: I et vull posar una cançó ara, a veure què et fa pensar, però abans preguntem dues o tres cosetes a la xocolata o no les preguntem?
7: Sí, home, sí. Sí. És el dia?
1: El tema de, no, sí, és veritat, clar, si no li preguntem amb ell. El tema de la conservació, que abans estàvem discutint, crec que ha estat fora d'antena, ara no t'ho sabria dir, o en antena, de si l'hem de guardar a la nevera, aquests dies de calor, l'hem de guardar en un rebost, o la rajola, la típica rajola de xocolata.
0: Bueno. Hòstia, el problema no és el fred. La xocolata, el problema no és el fred, sinó és com arriba aquest fred. El problema a la xocolata és els canvis de temperatura. Si passem de 25 graus a 4, de 4 a 10, de 10 a 25...
2: No!
0: Ja està.
2: No, Pere, que estem molt a gust.
1: Espera. Bueno, què li dic, repeteix? Espera, paro, ja està, calla. Ja està.
0: Doncs... Oh, ja tallem, no?
1: No, tallem, perquè ets tu, deixem seguir tu.
0: Doncs el problema són els canvis de temperatura, aquestes oscil·lacions. Llavors, el problema de la nevera és quan passem de 25 o graus que podem estar a casa a 4. Després en volem menjar, passem a 25, de 25 a 4. El problema no és el fred. Llavors, si ara a l'estiu no hi ha més remei, jo us diria, doncs guardeu la nevera, però fiqueu-la dins un tàper ben gruixut de vidre, que quan la posem a la nevera no li toquin els 4 graus directes, que tardi a arribar aquest fred a dins.
2: Molt bé, això.
1: Per tant, i també la part superior, més amunt, que és on fa color de la nevera, se suposa,
0: I
1: no?
0: I quan l'haguem de treure, traiem només la part que ens menjarem.
2: Clar.
1: Home, clar.
2: O a la porta també ho pots deixar, que la porta no refreda tant.
1: Ah, sí? Ah, molt bé, ja tenim una nova dada. I ja no me'n recordo...
2: Volíem saber sobre el percentatge
1: del
2: cacau.
1: No, això el 10%, ja estic fins als pebrots, el tema del 10%. Sí. És que jo soc diabètic, val?
0: Vale.
1: Llavors, tèricament, no sé, hi ha sucre per allà. Llavors, n'hi ha que sense sucre, però llavors hi ha greixos, que tampoc van bé pel cor. Llavors, que,
2: no, i la 0% tampoc van bé.
1: O sigui, totes tenen alguna cosa que no va bé. O tenen greixos o tenen sucre.
0: Jo et recomano que mengis el que t'agradi, perquè totes ho tindran o greix o sucre.
2: Un gaudidor, bravo!
1: I si la palmo, ja vindrà el canotori a veure'm.
0: No, al final, el percentatge ens marca el tant percent de producte que prové del cacau que hi ha a la rajola. La rajola, 75%, tindrà 75% de pasta de cacau, que hi ha greixos i sòlids,
1: sí,
0: i un 25% de sucre. Per tant, una rajola de 100 grams té 25 grams de sucre.
1: Val.
0: Un refresc en té 30. Per tant, per cada refresc et pots menjar una rajola.
1: No, perquè jo ja sé que la cola zero, diguem-ne, existeix, i la xocolata zero costa més de trobar. Però sí, tens raó amb això, eh? Perquè una llauna de cola té 26 grams de sucre, una barbaritat.
2: Ja, però abans agafa't, perdona, una xocolata de 85%, per exemple, que no una de 0%.
1: Però té més greixos. I a més ja és molt amarga. No?
0: Bé,
1: sí.
0: No hauria.
1: Ah, un moment, atenció! Controvertides declaracions.
0: La gent
1: considera que com més alt sigui tant percent de cacau i menys sucre hi hagi, més amarga és el xocolata. I a tot m'ho assumeix com una desgràcia natural.
0: Però perquè molts cops hi ha un excés de torrat en què fa que sigui més amarg de lo que hauria de ser el propi cacau.
1: Vale.
0: Torno a comparar amb el món del cafè. Tu et pots veure un cafè d'especialitat sol sense sucre i no és amarg, és que no?
2: No.
0: I un cafè comercial segurament has de ficar sucre perquè pues, amb la xocolata passa exactament el mateix.
2: Per tant, hauríem de provar la seva xocolata.
1: No, és que fem una excursió cap a Vic ja immediatament.
2: Ara mateix.
1: I anem
2: a més, m'ha dit que ara hi ha molt poca gent a Vic, que s'està molt bé. Haurem de pujar.
1: Bueno.
2: No gentrifiquem Vic, tampoc.
1: Bé, queda clar el tema de xocolata. Et deia que et posaria una cançó. Ara et vull posar una cançó i et vull preguntar a què et remet aquesta cançó.

0: Todo suena igual.
1: Què, eh? Aquesta informació sí que no crec que sigui pública, eh?
2: Ah, bueno, no, depèn. Bueno, tu
3: la... Serà pública si tu la dius.
2: De moment, que el nom de la cançó sí que és pública, perquè vas al Shazam i t'ho diu quina cançó és. A veure què estem sentint i per què és important.
1: No, això és de Talco, un dels meus grups preferits.
2: Que... Talco? Però no n'he sentit parlar mai.
3: Home, sí. Que encara van.
1: Sí, ah. Bé, jo diria que sí.
2: Però... punk rock o què és això?
1: Perquè a Catalunya havien tocat bastant,
3: sí.
1: I és un grup que m'agrada moltíssim. Jo crec que aquest grup i Obrim Pas són els meus grups de la meva infància. I poca gent els relaciona amb mi, la veritat, aquest grup, però m'agrada moltíssim. I bé, jo tenia com 13 anys o 14 o 15, o sigui, no gaire, poder, sí, 15 segurament.
2: Era jove?
1: I suposo que va per aquí la cosa, no?
2: No, no.
3: Ai, no sé, jo no sé de què em parla.
2: Pregunta, no sé, que
1: no, de...
2: no sabem de què ens parles.
3: No sé.
1: No, i un meu cosí, que el mateix cosí estem encara aquí.
2: Quin cosí? Ara ja no puc dir.
1: El del restaurant.
3: Sí,
1: també li agradava molt. No, crec que tenia algú més, hauria de tenir 16. Bueno, i em va portar amb un concert de Talco. I clar, o sigui...
3: A on?
1: A Torelló, a Moscou.
3: Moscou! Mare de Déu!
2: Què hi ha estat, tu i ell, aquí?
3: No, però és una mítica sala d'allà de Torelló.
2: Típica. Nosaltres som més de Sant Pere de Torelló que de Torelló.
1: Sí.
3: Però si és el mateix. Ah, no, no és el mateix.
2: No, no és el mateix. Justament no els hi digués allà, que els hi fot molt poca
3: gràcia. No, ja.
2: Perdó. Som a la sala... Som 16 anys, el grup aquest...
1: Talco, clar, i un nen de 16 anys allà que no sabia ni d'on li baixava i que va descobrir que era una olla i, pobre, va allà al mig i li va empatar una dent. I així va.
2: Què?
3: Això ets tu? Primera persona?
1: Sí, va ser curiós.
2: De les empentes que es foten.
1: Un aprenentatge.
3: I quina és? Tu puc... Perdó, no sé si és
2: molt
3: intrusiu.
2: Però no li preguntis quina d'en és, tia. Jo t'he arreglat, això.
3: Em feia curiositat, jo què sé.
2: Un queixal segur que no és.
1: No,
2: que devia ser algú del davant. Hauria
1: de ser molt fort, un queixal, eh?
2: Home, clar, anava a dir, o deu ser una incisiva o una d'aquestes d'aquí al davant, no?
1: Bueno, res, i pobre nen de 16 anys, doncs va anar cap a casa a dormir.
2: I la bronca que vas tenir a arribar a casa, suposo, alguna explicació...
1: No, per sort, això era un dissabte, i l'endemà, per sort, el nostre dentista de confiança ho va solucionar.
2: Home, doncs, mira, aconseguir que un dentista t'atengui en diumenge. Escolta, estem acabant, no sé què ens queda per aquí, estimada...
3: Ens queden cosetes.
2: Sí, a veure, què vols que et fem? Una pregunta fàcil, una pregunta difícil, una pregunta cabrona. Què et fem? Fer càlcul mental?
1: El que vulguem.
3: Tu diràs, mira.
2: O li posem una altra cançó.
3: A mi em fa bastant gràcia aquesta, no? Potser.
2: Sí, doncs posem-li una altra
3: o
2: cançó.
3: Aquest.
2: No, l'altra cançó, l'altra vale. Cançó. Posa-li.
4: Ja està fet. M'han dit que el rei emèrit Girolí aviat vindrà a dir Tomalí, no pas per la llonganissa Girolí ni per el pa de passí.
2: A veure, això és, també és el grup... Ah.
4: Ell es traurà el barret.
2: Ah, ja sí, aquesta cançó també és del grup Talco o de quin grup és?
1: Això són les caramelles de Sant Hilari a Riu Primer.
2: Caram.
1: Sí, que... I doncs són les corrandes que es fan al poble per Pasqua, que és un moment molt bonic, i de petit havia cantat caramelles, també, que no cantarem ara aquí.
3: Ai, home, sí,
2: una caramella no se vols cantar per acomiadar. Mira, ho he recebit, munteu
1: no
2: el piano.
1: No arribo tant.
2: Molt bé, doncs com que ja t'hem fet prou tercer grau, et perdonem la caramella, t'agraïm molt que hagis vingut, malgrat que no ens ha portat xocolata. Per tant, a tots els oients de RAC1 que es presentin a partir d'ara i fins a les 7 a la seva botiga Vic, s'enduran el que vulguin gratis de xocolata.
3: Home,
2: és una broma, no. Encara algú s'hi presentarà, sisplau, no, és una broma.
1: A l'estiu està tancat a la tarda.
2: Ah, molt bé, va, perfecte.
3: Doncs, que vagin.
2: Sort que ho tens tancat a la tarda. Lluc, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Endavant amb la xocolata, ja vigilem el tema nevera, eh? O sigui, ja vigilem una mica el que fem i pots acabar el bombó que queda aquí. Aquest aplaudim per tu.
3: Bravo!
2: I ara posem uns anuncis. Saludarem a la Núria, de la Ciència, que està per aquí fent stories. Noia, no pares, ja amb el mòbil, tu, eh? I el senyor dels assassinats, que està per allà planificant alguna cosa, també que vingui, que el saludarem. No, no és que faci els assassinats, eh? És que els explica. Ara us ho dic, 2 minuts i tornem de seguida.

0: que em sap molt greu tallar-la, eh? La sintonia. Sí o no?
1: Sí, sí. Corio.
0: Què passa?
2: Opino el mateix.
0: Veus? Oi que sí? És que és, a més, és la sintonia més antiga de tot el programa, perquè té una pila d'anys.
1: Ja no es fan sintonies com abans.
0: Vaja, la frase que no s'havia sentit mai, eh? Tampoc. Ja no es fan sintonies com abans, ja no es fan programes.
3: Fórmula V, ja no fa cançons.
0: Fórmula V, no. Es diu Fórmula 5ena.
1: És que no, disculpeu, no sé què he dit, perquè m'he quedat encisada per una cosa que m'ha dit la Marta Torrents, la productora, que és que el, no li agraden al Marc Espejo, la, el nostre tècnic, la sintonia.
0: No t'agrada aquesta? Bueno, tampoc ara és un debat sobre si el nostre tècnic li agrada, però ja farem més endavant. Sí que no admet debat que tenim a la divulgadora científica de Camp Divulgatiu, si és que ho he dit bé, la Núria Camp, aquí. Amb el pobre Guillem Ramon Salvat de Cos Present, que estarà atent, faràs d'alumne avui, eh?
4: Jo, bueno, cada dia vinc aquí a prendre notes. Sí,
0: molt bé,
4: sí,
0: i després hi entraràs amb tots els teus...
4: Solars, avui amb...
0: Exacte, i després hi entraràs amb els teus assassins,
4: jo,
0: psicòpates diversos i tot el teu personal... Per acabar, els esports amb la carbassa gegant.
1: Som-hi.
0: De la Iel Brusca. Que avui té un dia bastant espiritual, diguem-ne.
1: Sí.
0: Va, per on comencem? Bueno, cada dilluns a aquesta hora, més o menys, depèn del dia, una mica abans, una mica després, la Núria fa acte de presència aquí per intentar-nos explicar el que hi ha al darrere de petits fenòmens científics diaris, de qüestions d'ús quotidià, que volem, doncs, qüestions relacionades amb l'actualitat, fins i tot, com és el cas avui, que en volem saber el rerefons tecnològic o científic. Per tant, procedeixin, què comença avui?
1: Què tal el cap de setmana?
0: Què tal? Per què em preguntes, com, què tal el cap de setmana?
1: Jo t'he vist molta celebració.
0: Ah, vaja, bueno, ja comencem, eh? Va haver-hi una celebració, no molta celebració, va haver-hi una celebració. Però
1: molt
0: bé,
1: bé, molt bé.
0: Però prou bé, sí.
1: Jo he de dir que també he celebrat una cosa, i és que per primera vegada a la vida he vist com s'originava un incendi.
0: Ostres, doncs, però... home, no és molt per celebrar, eh?
1: Exacte, no és una celebració molt positiva, però és veritat que no ho havia vist mai.
0: Un incendi forestal d'aquests que estem explicant, o de...
1: Exacte, està a l'ordre del dia. Com tu deies, avui venim a parlar d'un tema de molta actualitat, dels incendis, d'aquests focs que tant ens preocupen. Estava jo a la zona de Llançà i vaig veure com s'originava un incendi. De seguida vaig trucar al 112 per fer avís, i així va ser com després ja van venir els dispositius d'extinció i van poder aturar-lo. Per sort no va créixer gaire més, però és un cas més dels que estem veient i els que esteu explicant aquí, no? A les notícies, doncs, aquests dies. Està a l'ordre del dia aquest estiu els focs, els incendis, i jo us pregunto, què està passant amb els incendis? Té el canvi climàtic alguna cosa a veure amb tot això? Spoiler, ja us ho podeu imaginar. Sí.
0: Doncs endavant. Per cert, aquest vas veure l'origen, la causa de l'origen? Si hi havia un pàfaro per allà rondant o no?
1: No, estava de més lluny.
0: Ah, val.
1: Però vam poder fer l'avís d'aquesta primera columna de fum.
0: Doncs gràcies a tu i a tota la gent que avisa per evitar que la cosa vagi pitjor.
1: S'estima que el canvi climàtic ha fet 20 vegades més probables els megaincendis d'aquest estiu i que tant preocupen. Durant aquesta campanya forestal estem veient els bombers, sobretot, s'estan trobant amb un tipus d'incendis més extrems que el normal i amb els que no estaven acostumats a treballar. Aquests incendis els anomenem incendis de convecció. Sí, aquests són focs que estan associats a modificacions atmosfèriques i que, per tant, vol dir que són capaços de generar condicions meteorològiques pròpies, la seva pròpia dinàmica atmosfèrica.
0: Ah, és allò del Foconumbulus, Nimbulus, aquell...
1: Piro musical de la Mercè.
0: No, Piro Nimbus, no, Piro, no.
5: Conolimbus.
0: No, Piro, té la paraula Piro.
5: Vull.
1: Piro, i ara tampoc me'n recordo aquesta... Gràcies.
4: El Piro Cúmul.
5: Ah, el Piro Cúmul.
1: Sí. Ara en parlarem.
0: Piro Cúmul, exacte.
5: Piro Cúmulus.
1: Ara en parlarem. Piro musical de la Mercè. Ens preguntàvem que si això tenia alguna cosa a veure amb el canvi climàtic, aquest canvi de temperatures que estem vivint a causa d'un canvi global promogut, doncs, per l'activitat humana, entre altres per l'ús de combustibles fòssils i l'augment de gasos d'efecte hivernacle. Una problemàtica de la qual hem sentit a parlar-ne mil vegades, però que sembla que encara cal repetir davant l'auge del negacionisme científic.
6: Claro.
0: Què passa?
6: No existe.
0: No, sí que existen, perquè, home, si justament s'està cremant mig país, s'ha cremat mitja Espanya també.
6: Ja l'he dit.
0: No, però no, negui, no pot negar la realitat.
6: Les ecologistes.
0: Com?
6: Les ecologistes.
0: Ja comença. Los ecologistes. Quin problema hi ha amb els ecologistes? No, són els científics.
6: Són espatxos.
0: No són els ecologistes.
6: Espanyardi.
1: No, és que és justament aquest augment de temperatures que sembla que vulgueu negar que es dona pel canvi climàtic el que està explicant aquest tipus d'incendis.
6: No!
0: No, que no. Sí que ho voleu negar.
6: En canvi.
0: Sí que hi ha canvi climàtic.
6: Que ja tenen suelto.
0: Que va, prou.
1: Què està passant? Aquests dies amb tanta calor, aquesta es va acumulant, facilitant així que els incendis tinguin prou energia per provocar la modificació atmosfèrica que dèiem que caracteritza aquests incendis de convecció. Però què vol dir això de que tinguin prou energia? Els incendis tenen una columna de fum damunt seu que evacua aquest aire. O sigui, és com una xemeneia, ens ho hem d'imaginar. El problema comença si aquesta xemeneia es pot allargar 1.000, 2.000 metres més sense condensar-se, és a dir, sense refredar-se. Penseu que partim de temperatures molt elevades, encara que aquest senyor d'aquí ens digui que no. Sí, aquesta acumulació de calor. I, per tant, aquesta condensació, que és el procés amb el que, per exemple, es formarien els núvols i la pluja, és més complicada, perquè partim d'aquestes temperatures molt, molt elevades. En aquesta situació, l'aire, encara calent, pot pujar per la xemeneia deixant pas a que el vent entri per la base, i això és el que acaba provocant que l'incendi s'acceleri, fent més complicada, per tant, la seva extinció. Com més amunt va la xemeneia, més fort és aquest vent que entra a la superfície i accelera l'incendi. Per exemple, la Bisbal, que va haver-hi aquest incendi tan gros, va pujar i modificar a 1.400 metres, provocant que l'incendi passi d'una velocitat d'un quilòmetre hora a 3 quilòmetres hora. I això, us imagineu, doncs, acaba resultant en incendis més ràpids, allargats i difícils d'aturar. Però més enllà d'aquest canvi de situació, d'aquest canvi climàtic i d'aquest tipus d'incendis, jo em pregunto, els incendis són naturals?
0: Venia de tot, no, suposo, d'haver-hi alguns que sí i d'altres que no.
1: Exacte, no? Veiem alguns casos també d'incendis provocats, però els incendis en si són un fenomen natural, formen part de la natura, sí? Però els incendis, això, diem que són naturals, són el que anomenem estructuradors d'ecosistemes, perdoneu. Què vol dir això? Que de manera natural funcionen, però quan es descontrola, pel que acabem d'explicar, per exemple, sumat a que tenim ecosistemes mal distribuïts, hi ha una bomba de rellotgeria. I l'incendi s'expandeix per tot arreu, afectant a moltes zones i podem provocar greus desgràcies. Però què és això d'un ecosistema mal distribuït?
0: Ara.
1: En aquest cas parlem d'ecosistemes no saludables. Sense herbívors salvatges, per exemple, no hi ha animals que s'alimentin d'aquests boscos, no els estem potenciant. I aquest, malauradament, és el cas més típic a casa nostra ara mateix, aquest despoblament rural que ha provocat boscos molt densos, amb molta massa forestal, que, sumat al que hem dit abans, són combustible i, per tant, expliquen aquests focs tan ràpids.

0: piti tan perillosos. A un ecosistema saludable, en canvi, hi trobem herbívors salvatges, pastures, que permeten tenir un bosc obert. És a dir, existeixen barreres naturals pel foc i, per tant, el foc és més lent.
1: Ah.
0: I això, bàsicament, és el que la pagesia, el cos de bombers i absolutament tothom porta temps avisant-nos sobre com d'important és tenir aquesta cura pels boscos per la prevenció dels incendis. Mm-hmm. L'incendi ja sabeu que s'apaga no a l'estiu, sinó
1: si no s'apaga a l'hivern. No, i a més el Marc Castellnou, si no m'equivoco amb el nom,
2: Marc Castellnou.
1: Sempre parla això del canvi de model, de la pagesia, de la reflexió que hi ha d'haver-hi al darrere, etcètera, etcètera.
0: Qui ha reflexió...
1: I un dels savis dels incendis de Catalunya.
2: Sí, sí, sí.
0: Qui ha reflexionat molt sobre aquest tema són els propis éssers vius que ja viuen en aquests boscos. Mm-hmm. Hem dit que els incendis són naturals, porten molts anys tenint lloc, pel que moltes espècies han evolucionat amb adaptacions per resistir-ne. Imagineu-vos, per exemple, el pi blanc, no? Les seves pinyes, en casos d'incendi, s'obren i llencen els pinyons després d'un incendi, de manera que són els primers en repoblar una zona després d'una causa com d'un incendi.
2: Que fort.
0: Clar, això són estratègies evolutives que tenen tots aquests arbres, o els inassoreres, no? La seva escorça de suro, l'illa de l'incendi, podent tenir més possibilitats de sobreviure.
2: Carai.
0: Per tant, els incendis són naturals, però que els incendis siguin naturals no vol dir que els hem de deixar fer i mirar-los de lluny, no. Però sí que ens han de fer pensar com estem integrant la vida humana en un món que no està pensat únicament per nosaltres.
1: Efectivament. Val, doncs això és tota l'explicació relacionada amb els incendis, amb els focs, i ara anem als focs artificials.
0: Clar, estem parlant...
1: Que ara els molt per festa major, perquè a més a molts llocs, justament per culpa dels incendis o a conseqüència de les condicions climàtiques, s'està prohibint que es puguin fer o que es, per prudència o per precaució no es fan, però tenen un principi científic també al darrere, no?
0: Clar, estem parlant de focs naturals, però ara parlem això de focs artificials, perquè ens serviran per introduir la secció que a vegades ja estem aquí fent, que és aquesta secció on parlem d'alguns elements de la taula periòdica.

0: Doncs els focs artificials tan presents a festes majors, com ara, Pere, comentaves, no estan formats simplement per elements purs, com els que portem explicant durant aquests dies, sinó que avui ja veurem que hi ha una mica de barreja. En aquest cas, els focs artificials tenen una barreja de combustible, substància oxidant, sals metàl·liques, que són les que donen color, i un aglutinat que ho ajunta tot. Sí? L'explosió d'aquests focs és el que escalfa les sals metàl·liques aportant una energia en els seus electrons. Aquests electrons d'aquestes sals, d'aquests elements, salten, sí? Temporalment van a un nivell energètic superior. És com que es formen alguna cosa, s'exciten, s'emocionen, van molt a tope, val? Però han de tornar a la realitat, han de tocar a peus a terra. I és quan tornen al seu estat inicial que alliberen aquesta energia en forma de llum, sí? I com que cada element emet unes longituds d'ona concretes, cada element emetrà uns colors diferents. D'aquesta manera, els que munten tots aquests tinglados, jugant amb diferents sals, s'aconsegueix el patró de colors desitjats, no? Jo que sé, les sals de calci, la calci, aquest element que també trobem als ossos, a les dents, de fet, al cos portem un quilo de calci, això,
1: carai,
0: no?
1: Escolta.
0: Entre ossos i dents. Doncs en aquest cas,
2: encara
0: trobo que
2: és poc. Bueno. Home, si junta tots els ossos i... No qüestiono la dada, eh? Vull dir que... Com que aquesta ha dit carai, perdó, aquesta, la Laia ja l'ha dit carai.
1: Sí. A mi m'ha semblat bastant, però Déu-n'hi-do.
2: A mi m'ha semblat poc, bueno, és una qüestió de percepcions.
0: Doncs aquestes sals de calci, en aquest cas, produeixen color taronja, o les sals de sodi, el sodi n'hem parlat també, no?, present a casa nostra segur, perquè les trobem a la sal comuna, a productes de neteja, doncs en aquest cas les sals de sodi produeixen una llum groga. Les sals d'alumini i de magnesi produiran aquestes tonalitats més blanques, platejades. Les de coure, el coure present als cables elèctrics, doncs donarà aquests tons més blaus. Amb tot això...
3: Con razón tengo un cohete.
2: Aviam, què passa amb el cohete?
1: Com, un cohete?
3: Que cabe duda, no?
2: Que cabe duda de què?
3: Que a veces la Pili me dice, Sergio, para un poco, que van a salir chispas.
2: No.
0: Amb tota aquesta combo, doncs, tenim els focs artificials tal com els coneixem a les nostres festes majors i que, com deies, no ara, també hem d'anar al tanto, perquè són temps complicats en els nostres boscos.
2: Molt bé, doncs ja sabem com es fan els colors. I ara una mica d'eclipsi, no?
0: Home, ho vam deixar pendent.
2: Professora Olivia Làctia.
4: No hem parlat suficient d'eclipsi?
2: No, no
4: he après res de tot el que està dient.
2: Si hem d'aprendre de vostè, que només diu que moríem tots, tampoc és una gran aprenentació.
4: Aquest no és veritat, Pere? No moriràs en algun moment de la teva vida?
2: Però no el dia 12.
4: Menys mal que ha sigut teu cumpleanys abans d'eclipsi.
2: Sí, va, li ha quedat clar aquest punt.
0: Ja esteu preparats per això, per l'eclipsi? Perquè Déu-n'hi-do,
2: estem
0: sent pesadets.
2: Un programa especial. Tu creus, sí, que s'està sent massa pesadet?
0: Massa hype. Massa emoció.
2: Hype. Què vol dir massa emoció? Massa hype?
0: S'està posant unes expectatives molt altes.
2: És que tothom que ho ha viscut diu que és molt xulo.
0: Clar, no, a veure, serà una experiència.
2: Per exemple, Guillem Ramon Salvat, que no ha viscut mai un eclipsi.
5: No, no he tingut el goig.
2: Tens previst on el aniràs a veure?
5: El veurem des de Maspujols, al costat de Reus, al poble on...
2: Que allà 100% és...
5: No, bueno, es farà de nit, però el sol al 100% no el veurem, però bueno.
1: A mi el que m'agrada és que ens agafi tan a prop de casa. Una cosa molt còmoda.
2: Bueno, per això és notícia, perquè justament passa a Catalunya i fa 105 anys que no passava això. Per això ja tant... No sé,
5: bueno,
2: si pico,
5: però fa gràcia, no.
2: Sí, no, sí, home.
5: S'hauran d'encendre els llums dels cotxes, de casa. És el que em fa, bueno, em fa il·lusió.
4: Estarà de muerte.
2: No, el tema és la gent que no ho tingui present i que s'ho trobi, que estiguis baixant per l'autopista, anant tranquil·lament...
1: Home, es col·lapsarà. Com algú no se n'hagi assabentat. És a dir, que hi ha un eclipsi
2: no
1: ja és per...
2: No seran ni un ni dos.
5: Aquí hi ha dues coses que tothom sap. El canvi de nom de la... El canvi de nom de l'empresa que... clienta d'aquesta casa.
2: Ah, sí, el Verisur, aquest.
5: Correcte.
2: Sí, veritat.
5: I l'eclipsi. Jo crec que...
1: Són els dos temes.
5: Tot Catalunya sap aquestes dues coses.
2: O sigui, tu creus que tota aquesta gent del... Bueno, o sigui, tots els que s'informen pel WhatsApp, pel TikTok i aquestes tonteries, també se n'han
1: assegut. Sí,
5: home, també hi ha gent que està fent vídeo al camp divulgatiu i altra gent fent vídeos explicant-ho.
0: Estic informant cada dia com protegir-te.
2: Ah, molt bé. Bueno,
0: clar, clar, clar. Aquí estem preparats, però jo estic una mica cansada, et deia.
2: Ens has dit això, però procedim.
0: Però per motivar-nos, perquè jo trobo que, bueno, potser més enllà de vigilar amb l'eclipsi, està bé també entendre la importància d'aquests fenòmens. Més enllà d'això de les ulleres de protecció, que ens estan venent absolutament per tot arreu, als supermercats, a tot arreu, no sé si us esteu trobant. Per això m'agradaria compartir-vos la rellevància científica que han tingut històricament els eclipsis. Els eclipsis han inspirat molts descobriments científics perquè la fase de totalitat dels eclipsis solars ens regala una oportunitat única per observar les regions exteriors del Sol que normalment no veiem per culpa, doncs, d'aquesta brillantor. L'eclipsi total de sol, com el que viurem ara el 12 d'agost...
2: D'aquí 9 dies.
0: Però el que va tenir lloc el 1919 va ajudar a permetre consolidar la teoria de la relativitat general d'Albert Einstein.
2: No.
0: De veritat. Penseu que en el seu moment la seva proposta d'Albert Einstein va ser una proposta molt trencadora, tant que va necessitar un eclipsi perquè es pogués acceptar.
2: Uh-huh.
0: En aquest cas, les imatges obtingudes durant la fase de totalitat, que és aquesta fase de totalitat que no es veurà tot Catalunya,
2: i nosaltres la veurem a Roquetes,
0: En aquell cas, mostraven que les estrelles que apareixen al voltant del Sol estaven una mica desplaçades, just l'angle que Einstein havia calculat, respecte a les seves posicions quan el Sol no estava a prop. Així es va poder comprovar que l'atracció gravitatòria del Sol és capaç de desviar la trajectòria dels raigs de llum, tal com havia predit Albert Einstein amb la seva teoria, dient que la gran massa del Sol desvia aquests rajos de llum de les estrelles al passar per a prop d'ell. Malgrat ara tinguem moltes més eines per l'estudi del cel, de l'astronomia, els eclipsis també són una oportunitat per recordar aquestes fites històriques, sobretot per posar en relleu la ciència d'aquests esdeveniments. Doctora Olivia Làctea?
4: Si dius que ho va dir el Frankenstein, no té cap
2: Frankenstein
4: sentit.
2: No, Albert Einstein. Albert Einstein és la font. I a més no parlava dels eclipsis, parlava de la teoria de la relativitat.
4: Jo tampoc parlo d'eclipsi, parlo d'estirar la pata.
2: Vale, molt bé.
4: De passar a millor vida.
2: Ens haurem de ventilar abans del dia de l'eclipsi a la senyora Olivia Làctea. I què et passa, Yael?
6: Que estic contenta. Perquè acabo de rebre un paper de les productores. Som-hi.
2: Molt bé. Bé, ja hem acabat, oi, Núria? La setmana que ve més...
0: Ens veiem i estarem nerviosos ja.
2: Estarem a dos dies
0: a
2: l'eclipsi.
0: Estarem molt nerviosos, t'ho
2: he de dir. Sí, tu, és veritat, la setmana que ve estarà tothom molt
0: present. Emoció de pell, aquí us espero.
2: Molt bé, doncs aquí ens tindràs i el programa especial que farem... L'Ambudi anirà al matí, nosaltres a la tarda. Ens anirem d'excursió a Roquetes, a l'Observatori de l'Ebre, per explicar l'eclipsi en directe i tot el que passarà. De fet, nosaltres no acabarem a les 8 aquell dia, sinó que acabarem a les 9. Perquè, clar, si l'eclipsi a les 8 i 20, no, quasi dos quarts de 9, seria el gènere tonto, foto una especial, i a les 8 i, vale, adéu, fins demà.
0: Bueno, el sol marxarà abans d'haver-se...
2: Sí, ja estarà marxant. Quan serà marxar, dos quarts de 8. Sí que marxarà.
4: I la descomposició de costa.
2: No, descomposició... Aviam, calli vostè. I vostè no negui l'eclipsi, perquè...
7: No.
2: Quin problema hi ha?
7: Serà una persona molt alta.
2: Com?
7: Te taparà el sol.
2: Una persona molt alta.
7: Perquè en la playa, quan estàs... Se puede ir en el ante. No me tapes.
2: Espera, el dia de l'eclipsi no el tinguem per allà.

0: A veure, Guillem Ramon Salvat, Sang i Fetge, Els Successos, La Crònica Negra, tenim Els Falsos Vigilants de Ripoll, que ja els has anunciat abans.
1: Tenim Nacionalitats, no, però no caldrà dir-ho.
2: No, sí. Encara no els han detingut. Quan els detinguin ho sabrem. De moment no ho sabem.
0: No s'inventi
1: cosa. Avançar.
0: No, no, què ens pot avançar?
1: Una C.
0: No, va, no
1: una S o no. Una M.
0: Va. Després tenim el grup aquest dels fatxes aquest, el robatori... Però dius que tens unes últimes hores? Vols que comencem per les últimes hores?
2: Sí, si vols, mira.
0: Home, el peix fresc a la ràdio sempre és el primer.
2: Vinga,
0: vol
2: doncs,
0: dir que...
2: Anem fins a Ainet de Besant, això és el Pallars.
3: Última hora!
4: Exclusiva.
0: Bueno, a veure, no és exclusiva però... última hora.
2: És no, és última hora, no és exclusiva. No, que els bombers...
0: Molt bé, ja m'he perdut jo. Has dit...
2: Ainet de Besant.
3: Ahí está la última hora!
0: Sí, això també.
3: Ja, quan ¿dónde hay gol?
2: Quan comencem no ja no serà última hora. Ainet de Besant, això és el Pallars. És un municipi que... una petita...
3: Sí, donde Cristo perdió el gorro.
2: Més o menys, deixi que pertany a Alins, això com dèiem és al Pallars, han hagut d'evacuar de manera preventiva els bombers 70 xiquets i 20 monitors d'un campament que se'ls ha començat a inundar per aquestes pluges que tenim en aquesta zona nord del país i els han hagut de portar fins a una sala d'actes del municipi d'Alins que han gestionat amb l'alcalde per precaució. Tothom està bé, no hi ha canalla ferida, però en tot cas sí que se'ls ha evacuat de manera preventiva.
5: Que de fet, no sé, Pere Mas, però el Nil Ferrés, el meteoròleg d'aquí la casa.
0: Sí.
5: M'ha estat enviant algunes fotos d'imatges de Solsona, de com havia caigut la pedregada, i déu-n'hi-do, quines bones pedres, eh? O sigui, del tamany de la mida d'un ou.
0: Doncs té ànims a la gent de Solsona els que hagin resultat afectats per aquesta pedregada. Val, això era una de les últimes hores, i l'altra?
2: L'altra, que han pogut identificar a la persona que van trobar mort en un contenidor divendres a la tarda a Lloret de Mar. És un xiquet de 30 anys, gambià, molt conegut a Lloret de Mar, que va morir a trets.
0: Què?
2: Ho està investigant els Mossos, encara no hi ha detinguts, però sí que s'ha pogut identificar la víctima. Per tant, estem parlant d'una nova persona morta a trets al nostre país. I ja en portem unes quantes aquest 2026.
0: Home, unes quantes, no sé si tens ara la xifra a mà, però...
2: La puc buscar ara mateix, que tenim aquí però... un Excel amb totes les amb totes
0: atenció,
2: morts.
0: L'Excel, és que entre incidents amb trets, que n'hi ha hagut uns quants, bales perdudes, que n'hi ha hagut alguna, i incidents intencionats... tela, sí.
2: Bueno. Mira, és el vuitè crim per arma de foc registrat a Catalunya aquest 2026. N'han tingut, recordeu, el pare de la Pegaso, aquest xiquet de 15 anys que van matar a trets, que ja s'han pogut fer dos detinguts, però també n'han tingut a la zona franca i també al carrer Balmes, al centre de Barcelona, el dia de la visita del Sant Pare, que van executar un home amb un tret al cap davant d'una comissaria de la Policia Nacional.
0: Molt bé, doncs això són les dues coses, com dèiem, d'última hora. Ara ja passem al previst del dia, al menú del dia.
2: Menú del dia.
0: Per on comencem?
2: Després d'aquest fora carta, comencem per aquests vigilants de Ripoll. Això és un cas que està investigant els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Ripoll i ens hem de situar el dia 9 de juliol. El dia 9 de juliol hi ha una persona de Ripoll que rep un SMS fent-se passar per una entitat bancària que li deien que havien detectat que s'havien filtrat dades per aquella filtració de dades d'Endesa. No sé si us recordeu que hi va haver una filtració de dades d'Endesa. El van enredar i li van dir que els seus comptes i les seves joies, és a dir, que a casa seva era vulnerable perquè s'havien filtrat dades. Aprofitant l'enginyeria social, com que el que fan aquests estafadors és amb pic-piques una mica, s'aprofiten, se t'enganxen com una paparra i et treuen tota la informació que poden, van aconseguir saber que era una persona que vivia a Ripoll i la van anar a veure, i li van dir que eren, li van dir per telèfon que enviaven un vigilant de seguretat a recollir-li les joies, les targetes de crèdit i els diners en efectiu per guardar-los amb seguretat fins que l'alerta, fins que aquesta vulnerabilitat de casa seva...
3: Jordi Claret.
2: Disculpeu.
0: Per què el Claret, pobret?
5: Perquè el Claret, el d'informatius, a vegades s'embarbussa amb algunes paraules com el d'agenollar-se...
0: Com tothom de la ràdio.
5: Sí, però tenim aquí el 500 anys haciendo ràdio, que sempre està a la guait d'aquestes coses.
2: Doncs fins que aquesta... vulnerabilitat.
5: Ara!
2: Que et resolta... malparits.
0: De veritat, hi ha molta rata suelta en aquesta ràdio, eh?
2: I realment... I no només això, sinó que després, amb les targetes de crèdit que li van robar a aquesta persona de Ripoll, li van buidar el compte corrent en uns caixers de Sant Quirze de Besora, que això ja és Osona. És veritat que quan ho llegim, i ara és veritat que explicant-ho és molt estrany, és a dir, que et truquin i et diguin que una filtració de dades ha posat en perill la teva casa, les teves joies, i que vingui un vigilant de seguretat, una persona que es feia dir que era vigilant de seguretat, que anava disfressada de vigilant de seguretat, t'agafi aquestes joies i et digui que les guardi, és veritat que segurament a qualsevol persona que ens estigui escoltant li sembla estrany, però clar, imaginem una persona gran, que la truquen, li expliquen això, i a més, el que dèiem abans, amb aquesta enginyeria social, aconsegueixen no només generar-te por, sinó aconseguir informació teva. Potser tu al començament de la conversa els dius que vius al carrer Major, al cap de 5 minuts de conversa et diuen no, clar, perquè vostè ja ho sabem que viu al carrer Major. No tenen recordes que li has dit a aquest senyor que vius al carrer Major i evidentment t'acollona. Tenim fotos, els Mossos d'Esquadra en aquest cas tenen fotos de les dues persones que aprofitant aquestes targetes de crèdit van treure diners a Sant Quirze de Besora i els estan buscant. El que ens confirmava també la policia catalana és que no només ha passat a Ripoll, sinó que hi ha gent que es dedica a fer aquestes estafes que barregen aquesta part digital amb la part més física, que se't presenten a casa i que et roben físicament les joies.
1: Si hagués estat la meva filla a la policia, per aquella data mai hagués passat.
0: Bueno, això no ho podem garantir.
2: No ho sabem.
0: I no comencem
1: ja
0: aquest
1: color,
0: val? Senyora...
1: Batllessa de Ripoll.
0: Batllessa de Ripoll.
1: I propera presidenta.
0: De la Generalitat.
1: Bueno, això i de RAC1 també.
0: No, de RAC1, home, això esperem que no passi. Que RAC1 segueixi manant els que manen i ja anem prou bé dintre el que cap. A veure...
2: Seguim.
0: Escolta una cosa.
2: Tu diràs.
0: Que això, al final, fa que la gent ja està com molt desconfiada sempre de tot. O sigui, sí. Al final no et pots refiar de res, de ningú. O sigui, has d'estar amb vigilància permanent, amb un estat d'alerta que fa que els que truquen de veritat per un motiu concret i que tenen raó o que no són els dolents, també els hagi de tractar com uns desgraciats perquè pensa que aquest tio està a punt d'estafar o fer alguna cosa rara.
2: Hi ha empreses...
0: No? Al final el resultat és aquest.
2: Sí, hi ha entitats bancàries que diuen nosaltres ja no truquem als nostres clients perquè tothom es pensa que és una estafa.
0: Sí, sí, és que això passa.
2: I bueno, jo molts cops em telefonen i jo ja, el número, si no el conec, o em truca dues vegades, jo no l'agafo.
0: Bueno...
2: És possible que em perdi alguna trucada important. Però almenys tinc el compte corrent ple.
0: El meu equip posa per testimoni que en rebo entre 3 i 5 trucades cada dia, que són o estafa o presa
5: de
0: pèl·lis.
5: De Múrcia o Bèlgica, cada dia.
2: Jo faig servir dues estratègies.
0: Estratègies Ramos Salvat.
2: Una,
0: tengo unos amigos en el puerto que por 500 euros...
2: No, la primera és parlar en català.
0: Sí, clar.
2: El 90% de les trucades pengen. I la segona és fer-me el compungit i dir que em sap molt de greu, que l'atendria amb molta amabilitat, però no puc perquè estic a la cua d'un enterro i just me toca donar el pèsam si volen que truquin més tard. La gent es fot nerviosa i penja. Però acostuma a funcionar més la...
3: Ai, caminar, anar con un palo.
0: Sí, no, els hi pots dir que estàs en un tanatori i que està mort el pare o un germà.
2: També.
0: Però sí que és veritat que són molt pesats i generen una desconfiança brutal. Però bé, has vist que ha entrat un home despropitós anomenat Nil Ferrés?
2: Hola, què tal?
4: Hola, bona tarda.
0: És que s'ha estrenat avui amb nosaltres i no n'ha tingut prou. Venir un cop que ara vol tornar a venir a intervenir a l'antena de RAC1, però és per un tema important, que de fet l'hem mig apuntat ara, l'has apuntat indirectament tu, la Iel l'ha mencionat, però si tenim un senyor del temps que ens vingui a explicar ell, no?
4: Exacte.
0: Doncs proceda, senyor del temps, què està passant?
4: Doncs mireu, ara mateix tenim diverses tempestes actives al Pirineu, Prepirineu Occidental, però cal destacar sobretot les tempestes que ara afecten el Berguedà i la Cerdanya i que fa poca estona han deixat una forta pedregada a diversos punts del Solsonès, sobretot també a Solsona. S'ha detectat pedra de diàmetre de més de 2 centímetres en alguns punts, per tant, home, pedra gran.
0: Ja és una pedra grossa.
4: Exacte. També, per posar un exemple, el port del Comte s'ha acumulat en ben poca estona, 39 litres per metre quadrat, per tant, és molta intensitat de precipitació, també a Guixers, 24 litres per metre quadrat, per tant, parlem d'unes tempestes que porten molta activitat elèctrica associada, pedra en alguns casos i fortes ventades. No descartem tampoc algun fenomen de temps violent, que és el que fa poca estona ha emès el Servei Meteorològic de Catalunya. Exactament, un avís per temps violent a les comarques, sobretot del Solsonès, també Berguedà, Cerdanya i punts de l'Alt Urgell.
0: Sí, Catalunya Central tenen cap al Pirineu.
4: Exactament.
0: La gent vagi en compte i que estigui pendent de la ràdio i també dels mapes diversos i dels avions. Molt bé, doncs, sap greu per aquesta gent que els ha caigut aquestes pedres al damunt. Gràcies, Nil, i si hi ha res, aquí estem fins a les 8, aquí. Vol dir que, i si no, a partir de les 8, tens la Montse Martí, que estarà encantada de rebre't.
4: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Reprem el fil, Guillem?
2: Som-hi.
0: Hem acabat amb amb els xoriços aquests de Ripoll.
2: Correcte.
0: Cap on anem ara?
2: Ara anem cap a Guipúscoa, però per això és un cas que ens afecta també directament.
0: De veritat, eh?
2: Han detingut el màxim representant

0: pilotes, aquest,
1: no?
2: A Brandon està al loro...
3: Doncs el codi postal d'aquest comtat de Texas, sí, és el que dona nom en aquest grup ultraviolent, que parlant amb investigadors dels Mossos d'Esquadra, que ho han portat tant amb la Policia Nacional com amb l'Emergència, ens deien que no hi ha una ideologia darrere. És a dir, no és un grup supremacista d'extrema dreta, però tampoc un grup jihadista de, diguéssim, d'islamisme radical. És violència per violència, i això encara preocupa més, perquè encara és molt més complicat d'agafar-ho. I sobretot perquè habiten només a l'entorn digital. Què ha passat aquest cap de setmana? S'ha conegut que han detingut aquest xiquet de 17 anys, de 16 anys...
0: a sobre menor d'edat, eh?
3: Menor d'edat, que era la persona que coordinava o era el màxim referent d'aquest grup ultraviolent aquí a l'estat espanyol. Entre altres coses, havien fet amenaces en centres d'oci, en instituts, a la zona del País Basc, amb 8 instituts. És veritat que no tenien capacitat per fer atemptats o per fer atacs violents, tirotejos, que és ell el que anunciaven, però en tot cas havia generat una forta alarma i havia fet desplegar, evidentment, els cossos de seguretat. També havien amenaçat a Irene Santolaya, que és una de les col·laboradores, opinadores de, diguéssim, de moda de la televisió espanyola, sí, o fins i tot l'exministra Irene Montero, l'havien amenaçat. Darrere d'aquest grup, és el que deia, que és molt complicat d'entendre...
0: O sigui, perquè em dius, no amenaça en nom de ningú, en nom de cap causa, en nom de cap...
3: No, en nom del 764, però no hi ha cap ideologia darrere. És, el seu objectiu és desmuntar el sistema per col·lapse. És una cosa... és a dir, és violència per violència. Els hi agrada la violència. A més, aquests grups estan relacionats amb sextorsió, amb maltracte animal, amb pornografia infantil, amb maltractament infantil... Tot això... relacionat i gestionat des d'entorns digitals. Passa...
0: Tela, eh?
3: Sí, sí, és una cosa molt curiosa, perquè l'abordatge policial i fins i tot social, si li voleu dir així, és molt complicat, perquè no es reuneixen, no hi ha punts de trobada, no hi ha un core ideològic que puguis combatre. És violència per violència, i a més, les víctimes, a part de fer aquestes amenaces en centres escolars, en centres d'oci, en persones conegudes, és veritat que les persones conegudes amenaçades acostumen a ser de sectors d'esquerra, això és veritat, però...
0: Home, llavors ja comença a haver-hi blanca i en botella, eh? Sí. Sempre sol el 36, vull dir que...
3: Sí, al final busquen el col·lapse de la societat i ataquen a aquests llocs concrets. Però també es dediquen a fer mal a extorsionar a canalla vulnerable que troben per internet. És a dir, aprofiten aquests canals tancats per captar gent, però també per captar víctimes. En aquest cas, aquest xiquet, aquest noi detingut, que ha entrat en un centre de menors, sí, també se l'ha investigat per diversos delictes d'extorsió de menors i sextorsió. Aconseguien material pornogràfic de menors i després els extorsionaven i els deien que si no pagaven, que si no buscaven noves víctimes o que generaven violència contra, fins i tot contra animals, per poder-ho gravar i difondre-ho, els hi farien la vida impossible. I a més hi ha una cosa nova, que és el SWATing.
0: Com?
3: SWATing. De l'SWAT, la patrulla, diguéssim, d'elit...
0: Ah, val. SWAT.
3: Correcte. D'això n'han creat un delit...
0: Són els homes de Harrelson.
3: Correcte. De la sèrie i de tants dels homes de Harrelson. Exacte. D'aquesta unitat especial n'han creat un delicte que és per generar-te por, per extorsionar-te, aconsegueixen filtrar a la policia. Per exemple, si jo et volgués extorsionar tu amb aquest delicte, diria a la policia que a casa teva amagues droga, sí, i un dia al dematí t'entraria la policia a casa, et fotria la porta a terra, et detindria, els teus veïns es pensarien que amagues droga, etcètera. I això ho han aconseguit fer aquí, a l'estat espanyol, al País Basc i a Catalunya, han aconseguit extorsionar dues persones amb aquest tipus. És una cosa... Si algú està més interessat, que ho busqui per internet, hi ha molta informació d'aquest grup, perquè, a més, costa molt d'explicar, perquè, és a dir, tot el terrorisme és una barbaritat, però si pots entendre o pots comprendre, o si més no, saber què hi ha darrere, és més fàcil combatre-ho. Però en aquest cas no, és violència per violència, és una cosa nihilista completament, que no té cap més objectiu que fer la vida impossible a persones que creus que són menys que tu. En tot cas, la detenció aquesta confirma que a l'estat espanyol hi havia un grup actiu. Ara veurem si es poden rearmar o no després de la detenció d'aquest referent. No parlen ni de líderes, sinó

0: com de referent. Sí, sí, Déu-n'hi-do.
1: No, no, és que et queda mal rotllo. El Guillem,
2: jo, la veritat, m'han vingut ganes de tancar tot, agafar un hort i vinga. Com a pel sac, tot.
1: Bueno, calma, podem...
2: Perdó, anem a cuidar els boscos. Home, home, és que, escolta, ja no vull... Les principal... xarxes socials fora, tu.
1: Doncs mira, si et dic la notícia... No, no, doncs t'afegeixo una notícia que no la té el Guillem Ramon Salvat. A Benidorm,
0: així
1: estan buscant la propietari... Et pots posar a Telecinco, un segon? Ah, no, Antena 3.
0: Se l'han deixat en un supermercat.
1: Un tio portava una urna amb les cendres d'un difunt...
3: Se nos han dejado la taquilla de un supermercado.
1: Sí, sí. Ah, una taquilla de un
3: súper. Qué
0: fuerte. Sí, sí, sí.
1: O sigui, te'n vas al supermercado.
2: Bueno,
1: home, però un moment.
3: Diré... Que vengan al diario.
1: Mira, i aquí està la policia ensenyant les urnes. Home, ay, algú...
3: Qué coñazo.
1: Mira, mira. ¿Viam?
4: Es un ser humano.
5: Quevedo.
6: Escúchame, Quevedo. Mi madre me dice siempre, yo cuando me estará viendo, y lo voy a decir mamá... Y no
3: Valeria.
6: Hacer, cuando me muera, me incineráis... Y al váter, que le digo, mamá, al váter,
4: hombre.
6: No,
4: váter,
6: pues, dice, porque dice, esto ya, las cosas en vida. Tú me has querido en vida, pues en vida. El resto es polvo.
4: No, dile
6: y tiene
4: a tu
6: un poco de razón. Y al váter no la voy a echar.
7: Hay otra cosa, que igual puede ser, no te dejan tirar las cenizas al mar. Igual esto es alguien que se ha ido a Benidorm, con bueno, última voluntad de tirar las cenizas al mar.
1: A Benidorm tenim una sèrie d'experts, un programa que es diu Ja és verano, o Ja és verano.
2: Estan fetes pols, imagina jo dit.
1: No, però també és una mica estrany deixar-se les cendres d'un difunt. Al súper.
2: Anem molt estressats.
0: Sí,
2: jo crec que...
0: En una guixeta del supermercat. Sí, sí, sí.
3: I ara són soles en verano.
1: Sí. I et diré una cosa.
3: Lo presenta la Pepa.
1: El Guillem Ramon Salvat, potser sap això, que és l'expert en cendres i assassinats diversos. Bueno, no, amb gent que es mora normal, no. Tu ets els que es moren...
0: Jo, els que es moren de manera més divertida.
1: No, unes cendres no es poden transportar així com així. Has d'anar amb una carta...
0: Has d'acreditar
1: sí,
0: qui
1: sí,
0: és, clar.
1: S'ha de portar una carta sí, sí, sí. Conforme qui allà dins posat. No el pots passejar amb una urna. Per algú i dir, escolta, qui hi ha aquí dins? És com, tampoc el pots passejar amb un taüt. El que el taüt és més incòmode d'anar amb un taüt pel carrer sí. Amb un senyor dins. Però les cendres has d'anar amb la carta amb,
0: acreditant.
1: Amb, acreditant que qui
0: era
1: és
0: el propietari de les cendres.
1: I que, i tu, exacte, que tu no les pots traslladar a qualsevol. Vull dir que és un tema que està regulat.
0: Però si,
1: per tant, el senyor aquest...
0: Alerta, perquè si és una persona... Si el, la persona que ens ha deixat aquestes cendres a Benidorm ens està escoltant, la policia local ha donat un termini perquè, si no, ho portaran a l'Osari o en algun lloc del cementiri municipal i les perdran, si en un temps prudencial ningú les reclama.
1: És tan curiós, aquesta història. Bueno, estic així sobre, eh? Sí. Diamants, ara estem pels diamants.
0: Diamants.
3: Que dijimos que era un regalo.
1: No, no, no.
3: Dejar ja el pobre Rodríguez Zapatero.
1: No, no, no, tranquil. Que
3: estem... És un regalo.
1: No, estem parlant d'això. No estem...
8: Que és un regalo!
1: Per cert, això del regalo, aquest matí ens hem preguntat a la reunió d'on surt el que
2: no
1: és el regalo. Què és? D'on ve això?
3: Pues el otro día comentamos en este programa que las joyas de Zapatero...
2: Sí,
1: no,
2: sí,
1: no, no,
2: però...
3: Eran un regalo. Eran un regalo.
2: Porque es de aquí no hay quien viva.
8: ¡Es un regalo!
1: Escolta, però d'on ve això, el crit?
3: Que no os enteráis.
2: Es de aquí no hay quien viva o així.
1: Vale, es inventat.
3: Es para que quede claro que
1: vale,
3: es un regalo.
1: Va, vale, ja està, prou.
8: ¡Es un regalo!
1: D'acord, ja ha quedat clar. Va,
0: el que no era un regal eren uns diamants que es van robar l'any 2024 a França, en un municipi de la Normandia.
1: Ja fa dies.
0: Fa dies, correcte, i fins a fa poc, fins fa menys d'un mes, no tenien identificat qui havia fet aquest robatori.
2: Pera.
0: I els han acabat trobant aquí, Francesc. A Catalunya. Habitualment passa, és veritat, tenim com
1: Pere.
0: Un pol d'atracció de criminals
1: Pere.
0: Que venen a viure a Catalunya. És veritat que és un tema per un tema de, diguéssim, que les lleis aquí potser són més laxes, però també hi ha una cosa més prosaica, que és que aquí a Catalunya es viu molt bé. A part de que tenim una AP7, que és cada cop més complicada,
1: gràcies a qui?
0: Cas, que funciona, si més no,
3: gràcies
0: per portar-la cap a Europa, doncs aquí es viu bé, eh? Pots sortir, pots fotre una paella, etc etc. Doncs aquests lladres colombians havien robat 300.000 euros.
1: Atenció al nivell del llindar de l'ONU per saber on es viu bé.
0: No,
1: es
0: no.
1: Pot sortir i fer una paella.
0: Bueno, però, no, no, però ja ho he dit, és una cosa prosaica.
3: Sobretot en Reus.
0: Els criminals el que volen és viure bé.
1: Sí, sí, tothom en
0: I
1: general.
0: Llavors, a tothom en general, correcte, però el criminal diu, hòstia, doncs si sí, aquí vic bé, perquè... Home, a veure, imagina't un criminal de l'est viurà molt millor aquí que a Romania.
1: Sí. Per tant, sí, sí.
0: Doncs en tot cas, va, gràcies a una operació que ha fet la gendarmeria francesa en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, han pogut ubicar, és veritat que després de 2 anys, aquí a Catalunya, aquests lladres de diamants. No han trobat els diamants, però sí que els han pogut detenir, i és una persona que vivia aquí a la ciutat de Barcelona i que ha ingressat a presó. A més, també havia... una de les complicacions d'aquesta investigació era que havia passat tant de temps que els lladres ja s'havien dispersat, diguéssim, ja no col·laboraven junts, però en un dels lladres, aquest que dèiem que havien detingut a Barcelona, més més a més, també li han trobat 3 quilos de ketamina. Per tant, a part de robar diamants, també es dedicava al narcotràfic. Però, en tot cas, doncs, si abans parlàvem d'una cosa doncs, que fotia els pèls de punta, en aquest cas, doncs, una cosa que acaba bé gràcies també a la col·laboració, en aquest cas, transfronterera entre la Gendarmeria Francesa i els Mossos d'Esquadra, en aquest cas concret de la DIC de Lleida, que són els que els hi va caure el cas i que l'han investigat.
1: Molt bé. Doncs una última cosa ja,
0: sí.
1: Abans d'anar a la carbassa gegant. Ei, Ael, tu que te'n vols anar a un hort i...
2: I deixar-ho tot.
1: I deixar-ho tot, no sé per quin motiu sobtat. Què passa? El tema és les boies.
0: Les
1: no?
0: Boies.
1: No, les boies...
3: Com bé.
0: Sí, no joies, correcte.
3: O com bé.
0: Sí. El guió ho he escrit malament. Vandalització de boies a Palamós.
1: Sí.
0: Què fan? Jo li diria cas Barquitos o cas Pijos en Barco, però en tot cas aquest no seria el nom normatiu. Els Mossos d'Esquadra estan investigant qui saboteja les boies que delimiten.
2: Delimiten,
0: disculpeu.
2: No.
0: Avui no tenim el dia.
6: Jordi Claret.
2: Però escolta, estan vandalitzant aquestes boies?
0: Estan vandalitzant aquestes boies. Amb un trepant, això va passar la nit de dilluns a dimarts de la setmana passada, però, amb un trepant
1: que anava amb piles, clar, perquè per anar al mig del mar...
0: Bueno, amb bateria, sí. Les van foradar per tirar-les, per enfonsar-les, en aquest cas, com que entra aigua, al final això la ciència ho explica, com que entra aigua dintre de la boia, s'acaba enfonsant.
6: Núria Campos!
0: Pots confirmar que si foradem una boia s'enfonsa?
2: Passa.
0: Doncs, els Mossos d'Esquadra han dit que intensificaran les vigilàncies perquè no torni a passar i tenen uns sospitosos clars. Ells diuen que són la gent que tenen barcos que no creuen que s'hagi de marcar aquesta zona i que haurien de poder arribar fins a la platja. En tot cas, s'ha detectat la policia de Palamós i també els Mossos d'Esquadra ho han detectat a la Cala Crit, això és a Mont-ras, i a les cales Estreta i Corps de Palamós. No és el primer cop que passa, l'estiu passat ja va passar, però enguany ha tornat a passar i això que els Mossos d'Esquadra ho estan investigant.
2: Però això de veritat que ho fan per apropar-se més, diguéssim.
0: La sospita que té tant l'Ajuntament de Palamós com la unitat marítima dels Mossos d'Esquadra, que és en qui li han encarregat que s'aturi la zona...
2: És a dir, perdona, tens tot el mar Mediterrani,
0: sí.
2: I tu decideixes anar a on hi ha la boia...
1: Que la cala aquesta crit, concretament.
2: A la cala aquesta, perquè tu vols estar a prop per les vistes o el que sigui... vandalitzar les boies que posen amablement la gent de l'Ajuntament.
1: I això vol dir que va en detriment de l'espai de
2: nedadors. De la gent que va amb el padel surf.
0: És un perill pels nedadors, per la gent que es banya, per la gent que no tenim barco i ens banyem, pel fons marí, perquè a més a més aquestes marques també fan que en zones, diguéssim, de protecció natural no hi accedeixen els barcos, i també protegeixen els barcos, perquè hi ha zones en què no hi pots entrar, perquè si després, per exemple, llances l'àncora i al final l'àncora té un moviment circular, depèn de com pots acabar contra les roques. Per tant, tot això és una zona de protecció, no només pels banyistes, sinó fins i tot també pels vaixells. Però ells creuen que no està ben fet i per això les foraden amb un trepant, el que la gent normal li diem taladro, i s'acaben enfonsant al mar. Sí, els estan buscant, eh? Al final, si els acaben enganxant, és veritat que passarà poca cosa, però bé...
2: No, ja aniré jo, si no, buscar-lo.
0: Exacte.
2: És que, escolta, tens prou mar Mediterrani.
1: M'esteu marejant entre tots, eh?
2: No, disculpa,
1: hola, Ael, s'ha enfadat.
0: Ja està bé.
3: Reaparece el hijo de la Pantoja que ha ido a desayunar con su novia. Que fuerte.
1: Que li aprofiti l'esmorzar. aquest senyor que no se li coneix gaire ofici.
3: Ai, que conyazo.
1: Escolta, la senyora que està a la tele dels hospitals...
0: Sí.
1: Resulta que és de Barcelona.
0: Sí, de l'Hospitalet, no?
1: Però no havien dit que era de fora de Catalunya. En una reunió vam dir, ja ho comentarem, però...
2: Diu que és senyora... de l'Hospitalet?
1: Bueno, allà posa directe a Barcelona. Estem veient Antena 3, la senyora que reclama que
2: doncs
1: la té l'hospital...
2: Doncs quina il·lusió saber que és de per aquí, però...
1: Sí, home, truquem-la demà, doncs, no?
2: Sí, tant.
1: Ja que està a casa, perquè pel fons que té, la senyora està a casa i està...
0: Bueno, o és una...
1: Ah, pot ser una butaca d'aquesta
0: d'hospital. Sí, una butaca d'hospital, perquè si t'hi fixes és la mateixa que a l'altre costat.
1: Tens tot el raó, home.
3: Claro.
1: Experta
3: és que la senyora lleva 3 meses ingressada i no puede ver la tele ni el diario.
1: Que està farta de pagar 5 euros cada dia per veure...
3: Que fort.
1: Doncs ja explicarem la història de la senyora que reclama la tele gratis. 94 anys, ja ha recollit 43.000 firmes.
3: Oye, que ponga RAC1, que és gratis.
1: Exacte, i no l'ha entretingut. Molt bé, Guillem Ramos Salvat. Núria.
3: Núria Campos.
1: No, és que no hi ha manera que marxi. Camps. No es diu Campos, es diu Camps. No hi ha manera que marxi.
3: Que tiene que coger el AVE.
2: Va. Molt bé aquí, tan fresquet.
1: Vinga. Perquè resulta que el que us vam explicar ara té a veure amb una carbassa de la noia, de la comarca de la noia, que ha quedat desqualificada per optar a participar al concurs de supercarbasses. I això té tota una història al darrere, eh?
2: Doncs sí, carbasses gairebé tan grans com la carrossa de la Ventafocs.
1: Sala cadula, xalxicomula... No sé que tant. Estàs hiperlativa avui, eh? Palabres de màgia que són...
2: Volia posar aquesta cançó, bàsicament. Escolta, anem a pams. Dos joves agricultors de l'Anoia feia temps que treballaven en una supercarbassa perquè competís als concursos de la carbassa més gran del món, però aquesta setmana la peça de gairebé 800 quilos s'ha esquerdat...
1: Una carbassa de 800 quilos?
2: 800 quilos.
1: Per què li foten allà perquè creixi tant? Bueno, ara...
2: Espero que...
1: Ens ho explicaran.
2: Sí, doncs això, que aquesta peça s'ha esquerdat i ja no la podran presentar.
1: Oh. Home, doncs això sí que és un problema. Per tant, volem assabentar-nos-en i saludar els cultivadors de la supercarbassa, que són el Sergi Torrents i el Miquel Gómez. Bona tarda.
4: Bona tarda.
1: Hola.
9: Hola, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda a tots dos. Aviam, qui és el Sergi?
9: Jo.
1: Molt bé. I el Miquel?
4: Jo mateix.
1: Perfecte.
10: El Sergi és germà de la Marta Torrents.
1: No, Torrents no, perquè... Va, no comencem. I aquest Torrents escriu amb T i la Marta és sense T. Escolteu, benvinguts a tots dos. Podeu contestar indistintament, perquè entenc que tots dos esteu empatats en el que seria ser conreadors d'aquesta supercarbassa, no? O sigui, és cosa dels dos.
4: Sí, sí, sí, ho fem tot. Tot igual, vull dir, anem a parts iguals, per dir-ho d'alguna manera.
1: Molt bé, doncs escolta, expliqueu-me com o sigui, en què consisteix. Primera, això és un hobby, el fet de conrear una carbassa i intentar-la fer supergegant per presentar-la a aquest concurs? Com va això?
4: Sí, bueno, ho contesto jo, si vols, Sergi. Això comença, va començar... De ben jovenet, no? Va interessar molt, això ve sobretot d'Estats Units. I, bueno, doncs ho vaig anar fent això sense... Bueno, fent-ho no gaire professional ni prenent-m'ho molt seriosament fins que vaig conèixer el Sergi i, bueno, podem dir que els dos, no? Tenim bastanta sinergia.
1: Sou pagesos tots dos? O dius que vaig conèixer el Sergi de...
11: Adrori.
1: No, calma.
11: Maricori.
1: Va, prou, deixi parlar.
11: Dice que todos lo hacen juntos.
1: No,
11: la calabaza se ha roto porque eran empujado.
1: Deixi parlar.
11: Empujando.
1: Deixi parlar. D'on sou vosaltres? Hem dit de l'Anoia, eh? D'Igualada o d'algun altre lloc de la comarca? Perdona, per situar.
4: Sí, de la Torre de Claramunt. Bueno, i el Sergi... de Vilafranca, al Penedès.
9: Franca del Penedès.
1: Molt bé, perdoneu, continueu. Llavors, vau conèixer...
2: Clar, i ara s'han professionalitzat, diu. Entenc que arriba un punt. Professionalitzar, què vol dir, això?
9: Sí, per entrar amb el tema, fa 3 anyets, més o menys, el Miquel em va contactar via internet perquè, bueno, jo...
11: En Grindr!
9: La meva professió... similar. La meva professió està relacionada en el món de l'agricultura. No, llavors, al final va veure que estàvem, vivíem a prop i em va comentar a veure si tenia alguna eina, alguna tecnologia que el pogués ajudar en el cultiu de la calabassa gegant, no? Llavors, bueno, jo el vaig anar a visitar, vam estar parlant, va posar una tecnologia senzilla, que crec que ja el va ajudar una miqueta en el cultiu, i, bueno, jo em vaig comprometre a fer visites una miqueta com a hobby, i hem acabat fins al punt, no, de que ara, doncs, tenim una amistat molt propera i que ens hem embarcat en aquest projecte junts.
1: Molt bé. I llavors vosaltres volíeu, ja fa uns anys que esteu conreant aquesta supercarbassa per mirar de presentar-la a concursos. Ja heu participat d'altres anys a concursos?
4: Sí, sí. Sí. Portem com 3 anys, els dos, participant així en concursos. Sí que és veritat que acostumava a fer 500 quilos... Fa 2 anys 680, l'any passat va anar malament. S'ha de dir que, a diferència d'altres cultivadors, només en plantem una. Molts cultivadors en planten més d'una, aleshores, clar, tenim... Si tenim problemes, ens quedem sense res. Aquest és un feble nostre, per dir-ho d'alguna manera.
1: I quan dius que l'any passat va anar malament, vol dir que també es va esquerdar o va petar, o què li va passar?
4: No, va fer 540 quilos. Amb les calors no ens fecundava la carbassa.
2: Clar, però llavors... Ara portàveu una carbassa de 800 quilos. O sigui, havíeu superat tot el que havíeu fet fins ara.
1: Clar, o sigui, anàveu molt bon camí per guanyar, diguem-ne, per tenir un bon resultat.
4: Sí, el més important de tot això és que estàvem 800 quilos el dia 60. Engreixen fins als 110 dies, 120. No ho fan igual que al principi, però clar... Aquí, tranquil·lament, 300 quilos més els haguéssim fet.
2: Carai!
1: Més d'una... Però un moment, i això, o sigui, expliqueu-nos, hi ha truc o és secret? Com ho feu perquè creixi tant la carbassa?
4: Això, el Sergi que és l'expert, no?
2: No, poses música.
9: Al final és un cultiu com qualsevol. El que passa que és una genètica que té molta força, té molta potència, i és una part tècnica, una part genètica i una part maneig, no? Llavors, el que fem és, destinem 100 metres quadrats aproximadament de terreny, només per una planta de carbassa.
1: Vale.
9: Es fa un guiatge, no? un estil espina de peix, no? Una guia principal ramificada, uh-huh. I es deixa una sola carbassa en aquests 100 metres quadrats. Llavors, el que intentem fer és com una superfície de fulles uniforme en aquests 100 metres quadrats, que actuen com un panell solar, i capten energia i ho transformen en nutrients, i això ho envien cap a la carbassa, i per tant estem parlant que és molta superfície per alimentar un sol aliment, no? Un sol fruit. I això el que fa, doncs, és, per exemple, aquest any hem trobat alguna mesura, algun moment, que engreixava 25 quilos al dia. Que són mesures que quan tu diuen...
1: És molt bèstia, això. No? És que, clar, no es
9: sí,
1: pot entendre.
9: Sí, sí.
1: Però llavors no li punxeu res, eh? No li punxeu cap cosa estranya, ni cap líquid, ni cap...
2: Ni li poseu...
9: No. Al final, aigua, nutrients, evidentment, es fertilitza la planta, però no fem res que no es faci en una explotació professional. És més, intentem evitar al màxim els tractaments, aplicar productes químics, intentem fer el cultiu el més sostenible possible, i al final és això, tenim un bagatge en el sector agrícola professional, i el que intentem és entendre el cultiu, entendre què necessita en cada moment, i per tant donar-li el que realment necessita quan ho necessita.
1: I entenc que cada dia heu de passar pel tros a comprovar, o sigui, feu vigilància diària o diversos cops al dia fins i tot?
4: Bueno, això costa més, perquè tant el Sergi com jo, doncs, bueno, tenim família, no és el lloc on vivim. Aleshores, molts cultivadors a vegades es sorprenen perquè diuen, ostres, com pot ser que aneu cada 3 dies cada 5 i estigueu fent això, no? I és una cosa que sí que seria important, que poguéssim ser-hi cada dia, però clar, és impossible.
1: I a quin concurs voleu presentar-la?
4: En principi... Digues.
9: No, digues, Miquel, que tu coneixes millor tu.
4: La pregunta que em comentaves. En principi, la més important d'Espanya és la de Valtierra, d'acord? Que l'organitza un company nostre i que té el rècord d'Espanya, és un dels millors del món.
1: En quin pes té el rècord?
4: 1.170, uns quants quilos amunt avall, no m'ha anat a la memòria, però està aquí.
2: Déu-n'hi-do.
1: I com es mou una carbassa d'aquest pes? Un toro petit o com va això? Al mig del camp, un tractor?
4: Sí, bé, més aviat és... Bueno, li diuen Merlo, aquesta màquina, no sóc especialista en màquines, però res, simplement se li fa... Imagineu-vos que se li lliguen unes cordes al voltant, amb un aro metàl·lic a dalt, fa com un, bueno, com un cistellet, i on es puja cap amunt. De fet, és el moment, no?, de més tensió de tot el cultiu, no? Clar, perquè tens allà la carbassa...
1: Que es trenqui en el transport, que seria un drama, perquè si la tens sencera...
4: Sí, passa.
1: Hosti,
4: sí.
1: I a la vostra què li ha passat exactament? Per què heu de declinar en el concurs?
9: Bueno, va ser un moment una miqueta... No sé... És allò que s'embarreixen emocions alegres i tristes a la vegada, no? Perquè estàvem celebrant que havíem mesurat la carbassa el dia 60 i ens havia donat un pes que estava dins dels nostres objectius i estàvem molt contents. Uh-huh. I ja marxàvem de l'hivernacle i el Miquel, el company, s'ajup per mirar la flor, no? Que la carbassa se'ns havia tirat cap endavant i s'havia quedat la flor tapada, i en el moment que mira sota em diu: ostres, Sergi, crec que he vist un forat. I llavors va començar tota l'odissea. Amb el mòbil vam enfocar, perquè clar, estava molt estret i quasi no s'hi passava, i des de la pantalla del mòbil vam veure el forat, i bé, no sé, és complicat saber per què s'ha fet el forat. Pot ser genètic, pot ser una part de maneig, de que al tirar-se la flor cap endavant pues, hi havia tensions i no ho va resistir, també estava creixent molt ràpid la carbassa. La idea és aprendre, i de cara a l'any que ve, doncs, intentar que...
1: Ah, sí, m'agrada. Que l'any que ve hi torni. Bravo! Bravo, aquest esprit! Molt bé.
2: Ara.
1: Doncs mira, una última pregunta, que
4: jo,
1: són les 7.
4: Jo haig d'afegir, si em permeteu, que, sí. Bueno, potser sospitant que potser, no, veient el que explicàveu de les bolles, que no tinguem algun personatge d'aquests.
0: Ara vindré. Ara d'aquí una estona vindré i ho investiguem.
1: Els enviaré el Guillem Ramos Salvat a investigar. Escolteu.
10: És culpa d'Eclipsi, no us preocupeu.
1: Podria ser un senyal de l'Eclipsi, però serà Làctia, és veritat.
10: És evident.
1: No comencem a atribuir-ho tot a l'Eclipsi. Una última cosa i saltem el temps afegit que tinc aquí ja el Martí. I a més, per cert, ve el Martí. Amb un tall de veu del Quetel Torres...
2: Déu-n'hi-do, el Ferran Torres, sí.
1: El Ferran Torres...
2: Però no ens desviem de la carbassa.
1: Que es comencin a preparar els culers que estiguin escoltant el programa, que s'excitaran quan sentin el Ferran Torres, el tall que posarem ara del que ha dit sobre el Barça, la continuïtat. Però abans, què en fareu d'aquesta carbassa, d'aquests 800 quilos de carbassa?
0: Cabell d'àngel.
1: No sé, sí, clar, no, cabell d'àngel.
0: Es pot fer cabell d'àngel o no?
1: A veure, que ens ho expliquin ells.
9: De moment l'hem deixat
11: Buñuelos.
1: Sí.
9: A uns companys que tenen una botigueta que venen fruita produïda per ells de proximitat,
1: sí.
9: Com a reclam una miqueta i perquè la gent de la comarca la puguin a veure, i després normalment intentem destinar-la o aliment per animals, de la planta també la donem a gallines, oques, intentem tot el que hem produït destinar-ho per alguna causa que doni algun resultat, no? I les parts que ens sobren les compostem i les utilitzem per tornar a incorporar pels següents cultius.
1: Molt bé, doncs a la carbassa també se n'aprofita tot. Gràcies, Sergi, gràcies, Miquel, i ànims per l'any vinent. Que vagi molt bé.
4: Gràcies.
1: Adéu-siau.
4: Molt bé. Adéu-adéu.
1: Salutacions a la gent de la noia. Ànims. Què? Preparats ja pel temps afegit? Escolta, vosaltres no penseu marxar o què?
0: Quan seu fora.
1: Però jo us he dit adéu ja fa una estona, abans de les carbasses, i aquí no hi ha manera...
2: Jo marxaré.
1: No marxa ni amb aigua calenta, aquests
2: tios. Aquí s'està molt a gust.
10: Jo tinc una pregunta de confessionari per la Núria i el Guillem.
1: Sí, va, que
10: parlant del tema.
1: Va.
10: Us han donat mai carbassa?
1: Va, una mínima passa per la publicitat i arriba el temps afegit amb el Martí i tota la colla. I carregadets, amb el Ferran Torres, eh? Tela!

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
2: Estadella, una cosa, en sèrio em divindré cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
1: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
2: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
1: Hi ha gent i el Pere Mas.
3: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
2: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb els inagraells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
3: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
4: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
5: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar, a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
6: Aquest any, el curs que ve, començarà com començarà. No està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
7: Tot Catalunya està amb altres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
3: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
8: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
9: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
3: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
10: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
11: Carai, sí. Hola,
10: bueno, carai. Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
11: Privilegi
10: i
11: com a home blanc i que vas bé de ventre.
10: Aquest penso que hauria de ser un dret.
3: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
8: I a la repesca els la donarem.
3: De dilluns a divendres, de 9 a 2 quarts d'11, la repesca. Amb Marina Arbós.
0: RAC 1.
3: Tots som estiu.
0: RAC 1.
3: A l'estiu potser tu descanses, però l'esport i el tu diràs no.
12: Bona nit, són 2:15 i a aquesta hora s'està resolent el grup.
3: Cada nit, tota l'actualitat esportiva. El mercat de fitxatges, la pretemporada de Barça i Espanyol, Girona i Sabadell, l'inici de la Lliga Primera i Segona, les cites poliesportives de l'estiu.
13: Senyores i senyors, bona nit, benvingudes i benvinguts.
3: Tu diràs, de dilluns a divendres a 2:15, els caps de setmana a les 11.
0: RAC 1. Tots som un milió.
14: Ara que hem acabat l'escola
15: i tenim més temps lliure,
16: ara que volem fer el que volem,
15: volarem els pares amb la pistola d'aigua
17: i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
18: I escoltarem els contes de RAC 1.
19: A la piscina!
20: Al cotxe!
21: O a l'hora de la migdiada!
22: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
23: I, oh?
24: Els contes de RAC 1 són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims.
25: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
26: Els trobareu tots a l'aplicació i a RAC1.cat.
0: RAC 1 Podcast.
27: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adeu!
0: Estiu.

0: RAC 1. Tots som 1. La repesca amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal? Com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun que altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15 tindrem Regina Rodríguez Sirvent, el celler de Can Roca i 30 anys de l'estrena de la pel·lícula Matilda. Segurament aquest estiu molts de vosaltres heu estat llegint o llegireu Crispetes de matinada, que és l'últim llibre d'aquesta escriptora. Segur que ja la vau descobrir quan es va convertir en un autèntic fenomen literari amb Les calces al sol, totes vam riure moltíssim, però si algú en tenia dubtes, amb aquesta segona part també s'ha col·locat al capdamunt de tots els rànquings i va ser el llibre més venut per la Diada de Sant Jordi. Per parlar del llibre, però també d'ella, avui recuperem una entrevista que li va fer el Xavi Bundó al Via Lliure el dia 12 d'abril.

0: Va, cobrim el plat estrella. Ja sabeu, aquestes converses de sobretaula que ens agrada fer amb gent interessant. Avui que tornem a l'Alta Mar, al restaurant que està a més de 70 metres a l'alçada a la Barceloneta de Barcelona, efectivament, amb unes vistes extraordinàries sobre la ciutat i amb el millor menjar. I sovint, no sempre, amb la millor companyia. Ho dic sobretot pel Toni García. Què tal, Toni?
1: Gràcies,
0: bon dia.
1: Gràcies per aquesta presentació.
0: Malcom Otero, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ja us esteu fotent estrelles?
2: Sí.
1: Home.
0: Prou.
2: Aviam, ja fa una mica caloreta, estrella...
0: Una mica caloreta, no. Bé, avui ens fa molta il·lusió saludar un dels fenòmens literaris dels últims anys a casa nostra. Segurament poc s'esperava la nostra convidada fa 4 anys quan va publicar Les calces del sol, que es convertiria en una de les escriptores més llegides, amb més de 100.000 exemplars venuts en català i pujant, que és una bestiesa, fa riure.
1: Sí,
0: quan diem aquestes xifres... Fa riure.
1: Ja és com rient. No m'ho sé imaginar.
0: La que li fa més riure és ella.
1: Però 100, ja em costa imaginar-m'ho, 100.
0: I a més s'ha traduït a una... No, clar, és que sembla impossible. Sí, crec que està malament aquesta xifra, deuen ser 1.000. Traduïda a un munt d'idiomes, en procés de convertir-se en una pel·lícula que esperem veure ben aviat, i ara ho està patant, òbviament, qui s'ho podia imaginar, amb la segona novel·la, Crispetes de matinada, que per si algú tenia algun dubte encapçala les llistes de vendes. És un puri seguit d'aquesta primera novel·la i, en fi, continuem veient la vida d'aquestes...
1: És un spin-off o una seqüela?
0: És un... una, com ho diríem, mal, com una seqüela més aviat, no?
2: Sí, però es poden llegir totalment independents.
0: Sí, no?
1: Stand-alone movie.
0: Que ho digui ella. És un stand-alone movie.
1: És un stand-alone, Regina... una sequel o un spin-off, Regina?
0: Regina Rodríguez Sirvent, com estàs? Bon dia.
3: Molt bé,
0: benvinguda.
3: Molt feliç, mare meva.
0: Què és això? Una, com has dit
3: és
0: això?
3: És una novel·la?
1: Stand-alone?
0: Stand-alone?
1: Sequel? O spin-off?
0: Spin-off.
3: Són les tres coses.
1: Les tres coses a la vegada?
3: Sí.
1: Molt ambició, eh?
0: Ha dit, és una novel·la, ho ha simplificat perquè entengueu una miqueta.
3: No, perquè te la pots llegir sencera, però alhora és un spin-off. Bueno, serà un spin-off de la propera i serà...
1: No has d'haver llegit el primer per entendre aquest?
0: No.
3: No.
0: És un
3: per tant, no cal que et llegeixis les calces del sol.
0: Que no has llegit les calces del sol.
1: No sé que l'he llegit tot, per això dic. Però bueno, si alguna persona vols llegir, que se'ls llegi l'altra.
2: No te'n queda alguna persona a Catalunya que no ha llegit les calces del sol?
0: 100.000. Vaig comprar... No està malament, les xifres són 100.000.
3: Ja, però és que saps què passa? Que per mi és com un... No ho sé veure, no ho
1: vas
3: sé.
1: Vas comprar 99.000 exemplars.
0: Algú que conegui una mica el món editorial, i el Malcom, on sap, no té cap mena de sentit.
2: En català,
0: o sigui, és una
2: molt,
0: fora de lloc.
2: En català hi ha hagut molt poques vegades que, fins i tot en l'època bona, no ara, Buenafuente va vendre-se en 30.000, en diguem Agosarat, de tant en tant passaven coses, o quan Pep Guardiola va dir que llegia els ponts de Madison County i es van vendre,
3: no.
2: Ja es van vendre 100.000 en el seu moment.
0: Va ser culpa de Guardiola.
2: Sí, va ser culpa de Guardiola. Però parlem de moments gloriosos de la literatura, de la indústria.
0: És bastant.
2: Ara, vendre 100.000 és com vendre 400.000 d'aquella època.
0: Increïble, increïble.
3: Jo no sabia res del món literari. No havia escrit mai res, i a part tampoc havia guanyat cap jocs florals, ni cap concurs literari.
0: Al col·le, tampoc,
3: ni al col·le, tio. Sí, ni finalista,
0: ni la Coca-Cola, ni...
3: Zero.
2: És una popstar, ara mateix.
0: Home,
3: sí, home.
2: Vull dir, ja
3: home.
2: Va començar... Ella,
1: una popstar.
2: Té algú, perquè va presentar el primer llibre al celler de Can Roca. Aquest segon, 400 persones en la presentació.
3: Aviam. El primer no el vaig presentar, o sigui... Aviam, jo Can Roca el vaig conèixer a l'Odegas.
0: Com?
3: A una festa.
1: Perdona?
3: A una festa.
0: Com?
1: Quina hora era?
0: S'està complicant l'entrevista,
1: eh? Quina hora era?
3: Jo treballo en gastronomia, i llavors el vaig anar a veure. I anys més tard, quan jo vaig presentar Les calces als meus amics en un bar, perquè jo el que tenia claríssim era que no volia presentar-ho en una llibreria, perquè mentre estàvem allà i acabàvem de presentar, volia que la gent fes una birra, doncs jo li vaig dir al Joan, escolta, Joan, te'n recordes de mi, d'aquell dia, tal? I em va dir, sí, i el tio... se'l va llegir, a més jo li vaig enviar amb aquell dinar 4 que pesava 17 quilos perquè ens vam treure 150 pàgines i més tard m'ho va presentar, com bé deia el Malcom, a Girona i van començar a repartir xutxos per la gent, que allò va ser com...
0: Oi,
2: imagina't.
0: Escolta, però ara que dius això de la gastronomia, és a dir, tu havies estat a aquest restaurant, per cert, al Tabac?
3: Jo havia estat fa anys,
0: eh?
3: Sí. Val. De fet, jo visc aquí a la Barceloneta des de fa...
0: Ah, sí, eh?
3: Sí, visc a un minut aquí.
0: Però tu ets a la Cerdanya.
3: Sí, visc, hi vaig pràcticament cada cap de setmana.
0: És que, de fet, hi ha una part de la... Bueno, suposo que podem dir de la...
3: Sí, home, i tant.
0: Sí, eh? No, hi ha un restaurant a Alp...
3: Bueno, això...
0: que es diu Can Racons.
3: Sí.
0: I llavors jo no sé si és que tu...
1: Can Racons.
0: Vens, eh? De la... vens de la... del món de l'hostaleria, la família, hi havia algú, o no? Això és pura...
3: Això és pura invenció.
0: Invenció, eh? No hi ha restaurant familiar.
3: No, però molta gent em para pel carrer i diu, escolta, amb reserves... Per...
1: Sí.
3: Vaig anar al
1: ràdio. He anat a Can Racons i m'ha encantat. Tenies tota la guapa reina.
3: Clar, és que jo quan vaig crear l'univers, que vaig començar amb Les calces,
0: sí,
3: per fer... una bona comparativa des d'Estats Units i Kai, no? Que era un contrast cultural, m'anava molt bé doncs crear cultura a través de la gastronomia i l'enyorança, no? I la família,
0: clar,
3: a partir de la cuina.
0: De totes maneres, és això que deies, que tu també t'hi dediques, a la gastronomia.
3: Sí, bueno, faig rutes gastronòmiques per Barcelona, amb yanquis de pasta. I ja està.
0: I és una feina
3: extraordinària. És una feina molt guai.
0: Sí, sí, clar, clar, sí, és, sí. Això, és així. O sigui, tens molt amics d'Estats Units, evidentment.
3: Sí.
0: Clar, clar.
3: Bueno, de fet, hi ha una trama aquí a Crispetes de matinada que neix amb una d'aquestes festes que és la festa aquesta de debutants, de quan presenta les dones en societat, les nenes, noies en societat de 21 anys, que a mi un d'aquests clients m'hi van convidar i, clar, hi vaig anar de pet. De cop hi havia com 15 ties vestides de núvia, els seus pares, amb aquells guants blancs, amb aquells
4: frans,
3: heavy. I jo l'endemà m'adono, quan el pare em va portar cap a l'aeroport, em va dir, has vist el Bill Murray? I dic, eh? I em diu, no, és que el Bill Murray estava a la festa.
0: A veure, m'ho dic!
3: Quasi moro!
2: S'ha de dir que Bill Murray surt al llibre, al principi del llibre, perquè ja al principi del llibre comença al Japó, amb una mena de Lost in Translation, homenatge a Lost in Translation.
0: I estupendo.
2: El personatge, aquest trasfonte de la Regina, està venint vins allà al Japó i es produeixen unes situacions que són la part més onírica i surrealista del llibre, aquest primer capítol, que és molt divertit.
0: Deixeu que mengi una miqueta la Regina, perquè té aquí unes tonyines estupendes.
3: Sí, espectacular,
0: eh? Aprofitarem que el Malcolm, que és el que en sap més de literatura de la taula, que ens expliquis una mica tu què t'ha semblat.
2: La Regina i jo ens vam conèixer per un moment molt generós de part seva, perquè jo vaig fer una crítica bona de Les cases al sol i em va escriure donar-me les gràcies, això no ho havia vist mai, i aquesta novel·la, sigui seqüela, segona part, novel·la independent, el que sigui, que crec que és millor, que és una novel·la més adulta, les preocupacions són més adultes, té el mateix to, aquest humorístic que fa de fil conductor de totes les coses, que li funciona sempre molt bé, però hi ha temes com aquest, la síndrome de l'impostor, que va dient que ets novel·lista però no saps si és novel·lista, que estàs escrivint una novel·la però no saps realment si l'estàs escrivint, i crec que és una novel·la més una novel·la més madura, i crec sincerament que és millor novel·la.
0: Apa, tu mateixa.
3: Ai, gràcies, vinga. Gin tònic, sisplau.
1: Vamos, vinga. Ja podem seguir. Que passi la safata de gin tònic.
3: Però que madura no vol dir més avorrida, perquè en general més madura és més avorrida.
0: O sigui, ara no t'ha agradat el que ha dit el Malcolm.
3: No, Malcolm, pobra. Gràcies, et tornaré a escriure un missatge.
1: De tot a mi, és aquest dia per aquí. No, molt madura. Mare meva, molt madura.
3: No, perquè és veritat, perquè la Rita de les Calces del Sol té 23 anys i aquí en té 32.
0: Correcte.
3: Per molt que li pesi a ella, ha de prendre decisions xungues, eh?
0: Sí, i una Barcelona dels coworkings, dels expats, dels branch, i clar, això...
3: Bueno, sí,
2: dels primers coworkings.
3: Jo això ho vull defensar, perquè llavors diran, no els coworkings.
0: Home, ells surten.
3: Sí, home. No, és veritat.
1: Vull... A veure, que la Regina porta yanquis a la ciutat.
3: Sí.
0: És culpa seva.
1: Clar, culpa seva. Vull dir, tot això que està passant, no va començar ella.
3: No, perquè la novel·la passa el 2014, era la incipiència aquesta, com que en casa no existia ni el nom, no? I jo vaig entrar en aquest edifici que no sabia ni què era, i ben bé, els que estàvem allà eren purament autònoms que ens pujàvem per les parets a casa, que intentàvem guanyar-nos la vida, però jo ho vaig passar molt malament aquella dècada, perquè és que ara com... O sigui, jo torno d'Atlanta amb aquesta patata calenta, que és la vocació i que vull escriure, que estudio literatura i estudio de cine, i no sabia per on tirar. Llavors, les meves feines anaven, doncs, això, des d'organitzar amb els historials clínics en un hospital de Puigcerdà, o de cop estic venent vins a Tòquio. Jo pensava, tia, però què fots, saps?
0: Que tot el que volies era escriure.
3: Que jo el que volia escriure, de cop per això comença la novel·la en aquest caos de dir, em fan fora d'una feina, que és un moment violentíssim, d'això de dir, vés-te'n, no toquis res, no miris enrere, vés-te'n.
1: Però què havies fet, Regina?
3: No havia fet res.
1: Ah,
3: o sigui, a sobre, ja n'hi entro, perquè sembla que em justifiqui, però a sobre, jo, Regina, va ser injust, i a Crispetes de matinada, més endavant s'entén per què, no? Però és un moment duríssim, i el que em va permetre, el que li permet a la Rita és que, bueno, és com que toca un fons ja de dir, tia, prou ja d'aquesta dècada de misèria professional, i és quan es patega a dins d'aquest edifici, no?, que eventualment seria un coworking, i que troba tot de gent fent feines estranyes, no?
0: Hi ha un senyor que li porta les xarxes al papa.
3: Exacte, sí, ja dius, però era com una cosa molt orgànica, bonica, i de gent molt perduda, això, en lloc d'estar a casa, anem a trobar-nos allà, i que entre tots vam fer un camí, que, i alguns pues, van triomfar i alguns no, eh? Però el guai d'aquesta història és que totes aquestes pàgines és aquest camí que vam fer conjunt, i que jo amb ells vaig trobar la meva veu com a escriptora.
2: I també s'ha de dir que ja té un talent únic, que és que tot ho va cosint amb humor, i això és molt difícil, plena de perles que tenen la seva carla.
0: Perdona, és que això té, és una habilitat que té, que quan tu jugues amb l'humor i de tant en tant deixes anar una veritat allà megalítica, gairebé diria, doncs, hosti, de cop dius, perdona un moment, això era broma, o realment si l'analitzes la frase és impecable, no?
2: Són càrregues de profunditat que tenen, no?
0: L'humor sempre és una manera de colar-te, ostres, veritats com un temple, realment.
3: Sí, sí, sí. I de fet, jo, o sigui, a mi m'ha passat amb aquesta novel·la, o sigui, he viscut un viatge literari brutal, vull dir, jo he donat tot el que sóc per escriure aquesta novel·la, però és que a part a nivell vital vaig veure una història que tu em vas entrevistar, que jo vaig tenir el meu segon fill, va néixer molt prematur, 2 mesos i mig abans del que em tocava, val? I tornant a això amb l'humor...
0: I va coincidir, a més, això, aquest drama personal i aquesta dificultat amb l'eclusió de les sí, cases del sol, sí. És a dir, l'alegria absoluta professional i un dubte existencial, un dolor, una foscor, sí. En la vida personal, no?
3: Sí, jo estava a la UCI de neonats de la Vall d'Hebron amb el meu fill d'un quilo, i alhora les calces del sol estaven explotant per tot arreu, no? Però...
0: La gent té coses allà a l'hospital.
3: Sí, bueno, es va fer un club de lectura a la UCI.
0: Imagina't.
3: Sí, va ser molt heavy.
0: És molt
3: inquietant. No m'expliqui res!
0: No, és molt inquietant. Sí, és una senyora que està a l'hospital, per algun motiu està a l'hospital.
3: No, però amb tota professionalitat.
0: Sí, evidentment. Sí, sí. Però vull dir que ha de ser una manera molt difícil de gestionar, no? Sí. De dividir-te. Doncs.
3: Però ho dic perquè, ja que treies el tema de l'humor, vull dir que a mi l'humor ens salva sempre, no? Sí. I precisament en una d'aquestes nits, que per mi van ser de les pitjors de la meva vida, quan, no, jo m'estava curant amb antibiòtic en vena, però jo pensava que em tornava boja aquella nit, no? I una de les coses que vaig fer va ser obrir el mòbil i dic, necessito consumir alguna cosa que em faci riure, bueno, saps, d'alguna manera, i vaig mirar a Polònia, vaig mirar l'APM i vaig mirar Cites Barcelona, no? I pensava, que heavy que estigui mirant això, o sigui, quina dicotomia, no? I recordo estar escrivint les crispetes i fent honorant l'ofici d'escriure i l'ofici si et surt de l'humor, perquè sempre es menysté, no? Des dels Oscars, des de sempre, algú que et fa riure aparentment és menor, i a mi em va salvar, a mi em va salvar de perdre el seny aquella nit, no? I recordo escriure això i reivindicar aquest discurs i plorar molt perquè adonar-me de dir, ostres, que bonic, no? Que a mi em salvés d'aquesta manera i que a mi tants lectors, tantíssims lectors, el primer que em diuen és que, uala, és que he rigut en veu alta, clar, no?
0: Però m'interessa aquest punt que dius del menys teniment sobre l'humor, perquè això ho hem parlat una pila de vegades, això aplicat a qualsevol peça de l'art. El cinema és claríssim, al teatre n'hem parlat moltes vegades amb Joan en vam parlar.
3: Sí, que, brutal.
0: I a la literatura això també ho diràs, Malcolm. O sigui, si hi ha humor ja és com, és menor, no hi ha tanta profunditat.
2: Passant al cinema, passant a la literatura, és veritat que hi ha llibres que són mítics, no sé, Scoop, Notícia Bomba d'Evelyn Bock, que és un llibre molt graciós i que s'ha fet important perquè és un llibre que té humor, però és veritat, hi ha molt poca gent bona fent humor en la literatura. Clar. És molt difícil.
0: És que és molt difícil.
2: Kingsley Amis...
3: De fet, a mi quan em diuen, bueno, jo he recomanat el teu llibre, perquè em dic, llegeix-te això que riuràs.
1: És un llibre molt més madur que l'anterior. Sí.
0: No, però al final tot és una qüestió de perspectiva, no? Perquè si tu, això que ens has explicat ara, no només el drama de la teva criatura, que al final per cert va venir al programa a parlar d'aquesta qüestió, va venir vestit de cavaller, que no sé si encara la daria de
3: aquest
0: cavaller.
3: Ara van els dos. Sí. El meu WhatsApp, el meu marit, tens les espases, sí, els arcs, sí, i les fletxes també.
0: Així va, aneu pel món, no? Armats tota l'estona. Sí. No, tot això ho deia perquè la mateixa qüestió, tu no pots explicar des d'un àmbit humorístic o des d'un àmbit dramàtic. Que una persona perdi la feina i que senti que és un desgraciat perquè no sap on és, vol dedicar-se a una cosa que no li surt, és profundament dramàtic. Sí. Si vols jugar-te-la així.
3: Sí. No? És que a mi l'humor és el que em porta a anar-me'n a la taula del bar a escriure. O sigui, jo construeixo la història a partir de quan veig tot l'humor i totes les bromes i on puc trobar l'emoció. A partir d'aquí se'm construeix el castell. I, que, no sé, jo m'ho he passat tan bé escrivint aquesta història, de veritat, perquè és que, clar, són 2 anys i mig, gairebé 3, que he estat. I no vull passar-ho malament. Bueno, si és que, no sé, és el motor de la meva escriptura.
4: Això hi ha un terme anglosaxó, no?, que és el comic relief, quan et sents que realment ets un desgraciat, no?, la vida va molt malament, i de sobte alguna cosa et fa riure, i per un moment tot es difumina, no?, i tens un espai de pau, no?
0: Sobre aquest moment de la teva època, realment tu tens aquesta sensació de tocar fons? És a dir, quan estaves, t'havien fet fora de la feina, vas a fer els vins al Japó, l'entrada del coworking, tot això, és sensació de... el teu entorn, també, perquè quan arribes a la trentena comencen a passar coses, no?
3: Jo quan em van fer fora de la feina no ho vaig dir a ningú perquè em feia una vergonya increïble. Perquè jo no havia sentit mai ningú del meu entorn que l'haguessin fet fora d'una feina.
0: Però...
3: I a més d'aquesta manera, perquè clar, tu sents que et sents culpable i dius, algú he fet, no?
0: Ah.
3: I va ser com, què faig, tio? Si tinc una carrera, no? Tinc un bon anglès, que l'anglès el que feia era allunyar-me del que realment volia fer, que era escriure la novel·la. Ah. Però sí, em sentia com buida. I per això, quan la gent em deia, què fas? Jo deia, estic escrivint una novel·la. Perquè de cop això, aquesta resposta et salvava.
0: Clar.
3: I
0: ja no cal que en parlem més,
3: ja està
0: escrivint una novel·la.
3: No cal, cap de 10 anys de dir que està escrivint una novel·la. Me'n recordo una amiga meva que em deia...
1: Com portes la novel·la?
3: Fot 10 anys que diu que està escrivint aquesta novel·la. Però clar, era com... Oh, em feia tanta ràbia, perquè el que jo no veia és que la meva història ja la tenia, i la meva veu ja la tenia. I el viatge...
0: Sí, quan vas saber que tu tenies la teva veu?
3: Bueno, doncs el viatge de crispetes de matinades aquest, de totes les, venint de totes aquestes feines, quan jo entro amb aquesta gent i vist totes les aventures que vaig veure amb ells... I també hi ha aquesta història d'amor que parla de somnis, no? D'algú que desesperadament vol una cosa. Jo m'adono que, ostres, que la gent té uns somnis raríssims, però que els és igual i que ells tiren. I són històries reals. Jo el que... Tota la gent que vam viure aquí, els del coworking, són reals. Sí, sí.
1: Estan flipant, ara mal com...
3: Són reals.
0: O sigui, perdona, el de les xarxes de Papa, portava les xarxes de Papa. El que es va fer ric venint una empresa de Silicon Valley i estava com mig deprimit, també.
3: Sí, sí, sí, tot. I l'edifici i tal.
0: I ells ho saben?
3: Home, i tant, va venir tots a la presentació, per això érem 500, clar.
1: Són tots els personatges del llibre.
0: Continuen a Barcelona, aquesta gent?
3: Aviam, allà va passar molta gent, però sí, moltíssima gent està aquí a Barcelona. Hosti. I clar, jo una de les coses més guais, quan vaig acabar aquesta novel·la, que per mi el gran repte sempre ha sigut que la història aquesta que vam viure, que va ser tan increïble, fer-li justícia. Jo pensava, és que no seré capaç de fer-li justícia. I quan vaig acabar, que vaig estar plorant una hora sencera allà sota el sol, com el Tim Robbins, a Cadena Perpètua, allà que li queda l'aigua, jo vaig dir, uah, els vaig trucar. I clar, aquella emoció, si només ho poden entendre ells i elles, i espero que ara ho puguin entendre els lectors, perquè és que, saps quan tu vius una cosa tan increïble, tan intensa, i ja tens nostàlgia futura, saps que tu seràs per sempre més una zombi d'aquesta història?
0: Mm-hmm.
3: Doncs és el que ens passa.
1: Escolta una cosa, no sé si has vist Jóvenes Prodigiosos, la pel·lícula del Michael Douglas amb el Tobey Maguire, que va d'un escriptor que té un èxit bestial amb la seva primera novel·la i llavors no té el bloqueig de l'escriptor, sinó que no pot deixar d'escriure. I llavors la seva segona novel·la ja porta 2.800 pàgines, però no hi ha manera que la publiqui perquè ja escrivint. No sé si t'identifiques amb un d'aquests tres escenaris. Un és el personatge de Michael Douglas, segueix escrivint, no sap mai com acaba perquè no sap on va. Segon, el bloqueig creatiu, de dir, hòstia, ara què faig? O tercer, tens tant èxit amb la primera novel·la que dius, bueno, la segona serà fàcil perquè em trec tota la pressió de sobre. Que amb quin d'aquests escenaris porta A, porta B o porta C? Un moment.
3: Que gran, eh? Crec que he agafat el pany de les tres, però al final vaig fer com una mena de salt mental al buit i vaig dir, a la merda, saps? Dic... jo sento això, sento que aquesta història necessito escriure-la perquè jo quan estava acabant d'escriure Les calces em moria de ganes d'escriure aquesta història, però sí, jo sempre dic que la inconsciència és com molt poderosa i jo crec que sóc una inconscient, tio, perquè és com, vaig això a la meva manera, saps? Vull dir, amb total llibertat i aviam què passa.
0: Si tu et consideres una persona optimista.
3: Sí, bastant. No, absolutament. Profundament. I vaig dir, jo crec que, com que ho tenia tan clar, o sigui, és el que deia, com que tenia l'humor tan clar, però també l'emoció la tenia tan clara, va ser com, moro de ganes d'escriure això. Té un personatge molt important, que encara que no t'hagis llegit Les calces, el pots llegir, i per això dic que sóc la primera espectadora de la novel·la, és que era sí, com no que saps... era un canal.
0: Perdona, tu no saps on vas quan comences?
3: Jo sé on vaig. No? Quan diuen això que sempre el George Martin que diu que pot ser arquitecte o pot ser jardinera, no? Jo sóc jardinera, però sé on està el meu jardí, sé que aquí hi haurà arbustos i aquí hi haurà pomers, vale? Però els arbustos i que creixeran i els parterres, això no ho sé.
0: Sí, principi i final sí.
3: Sí. Aleshores jo, mentre vaig escrivint, va florint i és fascinant. El procés creatiu, el cervell, com va? La lliure associació d'idees...
0: I a vegades has pensat, hosti, estic molt loca, això que...
3: Bueno...
0: Que vull treure... No?
3: Però el que em diu que estic molt loca és el que deixo primer.
0: Sí, no et frenes allà de dir... No, perquè... Espera, un moment, censura, que igual això...
3: No. No ho censuro, no, perquè llavors perdo la llibertat. Clar, perquè quan escrivia les calces pensava que aviam qui s'ho llegeix això, aviam què passa...
0: Clar, i... és que és molt diferent, perdona, sí. No sé si el procés d'escriptura també és diferent, sabent això, és a dir, tu quan comences escrivint les calces al sol, tu no ets escriptora professional, la gent no et coneix, ets absoluta desconeguda pel públic, i ara ja no. Llavors, ha de ser diferent.
3: Totalment, però com que... Com dèiem al principi, no? Imaginar-me aquestes 100.000 persones, jo no me les sé imaginar, perquè per mi és una cosa tan abstracta. Jo he fet la meva vida de sempre, és exactament el mateix. Jo no vaig al Camp Nou i veig a tots els meus lectors, saps? Aleshores, això em dona una llibertat total, vull dir... Estar aquí, és com tot, és com... Hi ha una part de joc ara i de broma.
4: No hi cabria, no, no, eh?
0: Ara mateix, no.
4: No, hi cabria la meitat, més o menys, eh? Cuidado, eh? Acabes allà i dius, aquí no veig la meitat.
5: Però igual que els davanters, quan tenen confiança, juguen millor, jo crec que els escriptors, a vegades, quan tenen confiança, escriuen millor. Jo crec que la Regina ara és més escriptora que en les cases del sol, i es noten coses com... Per exemple, l'oïda, ara té una oïda...
0: Oïda, què vol dir en el cas?
5: Que els diàlegs, com parlen...
0: Són realistes.
5: Veus que hi ha algú, un talent per...
4: Abans no, eh?
5: Sí, abans també, però ara es veu que ha agafat com... Suposo que vas aprenent, i ara és encara millor.
3: Ai, gràcies.
0: Regina, quan vas atrevir-te...
4: Quan li has donat, Regina?
0: No s'entén, perquè jo no recordo l'última vegada que vaig veure així. Estic espantat.
4: No l'he vist entusiasmada en tu vida.
0: Jo tampoc.
4: Tu tampoc, Xavi.
0: No, jo estic bastant sorprès. No, quan vas, en aquest procés que dèiem, quan vas atrevir a dir-te a tu mateixa i al món, soc escriptora?
3: Encara no ho he dit, crec,
0: No,
5: Bueno.
4: Ara tens l'oportunitat, Regina, digue-ho.
3: És que...
0: Presenta't, sisplau. Ah, hola, sóc...
4: Estic escrivint una novel·la.
3: Sempre dic...
0: No, és el mateix, un moment.
3: Clar, és que sempre dic que estic escrivint una novel·la.
0: No és el mateix.
4: Això et dic.
0: No sóc escriptora. Saps?
5: Professió. Regina Rodríguez Sirvent.
0: Sempre hi ha una,
5: professió.
0: Hi ha una pregunta.
3: No, és que jo no sento que la meva professió...
4: Porto Yankees a Barcelona, no diguis això. No. Sempre dic això.
0: O sigui, si tu et preguntessin ara allò típic en un lloc on has d'anar, o sigui, digue'm nom, cognoms, lloc on vius i professió.
3: Clar, ui, no dic que sóc escriptora.
0: No ho diries,
3: No ho dic.
5: I què dius?
3: Perquè...
5: Freelance.
0: A veure,
3: no dic que estic escriptora. M'enrotllo, perquè sempre m'enrotllo.
0: Has d'omplir un formulari,
5: Estic escrivint una novel·la.
4: Què merda és això? Has d'omplir un formulari. Deixeu-lo en pau.
0: És un formulari. Jo m'hi he trobat.
4: Has d'omplir un formulari.
0: T'ho juro, Toni. Hi va haver-hi un dia que en un metge que em van dir, m'has d'omplir això. I una persona, absolutament, que jo acabava de sortir de la facultat i estava treballant, però aquell moment que et diuen, estan escrivint nom, a més impersonal completament, professió, i dius, hòstia,
4: No,
0: no ho sé. No t'atreveixes, doncs,
3: Bueno, no és...
5: Bueno, què vol dir?
3: Suposo que no, però sí, aviam, sóc escriptora perquè... No?
0: Ara! Titular de l'entrevista, Regina. Sóc escriptora.
3: He suat i tot.
0: Has suat, s'ha tret les amaretes, ho juro,
3: No?
0: Però això explica moltes coses, també. No, però sí que és veritat que jo tinc la sensació que la teva trajectòria vital, en el fons, això és una cosa humana de tothom, no? Però aquest personatge, la Rita Racons, li passa una mica el mateix, que és descobrir qui ets. O sigui, és el procés, però això és universal, diguem-ne, no? Que, el procés per saber jo qui vull ser i qui sóc, com aconsegueixo ser qui, que connectin les dues coses, el qui vull ser amb ser-ho, no?
3: Sí, perquè jo tota aquesta pèrdua que vaig estar tota aquesta dècada era perquè... Jo pensava que una bona literatura, i també tornant a l'humor, només podia ser una literatura com molt densa i molt negra i partir d'una ferida i partir dels grans temes foscos de la humanitat. Era una premissa que m'havia autoimposat i que era un bloqueig meu, però això a mi em va bloquejar moltíssim. A mi m'agrada aquesta literatura, llegir-la, la consumeixo, però no em naixia. I tot aquest arc és tota aquesta història, és tot el que jo vaig viure fins a reconèixer que aquesta veu valia.
0: O sigui, Regina, tu tens novel·les no publicades dramàtiques?
3: O no, perquè no em naixien.
0: Ho intentaves, però.
3: Clar, jo vaig fer...
0: El dolor,
3: Bueno, de les històries alienes que a mi em semblaven grans com les històries dels contrabandistes que els meus avis m'explicaven. I jo tots els cursos que vaig fer de literatura i el màster de cine que vaig fer a l'ESCAC el vaig fer basat en les històries de contrabandistes dels meus avis. Vull dir, això ho explico a la novel·la i és real. Clar. Perquè jo pensava que aquestes històries són les que valien, no la meva.
5: Però per quan, Regina, la novel·la dels contrabandistes?
3: Per mai.
0: La tens mitja... Alguna cosa està escrita,
3: evidentment. Bueno, tinc les anècdotes dels meus avis i, de fet, les enumero, que em semblaven fascinants, però jo no, com a escriptora no em neix. Per això vaig estar una dècada sense escriure ni una paraula. Clar. En canvi, en un d'aquests cursos que havia d'entregar, i també surt aquí a la novel·la, havia d'entregar 20 pàgines, les úniques 20 pàgines que tenia era com jo havia nascut com a escriptora, que era quan estava a Atlanta i enviava aquells emails bojos que incluïen tot tipus de paranoies. Allò era orgànic i real.
0: Allà estaves escrivint.
3: Allà era escriptora. I quan ho vaig entregar, que era una paranoia, la tia em va mirar i em va dir: és això, escriu això, tu ets això, i deixa't estar de les altres tonteries, saps?
0: Tu tens la sensació que ara estàs una mica més en pau amb aquella Regina que torna d'Atlanta, o no?
3: Sí, sí, sí, sí. Jo el dia que vaig fer 40 anys, que va ser un dia històric perquè em vaig aixecar a la UCI, que el meu fill estava perfecte, però encara hi érem. Hòstia. Em van donar el meu... O sigui, jo em llevo, no? Tinc 39, de cop en tinc 40. Em llevo a la UCI de la Vall d'Hebron, de cop. Em van donar el meu primer premi literari de la vida, i era aquell dia, i pensava, o sigui, quina crisi dels 40, impossible, vull dir, entro aquí absolutament eufòrica, i a més les calces doncs ja havien explotat, i jo no tenia... Podia comentar les meves bajanades amb lectors.
0: I a sobre la novel·la arriba a mans sorprenents, no, dels Estats Units, de gent famosa, no? I...
3: Sí, sí. Ui, ara se l'està llegint el Damon Lindelof.
0: El senyor de Lost, no?
3: El senyor que ha escrit Lost, que clar, jo el vaig tenir...
5: Jo que escriu al final de Lost, eh?
3: Final... No! Pues molt
0: no vagis per aquí.
3: No.
5: Per mi, el senyor que ha fet The Leftovers.
3: Sí, exacte.
5: Que em sembla, o Watchmen, que em semblen dos elements absolutes.
3: Exacte. Ell s'està llegint Les calces al sol.
0: Bueno, els drets estan per allà, no?
3: Estan repartits, estan repartits, sí, sí. Sí,
0: sí. Has dit algú?
3: No, però parlo sovint, i parlo sovint. Hòstia. Sí, sí, sí, és com una, saps? I ara, clar, al setembre me'n vaig a fer ruta per als Estats Units, uh-huh. I aquesta gent...

0: És horrible, horrible el títol.
1: Com que es diu així?
2: Sí, perquè van considerar que la paraula panties era...
1: No els agradava,
2: Pau. Era, era una... Em van dir literalment que si posava aquesta paraula seria un suïcidi literari.
0: És que estan...
2: És igual, però estan en superbé, estan en superbé. En anglès la gent està rient igual... Que aquí.
1: És una trajectòria, bueno, increïble. O sigui, si li haguéssim dit a la Regina de fa 4 anys...
2: No, no, ni de conya. Són moments així, per això que me n'adono quan, no? Quan algú diu en altres
0: veus... Quan estàs sentat en 3 imbècils a una taula.
2: A 300 metres sobre el mar.
1: Doncs això és aquesta història meravellosa de la Regina Rodríguez Sirvent. Ha estat un gust, de veritat. Ha estat un plaer, com sempre.
2: Gràcies.
1: Gràcies, Toni, gràcies,
0: Marco. Adéu.
3: Fem una pausa i de seguida tornem.
4: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: I qui passa això, ripés capora, eh?
2: Aquest mes d'agost fa 40 anys, sí, 40, que va obrir un dels millors restaurants de casa nostra, el Celler de Can Roca. Per això avui aprofitem per recuperar una entrevista que va fer el Jordi Basté l'abril del 2013. Va ser, en aquell moment, el Joan Roca. I què passava aleshores? Doncs que el Celler s'havia convertit en el millor restaurant del món. Tres germans gironins, el Joan, el Josep i el Jordi Roca, situaven la cuina catalana al capdamunt de la restauració mundial. A la conversa que avui recuperem també s'hi van afegir cuiners de renom com en Ferran Adrià o el Fermí Puig.

0: Senyor Joan Roca, bon dia, moltes felicitats i gràcies per atendre'ns.
1: Hola, molt bon dia, moltes gràcies, és un plaer.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt bé, molt bé, content. Content, hem dormit poc, però avui fa un dia esplèndid a Londres i estem molt contents.
0: Has pogut llegir ja la premsa d'aquí o no?
1: No, no massa, la veritat, anem de bòlit, encara no ho hem pogut fer.
0: Ja t'ho llegeixo jo. Cristina Jolong, a La Vanguardia, fidels a la seva fama de prudents, ahir els costava creure-s'ho. Ahir a la tarda el somni es va fer realitat. Pau Arenós, al periòdico, el Cimes de Roca, del Joan, del Josep i del Jordi, ha estat una acordada llarga i difícil de 7 anys, estirant un germà de l'altre, donant-se ànims. Josep Socarrats, a l'Ara, els carrers obrers del barri de Taialà podran ser per molts el punt de partida per descobrir o redescobrir la gastronomia catalana. Rosa Ribas, al País, el celler és gastronomia vanguardista i lliure, de profundes arrels catalanes, liderada per 3 genis de la cuina salada, dolça i líquida. Júlia Pérez, El Mundo, és una història d'esforç, treball, humilitat i intel·ligència. Per què éreu tan reticents a admetre-ho abans del premi que us va donar ahir la revista?
1: Bé, perquè la gala és quan certament es fa oficial, no? I es fa cert, no? Fins aleshores tot eren rumors, eren comunicats i bé, volíem ser prudents. Lo que va ser realment extraordinari és poder ser tots tres ahir aquí a Londres per poder-ho celebrar plegats, no? La prudència sempre l'hem tingut i l'hem portat, no? Però fins que aquestes notícies són tan importants que fins que no les veus totalment certes no te les acabes de creure, no? Perquè realment és important això.
0: Ahir recordaves a qui volgués escoltar que els nois de Can Roca vam créixer en un bar de menús.
1: Sí, és així com és d'on venim i nosaltres hem estat sempre fidels a aquestes arrels i de fet el nostre nou restaurant el vam ubicar molt a prop del primer, en el mateix barri, no? Volguem mantenir aquest cordó umbilical encara present, no? Cada dia anem a menjar el menú que fa.

0: mare encara en el restaurant de tota la vida, que en sóc que no.
1: Avui te'n recordes molt de la teva vida angeleta o no?
0: Sí, està clar, perquè, bueno, és una musa, va ser una musa durant molt de temps i és també una de les persones, en fi, entranyables que de petit t'ensenyen a cuinar, no? I, òbviament, en moments així se'n recordes.
1: Què t'ha dit ta mare?
0: Que tornéssim aviat, que l'estaven atabalant molt els mitjans de comunicació, que a veure què fèiem, contèrem, que tornem ràpid.
1: Torneu avui mateix o no?
0: Sí, tornem aquesta tarda.
1: Aquesta tarda. On aneu a dinar?
0: No t'ho sé dir. Hi ha un dinar, no recordo ara el lloc, eh? Hi ha un dinar de la organització dels premis, que ens reuneix a tots els cuiners que venim de fora, i, en fi, és un dinar que cada any es fa en un lloc diferent. Avui no sé, francament, on toca.
1: No t'escaparàs de la pregunta, és igual. On vas dinar ahir? És igual on va dinar el germà Roca quan es van a Londres?
0: Ahir vam dinar amb un club que es diu George aquí a Londres. Vam dinar amb els cuiners espanyols que cada any, doncs, quan ens trobem aquí, doncs, hem de dinar plegat just abans d'anar a la gala. I també hi havia el Gaston Acurio peruà, hi havia l'Àlex Atala brasileny, és a dir, una colla de cuiners. Ens trobem i dinem plegats en un lloc informal, eh? I ja està. En canvi, llavors, a la nit vam fer una festa i vam sopar en un restaurant que es diu Roca, amb K.
1: Ostres!
0: Restaurant... Sí, és curiós, eh? Però és un restaurant que hi solem anar quan venim, perquè està molt bé. És una cuina així asiàtica i molt bé.
1: Però perquè està bé, Joan, o perquè es diu com es diu?
0: No, perquè està bé. Perquè està bé i és curiós que es diu Roca. Sí, és cert.
1: Avui hi ha un altre article que apareix al periòdico i que signa un senyor que es diu Ferran Adrià, que diu: no podia tenir més bon regal anticipat d'aniversari que la notícia que el celler de Can Roca és el millor restaurant del món. La família del Bulli i la del celler de Can Roca són gairebé la mateixa família. Ens estimem com si fóssim germans perquè som més que amics. Ferran Adrià, bon dia, i deixa'm que saludi el quart germà Roca. Moltes gràcies, Ferran.
2: Bon dia.
1: Què li has de dir al teu germà Joan, Roca?
2: Home, pues ja es va dir ahir a la tarda que estem més contents de que si fos quan guanyava jo. Saps, perquè estic més relaxat, saps, no? Quan uno estava allà en lío, no podia disfrutar tant, no? I ara, ahir en la meva dona la vam celebrar per tot lo alt, perquè és molt important, primer, com ja et dic, perquè que nos estimem molt, i segon, perquè per el país... Ostres, que en un moment tan difícil que n'hi hagi una notícia com aquesta és molt, molt important. A mi m'agradaria que la gent que no s'escolta entengués lo important que és això, no? Perquè la gent pot pensar, bueno, escolti, no és per tant, restaurant, no? Tal, no. Jo vinc ara de Nova York, de Singapur, de Hong Kong, i porto molt temps dient, no?, des que van tancar el Bulli, de que la cuina catalana, ostres, és la més important, continua sent la més important del món. Que la gent va, si de tal, no, però ara no sé què, que si Dinamarca, que si aquí, que si qual, que no, escolten, que no. I això, aquest premi, pues, ratifica tot això, no?, i nos dona una confiança. I et vull treballar amb força, que és el que hem fet durant l'any, tot el món, tots els cuiners catalans, tota la gent de la gastronomia catalana, perquè això continuï. Ara estava dient, no, un col·lega teu, que el repte que tenia el Joan, jo, la Carme i molta gent del país, que n'hi hagi un nou celler de Can Roca d'aquí 10 anys. Aquest és el repte que tenim ara.
1: Joan.
0: Sí.
1: Què comentes el que deia el Ferran Adrià?
0: Bé, home, és totalment cert. Jo crec que justament el que ha de servir, per al que ha de servir això, és per tornar a posar en valor, en fi, la tradició, la cultura gastronòmica que hi ha al nostre país, els nostres productes, i projectar tot això a través del turisme i a través de, en fi, de tot el que pugui ser generar imatge positiva, no?, del país. Ho hem de saber aprofitar en aquesta clau, no? I jo crec que ara justament és el que convé. I també destacar que si tot això ha estat possible és perquè al nostre país hi ha molts cuiners treballant al màxim nivell, és a dir, nosaltres el mateix representa això, però són molts els que treballen al màxim nivell, compromesos amb la qualitat, amb la creativitat, no? Realment la cuina catalana, com deia en Ferran, és potent i ens ho hem de creure i l'hem de recolzar.
1: A l'article, el Ferran Adrià l'adverteixes, diu: aquest és un premi perillosíssim, arribaran les crítiques i les enveges, Ferran.
2: Sí, porque lo que lo bo que lo explico l'article, lo bo d'aquest premi per a la família Roca és que ells ja estan molt curtits amb això, saps? No. Ja porten... No, no, perquè això, aquest premi agafen 30 anys i és perillosíssim, eh? Vull dir, això tot és un... Torna boig, saps? No, que tu passes a ser un icono mundial, eh? No, és clar, en el teu ofici, a veure, si no tens una certa experiència i tal, és molt complexa, no? Perquè, clar, és normal, quan uno està dalt, mira Messi. Ningú vol que guanyi el cinquè, la cinquena bota d'or fora del Barça. Aunque li agradi, aunque l'estimin, perquè el sistema és el que fa. Llavors, el Joan i la família Roca ja ho saben, això. No fa falta que l'expliqui jo, ja saben com funciona aquest món. I és molt important que tinguin la frialtat, no? I sàpiga que això, que n'hi haurà moments, no? que les coses no seran tan maques, i també té que ser un equilibri, perquè quan estàs a dalt, tens que entendre que també... No? També es passa això, no? De que n'hi ha gent que, pues, que no li cau tan bé i que pensa d'una altra manera.
1: Estàs d'acord, Joan, que és un premi perillosíssim o no?
3: Bueno, és un premi efímer, no? És un premi que l'hem d'entendre com a tal. A nosaltres ens ha agradat sempre prendre distància d'això i òbviament, celebrar-ho i veure la importància i aprofitar aquesta importància, però també saber que demà seguirem treballant, disfrutant de la feina que fem i malgrat això, malgrat els reconeixements que venen, que van i que comporten això, comporten que tothom ens miri doncs amb l'augmentada i que segur que hi trobaran coses, no? I per tant, certament ho deia en Ferran, ja ens agafa una mica entrenats. Fa 2 anys que estem en el número 2, fa 5 anys que estem en aquestes primeres posicions. Hem rebut d'alguna manera també aquesta pressió que representa estar aquí i l'hem anat, ens hem anat entrenant per superar totes les coses que vagin passant ara, siguin bones o no tan bones, no?
2: Però Jordi, m'agradaria que el corresponsal que teniu a França, sí, a veure quina notícia t'han sortit, no?
1: Segurament...
2: No, estic parlant en sèrio, saps? No estic parlant en conya, vull dir, m'agradaria sapigués, clar, perquè s'ha capat que clar, això, quan estava el Bulli, pues ja no es feia cap gràcia, no? Però, bueno, podien dir, bueno, tal, però ara ja no és igual, no? Ara, amb el celler, claro, que ja és un moviment, avui parlava, no? És que el moviment de la cuina de vanguardia catalana és un moviment no important, importantíssim. És un moviment que en els últims 15 anys ha marcat la vanguardia del món. I això no és el Bulli i el celler, sinó és un moviment, vull dir, molta gent, no? I a més, clar, això és normal. En un món tan competitiu, amb el turisme és important, les exportacions de productes d'alimentació i tal, ostres, que torni a sortir un restaurant català. A principi, pues, claro, és un tema importantíssim, saps? No? Tu sé el que significa per a Dinamarca, que no, home, no, és que va posar Dinamarca al mapa, que ningú sabia on estava Dinamarca a nivell gastronòmic, eh? Que significa el celler, torni, sigui número 1, cuidado, i que durant els últims 5 anys ha estat dintre dels 5 primers, o de los 3. I això t'he de tenir en compte. No és que puixi del 25 al 1, sinó que això ja és una carrera molt consolidada. Llavors, és un tema molt seri. Jo crec que lo tenim que disfrutar i el que diu el Joan, lo tenim que aprofitar. Vull dir, és que és molt important que tothom, l'administració, totes les empreses catalanes relacionades amb el turisme i tal, de veritat que es creguin que el país és la repera amb això. Vull dir, no?
1: Estàs d'acord, Joan?
3: Perdó?
1: Estàs d'acord amb el que diu el Ferran o no?
3: Sí, home, està clar.
1: Hi ha mencions a França, t'ho dic, perquè hi ha mencions a França, diu el David Jové ara, sí, a Le Figaro i a Le Monde, també parla, però d'una manera escèptica, és a dir, la informació i no li dona més importància, és a dir...
2: Me sembla que està en 8 línies, l'empresa.
1: Sí, per això.
2: Sí. És normal, Jordi, si fossi un xino que guanya... A la vanguardia sortia en Peritoc, que això no estic criticant res, és normal.
1: No. Permeteu-me que incorporo una persona que coneixeu, que és d'allò que anomenaríem a Catalunya del morro fi. Jo crec, Joan, que el coneixes una mica, que és el nostre tertulià gironí del món RQ, el president d'Endemol, en Jordi Bosch. Hola, Jordi, bon dia.
4: Hola, bon dia. Enhorabona.
3: Moltes gràcies, Jordi, una abraçada. Déu-n'hi-do, si el conec.
4: I tant. Moltes gràcies. Jo, i una salutació ara en Ferran Adrià, també, que el trobo ara, sempre ens trobem en els avions, ara, darrerament.
2: Bueno, sí. també, Jordi, que ens trobem en avions, que fem país. Si anem a les avions, on anem de vacances, pues que fem país.
4: Exacte. Hi ha dues coses que voldria dir. La primera és, com a gironí a més, una enorme satisfacció per una notícia que com a gironins i com a catalans a tots ens omple d'autoestima, no? Perquè ens demostra que les coses es poden fer bé, i es poden fer bé i poden ser reconegudes. I jo crec que és amb molt esforç, amb molta feina, el que segueixen fent aquests nois, primer en dos, després tres, que jo recordo el setembre del 86, que un dia l'amic periodista gastronòmic Jaume Font em va dir: hem d'anar a dinar a un restaurant que han obert els fills d'en Roca allà a Taialà, al cantó de casa. I a partir d'aquell dia, doncs, hem vist una gent que segueixen treballant amb tanta intensitat al principi com ara, o més, no? I per tant, això jo crec que demostra que les coses, si es fan bé, i amb talent, un talent que has de tenir, que has de cuidar i que has de treballar, és extraordinari, no? I després una cosa que comparteixen amb en Ferran Adrià, i que en Ferran ha estat el mestre de tot això, ho continua sent, com veus en aquesta entrevista, i en Joan i els seus germans, en Pitu i en Jordi, ho fan. I és que aquest moviment de la cuina catalana que ha liderat en Ferran, i ara ho fan els germans Roca, no hauria estat possible sense una cosa fonamental, que és la generositat. És a dir, aquesta capacitat per parlar bé dels altres, per ajudar els altres, per tenir d'estagiers els que comencen el restaurant, és tan contrària a una cosa que ha resultat un desastre en aquest país, com és el cinema. I no vull esmentar noms, perquè la teníem en Ferran, li deia algun nom. Però aquesta capacitat dels que estan a davant de parlar bé dels altres, dels que estan a sota, i ajudar-los, indicar-los a ells que són prescriptors, és la clau d'aquest èxit. Això i la feina ben feta. I per tant, aquesta generositat que en Ferran ha tingut amb ells i amb altres, i ara ells tenen amb molta gent, això és extraordinari, i això dona molta força a un moviment que és el de la cuina catalana, que si tu estàs a dalt i els de sota apreten i també pugen, tu encara estàs més a dalt, al cim encara és molt millor. I per tant això és absolutament fantàstic. Vaja, només ens falta que el Girona pugi primera.
1: Joan.
0: Molt bé.
1: Escolta, vull afegir-hi una última persona aquí, perquè és clar, no és el mateix quan parlem de cuina en aquesta casa, crec que és amic de tots, que és el Fermí Puig. Hola, Fermí.
5: Què tal, Jordi, com va?
1: Molt bé, i tu?
5: Hi sou tots per aquí, eh? Aquí va sentir el Joan Roca, el Jordi Bosch, el Ferran...
2: Però què és això? Noi, per mi, escolta, quan obres tu? Escolta, quan obrim, jo?
5: Això, ara ja el que haig de fer és demanar...
2: Anirem amb el Joan, amb la família Roca, a celebrar-lo, tu.
5: Escolta, heu de ser els primers clients que em feu el favor i em demostreu amistat com sempre ho heu fet. El primer. Però vaja, jo hauré d'anar a fer un reciclatge ara, cal Joan, eh? No s'admetre, eh? Escolta, moltes felicitats, no cal dir.
2: Moltes gràcies.
5: És una alegria immensa, això, ja ho saps, eh? I la veritat és que jo estava escoltant ara per aquí pel telèfon, doncs, el Jordi Bosch, i em penso que hi ha poca cosa a afegir, perquè ho ha explicitat molt bé tot el que ha estat aquests anys. Jo crec, perquè la gent ens entengui bé, que els èxits, evidentment, venen de l'esforç personal, sense dubte, però, a més, hi ha una cosa que ha marcat molt tota aquesta generació de cuiners, que és les ganes d'aprendre, les ganes de saber, la humilitat a l'hora d'entendre que ens dediquem a un ofici on es pot aprendre de tothom. Jo crec que la família Roca, en aquest sentit, no només són uns continuadors de camins que han fet els altres, són precursors des d'aquest punt de vista, i gent, sobretot, gent solvent, gent que s'aixequen d'hora, gent que van a treballar, gent que saben fer la seva feina amb respecte als altres, i que agafen i arriben, evidentment, al cim, perquè aquests mèrits al final s'acaben reconeixent d'una manera indiscutible. No vol dir que avui és un dia d'extraordinària alegria, jo em penso per tots, i l'oportunitat de dir-ho aquí en públic, espero aviat poder-li fer una gran abraçada amb ell i tota la seva família.
2: Jordi, n'hi ha una anècdota molt maca aquest matí. Jo vinc caminant sempre de casa, i sempre em trobo gent i tant saluda, no? I avui m'he trobat 4 o 5 persones que m'han parat, hem guanyat, i això és lo maco, no? Vull dir, que la gent l'ha sentit seu, no? I això és brutal. Jo m'he mencionat, perquè no em deia, no? Hem guanyat, i és el que deia jo abans, jo em sento guanyador avui, no? Com a català. I aquest crec que és l'important en la gent que ens escolta, i que és fantàstic, no?
1: Joan Roca, vols fer algun comentari del que has sentit d'en Fermí, d'en Jordi Bosch, d'en Ferran Adrià?
0: No, donar-vos les gràcies per la vostra complicitat. La veritat és que ens sentim molt afalagats, molt acompanyats i molt estimats. Aquest caliu que notem aquí, ho vam notar ahir al Green Hall a Londres quan ens van fer saber això i vam rebre doncs, aquest efecte de tota la gent del RAM, de tots els cuiners que són a Londres. En fi, jo ho voldria fer extensiu a tots vosaltres, no? Retornau-vos-ho. Moltíssimes gràcies.
1: Molt bé. Acabo de seguida, perquè Joan Roca i Ferran Adrià i Fermí Puig, d'aquí a uns moments parlaré amb un cuiner portuguès que es diu José Avillés, que crec, Ferran, que el coneixes, perquè va estar, ha estat als millors restaurants del món menjant, i m'ha certificat abans que el celler de Can Roca, efectivament, és el millor restaurant del món, i a més m'ha certificat que, en fi, que ets un geni. No sé si tindrà nassos de dir després.
0: Home, és el fill del Bulla a Portugal. Sí. És un dels fills del Bulla a Portugal, saps? No? Va treballar al Bulli i és un nano que té una gran filosofia i és el cuiner més important que n'hi ha a Portugal.
1: Molt bé. Per cert, Fermí, contesta-li la pregunta amb el Ferran Adrià quan han de venir a dinar per obrir el restaurant Fermí Puig a Barcelona, coi?
5: Oh, ja. Escolta'm, però tu saps que estic a casa ara com un senyor jo a aquestes hores? Tan mal em voleu? Tan mal em voleu? Fotis. Home, jo espero que serà abans de final de mes, eh? Abans de final de mes.
0: Molt bé.
5: Però, escolta, una immensa alegria i sobretot una cosa que la gent ja ho sap. És una gent collonuda, aquesta gent de Can Roca, eh? Sobretot, no us oblideu mai d'això, eh? Són persones abans que res.
1: Ho certifiquem. Jordi Bosch, alguna cosa més?
4: Res, que ens agafi una taula també a Can Fermí per al senyor Basté i per mi, que hi anirem, també.
1: Home, no tinguis cap mena de dubte. No tinguis cap mena de dubte.
5: Escolta'm una cosa, podríem fer un tracte aquí. Per qui vulgui tenir taula a Can Roca, que és lo important de veritat, abans de reservar Can Puig. Això seria un bon tracte.
4: Escolta, no, permeteu-me una anècdota. Jo sabeu que visc a Madrid, i ja saps com són de simpàtics els de Madrid, no?
1: Sí.
4: Aquesta cosa. I a vegades em truquen i em diuen, jo he de reconèixer, Joan, que us he negat com Sant Pere va negar Jesucrist. Em truquen i em diuen, amigo Jordi, ¿cuánto tiempo?
0: Perquè aquestes...
4: ¿Cuánto tiempo sin verte y sin hablarte? Tú eres de Gerona, ¿eh? Sí. ¿Tú conoces a los del celler de Can Roca? Dic, ui... No, son... Nos llevamos 3 o 4 años, no, mis hermanas pequeñas, yo creo que sí y tal, no es porque quiera una mesa, pues no, yo no los conozco. Quan ja no puc negar, conèixer, dic, noi, mira, lo siento, pero tenemos un problema porque tenemos un terreno al lado y un poste de alta tensión y tenemos unas discusiones, ahora no es el momento. No tinc altra alternativa. No, com Sant Pere Jesucrist.
1: Molt bé. Per cert, Jordi, suposo que dedicaràs un article de La Contra del diari de Girona per a l'alçada de Can Roca.
4: Diumenge.
1: Aquest diumenge ja?
4: Sí, tant.
1: Pues La Contra indispensable del diari de Girona els diumenges d'en Jordi Bosch. Una abraçada, Jordi, moltes gràcies.
4: Molt bé.
1: Fermí, fins divendres, que vagi bé.
0: Gràcies,
1: Ferran Adrià, una abraçada molt forta.
0: Una abraçada.
1: I moltes felicitats també, sobretot, al Joan, i Joan, fer-ho extensiu també al Jordi i al Pitu, sisplau, de part nostra.
0: Moltes gràcies, una abraçada. Gràcies.
1: Una abraçada molt forta.
6: Ara tornem. La Repesca, amb Marina Arbós.

0: RAC 1. Tots som... RAC 1. A l'estiu, la primera pedra del cap de setmana també la posem nosaltres. I, a més, ampliem horari.
1: Quina lectura em recomanes avui? A veure,
2: es porta un conte tan bonic.
1: Oh.
2: Endevina com t'estimo.
1: Oh, que bonic.
2: Les il·lustracions són una meravella. I el que ensenya és a com a mesurar l'estima cap a algú.
3: Repassem la història d'un grup que pot ser català, pot ser internacional, pot ser de qualsevol estil, però que anirem descobrint, a mesura que vagi passant la història, de quin grup estem parlant.
0: Els dissabtes i diumenges d'estiu, de 7 a 9 del matí, La primera pedra, amb Noemí Pons.
4: Perquè també a l'estiu en som molts amb moltes ganes de dir bon dia.
0: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
5: Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
6: Vídeos i històries exclusives.
5: Notícies.
6: Entrevistes.
5: Reportatges.
6: Descobriu com és la ràdio per dins.
0: Twitter. RAC 1. Instagram i TikTok.
6: RAC 1 oficial.
0: RAC 1.
6: Seguiu-nos.
0: Tots som 1.
7: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
8: Per culpa teva.
9: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
7: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar.
10: Gossos. Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
7: Hombre! Tot ho vam fer amb bona intenció.
9: Perdoni, Catalunya, i perdonin oients del món a RAC1.
7: Abordar.
0: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
0: RAC1. Tots som un milió. L'aplicació de RAC1, ara actualitzada.
12: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
0: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
12: a Android Auto
0: i a Apple CarPlay.
12: Tots els podcasts de RAC1.
0: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
12: Noves funcionalitats premium.
0: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
12: Fàcil, intuïtiva i renovada.
0: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Bona nit. Aquí comença el Tu diràs d'aquest dilluns 3 d'agost de 2026. Un dia que ha canviat des que Ferran Torres ha parlat en públic. Ha parlat molt després de guanyar el Mundial, però en públic no ho havia fet fins avui. Encara de vacances, l'hem vist en un plató de televisió. Ha estat a Nova York, a l'NBC, i li han preguntat pel futur. Ferran Torres, sincerament, s'ha mullat més a Eivissa que avui a la tele.
2: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
3: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
2: Tens un club somiat?
3: Sí.
2: I quin és aquest club?
3: Només ser feliç.
2: Ben jugat.
1: Well played. Els ha agradat molt més la resposta als Estats Units, segurament que no pas als aficionats del Barça, o alguns d'ells. De seguida ho comentarem a la tertúlia. Recordo que a Ferran li queda un any de contracte i que ha de parlar amb el Barça a partir del dia 12, que és quan s'incorporarà, com la resta de mundialistes de la selecció espanyola. Com hem explicat a RAC1 des de fa dies, el Barça no li ha dit que no el vulgui, i li oferirà una ampliació de contracte. El que caldrà veure és amb quines condicions, si satisfan les expectatives de Ferran i el seu entorn, o potser fins i tot si ell, cosa que no ha passat fins ara, fa arribar una oferta al club. Un estiu més, com va passar amb Antoine Griezmann, estem pendents de la decisió. I tot plegat el mateix dia que l'expedició del Barça ha tornat a Catalunya després de l'estada de pretemporada a Anglaterra. Amb Gordon i Adeyemi, però sense Lewandowski, Flick ha reconegut que li interessaria reforçar l'atac. També ha quedat enlluernat amb els joves del planter i després l'escoltarem amb la Marta Ramon, que avui també torna cap a Catalunya. Per cert, encara en plena Barça, pel que fa a l'equip femení, farà una estada a Andorra del 6 al 10 d'agost i debutarà a la Lliga el diumenge dia 30 d'aquest mes a l'estadi Johan Cruyff contra el Tenerife.

oficial de fa 5 minuts. Gonzalo ja és jugador del Fulham. Clar, fa tants dies que en parlem i que ho donaven per fet que semblava que ja era oficial, però oficial, oficial, de debò en negre sobre blanc, com diu el tòpic, des de fa 5 minuts. Se'n va al Fulham per 40 milions, en tindrà el 70% dels drets. Més enllà d'això, avui hi ha hagut novetats a l'entrenament del Madrid, que ja feia dies que treballava, però que ha incorporat a la feina Bernardo Silva, avui l'escoltarem, sembla madridista des de pequeñito, Brahim i Vinícius. El brasiler que viu, ja ho sabeu, una situació semblant a la de Ferran. Li queda un any de contracte i ha despertat l'interès de diversos clubs. El Madrid té una patata calenta amb el davanter. I a Alemanya hem sentit Marcel Schäfer, director esportiu del Leipzig, que ha reconegut que mantenen converses amb el Madrid pel traspàs de Diomandé, però no ha garantit que acabin concretant-se en un traspàs. Més futbol, en aquest cas mercat de fitxatges, el Villarreal ha incorporat el porter hongarès de 36 anys, Gulácsi, precisament procedent del Leipzig. Un altre veterà, com és Jordan Henderson, també 36 anys, ha fitxat pel Chelsea. I Mauricio Pochettino ha ampliat el contracte com a seleccionador dels Estats Units fins al 2030. Per cert, avui hem sabut els horaris dels partits de Lliga del primer cap de setmana de setembre. El divendres 4, Madrid-Betis. El diumenge 6, a un quart de 5, València-Barça. I a les 9, Espanyol-Sevilla. A segona, el dissabte 5, a un quart de 5, Sporting de Gijón-Girona. I el dilluns 7, a 2 de 9, tancarà la jornada a la nova Creu Alta, el Sabadell-Còrdoba.

S'està convertint en un dels serials de l'estiu. Avui, nous capítols. Veurem quan s'acaben i quin desenllaç tenen del conflicte entre la UEFA i la FIFA. Segons The Times i els mitjans anglesos, ho hem de reconèixer, estan marcant el ritme en aquest cas, les agrupacions contràries a Infantino es plantejarien aliar-se per paralitzar la FIFA, tot organitzant unes competicions internacionals pròpies. La UEFA ha anat més enllà i emprendrà accions legals contra l'encara president de la FIFA si destrueix proves de l'empresa que volia formar per privatitzar parcialment el Mundial. Per cert, segons el New York Post, la família Trump s'hauria retirat del projecte per l'oposició generalitzada que ha provocat en el món del futbol. D'altra banda, ja hi ha 5 federacions, totes europees, que han anunciat que votaran contra Infantino a les eleccions a la presidència de la FIFA del març vinent. Fora del futbol, temps pel bàsquet, perquè Xavi Pujol és el nou director esportiu del Barça. El Manresà signa per 3 temporades després de passar-ne una al Baskonia. I pel que fa al tennis, s'ha acabat poca estona la final del Masters 500 de Washington. A la butxaca de Taylor Fritz, que s'ha imposat a la final en 2 sets, 7-5 i 6-4, el madrileny Rafa Hoddar. Recordeu, ahir n'estàvem pendents amb el Marc Bombardó, el partit es va ajornar per la pluja i s'ha acabat jugant aquest vespre.

El cop d'ull a l'actualitat poliesportiva amb un parell de punts més. El primer ens porta a París, on la barcelonina Iris Thió ha guanyat la medalla de bronze al solo lliure. Thió ha conquerit aquest dilluns la medalla de bronze en aquest campionat i la prova se l'ha endut la bielorussa Kandoshka. La plata, l'alemanya Clara Bleyer. És la dotzena medalla que guanya Iris Thió en uns europeus. En el quadre masculí, el mallorquí Jordi Cáceres també s'ha penjat la medalla de bronze al solo. I acabem amb ciclisme, perquè Tadej Pogacar, recent guanyador del Tour de França, gran estrella, no només del món del ciclisme, sinó del món de l'esport a nivell global, ha anunciat que disputarà la Volta Ciclista a Espanya. Serà entre finals d'agost i setembre. Per qui el vulgui veure de ben a prop, pot fer el recorregut de la Vuelta, i per qui no vulgui allunyar-se gaire de casa, que sàpiga que hi ha una etapa, l'única, que passarà pel nostre país, i serà la cinquena, entre Falset i Roquetes, el dia 26 d'aquest mes. Passen 8 minuts de 2:15, fem una pausa i comencem el Tu diràs. Des d'ara i fins 1:15, de seguida, la tertúlia d'aquest dilluns amb Fernando Polo, David Bernabéu i Àlex Dalmas i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Benvinguts i benvingudes a la nit esportiva de Catalunya.

0: diràs, amb Miquel Agut.
1: De seguida comencem la tertúlia. Ja corre per aquí l'Àlex Dalmas. Hola, Àlex, bona nit.
2: Bona nit, Miquel, què tal?
1: També a l'estudi de RAC1 per proporcionar-nos la informació de Ferran Torres, el Quim Salvador. Quim, bona nit.
3: Bona nit, Miquel.
1: I de seguida el David Bernabéu i el Fernando Polo completen la tertúlia. Abans de començar, deixeu-me corregir una cosa que he dit, perquè em fa notar el Joan Ferrer, el nostre company, que li ha dit a Marc Bombardó, a Pau Bombardó, però clar, que ahir estàvem seguint el partit de tennis. Saps què passa, Àlex? Que hi ha vegades que hi ha gent que creus que té cara d'un nom, tot i que no se'n digui.
3: Exacte.
1: I clar, i jo, amb en Pau, li tinc cara de Marc. I llavors, doncs, mira...
3: Miquel, no ets el primer que li diu Marc a la redacció. A l'antena no ho sé.
1: Jo saps que a la redacció puc batejar tothom, però a l'antena...
3: No ets l'únic. No ets l'únic.
1: Intento que no. Però vaja, en Pau, ja li anava a dir Marc una altra vegada, ja em perdonarà. Dit això, fet aquest apunt, a veure, Quim, avui... el dia s'ha animat, no era gran cosa, però s'ha animat quan li hem sentit la veu a Ferran Torres, que ha deixat la porta oberta a marxar del Barça.
3: Sí, sentim-ho. Són declaracions al programa Today, de l'NBC nord-americana.
4: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
5: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada, però encara no ho sé.
4: Tens un club somiat?
5: Sí.
4: I quin és aquest club?
5: Només ser feliç.
4: Ben jugat.
6: Well played, well played.
3: Que cadascú ho interpreti com vulgui, però a mi m'ha sobtat força. Perquè contracte en vigor, li repregunta club somiat, no diu si no volia dir el Barça, podia dir el València, i ho deixa tot en l'aire. No sé.
1: A tu t'has sorprès, Àlex?
2: Bé, una mica. Està clar que ho tenia fàcil per tancar-ho, no? Tenia fàcil per dir Barça o per, com a mínim, no deixar-ho tancat, però encaminar, i no ho ha volgut fer. Per tant, la partida de cartes està servida. Jo crec que bé, que això anirà per llarg, que ell està jugant les seves cartes, i mai millor dit, però jo aquí, després en parlarem, jo aquí estic molt, molt a favor amb el club. Jo crec que la postura del club és la que toca, i és la de donar importància a Ferran. Per mi és un quart davanter magnífic que costaria molt de trobar-lo al mercat, però òbviament no se'l pot pagar com un primer espasa, no? com aquest davanter que tu estàs buscant per donar el pas endavant o per pujar aquest graó, no? Per mi no és Ferran, però en canvi sí, em sembla un jugador de plantilla extraordinari. Així que bé, estem en la... Jo estic en el mateix pensament, i sembla que Ferran no. Sembla que Ferran vol aquest tracte de primera espasa, i vaja, s'hauran de trobar. Jo aquí crec que a la posició de nou, i també en el tema de Ferran, crec que el club té realment un repte, i aquí és on ha d'utilitzar, diguéssim, les seves armes, i no només econòmiques, per intentar trobar tant aquest nou com, per mi, quedar-se aferrant a la plantilla.
1: Ara ho rematarem tot plegat. Vaja, tenim molta estona per rematar-ho, perquè el capítol del nou, avui, per exemple, Flick ha dit que li interessaria tenir un altre davanter a l'equip, comptant que ha marxat Lewandowski i que continuï Ferran. O sigui, imagineu-vos si Ferran no continués. Per tant, aquest context de l'atac el tractarem durant el programa, però cenyim-nos ara al que és el que ha dit Ferran i com s'interpreta. David Bernabéu, com estàs? Bona nit.
7: Què tal, Miquel? Bona nit. Encantat.
1: Igualment, tu. Ja ho saps, home. Escolta, que t'hi fa vermella.
7: Sí, sí.
1: Des de fa temps.
7: Avui podríem tirar fins a les 4. No tenim problema.
1: No, és que de fet pot venir l'embudi a les 8 i nosaltres estem aquí. Anem parlant, escolta, i endavant.
7: Veig que has portat bons comensals.
1: No, sabia que venies, i dic, parem bé la taula, m'entens? Ja bona te, que ha parlat Ferran, doncs escolta'm. Que, per cert, potser parlava en algun altre lloc, però de moment només l'hem sentit aquí. Tu estàs com en Quim, sorprès, perquè Ferran no hagi dit, per exemple, que el seu club somiat podia ser el València, o que hagués tancat més files amb el Barça, o entens que forma, com deia l'Àlex, part d'un context en el qual ha de negociar el seu futur i jugar a les cartes, que és més tàctic que una altra cosa?
7: No m'ha sorprès perquè ja durant el Mundial, en una compareixença que hi va haver, després d'un entrenament, canutazo, vam dir amb els periodistes, crec que va ser... el Ferran, Ferran Martínez, del Mundo Deportivo, li va preguntar sobre el seu futur i no va tancar la porta, per primer cop a molt de temps. O sigui, Ferran era un personatge que sempre que li preguntaves pel seu futur al Barça, ell deia que del Barça no es movia. Almenys ho deixava caure, ho insinuava. I quan li van preguntar això durant el Mundial, va estar molt lluny de tancar la porta. Va dir que el futbol mai... O sigui, no va dir que el futbol mai se sap com avui, però sí que va dir, bueno, en fi... me centro en el partido, saps? O sigui, la sensació que ens va donar a tots és que no tancava la porta, i jo crec que s'ha anat demostrant. I avui ho ha rematat. Jo crec que... Jo crec que sortirà. Em puc equivocar, però jo crec que sortirà, perquè les notícies que arriben de Paris són bastant contundents respecte a les converses amb el PSG i amb Luis Enrique. Amb periodistes que normalment toquen bé la fibra del mercat i que s'equivoquen poc. Llavors, jo crec que hi ha converses avançades amb el PSG i que ell avui doncs especula amb això, aprofita per especular amb això. També crec que... He escoltat molta gent a les últimes hores dir que el Barça té la palla pel mànec perquè té contracte un any més, el futbolista. Jo no estic d'acord. La palla pel mànec la té el futbolista, no sé que el Barça renunciï a cobrar uns diners per aquest futbolista si el futbolista es queda. Si tu no el vols vendre, o sigui, el Barça en aquest sentit sí que pot decidir si el ven o no el ven. Tu no el vens, però queda un any de contracte. Saps que t'arrisques a que l'any que ve quedi lliure. Llavors, si tu renuncies a cobrar uns diners... renuncies, vull dir, arrisques a que el jugador se'n pugui anar lliure d'aquí una temporada, aleshores sí que depèn de tu la situació, perquè clar, com que té contracte, t'hi queda un any més, tu pots decidir si el vens o no el vens. Però si no el vens, t'arrisques a que l'any que ve no renovi i perdre la cosa zero. Futbolista que ara podien donar perfectament a partir dels 50 milions.
1: Ara parlarem de quantitats, perquè clar, Gonzalo hem sabut fa dos minuts, com aquell qui diu, 40 milions pel 70% dels drets al Fulham, per exemple.
7: No, només una cosa, jo crec que el Barça en el fons el vol vendre. Jo crec que el Barça sap que ell no acceptarà l'oferta de renovació que el Barça té entre Seia i Seia, que té el cap, i per tant prefereix que el jugador surti. Ara això coincideix amb una situació de mercat en què el Barça ha perdut Lewandowski, pot perdre Ferran i encara no ha fitxat un recanvi. Per tant, és una situació una mica delicada a nivell de mercat, no? I jo crec que avui se li ha notat a Flick. Després en parlarem.
1: Després
7: la sensació
1: en
7: de que ell està inquiet. Però crec que, en el fons, el Barça veu bé una venda. El que passa és que el Barça no pot construir un discurs que ni tan sols insinuï això, perquè a partir d'aquí devalua el futbolista. I és l'últim que pot fer el Barça. Però jo crec que, en el fons, el Barça s'hi posaria, per una venda.
1: A l'estudi de RAC1 també el Fernando Polo. Hola, Fernando, bona nit.
8: Bona nit.
1: No sé si a tu t'ha sorprès el discurs, la poca contundència o l'ambigüitat de Ferran, o t'encaixa dins del context actual, i, com diu el David, si tu el veus més fora que dins.
8: No m'ha sorprès, perquè recordo que el dia previ al debut d'Espanya contra Cabo Verde...
7: Ho acabo d'explicar, Fernando. La pregunta a Ferran Martínez.
8: Clar, és que...
7: Aquell dia, per primer cop no va tancar la porta.
8: Aquell dia ja no tanca la porta. I mira que el Ferran li va posar la pilota votant. Escolta, Ferran, per acabar amb la rumorologia sobre això que ha sortit al PSG, la resposta va ser: l'únic que sé és que demà jugo contra Cabo Verde. Ho podia liquidar. És veritat que és un jugador que jo crec que aquí s'ha sentit infravalorat. És un jugador que té un concepte molt elevat de si mateix perquè ho ha treballat psicològicament.
1: Ahir ens ho deia el Manolo Montal quan li preguntàvem. A València també ell i el seu entorn tenien la sensació de ser un jugador infravalorat, que és una llufa que ha penjat de la seva esquena sempre.
7: Hem de recordar que amb 19 anys es manifesta dolgut perquè ell entenia que l'havien d'haver votat com a capità.
1: Ell demana estar entre els quatre capitans, però vaja...
8: Bueno, no, és veritat que amb això de la capitania va sobtar, però es veu... Va fer una entrevista al Marca, va ser dura.
1: Sí, Diego Picó.
8: Perquè va criticar Parejo. Diu que Parejo, com a capità, no l'havia tractat bé i ell el que demanava a la directiva per protegir-se era que, si també era capità, Parejo no s'atreviria amb ell com s'havia atrevit fins llavors, quan ell era molt jove, no? Jo crec que era una mica una autodefensa, no? Jo crec que Ferran té el concepte de si mateix que s'ha fet aquesta cuirassa perquè ho ha necessitat a nivell psicològic, perquè ja ha tingut moments psicològics baixos quan va arribar al Barça. Us recordo que diria un partit, no sé, contra el Nàpols, que va fallar un penal i va caure en un sot, i fins i tot des del club, com que era un fitxatge i era un jugador de la selecció espanyola i conegut aquí, es va dir, ostres, a veure si ajudeu, en el sentit de dir, escolta, no el matxaqueu, necessita temps, necessita un espai, necessita fer-se amb la ciutat, amb el club, amb l'equip... I poc a poc es va refer. I ell ha millorat, jo crec que ha millorat molt. Jo li he vist partits molt bons, jugant de nou. Ara, també depèn de les expectatives que tu vulguis com a Barça per tenir el teu nou. La història del Barça diu que ha tingut nous molt potents, que s'ha gastat molts milions amb ells, que han sigut mediàtics, i venim d'un tal Robert Lewandowski, que és una llegenda. Llavors, el tema és... Ferran és tan bo i ha de mereixer el tracte i el nivell econòmic que ell creu que es mereix?
1: Aquesta és la paella dels ous.
8: Aquí al Barça sí que crec que és qui té la paella pel mànec, que els haig de dir, et puc fer l'oferta que tu vols o que esperes, o no te la puc fer. Et puc vendre aquest any, si vull, o no. Entre altres coses, perquè hi ha un club que es diu PSG, que, per exemple, a un tal Mbappé no el va vendre. Mira que aquell amb aquell jugador podia haver guanyat molts diners. Va dir, prefereixo aguantar-te fins
7: al... Era el seu jugador franquici. Sí.
8: Clar, però...
7: No t'arrisques a que Ferran se'n vagi lliure.
8: Clar, però és que tu ho has... Sí, però és que tu ho has dit. És que el Barça ara no té davanter. Si es ven a Ferran, el Barça es queda sense davanter. El timing... O sigui, el Barça ha de tenir dues coses molt clares, que és el preu i el timing. Què vol dir? El preu, perquè tu necessites diners per anar al mercat. Ja tens, però estàs per demanant crèdit.
1: Però és que el PSG de diners és el que menys li interessa.
7: Però Ferran va donar un moment al jugador amb 4, 5, 6, 7 dies, invento,
8: sí.
7: Et pot venir i et dir que se'n vol anar.
8: Perfecte.
7: I tu en aquell moment no tindràs el davanter encara. Perquè continues en la carrera per Julián.
8: Bueno,
7: no, continues en la carrera
8: sí,
7: per Julián.
8: Però...
7: I lo de Julián, home, no espero, espero que es resolgui abans del dia 1 de setembre, però
8: sí,
7: en
8: però...
7: els pròxims 7, 8 dies no resol.
8: No, però el que dic és que llavors... tu pots no tenir a Julián, però pots tenir un Ferran. Si tens un Ferran, el pots vendre. El que no pots fer com a club és vendre't el Ferran sense tenir ni un Julián ni un Ferran. Perquè quan vagis al mercat t'estaran esperant amb la retallada, el passamuntanyes, a la cantonada,
7: sí, sí.
8: I et voldrà fotre
7: tens
8: una
7: raó,
8: tracada
7: però una cosa,
8: de cal ample.
7: Sí, tens raó, Ferran.
8: Perquè seràs vulnerable.
7: Sí, sí,
8: no tindràs
7: raó,
8: ni un ni l'altre. Ara, de moment, el Barça té a Ferran.
7: Sí, però una cosa. El Barça, que jo sàpiga, no vol fitxar un Ferran. Vol seguir esperant a Julián?
8: Vale,
7: però, clar,
8: vale.
7: Aleshores,
8: però llavors, fins quan
7: si
8: esperes
7: diguis,
8: a Julián?
7: Si tu diguessis, mira, és que,
8: clar,
7: no,
8: és que...
7: et retiro de la carrera de Julián, perquè veig que l'Aleti Marino mou l'arbre i això acabarà com el Rosario d'Aurora. D'acord. I fitxes, invento, noms que han sortit, i fitxes a Fasni Caslani.
8: Bueno, sí.
7: Llavors, i et vens a Ferran. Bueno, és una operació que t'agrada més o menys, però té sentit, has fitxat un davanter. Però és que tu no vols fitxar un Ferran. Tu vols fitxar un jugador referencial.
8: Clar,
7: i el teu jugador referencial, teòricament, mentre ningú digui el contrari, és un futbolista que hi ha un club que no el vol vendre.
8: Però precisament per
7: llavors,
8: això,
7: clar, això
8: jo interpreto que
7: Ferran...
8: Flick, per això interpreto que Flick avui ha dit sabem que hem de fer alguna cosa amb el nou.
7: Sí.
8: I també depèn de Ferran, perquè ho ha afegit... O sigui, la frase l'ha continuat amb això. És a dir, el que no podem fer nosaltres és vendre a Ferran si diu que se'n vol anar i no tenir a Julián. Perquè ja no tenim a Lewandowski. És que, a més a més, et plantaràs en el tram final del mercat sense golejador, sense davant de centre, quan tens un per contracte, que és teu, i, a més, amb tothom sabent que no el tens.
1: Clar, necessitat i empresa.
8: Clar, és que t'afaitaran. És que jo ho parlàvem avui al diari, aquí al Mundo Deportivo, i parlàvem... Són casos diferents, però me'n recordo quan van arribar les picossades de milions de Figo i de Neymar, que tu et va entrar, a més, l'urgència, perquè necessitaves un crac, perquè se te'n van a Neymar i se te'n van a Figo, i tenies diners, que tampoc és el cas, però algú tindràs per Ferran, i bueno, et van fotre unes atracades de l'hòstia. És que per Dembélé, que era un bon jugador, perquè ho era, que ha guanyat la pilota d'or i ha guanyat Copes d'Europa amb el PSG, et van demanar 10 vegades el que li va costar al Borussia Dortmund, que crec que el va fitxar del Rennes per 15 milions, i no sé si el Barça va pagar...
7: Bueno, perquè són clubs que venen cars.
8: Clar, però tu, com que tenies diners sí, i tenies la necessitat, ja, però... o creies que la tenies, et van afaitar.
7: Però, Ferran, escolta'm una cosa, que t'he sentit avui amb el tema del preu, però que li queda un any de contracte. Que això va en contra del Barça.
8: Bueno, que sí! Però, David... Però,
7: si tinguessin
8: David...
7: 2 anys de contracte i vols
8: David...
7: marxar, o 3...
8: Bueno, però, o sigui, però el preu sempre el poses
7: podria
8: tu.
7: Podria el Barça dir, escolta'm, no, me'n pagues 80.
8: Però això depèn... De, això
7: de contracte,
8: però depèn,
7: 80,
8: però això depèn de les ganes que tinguis tu de vendre tal. I del preu que vulguis treure per ell. Perquè una cosa és vendre i una altra cosa és malvendre.
1: No, clar, i avui, perdoneu un moment, perquè hi ha més àudios de Ferran d'aquesta nit. Després aprenem això del preu. Avui a llegir a Fernando a Mundo Deportivo que al final, clar, vendre o malvendre per un jugador com aquest que té aquest caixet, per molt que acabi contracte, tampoc no el pots regalar. Però ja anem de seguida. Quim, on ha parlat Ferran i què ha dit?
3: Doncs mira, acabem de saber que ha fet noves declaracions també sobre el seu futur. El mitjà Sportico, especialista en negoci i esport, gràcies a la feina que estan fent des de redacció, que ens serveixen mentre estem aquí a la taula conversant, doncs els documents ja preparats per sentir, doncs ha especificat Ferran Torres què hauria de fer el Barça, segons ell, per mantenir-lo a la plantilla.
9: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Y encara un altre document.
9: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
4: Ya está. Està claríssim.
3: Es posa al mercat claríssimament.
4: No. Bueno, això per descomptat. Quim, però... demostrar que me quieren, no?
3: Clar.
4: Això en l'argot... Tu ets jugador, Àlex. En l'argot futbolístic, què vol dir?
3: Recordes rivals.
4: Posa'm el contracte que jo t'estic demanant, no?
2: Exacte. Pujar contracte i segurament el paper de nou titular, de nou primera espasa. Vaja, veurem... A ell se'l veu molt tranquil en el sentit de dir tinc contracte i això és el camí que anirà tirant el jugador. No és fàcil per al Barça, però no és gens fàcil. Però a mi em sembla que, ara ho dèiem, és a dir, vendre un Ferran i anar a fitxar un Ferran per mi no et fa pujar aquest graó que tu necessites ara mateix. És a dir, per mi el pla del club d'anar per un primer espasa, sigui Julián o sigui un altre, en aquest cas s'ha decidit apurar per Julián i em sembla, crec que no l'hauria de variar. Jo crec que aquest ha de tirar. I després en Ferran, a mi, jo sabeu que sóc un defensor de Ferran i segueixo sent com a un quart davanter magnífic, però si ell el que vol és tenir aquest tracte de nou primera espasa, tant econòmica com des del punt de vista del paper futbolístic, jo crec que el Barça no hauria de canviar el seu rom i anar per un nou. Per mi em sembla decisiu la decisió del nou ara mateix.
1: Clar, és que
2: els futurs anys.
1: Tu parles de quart davanter, però tu ara tens aquí Ferran, li dius quart davanter i el primer que fas és aixecar-se i marxar.
2: Bé, doncs l'hauràs de convèncer d'alguna manera. Aquí és on entren els dots d'entrenadors, director esportiu, etcètera, etcètera. Has d'intentar convèncer'l. I si no el pots convèncer, doncs hauràs d'anar per un altre Ferran dins del mercat. Però si tu a Ferran, que repeteixo, a mi és un jugador que m'agrada molt el que representa i que fins a un punt moltes vegades ha estat infravalorat. Però no és aquest nou que et fa pujar aquest graó. No és. És un davanter extraordinari de plantilla, però no és aquest nou. Per tant, jo molt d'acord amb el club aquí.
4: El problema del Barça és que tot això li arriba en un procés d'indeterminació sobre el fitxatge del davanter centre. Per què? Perquè les peces que has tocat són peces de clubs que no volen vendre. O sigui, no només t'ha passat en Julián. És a dir, el pla B sabíem que era el Junior Krupi i ara perquè s'ha lesionat. Però vull dir, els primers impuls que ens arriben del Bournemouth és que no volia vendre, no?
1: Sí.
4: I clar, jo estic d'acord amb l'Àlex. És a dir, ostres, de moment, cada vegada que hem parlat del nou, ens arriben inputs del club de dir, bueno, estan tranquils perquè tenim Pol Boradal, perquè han firmat Adeyemi, perquè han firmat a Gordon, perquè tenim... Sí, d'acord, però escolta'm una cosa. Adeyemi i Gordon... són jugadors que primer s'ha de demostrar que encaixin bé. A mi, en general, m'agraden. Tinc alguns dubtes amb Adeyemi, sobretot per atacar espais reduïts, camp obert. Sí que crec que pot ser un jugador que en transició doncs, faci mal als rivals, però ja ho veurem, no? I Gordon és un jugador que m'agrada, ho he dit des del primer moment, però han d'arribar i encaixar. I segurament amb un equip com el Barça, que probablement el Bayern de Múnich, que és l'equip que més trepitja l'àrea d'Europa, és el millor atac d'Europa, l'equip que més ataca i millor ataca d'Europa, doncs milloraran els seus números. Però no són golejadors. Llavors, no hem de confondre, és a dir, a mi aquest recurs de... No, escolta'm, que el Barça ha firmat avions, que ha firmat dos jugadors... Això et dona fons d'armari, et dona versatilitat, et dona recursos, però no són golejadors. I no hem de confondre això amb el que són els números. I els números són gols, i els gols és el més difícil del futbol. I si tu tomes els números, Miquel, i agafes gols entre Lewandowski i Ferran Torres de fa dos anys a la primera de les dues últimes lligues que s'han guanyat, són 60 gols entre els dos. I aquest any, més de 40. Estem parlant de 100 gols entre els dos davanters centres del Barça els últims dos anys, que has guanyat dues lligues consecutives. Jo no dic,
7: que hagis de fitxar dos puntes, si se demana els dos. Potser amb un, si és molt bo, et val, amb tot el que tens. Però part d'aquests números els has de reposar. Els has de reposar. Llavors, si no ho fas, jo crec que dificultats perquè et surti.
3: És que costa d'entendre per què el Barça ha portat tres jugadors de banda i cap atacant pel centre. Quan t'ha marxat Lewandowski, que tothom estava d'acord que ja li tocava, però que continuava sent el nou de referència, i quan Ferran Torres, a nivell esportiu, sabem el que ofereix, sabem que és una bona peça per tenir la plantilla, però sabem que no és el nou d'època per començar una era post-Lewandowski a Can Barça. I a part, i això no ho hem tractat encara, jo crec que en el cas de Ferran hi ha un altre factor que no és tan important, evidentment, com l'esportiu, que potser Deco no hi ha de pensar perquè la seva feina és una altra, però que en un club com el Barça sí que és important. I el factor és el factor popularitat. I Ferran Torres és un jugador que ha estat qüestionat sempre. I no per l'entorn, per l'afició mateix. És un jugador que posa nerviós a molts aficionats, que no li saben veure les virtuts, i en canvi...
7: El moment de popularitat és ara, eh?
3: En canvi, o no, David, perquè, per exemple, detalls com la gorreta de Make Spain Great Again, fos broma o no, a molta gent no li agrada gens. I tu parles amb gent i molta gent diu... Doncs ja li poden posar el llacet.
7: No, em referia al moment des del punt de vista de la cotització,
3: sí,
7: que haver de fer el gol.
3: Sí,
1: no, però que està a la cresta de l'onada, que diu el top.
3: Jo entenc el paper de Ferran de voler aprofitar el seu moment. Ara, a gran part de l'afició culer, que ja no el convencia gaire, que precisament ara, després de... Està molt bé fer un gol a la final del Mundial i tot el seu mèrit, no? Però justament ara, en un moment en què precisament al Barça ja li falta un nou, surt aquest, fent el discurs que fa, ja... posant-se al mercat, la gorreta, no sé què... Bé, hi ha molta gent que en té una mica el botet de Ferran Torres, siguent un grandíssim jugador.
2: El que passa que aquí hi ha una cosa complicada, que abans ha dit el David, i em sembla evident, eh? Per mi, primer de tot, el club firma Gordon com a xarxa de seguretat per Rafinha, crec jo, eh? I com a alternativa, aquest per un costat. I quan arriba Deiemi, per mi ja arriba, perquè comencen a veure que el tema de Ferran pot quedar estancat. Però, a priori, Ferran era un jugador que, si tu agafes la lògica futbolística, tant el club com el jugador haurien d'estar conformes amb la seva situació. També per al jugador, el Barça de Flick és un context ideal per Ferran, que veurem si el troba fora, eh? Veurem, tinc ganes de veure'l també, perquè ell té un tipus de joc molt determinat que casa molt bé amb tal com està jugant el Barça. Però bé, independentment de tot això, hi ha una cosa delicada en el cas de que arribi això, que ho deia abans el David, tu perds el teu nou més referencial o més titular els últims anys, tot i que Lewandowski ha jugat menys, i perds a Ferran. Per mi, el mateix any, perdre el teu nou i la teva alternativa al nou és complicat.
3: Sí, això no
2: és complicat, per tant...
3: Però molta gent, tots teniu amics i parlem de futbol, escolta, doncs molt bé, ja se'n pot anar. I a part, no oblidem que hi va haver un tram de la temporada que ni Lewandowski ni Ferran van fer un gol durant gairebé dos mesos, eh?
7: Sí.
3: I per molt que els números finals sí que siguin convincents, o siguin... Home, han estat més convincents altres anys, però han estat bons...
1: Home, Ferran la temporada passada fa més gols que Julián, jugant 800 minuts
3: menys. Sí, però que durant dos mesos els dos davanters centres d'un equip com el Barça no vegin porteria... És un problema.
7: Sí, però...
1: Només una cosa per això. Ara que en Quim parlava de popularitat, a fora hi ha impopularitat, potser, però dins del vestidor... té molta popularitat.
7: No,
1: és un jugador amb molta ascendència dins
7: del
1: vestidor.
7: Jo ja he dit més d'una vegada, aviam, és un jugador molt important al vestidor. És molt amic de Pedri, però és un jugador estimat al vestidor. Uh-huh. És un jugador que es fa amb tots.
3: Sí.
7: És un jugador... Bueno, a mi m'explicaven fa poc una anècdota, així per sobre, molt senzilla d'explicar, que un dia del primer any de Lewandowski, en un entrenament, Lewandowski, pel que sigui, doncs, se'n va anar empipat, allò que no parlava amb ningú, ningú s'atrevia a parlar amb Lewandowski perquè...
1: El Lewandowski empipat...
7: Lewandowski és el polonès, aviam com reaccionarà. I ell tenia la capacitat, va tenir la capacitat per acostar-s'hi, parlar amb ell, treure-li un somriure. És a dir, és un jugador que el sols veure qualsevol de les taules que es fan per un... prèvia a un partit a l'hora de menjar, en el menjador, es fan tothom. Vull dir, és una mica... És una mica un jugador que enganxa. Que enganxa dins del vestidor, no? Aleshores, bueno, des d'aquest punt de vista és important. I escolta'm, no podem... És a dir, ja hem dit una mica els contres, però assenyalem també que és un jugador que sense ser titular ha fet més de 40 gols en els dos últims anys. Llavors, aquest paper de no ser, com diu, un primer espai...

0: que té contracte en vigor, però que és més vell que la pilota, que això molts jugadors ho han fet, no? Si no és això, és que jo veig molt difícil que l'Atlético de Madrid, perquè imagineu-vos que fos el Barça el que hagués fet tot el que ha fet l'Atlético perquè a la Minsa en volgués anar i hagués fet el Barça exactament tot el que ha fet l'Atlético. Ostres, si cedeixes...
1: Bé, ja hauria entrat...
0: Fas el ridícul. No?
1: Ja hauria entrat l'AFE ja.
0: Si cedeixes, almenys, fas el ridícul.
1: Ja hauria entrat a Ganzo a dir que...
0: Per descomptat.
1: Que el Barça estava segrestant un futbolista que se'n vol anar.
0: Sí, sí. Però el Camp Nou sencer, si després d'haver fet això per impedir que un futbolista se'n vagi, al final acceptes, t'enfonsa en la barraca. Llavors, clar, vull dir, què ha de passar perquè Gilmarín rectifiqui? Jo ho veig molt complicat. I el Barça no s'allunya de la situació. Els inputs que t'arriben és que continua creient.
1: Després en parlarem, perquè com que Flick ha parlat de davanters, etcètera, després ja demanaré als tertulians sobre Julián i si s'ha d'esperar tant, perquè, és clar, si això s'allarga molt, al final el marge de maniobra serà reduït, segurament, i aviam quina pot ser l'estratègia del Barça. Recordo que Ferran Torres ha fet declaracions aquesta tarda en una televisió dels Estats Units a la qual ha deixat obert el futur, i fa una estona, molt poquet, hem sentit els documents de veu fa 10 minuts, encara no, amb en Quim Salvador i la feina de la redacció d'Esports de RAC1, diu que el Barça ha de demostrar-li que l'estima, que el vol, perquè millori les condicions contractuals. És clar, com deia l'Àlex, si el Barça el cataloga com un jugador important, però no estel·lar, segurament no l'estimarà prou, segons el criteri de Ferran, i quedant-li una temporada de contracte, estaran obligats a entendre's per trobar una sortida que sigui satisfactòria pel jugador a nivell de destinació i pel club a nivell econòmic.
2: No us sembla un pols molt fort? És a dir, potser em falla la memòria, però des de Rivaldo, que no recordo un futbolista amb contracte, amb un discurs tan clar de show me the money. Sí. És que no ho sé, crec que no estem dimensionant la contundència de les poques, poques però contundents paraules d'avui de Ferran Torres.
1: Aviam si recuperem aquest tall en el qual diu que el Barça ha de demostrar que l'estima, perquè l'hem sentit una vegada...
2: Jugador amb contracte.
1: Sí, l'hem sentit una vegada, i com que és de fa molt poca estona, per si algú se l'ha perdut, aquest és Ferran Torres, no recordo el nom del mitjà, Quim, el tens a mà?
2: Sportico, que jo no, francament no el coneixia, però és un portal que es dedica a la vessant de negoci de l'esport, diguéssim.
1: Això ha dit Ferran Torres.
3: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar, y al final todos hablar.
1: Doncs això, que venguen a negociar quan és el club, a més que té en contracte, bueno, i encara et queda un any.
0: Perquè jo crec que el club, igual que el club, ell deu pensar, igual que el club ven, que jo no aniré a Ferran a dir-li que se'n vagi, el vull vendre, no? Perquè és veritat que el club té aquesta posició. Nosaltres no anirem a dir-li al jugador que se'n vol anar, té contracte en vigor i tal, nosaltres el volem, i en tot cas, si segueix, li oferirem la renovació que nosaltres considerem oportuna a partir del mes de setembre, pel tema del fair play. Igual que el club diu això, ell deu pensar, doncs val, doncs jo de moment tampoc vaig a dir-li res al club, que vinguin ells. El que passa és que, clar, si realment ell pren la decisió de marxar al PSG, hi haurà un moment que el futbolista haurà de comunicar al club que se'n vol anar, no? Jo crec que és una... I a part, tinc... Arriben notícies per part de gent de l'entitat que estan en aquesta direcció. Jo crec que és una història amb un final escrit.
1: Però un bon final, diguéssim, un final cordial...
0: Bueno, un final escrit, no sé si és un bon o mal final.
1: No, vull dir, un final cordial o un final...
0: No, cordial, tot el que tu vulguis, però escrit, quan dic escrit em refereixo que jo crec que Ferran està amb un peu i mig fora del Barça.
2: I aleshores caldrà
0: molt de més. A dia d'avui, és futbol, d'aquí 15 dies m'ho preguntes i...
1: No, però vull dir, doncs escolti, vostè no em fa l'oferta que jo vull, em queda un any per marxar, doncs busquem una solució que ens convingui als dos i ja està.
0: Ell tenint contracte per un any més, ell pot dir, bueno, perfecte, no em pagues això? Perfecte, un any més aquí. I d'aquí un any me'n vaig lliure. I me n'aniré sense deixar-te res a la caixa, tu mateix. Ell pot dir-ho, això. Però, clar, el tren del PSG passa ara.
1: No, clar.
0: No passa igual d'aquí un
1: però
0: any.
1: Però aquí ell tampoc no se la pot jugar, perquè, per exemple, es trenca els lligaments a mitja temporada clar. I llavors...
0: No, encara que no se'ls trenqui, Miquel. El tren del PSG passa...
1: No, evidentment.
0: Ara ve Luis Enrique. D'aquí un any no saps si vindrà Luis Enrique.
4: És perillós per les dues parts.
1: Clar, perquè ell ara té un nivell de popularitat arran del gol, etcètera, etcètera, que és una cosa. Però d'aquí dos mesos pot ser totalment diferent. I ara, clar, ell vol aprofitar perquè segurament jo crec que Ferran Torres no es deu haver vist en una posició tan de força com en aquest moment actual després del gol a la final del Mundial.
0: Mm-hmm. No, clar, però la força és perquè ha aparegut un club important, si no tingués aquest, si el PSG no apareix i el que té

0: tens, no et sedueix, doncs no tens tanta posició de força. Però clar, si tens un bombó al costat, les coses canvien.
1: Què deies, Àlex, perdona?
2: Sí, totalment, que a veure, que és cert que Ferran té, bé, doncs té l'opció del PSG, té, diguéssim, aquesta seguretat, però és complicat per als dos, eh? És a dir, per al Barça és un tema complex, però també per al propi futbolista, perquè aquest és un any on li ha anat tot més o menys de cara, no? Uh-huh. Veurem la temporada vinent, com li va a ell, i tot plegat. Ell tampoc se la pot jugar, jo crec. Jo crec que no se la pot jugar, per tant... Bé, diu el David que el veu fora, jo no tan fora de moment, però sí que crec que el Barça haurà d'utilitzar tots aquests arguments que estem parlant per si realment el vol quedar-se, però com a alternativa, eh? És a dir, el nou que està buscant més Ferran, que jo crec que seria el context ideal per créixer en l'hemisferi ofensiu, que és la prioritat absoluta del club, haurà d'utilitzar tots aquests arguments i tots els seus encants, diguéssim.
1: Fernando, per anar tancant aquest capítol, això que diu... Ferran, el Barça ha de demostrar que m'estima, que ara en Quim deia, potser no li hem donat la importància, no? que té, o a nivell de contundència, no? Aquestes declaracions a tu et semblen també tan contundents, com diu en Quim Alloga, des de Rivaldo no veia ningú que demanés tant els calés, i d'altra banda també ja el veus fora, Ferran?
3: Precisament aquestes declaracions m'han generat un problema fa una estoneta, perquè clar, teníem una pàgina, els que treballem als diaris, David, sí. Tenim una cosa que es diu les pàgines tancades, i amb les declaracions del senyor Ferran d'abans, clar, ja estava aprovada, i hem hagut de desaprovar-la, i m'ha trucat el nostre home que tenim allà a Anglaterra, el Poquí, que encara està allà, no ha tornat encara. Escolta, que el Ferran ha tornat a parlar. Dic, sí, Joan, sí. S'ha de tocar la pàgina. Sí, Joan, sí.
4: La pàgina, possiblement la portada.
3: I la portada, i la web, i tot. Amb la qual cosa...
4: Sí, perquè les declaracions d'avui a mitja tarda estan obsoletes. Clar,
3: i es ve, no, i es veu que encara farà un tour de mitjans. És a dir, sí. que té allà unes quantes teles i emissores que atendrà, amb la qual...
1: I amb el canvi horari.
3: I
4: a la segona, a la primera, se t'escapa alguna cosa. Si a la segona vas més enllà, vol dir que ja és estratègia.
3: Clar.
4: Que ja no és una situació que s'hagi produït de manera esporàdica.
3: No sé el que heu comentat, perquè estava pendent d'això del telèfon, però sí que detecto una gradació amb aquesta nova declaració sobre el tema de que li diu al Barça el que ha de fer, no? De que, com dient, bueno, jo tinc contracte i tal, i el que li fa falta al Barça per renovar és que m'estimin i tal, però ja sembla caure una miqueta també el tema renovació o tal, no sé, eh? Jo, clar, jo el que vull saber és fins a quin punt el PSG es vol mullar per Ferran. Fins a quin punt el Barça es vol mullar per Ferran per renovar-lo i fins a quin punt el PSG es vol mullar per Ferran per fitxar-lo. No parlo de la pasta que li donin a ell, perquè al final tot un jugador li pot donar molta pasta. Però el Barça també li ha de donar pasta, torno a lo d'abans. El PSG va vendre fa poc a Gonzalo Ramos... 75 milions. El Milan, que el Milan tampoc és que sigui un club que faci uns dispendis econòmics de l'hòstia. Qui fitxa que són els anglesos? El PSG, Barça i Madrid. I darrerament el Barça, amb el tema fair play, tampoc. El Madrid sí que ara està amb el Diomandé, que parlaven de si anaven a 120 quilos abans del total embrollo aquest que hi ha hagut de representants. Tu ets el PSG i també has de fer de PSG. Eh? Tu també has de demostrar que si vas a per un jugador has de pagar. I és veritat que el tema de no, li queda un any, ja, però tu el caprici el tens ara. Perquè si no et corre pressa, espera't l'any que ve. Ja el tindràs, gratis. Ara, si la necessitat la tens ara i el caprici el tens ara, ho has de pagar. El PSG, insisteixo, quan tenia a Mbappé, va dir, jo aposto per quedar-me'l, perquè si me'l quedo, potser guanyo una Copa d'Europa amb ell. L'han guanyat sense ell, però ells pensaven en aquell moment que amb ell tenien més opcions de guanyar-la, perquè et fa 40 gols per temporada. I van dir, prefereixo sacrificar tota la pasta que em podia haver donat al Madrid o qui sigui per tenir-lo un any. Llavors el Barça ha de valorar també què té, què perd en Ferran, què està disposat a donar-li a Ferran i també si decideix vendre'l, per quan el ven. Perquè una cosa, insisteixo, és vendre, una altra és malvendre.
1: Sí.
3: I tu ara mateix estàs que si no tens davanter centre perquè et vens a Ferran mal venut, a veure com acabes. A veure com acabes. Perquè tu després pots anar al mercat i si a tu et demanen una pasta que no tens. o que no vols gastar-te.
5: Els clubs sabran que necessites comprar davanters.
6: Això dic.
5: Va, ho sap tothom.
6: Ara, clar, encara en faran per la plantilla.
3: És una partida d'escacs. I qualsevol moviment d'un et pot condicionar la resta de moviments. Tu, de moment, estàs cobert amb el jugador que va fer el gol a la final del Mundial.
5: Que tampoc ho dir, també va fer el gol, que està molt bé, però mires el Mundial de Ferran Torres i tampoc és el Ronaldo del Mundial de Corea.
3: No, Quim, però vull dir, hi ha gent que diu, quan jo dic això, que dic, escolta, ara tens el golejador. Diu, sí, bueno, era el suplent d'Oyarzábal. Això hi ha gent que m'ho diu, també,
5: És que és veritat.
3: Vale, però t'estic dient que jo que estic perquè segueixi Ferran, també hi ha gent que em diu, escolta, que tampoc era titular de la selecció espanyola. Però tens algú?
2: Però jo crec que...
3: Però tens algú? Però... És que si te'l vens, sí, i per una quantitat minsa, perquè és que li queda només un any, i acceptes, és que només ens queda un any, l'he de malvendre. Et queda sense. O tens el substitut trincat...
5: Perquè coincideix amb la sortida de Lewandowski, que encara el Barça no resol.
2: Però el Barça no li sorprèn.
3: O tens el substitut trincat...
2: Però el Barça no li resol igualment el problema. És a dir, a mi Ferran, que estigui a la plantilla, ja ho he expressat, em sembla que no trobaries ningú fora igual que Ferran. Però si el pla del club és anar per un nou, és a dir, quedar-te Ferran tampoc et treu de molt. Perquè tu tens... Si tu vols, el teu nou alternativa el pots trobar baixant una mica el graó, però a Madeyemi jugant allà.
4: Dani Olmo, clar, amb Gordon.
2: Però tu el que vols és el teu nou dels propers 4-5 anys que sigui top, absolutament top. Clar. I això no t'ho dona Ferran per molt que ell estiri la corda, no?
3: Correcte, però estic parlant en l'escenari en què tu estàs tenint dificultat per fitxar el nou que vols, perquè ho estem parlant des de fa 9 mesos, que el nou que vols és Julián Álvarez.
5: Sí.
3: I a més un tio que s'ha mullat el mes de novembre, el mes de març o abril i el Mundial. I de moment no obren la mà.
4: Bueno, comença a córrer ara, comença a córrer que igual ja ha parlat amb l'Atlético i els he dit que no pensa entrenar, eh? Bé, això es pot escalfar...
1: Deixeu-me el capítol Julián per d'aquí uns minuts.
4: Sí, però...
1: No, i ara només faltaria.
3: Bueno, el David diu això, que la brama que ha corregut avui és que ja estava entrenant per l'Atlético.
4: Sí, per això ho hem centrat, segur, des d'allà.
3: Vale, però el que passa és que...
4: Perquè tu creus que el pla físic no el té des de fa
3: tant. No, perquè els clubs et donen un pla físic i tu...
4: Li va passar el dia que se'n va anar del Metropolitano.
3: Per tu, no pel club, per tu, fas el pla físic que et toca. Doncs avui ha circulat... Ja està entrenant con el Atlético.
4: El que ha circulat és que ell havia trucat a l'Atlético per saber quin pla físic havia de seguir per arribar bé a la pretemporada. Tu creus que el pla físic Julián Álvarez, com la resta de futbolistes de l'Atlético, no el tenen des del dia que va acabar la temporada del Metropolitano?
1: Oficial i caballero, és el que li ha dit Simeone. Allà
4: salta,
1: exacte.
3: Jo el que dic és que amb el tema Ferran, partint de la base de que tu vols fitxar un nou millor que Ferran sota els teus paràmetres, perquè fa temps que ho intentes, i perquè, a més, si tu creiessis en Ferran de veritat, com a nou titular, li haguessis dit, nano, s'ha anat Lewandowski, això és per tu. I ara buscarem un altre, o no? No li has dit això, tu continues buscant el nou titular. Llavors, jo dic que en aquest context, que encara no has fitxat el teu nou titular, crec que és arriscat també desprendre del nou suplent. Perquè llavors et queda...
2: Totalment.
3: No tens ni el que vols, ni el que t'agrada menys, però és teu.
4: Hem de recordar.
3: I home, sí que és veritat que jo crec que un perfil de davanter d'àrea... a la plantilla necessites, com a mínim un. Sigui el que més t'agrada o sigui el que tens.
4: Però, Fernando, jo crec que el Barça ara canviaria poder trobar un davanter centre referencial, o sigui, que vingués Julián a canvi de traspassar Ferran.
3: Claríssim.
4: I quedar-se amb un davanter quan en tenies dos en aquesta demarcació.
3: Clar, però dic que el timing ha de ser al revés. Primer el Julián i després vendre Ferran.
4: Perquè hem de recordar una cosa. Jo crec que el Barça, al cap, mai ha tingut a Ferran. És a dir, Quan Lewandowski està al club aquesta temporada, parlant abans de Nadal, que veiem que parlàvem de la clàusula de Harry Kane, que eren de 65 milions, i el Barça no va acabar, hi van haver contactes, però no va acabar d'atacar-la definitivament, perquè el Barça en aquell moment no sabia si Lewandowski continuaria un any més o no. Perquè hem de recordar que la decisió final de no continuar any més, tot i acabar contracte i tenir l'edat que tenia, la pren Lewandowski. Perquè rep una oferta a la baixa. Aquí hi ha una connexió entre Laporta, el seu agent, que són amics, Pinis a Avi, bona relació, etc, i rep una oferta de baixa. I tot i ser Lewandowski amb 38 anys i acabar contracte, qui pren la decisió de no seguir una temporada més, finalment és Lewandowski. I en el moment en què el Barça no ha decidit si Lewandowski seguirà o no ho sap, el que té el Barça al cap és, si segueix aquest paio un any més, Lewandowski, fitxo Julián Álvarez, i en quedo Julián Álvarez i Lewandowski. Lewandowski assumirà aquest rol, si el vol assumir, més secundari.
0: L'altra cosa és que no l'hagués volgut assumir, que de fet segur que no l'ha volgut assumir. D'acord? Però no el té, i això Ferran ho sap. Això Ferran ho sap. Per això, totes les informacions que parlen de que estava molest amb el club, que és veritat, venen d'aquí. Que ell va ser considerat pla de primera... Ell creu que el club mai l'ha considerat, que és veritat, pla de primera taula, i ell considera que els mèrits que ha fet, sortint des de la banqueta moltes vegades, perquè el consideri molt més del que el considera. Però no l'ha tingut mai al cap al club. I ara, efectivament, quin problema hi ha? Que tu encara no has fet els deures en el mercat, se t'han anat Lewandowski, i veus que Ferran se te'n pot anar, i no estàs en el millor moment per prendre una decisió.
3: Sí, però el mateix que faig sempre, que se te'n pot anar, sempre se podrà anar si tu vols i obres la mà que se'n vagi.
0: Clar.
3: Tu el que has de decidir és el timing d'obrir la mà si és que la vols obrir. Primer, decidir si la vols obrir. Clar, i segon, quan?
0: Però ha de coincidir el timing del jugador amb el PSG, perquè el PSG tampoc estarà esperant fins l'1 de setembre.
3: Bueno, doncs llavors tu has de valorar si et compensa més quedar-te'l i menjar-te'l o malvendre'l.
0: I menjar-te'l fins i tot a canvi de quedar lliure la temporada que ve.
3: De quedar lliure la temporada que ve. Però, clar, jo el que dic és, si tu aconsegueixes un nou referencial, tranquil, quan el tinguis lligat, vale, ara, Ferran, parlem amb el PSG, i també apretant, però tu tranquil, perquè l'altre ja el tens. I no cal dir-ho, no cal publicar-ho, però saber-ho...
0: És el que he dit al començament.
3: El que no pots fer és, ja et dic, per mi seria, temerari quedar-te a zero. I anar al mercat a zero, de davanters centres.
0: Sí, la paella pel mar.
3: Perquè encara que vagi a buscar un segon espassa, te'l faran pagar com a primera. Sí. Perquè tu no tens espassa.
0: Però insisteixo.
3: Perquè vas a un ganivet cutre.
1: Però és que si tu anessis a buscar el Ferran Torres i Ferran Torres jugues a un altre lloc, quedant-li un... O sigui, el mateix cas, però l'anessis a buscar tu...
3: Clar. Quan et demanarien?
1: Quan te'n demanarien?
3: Clar, per això t'ho dic. El Barça és un club gran. I sempre li demanen més que els altres. El PSG és un club gran. El PSG és un club amb pasta. Que pagui, és el que dic, només, que pagui com PSG.
1: Teniu algun preu al cap, més o menys, o a partir de quan vosaltres començaríeu a acceptar-ho?
0: Jo crec que el Barça per 55 el ven. 50-55 el ven. Que a més, si el vens per més de 55, has de pagar pasta al
1: City. Has de pagar al City. City.
3: Home, jo et dic una cosa, si tu recuperes la inversió que vas fer per ell, quedant-li un any de contracte...
0: Està molt bé.
3: I insisteixo, això ho pots destinar a un tio que tu et faci el pes... Ja no et dic ficar-lo a l'operació Atlético. Seria ja la bomba. Però vull dir, si tu recuperes el que vas pagar per ell i estàs cobert, endavant. Endavant perquè el que t'ha demostrat és que no és el davanter que t'omple l'ull. Perquè si no, ja no hi hauria debat. Si no, estaries fitxant un Slani per fer de segon.
0: Clar, evidentment.
3: O haguessis dit, nano, ja tinc a Dejem i Gordon i em faran de segon perquè el meu primer és Ferran. Ja, aquí ja no hi hauria lío, ni hasta que havíem parlat d'això.
1: Tanca-m'ho, Àlex.
2: Sobre la xifra, no?
1: Sí.
2: Jo repeteixo que per mi l'escenari ideal per al Barça és que es quedi, trobar el primer espai i que es quedi Ferran, eh? Aquest seria el que jo entenc l'escenari òptim. Si no...
0: Com a jugador de plantilla tots coincidim.
1: Sí. Ara, jo aquest escenari que dius el veig molt difícil, i més sentint el que hem sentit avui.
2: Bé, veurem. Sembla molt difícil avui. També Ferran tampoc ho té tan clar, si no és així, de 50 va amunt, sí.
3: Aquí ja et dic, jo crec que la clau és lo fort que vagi al PSG.
1: Clar, però llavors s'entén que si Ferran fa el pas i d'alguna manera colla, vol dir que ell sap que té algú darrere.
3: Clar, bueno,
1: i no farà un Infantino, però, per entendre'ns.
3: El primer que ha de dir Ferran al Barça és que se'n vol anar. I si li diu sí, Ferran al Barça que se'n vol anar, és perquè està sustentat darrere, eh?
0: Sí, clar, evidentment.
3: Tu no et tires a aquesta piscina si no hi ha aigua.
0: Però insistim,
3: ha d'haver aigua,
0: Barça,
3: eh?
0: La posició del Barça... passa a ser mínimament tranquil·la si assumeix que pot perdre l'any que ve el jugador lliure.
3: Clar.
0: Sense cap cos. Si tu assumeixes això, llavors sí que depèn de tu.
3: Clar.
0: Vendre o no vendre, perquè és futbolista meu i té un any més de contracte. Ara, si tu no vols perdre aquest jugador sense cobrar res a canvi, aleshores la paella pel mànec la té el futbolista.
1: No, clar, també és veritat que al final és el que dèiem, que ara el jugador... pot demanar el que vulgui, pot demanar la lluna perquè té el moment que té, però potser d'aquí uns mesos o l'estiu que ve està en una situació oposada i llavors clar. Potser no és el PSG. I...
0: Exacte.
1: Clar, acaba contracte i no té el PSG i té, m'ho invento, el Nottingham Forest. Vull dir, no
3: aquí,
1: ho sé.
3: Aquí hi ha ansietats de tothom.
5: A mi, Fernando, has dit una cosa que m'ha fet por.
3: Quina?
5: Hòstia, que és que entri, que pugui entrar, espero que el Ferran no tingui aquesta idea al cap, que pugui entrar en l'operació pel Julián Atlético de Madrid. Primer, perquè estic segur que llavors serà mal vendre'l, perquè Julián Álvarez et pot agradar més, però no hi ha tanta diferència. I si, si taxes Ferran en 50 i Julián en 100 i escaig, bueno, jo crec que estàs fent un mal negoci. I a bueno, sobre, i això ja és superstició, les dues últimes lligues de l'Atlètic de Madrid... David Villa regalat pel Barça
7: i Luis Suárez,
5: campió de l'Atlètic de Madrid. Luis Suárez regalat pel Barça, campió.
4: Quim, tu no firmes?
5: No, no.
4: Més Ferran Torres?
5: No, no, perquè no veig tanta diferència entre els jugadors.
7: Però saps per què? Quim, interpreto...
5: I a sobre reforça el rival directe.
7: Perquè interpreto que tu tampoc creus que Julián sigui un megatop.
5: No veig tanta diferència en Ferran.
7: És dir, i és més, si a tu et diuen 100 més Ferran no, i ve Haaland...
5: És que t'hi pots enganxar les dits, Fernando, no?
4: Contra això sí que em rebel·lo.
5: Et pot sortir...
4: Sí, contra això em rebel·lo molt.
5: Et pot sortir una millor temporada de Ferran a l'Atlètic de Madrid que Julián al Camp Barça. Si se'n va a França és una altra cosa, però està reforçant un rival directe.
4: Obriu els ulls d'una vegada. És a dir, aviam, Julián a la Lliga no ha tingut una bona temporada, tal... Ha fotut 10 gols a la Champions, no s'entén.
5: Però val el doble que Ferran...
4: No s'entén...
5: No, clar, estem parlant de 50 i més de 100.
4: El doble i jo el triple pagaria, no fotem. Julián és un crac. Julián és un dels 5, 6, 7 millors davanters centres del món. Julián fa 2 anys va fotre 29 gols amb l'Atlètic de Madrid. Amb l'Atlètic de Madrid. Aquest any a la Lliga no ha estat bé, però la Champions ha fotut 10 gols i no podem entendre ni les semifinals de la Champions ni l'eliminació del Barça en mans de l'Atlético a la Copa sense el concurs de Julián Álvarez, que ha estat determinant. No determinant, no. Lo següent.
7: Sí, ma, però,
4: per favor.
7: Però a mi semblant-me...
4: És que ha fet un bon gols a la Lliga. Jo estic d'acord en que el Barça digui... No, és que no pagaré tants calés per un jugador que ve de fer l'any que ha fet. Val, d'acord. Com a inicial posició per una negociació, jo l'entenc. Ara, deixant de dir ja que Julián no és tan bo com diuen. Julián és un futbolista descomunal. Hòstia, i en el Barça,
7: però
4: amb l'ataca a l'equip de Flick, però sortiria.
7: Però estem parlant d'un davant de centre. Jo el que dic, a mi que m'agrada Julián, i que estic perquè pel fitxatge, perquè crec que tècnicament, per edat, per projecció, per estil de joc, aniria molt bé al Barça. I perquè crec que Flick està molt per Julián, sí que crec, i aquí hi ha un professional del futbol que ha jugat, que tampoc dius tu que és el davanter aquell que dius és que se li cauen els gols. Crec que és un jugador que té gol, que és versàtil, que combina molt bé, que xuta molt bé.
4: Per temporada, quants n'hi ha? 50-60 gols per temporada? Tenien 3.
7: Clar, però...
4: 3? No, 2. No, 3. Kane... Haaland i Mbappé.
7: Clar.
1: I tampoc ja sabem si, tampoc sabem si l'evolució de Flick la volen caminar cap a un nou referencial, cap a un Haaland o cap a un Julián. Perquè probablement el Barça que té Flick al cap va més cap a Julián que cap a Haaland.
7: Per això t'ho dic, aquí l'aval que té és que l'entrenador el vol, però entenc que el Quim pugui dir, home, si al final el preu són 100 més Ferran valorat en 50 i són 150 perquè en faci 25 gols per temporada...
5: És que no només és qüestió de preu, és on va. Hòstia, si va al PSG,
7: Ferran m'ha fet 21.
5: Em preocupa molt menys. Potser te'ls trobaràs a la Champions. A l'Atlètic de Madrid és un rival directe.
1: Però segurament...
7: Però també li has tret el seu davant.
1: Però segurament és un rival directe perquè la temporada passada et va fotre l'aigua a casa a la Champions i a la Copa. Però si tu juguessis una final de Champions contra el Paris Saint-Germain i l'objectiu que tots verbalitzen al Barça és que volen guanyar la Champions perquè des del 2015 que no la guanyen, potser el rival en el qual s'hauria d'emmirallar i que hauria de considerar el Barça com a rival directe.
5: Però si el vens al PSG, no li estàs comprant al PSG un jugador pel doble del valor que tu li estàs enviant al jugador. És una cosa de fer valdre una mica el teu producte.
1: Però el Barça, el que Julián... ha de mirar és el jugador que ell vol, independentment si val l'Atlético o el Paris Saint-Germain.
5: Però si tu tens un jugador que a més està en el moment que està, que és bo i que està cotitzat, és que si no, torna a ser una operació, des del punt de vista econòmic, un desastre.
4: O sigui, tu quan dic tu, em refereixo al Barça. El Barça quin jugador vol? Vol Julián Álvarez, no?
5: Bueno, ja, però...
4: Però
5: tot depèn
4: si
5: del
4: context. Si fitxes Julián Álvarez, a canvi de que Ferran Torres, que és un jugador que no se'ls ha valorat mai com a número 1 d'aquesta posició, se'n vaig a l'Atlètic de Madrid, doncs, ostres, jo ho dono per ben empleat. Ara, també dic una cosa. Això, a dia d'avui, és impossible. Perquè l'Atlètic no vol jugadors a l'operació. Una altra cosa és que l'Atlètic s'assegui a negociar, que ja seria un pas, i a partir d'aquí es negociïn els variables, si entren jugadors o no, però a dia d'avui...
1: O si Julián li diu això que es diu que li dirà, que no vol tornar a jugar amb l'Atlètic de Madrid i que llavors que es posin les piles que volen a un altre lloc. Però això són figues d'un altre paner. Abans d'escolt...
7: Jo no per res, però en aquest context, jo el que no sé és com reaccionaria el Cholo Simeone si...
1: Ara en parlarem d'això.
7: Si aquest diu que no vol... jugar més, eh?
1: Ara ho comentem, perquè si no, la publicitat me la faig a sobre.
7: La Virolla.
1: Clar, tira. Només us demano, ja que parlem de Virolla, el Quim diu que 100 més Ferran per Julián? No. El David diu que sí. Tu, Àlex, sent del Barça cap a l'Atlètic de Madrid i Ferran, sí, i Julián a Barcelona?
2: Sí, jo sí.
1: Tu?
7: Jo sí.
1: Veus? Està en minoria, el Quim. Però en Quim no li fa
5: res. És habitual, tampoc passa res.
1: En Quim,
5: estic acostumat.
1: Està acostumat.
2: Està bé.
1: En Quim està acostumat a ser minoritari en moltes coses.
5: A la contra.
1: Exacte.
7: És un gran culer, el Quim, eh?
1: Home, i tant que sí.
7: Bueno, m'incid això.
1: I tant que sí. 11:45, continuem. És la nit de Ferran, el Tu Diràs, de Ferran Polo, fins i tot, el Tu Diràs. Una pausa i venim. Anàvem bé de temps, però amb les declaracions de Ferran, jo no sé quan acabarem.
8: Tu diràs, amb Miquel Agut.

0: 4 minuts passen de 11:45. En teoria tenim una hora per davant, o una mica menys. Ferran Torres ha fet saltar pels aires el guió del Tu diràs d'avui, però ja és això, és el joc del directe.
1: Que m'han retinguts.
0: Exacte.
2: Miquel, no em diguis que... És un programa fàcil per tu.
0: Home, i tant.
3: Et dic una cosa, Miquel.
0: I tant.
3: Tu que no has ara et dic una cosa. Tu que no has d'escriure ni a la web, només has de parlar. Nen, sí. Si parla Ferran, a parlar. Clar. Altres tenim altres llibres. Ja et dic jo que ara pel mòbil estic aquí... Hòstia,
2: et dic una cosa.
3: Les pàgines i les webs s'han de...
2: Què fas, què fas amb papers?
0: No,
3: tira.
0: Llença'ls. Llença'ls, que l'instant és únic, no repetirà.
2: Ja està. De 12 de la nit no te porten res.
3: Segur que t'ha quedat un guió molt maco, però no és més maco,
0: sí,
3: això?
0: Sí, evidentment. Ah. Evidentment. El guió l'he deixat al lavabo per si algú li feia falta per qualsevol cosa. Clar, vull dir, ja és allà, però clar, hem de tenir una mica de diguem-ne, un esquelet al programa al cap.
3: Els dilluns passen coses, perquè me'n recordo que un dilluns va parlar Julián Álvarez a una zona mixta.
0: Sí.
2: No, va ser el dilluns.
3: El recordeu, eh?
2: Sí.
0: Vaja, sempre...
2: Només ens faltaria això, ara que faré així.
0: Sempre és millor. Sempre és millor això que no ahir, perquè ahir era el desert del Gobi i avui estem surfejant tota l'estona.
3: El que passa que amb això de Ferran, insisteixo, ho hem comentat, com que el tio està de gira allà,
0: clar.
3: Ara pot sortir un altre, eh?
2: Sí.
3: Perquè ara igual va a una altra tele, perquè el tio és campió del món, l'estan requerint, va a Under Armour, que és la seva marca, i diu, escolta, ja que el tenim, t'hem de treure profit.
0: Clar, lluïm-lo.
3: Lluïm-lo al xaval. Si cada cop que li pregunten fa una nova versió i li va afegint cosetes i tal...
0: Bueno, ja ha anat posant salsa brava al discurs, Ferran Torres. Fernando, t'havia deixat amb la paraula a la boca abans de la publicitat quan deies si Julián marxa, Simeone què farà?
3: No, jo el que vull dir és que els entrenadors també acostumen a no voler jugadors de mal rotllo als seus equips. No. També és veritat que el jugador, i aquí tenim l'Àlex, té la tendència, encara que està encabritat i està empipat, a la capita l'àrbitre i està amb la gespa sota els peus, i veu la pilota a prop, no la tira fora volent. Intenta passar el company, intenta fer gol, intenta driblar bé, perquè és la tendència natural. Però sí que és veritat que un jugador de mal rotllo i sent un referent a l'equip, tenir-lo així... És difícil. El Barça ho va fer amb Messi, perquè si no recordeu, Messi va voler marxar i Bartomeu va dir que no, ni Burofax ni res, es va quedar. Però recordeu que les primeres jornades de Messi...
0: Obrir-li el micro... Intentava
2: jugar, eh?
3: Intentava, però no li sortia tan bé.
0: El micròfon del David no acaba d'anar bé. Canvia-li i posa't el del Quim. David, sisplau, perquè així ja...
3: Jo vull saber, si Julián fa un altre gest, com reacciona Simeone? I un altre factor. Si Julián fa un altre gest, com reacciona la massa social i l'afició de l'Atlético.
2: Home, mira, l'altre dia...
3: Perquè això sí que pot ser una onada d'aquelles de dir... Quan comencen a cremar samarretes i cremar bufandes i ratllar xapes...
0: Allà, i això a Courtois ja ho han fet?
3: Clar.
2: L'altre dia... Rubén Uria?
0: Sí.
2: Val? Periodista molt pròxim a l'Atlético de Madrid.
0: Sí.
2: A l'11 de TV3. Li vam preguntar per això. No vull dir que hagi de passar això, però jo li vaig dir, oye... Si passa esto, ¿qué? ¿No? I ell va dir, pues... Yo creo que... Acaba la carrera de Julián.
3: Què vol dir?
2: Sancions, a la grada...
3: A la grada?
2: Sí. O sigui, jo dic... No dic que sigui el que farà el club, perquè és un periodista, el que ho diu, no? És el Rubén. Però sí que és una mica el sentiment que hi ha. Ara, no sé, en aquest cas, Gilmarín, com reaccionaria. Jo continuo pensant que és l'única opció... perquè l'Atlètic trobi una coartada davant de la seva gent, no? Per dir, senyors, he dit tot el que he dit, d'acord, però mireu, aquesta situació s'ha enquistat tant que jo ara no la puc mantenir. I a part, jo també haig de trobar una alternativa al mercat, ho enteneu o no? És l'única solució que veig, perquè és que si surt Julián i torna a dir que la seva il·lusió és que hi hagi una transferència perquè ha acabat aquesta etapa i vol complir el seu somni, o sigui, dient el mateix que va dir fa 4
0: no n'hi haurà
2: setmanes
0: prou.
2: Del Mundial, no n'hi ha prou. O sigui, l'Atlètic serà impertèrrit.
4: És que l'Atlético, parlem de la situació del Barça i de la de Julián, l'Atlético tampoc ho té tan clar. És a dir, també abans el David deia si el Barça es vol arriscar que Ferran arribi lliure de contacte i que no tregui diners, bé, però és que l'Atlético amb Julián pot passar una mica el mateix en el sentit de si es vol arriscar tenir un jugador aquí que pugui fer aquest pas que ja hem vist de la transferència i possiblement un altre, tens un jugador aquí a disgust, tens un jugador que veurem com reacciona l'entrenador, quina és la relació entre ells, entre els companys, pots tenir un jugador que era el teu jugador més valorat i que passi a no tenir-lo. Per tant, tampoc té una situació tan clara.
0: Però
4: tan clara.
0: Vosaltres creieu que la selecció, la relació, per exemple, Simeone-Julián...
4: No, però és que pot passar
0: òptima o no? Ho dic perquè... Pel jugador, pel tipus de jugador, pel Miquel, tipus d'entrenador...
3: I et diré una cosa, i fins i tot amb els companys, perquè aquest xaval està dient que se'n vol anar i tothom sap que se'n vol anar a un rival directe.
4: Mm-hmm. Bueno, però els companys és més...
3: Sí, però
4: és més dir, comprensible.
3: Val, però això va passar en Griezmann i al cap de quatre gols.
4: Al final tots són professionals però... i entens una mica el que té el cap un.
3: Però que vull dir és que han sortit companys que fins i tot han dit que l'entenen, que volen que sigui feliç.
2: No, clar.
3: Clar, vull dir que els companys...
2: És una pedregada de Gilmarín. Si estem davant d'una posició de força Gilmarín.
3: No podem tenir aquí lligat amb una cadena quan
2: perquè,
3: vol ser feliç en un altre lloc.
2: Perquè s'ha agafat aquesta qüestió com una qüestió personal.
4: I tot
2: està enfadat amb la manera d'actuar del club, de la porta, etc. I està aquí... amb això. Jo crec que si fos per Apolo i per Mateu Alemany...
4: I aquí hi ha una persona clau
2: que és...
4: Simeone sí que pot ser clau en tot això. Depèn de la relació que tingui amb Julián, que jo ara, des de fora, no sé si és molt bona o queda una mica escardada amb el que ha passat aquest any, no? Però sí que si hi ha complicitat entre el jugador i l'entrenador per al que sigui... pot ser que digui jo t'ajudaré o no, o tot el contrari, no? Seria l'única opció que podria encaminar una mica el tema, no?
0: Clar, és que també a l'Atlètic de Madrid l'entrada d'Apolo també representa que Simeone està més exigit, d'alguna manera, perquè ell, quan han perdut la final de Copa, per exemple, implícitament ha reconegut que ara el club... com que té un increment de capital i una empresa potent al darrere, ja no és... l'equip del pueblo i que si arriba a una final bé o una semifinals ja està bé i si queda tercer a la Lliga és un èxit, sinó que aquí es vol més des de dins del propi club.
2: Però no, jo recordo una roda de premsa cap al final de la temporada, ja quan l'havien eliminat de tot, que li van preguntar si l'entrada d'Apolo representaria un nivell d'exigència més alt, en el sentit que ell rebria molts més recursos que els que ha rebut fins ara des del punt de vista de la plantilla, que per tant es veuria obligat a donar un pas endavant. Mm. I ell va dir no, en ningú cas. Ho van dir. Jo ho vaig entendre com que la resposta era no, si penseu que ara perquè entri Apolo en començaran a fitxar jugadors que a priori estan fora de l'abast de l'Atlètic de Madrid, això no passarà.
3: Jo
2: crec que és un tema de Gilmarín. Estem en un tema de Gilmarín.
3: Sí, però crec que a l'esquerda pot ser Simeone. És a dir, Simeone mana molt a l'Atlético i és un tio molt reconegut. L'han mantingut allò fins i tot amb anys de no guanyar res. I quan guanyen algú sembla que és la bomba. Quan han guanyat dos lligues diria jo que ha guanyat. I arriben a la semi de Champions i ja hem fet el cim. Si Julián, lluny de muntar un pollo públic, agafa i se'n va cap a l'entrenador, mister, hem de parlar. Escolta, tu em vas fitxar fa 2 anys i em vas prometre unes coses que jo aquí no estic veient. Tu em vas dir que l'equip jugaria per mi i m'arriben 4 pilotes. Al minut 60, quan anem empatant, em canvies. Home, si el fitxatge mediàtic i el que em vas vendre, que jo era la teva referència, que me'n vaig anar del City fa 2 anys, al minut 60 és tablilla i canvio, això no és el que em vas vendre. Tu jugaràs perquè jo estigui a gust o tu jugaràs igual? No, jo jugaré igual. Dic, pues jo aquí no em veig. Jo no em veig. Que seré professional i sortiré, sí, però no em veig. Que ho sàpigues. Que ho sàpigues. Home, que un entrenador li diguin això, un jugador que ha de ser la seva referència en atac, jo crec que com a mínim és perquè truqui a la dirigència i li digui, escolta, a què m'ha dit això? Què fem?
2: Jo
3: necessito gladiadors que estiguin ficats a la batalla des del minut 1
2: molt...
3: i que s'ho creguin, si no...
2: Jo no crec que una situació com aquesta, que l'entenc perfectament, pugui desviar o canviar l'opinió de Gilmarín sobre aquest cas.
3: Ja, però jo dic, si el seu entrenador ho eleva a la dirigència i diu,
2: és a dir,
3: tinc un lío...
2: Fernando, no és possible que el Barça estigui allargant aquesta situació tal i com està ara mateix si no té al cap que passarà alguna cosa que es mourà molt l'arbre. Bueno. És a dir, és perquè si no te'n vas de l'operació i et dediques a una altra alternativa encara que n'hi hagi poques. Però si el Barça segueix mantenint aquesta situació... és perquè entén que des de la part del jugador hi haurà alguna cosa que farà moure el mar.
3: I per un altre motiu.
2: Punt.
3: I per un altre motiu. I no, perquè el teu referent, que ara el referent del barcelonisme és un senyor que es diu Hansi Flick, per sobre de directius, presidents, cracs, la gent està entregada a Hansi Flick, perquè és un home que ha entrat molt bé, el veuen treballador, el veuen que té un estil, i jo crec que la gent està, bueno...
0: I ha tingut els resultats que ha tingut.
3: Clar. I a més el veuen un tio que a més diu que ell quan plegui ja no va un altre equip, que ell es retira el Barça.
0: I que el Barça, Barcelona i Catalunya l'han canviat, etcètera, etcètera.
3: Tot això ho ha dit, jo crec que la gent li ha arribat i diu, hòstia, aquest tio és, bueno, és la bomba, és una troballa. Doncs aquest tio t'està dient que el que vol és Julián.
2: Clar, sí, sí.
3: Llavors tu què has de fer? Li has d'aguantar el tirón. Ara, que arriba un moment que el tirón no tira home, més.
2: Però,
3: bueno,
2: però Flick és el primer que entendria.
3: Clar,
2: més
3: bueno.
2: que evidentment el vulgui molt, tu li vas a Flick i li dius, mira, Hansi, és que lo ves o no? És que no se'l van a vender. Llavors, ell ho entendria, però per què em mantens? Perquè creus que passarà alguna cosa? Clar, és l'única esperança clar. Que jo crec que podem tenir.
0: Mira, ara que l'esmentàveu, és un bon moment per sentir-lo. Hans Dieter Flick, avui a St. George Park, a Anglaterra, fent declaracions als mitjans de comunicació abans de la tornada de l'equip, que ja ha arribat a sol català fa més d'una hora, i gairebé més de dues, després d'aquesta estada a Anglaterra. Flick ha demanat al club la peça que li falta en atac.
1: At the end, it depends about the team.
5: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
1: And then we will see what happens.
0: Com deia el Fernando abans, dependrà de Ferran, perquè clar, sense Lewandowski li falta una peça. Per molt que hi hagi Gordon i Adeyemi, si no hi és Ferran tampoc, li faltaran dues, probablement. O una diferent de la que es pugui imaginar-se a dia d'avui. També li han consultat si veuria Lamine fent de fals nou.
1: Lamine also played in one or two matches with us.
5: Lamine ja ha jugat en aquesta posició un parell de partits. Crec que com que és un jugador fantàstic de talla mundial, també es pot adaptar a aquesta posició, però al final el veiem més com a set. Però veurem què passa. Gordon i Adeyemi poden jugar a les dues bandes també de nou i tindrem moltes opcions. I és clar, veurem com va tot.
1: Of course, also, we'll see how it happens.
0: Doncs això, Lamine no el veu de fals nou, com que hi ha excés de jugadors de banda, doncs potser deixes les bandes a Adeyemi i Gordon i poses Lamine de fals nou, però no. I queda claríssim sentint Flick, avui és 3, d'aquí poc serà 4, queda encara un mes de mercat, o sigui que ell esperar-se a tenir com a mínim un efectiu més a dalt.
2: Però, i ho comentàvem ara en una pausa publicitària, per mi el pitjor de les declaracions d'avui de Flick és la seva gestualitat. Jo l'he vist una mica inquiet. No diré preocupat, potser és una paraula, quan queda un mes de mercat i quan no sabem exactament què té al cap Deco, no? Jo crec que és una paraula encara prematur per utilitzar-la. Però sí que crec que es pot utilitzar la paraula inquietud. Jo l'he vist inquiet, l'he vist una mica tens.
0: Tu creus
2: coneixent-lo una mica ja de la rosa de premsa, l'he vist poc relaxat i l'he vist tens.
0: Tu creus que diu una cosa però que en sent una altra?
2: Bueno,
0: una mica.
2: Que no és normal que ell enviï missatges d'aquestes característiques. És veritat que diu que confia en Deco, lògicament, i jo m'ho crec, perquè sabem la relació que hi ha, que és molt bona, però que no és normal que Flick digui confio en Deco, però hem de fer alguna cosa amb el nou. I que t'ho digui a 3 d'agost, i que t'ho digui tan seriós, i jo crec que un pèl tens, a mi m'ha cridat l'atenció, sincerament. M'ha cridat l'atenció.
4: És que
2: si la Marta estigués aquí ens ho podia refrendar.
0: És
2: però
0: que futbolísticament... Sí, la Marta que està tornant cap a Catalunya, per això no hi és, després d'uns dies a St. George Park.
4: És que futbolísticament, si ho analitzes i et poses a la pell de Flick, ara mateix és una situació de certa inquietud, com dius, no? Més enllà de que segur que sap coses que s'estan intentant des del club, no? I això per un costat, i per mi l'opció de Lamine que li pregunten d'anar per dins, per mi és una opció que acabarà arribant, acabarà caient per al seu propi pes en un moment o altre de la carrera, però decidirà Lamine. I per al que les pistes que li hem vist l'última temporada no arribarà a curt termini. És a dir, recordem que Flick prova a Lamine per dins el dia del Betis i no ho torna a fer. No ho torna a fer. Les úniques situacions on Lamine va cap a dins és situacions a partit davant del Madrid, per exemple, a la segona part, o algun dia, perquè estava malament físicament o pel que sigui. Però, d'entrada, no hi torna. Què vol dir això? Que si no repeteix, és perquè en aquell moment Lamin
2: li ha dit
4: que encara no està còmode. En algun moment arribarà, però no immediatament. És a dir, jo crec que ell ho diu, portes cap a fora per dir tenim alternatives i per dir anem a veure, no? Però jo no crec que Lamin el veiem per dins ni a la propera temporada ni a la següent.
0: Clar, i una mica és el que deia el Fernando abans, també suposo, que si tu vols posar-lo o provar-lo, el pots provar, però, tot i que, com diu l'Àlex, no li fa el pes, però tenint les altres opcions, també, a dalt. Però, clar, vull dir, que no hagi de ser el recurs perquè no en tens més.
3: Això has de tenir-ho molt clar per llançar-t'hi.
0: Clar.
3: I quan ho proves has de tenir allà, perquè la prova pot anar bé o pot no anar bé. De moment, Flick sembla que no ho veu. I Lamin tampoc. O Lamin. Llavors, si els dos no ho veuen, o un dels dos no ho veu, això no té recorregut. Jo sí que crec que Flick l'he notat una miqueta més tens o més seriós del que és habitual. Potser perquè és veritat que ja comença el compte enrere, no ens podem enganyar. És que ja comença el compte enrere per tot. És que quan tu al mes de maig acaba la temporada perquè hi ha Mundial, i bueno, escolta, volem fitxar, però escolta, queda tot l'estiu. No ha començat ni l'1 de juliol, que és quan comença oficialment la finestra de transferències d'estiu, no ha aixecat la persiana, estem al maig. Bueno, arriba el mes de juny, estem entretinguts, i el Mundial, i tal, i no sé, bueno, encara queda tot el Mundial. Ja parlarem després del Mundial, perquè, clar, el Mundial ara no molestarem, els tios que estan allà i tal. I Julián surt i parla, però, bueno, un cop que ja ha parlat, no farem que parli un altre cop i no l'entabanarem i tal. Clar, s'ha acabat el Mundial, tots hem celebrat allò, el títol, l'altre s'ha anat, pobre Julián, trist, a intentar oblidar la derrota a Eivissa o no sé on, allà amb els amics. Però estem al mes d'agost. I aquest any el mercat no tanca el 3 de setembre. Crec que aquest any és 31 d'agost.
2: Sí, 31.
3: 31.
2: És un dilluns.
3: Saps? És 31, perquè altres dies, que si al cap de setmana, 31. Llavors ja has de començar. I sort que tu, com els teus jugadors han arribat a semis, no comença la Lliga el 15 i el 16. Però la Lliga comença... Ja ho veuràs equips competint a la Lliga d'aquí pocs dies. Llavors, aquest compte enrere, tant pel tema davanter centre que vols fitxar com pel tema Ferran, arriba. I tu l'equip i la teva plantilla l'has de tenir més o menys acabada per començar a jugar. I a la que hi hagi punts en joc, aquí la cara ja et canvia.
0: I perquè el teu màxim rival...
3: Aquí una lliga amb un Madrid com s'està reforçant...
0: S'està reforçant molt.
3: Un de tres, i tu no pots badar. I sort ja et dic que la primera jornada no la jugues. Però després te la foten al mig de les següents, aquesta jornada atrasada. És a dir, tu ja has de tenir els actius per anar al camp i guanyar partits i fotre gols i no deixar-te un empat tonto, que són dos punts, en el primer partit o el segon d'aquests contra un rival menor. Llavors jo entenc...
2: Jo crec que és això... més visualitzant la temporada, Fernando, perquè aviam, tu comences la Lliga al camp de l'Elx, amb el que tens a la plantilla, teòricament. Ah, sí. No volia... Aviam, les coses com siguin. Continues tenint una plantilla que tens a 8... O sigui, a 10 semifinalistes del Mundial i a 8 campions del món. M'entens? Del quals molts d'aquests eren titulars a les seves seleccions. Aleshores, que continues tenint una gran plantilla, però estàvem en aquell escenari, efectivament, de dir... El rival sent que es reforçarà, perquè el rival ve del desastre absolut, d'haver perdut 5 títols, 6 clàssics, 3 finals, etc., i d'haver fet el ridícul, i sabent que, coneixent a Florentino, amb l'arriba de Mourinho, es reforçaria. I tu no et pots equivocar. Has de fer uns retocs per millorar el que tens, tota la base que tens el més important, que tens la idea, que tens l'estil de joc, que tens un rumb construït en aquests dos anys i que tens un entrenador que ja sabem que funciona, vale? I no pots equivocar en les aportacions que facis al mercat. Per tant, jo crec que el començament de Lliga, més o menys amb el que tens, el pots trampejar. Aquí el problema és que si tu pensaves que Julián ha de ser un jugador molt important per tu, per fer el salt que vols fer... Clar, ja, per això sí, clar, comença el compte enrere. És que tens que 29 dies, no?
0: 23 d'agost, Elx-Barça, 27, jugues... Barça-Atlètic de Bilbao, 31, Barça-Rayo, i després visita el camp del València.
6: Torneig a Udine...
0: Contra el Nottingham Forest i l'Udinese.
6: Sí. I l'Al Hilal és el 19?
0: L'Al-Ahli és el 19.
6: Estàs a 12-13 dies. Sí.
2: Clar, de tancar mercat. No.
3: Això dic que tu... vulguis que no, ja li veus les orelles al llop. El maig queda, ara ja no queda tant. I veus l'Atlètic tancat, i veus el Ferran tirant-te... Perquè, clar, i veu que això del, el Flick està allà, però això de que el PSG comença a pol·lular i tal, bueno, ara veu el Ferran que parla i que diu que no sé què, i torna a parlar i diu que no sé quantos. A més, els seus internacionals campions del món, que són 8, més 2 semifinalistes, Koundé i Gordon, no hi són per entrenar. Quan els tindrà? El dia 12, però el dia 12 tornaran de vacances, de les caipirinyes i els vins aquests, si ve el Ferran i encara està per aquí, de 10.000 euros. És a dir, que l'home s'ha relaxat i és normal que relaxi. S'ha de posar en forma. Ara donant-hi voltes, també, deixa'm que tiri un frame enrere, eh? Però és veritat que, sentint el Flick, també dic... A veure, pot estar preocupat per allò de Ferran, però també et dic que si Ferran fos el seu nou titular, també li diria al club a tope al Ferran, eh?
2: Sí, sí, no, clar.
3: Aquesta és una altra lectura,
2: eh? Ell té clar el rol de Ferran.
0: Clar, clar.
3: Que aquí, no, el club no sé què... Bueno, el club i Flick.
0: No, és que
3: si donem crèdit a Flick, Flick també podia haver dit... Ei, el meu nou és Ferran, eh?
0: T'ho podia haver dit l'altre dia, que fa declaracions i diu, bé, està de vacances, ja hi vaig parlar, està de vacances...
3: No ho diu tampoc, eh?
0: Tampoc no ho diu.
3: Recordem-ho. Mm-hmm. Perquè aquí tothom, del que dius i el que no dius, també s'ha d'analitzar, eh?
0: Sí, sí, això és correcte. Abans de la mitjanit hem de fer una pausa, la farem ara i després escoltarem Flick i marxarem, jo sé que el David li fa una il·lusió especial, a Madrid, per escoltar Bernardo Silva, que avui ha semblat que hagués nascut no a Lisboa, sinó a Chamartín. Ara venim.

0: minut i mig i la mitjanit, el tu diràs de RAC1 fent tertúlia a la nit de Ferran i les seves declaracions. El Barça ha de demostrar que m'estima. Quan li pregunten què ha de fer el Barça per retenir-lo, és el que ell diu. Això és el que hem estat comentant abastament aquesta nit amb el Fernando Polo, amb el David Bernabéu i amb l'Àlex Dalmas. I ens queda ara escoltar l'últim document de Flick, avui, abans que l'equip tornés del Regne Unit cap a Catalunya, i aquest no està vinculat amb Julián ni amb cap altre dels jugadors que poden arribar al Barça o que està marcant l'actualitat, sinó amb la gran notícia, i no ve d'ara, sinó de fa temps, del Barça, que és el planter. Hi ha una pregunta sobre els jugadors del planter genèrica, Hansi Flick, i ell posa tres noms sobre la taula.
1: Sí, sí. I think this season we have more quality.
2: Crec que aquesta temporada tenim més qualitat amb els jugadors joves i els de la Masia quan ho comparo. Ebri Matunkara és un gran talent, Orian Goren igual, Xavi Espart jugant de lateral va fer-ho molt bé contra el Birmingham, però també a l'entrenament està en un nivell molt top i moltes coses més que he vist en les últimes tres setmanes.
1: What I saw in the last three weeks.
0: Insisteixo, la pregunta és oberta. No és que estigui dirigida per parlar d'aquests tres jugadors i són els que ell posa sobre la taula, els primers que esmenta, Fernando.
3: El que diem. Ell ha parlat d'aquests. No li han preguntat per aquests.
4: I no acostuma a donar noms.
3: Clar,
4: sense
3: ell ha parlat d'aquests, li ha sortit aquests noms. És a dir, jo a aquests nois sí que detecto que li veu alguna cosa. Ja ho sabíem d'Espart, perquè crec que en algun moment el va comparar amb un tal Philip Lahm.
4: Sí.
3: Ell...
5: En Kimmich, no?
3: Vale? I en Kimmich, que poca broma amb això. Però clar, el de Ebri Matunkara i el Goren, a mi m'ha sobtat. M'ha sobtat en el sentit de dir...
4: Sí, jo soc Goren ara i estic en una festa a casa fins a les 4 de la matinada.
3: Sí que és veritat que internament...
0: Sí, Hansi Flick et diu, tanca aquí!
3: No, és veritat que internament... Internament d'aquest Goren parlen molts estaments del club.
4: És que...
5: És que és brutal.
3: Parlen molts estaments del club.
4: Està marcat.
3: Però que t'ho digui l'entrenador...
4: Molt bo, eh?
5: Sí, sí, molt bo.
3: I una altra cosa. I l'altre, a l'Ebri m'he mirat l'edat. Goren té 17. Diria que Espart té 19.
0: Sí,
5: té 16.
0: I Ebri va 16.
3: Ebri va 16. Tu encara té 16.
4: I veus la cara i no sembla que tingui 16, però
3: oficialment té 16. Clar, és que un entrenador com Flick parli així d'un xaval de 16 anys, ostres.
5: Però és que deixa'm afegir una cosa, que jo el juvenil l'he seguit molt a la Copa de Campions i a la Copa del Rei. Ebri Matunkara, òbviament, està marcat, perquè és el més jove i et diuen allà. Orian Goren és una passada, però és que feia anys, però anys, que el juvenil A del Barça no tenia un mig al camp com el que ha tingut aquesta temporada, on hi havia Ebri Matunkara, que anava pujant, on hi havia Orian Goren i on hi havia Pedro Villar, que és el que fitxen conjuntament amb Dro, que és un altre jugadoràs, i Pedro. Per tant, Flick, jo crec que i això ho relacionem, no?, amb tots aquests cants de sirena, de si cal incorporar algú més al mig del camp o no. Jo crec que el Barça aquí està més que cobert i que, per tant, jo crec que el pollastre ara en el té d'on veníem parlant ara fa uns minuts i no pas al mig del camp, eh?
4: Sí, sí, jo sincerament, que vinc reivindicant, crec que aquí alguna vegada ho hem parlat amb el Fernando Polo, no?, que vinc reivindicant per les lesions que hi ha hagut al mig del camp, que sobretot quan l'equip no ha tingut a Pedri, trobar a faltar algun jugador que pogués donar minuts de qualitat per jugar a la segona alçada del mig del camp, no? que has hagut de posar allà De Jong, que no és ben bé el seu lloc, o has hagut de baixar a vegades a Olmo, que tampoc és ben bé el seu lloc i que han fet el que han pogut, no? Doncs haig de dir que he quedat absolutament anodadat.
0: Bocabadat, has perdut.
4: amb Orient Goren, o sigui, molt ràpid de peus, molt ràpid de cap, i tres o quatre coses d'un nivell espectacular de l'interior de la Masia de la vida, increïble, no? Però després, si haig d'analitzar, o sigui, dels joves, per mi el que m'ha semblat jugador top de primer equip és Xavi Espart.
5: Sí.
4: O sigui, em sembla...
5: Sí.
4: O sigui, una determinació. Jo crec que ve amb l'aire de la Euro...
3: De la Sub-19.
4: Sub-19.
3: Jugant de mig centre.
4: Que va fer exhibicions.
3: Sí, sí.
4: Però és que t'imagines aquest lateral que pot generar superioritats entrant per dins en moments determinats quan tu ataques...
3: És que ell sembla el mig del camp, eh?
4: Sí, sí. Increïble. No té problema, les conduccions
3: no, clar,
4: que fa...
3: No té por.
4: Com defensa...
3: Arriba a la frontal, Arriba a la frontal.
5: No sé, és mig campista.
4: L'Àlex és l'expert aquí. El veig molt fet.
5: Sí, sí, sí.
4: El veig molt fet.
5: I aquí serà interessant l'apte de Flake, perquè hi ha un càsting obert, perquè hi ha Xavi Espar i Héctor Ford, que també ve de fer una molt bona temporada amb l'Ets, però és diferent.
4: Central, eh?
5: Sí, sí, el va posar a la central. Sí.
4: No hi creu amb...
5: No tant.
0: Jo tinc la sensació que ell, Xavi Espar, sí que se'l creu.
4: Sí.
0: Perquè
4: sí.
0: Ell creu que Xavi Espar és molt més intel·ligent al camp. Tinc aquesta
5: correcte,
0: sensació.
5: És que és així. És que és així i és un jugador que et dona molta continuïtat, moltes alternatives, tot i que Héctor Ford, per mi, és un jugador interessant,
0: Sí,
5: però
0: sí.
5: Xavi Espar, estic d'acord amb el David, jo crec que és un nivell una mica ja més, més amunt. I crec que Flick, bé, de fet, les seves declaracions ja ho demostren, no? Jo crec que l'aprecia moltíssim.
4: I a Goren el veus com perquè li pugui donar minuts de qualitat al primer equip? Depèn de la situació, no? O és una mica...
5: Jo crec un pèl precipitat. Jo potser crec que abans
4: està
5: optaria
4: tendre,
5: per Tomi, no?
4: No?
5: Per Tomi, que teòricament, Tomi, doncs...
4: Ja.
5: Tomi Marquès, o fins i tot Brian Farinha, si no acaba sortint, que també són bons, A mi Orient em sembla millor que aquests dos, però crec que el procés natural d'Orient és que vagi a l'Arsa Atlètic.
6: Oh. El que passa que, clar, si vas entrenant amb el primer equip i vas entrenant bé...
5: I sí, tu pots ser...
4: No, una copa, pots aparèixer.
5: Tu pots ser, sí.
6: Tu quan arribes al primer equip, que et puja l'entrenador, perquè igual per contracte o perquè renovin o coses d'aquestes, escolta, que estigui... És el que li han fet a Visigo. Visigo l'han comprat i tal com arriba, se l'emporten allà per 3 dies. Perquè...
5: Aquest també compta.
6: Clar, però és que aquest ha fitxat perquè li han dit, nano, tu estaràs entrenant al primer equip. I avui el Flick ha dit també que Visigo entrenarà amb nosaltres. Quan aquests entrenin amb els grans... com se surtin als entrenos, és que no és que ho digui l'entrenador, és que els companys comencen a parlar i dius,
0: no,
6: aquest tio és la bomba.
0: No.
6: Va passar amb la minya, mal.
0: Clar.
6: Que quan el poses allà dius, hòstia puta, però sí. És que se'n va
4: a tothom. Que... Visibu ve a ocupar un lloc, o sigui... On tens a Rafinha
0: on hi ha abundància.
4: I tens a Gordon.
6: Sí, a Gordon.
4: Sí. Serà difícil trobar els moments.
0: I a més amb un entrenador com Flick, que quan hi ha un jugador que li fa el pes, el fa entrar i li és igual l'edat que tingui i li dona minuts.
6: Miquel, és que saps què passa? Si no li dones bola a aquesta gent... que com se surtin i internament es comenci a parlar i els jugadors parlen i els tècnics parlen, si no els hi dones bola i no la sortida, se te'n van.
4: Ja.
6: Que jo crec que, fixa't el que han fet ara amb el Barça Atlètic. L'han incorporat a la dinàmica del professionalisme.
0: Controla d'eco.
6: Clar, per què? Perquè tu tens una pila de jugadors prometedors molt bons, però què passa? No caben tots.
4: No.
6: Clar. Tant de bo el Barça, jo dic una cosa,
4: i
6: ho pot aconseguir
4: fer... I no hi ha paciència.
6: Fer... Clar.
4: Hem generat entre tots la sensació de que si tens 17-18 anys i ets bo i no estàs al primer equip, ja no vals.
6: Bueno, perquè comença a Covarsí, guanyar el Mundial de titular...
4: Sí,
6: i dius,
4: vale, però és una gran mentida. De la mínia un,
6: vale.
4: De Covarsí n'hi ha un, de Fermín que rebenta la porta com la va rebentar la pretemporada amb Xavi, n'hi ha un. De Gavi que ha debutat 17 anys a la selecció, a Fernando n'hi ha un.
6: Clar.
4: I estem...
6: O sigui, però aquest excedent que has de fer tu.
4: Estem enganyant excedent... la gent es pensa que si no... Si amb 17, o sigui, si amb 20 anys o amb 21 anys no estàs en un primer equip, ja no serveixes per
6: llavors. Tu, com aquest excedent, el que has de fer és el que no potser no dongui el nivell de primeríssim equip titular, però sigui bo, dir, escolta, aquest tio el controlo jo i faig diners. Perquè jo critico el tema del Madrid amb el futbol base perquè és que no tenen ni un al primer equip. És que no tenen ni un, i a la que arriba el Gonzalo el venen. És que és increïble. Ara, el Barça és que té molts.
0: Ahir ens deia,
6: no entren.
0: Ahir ens deia el Rubén Pérez. Hola, Rubén, bona nit.
7: Miquel.
0: Ens deia el Rubén que el Madrid tenia... amb les vendes de jugadors del planter dels últims 15 anys, el Madrid havia guanyat 350 milions més que el Barça, més o menys. Perquè, clar, el Madrid fa jugadors per traspassar-los i obtenir-ne benefici.
7: Podem dir que són 360 perquè s'ha fet oficial també Palacios.
0: Tens raó. No, ja surt.
6: Però dic una cosa, però jo crec que hi ha un híbrid entre generar 350 i que no hi hagi cap a la primera plantilla i que estigui farcida... però treguis molt poc rendiment del que genera el teu futbol formatiu. Jo crec que el Barça el que ha de fer és entrar en la dinàmica de dir, escolta, el que sigui molt bo me'l quedo, i el que no sigui tan bo però també estigui bé,
0: li trec... Uscadalonets.
6: I a més amb un segell que tu l'has de poder vendre molt bé, que és el segell Masia. És que aquest segell no el té la fàbrica.
0: No.
6: Romànticament, la gent parla per fora de dir, és que ja formen aquests tipus de futbolistes...
4: La Masia és molt més referencial.
6: Clar, com el Lamin, com el Xavi, com
0: per això que dèiem, perquè tu te'ls quedes i els dones un rendiment i un joc.
4: El model de promocionar jugadors pel primer equip, que no només els promociones, no només juguen al primer equip, sinó que marquen les diferències, tiren del carro. És a dir, estem parlant de la columna vertebral. Aquest model és molt més cridaner a ulls del món que no un model com el del Madrid, que segurament té també molt bons jugadors, però el que fa és utilitzar-los com a moneda de canvi per les estrelles.
0: I perquè el model del Barça ha guanyat, i perquè el model del Barça, clar, que s'ha extrapolat a la selecció espanyola, lògic, i acaba de guanyar el Mundial, clar, doncs ha guanyat, sí, també. Mig quart d'una mica de música, Laia, sisplau.

0: Aquesta cançó es diu 2AM. Avui amb el David Bernabéu, sobretot, podríem acabar fins les 2AM aquí a l'estudi de RAC1.
1: Ah, no, sisplau.
0: No.
2: Que l'aire aquest m'està liquidant.
0: No, però escolta, pensa, Fernando, que Ferran està a punt de parlar en un altre lloc.
2: Ja, segur.
0: Això segur. També pot ser.
2: Té una ronda.
0: Només una cosa abans de tancar la tertúlia. El Madrid. Ara escoltarem amb el Rubén el que ha dit Bernardo Silva. Però, i Vinícius? Tenen un pollastre o no?
2: I tant.
1: Sí, sí.
2: Home, però si estem parlant aquí de Ferran, doncs és una situació corregida i augmentada. Aquest és un titular. Aquest és un referent per molts merengues, eh? Ferran pot tenir detractors, pot tenir fans, però Vinícius és d'aquells que trenca, eh? Hi ha tios que s'anirien amb ell a la fi del món per ser com és, i hi ha tios que no el traguen després del que va passar amb Xavi Alonso. Llavors, allò és una patata calenta. Clar, perquè tu has de fer que segueixi o vendre'l, i vendre'l bé. Veus què fas tu amb Vinícius?
3: Sobretot, patata calenta, perquè estem parlant del problema de sempre, no? Que Mbappé i Vinícius
2: no lliguen.
3: Al camp no han casat. Aleshores, clar, no et trauràs de sobre el futbolista que et fot més de 40 gols cada temporada, encara que no serveixi de moment per guanyar títols, però és el referent golejador.
2: Veus, tu en Diomandé, fitxat... És un altre escenari. Ara, sense Diomandé fitxat, hi ha uns lius, es veu de gens i no sé quines històries...
3: No, no s'estaria parlant d'això. S'està parlant d'això perquè és fitxat a Diomandé, que a més forma part de...
2: Diuen que és el mateix representant.
3: No exactament el mateix, però forma part de
2: Rock Nation. Sí.

0: la boca i el primer, diguem-ne, provocador d'aquell equip?
1: Jo no el veig amb aquest perfil, eh?
0: No
1: el veig i tampoc crec que causi dins de l'afició blaugrana el mateix que va tenir Xavi Alonso. De fet, veurem com tanca el mercat al Madrid, eh? Si acaba arribant Rodri o no, però també, de fet, tinc ganes de veure quin paper té.
0: Bernardo, vols dir?
2: No. Sí. Jo no crec que tingui aquest to, però sí que és veritat que em va sobtar la reacció que va tenir amb Rodri a la...
0: Al Mundial.
2: Al Mundial. Amb l'eliminatòria contra Portugal, es va escalfar molt amb Rodri.
1: Sí.
2: I eren companys fins fa dos mesos al City, havien compartit uns quants anys, i, hòstia, se li va inflar la vena, eh? No sé si ja és la influència maurinyista...
3: Bueno, perquè també Rodri...
2: Però... Sí, igual li va dir alguna cosa.
3: Sí.
2: Crec que va celebrar que havia fallat.
3: Bueno, no, perquè va caure i és com si s'hagués alegrat o hagués rigut Rodri que s'hagués caigut.
2: Però en Bernardo em va sobtar. Jo el que vull veure també, i és una derivada del tema Bernardo, és com queda Güler. Ja no dic Mastantuono, perquè Mastantuono suposo que està fora. Però Güler va ser una gran aposta també del Madrid, eh? Traient-li al Barça. I diria que Güler era l'home en qui confiava, no sé si darrerament Arbeloa i no sé si Xavi Alonso, però el van fitxar que fa un any o dos. Ara ja...
0: L'estiu passat el van fitxar.
2: Clar.
3: Jo, aviam, sobre el...
2: Són molts milions, també, que va costar...
0: No, sí.
2: Una pasta,
0: 50,
2: eh?
0: Crec. Sí. Ara t'ho miro. I tanquem d'Arturio.
2: Ja no parlem de Carreras.
0: No, clar.
2: De Huixen... És a dir, és que el Madrid...
1: Ha anat desfent coses que havia...
2: Clar, el Madrid ara està en la cresta de la ola perquè està fitxant. Si ja fitxa Diomandé, ja, bueno, és la bomba. Però estan fitxant desfent el que van fer fa
3: sí,
2: un
3: clar,
2: any.
1: Estan millorant per això, eh? però estan desfent moltes coses. Sí.
3: S'han gastat més de 100 milions a lateral esquerre en dos anys.
2: Dos anys.
3: No? S'han gastat també molts diners a lateral dret.
0: Gairebé 30 van pagar per Müller.
4: Serà la seva quarta temporada al Madrid.
3: Sí. Uh-huh.
4: Arriba la primera temporada, que va ser la primera de Bellingham, també no va tenir gairebé cap protagonisme. Crec que va estar mitja temporada lesionat. I crec que el millor moment que ha tingut el Madrid va ser a l'inici de la passada temporada amb Xavi Alonso, que va formar una... Bueno, va fer bastanta assistència, sobretot a Mbappé, a l'inici de Lliga, però a poc a poc va anar també perdent protagonisme.
2: Va fer un bon gol a Múnich, no?
4: Dos. Un de falta i...
2: Un és de Neuer.
0: Un és del porter. Un és del porter.
3: Jo sobre Bernardo, sobre el tema del perfil que preguntaves, crec que en general és un jugador noble. Jo el que li he vist al City, com a mi m'ho ha semblat, en general... Ara vestirà amb una samarreta que igual et porta pels camins del mal, però
2: la figura de Mourinho tinc intriga perquè és que no l'han presentat, no?
3: No, no l'han presentat.
0: No
2: ha parlat, pràcticament.
0: No. Va fer declaracions...
3: No tinguis cap mena d'intriga, tranquil.
2: Ja, però
3: que arribarà el dia.
2: Però que m'està sobtant moltíssim aquest perfil tan baix de Mourinho.
0: Va, poc a poc.
3: Va jugar contra la Fiorentina a Àustria.
0: Sí. Klagenfurt. Va jugar al Girona contra l'Sturm Graz, aquest mateix camp.
2: Jo no crec que arribi a la intensitat de l'època.
3: Depèn.
2: Tu creus?
3: Si a la sisena o setena jornada està 4 o 5 punts del Barça, per sota, ja et dic jo que...
0: Home, amb el discurs que tenia...
3: Tornar a treure el papelito.
0: Amb el discurs que tenia Arbeloa, no el tindrà Mourinho, que a més Arbeloa volia fer de dolent, però no li sortia.
2: Però et dic una cosa, hi ha una cosa que té Mourinho que no tenia abans, que és que té una edat.
3: Sí, però és igual.
2: I jo no sé si amb la seva edat...
3: El leitmotiv d'estar aquí, quin és?
2: Anirà a la baioneta...
3: No, però el leitmotiv d'estar aquí, quin és? El leitmotiv del fitxatge, quin és?
2: Home, carregar-se al Barça.
3: Derrocar el Barça. Derrocar la hegemonia del Barça.
0: Però jo crec que Florentino, per molt que hagin...
3: Fora del camp, ho farà.
0: Sí, per molt que hagin passat anys, jo crec que Florentino el fitxa perquè vol fitxar aquell Mourinho. Encara que hagin passat 15 anys.
2: Sí, però per això el meu dubte és si aquell Mourinho serà aquest Mourinho. I crec que hi ha derrocar el Barça i fer de sergent en un vestidor que està manant pinyos.
3: S'ha de dir una cosa, ni Mourinho és el Mourinho que va venir al Madrid, porta uns anys sense guanyar una Lliga, per exemple, ha sortit mal parat de molts clubs els últims dos, l'última dècada. També s'ha de dir que no competeix contra el millor Barça de la història, que és el que li va tocar en la seva primera etapa al Madrid. Competeix contra un gran Barça, però no contra un Barça que semblava... Que no estava Messi o Xavi Iniesta, que semblava invencible a ulls de tothom, no? De Bernardo només dir-te...
0: Ràpid, sí, sisplau.
3: A mi em sap greu.
0: A mi també.
3: Jo abans parlàvem, no?, de l'espai pels joves, al llarg de la temporada amb l'Àlex ho hem debatut, i ell no l'hagués fitxat, considerant que és un gran jugador, jo

0: jo crec que ens hagués fet servei, sincerament.
1: Jo, a més, he tingut l'oportunitat d'entrevistar-lo 3 o 4 vegades en zones mixtes després de partits de Champions, i és algú amabilíssim, que sempre atès, i la premsa de Manchester en té molt bon record també des del punt de vista personal, i era un jugador que, si podia triar un lloc on no pogués anar, hauria estat precisament on ha anat, per molt que avui sentint-lo sembli que sigui de Chamartín, Las Rozas o Fuenlabrada.
0: Si estàs amb una zona mixta a partir d'ara, no el pararàs, suposo que seràs coherent.
1: Vaja, de moment, hem baixat a segona, o sigui que no podré trobar-me'l. Vaja, en tot cas, no sé, potser em diu, amigo, cuánto tiempo, i parlem.
2: Diu una cosa, el proper clàssico et reconeixeria a la zona mixta?
1: No ho sé, sonar-li segur, reconèixer-me no ho sé.
3: El que no el reconeixeria seria,
2: però li sonaria segur, home.
1: No ho sé, potser m'estomacaria, després venim de Mourinho.
2: Jo crec que és un tio que és molt bo dintre del camp i que la gent que el coneix diu que és bon tio.
1: Correcte.
2: Ara, a mi m'hauria agradat el Barça, el que sí que et dic que tampoc el Barça podria perdre el món de vista per Bernardo tenint el que té.
1: Va, doncs deixem-ho aquí i, en tot cas, durant la temporada sortirem de dubtes, tot i que jo crec, com vosaltres, que no...
2: Espera, fes un F5, a veure si ha parlat Ferran alguna cosa.
3: Igual ara ha dit una més grossa.
1: Ferran, mira, Ferran Torres, el club de mis sueños és el Real Madrid, acaba de dir. No, va.
2: Marxem.
1: Deixem-ho aquí. David Bernabéu, gràcies.
3: Vinga, que vagi bé, adéu, Miquel.
1: Gràcies, Fernando Polo. Gràcies, Àlex Dalmas.
4: Un plaer.
1: Gràcies, Rubén Pérez.
3: A tu, bona nit.
1: Una pausa i venim.

Sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.

0: U, tu diràs, amb Miquel Agú.
1: Vuit minuts i dos quarts d'una, vuit minuts, i acabarem el tu diràs. Recordo que és la nit de Ferran, que ha dit, entre d'altres coses, que el Barça li ha de demostrar que l'estima. Això és el que ha contestat quan li han preguntat què ha de fer el Barça per retenir-lo i mantenir-lo a la plantilla. Això pel que fa al document de la nit, al titular de la nit. Rematarem el tu diràs abans del butlletí amb els companys d'informatius, fent un cop d'ull a la pàgina poliesportiva, que començarà amb bàsquet, continuarà amb natació artística i s'acabarà amb una mica d'handbol. A l'estudi de RAC1, entrant ara mateix en estampida, a la meva esquerra, Nil Piera, bona nit.
2: Bona nit, Miquel Agut.
1: Martí Villegas a la dreta, bona nit, Martí.
3: Bona nit, Miquel Agut.
1: Aviam. Bàsquet. Xavi Pujol, nou director tècnic de la secció de bàsquet del Barça.
2: Sí, era un secret a veus i ara ja és per fi oficial. Xavi Pujol és el nou màxim responsable esportiu blaugrana i serà l'encarregat de marcar la filosofia esportiva de la secció durant les pròximes tres temporades, fins al 2029. El Manresa, de 36 anys, es converteix en el relleu de Juan Carlos Navarro, que, recordem, ha estat reubicat en tasques d'ambaixador i mentor dels jugadors de les categories inferiors. Pujol ha estat aquesta última temporada a Baskonia, on s'ha proclamat campió de la Copa del Rei, amb el conjunt basc. Tot i això, la seva feina més destacada va ser a Manresa, on hi va ser 5 temporades. A la capital del Bages, va aconseguir que el club competís per sobre de les seves possibilitats, motiu pel qual va ser reconegut com a millor director esportiu de l'ACB la temporada 24-25. Per conèixer una mica més la seva figura, hem parlat amb el Jordi Colomer, col·laborador habitual de la casa i comentarista dels partits del Barça de bàsquet a RAC1. El Colo ha definit Pujol com un talent precoç i ha apuntat que la principal virtut del Manresà és la detecció de talent desconegut, amb apostes arriscades, però que li han acabat donant resultat.
4: Sí, perquè ell fitxa jugadors, si mirem, se'n va fitxar el filial del Gran Canària, se'n va fitxar la Lliga de Finlàndia. Lligues molt desconegudes, òbviament amb uns altres preus, amb molt de marge de risc, perquè no han estat de grans lligues, però que el talent hi és i es demostra, a banda de tenir molt bona vista per descobrir jugadors que ara ja fa temps que veiem, com pot ser un Chima Moneke, és un pivot que no arriba a 2 metres, i veure que pot funcionar d'aquesta manera a la CB i a Europa, o Derrick Alston, que és un altre jugador que també ha fet el salt a Eurolliga. És aquesta doble visió, no?, de lligues desconegudes i també aquests jugadors nord-americans que encara no han explotat a Europa.
2: Ara bé, Xavi Pujol no només fitxa talent desconegut, sinó que ho fa adequant-lo a una idea de joc, una idea que el Colo explicava de la següent manera.
4: O sigui, fitxa jugadors a partir d'una idea de joc. O sigui, no fitxa noms, no fitxa jugadors experimentats a la CB perquè saps que rendiran, sinó que busca jugadors que s'adaptin a la idea de joc, que és aquesta d'ocupació d'espais, una defensa forta, molt de ritme, corre, i un estil que sigui també divertit per l'espectador. I a partir d'aquí s'actua en conseqüència, que està bé, i més tenint un contracte de 3 anys, pensant que pot anar planificant, que no és una cosa d'un projecte d'un any i ja està.
2: El Manresa arriba sense haver pogut participar de manera oficial al mercat de fitxatges d'aquest estiu, tot i que la seva mà s'intueix en molts dels jugadors que han arribat. Recordem que, més enllà de la incorporació d'Alexander Sekulic com a nou entrenador, el Barça ha fitxat un total de 9 jugadors, la majoria d'ells sense experiència prèvia a l'ACB o l'Eurolliga. En relació amb això, hem parlat amb el Colo sobre com s'ajusten els fitxatges a l'estil de Xavi Pujol.
4: Estàs veient que tots són jugadors joves en general, que estan per sota la trentena, físicament destacats, amb la intenció aquesta que et deia de córrer i de fer un joc físic, dinàmic, molt diferent, no dependre tant del talent individual com hem vist aquesta temporada, sinó una cosa més col·lectiva que funcioni. És la idea que sempre ha tingut ell, i a més tindrà aquí, òbviament, i si hi ha els Panther i els jugadors també, que poden ser determinants, i fitxatges que encara estan per fer. Tens el risc, òbviament, que gairebé cap dels fitxatges ha jugat a ACB ni ha compaginat Eurolliga i ACB, però cal confiar en ell, perquè vam veure que els fitxatges que va fer amb el Baskonia van rendir des del primer dia, encara que no s'hagués jugat a l'ACB.
1: Això pel que fa al bàsquet, però avui, Martí, canviem de registre radicalment, Iris Thió ha aconseguit una nova medalla, és un bronze al solo dels europeus de París, on també ha brillat el mallorquí Jordi Cáceres.
5: Sí, dos bronzes per a Iris Thió i Jordi Cáceres en les categories de solo lliure a la barcelonina, tot i no poder revalidar l'or que va aconseguir el Mundial de Singapur de l'any passat, es mostrava així de feliç després d'aconseguir la seva tercera medalla en aquests campionats.
3: Estic molt contenta de com he nedat, perquè ho he lluitat fins al final i tenia moltes ganes de, a part d'estar molt concentrada, poder disfrutar la coreografia i ho he aconseguit. I així que estic molt contenta i orgullosa.
5: Demà dimarts, més opcions de medalla per Iris Tió. Disputarà a les 9 del matí la final de solo tècnic femení. I d'altra banda, com dèiem, el mallorquí Jordi Cáceres també s'ha penjat la medalla de bronze, en el seu cas en la final de solo lliure masculí. Cáceres molt satisfet per la seva actuació.
6: La veritat que ho he disfrutat moltíssim, tenia moltes ganes de nedar, que fa un any que no nedava amb aquesta prova, des del Mundial de Singapur, i ha estat com tornar un any enrere, i la veritat que estic molt content i molt satisfet amb el resultat.
1: Això és el que diuen Iris Tió i Jordi Cáceres. Hem de sentir què diuen ara des de l'equip femení del CAC7 Granollers, perquè han donat, Martí, el tret de sortida de la temporada 26-27.
5: Sí, han tornat a la feina amb moltes cares noves, nou entrenador Josep Morales i fins a 5 incorporacions per encarar aquesta nova temporada. Hem pogut parlar amb Bona Vila, una de les jugadores de la casa, que es mostrava ambiciosa pel que fa als objectius d'aquesta temporada a la Lliga.
7: Crec que és bàsic que ens marquem objectius que siguin realistes, però alhora que han de ser ambiciosos. Per tant, per nosaltres tot el que sigui entrar a play-off doncs és el màxim i principal objectiu, i a partir d'aquí doncs altres desenllaços que puguin ser bons resultats i papers, doncs també n'estarem molt orgulloses.
5: El primer amistós del CAC7 Granollers no serà fins al 18 d'agost, mentre que la Lliga donarà el tret de sortida el 9 de setembre amb el partit a casa contra el Lobas Global Attack Oviedo.
1: Gràcies, Martí.
5: A disposar.
1: Gràcies, Nil.
2: Bona nit.
1: L'últim minut amb el Carlos Roger. Carlos, bona nit.
8: Bona nit. Emma Raducanu perdrà l'Open dels Estats Units per una lesió d'estrès a la cama dreta. La guanyadora del torneig l'any 2021 encara no ha anunciat quan tornarà a les pistes. En ciclisme, al Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauset és la nova líder després d'imposar-se a la tercera etapa. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi conserva el mallot blanc de millor jove. Demà dimarts es disputarà l'única contrarellotge de la cursa. Serà 21 quilòmetres entre Jan Vertent i Dijon. I finalment, en futbol sala, el Barça ha tornat avui als entrenaments amb les revisions mèdiques prèvies a l'estada de pretemporada en camp, que s'allargarà fins al 7 d'agost.
1: Gràcies, Carlos. Bona nit.
8: A tu, bona nit.
1: Passa un minut de 2:15.

0: Sens dubte, la nit de Ferran l'hem sentit a la tarda, però ha estat més contundent a la nit quan ha dit que el Barça li ha de demostrar que l'estima si és que vol que continuï vestit de blaugrana. Recordem que li queda un any de contracte i, com deia el Fernando Polo, com que és als Estats Units, si va fent turné de mitjans, potser a les 8 amb l'Ambudio i algun altre àudio que pugui confirmar o desmentir o vés a saber què, les sensacions que es puguin tenir a aquesta hora de la nit. Marxem. Demà hi tornem a 11:15. A veure què ens trobem. Però aquí serem per explicar-vos-ho. Gràcies a la redacció d'Esports, a Laia Biurrun als botons, i demà a 11:15 més t'ho diràs. Adéu-siau.
1: T'ho diràs. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
6: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
9: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. Tot el que vols de RAC 1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC 1 és
9: a rac1.cat.
0: El portal de RAC 1.
1: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts. Dimarts 4 d'agost del 2026. Ahir les tempestes van descarregar amb molta intensitat al Pirineu i Prepirineu, sobretot entre el Solsonès, l'Alt Urgell, el Berguedà i el Ripollès. I aquesta tarda s'han de repetir de nou en aquestes mateixes zones. Però també se'n formaran a la Catalunya central i a punts del prelitoral. Tot plegat amb un ambient que es manté molt xafogós a la costa, al nord del país, però el dia comença amb una mica més de fresca. El govern espanyol afronta aquest matí una reunió determinant amb tots els ministres de l'Interior europeus per abordar la crisi humanitària a Ceuta. El ministre espanyol Fernando Grande Marlaska ha d'intentar posar llum a la principal pregunta sense resoldre. Per què? Per què no es va preveure aquesta entrada multitudinària i intentar marcar línies perquè això no torni a passar? Aquesta trobada, però, arriba després de conèixer noves informacions que asseguren que el govern espanyol va ignorar diverses alertes per evitar aquesta crisi. Segons va avançar la cadena SER, el CNI va insistir més d'un cop dient que es tractava d'una amenaça real, tot i que fonts del Servei d'Intel·ligència Espanyol ho han desmentit. Però és que no només en van enviar ells d'alertes, també l'àrea de menors de Ceuta i sembla que també el Ministeri d'Inclusió i Migracions. Atenció a aquesta xifra. A Catalunya, el 80% de les persones ofegades en platges, piscines, gorgs i rieres són homes i 6 de cada 10 tenen més de 65 anys. Per acabar-ho d'arrodonir, aquest any ja hi ha més morts que els altres anys a aquestes alçades de l'estiu. Està sent, en aquest sentit, pel que fa als ofegaments, un estiu especialment negre. Avui preguntarem per què. Per què està passant això a l'experta en seguretat aquàtica, Ramsès Martí, a partir de 9:15? Ho farem durant la tertúlia amb l'Alberto Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i l'Isabel Lleuger. Si avui, per cert, heu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat, carregueu-vos de paciència perquè alguns dels seus treballadors fan vaga i això ha obligat a cancel·lar ja una vintena de vols. Però això no és tot. També hi pot haver cues més llargues de l'habitual per facturar la maleta, que l'equipatge arribi tard o directament, segons van passar en l'última vaga en aquestes mateixes característiques, que directament no arribi i que es produeixin retards a l'hora d'embarcar. Entre les companyies afectades per l'aturada hi ha Air Europa, Lufthansa o Qatar Airways, entre d'altres. Mentrestant, Ferran Torres ha decidit acabar de posar-se l'afició del Barça en contra, almenys la part que encara el volia defensar, després de destapar la caixa dels trons ahir a la tarda i deixar obert de bat a bat el seu futur en una entrevista a l'NBC nord-americana. Aquesta nit ha tornat a parlar i ha redoblat l'aposta a la CNN, on, per cert, ha defensat la gorra maga que va dur a la celebració del Mundial. Per cert, que la factura de la llum es torna a enfilar. El mes de juliol ha sigut el segon més car de la història, només per darrere del juliol del 2022, quan el rebut de mitjana va superar els 140 euros. A l'estiu d'aquest any, aquest juliol s'ha elevat fins als 93 euros de mitjana. I recordeu aquell grup a qui fa uns mesos Pedro Sánchez va recomanar a través de les seves xarxes socials, que es deia Minibús Intergalàctic? Doncs avui els tindrem aquí al programa a partir de les 11. Més enllà del tema de Pedro Sánchez, sobretot per parlar del que és un dels grups amb més personalitat i que trepitja més fort del moment a casa nostra. I just després parlarem de la ciència que hi ha darrere de la cuina. Ciència que hi ha darrere, per exemple, d'un meló amb pernil. Ho descobrirem amb la Lola Cuina. I, com sempre, acabarem els dimarts amb la nostra xef de confiança, la Cristina Domingo. I amb tot això, més el que pugui passar, arribarem a les 12. Són les 7:04. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Un cop d'ull a la matinada. Pol Prats, bon dia.
2: Bon dia.
0: Bernat Balboa, bon dia.
3: Bon dia.
0: Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit i matinada, Pol?
2: Sí, que hores abans de la reunió dels ministres d'Interior europeus sobre la crisi de Ceuta han aparegut noves informacions que acusen el Departament d'Interior espanyol d'ignorar avisos que haurien pogut evitar una tragèdia que ja ha deixat un centenar de morts. Segons avança la cadena SER, Interior hauria rebut diversos avisos, per exemple, del CNI, també del Ministeri d'Inclusió i Migracions i de l'àrea de menors del govern de Ceuta, i que tot i això va fer com si sentissin ploure. I tot i que la Moncloa insisteix que els serveis d'intel·ligència no van enviar cap alerta, ahir la ministra de Defensa i responsable del CNI no va voler ni confirmar-ho ni desmentir-ho.
3: Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, del CIFAS, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento realizan su trabajo.
2: Per acabar-ho d'arrodonir, el govern del Marroc també insisteix que dies abans també havia enviat diverses alertes al govern espanyol.
0: Tot plegat escalfat de valent la prèvia de la reunió entre el govern espanyol i els seus socis europeus.
2: Serà d'aquí a menys de 3 hores, a les 10 en punt del matí, i el govern espanyol ja ha avançat que exigirà solidaritat als 27 estats membres de la Unió Europea. Ahir ja hi va haver una primera reunió prèvia, només d'ambaixadors, i tot apunta que tots, o gairebé tots els països, s'hi posaran bé. El ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, justament defensarà a capa i espasa la gestió que ha fet la Moncloa, i tots plegats hauran d'abordar què cal fer a partir d'ara per evitar que desenes de milers de persones tornin a entrar a territori europeu de manera irregular. La trobada, que serà telemàtica, també ha de servir per llimar diferències en països, per exemple, amb Itàlia, que divendres passat ja va trencar l'acord Schengen amb Espanya.
0: I a Ceuta, el govern espanyol ja ha activat la maquinària per reubicar els centenars de menors, en aquest cas migrants, a les diferents comunitats autònomes.
2: La ciutat ja ha començat a identificar-los i es calcula que n'hi ha entre 800 i un miler. Estan sols i, si no marxen voluntàriament, no els poden deportar. A Ceuta només té mitjans per acollir 29 d'aquests menors i, per tant, ara mateix té una sobrepoblació del 3.000%. Per això, fons del Ministeri d'Infància i Joventut, com deies, expliquen que ja treballen per desplegar l'article 35 de la Llei d'Estrangeria, que permet repartir aquests nois i noies per la península. Això amenaça l'estabilitat d'alguns governs, per exemple, de PP i de Vox. Fa 2 anys, el PP va acceptar una part dels menors migrants que hi havia en aquell moment a les Canàries i Vox va trencar tots els pactes que tenien amb ells. Ara mateix manen plegats a un grapat de comunitats autònomes, per exemple, Castella i Lleó, l'Aragó, Extremadura o Andalusia, però també tenen acords al País Valencià, a les Balears i a Múrcia. Per cert, que davant del ball de xifres que hi ha hagut els últims dies sobre aquesta crisi a Ceuta, a partir d'ara s'habilitarà un centre d'integració de dades que anirà actualitzant la xifra oficial de morts i també d'afectats, que és el que ja va passar, per exemple, amb algunes tragèdies com la d'Anna al País Valencià.
0: De tornada a Catalunya, Martí, avui tornem a estar molt pendents de les tempestes que poden arribar a partir del migdia, que han de ser igual d'intenses que ahir i que s'han d'estendre.
4: Veolia, líder en transformació ecològica, t'ofereix el temps.
0: Parlem un moment primer d'ahir, Martí,
5: sí, perquè
0: i després anem avui, perquè tu has dit, déu-m'hi-do.
5: Sí, sí, vam tenir una tarda, vespre i nit moguda, perquè les tempestes van descarregar amb molta força. Primer, al voltant del Solsonès, va ser una tempesta que es va formar de cop i volta al nord de la Segarra, Solsonès, i que va fer diana a la capital, a la ciutat de Solsona, amb una pedregada descomunal. I ho diem així perquè realment les imatges feien basarda una pedregada que s'estudiarà des del Servei Meteorològic de Catalunya, com passa en aquests casos els últims estius que estem tenint aquest exemple de pedregades gegants. Hem de pensar que la pedra en alguns casos arribava a la mida d'un ou de gallina i en molts casos pilotes de ping-pong. Per tant, realment per provocar alguns danys o fins i tot doncs, si hi havia alguna persona pel carrer, doncs ràpid per protegir-se d'aquesta pedregada important, sobretot al voltant de Solsona, de la mateixa ciutat de Solsona. Va ploure molt després al nord de la comarca, cap a la Vall de l'Hort, entre Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, l'estació d'esquí del Port del Comte. Al final del dia, 60-70 litres per metre quadrat acumulat. I després, a la nit, va ser el torn, sobretot del Ripollès, amb una situació de tempesta forta que avançava des de nou al Solsonès, Berguedà, a Cerdanya i l'Alt Urgell, i finalment va anar a espetegar cap a la vall de Ribes, sobretot de Campdevànol cap al nord, Ribes, i també deien des de la vall de Camprodon, doncs possible esclafit, que caldrà valorar què ha passat exactament, però sí que sembla que aquest canvi brusc de temps i molt sobtat que hi va haver, doncs provocava aquests fenòmens de temps violent que va fer que el Servei Meteorològic de Catalunya fes un avís de temps violent en aquestes comarques mentre teníem aquestes tempestes. Déu-n'hi-do.
0: Pinta que avui pot passar el mateix?
5: Això és una mica incert. Mai se sap si acabarà sent tan violent o no, però tenim les condicions perquè això pugui passar avui amb més probabilitat a Osona i la Garrotxa.
0: D'acord.
5: Per tant, n'estarem pendents. També el Ripollès, de nou, pot ser una zona afectada per aquestes tempestes més fortes. És un avís més marcat del Meteocat, del Servei Meteorològic de Catalunya, per aquesta tarda. Aquestes tres comarques, Ripollès, Garrotxa i Osona, no vol dir que les comarques del voltant no hi plogui, però en principi no tant. I avui, a diferència d'ahir, quedarien més en aquesta banda del Pirineu més oriental i la Catalunya central, i també pot ploure en algunes zones de muntanya del prelitoral. Cosa que, si no fa mal, seria una aigua molt benvinguda, perquè fa moltes setmanes que no plou. Podria ser que avui plogués, per exemple, a Montserrat. Al voltant de Montserrat, de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, tota aquesta zona, doncs poden aparèixer alguns xàfecs, també al Moianès, al Vallès, fins i tot poden arribar en alguns punts de l'Alt Maresme, veurem. N'estarem pendents, però tarda, que es pot complicar també, o sigui que molta precaució a la carretera si us heu de desplaçar durant aquestes pròximes hores, sobretot a la tarda i al vespre, en aquests punts del país.
6: Tot i aquestes previsions, Pol, algunes zones del país podrien activar la prealerta per sequera d'aquí tot just dos mesos.
2: Si ara mateix la mitjana de les reserves de les conques internes del país és del 84%, i per tant Catalunya encara està lluny d'haver d'aplicar restriccions. Ara bé, si passat aquest episodi de pluges que explicava el Martí, continua la tendència de les últimes setmanes, algunes zones del país podrien activar mesures de vigilància a partir de la tardor o fins i tot a partir del setembre, a partir del mes que ve. El motiu és que alguns pantans del país han passat de superar o fregar el 80% de la capacitat a principis de juliol a situar-se ara al voltant del 70%, només un mes després. És el cas, per exemple, de Siurana i Riudecanyes, al Baix Camp i al Priorat, o de Darnius-Boadella a l'Empordà.
6: Hi ha un tema que els últims estius, amb la sequera més intensa, se'n va parlar moltíssim. És un tema recurrent, però potser l'estiu passat, que estàvem una miqueta millor, en condicions de quantitat d'aigua acumulada al país, en vam parlar menys. Però avui hem conegut que durant l'estiu alguns municipis de la Costa Brava consumeixen 6 vegades més aigua que l'hivern.
2: Per exemple, a Platja d'Aro, a l'agost, a Platja d'Aro, el Baix Empordà, a l'agost el consum d'aigua multiplica per 6 en comparació, per exemple, amb el febrer, i Palafrugell els triplica. Per això es repeteix a altres municipis turístics com Lloret de Mar o Roses. De fet, en aquests municipis gairebé el 40% de tota l'aigua que es consumeix durant l'any es concentra només en els 3 mesos d'estiu. Tot plegat són dades que abans aquest matí l'Agència Catalana de Notícies.
6: Clar, parlant d'aigua i de sequera, Martí, tot just la setmana passada el Vicent Altava del Meteocat ja ens deia que Catalunya comença a registrar en molts punts símptomes de sequera.
5: Sí, sí, sí. És que hem passat una mica d'un cantó a l'altre, i és el que ens porta a la realitat de l'emergència climàtica a casa nostra, al Mediterrani. Aquest temps més canviant, més complex, de cop i volta, ha plogut molt. De cop i volta, doncs, passem dos mesos sense que caigui ni una gota, i si això ho combinem amb molta calor, molta evaporació, això el que fa és que les espècies, els arbres, doncs, ho pateixin moltíssim. Si volteu per Catalunya aquests dies, que esteu de vacances la majoria, doncs us fixareu que molts arbres ja estan canviant el color de la fulla. I no és perquè ens estiguem encaminant cap a la tardor, ni molt menys. És un mètode de protecció que fa l'arbre per aquesta falta d'aigua, per aquesta escassetat. O sigui que, déu-n'hi-do, insistim, com a mínim l'agost ens està portant ja pluges a les tardes, com és habitual. El problema són aquestes tempestes que es descontrolen i que arriben a fer mal, com ha passat a aquestes últimes hores, sí.
1: A Veolia avancem per construir un futur més sostenible.
4: Mitjançant la gestió eficient de l'aigua, l'energia i els residus, transformem el present per aconseguir un món més respectuós amb el medi ambient.
1: Veolia, líder mundial en transformació ecològica.
6: I, Pol, tot i les pluges de les últimes hores, els bombers avisen que l'incendi de Sanet, a l'Alta Ribagorça, encara és lluny d'estabilitzar-se.
2: Ahir va caure una tempesta a la zona, i tot i que va ajudar a reduir una mica la potència del foc, continua actiu. Les flames han arrasat ja 75 hectàrees, 4 més que ara fa 24 hores, i els bombers segueixen treballant perquè el foc no salti cap a la vall de Boí o cap al Parc Nacional d'Aigüestortes i l'Estany de Sant Maurici. Avui, a la resta del país, hi ha un risc molt alt d'incendi a una cinquantena de municipis, són d'una desena de comarques, sobretot a la demarcació de Lleida, la Catalunya central i a l'interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta el perill d'incendi és alt o moderat.
6: I si avui, o demà passat, o en aquests propers dies heu d'agafar un vol a l'aeroport del Prat, estigueu atents, que això us interessa, perquè alguns treballadors comencen a fer vaga.
2: Són els de l'empresa Grandforce, com us explicàvem els últims dies, que s'encarreguen del servei de terra a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar o Etihad. Avui, doncs, hi poden haver cues més llargues de l'habitual per facturar, per embarcar o per recollir l'equipatge, i fins i tot algunes cancel·lacions.
6: De fet, a aquesta hora us podem avançar que, a causa de la vaga, les aerolínies ja han cancel·lat una vintena de vols que estaven programats al llarg de tot el dia. Des de l'aeroport del Prat, Josep Ferrer, bon dia.
7: Bon dia, sí, són vols que, en previsió, les aerolínies han cancel·lat i han recol·locat els viatgers afectats en altres vols o bé els han retornat els diners. Tots els vols cancel·lats són de companyies a qui Ground Force els fa el servei de terra. Per comprovar l'abast de la vaga, ahir, per exemple, es van cancel·lant tot el dia 3 vols i diumenge, un dia amb molta activitat, també es van cancel·lar 3 vols. Pel que fa a la vaga, on hi podria haver més seguiment, és a l'anomenada zona de rampa, que és on CGT, el sindicat convocant de la vaga, té més presència. Això vol dir que els viatgers no han de tenir excessius problemes per facturar, però sí que es podrien trobar que alguns vols surtin o arribin tard o que algunes maletes no arribin al seu destí final. Per exemple, acabem de saber que un vol de Lufthansa que havia de sortir cap a Frankfurt a les 6:40 ha sortit a les 6:56, però ho ha fet sense algunes maletes. Alguna de les maletes s'han quedat a terra, per tant, quan els viatgers arribin al seu destí es trobaran que la seva maleta no apareixerà. A la vaga indefinida estan convocats a participar uns 1.100 treballadors. La vaga es fa per denunciar la sobrecàrrega laboral que acumulen de fa mesos. Els serveis mínims dictats per les autoritats van del 35 al 80%, depenent del tipus de vol.
0: Gràcies, Josep. N'estarem molt pendents, evidentment, al llarg del matí, de com evoluciona aquesta vaga del personal de Ground Force a l'aeroport del Prat. Passa un minut d'un quart de vuit. Bernat, Ferran Torres deixa la porta oberta a marxar del Barça.
8: En una entrevista a la CNN des de Nova York, a la pregunta de si continuarà el Barça a partir del 2027 o de si està obert a canviar d'equip, com per exemple per anar al PSG, el davanter valencià ha dit això.
9: Right now, the only thing that...
10: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
9: I have to be ready for everything.
8: També ha expressat que intentarà fer el que li faci més feliç a ell i a la seva família.
0: Per cert, Pol, que en aquesta entrevista Ferran Torres també ha dit que la gorra que duia durant les celebracions del Mundial, amb el lema Donald Trump maga, no tenia res a veure amb la política. Hem aquestat el Pol, que no passa res.
11: Perdoneu,
0: no tinc... No, sisplau, Pol, respira tranquil. Bernat, sí, explica, sisplau.
8: Va, l'episodi...
0: Està bé el Pol, s'ha ofegat només, sí. No passa res, coses que passen. Digues, Bernat.
8: L'episodi va aixecar molta polseguera perquè durant els dies posteriors a la final se'l va veure amb aquesta gorra i amb el missatge Make Spain Great Again, parafrasejant el lema d'extrema dreta de Donald Trump. Ferran, però, hi treu ferro i diu que només volia celebrar la victòria d'Espanya.
9: Funny moment because...
10: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
9: Yeah, this...
8: Recordem que el perfil oficial de la Casa Blanca se'n va fer ressò a les seves xarxes i que Ferran no n'havia dit res fins ara.
0: Ara, Pol, provem. Com estàs?
12: Hola, dilluns, dimarts, dimecres.
0: Home,
12: ja torno,
0: sí, ja torno a seguir.
12: Perdoneu,
0: Els aires condicionats, eh?
12: Són punyaderos.
0: Mentrestant, el Barça ja és a Barcelona després de tornar ahir al vespre de l'estada d'Anglaterra, Pol.
8: Ara...
0: Ai, Pol, parla. Ara ja no sé ni qui ha de parlar, disculpa.
8: Ara l'objectiu de Hansi Flick és continuar amb la preparació de cara a la pròxima temporada, però també demanar a Deco la peça que li falta en atac. El tècnic alemany està content amb les incorporacions de Gordon i Adeyemi, però continua reclamant un nou i encara ara amb més raó després que Ferran Torres ho deixi tot obert.
0: Més coses, el mes de juliol ha estat el segon més car de la història pel que fa a la factura de la llum.
12: Sí, el rebut d'un usuari amb tarifa regulada s'ha enfilat de mitjana fins als 93 euros al mes. Només el supera el juliol del 2022, quan el rebut va superar els 140 euros, ho diu un informe de l'Associació de Consumidors Facua, que alerta que la factura mitjana puja més d'un 18% respecte al passat mes de juny i un 15% més respecte de l'any passat, tot plegat a causa de la guerra a l'Orient Mitjà.
0: També puja el preu de l'habitatge. Avui un pis de segona mà costa gairebé 27.000 euros més que fa un any.
12: Això és un 11% més que l'any passat, ho diu un estudi de Fotocasa, que apunta que els preus s'han enfilat perquè la demanda no s'atura i l'oferta continua igual. Un pis de 80 metres quadrats, que fa un any valia 250.000 euros, per exemple, ara mateix en val ja 276.000.
0: I atenció a aquesta dada, més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 eren estrangers.
12: Sí, ho diu un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses que assenyala i que vincula directament els ofegaments infantils a les desigualtats socials i també a la bretxa per accedir a mesures de prevenció. De fet, en aquest període de 4 anys van morir ofegats 39 menors a Catalunya i la majoria formaven part de famílies vulnerables o amb pocs recursos.
0: Mentrestant, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de violar i de robar dues dones sense llar a Barcelona i a Blanes.
12: Té 44 anys i l'han enxampat perquè en els dos casos va actuar de la mateixa manera. Primer s'apropava a les víctimes per parlar amb elles, es guanyava la seva confiança i després les atacava sense previ avís. El primer cas va ser a mitjans de juliol, al barri de Sants, de Barcelona, i el segon, com deies, a Blanes. Finalment el van detenir la setmana passada a l'Eixample de Barcelona.
0: I atenció, mares i pares, els adolescents d'entre 11 i 12 anys que tenen xarxes socials treuen pitjors notes que la resta.
12: Ho conclou un estudi que ha analitzat fins a 5.000 casos diferents. L'informe assenyala que l'accés prematur a aquestes aplicacions, per exemple Instagram o TikTok, perjudica directament el rendiment acadèmic dels alumnes, sobretot en les matèries de llengua i de matemàtiques, i que això els pot suposar un retard equivalent, atenció, a mig any d'escolarització. L'estudi s'ha publicat a la prestigiosa revista Nature.
0: I quan queda tot just una setmana i un dia per l'eclipsi, hem sabut que dos ajuntaments de la demarcació de Tarragona tancaran els accessos al Parc Natural del Montsant.
12: Sí, són Cornudella del Montsant i la Morera del Montsant. No volen esperar-se a saber si aquells dies estarà permesa o no l'entrada al parc en funció de si és més elevat o menys el risc d'incendi, i el pas endavant dels dos ajuntaments arriba quan encara queden dies i no se sap si Protecció Civil i els agents rurals activaran o no el Pla Alfa i en quin nivell ho faran. Els ajuntaments tenen la competència per tancar els accessos a un espai natural dins del seu terme municipal i, per tant, han decidit prendre aquesta decisió. La Generalitat, a través de Protecció Civil, també ho podria fer amb tot el Parc Natural del Montsant si ho considerés necessari.
0: I a més, Pol, el cinema català ha estat el gran triomfador de l'Atlàntida Mallorca Film Fest, no?
13: Ell va començar per dalt, va baixar fins les seves cames.
12: Doncs sí, d'una entrada mala bèstia, l'òpera prima de la barcelonina Bàrbara Ferrer s'ha endut el guardó d'Amb Agustí Villaronga, que reconeix la millor pel·lícula feta a l'estat espanyol, mentre que la producció catalana Lionel, en aquest cas de Carlos Saiz, ha guanyat la secció oficial del festival.
0: 7:21.
14: La xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona us ofereix aquest espai.
0: A la resta dels esports ens falta per saber alguna cosa més, Bernat?
8: Continua el conflicte entre la FIFA i la UEFA. Segons el mitjà britànic The Times, les agrupacions contràries a Gianni Infantino es plantejarien aliar-se per paralitzar la FIFA, organitzant unes competicions internacionals pròpies, també per pressionar que Infantino no surti reescollit president el pròxim mes de març. En bàsquet, Xevi Pujol és el nou director esportiu del Barça. El manresà de 36 anys arriba procedent del Baskonia i serà el màxim responsable esportiu de la secció durant les pròximes 3 temporades. I a l'Europeu de Natació Artística de París, Iris Tió pot aconseguir la seva quarta medalla avui a partir de les 9 del matí a la final del solo tècnic femení. Ahir la barcelonina va penjar-se el bronze al solo lliure, com també ho va fer Jordi Cáceres a la final masculina. Unes hores més tard, la delegació espanyola, amb 3 catalanes, va guanyar la plata en la rutina lliure per equips. En tennis, Rafa Hodder va perdre la final de l'ATP 500 de Washington davant del nord-americà Taylor Fritz per 2-16-0, 7-6 i 6-4, i al Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauset és la nova líder després d'imposar-se ahir a la tercera etapa, mentre que la catalana Paula Blasi conserva el mallot blanc de millor jove. A partir de 2:15, avui es disputa l'únic contrarellotge de la cursa. Serà de 21 quilòmetres entre Gebre-Bemper... Gebre-Amberten i Dijon.
0: Ui. Entre on i on?
8: No. Aviam, espera. Digue-m'ho bé. Gebre-Amberten sí, i Dijon.
0: És mal parit, eh?
8: Ostres, aquesta no me l'esperava, eh?
0: Entre un punt i l'altre.
15: El teu cervell és increïble. És capaç de triar entre milers de possibilitats. I en decidir, es produeix un clic que et fa avançar. T'entusiasmes i ja no pots parar. Per això, és normal que decideixis pujar a un Hyundai Tucson, líder de vendes en la seva categoria durant 5 anys consecutius. Puja les teves decisions.
14: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Arribem a les 12, serà un miracle avui, el trànsit.
14: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: En general, força tranquil·litat. Sí que registra una mica de circulació amb certes retencions en els accessos a la ciutat de Barcelona. També registra circulació intensa a l'AP7, en el tram de Castellví de la Marca, en direcció Tarragona, per la retirada d'un vehicle. Hi ha un carril tallat i també hi ha un carril tallat a la C33, a Montcada i Reixac, en direcció a Girona, per una altra avaria.
14: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
0: Doncs això, avui a les 11 ens visita Minibus Intergalàctic, un dels grups que més controlats haurien de tenir de casa nostra.

0: El món a RAC1, amb Sergi Embúdio.
1: 7:28.
2: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
3: Arribem a 2:15 amb el Jordi Garrigós i una cançó que ens apropa a un racó concret de Catalunya.
4: De fora vingueren i casa nostra ens explicaren. A banda d'adoptar milers i milers d'expats que mai ningú trobarà a faltar, a Barcelona també s'hi han quedat músics, algun d'ells la mar d'interessant, com el Gato Pérez o Manu Chao. Precisament el galeco francès sempre ha estat un enamorat de la capital del país, on ja ha viscut bona part de la seva vida. Amb Mano Negra, la banda que el va consagrar com un dels músics europeus més influents dels últims 30 anys, va passejar-se amb ganes pel Raval de Barcelona. Aquesta cançó fa una volta pel carrer Avinyó, Escudellers i pujades i baixades per la Rambla.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
2: Són 2:15 del matí. Bon dia, Catalunya, i benvinguts al món. Els que us acabeu de llevar, sapigueu que...

0: Què hem de saber, Xavi Pardo, Pol Prats, Bernat Balboa? Bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia, que aquest matí reuneixen els ministres d'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi migratòria que ha deixat un centenar de morts a Ceuta. La Moncloa defensarà la seva gestió i demanarà solidaritat als 27.
3: El Ministeri d'Interior hauria ignorat diversos avisos els dies previs a l'entrada de migrants a Ceuta. Segons la cadena SER, hi havia alertes del CNI, del Ministeri d'Inclusió i del Govern de Ceuta, però ningú es va moure, i el Marroc també diu que va avisar la Moncloa.
2: Protecció Civil ha activat el pla Inuncat per possibles inundacions arran de les tempestes que s'esperen a partir del migdia. Afectaran el centre i el nord-est del país, però també el prelitoral de Tarragona i les Terres de l'Ebre.
3: La vaga de treballadors a l'aeroport del Prat ja ha obligat a cancel·lar avui una vintena de vols. Són empleats de l'empresa Grandforce que demanen millores salarials. Alguns vols també surten amb retard i sense algunes maletes.
4: Ferran Torres deixa la porta oberta a marxar del Barça. Diu que l'únic que sap és que el 12 d'agost ha de ser Barcelona i tornar a entrenar. A més, expressa que la gorra maga que va dur la Rua de Campions del Mundial no tenia connotació política, tot plegat quan el Barça ja és a Barcelona després d'arribar de l'estat d'Anglaterra.
2: I el juliol va ser el segon més car de la història pel que fa a la factura de la llum. El rebut mitjà va costar 93 euros, només el supera el juliol del 22. Són dades de Facua.
3: I més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 eren estrangers i de famílies vulnerables, ho diu l'Institut de Medicina Legal, que vincula aquests ofegaments infantils a les desigualtats socials.
4: I a la resta dels esports, Iris Tió pot aconseguir la quarta medalla a l'Europeu de París de Natació Artística a partir de les 9 del matí.
0: I el temps, Martí Oliveres, bon dia.
5: Bon dia, pendents d'aquesta tarda que de nou ens portarà tempestes i localment poden ser fortes, amb calamarsa i pedra i fortes ventades. Avui, sobretot, cap a Osona, la Garrotxa, el Lluçanès i també el Ripollès. No vol dir que la resta del país no hi pugui ploure, sobretot a l'interior. De moment, la costa encara al marge, però sí que del prelitoral cap a l'interior i aquest Pirineu que poden ser de nou intenses, avisos del Servei Meteorològic de Catalunya. I els propers dies es mantindrà aquesta dinàmica, matins més tranquils i tardes mogudes, especialment de cara a dijous, quan aquestes tempestes podrien fins i tot arribar a tocar el mar.
6: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
0: I amb Naturgy sabíem la qualitat de l'aire, Martí.
5: Sí, a aquesta hora trobem un semàfor verd a la majoria d'estacions, tot i que durant el dia es preveu que empitjori una mica aquesta qualitat de l'aire i pugui ser regular a les comarques de Barcelona i també cap al Pla de Lleida.
7: 15:40, seu central de l'equip estalvi de Naturgy.
8: Senyora rentadora.
9: Guim, guim, guim.
8: Què fa?
9: Jo res.
8: Se'n riu de mi?
9: Mai.
10: Crec que està fent servir el mode eco.
9: Clar, així estalvia un 33%.
7: Un altre cas resolt per l'equip estalvi.
11: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
0: El trànsit.
12: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: D'una banda, els Mossos confirmen que a primera hora del matí, a partir de les... cap a les 6, farà una hora i mitja, hi ha hagut un despreniment d'una gran roca d'un metre i mig per un metre i mig de mida al quilòmetre 170 de la carretera del Garraf, en direcció a Tarragona, però no ha calgut aturar el trànsit ni tallar cap carril i està treballant tant la concessionària de la carretera com l'empresa de manteniment. Per altra banda, es comencen a produir algunes retencions en els accessos a la ciutat de Barcelona pel nus de la Trinitat, tant a la Ronda de Dalt com a la Ronda Litoral, i els mateixos talls que comentàvem fa una estona, a la C33 hi ha un carril tallat al tram de Montcada i Reixac en direcció a Girona, cosa que provoca certes retencions a la circulació, el mateix que està passant a l'AP7, en aquest cas a Castellví de la Marca, en direcció a Tarragona, tots dos per la retirada d'un vehicle avariat.
13: Encara no saps quin Nissan és per a tu? Aquest agost és el moment de descobrir-lo. Prova un Juke híbrid, la tecnologia i power del Qashqai i l'X-Trail, o la mobilitat 100% elèctrica amb l'Ariya, el nou Micra o el nou Leaf. Amb Nissan Mas, gaudeix de fins a 10 anys de garantia. Més info a Nissan.es, xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
14: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
0: Obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Bernat González, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mariano Martínez, bon dia.
15: Bon dia.
0: Lluna Belani, bon dia.
16: Bon dia.
0: Avui tota la premsa centra el debat al voltant de la reunió que hi ha d'haver aquest matí entre els ministres de l'Interior europeus per la crisi a Ceuta. L'opinió es divideix entre els qui carreguen contra la poca solidaritat dels socis europeus i els que creuen que el govern espanyol directament es quedarà sol.
17: A l'editorial de La Vanguardia titulen "Davant la immigració, principis i unitat". Diuen que és preocupant que gran part de la Unió Europea exhibeixi més desconfiança cap a Espanya que solidaritat. Reclamen a tots els ministres de l'Interior europeus que es reuneixin avui, que treballin per minimitzar els danys d'aquesta crisi que pugui causar la cohesió dels 27. Asseguren que una unió debilitada només convé als seus enemics i demanen que entre ells no hi hagi els mateixos ministres responsables de la seguretat dels països membres.
18: El periòdico Ferran Boiza titula el seu article "Ceuta, una crisi molt oportuna". Destaca les paraules d'ahir del ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que va carregar contra la internacional reaccionària. Explica que a poques hores de la reunió dels ministres de la Unió Europea aquestes declaracions reflecteixen fins a quin punt el govern espanyol avisa en la sala Ceuta una oportunitat política. Afirma que el Marroc no estaria al darrere de l'arribada de migrants, però que va deixar fer perquè hi va veure una oportunitat per reforçar el seu xantatge a Espanya.
16: A l'Ara escriuen a l'editorial "Von der Leyen al rescat de Sánchez". Asseguren que el suport de la presidenta de la Comissió Europea garanteix al govern espanyol no quedar-se sol a la reunió telemàtica d'avui entre els ministres de l'Interior dels 27. També lamenten que gairebé ningú a Europa no ha parlat del terrible drama humanitari amb prop d'un centenar de morts confirmats. I ho rematen amb una pregunta. La solidaritat europea que reclama la presidenta de la Comissió és només en termes de seguretat?
0: A Madrid la majoria dels diaris són més crítics amb la Moncloa.
17: El País titula "Espanya reclama solidaritat a la Unió Europea davant la crisi a Ceuta". El diari destaca que les serioses diferències polítiques entre els socis europeus i apunta a la soledat d'Espanya en una Unió Europea en què la política migratòria s'ha tornat un tema espinós, tant per les dretes com per les esquerres, i acaba defensant la gestió espanyola de la situació a Ceuta en el front de la reacció gèlida, diu, de la presidenta de la Unió.
18: El Mundo, en canvi, parla en la seva editorial d'una tragèdia humanitària a Ceuta i opina que la situació exigeix depurades responsabilitats. El diari critica també el paper de la Unió Europea, sentencia que la desena de cadàvers recuperats del mar constitueixen un fracàs col·lectiu tant pels països d'origen com pels 27, i acaba fent una crida a Espanya i a tots els països membres. Diu que cal mantenir bones relacions amb el Marroc, però avisa que això no pot solapar l'obscena absència de responsabilitat i solidaritat de Rabat.
16: En canvi, l'ABC té un to suau amb Europa i entoma tota la crítica cap al govern espanyol. En la seva editorial qualifica d'error la reacció de l'executiu espanyol cap a les preocupacions dels 27 i opina que Fernando Grande Marlaska hauria de comparèixer avui amb un discurs més prudent cap als socis europeus en comptes de continuar defensant el Marroc amb dents i ungles. I critica que la Moncloa demani solidaritat mentre esquiva el debat polític a casa seva.
17: I La Razón culpa directament José Manuel Álvarez de fer retrocedir, diuen, la diplomàcia d'Espanya a Europa. El diari opina que la gestió del ministre d'Exteriors espanyol ha aconseguit que l'Estat deixi de ser considerat un aliat fiable i sòlid a Occident, sinó tot el contrari. Deixa clar que s'alinea amb països de democràcia dubtosa o directament de dictadures. I li critica a Álvarez que parli dels socis europeus com la internacional reaccionària, com si haguessin rebaixat el nivell del Parlament espanyol.
0: Bernat González, bon dia.
1: Bernat González, sóc jo.
19: Que ara. Bon dia. Ostres, tu, quin matí.
0: Això no ens en sortirem poc avui. Poc. Ja ho he dit, que si arribem a les 12 serà un miracle. Bernat Balboa, molt bon dia.
19: Bon dia.
0: Més enllà de Ceuta, avui part de la premsa ja valora l'entrevista de Ferran Torres en què no tanca la porta a sortir del Barça.
4: El diari Esport, Joan Baells, assegura que, tot i que Ferran Torres està gaudint de l'estiu de la seva vida, també hauria de tenir un gest amb el club que li paga el sou i amb una afició que continua pendent del seu futur. I li critica que, si realment vol renovar amb el Barça, n'hi hauria prou amb un missatge senzill dient que és feliç al club. Una simple frase afirma que serviria per rebaixar la incertesa i frenar tots els rumors. Ho sentencia reconeixent que Ferran està de moda, però també diu que el futbol té poca memòria i que les modes passen i les decisions, si s'endarrereixen massa, acaben parlant per si soles.
17: El Mundo Deportivo titula en portada "Flick colla pel nou i Ferran desafia". Fernando Polo expressa que Ferran Torres es veu en un bon moment i que té la paella pel mànec. Diu que el Barça podria vendre'l, però parla de dos factors, el preu i el timing. A més, recorda que els culers més veterans no obliden el que va passar amb els milions de Figo i Neymar, però conclou amb urgència per vendre les justes.
18: A La Vanguardia titulen "Flick demana un nou" i afirmen que l'entrenador del Barça està perdent de Ferran Torres, però transmet confiança a Deco. Anaïs Martí explica que la intenció del Barça era abordar la renovació una vegada es tanqui el mercat d'estiu, sempre que no hi hagi cap gir de guió en les pròximes setmanes.
16: I al Mundo, Amadeu García titula el seu article "Ferran es deixa estimar". Tot i que el jugador assegura que el seu compromís amb el Barça està en vigor, el seu article veu cada vegada més plausible que el Blaugrana faci les maletes. Destaca que el gol que li va donar Espanya al seu segon Mundial i li ha obert la porta a molts clubs, i diu que Ferran, sens dubte, està disposat a deixar-se estimar pels seus múltiples pretendents.
0: Vine a les 8.
15: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, en bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
20: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
21: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
22: No ho comparteixo.
21: El que he dit?
22: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
21: I l'albocata 0,99 la peça. Aldi.
22: Que poc que costa comprar bé.
23: Aquest mes el Club de Vins La Vanguardia descobreix 6 vins destacats de la Guia de Vins 2026. Celler Domenio, Bodegas Bilbaínas, Herència Altés, Paralada, Faustino Rivera Olecia i Entre Canales Domecq e Hijos. Amb la Guia de Vins 2026 inclosa. Tot per només 69 euros. Salta quan vulguis, amb enviament gratuït cada mes. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
24: Bon dia. En el sorteig del cupon diari celebrat ahir, el número premiat va ser el...
25: 46.436, 46436.
24: Sèrie
25: 43043.
24: Consulta si n'has resultat guanyador al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
14: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: 7:42. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal. A qui se li entrevistarà aquest matí, el Xuxu?
26: Aquest matí, els ajuntaments de la Costa Brava s'hi llegeixen la carta que signa Marc Bondó a La Vanguardia. Critica que hagin tancat les zones de fondeig habituals i que les més de 6.000 embarcacions no saben on anar. Això provoca que es concentrin a les cales que no estan tancades i a les poques boies disponibles. Alerta que quan es concentra el trànsit marítim i els navegants no saben on anar és quan es produeixen els accidents i desgràcies i acaba posant de manifest que en aquestes cales no hi ha Posidònia.
0: Joan Ribaudí, bon dia.
27: Bon dia.
0: Quina notícia falsa hem trobat avui?
27: Calmo,

0: la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia.
1: Les tempestes d'ahir van anar acompanyades de fenòmens de temps violent, sobretot entre el Solsonès, el Berguedà i el Ripollès.
2: Sí, va ser una tarda molt moguda al Pirineu i Prepirineu, amb una primera línia de tempestes molt fortes que va fer diana a la comarca del Solsonès, amb un aiguat molt important a la Vall de l'Hort i l'estació d'esquí del Port del Comte, i una pedregada impactant a Solsona, amb pedres de la mida d'un ou de gallina en alguns casos. Fins i tot, el cantant solsoní Roger Mas va compartir una foto d'aquesta pedregada. I ja a la nit, una altra línia de tempestes es va tornar a escombrar aquestes zones del nord del país i va provocar un esclafit entre la vall de Ribes i la vall de Camprodon, al Ripollès.
1: Marc Margarit, bon dia.
3: Bon dia.
1: Un atleta fa el rècord del món de 110 metres tanques, tot i menjar hamburgueses del McDonald's unes hores abans.
3: Jacobi Zarp va batre el rècord del món en 12,75 segons al campionat d'atletisme dels Estats Units, i abans de la cursa no va menjar fruita ni res semblant. Va fer una comanda a la cadena de menjar ràpid de dues hamburgueses amb formatge, unes patates fregides grans i 10 nuggets. Segons els experts, no és un àpat òptim,
1: home,
3: però com les curses de la seva disciplina són tan curtes, no hi ha conseqüències. Ho llegim al Corriere de la Sera.
1: Qui més ha guanyat també una competició esportiva?
4: Donald Trump, que ha guanyat el seu 43è torneig de golf.
1: Ah.
4: O això diu, el seu compte de Truth Social s'ha vantat d'haver guanyat el torneig de Mar-a-Lago amb una puntuació altíssima, però s'especula que ha fet trampes. La carrera golfística del president, així ho fa intuir, només guanya camps de golf de la seva propietat i se l'ha vist fer trampes en altres ocasions. Per exemple, movent la pilota amb la mà. Ho llegim al USA Today.
1: Una influencer afronta un nou repte professional.
5: Chiara Ferragni, que fa el pas al cinema com a actriu, l'empresària i creadora de contingut italiana, formarà part del repartiment del nou film romàntic de Prime Video, Como destruir a tu ex. La pel·lícula encara està en producció i el personatge de Ferragni encara està per definir. Ho llegim a La Vanguardia.
1: I què cau a trossos del cel?
4: Brossa espacial. És a dir, restes de coets, satèl·lits i altres objectes de l'espai que entren a l'atmosfera a gran velocitat. En fer-ho, algunes es desintegren en flames, però d'altres acaben caient a la Terra. De fet, es calcula que cada dia cau una tona de brossa espacial sobre la Terra i fins i tot a la Lluna. Ho llegim a diversos mitjans.
1: A qui li agradaria viure a Transilvània?
3: A Benjamin Lewis, un home fascinat pels vampirs que creia que viuria per sempre si bevia sang d'animals. Doncs bé, l'han enxampat col·locant cadàvers d'ovelles i cèrvols a les afores de diverses esglésies a New Forest, del Regne Unit. Lewis, en unes declaracions als jutjats, es va identificar com el comte Dràcula. Ara està hospitalitzat i rep atenció psiquiàtrica. Ho llegim a The Guardian.
1: I quina polèmica ha revifat a La Vanguardia després d'un dia de silenci?
4: La dels gossos.
1: Hombre!
4: Sergi Pàmies firma un article recollint els articles sobre quina ha de ser la relació amb aquests animals de companyia. Pàmies assegura que a Barcelona els gossos s'han multiplicat, ja sigui per solitud o per una excusa dels adúlters per sortir a passejar i trobar-se amb presumptes amants. Ironitza que, per desgràcia, encara no podem saber què opinen els gossos de les actituds dels seus amos, i ho remata citant Espinàs, qui deia que si un articulista vol impressionar el director, només ha d'escriure sobre gossos i s'assegurarà una allau de cartes al diari.
1: Efectivament. Gran, Sergi Pàmies. Encara sobre gossos i trens, ara a Itàlia hi ha un gos que hi té alguna cosa a dir?
6: Sí, perquè s'ha fet viral la història d'un Golden Retriever que ha agafat un tren regional fins a Turí amb tota la naturalitat del món. L'animal va pujar al comboi de 5:45 del matí esperant pacientment a l'andana i va fer el trajecte amb un comportament millor que el d'alguns humans, en silenci, al seu lloc i sense destorbar ningú. En arribar a Turí, les autoritats van identificar-lo i resulta que el gos feia habitualment aquell recorregut amb el seu responsable, i aquell matí s'havia escapat i l'havia fet pel seu compte. Ho llegim a l'estampa.
1: I quin article publica avui La Vanguardia sobre l'eclipsi de la setmana vinent?
4: Avui repassen els pròxims eclipsis solars, més enllà del dia 12 d'agost, per si volem planificar les nostres futures vacances al voltant d'aquests fenòmens. L'any vinent mateix n'hi haurà un altre a l'extrem sud de la península Ibèrica, al nord d'Àfrica i fins i tot sobre alguns temples antics egipcis. El proper que es podrà veure a Europa serà l'1 de juny del 2030 a Atenes. També podem viatjar a Austràlia i Nova Zelanda l'estiu del 2028 o a l'Orient Mitjà al març del 2034, que coincidirà amb l'any nou islàmic.
1: L'IBEX 35 tanca en màxims històrics i comença l'agost al voltant dels 20.000 punts.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
5: La borsa espanyola tanca la primera sessió d'agost amb un augment de l'1%. Això ha deixat la seva cotització en 19.982 punts. Tot plegat es deu principalment al manteniment del preu del petroli. Si ens fixem en aquest 2026, l'IBEX s'ha revaloritzat un 15,45%, informen diversos mitjans.
8: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del CAP.
9: Espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou. Al Santander creiem que els convencions...

0: Començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
1: I a veure què ens proposa avui el Guillem Tarrés per desconnectar de les xarxes.
2: Xocolata Geelong patrocina aquesta secció.
1: Bon dia, Guillem.
3: Bon dia. Una de les meves coses preferides per fer a l'estiu és anar al mercat. No hi vaig només a comprar, hi vaig a passejar, a mirar les parades, a espiar les converses de mercat, que són tremendes, o a fer un gran aperitiu a la barra del bar. Les cites de mercat, per cert, també m'han funcionat molt sempre. Hi ha moviment, tens molta cosa per comentar, fas un vermut, compres un formatge petit just al partiu i de sobte pots acabar marxant amb una síndria sota el braç. A més, crec que és una de les millors maneres de conèixer el barri o el poble on ets. Sempre m'ha fet gràcia que quan viatgem a qualsevol ciutat d'Europa, una de les primeres coses que fem és visitar el mercat, i en canvi, moltes vegades no coneixem ni el del poble del costat.
2: A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
1: La notícia fric.
4: Ocasión Plus t'ofereix aquest espai.
5: Ja torna a ser aquí el Campionat Mundial de Surf per gossos.
1: Vinga.
5: Més gossos, Sergi? Sí, existeix i se celebra des de fa 10 anys a Califòrnia. Els gossos competeixen damunt la taula, però també puntua l'estil amb què ho fan i el seu aspecte físic. Porten ulleres de sol, disfresses i llueixen les seves millors gales. La gran guanyadora ha estat un labrador anomenada Ripping Rossi, que fins i tot s'ha endut la prova de paddle surf acompanyada per la seva responsable.
1: Olé. I on hi ha salmó aquest matí?
5: A les xarxes socials, que van plenes de l'última polèmica que ha protagonitzat la influencer Rorro, i és que ha sortit a la llum un comentari que va fer les xarxes quan tenia 17 anys. Un usuari li va preguntar si era peruana i ella va respondre mai, acompanyat de la moticona d'una cara vomitant.
1: Apa.
5: Ràpidament la ventillada racista i ara la crítica l'ha obligat a demanar perdó, per això assegura que va ser un comentari de nena i que el Perú és un dels seus països preferits.
1: I avui, que és Santa Perpètua, és l'aniversari de
5: la duquesa i exactriu Meghan de Sussex, que fa 45 anys, la cantant Eva Maral, o Son mis amigos en la calle, pasábamos las horas, o Son mis amigos por encima de totes les coses, que fa 54 anys, l'expresident dels Estats Units, Barack Obama, que en fa 65, i l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que en fa 66.
6: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
1: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RAC1 d'avui, Lluna?
7: La de La Vanguardia, que conversa amb Joan Ramon Garcés, dermatòleg especialista en càncer de pell, que reflexiona sobre els nostres hàbits solars. Explica que vivim en una paradoxa, ja que la higiene solar ha millorat les últimes dècades, però ha augmentat el càncer de pell per excessos del passat. Garcés confessa que encara se sorprèn quan veu arribar a la consulta bronzejats de pel·lícula de Paco Martínez Soria, ironitza. I diu, aquelles pells torrades d'altres temps que trobàvem a les pàgines de Lola són avui cada vegada més cares de veure.
1: 8 i les 8.
8: A Bezoya som molt d'apuntar-nos a tot. Per exemple, a un pícnic al camp, o de quedar-nos més tranquils amb el pijama i llegir una mica. O d'anar a la piscina amb tota l'energia. I també molt d'apuntar-nos a la nova ampolla que es diu Pi perquè té 3,14, 15, 92, 65, 3, 5, 9 litres. Bezoya, aigua de mineralització molt dèbil per viure molt fort.
9: Crec que ens hem perdut.
10: Sí, sort que he portat ametlles.
11: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
12: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
13: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
12: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
13: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
12: Important, en un refugi climàtic natural.
13: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
14: Quants ocells! Ja he vist tortugues!
15: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
16: 18 d'abril del 1934.
15: I el número de la sort, el...
16: 10.
15: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
17: Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió. El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
1: 6 i les 8. Posem el català a la maleta amb l'Abel Espinosa, el lingüista de RAC 1, avui per viatjar a Grècia.
2: Potser us sorprèn el que us diré, però us recomano que no fem gaire apologia de la nostra catalanitat si visitem Grècia aquest estiu. I sabeu per què? Doncs perquè no tenim gaire bona fama al bressol de la civilització occidental. Tot té a veure amb el pas dels almogàvers per territori hel·lènic al segle XIV. Pel que diuen, es veu que aquesta colla es va dedicar a saquejar i atemorir la població local. I això va ajudar a construir el mite de la terrible figura del Catalanos, un autèntic dimoni. Per tots aquests motius, a Grècia es convida amablement la canalla a anar a dormir amb amenaces com «Si no vas al llit, vindrà el català i se t'endurà». Vaja, per dir-ho ras i curt, a Grècia els catalans som l'home del sac.
1: I aquesta hora... aprenentatges que ens ha donat la vida i consells que volen compartir amb nosaltres els oients.
3: Avui hi ha una persona molt sàvia que ens dona un gran consell, que és la Maria Carme, que comparteix aquest consell que li ha fet molt millor la vida.
1: A veure.
4: Un consell que us donaria. Moltes persones del meu voltant, quan era jove, em volien condicionar perquè no em casés amb la persona que estimava. Després de 67 anys de vida en comú, ens continuem estimant. No deixeu que ningú interfereixi en la vostra felicitat.
3: No deixeu que ningú interfereixi en la vostra felicitat, eh? Això és una cosa que, quan, que a mesura que et vas fent gran... Bueno, ara és una mica repelent que ho digui jo, amb 26 anys, però vas veient que hi ha gent que té mala fe al món, que a vegades dius, no, no, tothom actua amb molt bona fe. I no és veritat. I amb això crec que també ens dona... ens està dient una altra cosa, que és que hem de confiar sempre en la nostra intuïció. Que per alguna cosa la tenim. Llavors, a mi em fa molta gràcia, perquè l'altre dia teníem una persona que estava a l'altra banda de l'espectre, que era la veu de la Mercè, que ens deia que no s'hauria d'haver casat mai, i avui tenim la Mari Carme, que diu que sort d'això, perquè això li ha fet millor la vida. Per tant, a mi m'encanta, i ja ho diuen, que hi ha d'haver de tota la vinya del Senyor. Ja està, envieu-nos missatges, sisplau.
1: Clar, home, molt a favor de la Maria Carme.
3: Oi?
1: Estem
3: que ningú
1: interfereixi. En el seu equip. Recordeu que si teniu ganes de compartir amb nosaltres el vostre consell, com avui ha fet la Mari Carme, o també algun aprenentatge que us hagueu trobat al llarg de la vida, ens el podeu fer arribar amb una nota de veu breu al WhatsApp del Món a RAC 1, al 669-1010, 669-1010. I Lluna, per arribar a les 8 en punt del matí, com sempre, fem un repàs als concerts del dia d'avui en què encara hi puguem anar, o bé perquè encara podem comprar entrades, o bé perquè són de festa major o d'entrada lliure i pot anar tothom qui vulgui.
5: Doncs, Sergi, per començar, a la Niña Pastori actua al Festival Mar d'Estiu a Santa Susana a 2:15 de la nit i encara podeu comprar entrades a partir de 49 euros.

heavy metal, podeu anar a Ras Matàs perquè a les 7 de la tarda actua la banda estatunidenca Black Label Society. Les entrades costen 49 euros i 50 cèntims.

Per acabar, podeu anar al Festival Internacional de Música de Cambrils, on actua la mítica banda britànica Jethro Tull a les 10 de la nit. Encara podeu comprar entrades a partir de 55 €. Asking.

0: El món a RAC1, amb Sergi Ambudio.
1: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Ariana Grande ha decidit refugiar-se de la vida pública. Una de les cantants més escoltades del món ha dit que ja no pot suportar més l'escrutini de la gent. Un escrutini que des de ja fa un temps està sent incessant. Acaba de treure un disc, les seves cançons encapçalen llistes mundials, està a punt d'acabar una gira d'èxit brutal, però tothom comenta el seu cos. I podria ser l'enèsim cas de cosificació d'una dona famosa. Però, en aquest cas, estem parlant d'una altra cosa. Que tothom comenti el seu cos és comprensible. Les imatges d'ella, extremadament prima, són tan impactants que ho fan inevitable. De fet, si la idea predominant fos que l'estat físic actual d'Ariana Grande és normal, que no és preocupant, que no cal comentar-lo, segurament encara tindríem un problema més profund. Com sempre, hi ha maneres i maneres de comentar les coses. Però és comprensible que els seus fans estiguin preocupats. Ella diu que està millor que mai, però la seva imatge projecta tot el contrari. Avui és Ariana Grande. Però fa 4 dies era Demi Moore a Cannes, i abans Nicole Kidman als Oscars, i encara més enrere, fa algunes dècades, Kate Moss. La llista és llarga. Les catifes vermelles, aquests llocs tan xic, on tot és enlluernador i tot és espectacular, que són també temples de les modes més tòxiques. Darrere de tot això, tots sabem què hi ha. No deixa de ser la cara més moderna del que la Susana Cuadrado, en un article fa unes setmanes a La Vanguardia, va definir com un mecanisme massa familiar. Aquella maquinària imparable, inesgotable, indestructible, que porta tota la vida incrustant en el cervell de les nenes, que mai tindran el cos acceptable. Que sempre hi haurà algun ingredient més que podran apartar del plat per no passar-se, o alguna cosa més per punxar-se. Tot i que tampoc servirà de res. Aquest matí, cap a les 10, parlarem d'una de les cares noves de la pressió estètica i d'això que ja es coneix com l'era Ozempic. El miracle que tot ho aprima i que ha ressuscitat la moda de la primesa extrema, que preocupa i molt ja els experts. Ja no per l'Ariana Grande de Tor, que també, sinó pel missatge que reben les seves milions de seguidores. En parlarem amb la Gemma Parramon, és cap de la secció de psiquiatria de Vall d'Hebron i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de l'Hospital, i amb la Blanca Aguilera. És historiadora i amb un discurs públic molt marcat, molt potent, sobre un assumpte que ens hauria d'interpel·lar a tots. Són les 8:03. Benvinguts al món.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Vinga, va, peu a terra, que és dimarts 4 d'agost del 2026.
2: I aquesta tarda les tempestes tornaran a descarregar amb força, sobretot entre el Ripollès, la Garrotxa i Osona, però també arribaran a altres punts del Pirineu, la Catalunya central i fins i tot el prelitoral, tot plegat amb un ambient encara molt xafogós a la costa i més agradable allà on acabi plovent.
3: Pel que fa al trànsit, el més important és un accident que s'ha produït a la C31 a les costes del Garraf. Tenim la via puntualment tallada en tots dos sentits de la marxa, per tant, accident que talla les costes del Garraf, C31, en totes dues direccions. De la resta de la xarxa viària, destaquem aturades d'entrada a Barcelona a la C58, entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, també aturades puntuals a la C17 a Mollet i en sentit Barcelona.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. De seguida parlarem del gir de guió que ha fet el temps a Catalunya, perquè ahir va haver calamarsades que van deixar boles de gel de la mida d'una pilota de tennis, i avui s'esperen noves tempestes, sobretot al centre i al nord-est del país. També ens farem ressò de les declaracions de Ferran Torres a les últimes hores, que deixa la porta oberta de bat a bat a marxar del Barça, i a més ha dit que la gorra que duia durant les celebracions del Mundial, amb el lema MAGA de Donald Trump, no tenia res a veure amb la política. De fet, diu que ell de política no en sap gaire. Però abans de tot això, queden només 2 hores perquè arranqui una reunió clau amb tots els ministres de l'Interior de la Unió Europea per abordar la crisi humanitària de Ceuta. Una trobada que es presenta com a mínim tensa i que el ministre de l'Interior espanyol, Fernando Grande Marlaska, intentarà posar llum a l'interrogant sense resoldre, que és per què? Per què no es va preveure aquesta entrada multitudinària a la ciutat autònoma? Doncs bé, és, si més no, curiós que justament es faci aquesta pregunta, sobretot tenint en compte que continua el degoteig d'informacions que asseguren que el Departament d'Interior, el Ministeri d'Interior espanyol, va fer cas omís a diverses alertes que podrien haver evitat aquesta tragèdia. Una tragèdia que ha deixat, recordem, almenys ja un centenar de morts. Si bé el govern espanyol manté que el Centre Nacional d'Intel·ligència Espanyol, el CNI, no va enviar cap avís al Ministeri de l'Interior, fonts del Servei d'Intel·ligència ho desmenteixen. Segons va avançar ahir a la cadena SER, el CNI va intentar posar en guàrdia Interior, insistint que es tractava d'una amenaça real, però asseguren que el Ministeri va fer com si sentís ploure. I per si no n'hi havia prou, aquesta nit, novament la cadena SER ha publicat que, a més del CNI, també hi va haver alertes per la mateixa qüestió, tant de l'àrea de menors del govern de Ceuta com, sembla, d'un altre ministeri del govern espanyol. En aquest cas, el Ministeri d'Inclusió i de Migracions. D'una banda, dilluns de la setmana passada, per tant, 3 dies abans de l'entrada dels migrants, l'àrea de menors del govern saudí va demanar per enèsima vegada des de mitjans de juliol un reforç a la frontera perquè la situació havia canviat radicalment en pocs dies. El nombre de persones que creuava la frontera havia ascendit a 200 diàries. I per acabar-ho de rodonir, el Ministeri d'Inclusió també feia setmanes que avisava els seus companys d'Interior que la situació era molt greu i que calia posar fil a l'agulla per evitar una crisi migratòria com la que ha acabat passant. De fet, segons explica la cadena SER, en una de les comunicacions els deien que la situació podia anar-se'n de mare i que era gràcies al Marroc, que feia dies que estava frenant el 80% de les entrades, que la situació no estava anant a més. Però embolica que fa fort, perquè encara hi ha més veus que defensen haver enviat un crit d'alerta abans del dijous crític. De fet, les autoritats marroquines asseguren que aquella setmana ja havien advertit el govern espanyol, també. En concret, expliquen que van posar el focus a la decisió del Tribunal Suprem de prohibir les devolucions en calent als migrants que entrin nedant a l'Estat i que van avisar que això debilitava dràsticament la cooperació migratòria entre els dos països. I tot i que la Moncloa continua negant de dalt a baix que el CNI enviés cap alerta i cap altre organisme, la ministra de Defensa ha fet unes declaracions que obren una esquerda, en certa manera, en el discurs oficial de la Moncloa. Ahir, Margarita Robles va despenjar-se. Va evitar desmentir les informacions i va deixar al descobert les seves discrepàncies amb la versió del Ministeri de l'Interior. Anem cap a Madrid, corresponsal de RAC1, Adrià de las Heras.
4: Fins ara, Fernando Grande Marlaska havia negat que existissin informes del CNI alertant d'una entrada massiva i la portaveu del govern espanyol, El Masai, de Televisió Espanyola, també s'ha alineat amb aquesta versió.
5: No hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a los que se ha tenido que dar respuesta. Algo inédito, con una respuesta en 24-48 horas, también inédita.
4: Però Margarita Robles va evitar confirmar o desmentir si aquest informe existia. Es va limitar a defensar la feina dels serveis d'intel·ligència i va insistir que sempre actuen correctament. Unes declaracions, doncs, que han tornat a evidenciar el xoc amb la versió d'Interior.
6: Yo no voy a entrar en ninguna discusión que no favorece a nadie y que solamente favorece a unos pocos. Mi reconocimiento y mi agradecimiento a los hombres y mujeres del CNI, de los servicios de información, de la policía y de la Guardia Civil, que en todo momento, en condiciones muy difíciles y que además no se pueden contar, realizan su trabajo.
4: El PP s'ha aferrat a aquesta polèmica i ha posat en dubte que els serveis d'intel·ligència no tinguessin informació prèvia sobre l'arribada de migrants.
0: Però aquesta no ha estat l'única sortida del carril de Margarita Robles. Fins ara, tant Pedro Sánchez com la resta de ministres han insistit que el Marroc ha col·laborat per gestionar tota la crisi. Doncs bé, la ministra de Defensa ha sortit del guió i li ha exigit al País a la UITA que investigui què va passar.
7: La responsabilidad tiene quien organiza por medio de las mafias, quien engaña a las personas, quien les dice que van a entrar irregularmente e ilegalmente. Esos son los responsables. Por eso yo le pido con toda contundencia al gobierno de Marruecos, que igual que va a hacer el gobierno español, vea quién está detrás de estas redes, vea quién está detrás de esta tragedia humanitaria que ha habido.
0: De moment, qui ja ha obert una investigació és l'Audiència Nacional. El tribunal demana investigar qui hi havia al darrere de la convocatòria per xarxes que va desembocar en la crisi de dijous passat. La magistrada Maria Tardón ha demanat a la policia espanyola que esbrini si ha estat una acció orquestrada per una organització criminal. I segons el que conclogui l'informe policial, l'Audiència decidirà si és competent o no per resoldre la denúncia que ha presentat Justícia Europa, que és un partit polític residual. I enmig de tot aquest embolic, el govern espanyol ha fulminat la responsable de comunicació del Departament de Seguretat. El motiu? Que divendres passat aquesta persona va publicar al web oficial de l'organisme una alerta que assegurava que havien entrat a Ceuta 49.000 migrants de forma irregular. Segons va avançar El País, en aquell moment la dada era només per consum intern. i el govern espanyol encara no la volia publicar. Per això, segons fonts de la Moncloa, el mateix divendres van decidir rellevar-la del càrrec per una pèrdua de confiança. Tot plegat ha escalfat de valent la prèvia d'aquesta reunió que, com us explicàvem a l'inici, afronta avui, aquest matí, el govern espanyol amb tots els seus socis europeus. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, defensarà a capa i espasa la gestió que ha fet la Moncloa de la tragèdia i buscarà la resposta al per què no es va preveure aquesta entrada multitudinària. També s'abordarà què cal fer a partir d'ara perquè torni a passar i com hi ha de contribuir la Unió Europea. Per acabar, la reunió també ha de servir per llimar diferències i posar el punt final a la mala maror que s'ha generat amb estats com Itàlia, que divendres passat va tirar pel dret i va trencar l'acord Schengen directament amb Espanya. El govern espanyol ha avançat que exigirà solidaritat de tots els socis i després d'una primera reunió d'ambaixadors ahir sembla que tots, o gairebé tots, s'hi han de posar bé. Tornem a Madrid, és així, oi, Adrià?
4: El govern espanyol arriba a la reunió d'avui amb la sensació d'haver girat la truita. A l'inici de la crisi, 22 socis europeus posaven en dubte la política migratòria espanyola, però la primera presa de contacte amb els 27 ha servit per rebaixar la tensió. Segons fonts diplomàtiques, els ambaixadors dels estats membres van expressar ahir la seva solidaritat amb Espanya. Es reunien, com és habitual, abans d'una trobada de ministres per preparar la cita d'avui. I la sensació que se'n va desprendre és que el govern espanyol ha fet bona part dels deures que li exigien i de pressa. També van valorar la col·laboració del Marroc. Tot i això, la Moncloa no ha esvaït tots els dubtes i alguns països encara demanen explicacions per l'augment sobtat d'arribades a Ceuta. Amb la primera prova diplomàtica superada, avui Fernando Grande Marlaska defensarà que Espanya compleix les seves obligacions i protegeix la frontera exterior de la Unió. Fonts del Ministeri de l'Interior expliquen a RAC1 que el ministre traurà pit del descens de les arribades irregulars durant l'últim any. Tot això com a prova que la política migratòria espanyola de cooperar amb els països d'origen funciona i té resultats estables.
0: Gràcies, Adrià. Des de Brussel·les, de fet, ahir la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, va elogiar la gestió de la crisi a Ceuta per part de la Moncloa i la va destacar com a eficient i molt eficaç. També va insistir en la necessitat d'una resposta europea, comú i solidària davant l'escenari de Ceuta. En la mateixa línia que von der Leyen, tant els jutges i fiscals progressistes han destacat la necessitat d'una política migratòria integral i coordinada en l'àmbit de tota Europa, que combini una gestió eficaç de les fronteres amb la protecció dels drets fonamentals de les persones. I mentrestant, sobre el terreny, el govern espanyol assegura que ja treballa per reubicar els menors migrants de Ceuta a les diferents comunitats autònomes. La ciutat ja ha començat a identificar-los per saber quants n'hi ha, tot i que es calcula que són entre 800 i uns 1.000. Estan sols i no se'n van voluntàriament. Llavors, amb aquest escenari, els ser menors d'edat no se'ls pot deportar. El problema és que molts d'ells continuen amagats en zones de muntanya als afores de Ceuta, per por que els retornin a la frontera, o bé a casa de familiars o amics. La vicepresidenta de Ceuta, Kishi Chandiramani, explicava ahir aquí al MOA-RAC1 que Ceuta només està preparada per acollir 29 menors i que, amb la situació actual, no donen a l'abast perquè hi ha una sobreocupació del 3.000%.
8: Absolutamente desbordado, hasta el punto de que todavía estamos intentando saber cuál es el número de menores que han quedado en la ciudad. Algunos están escondidos y hasta que la cosa vaya tranquilizándose entiendo que va a ser difícil saber incluso cuántas personas han quedado o están en la ciudad.
0: Per tot plegat, el govern de Ceuta més té previst demanar al govern espanyol que incrementi la dotació econòmica destinada a l'acollida de menors. De moment, però, des de Moncloa activaran el mecanisme que obliga a reubicar els menors migrants arribats a Ceuta entre les comunitats autònomes. Fons del Ministeri d'Infància i Joventut expliquen que ja treballen per desplegar l'article 35 de la llei d'estrangeria. La norma preveu el reubicament dels nois i noies quan hi ha un territori, en aquest cas Ceuta, que rep una forta pressió migratòria. Això amenaça de reobrir de nou el conflicte entre el Partit Popular i Vox. De fet, un mecanisme com aquest ja va provocar una crisi política fa 2 anys. Vox va sortir dels governs de coalició que compartia amb el PP en 5 comunitats autònomes, després del desacord per la reubicació de menors migrants que havien arribat a les Canàries, en aquest cas. Ara, l'activació d'aquest article 35 doncs, torna a posar a prova la relació entre els dos partits. Mentrestant, continuen les tasques per recuperar els cossos que encara són al fons del mar, perquè encara n'hi ha. El govern de Ceuta ha hagut d'ampliar la capacitat del dipòsit de cadàvers per poder acollir fins a 200 cossos. Com us explicàvem ahir, la xifra oficial de víctimes mortals ja ronda el centenar, però la dada exacta continua variant segons la font. Per això, a partir d'ara, s'habilitarà un centre d'integració de dades que ha de comptabilitzar les víctimes mortals i la resta de xifres relacionades amb aquesta crisi. L'objectiu és posar punt final al ball de dades, com ja va passar amb altres catàstrofes com la Dana al País Valencià fa gairebé 2 anys o l'accident d'alta velocitat a Ademuz el passat mes de gener. I a banda dels menors, a Ceuta encara hi queden centenars de migrants adults que s'amunteguen al voltant dels centres d'acollida. La majoria són de països de l'Àfrica subsahariana i en molts casos no els poden deportar perquè tenen dret a demanar asil polític. Amb les administracions desbordades, alguns dels veïns de la ciutat s'han organitzat per dur-los menjar i per ajudar-los a curar-se les ferides, ja que molts d'ells van quedar malferits durant l'intent d'entrada a l'estat, en aquest cas l'entrada directament perquè ho van aconseguir. Mentrestant, les ONGs només poden repartir aliments un cop al dia i tot plegat es tradueix en enfrontaments entre migrants per aconseguir una mica de menjar. I tot i que aquesta crisi, pel que estem veient amb aquesta radiografia que hem fet a aquesta hora del matí, encara és lluny de resoldre's, els experts ja avisen que tindrà conseqüències a mitjà i a llarg termini, fins i tot. El fundador d'Open Arms i expert en moviments migratoris, Òscar Camps, assegura que tot plegat farà canviar les rutes per entrar a Europa. Ho explicava ahir al 9C de RAC1 amb la Montse Martí.
9: Els fluxos migratoris són com l'aigua. Quan bloqueges un camí, busquen un altre. No desapareixen, es desplacen. I gairebé sempre es tornen més perillosos. Per això dic que aixecar més murs pot donar una sensació temporal de control, però no resol les causes que obliguen a les persones a marxar, ni impedeix que algú continuï utilitzant la migració com una eina de pressió política. Al contrari, potser haurien de començar a treballar a origen, a evitar les causes que fan que totes aquestes persones hagin de fugir.
0: Òscar Camps també assenyalava que el que més urgeix ara és conèixer quina és l'arrel del problema i quin ha estat el desencadenant d'aquesta tragèdia. Passa un minut i mig d'un quart de nou, més enllà de Ceuta, de tornar a casa nostra després de setmanes en què només feien balanç de calor, d'incendis, de nits de mal dormir. Avui hem de parlar de tempestes i de calamarsades. Aquest és un dels moments de la calamarsada sobtada, bestial i fortíssima que va caure a Solsona ahir en plena tarda. És cert que van caure diversos aiguats que van ajudar les tasques d'extinció d'incendis i a rebaixar el risc de focs a casa nostra. Ara de seguida en parlarem d'això, però les imatges són molt impactants de les últimes hores. Aquestes fortes pedregades que hi va haver ahir a la tarda al Prepirineu i sobretot aquesta al Solsonès. Una forta tempesta va deixar pedres de grans dimensions, que en alguns punts de la comarca van arribar a ser, atenció, de la mida d'un ou o fins i tot d'una pilota de tennis. I això no s'acaba aquí, perquè avui s'esperen noves tempestes i en aquest cas podrien afectar sobretot el centre i el nord-est del país i també el prelitoral de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Per tot plegat, el Meteocat ha activat avisos per intensitat de pluja i Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat davant possibles inundacions.
10: Romauto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
0: Martí Oliveres, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara fem la previsió d'avui, però parlem d'aquesta gran pedregada que va caure ahir. Les imatges són molt bèsties.
2: Sí, realment impactant, aquesta tempesta que es va formar al sud de la ciutat de Solsona, entre Torà, Solsona, tota aquesta zona, i després va viatjar cap al nord de la comarca, cap a la serra del Port del Comte, però el seu pas per Solsona doncs, va fer diana, va descarregar acompanyada de fortes ventades d'aigua també, però sobretot el més destacable, aquesta pedra de grans dimensions, ho deies, com un ou de gallina, en funció una mica de la zona i del moment, no era homogènia, però sí que la pedra doncs, era gran. Parlàvem no de calamarsa, sinó de pedres importants que fins i tot doncs, segurament van provocar alguns desperfectes en cotxes, alguns teulats, perquè realment doncs, era molt potent aquesta tempesta que després va descarregar un aiguat impressionant a la zona de la Vall de l'Hort, que és una mica més al nord, cap a Sant Llorenç de Morunys, la Coma i la Pedra, el Port del Comte. Al final del dia, 70-80 litres per metre quadrat en alguns casos i la temperatura que va caure en picat. Per tant, molta calor durant el dia, aquesta xafogor molt pesada i en el moment que va descarregar, després la temperatura va caure per sota dels 20 graus i fins i tot doncs, avui s'ha dormit molt bé en aquestes zones, per tant, una decada, podríem dir, aquesta mala notícia per la pedregada, però sí que com a mínim doncs, ha plogut i la refrescada segurament que s'haurà agraït.
0: El tema és que avui també poden haver-hi tempestes que descarreguin molt fort.
2: Sí, pot tornar a ploure en aquesta zona, però serà sobretot cap a l'est, cap a l'est, cap al Berguedà, cap a la Cerdanya, cap al Ripollès, Osona, la Garrotxa, la Selva, per tant, Pirineu, Prepirineu més oriental, i també poden arribar, es poden formar alguns xàfecs al voltant del prelitoral, des del Montseny fins a Montserrat, muntanyes de Prades, els Ports, la Serra del Montsant, més irregulars en aquesta zona, i on sembla que pot anar plovent més serà Ripollès, Garrotxa, Osona, la Selva i també cap al Moianès, Bages, Berguedà. A la resta del país, tot el que és l'interior, com més a ponent i al sud, més al marge o més irregulars, i al voltant d'aquesta zona nord-oriental doncs pot anar plovent amb una mica més de ganes. I localment podem tenir alguns xàfecs forts, fins i tot calamarsades o pedregades, tot i que esperem que no repeteixi aquesta gran pedregada de Solsona.
0: Tarda, sobretot?
2: Sí, a partir de la 1-2 ja pot començar en aquestes zones de muntanya, sobretot del prelitoral i de la serralada transversal cap a les Guilleries, Collsacabra, però serà sobretot avançada la tarda, 4-5-6, que s'aniran doncs, repetint aquests xàfecs tamborinades localment fortes, per això aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic, que avui fixa més aquest avís al voltant d'Osona, la Garrotxa i el Ripollès. Per tant, compte aquestes comarques, si sou a la tarda o teniu previst doncs, anar-hi, perquè podria ploure de valent.
0: Fins quan s'haurien d'allargar aquestes tempestes?
2: Mira,
0: tarda?
2: Bona part de la setmana.
0: Sí,
2: en principi, tant demà com dijous, potser més dijous que no pas demà, seria el dia amb més moviment i el moment en què les tempestes podrien baixar fins a la costa. Podrien arribar fins i tot entre el sud de la Costa Brava, l'àrea de Barcelona, veurem si acaba plovent. Ajudaria a baixar aquesta sensació d'aixafogor més pesada, com a mínim en el moment de ploure. Per tant, una setmana dinàmica. Matins tranquils, tardes mogudes. Els matins no ha de ploure, però sí que les tardes doncs, podem tenir aquestes tempestes que s'han d'anar repetint. I al cap de setmana, després tornaria a pujar la temperatura, perquè ara sí que baixarà fins divendres, sense arribar a situar-nos a la normalitat. Per tant, continuarem parlant de temperatures altes. Avui cap als 36-37, allà on més s'enfili, però sí que dijous, divendres, notarem una mica de respir a l'interior i al Pirineu en espera que diumenge i la setmana que ve es pugui tornar a descontrolar força la temperatura.
0: Malgrat aquestes previsions de pluja per aquests propers dies, sobretot aquesta setmana, la forta calor i especialment l'escassetat de precipitacions d'aquestes últimes setmanes, amb el juliol més sec des que hi ha registres, etc. Això està començant a passar factura a alguns embassaments.
2: Sí, alguns embassaments estan començant a baixar. Evidentment, la situació encara és molt favorable, és bona. Tenim les conques internes en un bon estat de forma, podríem dir, però sí que compta perquè si aquestes tempestes continuen sent bastant isolades i no són generals, al final doncs això anirà repercutint. Esperem que l'agost, com sembla, vagi plovent i en aquestes comarques que abasteixen doncs, els embassaments la cosa vagi millorant.
0: Sí que hi ha alguns avisos que, tot i que Catalunya encara continua molt lluny d'haver d'aplicar cap mena de restricció per sequera, si se seguís la tendència actual gaire temps més, algunes zones del país podrien haver d'activar la prealerta a partir de la tardor. Eudald Martínez.
11: Ara mateix la mitjana de les reserves a les conques internes del país és del 84%. Tot i això, hi ha alguns embassaments que han notat una davallada important de l'aigua que emmagatzemen. A l'Empordà, el Darnius Boadella se situa ara mateix al 71% de la capacitat. El Pla Especial de Sequera estableix que si caiguessin per sota del 60%, caldria posar en marxa la prealerta, una fase que no implica restriccions, però que sí que obliga el govern a incrementar la vigilància. El cas és que fa dos mesos l'embassament estava al 91% i fa un mes el 83%. Si mantingués aquesta tendència a la baixa, el govern podria haver d'activar la prealerta en aquesta zona al mes de setembre. Una altra zona on les reserves estan en clara davallada és a les comarques del Baix Camp i el Priorat. Els pantans de Siurana i Riudecanyes es troben ara al 70% de les reserves. En aquest cas, el pla de sequera també estableix que s'hauria d'activar la prealerta si les reserves baixessin del 60%. En canvi, el sistema Ter-Llobregat, que és el que abasteix la major part de la població, continua per sobre del 85% de les reserves i lluny, per tant, de qualsevol escenari de sequera.
0: Gràcies, Eudald. Doncs amb aquest escenari, avui l'Agència Catalana de Notícies avança unes dades que, com a mínim, conviden a reflexionar. És un dels temes habituals de l'estiu. No estem descobrint res nou, però sempre està bé que, quan s'actualitzen les dades, posar-hi el focus. En alguns municipis de la Costa Brava, gairebé el 40% de tota l'aigua que es consumeix durant tot l'any es concentra només en els mesos d'estiu. És el cas, per exemple, de Platja d'Aro, de Palafrugell, Lloret de Mar o Roses. L'Agència Catalana de Notícies també apunta que en aquests municipis l'estiu es multiplica per dos la seva població habitual i això fa que es dispari també el volum de residus urbans. I per cert, que ahir a la tarda es van desallotjar un centenar de persones que estaven d'acampada a l'INS, al Pallars Sobirà, en aquest cas pel mal temps. Era un grup escolta i hi havia una setantena de menors entre 7 i 17 anys i una vintena de monitors. Els bombers van desallotjar el campament i van traslladar-los a tots a l'Ajuntament del poble.
12: Busques un vehicle híbrid?
13: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
12: Més eficient, és menys consum.
13: Més potent és més cavalls.
12: Tot a Romauto.
13: Barcelona.
12: Molins de Rei.
13: Mataró.
12: Blanes.
13: I Santa Coloma de Farners.
12: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
13: RomautoNissan.com.
12: Romauto.
0: I tot i les pluges d'aquests últims dies, els bombers alerten que l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça encara està lluny d'estabilitzar-se. El foc crema des de divendres i tot i que encara no està controlat a causa d'aquestes tempestes que ara comentàvem amb el Martí, els bombers van haver d'aturar les tasques d'extinció que fan a la zona. Ara bé, la millora de la situació ha permès a Protecció Civil aixecar les restriccions d'accés a l'alta muntanya. Sigui, com que les temperatures de... les tempestes d'ahir no van ser elèctriques, sí que van anar bé per anar remullant una miqueta la zona i ajudar per als peus a l'incendi. I com que és un vessant de molt difícil accés, ara mateix els bombers es limiten a controlar-lo des del cel, per l'aire. De moment, l'incendi ja ha cremat 75 hectàrees. Al llarg del dia d'avui, Martí, pot pintar bé a nivell meteorològic?
2: Sí, perquè ara mateix partim d'un matí molt favorable. Temperatura de 13 graus en aquesta zona, entre Vilaller i Sanet, 12-13 graus. Ha refrescat després de les pluges d'ahir a la tarda i al vespre. La humitat és alta, al voltant del 80-85%, fins i tot més en alguns casos. I al migdia farà calor, però després pot acabar plovent. Per tant, bones notícies si ho torna a fer en aquesta zona del Pirineu més lleidatà, perquè les pluges, de fet, es poden anar repetint gairebé cada tarda fins a finals de setmana, sí.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
0: Mentrestant, després d'aquesta calorada, es manté activat encara el nivell 3 per perill molt alt d'incendi en una cinquantena de municipis d'11 comarques, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. També a l'interior del país, en comarques com la Noguera, el Solsonès o el Bages. Es redueix el risc, en canvi, a bona part de la resta de municipis de Catalunya, en aquest cas fins al nivell 2. 3 minuts i clavarem 8:45 del matí. Si avui heu d'agafar un avió a l'aeroport del Prat, carregueu-vos de paciència i, sobretot, per evitar ensurts, aneu-hi amb temps, perquè alguns dels seus treballadors fan vaga i això ha obligat a cancel·lar ara ja una vintena de vols previstos per llarg del dia d'avui. Els qui fan vaga són els empleats de Ground Force, que és una empresa que dona servei a diverses aerolínies en temes com l'embarcament o la facturació de l'equipatge. Per tant, avui us podeu trobar cues Ground Force, que és una empresa que dona servei a diverses aerolínies en temes com l'embarcament o la facturació de l'equipatge. Per tant, avui us podeu trobar cues d'entrada més llargues de l'habitual per facturar maletes, retards a l'hora d'embarcar, fins i tot que l'equipatge us arribi tard al destí o fins i tot que directament no hi arribi. La vaga arrenca avui a totes dues terminals i és indefinida, per tant, pareu bé l'orella si us toca viatjar amb alguna d'aquestes companyies aquest estiu. Són Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM, Qatar Airways, Etihad Airways, SAS, Air Arabia o Turkish Airlines, entre d'altres. Aquestes són les més grans. Hi ha fins a 1.100 treballadors convocats a la vaga amb uns serveis mínims que han d'anar del 35 al 80%. Fan l'aturada per denunciar la sobrecàrrega laboral que acumulen des de fa mesos. Diuen que ja han arribat al seu límit. I ja deixen clar que l'objectiu no és aconseguir un sou millor, sinó que hi hagi més personal qualificat. El que podem fer aquesta hora és treure el cap a la terminal 1 de l'aeroport del Prat. Allà hi tenim el Josep Ferrer amb l'última hora. Josep.
14: Ara, a aquesta hora, hi ha força tranquil·litat a l'aeroport de Barcelona perquè els primers vols ja han sortit. La vintena de vols cancel·lats, 10 de sortida i 10 d'arribada, són la majoria a partir de primera hora de la tarda. Són vols de les companyies aquí, Ground Force, pel servei de terra. Per demà, per exemple, ja s'anuncia la cancel·lació de 10 vols. A la vaga indefinida, convocada per CGT, estan cridats a participar-hi 1.100 treballadors. Esther García, portaveu de CGT, explica quines afectacions pot tenir pels viatgers.
15: A dalt, a passatge, és els temps d'espera i bueno, el tema de reprotecció de vols cancel·lats. I a baix doncs, és una qüestió d'estiva d'equipatges que bueno, potser que els equipatges no doni temps a que es carreguin tots o que... Bueno, es dificulti la feina.
14: De fet, el primer vol de Lufthansa cap a Frankfurt ha sortit amb 15 minuts de retard i algunes maletes s'han quedat a Barcelona. En els vols d'arribada, en principi, totes les maletes han d'arribar, però els viatgers hauran d'esperar més del compte per poder-les recuperar.
0: Gràcies, Josep. Clar, i l'altra pregunta, sobretot, que pot afectar amb tot el tema de la vaga de Ground Force. Si em perden la maleta, què? Doncs repassem tot plegat amb aquest informe de l'Eulàlia Carrascal i la Violeta Martos.
16: Què passa si el vol surt tard?
17: En retards a partir de dues hores, l'aerolínia ha de donar menjar i begudes gratuïtes. Si el vol surt l'endemà o uns dies més tard, han d'oferir un allotjament gratuït amb els desplaçaments inclosos.
16: I si el cancel·len?
17: Podeu triar entre que us tornin els diners o que us ofereixin un mitjà de transport alternatiu.
16: Tinc dret a una compensació?
17: Aquest és el problema. Ni les associacions de consumidors ni els tribunals es posen d'acord. Alguns, com Facua, per exemple, creuen que no. Ara bé, l'OCU creu que sí. El motiu és que els treballadors no són propis de l'empresa, sinó que són externs i cadascú ho interpreta d'una manera. Això sí, el millor sempre és reclamar, perquè les compensacions poden arribar als 600 euros.
16: I què passa si les maletes m'arriben tard?
17: Cal presentar una reclamació a la companyia abans que passin 21 dies i guardar tots els tiquets de les coses imprescindibles que hàgiu hagut de comprar. Si les perden, us poden abonar fins a 1.800 euros.
0: Gràcies, Eulàlia. Gràcies, Violeta. Amb tot plegat, el turisme internacional a Catalunya ja ha superat els nivells d'abans de la pandèmia. Si us explicàvem que en els primers 6 mesos de l'any Barcelona havia batut el seu rècord amb gairebé 4,5 milions de visitants, ara ja podem confirmar que també s'han assolit les xifres sense precedents a tot el país en global. El primer semestre de l'any van visitar Catalunya més de 9,5 milions de turistes estrangers. És la xifra més alta des que hi ha registres. Un dels mesos amb més afluència va ser el juny, quan van venir més de 2 milions de visitants. No en venien en tants des del juny del 2019, per tant, prepandèmia. Són dades de l'Institut d'Estadística Espanyol que també mostren que els visitants cada vegada gasten més durant els viatges a casa nostra. La majoria són del Regne Unit, d'Alemanya i de França, i de mitjana cada visitant es deixa uns 267 euros al dia. Al conjunt de l'estat espanyol, la xifra de visitants es va enfilar fins als 46,5 milions de turistes. Això vol dir que un de cada 5 turistes internacionals tria Catalunya com el seu destí final. De fet, el mes de juny, Catalunya va ser la segona comunitat més visitada, només per darrere de les Illes Balears. Les últimes declaracions de Ferran Torres pot ser que hagin acabat de posar l'afició del Barça en contra seva, o, si més no, almenys la part que encara el volia defensar. Després de destapar la caixa dels trons ahir a la tarda i deixar obert el seu futur en una entrevista a l'NBC nord-americana, aquesta nit ha tornat a parlar i, de fet, ha redoblat l'aposta a la CNN. Després d'uns dies de vacances a Eivissa amb Marcos Llorente, Ferran ha tornat als Estats Units per fer una gira mediàtica i promocional. I en una entrevista a la CNN des de Nova York, a la pregunta de si continuarà al Barça, el davanter valencià ha dit això.
18: Right now, the only thing that...
19: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
18: I have to be ready for everything.
0: En aquesta entrevista a la CNN, el jugador del Barça ha intentat tancar la polèmica per la gorra maga que duia durant les celebracions del Mundial. Recordem que durant els dies posteriors a la final se'l va veure amb aquella gorra vermella amb lletres blanques i amb el missatge Make Spain Great Again, parafrasejant el lema d'extrema dreta de Donald Trump. Fins i tot el perfil oficial de la Casa Blanca se n'havia fet ressò a les seves xarxes. Ferran, però, ha decidit treure ferro a la polèmica d'aquesta manera.
18: Funny moment because...
19: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
18: Yeah, this.
0: Jo no en sé de política. En la línia del que dèiem abans, però, perquè Ferran Torres ahir va fer una gira, com dèiem, mediàtica, parlant del tema del seu futur, el Club Blaugrana, unes hores abans, en una ronda de preguntes al mitjà Esportico, va començar explicant què ha de fer el Barça si vol retenir-lo.
18: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
0: També va pronunciar-se sobre l'interès del PSG.
18: Bueno, siempre que te quieran estos equipos es bueno. Yo tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol

0: Nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
1: Però és que una estona abans també va passar pel programa Today Show de l'NBC i deixava la porta oberta a la seva sortida.
2: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
3: Have contracted Barcelona.
4: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
2: Tens un club somiat?
4: Sí.
2: I quin és aquest club?
4: Només ser feliç.
2: Ben jugat.
5: Well played.
1: Tot plegat, però, no agafa de nou a ningú. Abans que Espanya debutés en el Mundial, abans del primer partit, Ferran Torres ja va avisar, en resposta al Ferran Martínez de Mundo Deportivo, de tot plegat amb aquestes declaracions.
0: Ni lo sé, ni me importa ahora mismo. Mañana es lo importante, conseguir los tres puntos, debutar de una buena manera y lo externo al final ahora no es importante.
1: Un Ferran que va ser suplent de Mikel Oyarzabal durant tot el Mundial i que va marcar un gol. Va ser el gol de la final, però va marcar un gol. Amb aquestes declaracions sembla lícit que l'afició culer pugui tenir cert sentiment d'emprenyament amb el davanter blaugrana. Ferran ha estat un jugador criticat durant els darrers anys al Barça. De fet, aquesta temporada ha estat mesos sense marcar, cosa que no ha ajudat. Tot i això, ha acabat amb 21 gols sense ser el primer espasa a la part ofensiva de l'equip. Ara, però, obre la porta a deixar el Barça amb el PSG a l'horitzó o amb una millora de contracte al club blaugrana. Els diaris esportius, evidentment, s'han fet ressò de la situació de Ferran Torres i de totes les paraules que ha fet a la seva gira nord-americana. Se'ls ha llegit i ens en fa un resum al Bernat Balboa.
6: Mundo Deportivo titula en portada Flick colla pel nou i Ferran desafia. Fernando Polo expressa que Ferran Torres es veu en un bon moment i que té la paella pel mànec. Diu que el Barça podria vendre'l, però parla de dos factors, el preu i el timing. A més, recorda que els culers més veterans no obliden el que va passar amb els milions de Figo i Neymar. Polo conclou amb urgències per vendre les justes. I al diari Esport, Joan Baells assegura que, tot i que Ferran Torres està gaudint de l'estiu de la seva vida, també hauria de tenir un gest amb el club que li paga el sou i amb una afició que continua pendent del seu futur. I li critica que, si realment vol renovar amb el Barça, n'hi hauria prou amb un missatge senzill dient que és feliç al club. Una simple frase afirma que serviria per rebaixar la incertesa i frenar tots els rumors. Ho sentencia reconeixent que Ferran està de moda, però també diu que el futbol té poca memòria i que les modes passen i les decisions, si s'endarrereixen massa, acaben parlant per si soles.
1: Gràcies, Bernat. Mentrestant, el Barça ja és a Barcelona després de tornar ahir al vespre de l'estat d'Anglaterra. Ara, l'objectiu de Hansi Flick és aconseguir la peça que li falta en atac i és per això que mira cap a Deco. Marto Ramon.
7: Bon dia. Tot i estar content amb les alternatives que poden oferir Gordon i Adeyemi, i tot i estar provant amb la figura de fals nou, Flick ha deixat clar que està pendent del mercat i molt a l'expectativa de la incorporació que li porti Deco i del que acabi passant també amb el futur de Ferran Torres.
8: At the end, it depends about the team.
9: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
8: And then we will see what happens.
7: Julián Álvarez continua sent la prioritat per ocupar la plaça deixada per Lewandowski sense una alternativa clara i el Barça mantenen que volen renovar el valencià. Un Flick que, en aquest sentit, diu que la possibilitat que Lamin Yamal pugui acabar ocupant la posició de nou no és l'objectiu. Un cop acabat l'estaix, ara l'equip no tornarà a la feina fins dijous en doble sessió.
1: Gràcies, Marta. Doncs Hansi Flick, que insisteix en la incorporació d'aquest nou i amb més motius ara, escoltant les declaracions que va fent Ferran Torres. 2:30 de 9, més coses. La factura de la llum es torna a enfilar. El mes de juliol ha estat el segon juliol més car de tota la història, només per darrere del juliol del 2022, quan el rebut va arribar a superar els 140 euros de mitjana. Ho diu un informe de l'Associació de Consumidors Facua, que alerta que la factura mitjana s'ha enfilat aquest juliol fins als 93 euros, un augment de gairebé el 20% respecte al mes de juny i un 15% més en comparació ara fa un any. Per això Facua reclama al govern de l'Estat espanyol que apliqui un IVA reduït a l'electricitat ja de manera permanent. També demana que es fixin els preus a les energies nuclears i hidroelèctrica per frenar l'escalada de preus en els mesos de més consum. Però això no és tot. Sembla que encara ens haurem de gratar la butxaca una mica més, perquè la factura de llum i mig d'euros que va costar refer el sistema elèctric.
3: Ara bé, s'estima que el cost per consumidor ha de ser d'uns 12 cèntims per megawatt-hora, perquè, us en feu una idea, això no arribaria a un euro a l'any per una família de 4 persones. Encara no se sap quan es començarà a notar aquest càrrec, tot i que hauria de ser

0: l'1 de gener de l'any que ve a tot estirar. Sobre la pujada del preu de la llum, així com la pujada del cost de la vida en general, escoltem el comentari que hi posa l'escriptor i periodista del Diari de Girona i col·laborador del món RAC1, Pol Estrada.
1: El preu de la llum s'enfila. Aquest ha estat el segon juliol amb la factura més cara de la història. El rebut mitjà s'ha situat en 93,65 euros, un 18% més que el juny i un 15% més que ara fa un any. Llegint aquestes dades, he pres consciència de tres idees. La primera és que les onades de calor surten cares. L'ús intensiu d'aires condicionats i ventiladors ha disparat el consum. Refrescar-se s'ha convertit en un luxe i tot plegat fa feredat si pensem que aquest estiu és el més fresc dels que ens queden de vida. La segona idea és que Catalunya no ha fet els deures en matèria d'energies renovables i paguem el preu de la inoperància dels darrers governs. Com pot ser que ens costi més la llum a l'estiu que a l'hivern? Som a la cua d'Europa en energia solar i eòlica, malgrat gaudir d'unes condicions òptimes. La tercera i última idea és que m'he adonat que gairebé totes les rotondes del país hi ha una escultura. Això no té res a veure amb la pujada del preu de la llum, no sé per què se m'ha acudit, però penso que ens n'hem de sentir orgullosos. Potser no tenim escoles ni hospitals ben aclimatats, però tenim unes rotondes collonudes.
0: Gràcies, Pol. A banda de la llum, el que també continua pels núvols és el preu de l'habitatge, i sobre això, atenció a aquesta dada, un pis de segona mà costa ara gairebé 27.000 euros més que fa tot just un any. Això és un 11% més. Ho diu un estudi de Fotocasa que apunta que els preus s'han enfilat perquè la demanda no s'atura i l'oferta continua igual. Un pis de 80 metres quadrats que abans valia 250.000 euros, per exemple, ara en val 276. Els preus han crescut arreu del país, però sobretot a la demarcació de Lleida. S'han enfilat un 15% allà. En canvi, els pisos més cars els continuem trobant a Barcelona i a Girona. Aquest augment de preus, però, és inferior al de la resta de l'Estat. Allà els preus han crescut un 16% i ara un pis estàndard ja val 35.000 euros més que un any enrere. Pràcticament és molt similar, però és una miqueta més. L'augment del preu del lloguer ha enfilat, a dalt de tot, el del lloguer d'habitacions. Segons llegim avui al periòdico, l'oferta de lloguer d'habitacions és 7 cops més alta que els contractes de pisos sencers i de llarga durada. Hi ha uns 6.000 anuncis d'habitacions davant d'uns 900 de pisos de lloguer. I l'oferta es concentra sobretot a l'Eixample i a Ciutat Vella de Barcelona. Gairebé la meitat de tots els anuncis d'habitacions són en aquests districtes, que també són els més cars. A tot això se li sumen les empreses que gestionen aquests anuncis sota el paraigua de co-living o de l'habitatge compartit. Segons explica el diari, aprofitem això per evitar el límit del lloguer que marca el Ministeri de l'Habitatge. Feta la llei, feta la trampa. De fet, la suma de tots els arrendaments en un mateix pis acostuma a estar per sobre del lloguer màxim establert per a aquell habitatge. I aquest està sent, sense cap mena de dubte, un estiu negre pel que fa als ofegaments. Des del 15 de juny, quan va començar la temporada de bany a Catalunya, ja han mort 30 persones ofegades. Al mar, a piscines, a rius, a gorgs o a pantans. 30 morts per ofegament. És una xifra molt elevada que ja supera tots els ofegats de tota la temporada sencera del 2025 i del 2024, quan hi va haver 28 morts cadascun. Ara estem tot just el 4 d'agost. La temporada de bany acaba el 15 de setembre. Per tant, encara falta més d'un mes i mig i aquest any ja superem les morts per ofegament de tot l'any passat i l'anterior. I això no s'acaba aquí, perquè ara que encetem l'agost, un mes amb molta activitat de platges i piscines. Veurem. Per aquest motiu, des de Protecció Civil demanen moltíssima precaució per evitar que aquesta xifra de víctimes es dispari encara més. Si donem un cop d'ull més detalladament a les dades, que ho hem anat recopilant des de RAC1, podem veure que les persones més afectades tenen un perfil molt concret. El 80% dels ofegats són homes, el 80%, i 6 de cada 10 tenen més de 65 anys. Sapiguem tots els detalls amb aquest informe que ha preparat el Bernat González.
2: On hi ha més ofegaments? A platges o piscines?
3: Rotundament a les platges, amb 124 víctimes en els últims 5 anys, més del doble que a les piscines. A la costa, aquest 2026, ja hi ha hagut 16 ofegats, a punt de superar els 17 del 2024 o els 20 del 2025, a falta encara d'un mes i mig de temporada de bany.
2: Hi ha platges més perilloses que d'altres?
3: Amb les dades a la mà, per comarques, en els últims 2 anys, les platges de Tarragona són les que acumulen més ofegats, 8 en total. Després venen l'Alt Empordà i el Baix Penedès, amb 6, el Garraf, amb 4 i el Baix Camp i el Barcelonès amb 2. Per costes, en els últims 5 anys hi ha els mateixos morts a la Costa Brava que a la Daurada, 48. En total, més lluny hi ha la Central amb 28 ofegats des del 2021.
2: Quina edat tenen les víctimes?
3: La majoria, el 60%, tenen més de 65 anys. Això són 73 morts en els últims 5 anys. En canvi, els menys afectats

0: Famílies amb pocs recursos. Ona Pardo.
1: Sí, segons l'estudi, un 56% dels menors ofegats eren d'origen estranger, sobretot de països africans. Creuen que segurament aquests infants no han tingut prou recursos per fer classes de natació i reclamen a les administracions que es coordinin per posar-hi remei. En va parlar l'autor de l'estudi, Eneco Barberia.
2: Creiem que el tema del desconeixement del medi és molt important i també està demostrat a nivell internacional que no tenen majors dificultats per accedir a aquest tipus d'adquisició d'habilitats aquàtiques.
1: Per tot plegat, a l'estudi s'insisteix en el fet que tots els infants haurien de poder aprendre a nedar independentment dels recursos que tingui la família. També demanen millorar la seguretat a l'aigua i conscienciar les famílies del perill d'ofegament.
0: Gràcies, Ona. Avui en parlarem. Parlarem d'aquesta qüestió. Ens preguntarem, bàsicament, per què aquest estiu estan havent-hi tants ofegaments i per què a 4 d'agost portem ja més ofegaments que en tot el 2025, que en tot el 2024, i com ara repassava el Bernat González, estem en un estiu especialment delicat i complicat pel que fa això. En parlem amb el Ramsès Martí, que ell és expert en salvament aquàtic i en seguretat aquàtica. Serà cap a 9:15 del matí, que el morracú durant la tertúlia. Recordo avui amb l'Alberto Fernández Díaz, la Gina Rigol, el Borja Aitor Arriaga i la Isabel Lleuger. Passa un minut i mig de 9:15. Obrim aquesta hora plana de successos, una plana de successos amb una notícia que ens ha deixat completament glaçats. La policia ha detingut un home de 44 anys per robar i agredir sexualment i físicament dues dones sense llar a Blanes i a Barcelona. Ho heu sentit bé. Primer l'agressor s'apropava a les víctimes per conversar, es guanyava la seva confiança i després les atacava. Els Mossos d'Esquadra van detenir-lo a l'Eixample de Barcelona la setmana passada. El primer atac el va fer a principis de juliol a l'entorn de l'estació de Sants. Després d'estar parlant una estona amb la dona, de sobte la va pagar i se la va emportar a uns matolls per agredir-la sexualment. També es van dur la seva bossa i 65 euros que la víctima duia a sobre. Dues setmanes més tard va calcar el mateix mètode amb una altra dona que dormia al ras en un descampat de Blanes, on era festa major. Va guanyar-se la seva confiança, la va pagar i la va agredir sexualment i després li va robar tots els diners que portava, que eren 20, i un rellotge. L'arrestat, que té antecedents, i aquí també s'atribueix una tercera agressió sexual a Barcelona, va passar a disposició del jutjat de guàrdia a Blanes. A l'Escala, els Mossos d'Esquadra investiguen una agència de viatges per un possible cas d'estafa. De moment s'han presentat una vintena de denúncies, tot i que els afectats asseguren que hi podria haver unes 200 famílies perjudicades. Alguns clients s'han quedat sense viatge després d'haver-lo pagat per avançat, mentre que d'altres han descobert ja en destí que part de l'estada no estava abonada. Corresponsal de RAC1 Girona, Sandra Florença.
3: Els problemes van començar fa unes setmanes quan diverses famílies van cancel·lar els viatges contractats i no van recuperar els diners. Però la situació s'ha agreujat aquest cap de setmana. Alguns clients havien de marxar de vacances i no han pogut agafar l'avió perquè l'agència no els havia enviat els bitllets. En altres casos, els afectats han descobert a ple viatge que una part de l'estada no estava pagada. L'agència, amb seu a l'Escala, treballava de manera telemàtica i oferia paquets a preus competitius que s'havien de pagar íntegrament per avançat. La seva xarxa social els van tancar a finals de la setmana passada. Els afectats s'han organitzat en un grup de WhatsApp, asseguren que ja són més de 200 i han contactat amb un advocat. Els Mossos d'Esquadra han rebut de moment una vintena de denúncies i investiguen el cas per un possible delicte d'estafa.
0: Gràcies, Sandra. A Sitges, la policia espanyola ha detingut un home vinculat al famós narcotraficant suec Jonas Falk, més conegut com el Pablo Escobar de Suècia. Se'l relaciona amb una vintena més de delictes d'extrema violència com assassinats, homicidis contra persones d'altres grups criminals. També se l'acusa de delictes pertinents a d'armes de guerra i de foc. El detingut també era líder de Dalen, una organització de la màfia sueca, i ha estat a la llista dels fugitius més buscats per part de l'Europol. Mentrestant, la policia francesa ha desmantellat una banda criminal que es dedicava a robar en joieries amb violència. Van arribar a operar a ciutats com Barcelona, Tarragona o Oriola, i en d'altres punts d'Europa, com la regió francesa de la Bretanya, on vivien fins ara. Van començar fa 2 anys i han arribat a robar joies valorades en més de 300.000 euros. I al Regne Unit, a Gal·les, pareu bé l'orella amb aquest cas, perquè la policia ha detingut un home que guardava el cadàver de la seva mare en carmanyoles al congelador. Ho va fer durant 3 anys amb l'objectiu de cobrar prestacions socials per fer veure que estava viva. De fet, l'home va arribar a guanyar més de 80.000 euros en conceptes de pensions i diverses ajudes de subsidis. Tot plegat va sortir a la llum després que el detingut intentés fer veure que la seva mare vivia en una residència a Londres, però els agents no van trobar en el registre d'aquesta residència el nom de la seva mare. L'home entrarà a presó de manera provisional i pot afrontar una pena de fins a 2 anys i 4 mesos.

0: I, pares i mares, us interessa aquest nou estudi que publica la prestigiosa revista Nature. Bàsicament perquè ens hi juguem al futur. Un dia més queda demostrat que les xarxes socials amb menors no fan cap favor a ningú. I és que aquest nou anàlisi conclou que els infants d'entre 11 i 12 anys que tenen xarxes socials treuen pitjors notes. També assenyala que l'accés prematur a aquestes aplicacions perjudica directament el rendiment acadèmic dels alumnes, sobretot en llengua i matemàtiques, i els pot suposar un retard equivalent a mig any d'escolarització. Les dades de l'estudi mostren que els estudiants que s'obren un compte a les xarxes a l'inici de l'adolescència acaben fent un ús més intensiu, obvi, del telèfon. L'informe també recull que tenen més problemes de concentració que els que s'esperen fins als 14 o 15 anys per entrar a les xarxes. A més, els investigadors relacionen aquest rendiment acadèmic negatiu amb una falta de supervisió per part dels pares. I per tot plegat, els experts demanen als governs que d'una vegada per totes moguin fitxa. Fem una pausa, molt breu, són menys de 2 minuts, i quan tornem us expliquem diverses coses, com per exemple el nou capítol en la polèmica pel pis a Chamberí d'Isabel Díaz Ayuso. Us explicarem quins regals rep el govern de la Generalitat de Catalunya, i atenció, perquè tornem a tenir una piscina municipal que ha hagut de tancar per excrements a l'aigua. Un segon.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
3: No ho comparteixo.
2: El que he dit?
3: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
2: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
3: Que poc que costa comprar bé.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Ui, quin fred que m'ha agafat.
8: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
7: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: ONCE, ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: 7 minuts i les 9, 110 centres d'atenció primària han provat uns testos ràpids per evitar que els metges prescriguin antibiòtics quan no fa falta. Com funcionen? Doncs bé, quan un pacient arriba a l'ambulatori amb símptomes d'infecció, els facultatius li fan la prova amb una punxada al dit. I només 3 minuts més tard se sap si es tracta d'un cas greu o no. Així els metges estan més segurs si se'ls poden estalviar. Té més detalls el Joel Penya.
11: La prova consisteix a fer una punxada al dit del pacient, introduir menys d'una gota de sang en un aparell que triga 3 minuts a donar un resultat. El que fa la màquina és mirar concretament la quantitat d'un tipus de proteïna i així esbrinar l'origen bacterià o viral de la infecció. Això ajuda els metges a receptar antibiòtics o evitar-los si no calen. El pediatre del CAP Passeig de Maragall de Barcelona, Sierra Pucada, explica a RAC1 que en el seu cas l'ha ajudat a receptar un tractament més acurat als infants.
12: És molt diferent també, per exemple, un dilluns quan pots controlar la primària dimarts el mateix nen, que un divendres que et diuen que se va 3 dies fora, no? I que moltes vegades algú pensaria, bueno, doncs per si de cas li posem antibiòtic, no? I ara, per exemple, tens la possibilitat de dir, mira, doncs te faig la prova, portes 4 dies, tens bonetat general, et faig la prova de la proteïna C-reactiva en surt baseta, em quedo molt més tranquil.
11: Els resultats demostren que és viable implantar aquest model a gran escala. Per adults s'utilitza en pacients que tenen bronquitis aguda i algun tipus d'empoc. I entre els menors, els infants que van al metge amb febre sense un focus aparent i quan hi ha sospites de pneumònia.
0: Gràcies, Joel. Encara sobre salut, la indústria del tabac amenaça de demanar indemnitzacions si el govern espanyol imposa l'empaquetatge neutre en els paquets de cigarretes. Això per tal que siguin menys atractius i així contribuir a l'antitabac. Ara bé, les companyies no veuen gens amb bons ulls, ans al contrari, i posen el crit al cel perquè consideren aquesta mesura com una violació de la llibertat d'expressió i una expropiació directament encoberta. I pareu bé l'orella a tots aquells que us agradi anar de concerts en general i especialment a la ciutat de Barcelona, descobrir-hi sales i grups de música nous cada cap de setmana, perquè cada cop hi ha, ja ho haureu notat, menys llocs on anar. La capital ha perdut 200 sales en els últims 30 anys. Segons dades del padró de llicències d'activitats consultades per RAC1, ara mateix hi ha al voltant de 150 locals amb permisos de música en viu, mentre que a finals del segle passat n'eren prop de 400. Adrià García.
13: Si el degoteig de sales de concerts que baixen la persiana és constant, l'últim cas és el de la Descomunal, al barri de Sants, que tancarà portes a finals d'any. Els responsables atribueixen el tancament a la pressió de l'administració. Altres espais, com la mítica Lio Gavald de Gràcia, també s'han vist amenaçats els últims anys per les exigències burocràtiques. Ho explica Barracú, qui en va ser un dels programadors i és actual director artístic de la Wolf, Xavi Bruguera.
14: Tu et despertaves sense saber si et tancarien el local, si hi hauria una multa, si hi hauria una denúncia veïnal, etcètera, etcètera.
13: Per intentar pal·liar aquesta situació, l'Ajuntament ha posat en marxa una línia d'ajudes de fins a 8.000 euros per sala, una iniciativa que la codirectora de la SAC, Adriana Alcobé, celebra, però considera insuficient perquè, diu, no resol el problema de fons.
15: Pot ajudar en el sentit de intentar que sales que estan passant per dificultats econòmiques puguin sobreviure més en el temps, però no tindrà una repercussió en quant a les llicències. És a dir, això és una ajuda econòmica per les sales que ja existeixen.
13: A Barcelona hi ha un centenar de sales de petit format, que són precisament les que poden optar aquestes subvencions.
0: Gràcies, Adrià. Recordeu que la setmana passada us explicàvem que el govern de la Comunitat de Madrid, el govern d'Isabel Díaz Ayuso, havia comprat un àtic al barri de Chamberí, que finalment el van vendre, etcètera, etcètera, però el cas encara porta cua. Tot i la marxa enrere de Ayuso, un advocat ha portat ara el cas al Tribunal de Comptes per malversació de fons públics. El text de la denúncia, al qual ha tingut accés el diari Oponés, assenyala que l'habitatge és d'ús residencial i que s'ha adquirit, diu, per un import milionari sense que consti cap document que n'acrediti la finalitat pública. La demanda reclama la documentació relativa a aquesta operació que la Comunitat de Madrid encara no ha facilitat. I Més Madrid ha anunciat que també posarà una altra denúncia en la mateixa línia. Sobre aquest mateix tema, també afegeix avui un detall rellevant al País. El diari assegura que el govern de Ayuso va exigir la signatura d'un acord de confidencialitat a la immobiliària que li va vendre l'àtic. La mateixa empresa, Promora, confirma que va ser una petició del comprador que els va demanar màxima privacitat durant tota l'operació. Tot, assegura, d'una manera, això sí que diuen, molt raonable. Encara en plana política, però en aquest cas a casa nostra, el govern ha rebut gairebé 6 regals de mitjana cada dia des que Salvador Illa és president. En total són més de 4.300 obsequis que el president, els consellers i la resta dels càrrecs han rebut en 2 anys. Així ho recullen les dades del portal de transparència que ha analitzat RAC1. Els llibres, per cert, guanyen per golejada. També les ampolles d'oli o els lots de productes típics del territori. Ara bé, entre els més cridaners també hi ha una navalla plegable pel president, unes ulleres per l'eclipsi pel conseller Ramon Espadaler o un kit de supervivència per la consellera Esther Niubó. Ens ho explica la Laia Colomer.
16: Segons les dades que ha consultat RAC1 dos anys de mandat, el govern ha rebut 4.314 regals. Més de la meitat han estat pel president Salvador Illa i la resta de consellers. De fet, el president és qui més en rep, 465. La majoria han estat llibres, ampolles d'oli de vi i productes típics, però també fins i tot una navalla plegable que li va regalar la presidenta d'Occitània. Segueixen el president la consellera de Cultura, Sònia Hernández, amb 337 obsequis, el conseller d'Empresa, Miquel Samper, amb 261, o el de Justícia, Ramon Espadaler, amb 220. Aquí, per exemple, li van regalar una ampolla de ratafia, una estació meteorològica o un skyline de Tossa de Mar. La consellera d'Educació, Esther Niubó, li han fet 182 regals, per exemple, una cantimplora i un kit de supervivència, o el conseller d'Acció Exterior, Jaume Duch, que n'ha rebut 165, entre ells una ampolla de sake. I la consellera a qui menys regals han fet és la de Salut, Olga Pané, amb 34. Ara bé, cap d'aquests regals se'n va cap a casa dels consellers, la immensa majoria es queden el departament o els fons de la Generalitat.
0: Gràcies, Laia. I, per cert, encara en política catalana, ho hem sabut fa poca estona, baixa sonada a Junts per Catalunya. Jaume Giró ha decidit trencar definitivament amb el partit de Carles Puigdemont i s'ha donat directament de baixa de Junts, segons avança aquest matí el Nació, una informació que signa Ferran Casas, l'exconseller d'Economia. Recordem, ja feia un any que havia deixat la direcció del partit i ara ha fet un pas més estripant el carnet. Són les 9 en punt. Clavades del matí, ara de seguida la tertúlia amb la Gina Rigola, el Borja Aitor Arriaga, l'Isabel Lleuger i l'Alberto Fernández Díaz, però abans us hem d'explicar que aquest dimarts fa 20 anys justos que va morir la Mariona, la castellera de capgrossos de Mataró, que va perdre la vida amb només 12 anys després d'una caiguda fent un castell. Just després d'aquell accident, fatal, es va accelerar la implementació del primer casc casteller. I ara la coordinadora de colles castelleres de Catalunya ja en té en punt una versió millorada. És una màscara per protegir millor la cara dels nens que fan castells en cas de caiguda. Anem cap allà, anem cap a Tarragona. Esteve Giral.
17: 20 anys després de la mort de la Mariona, la coordinadora de colles castelleres, de la mà de la mateixa empresa que va desenvolupar el primer casc, encara a la recta final després de gairebé 2 anys de treball. I ha col·laborat també l'Hospital Sant Joan de Déu escanejant les cares de 20 nens i nenes castellers. Una de les claus, la lesió que va patir la Mia de la Colla Vella el 2024. Es va recuperar bé, però va obrir un espai de reflexió i millores entre les colles. Sílvia Simona Bot, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora de colles castelleres, ho explica a RAC1.
18: Al final, l'objectiu principal és protegir lesions greus, fractures greus de nivell orbitari i fractures craneals a nivell frontal.
17: La coordinadora és conscient que és un canvi important que generarà reaccions de tot tipus.
18: Les primeres proves impacten, no? Estàs cobrint més d'un terç del rostre de les criatures, però no em preocupa. Jo crec que el món casteller està preparat.
17: La intenció, generalitzar el seu ús progressivament l'any que ve, més d'un miler de nens i nenes de tot el país, amb el nou casc, amb una millor subjecció i l'element més trencador, el primer protector facial casteller.
0: Gràcies, Esteve, que el sentíem des de Tarragona, com sempre, encara a Tarragona, precisament, quan només falta una setmana i un dia per l'eclipsi, els ajuntaments de les zones rurals de l'interior, on s'espera més afluència de visitants, han anunciat que tancaran els accessos al Parc Natural del Montsant per evitar el col·lapse. Són els ajuntaments de Cornudella i la Morera de Montsant. La idea és que el Parc Natural del Montsant, per tant, resti tancat i barrat per l'eclipsi.
17: I el cinema català ha estat el gran triomfador de l'Atlàntida Mallorca Film Fest.
19: Ell va començar per dalt, va baixar fins...
0: D'una banda, Mala Bèstia, l'òpera prima de la barcelonina Bàrbara Ferrer, s'ha endut el guardó Dame Agustí Villaronga, que reconeix la millor pel·lícula feta a l'Estat, mentre que la producció catalana Lionel, de Carlos Saiz, ha guanyat la secció oficial del festival. Mentrestant, avui a Terra Disney Plus, una nova temporada de l'spin-off de Los Magos de Beverly Place. És la tercera entrega d'aquesta nova història sobre la família de mags de l'univers Disney Channel i compta amb alguns dels protagonistes de la sèrie original, com David Henry, que interpretava el germà de Selena Gomez. I també a Disney, Futurama arriba a la seva 14a temporada. El primer capítol d'aquesta sèrie d'animació de Matt Groening es va estrenar ja fa gairebé 30 anys, el 1999. Per cert, que Prime Video està preparant una sèrie d'animació sobre Warhammer. És aquest popular joc de taula bèl·lic de les figuretes, ambientat en un futur distòpic i que es va convertir en tot un fenomen entre els joves a principis de segle. Atenció, també vinculat a la informació relacionada amb les pantalles, atenció a aquesta notícia, Televisió Espanyola se suma a Universal i a Netflix i coproduirà una pel·lícula sobre el segrest de Miguel Ángel Blanco. Es dirà Blanco i se centrarà en l'actuació de la banda terrorista ETA en el segrest d'ara fa 29 anys, l'any 97, que va acabar amb la mort del polític basc el juliol del mateix any. El director és el mateix de la sèrie Pàtria, Fèlix Vizcarret, i es preveu que s'estreni el 9 de juliol del 2027. I, com no podia ser d'una altra manera, també tenim la notícia Odissea del dia. Avui, per la febre per aconseguir entrades per veure-la tal com voldria Christopher Nolan. Si voleu veure... La voleu veure en IMAX i en 70 mil·límetres, aquest format del qual se n'ha parlat tant, és aquest format predilecte del director. La sala més propera és a unes horetes en cotxe. Està a Montpellier. Però ja podeu deixar-ho per quan acabi l'estiu. Ja us ho diem ara. Perquè les entrades per veure l'Odissea en aquest cinema estan esgotades fins al setembre, a 4 d'agost. Segons la sala, la majoria dels espectadors són estrangers. A Montpellier, les entrades costen 21 euros, però podrien ser molt més cares. I és que, segons informa la revista Fortune, als Estats Units, les entrades estan esgotades a gairebé tot el país. I atenció a això, hi ha revenda. Hi ha revenda de les entrades de cinema, hi ha revenda a eBay per veure l'Odissea en IMAX i en 70 mil·límetres. Es poden disparar els preus per entrada fins als 3.000 dòlars. M'espero que surti el llibre, que diria aquell. I en plana musical, un dia més us hem de parlar de la nova pel·lícula de Spider-Man, perquè els últims dies s'han disparat les reproduccions de les cançons de la seva banda sonora.

0: des de l'estrena, dimecres de la setmana passada, les reproduccions d'aquesta cançó, que es diu Monopoly, de l'artista russa Monetochka, han crescut un 888%. Però des de l'estrena de Spider-Man Brand New Day, també ha crescut un 456% les reproduccions de Loser, de Tame Impala. O també d'altres cançons com Wolf Like Me, de TV on the Radio, que han pujat un 248%. La pel·lícula, com repassàvem ahir amb el Pol Torrents, està batent rècords de taquilla a l'estat espanyol i a tots els països del món, i en particular als Estats Units. I Ariana Grande ha trencat el silenci sobre la pausa que farà quan acabi la gira. Diumenge, el seu equip va anunciar que faria un pas enrere de la vida pública i ara la cantant s'hi ha referit per primera vegada durant el concert que ha fet a Chicago.
1: The announcement that was made yesterday is not a reactive or impulsive thing. It is something that I have decided to plan.
0: La cantant ha assegurat que és una decisió molt meditada, presa en silenci des de fa temps, i que ha volgut explicar-la per posar fi als rumors que apuntaven que travessa un mal moment. Passen 7 minuts de les 9 a la resta dels esports, però encara en futbol continua el conflicte amb la FIFA. Les agrupacions contràries a Gianni Infantino es plantegen aliar-se per paralitzar-la, organitzant, atenció, competicions internacionals pròpies.
2: Els catalans parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara parlem dels esports.
0: Segons el mitjà britànic The Times, el principal objectiu d'aquesta mesura de pressió seria aconseguir la dimissió d'Infantino, que segueix insistint en continuar al poder i busca ser reescollit president de la FIFA el proper mes de març. Algunes federacions han anunciat les darreres hores que retiren directament el seu suport a Infantino. La primera va ser la galesa i després s'hi han sumat la de Sèrbia, Suècia, Anglaterra i la de Romania, que és un cas significatiu perquè el seu president, Razvan Barlaniano, és també membre del Consell de la FIFA. A més, també hem sabut que la UEFA ha comunicat formalment a la FIFA que està considerant prendre accions legals per la seva proposta de crear la filial FIFA World Enterprise amb l'objectiu de privatitzar les seves competicions. Mentrestant, a Madrid, els mundialistes Vinícius, Brahim i Bernardo Silva ja s'han incorporat als entrenaments. Mentre continua l'enrenou amb la renovació del davanter brasiler, el migcampista portuguès es va exercitar per primer cop a Valdebebas. Pel que fa a les sortides, el club blanc continua fent caixa. Ahir es va oficialitzar que Gonzalo i César Palacios arribaran al Fulham anglès a canvi de 40 milions i 10 milions d'euros, respectivament. En bàsquet, Xavi Pujol és el nou director esportiu del Barça. El manresà, de 36 anys, arriba procedent del Baskonia i serà el màxim responsable esportiu de la secció durant les properes 3 temporades. A l'Europeu de Natació Artística de París tenim en marxa la final de solo tècnic femení, on Iris Tió pot aconseguir la seva quarta medalla del campionat. Ahir la barcelonina va penjar-se el bronze al solo lliure, com també ho van fer Jordi Cáceres a la final masculina. Unes hores més tard, la delegació espanyola, amb tres catalanes, Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilo Lluís, va guanyar la plata en la rutina lliure per equips. La notícia, però, va ser el comunicat d'una de les integrants, Alisa Osonguina, que a través de les seves xarxes socials va acusar l'equip rus, guanyador de la medalla d'or, d'espionatge i de copiar l'exercici del combinat espanyol. Ho va avisar també la mateixa Iris Tió uns dies abans de començar l'europeu, quan ella i Lilo van enxampar les seleccionadores russes observant un dels entrenaments. Avui, a partir de les 4 de la tarda, es disputarà la final de rutina tècnica per equips. Mentrestant, en tennis, Rafa Hodder va perdre ahir a la nit a la final de l'ATP 500 de Washington davant del nord-americà Taylor Fritz per 2-7-0, 7-6 i 6-4, i amb aquesta segona posició, però el de Leganés aconsegueix entrar en el top 15 del rànquing ATP mundial. I en ciclisme, al Tour de França femení, la noruega Sigrid Hauseth és la nova líder després d'imposar-se ahir a la tercera etapa. Per la seva banda, la catalana Paula Blase conserva el mallot blanc de millor jove. Avui es disputarà l'única contrarrellotge de la cursa. Serà de 21 quilòmetres entre Gevre, Chambertin i Dijon.
3: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: El trànsit.
2: Les vacances d'estiu en família de Rosa dels Vents us ofereixen aquest espai.
0: Toca comptar cotxes des del Servei Català de Trànsit. Allà hi tenim el Roger Serra. Bon dia, Roger.
4: Què tal? Bon dia. Pocs cotxes comptarem. La veritat és que parlem de molta calma en general en aquesta xarxa viària. Hem de dir que ja s'ha normalitzat la situació en aquestes costes del Garraf, en aquesta C31. Recordem que res, just a primera hora del matí s'hi han produït uns despreniments i les costes han estat tallades una estona en tots dos sentits de la marxa. Ara ja ho tenim tot net, tots els carrils oberts i s'hi circula sense cap problema en aquestes costes del Garraf, en aquesta C31. Pel que fa a les rondes, petits trams de retencions. A la ronda de dalt, en sentit Llobregat, aturades entre Horta, la Vall d'Hebron, i també a la ronda litoral, en la mateixa direcció, en sentit Llobregat, retencions intermitents entre Prim i la Barceloneta. A la resta de la xarxa viària, parlem de circulació molt tranquil·la.
5: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1 mirant el cel, però no per l'eclipsi, sinó per la brossa. I és que avui a primera hora us explicàvem que cada cop preocupa més la brossa espacial que cau a la Terra. Són restes de coets, satèl·lits i altres objectes que cauen a l'atmòsfera. Alguns es desintegren en flames, però d'altres acaben caient a la Terra i aquesta brossa no se separa per contenidors. De fet, es calcula que cada dia cau fins a una tona de brossa espacial sobre la Terra i fins i tot a la Lluna. I això ens preocupa, especialment avui que també hem vist caure una altra cosa del cel, concretament una pedregada d'ús comunal a Solsona. El mateix Roger Mas n'ha compartit una imatge.
6: I la pluja es va secar i els núvols es van obrir.
0: És ben bé que ja no pots anar tranquil pel carrer, perquè a la que et despistes ja no saps quina et pot caure. Què serà el proper? Granotes? Cafè?

0: Clar, del cel poden arribar-nos mil i un fenòmens meteorològics, i de tot tipus. Ara bé, avís per navegants, compte, no ens les provoquem nosaltres mateixos, les pluges. Perquè del cel també poden caure'ns polèmiques. Qui ho deu saber bé és Ferran Torres, que està passejant-se per tots els platós dels Estats Units. No em vull ni imaginar quina una li pot caure de part de Hansi Flick quan torni als entrenaments. Ara bé, sort en té d'aquella gorra que tant li agrada, que segur que li protegeix el cap. En fi, n'hi ha que sumen una estrella i n'hi ha que neixen estrellats directament.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
2: CaixaBank, elegit per Euromoney, millor banc a Espanya. I també a Espanya, millor banc per particulars i millor banc en responsabilitat corporativa.
3: Uns reconeixements que ens animen a continuar treballant amb compromís i proximitat. Gràcies als clients per la confiança.
2: CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
1: El món a RAC 1, amb Sergi Ambudio.
0: Un quart de deu.
4: Avui, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
0: A veure, Alberto Fernández Díaz, que ens està explicant la ruta que farà en bicicleta.
5: Això no,
0: Ai, amb bicicleta. Amb bicicleta amb motor. Amb moto.
5: Si fes el que vull fer en moto amb bicicleta, ni el Pogac, ni el Pogarca, aquest que, com es digui, que ha guanyat el Tour, podria fer-ho.
0: Ai, senyor! I queden dues hores de tertúlia per davant. A veure, Albert, es pot dir públicament la ruta que tens pensada fer amb moto? Perquè, per qui no ho sàpiga, l'Alberto Fernández Díaz és un gran aficionat de les motos.
5: Sí.
0: I motos d'aquelles grosses.
5: Sí, sí, una moto grossa, la veritat és que sí.
0: Una moto.
5: Una moto, però per gaudir de paisatges, i dels olors i dels colors, no pas per córrer, perquè a mi personalment no m'agrada córrer, sinó gaudir del...
0: És que ens ho estava explicant aquí amb la Gina Rigol. Bon dia, Gina.
6: Bon dia.
0: I ens estava fent dentetes de la ruta que té prevista per aquests propers dies. Bueno, a veure, per on passaràs?
5: Sortiré des del Delta de l'Ebre, aniré cap a Navarra, després, amb molta imaginació, perquè els Monegros penses que és el desert de Las Vegas, i entonces dius, bueno... I arribaré després allà a Navarra, de Navarra faig tot el que són les merindades de Burgos, i després ja entres per la Sierra Palentina, Lleó, etc, i després tornes.
0: Això quants dies?
5: Depèn, perquè tampoc saps cada dia ni on dormiràs, o sigui, quan arriba a les 6-7 de la tarda, dius, bueno...
0: M'ho miro.
5: Estic molt trencat, aquí me planto.
0: I això fa sol?
5: Aquesta sí, però en general sortim en grup, som un grup d'amics que fem, però a vegades m'agrada anar sol. M'agrada anar sol perquè no tens la pressió de, ostres, hem de dir, on trobem, per exemple, som 8 o 10, on trobem un hotel per a 10, una taula en un restaurant per a 10, no tots tenim els mateixos interessos, inquietuds o tal. A mi m'agrada, doncs... entrar en pobles desconeguts, conèixer ermites, esglésies, castells, i sobretot és això, pobles que mai trepitjaries, que mai havia sentit parlar d'ell, i entres i dius, bueno, a veure què santos s'haurà encomendat aquesta església, i què va passar, i què episodis històrics han viscut o patit. Yeah. Bueno, és una miqueta l'aventura.
0: Tu ets gaire de moto, Gina?
6: Bueno, jo tinc més opcions de fer-ho amb bicicleta que amb moto, i amb bicicleta tothom que em conegui sabrà que molt poques. O sigui, res d'això jo.
0: Isabel Lleuger, bon dia.
7: Bon dia, jo estava escoltant l'Alberto i bueno, primer vull dir una cosa, i és que el paisatge dels Monegros, jo crec que a mi quan era molt més jove em semblava un paisatge tan desèrtic, no m'acabava d'agradar, i ara cada vegada m'agrada més. I respecte a la moto, jo també anava a fer excursions amb moto amb en Carles, el meu marit, però amb els anys jo admiro la fortalesa de l'Alberto de fer unes rutes de quilòmetres i quilòmetres amb moto, perquè realment a mi, per exemple, ho trobava molt cansat, i després també acabes agafant, jo per lo menys, una miqueta de por. I al final dius, uf, això de la moto... Per tant, endavant, Alberto, que a més realment anar amb moto quan tens un paisatge, quan t'està envoltant un paisatge d'aquests que és un privilegi, doncs és un plaer. O sigui que enveja, però una enveja relativa també.
0: Borja Aitor Arriaga, bon dia.
8: Bon dia, com estem?
0: Bon dia, Borja. A veure, són les 9:19, fem una pausa a la publicitat, és un minut i mig, menys de dos, i ens posem en matèria. D'acord? Un segon.

0: Per ser de Muevego, en cada proveïment, regal segur a l'app. Carburant gratis per sempre i molt més. Consultant les condicions a Mueve.es.
1: Mueve. Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
2: No ho comparteixo.
1: El que he dit?
2: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
1: I l'albocat a 0,99 la peça. Aldi.
2: Que poc que costa comprar bé.
3: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure.
6: Què et passa?
7: Que no em tanca la maleta.
6: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
7: Bé, si trec uns quants banyadors...
6: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
8: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
6: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
10: El per què de tot plegat.
11: 9:21, pràcticament, us explico una mica el menú d'avui. D'aquí una estona parlarem amb el Ramsès Martí. Ell és expert en seguretat aquàtica, per preguntar-li, bàsicament, què està passant. Per què aquest any, aquest estiu, s'està ofegant tanta gent fins al punt que avui, a 4 d'agost, quan queda un mes i mig perquè acabi la temporada de bany, ja portem més persones mortes per ofegaments, no només a les platges, també en piscines, també en gorgs, també en rieres, que en tot l'any passat i en tot el 2024. Que una estona ho preguntarem. Després, ho dèiem a les 8, el davantal, arran del cas Ariana Grande, però que crec que és una més de tants altres i d'aquesta nova cara amb la que es presenta ara, no?, la pressió estètica i això de l'era Ozempic, que tan mal està fent ara per ara a Hollywood. Parlarem d'altres coses, però abans volia que comentéssim un moment, perquè jo crec que és una sensació compartida per tothom. Per exemple, quan vas al súper, compres quatre coses, literalment quatre coses, i la compra et costa 100 euros com a mínim. O ara, amb aquesta dada que hem conegut avui, que és que aquest juliol, pel que fa al preu de la llum, ha estat el segon més car de tota la història. O sigui, no sé si teniu la sensació, si la compartiu amb mi o no, que estem com normalitzant o acceptant sense aixecar gaire la veu, de, doncs sí, que desastre, que mal todo, bueno, escolta, seguim, que s'està encarint molt i des de fa molt de temps la vida, ja no el luxe, viure, Gina.
12: Sí, sí, no, jo la comparteixo absolutament, sobretot perquè el que estem normalitzant és que això passi sense que es vegi reflectit en cap increment en els nostres sous, no?
11: Uh-huh.
12: Vull dir que llavors el que fa mal és la diferència. Llavors, evidentment, malauradament, em sembla que ho estem normalitzant massa, però sí que em fa una mica la sensació que comença a haver-hi gent que es mou. Ara fa no gaire, no sé si va ser el mes passat o fa un parell de mesos, es va fer una macroenquesta, no? Són el grup aquest d'Ens Costa la Vida, que començaven a valorar si realment això estava passant, si la gent estava disposada a continuar assumint aquesta dinàmica, o si bé tenia ganes, tenia motivació, tenia capacitat per començar a fer-hi alguna cosa i començar a organitzar alguna cosa que digui fins aquí m'ha arribat, no?
11: Mm. És que fa no tants anys... Jo crec que tots, clar, evidentment, jo tinc molt clavada la imatge d'anar amb la meva mare a comprar al supermercat. Anar amb un carro. Ah, potser és allò, m'ho veia des de la perspectiva que era més petit, i quan ets més petit tot et sembla més gran, però jo crec que no tinc tan distorsionada la imatge. El carro era... anava carregat fins a dalt, una família de quatre, carregat fins a dalt, i jo recordo que aquella compra era la que valia 100 euros, o 110, 120 euros. I ara és que vas, compres i saps que te'n costarà 70, te'n costarà 80 o te'n costarà 90 com a mínim. I és com que tot és car i es nota en el dia a dia.
13: I l'únic que no és barat són els impostos. Perquè si pugen els preus i els impostos, allò que es diu tècnicament, es deflacten, és a dir, s'ajusten a l'increment de preus anual, al final mantens el teu poder adquisitiu. Però si et pugen els preus, però no t'actualitzen els impostos, no es produeix aquesta deflactació, d'acord, amb l'increment de preus, evidentment estàs perdent un poder adquisitiu i encara aquest cistell de la compra és encara molt més car. Perquè no tan sols pagues més, sinó que el diners que et queda net un cop has pagat els teus impostos o t'han retingut els teus impostos la nòmina mensual, doncs és inferior. I, per tant, jo crec que aquest és una doble vessant que s'hauria de consolidar i rectificar. I, per tant, aquesta baixada d'impostos, que ja no ho dic jo perquè sigui el discurs habitual de certes formacions polítiques, o per exemple, del Partit Popular, i segurament d'altres formacions, no? Sinó perquè és que és la realitat. És la realitat.
11: Ara el David Valverde, des del control tècnic del programa, em recorda. Any 2007. Fa 20 anys, d'això. Menys. Un supermercat que tots coneixem feia aquell anunci a la tele que prometia omplir el carro de la compra per 30 euros. El carro lleno per 30 euros. Isabel.
13: I deien de què?
12: Exacte.
11: Isabel.
14: Sí.
11: Digues.
14: Mira, jo crec que hi ha una qüestió que això que estàs dient tu és lamentable, no? I sobretot ens condiciona, i ens hem acostumat, deia la Gina, i jo estic d'acord, que aquella mica més que cada vegada ens costa un cafè, ens costa una fruita, acabem com interioritzar-ho i integrant-ho a la nostra economia familiar, no? La nostra economia usual. I jo crec que aquesta és un fet que l'acabem normalitzant i és tremendament greu, no? Perquè, mira, jo des del privilegi de que puc pagar el carro de la compra, el de la compra, no? Però això no treu que aquest privilegi no et faci veure que és una tremenda és un tremend problema que tenim tots socialment, el fet de que la gent hagi de, quan està a punt de pagar, anar traient coses del seu carro. Jo m'hi he trobat moltes vegades i tots ho hem vist, no? És a dir, persones que estan davant nostre en el supermercat i que han fet una determinada compra i quan van a pagar, doncs hi ha els hi suma més del que tenien previst. I veus que doncs acaben deixant, més igual, un quilo de farina, llet, galetes, o el que sigui, o qualsevol tipus de frivolitat, no? I crec que socialment això ens hauria de fer una reflexió. L'Alberto parlava dels impostos, ara. Jo crec que, bueno, que s'ha de fer una reflexió madura davant dels impostos, però hem de fer una reflexió també més enllà de només els impostos, no? No és només el fet de que l'efecte impositiu fa que pugin els preus. L'efecte impositiu també implica que hi hagi una millora de qüestions que afecten a la vida ciutadana o d'avantatges per a la ciutadania. Per tant, el que hem de mirar és com equilibrar tot això, no? I també hi ha una qüestió que a mi em sembla important. Jo, depèn de quin supermercat vaig, el meu carro de la compra costa una cosa o costa una altra, amb els mateixos productes, no? Això, a vegades penses, però com pot ser, no? I a vegades que dius, bueno, el tinc aquí al costat, m'aniré a comprar aquí al costat. I te n'adones i dius, escolta, potser omplint aquest carro he gastat 30 euros més del que havia gastat fa 3 setmanes en un altre supermercat, no? I, per tant, jo també crec que aquí... Jo parlar de regulació de preus a mi em sembla molt perillós, evidentment, però crec que s'ha de mirar de com fer-ho i com les economies familiars són cada vegada més precàries i que té a veure amb tot el que molts temes que hem estat parlant aquí, d'habitatge, etcètera, no? I crec que, bueno, que tenim un problema social i tenim un problema que segurament les administracions encara ara no són prou valentes com per mirar-lo de cara. Per què? Perquè hi ha molts interessos, moltes qüestions sobre la taula que impedeixen que hi hagi una autèntica regulació de tot plegat.
11: Borja.
15: Sí, per entendre una miqueta com funcionem a l'hora de prendre decisions, no? És a dir, quan a tots ens afecta la inflació i aleshores hi ha qüestions que sí que podem decidir no consumir, per exemple, però n'hi ha d'altres que no. I t'ho deies al principi amb dos exemples, no? Un és el de la cistella de la compra i l'altre és el de l'energia. Amb el de la cistella de la compra encara podem anar a comparar diferents supermercats, però amb la companyia energètica no pots estar canviant constantment de companyia, entre altres coses, perquè és bastant complicat, no? Això explica, doncs, el que en economia moltes vegades diu que és aquesta demanda que és inelàstica, no? En el que el canvi del preu, doncs, no ve afectat per la quantitat de gent que compra i tampoc pel i encara que canviï el preu, la gent ho continua comprant, per tant, no? Aleshores, en aquí l'administració és precisament quan segurament el que hauria de fer és acompanyar, no? És a dir, l'administració té capacitat per acompanyar en situacions com aquesta. En aquí l'administració és precisament quan segurament el que hauria de fer és acompanyar, no? És a dir, l'administració té capacitat per acompanyar en situacions com aquestes i per això se li reclama que, per exemple, adapti el sistema.

0: sistema impositiu a la realitat, no? Això que deia ara l'Alberto, no? Doncs, per exemple, deflactant l'IRPF, és veritat que el Partit Popular ho ha demanat en múltiples ocasions, el Partit Popular també governa en moltes comunitats autònomes i no ha deflactat el tram de l'IRPF autonòmic, eh? I després tenim també que el Partit Socialista i Sumar doncs, tenien l'IVA reduït, no?, pel que fa a la llum, i quan havia de començar la temporada d'estiu doncs van tornar-lo a pujar al 21%, quan tots sabíem que la llum en època d'estiu, doncs, en un país amb onades de calor com la nostra, doncs, s'encareix moltíssim. Jo no estic d'acord amb la Isabel quan diu que sempre que recaptem més impostos implica millors serveis, ha vingut a dir, no? Perquè això implicaria també que tinguem millors governants, i a Catalunya i a Espanya estem en rècords de recaptació d'impostos, la gent està pagant més impostos que mai, els autònoms paguen més impostos que mai, les empreses paguen més impostos que mai, però tenim tots els serveis públics pràcticament col·lapsats. Per tant, a part de tenir una administració que acompanya, hauríem de tenir una administració amb bon gestor. Sí, com sigui, jo crec que al final tot això no deixen de ser situacions puntuals, però que a llarg termini el que hauríem de mirar és quin és el nostre model productiu. Ens passem tot el dia mirant quines són les subvencions que hauríem de donar a la gent, com hauríem de baixar impostos perquè la gent pugui arribar a final de mes, no per generar una economia millor. Cada cop que tenim una economia que està basada, com em sembla que ho deia la Gina, sobre la precarietat, ens trobarem en debats com aquests. Jo trobo que hauríem de fer una reflexió molt profunda per fer un gran canvi, un gran reset de país, perquè sigui una minoria la gent que no arribi a final de mes i que aleshores la puguem atendre adequadament, bé sigui baixant impostos o bé sigui amb les subvencions oportunes.
1: El que és curiós, que sempre passen situacions com aquestes, és que, clar, ens omplim la boca d'inflació, no sé què, però curiosament sempre va cap amunt. No,
0: sí. I és bo,
1: sembla una tonteria, però vull dir... Però, exacte, vull dir, el cafè, en els últims 10 anys, anar a fer un cafè, s'ha encarit. Fa 15. No hi ha hagut moments en què el cafè era una mica més barat que l'any anterior. Sempre és més car. Anar al súper, cada dia que passa és més car. No hi ha un dia o un any que dius, avui és superbarat anar al... És baratíssim anar al supermercat. No, sempre és més car. L'habitatge... És més car, tot és car, tot, car, més, i no sé on acabarem.
0: Sergi, però perdona que t'interrompi, és bo que sigui així. És a dir, és bo que, en termes generals, els preus augmentin entre un 0 i un 2% de forma anual. És bo que sigui així. El que no és bo és que estigui per sobre d'aquest 2% i que es vagi acumulant. I quan parlem de la cistella de la compra estem parlant de creixements molt més espectaculars. I quan parlem de productes bàsics parlem de creixements molt més espectaculars. Clar. Que és el que fa que estiguem com estem.
1: Clar.
0: Però que també és bo que aprofitem els micròfons que tenim per dir a la gent que és bo que que els preus vagin pujant a poc, perquè vol dir que al darrere hi ha una economia que està funcionant, que estan pujant salaris, etc. El problema és...
2: Això només és veritat si els salaris pugen efectivament, no? Vull dir, qui ara...
3: Els salaris estava... i les pensions, eh?
2: Bueno, exacte, si la capacitat adquisitiva, no?, en general, perquè si no, el problema és que sempre hi haurà algú que... O sigui, si continua pujant el preu del cafè, és perquè sempre hi haurà algú que el pot pagar, no? Si no, els negocis s'hauria de tancar, però qui el pot pagar?
3: Si els preus pugen i els teus ingressos també, doncs, evidentment, no tens aquest problema. I després jo afegiria una altra reflexió, que és els intermediaris. És a dir, els nostres pagesos cobren pels seus productes cultivats en cèntims al quilo.
2: Sí.
3: I el consumidor, nosaltres, quan anem a comprar doncs, allà on sigui, doncs el que al pagès li han pagat en cèntims el quilo, nosaltres el paguem en euros. I, per tant, aquí hi ha un gap, hi ha un diferencial, que també podria ser també en el tema de la carn, els nostres rabaders, els pescadors, etc., no? Que, evidentment, aquesta cadena intermitja entre el productor i el consumidor s'hauria de replantejar. Perquè jo crec que aquí és on es produeix un encariment molt i molt i molt important dels preus.
1: Ara, Borja i Isabel.
0: No, que deia que aquesta cadena és molt sofisticada i moltes vegades els marges ens portaríem les mans al cap de lo petits que són. El que passa és que el gran, l'intermediari, es pot permetre tenir marges petits perquè multiplicat per milions acaba tenint uns beneficis que li permeten tenir aquesta sofisticació.

0: És que el problema és un tema de grans i de petits i també de model de consum. Hem decidit consumir en els supermercats.
1: Tant no, eh? Ja, per exemple, ara simplifico, i probablement m'equivocaré en el preu. Un quilo de taronja sent origen, el productor, el pagès, potser li donen 20, 25, 30 cèntims pel quilo i el súper te'l trobaràs a 3, 4 euros.
0: Però tu coneixes la cadena de valor que hi ha entre el que tu vas a buscar a la terra i el que acabes tenint al carrer Via Augusta 236?
1: Sí, però tant no, eh? Tant no. Jo crec que hi ha una desproporció, hi ha uns marges que s'haurien d'intervenir.
0: Jo ara, perquè no tinc els números aquí, però t'ho juro que ho he llegit i et portes les mans al cap. És mínim, és mínim. El que passa és que, com deia, és un tema de grans i de petits. Els grans es poden permetre el luxe de tenir marges ínfims. Els petits no.
1: No, clar,
0: i aquest és el tema.
1: És que la majoria són petits i són els més vulnerables del nostre sector primari.
0: Que sí, sí, que, estic d'acord.
1: Els que hem de defensar perquè aquest sector primari, a més, és l'arrelament del territori, a les comarques, als nostres pobles, etc. I jo crec que és fonamental aquesta protecció que se'ls hauria de fer.
0: Però, aleshores, nosaltres hauríem d'anar a comprar-los amb ells i no anar-los a comprar a l'avinguda Maria Cristina.
1: I el comerç de proximitat, el de Milla Cero, és a dir, el que tens al teu costat de casa teva, que és el que fa barri.
2: Isabel.
3: El que passa que tot això que esteu dient que és cert, no? És a dir, aquest comerç de proximitat, aquesta protecció en el pagès, en el que conrea, en el que crea, i que no hi hagi aquest de diferència de marges, no? Jo quan parlava precisament de que els impostos milloren la vida i en aquest cas en aquest país també ho han fet, és evident que la diferència salarial, per exemple, del salari mínim interprofessional des del 2018 fins al 2026, la pujada ha sigut perquè hi havia una voluntat política per fer-ho i una capacitat impositiva com per poder ofertar, no? És a dir, el salari de 2018 mínim interprofessional estava a 735 euros i el del 2025 a 1.184. Per tant, això també és un efecte que les polítiques han de promoure i les polítiques han de fer, i que no serveix pensar que qualsevol govern actua de la mateixa manera. No. Hi ha governs progressistes que busquen aquestes qüestions i hi ha governs que no són tan progressistes i el que intenten és que la política neoliberal sigui la que primi. I jo crec que això també és una reflexió que té a veure amb el que passa en la cistella de la compra, que no minimitza el fet de que cada vegada el cafè sigui més car ni cada vegada ens costi més pagar al final el teu carro de supermercat, no? El tema dels impostos també té a veure amb les pensions, és a dir, les pensions no contributives han rebut increments extraordinaris en els últims anys, no? El 2026, un 11,4%. És a dir, això té a veure amb la qualitat de la vida ciutadana, evidentment. Això implica que tothom acaba podent pagar el seu carro de la compra? No. I aquí tenim un problema, també. I aquí tenim un problema que no està resolt, no? I que, per tant, la mirada que hem de fer a les nostres economies són unes mirades molt realistes. O quan parlava amb Borja ara del tema de les subvencions que es donen a les famílies, no? Bueno, aquest anàlisi de quines són les subvencions que es donen a les famílies o a les persones vulnerables és un anàlisi que cal mirar-lo amb molta valentia i també siguent molt realistes. A mi quan hi ha un discurs per mi excessivament simplista, no? De dir, és que resulta que només els immigrants tenen l'accés o són els que més tenen accés a les subvencions. Però segurament la seva vida i la seva ràtio econòmica és molt pitjor que algú altre. Per tant, no és un tema de que s'estiguin aprofitant. La gent ve a millorar, la gent vol treballar, la gent vol viure bé. I la gent ha de poder pagar-se al supermercat. Per tant, el que hem de mirar és com hem de fer com perquè les persones puguin anar-se'n a llogar un pis, puguin anar-se'n al supermercat i l'Estat, en la mesura de la seva responsabilitat, actuï amb impostos també perquè això pugui ser un efecte positiu per a les famílies.
4: I em sembla molt bé tota aquesta reflexió sobre l'administració pública i estic molt d'acord amb moltes coses que diu la Isabel ara. Una mica de responsabilitat a les empreses també, eh? Que paguen misèria i després tenen uns marges altíssims els que les dirigeixen. Vull dir, repartim les responsabilitats per tothom.
1: També hi ha empresaris que arrisquen el seu patrimoni o el seu capital i ho perden.
4: Alguns hi deuen haver, però alguns no.
1: Però no tothom arrisca els seus diners per crear feina. Per tenir el seu benefici, faltaria més. O sigui, arrisques els teus diners i no per tenir pèrdues, sinó per tenir guanys.
4: D'acord, però si hi ha gent aquest, que no aquest pot pagar el carro de la compra...
1: L'haurien d'incentivar, és que són molt necessaris els nostres empresaris, necessitem els empresaris i els treballadors,
4: ja,
1: a tots dos.
4: Però una cosa no treu l'altra, jo crec, no? Que mentre algú no pugui pagar el carro de la compra, tu puguis acabar-te de comprar la teva quarta residència a no sé on, bueno, pues un equilibri, no? Al final, jo estic molt d'acord amb el que deia el Borja, que tot va de grans i petits, o sigui, cada vegada hi ha gent amb més capacitat d'acumular més coses, i així és on estem vivint.
1: Però la immensa majoria dels emprenedors són o petites empreses o autònoms que pateixen, i molt, perquè si no treballa, aquests si no treballen, no cobren, no ingressen, eh?
2: Borja.
0: No, que ara anava a dir que sempre... Pobres empresaris, no?, que sempre els semblen grans explotadors, i anava a dir que el 99% dels nostres empresaris són petits i tenen només un treballador, i segurament podrien crear més llocs de treball i pagar millor si l'administració tingués en compte que no és just que els petits empresaris hagin de pagar els mateixos costos que suposa tenir un treballador que una empresa gran, perquè sí, efectivament va de grans i petits. I Isabel, tu et pots dir govern progressista, però per molt que et diguis progressista, si no hi ha progrés, no ets progressista. Avui tenim més exclusió social i tenim més pobres que l'any passat. Per tant, tu ja pots estar pujant el salari mínim i pots anar-te dient progressista, però el progrés no hi és.
1: I també hauríem de fer una pedagogia, molt breument, entre el que és el salari que cobra un treballador i el cost per a l'empresa d'aquest treballador. Perquè si féssim un exercici mental, allò de dir, un treballador diu, no, he cobrat 1.800 euros. Sí, sí, però el cost per a l'empresa no ha sigut 1.800. Vostè en realitat cobra molt més. El problema és que quan li paguem en net, perquè l'empresari ha tingut que descomptar la seguretat social o la retenció de l'IRPF. Imaginar-vos els treballadors sobre que cobressin en brut i que fossin els propis treballadors els que haurien de pagar la seguretat social
2: sobre
1: i l'IRPF.
2: Sobre això, Alberto, recordo que Pimec va constatar que només la meitat de l'increment del cost laboral acabava arribant al treballador.
3: Mira, volia dir una cosa respecte al que estava dient en Borja. Jo crec que al final hem de tenir dades, no? És evident que la pobresa, tots tenim la sensació que es generalitza i que n'hi ha més, però la realitat és que el risc de pobresa i exclusió social va passar del 25,8 al 2024 al 25,7. Una millora ínfima, però una millora. La carència material i social i severa va baixar del 8,3 al 8,1. Les persones que arribaven a final de mes amb molta dificultat, del 9,1 al 8,5. És a dir, crec que hem de ser molt curosos amb el que diem, i això no minimitza que hi ha, que no pot ser, i que hauríem de mirar, de que la gent millori la seva capacitat de subsistència amb dignitat. Però les dades, amb uns determinades polítiques o amb unes altres, poden ser molt populistes quan un diu d'una cosa o un diu una altra, però han de ser dades. I els ingressos mitjans per persona han augmentat un 5,5. Per tant, busquem també les dades. És a dir, jo crec que veiem moltes coses al carrer, sabem que en els supermercats la gent passa, sabem que la gent no pot accedir a un habitatge, sí, totes les polítiques són igual. Les polítiques progressistes van intentant millorar algunes de les coses. Vamos, jo crec que és evident que els governs progressistes d'aquest país han fet que hi hagin millores en els treballadors de manera substancial. I perquè el que es deia la Gina i el que deia l'Alberto, jo també vull fer una defensa dels empresaris. És a dir, crec que l'economia es sustenta també per la capacitat de també de sacrifici, i no vol dir sacrifici deixar de guanyar diners, també de sacrifici dels empresaris. Els riscos, les seves implicacions, que hi ha empresaris que tracten malament a nivell econòmic o com siguin els seus treballadors, sí, clar, com hi ha empresaris que no, i la gran majoria d'empresaris fan bé la seva feina i tenen una responsabilitat molt contundent i empàtica i compromesa amb els seus treballadors.
4: Segur, però també n'hi ha algunes que no. I sense estar en desacord amb res del que dieu, que és evidentment molt important en el sistema en el que vivim, perquè podríem parlar de viure en un altre, que hi hagi empresaris i que hi hagi gent que es posi al capdavant de totes aquestes coses que dieu, a la llista Forbes no hi ha cap treballador.
2: Un minut i tres quarts de deu. Deixem-ho aquí, sisplau, perquè tinc una persona al telèfon que ens ha d'atendre. Canviem de tema, anirem parlant. Al final és un tema recurrent, perquè sí, com sigui, sigui A, sigui B, sigui C, uns pensaran una cosa i uns pensaran l'altra, però el que està clar és que la immensa majoria de gent surt de casa, va al supermercat, va a la peixateria, va aquí, va allà, i acaba desesperada perquè el cost de vida està pels núvols i no para de pujar. I això és així. Tres quarts de deu, com deia, fem una pausa i ens preguntem un altre tema, també molt vinculat a l'estiu i en concret en aquest. Per què està morint tanta gent ofegada a Catalunya aquest estiu? Ens ho preguntem i ho intentem respondre.

0: què de tot plegat.
1: Ho dèiem als apunts, des del 15 de juny, quan va començar la temporada de bany a Catalunya, ja han mort 30 persones ofegades. Al mar, a piscines, a rius, a gorgs, a pantans, a rieres... Són 30 morts per ofegament. És una xifra molt elevada, que, perquè ho tingueu més clar, ho posem en consonància amb les altres dades i fem una comparativa. Aquests 30 morts ja superen tots els ofegats de tota la temporada sencera del 2025 i del 2024. En aquell moment van ser 28 morts cadascun. La temporada de bany, però, acaba el 15 de setembre. Per tant, encara falta més d'un mes i mig i aquest any ja superem els morts per ofegament de tot l'any passat i l'anterior. I això, a més a més, no s'acaba aquí perquè ara encetem l'agost, que és un mes amb molta activitat a platges i piscines, ja ho sabem. Si donem un cop d'ull més detalladament a les dades recopilades per RAC1, unes dades que ha treballat el Bernat González, bon dia, Bernat.
2: Bon dia.
1: Podem veure que les persones més afectades tenen un perfil molt concret. El 80% dels ofegats són homes, 80%, i 6 de cada 10 tenen més de 65 anys.
2: Això és així, sí.
1: Comencem per zones, és a dir, on hi ha més ofegaments?
2: Definitivament, o sigui, on hi ha més ofegaments és a les platges, amb 124 víctimes en els últims 5 anys. Això és més del doble de les 52 morts que hi ha en aquest mateix període, d'aquest de 5 anys, a les piscines. Per tant, el doble a les platges que a piscines. A les costes catalanes, la mitjana és de 22 ofegats l'any, i aquest 2026 ja en són 16. Per tant, a punt de superar molt a prop dels 17 morts del 2024 i dels 20 del 2025. A falta encara d'un mes i mig, com dèiem, de temporada de bany. Per tant, aquest any també destaquen les víctimes mortals, però en aigües interiors, que això també és una dada rellevant, perquè hi ha hagut 5 en total, i això és una xifra que no es veia des del 2021, i repetim que encara falten molts dies de temporada d'aigua, i entre aquestes víctimes, a més, destaquen dos menors, que tampoc és una cosa normal que hi hagin tants menors en aigües interiors.
1: Hi ha platges més perilloses que d'altres, segons les dades?
2: Si fem un cop d'ull de les dades, hi ha zones que clarament sumen més víctimes que d'altres. Per exemple, per comarques, en els últims 2 anys, les platges de Tarragona són les que acumulen més ofegats, 8 en total. Després ja venen l'Empordà i el Baix Penedès amb 6, el Garraf amb 4, i el Baix Camp i el Barcelonès amb 2. Per costes, en els últims 5 anys, hi ha hagut els mateixos morts a la Costa Brava que a la Daurada, 48 en total, i més lluny hi ha la Costa Central amb 28 ofegats des del 2021.
1: Hi ha algun mes de l'any que acumuli més ofegaments?
2: Normalment és el juliol, perquè és on la gent fa més vida a la platja, tot i que l'agost també, però el juliol és el que suma més morts, amb gairebé la meitat. Aquest any n'hi ha hagut 9, la xifra més alta dels últims 5 anys, a excepció del 2023, quan van ser 11. El segon mes més perillós és l'agost, com dèiem, seguit de molt a prop del juny. En canvi, només el 7% dels ofegats a les platges es produeixen al setembre, quan ja comença l'escola, quan ja comença una mica més la feina.
1: Ara ho dèiem, la majoria d'ofegats a les platges, el 60%, tenen més de 65 anys.
2: Sí, això són 73 morts en els últims 5 anys. En canvi, el col·lectiu menys afectat són els menors, amb 7 morts des del 2021. Ara bé, aquest any, el 2026, ha estat el més tràgic de la sèrie, amb 3 joves morts, que segur que recordareu, a la platja de la Rabassada de Tarragona a mitjans de juny, i la mateixa tendència es repeteix a piscines, quan parlem de víctimes més grans, on 6 de cada 10 tenen més de 65 anys.
1: I has detectat que el gènere és molt determinant.
2: Sí, sí, molt. El 80% dels ofegats de les platges des del 2021 són homes, el 80%, 97 en total. En canvi, la xifra de dones és de només 27. Aquest any, per exemple, es manté la mateixa tendència, 13 homes per només 3 dones. A les piscines, en canvi, la mortalitat s'iguala gairebé al 50%, i sorprèn la dada a rius, gorgs i pantans, on tots els ofegats des del 2021 són homes, 19, i només hi ha una dona. Aquest any també passa el mateix, 4 homes i cap dona.
1: I per si això no fos prou, atenció a aquesta altra dada que hem conegut també avui, més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 eren estrangers.
2: Sí, ho diu un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses que vincula els ofegaments infantils a les desigualtats socials i a la bretxa per accedir a mesures de prevenció. De fet, en aquest període de 4 anys van morir ofegats 39 menors i la majoria formaven part de famílies amb pocs recursos.
1: Repetim aquesta dada, des del 15 de juny ja han mort 30 persones ofegades al mar, a piscines, rius, gorgs o pantans. Això ha fet

0: que Protecció Civil aixequi les orelles, ho veu amb molta preocupació i ha fet una crida a tothom a extremar la prudència. Ara la pregunta que es fem amb aquesta radiografia que ens fa el Bernat és per què? I si estem fent alguna cosa malament en la prevenció d'aquests accidents, si ja ha canviat alguna cosa o no. Per exemple, ahir ho comentàvem durant la reunió del programa, el fet que faci tanta calor, no sabem si ha fet que la gent vagi més d'hora a la platja, per exemple. Profites les hores de primera hora del matí quan no hi ha socorrisme. Si hi ha un incident a l'aigua, costa més que puguin arribar els serveis d'emergència a actuar. O potser vas més tard a la platja quan no hi ha socorrisme al vespre, perquè anar a la platja, tots ho sabem, a les 11 del matí és absolutament insuportable per la calor i potser ara hi ha més gent que va a les 8-9. No sé si això afecta. Qui ens pot respondre a aquesta qüestió i d'altres és el Ramsès Martí. Ell és professor de socorrisme i salvament i és expert en seguretat aquàtica. Bon dia i moltes gràcies.
1: Hola, bon dia i bona hora.
0: Estem fent alguna cosa malament, en general?
1: Jo no ho descriuria així. Jo el que penso és que estem treballant amb mesures de fa 25-30 anys. Com bé dèieu, la conducta, el gaudi de l'aigua ha canviat moltíssim. Per tant, no, ens hem de posar una mica al dia, sigui pel canvi climàtic, sigui per l'auge de l'economia blava. Sigui pel que sigui, doncs, ha canviat, doncs, han canviat coses, no? També dèieu, no?, el tema de quina hora anem a la platja, no? Tot això ha canviat, per tant, tenim més afluència a les platges, per tant, més exposició al risc, per tant, això ens dona, doncs, que hi ha més probabilitat de que tinguem incidents i alguns poden acabar amb un ofegament i algun d'aquests ofegaments poden acabar amb mort.
0: Han canviat coses, dius, quines, però més en concret?
1: Doncs mira, per exemple, agafo el que dèieu, no? A l'estiu ens arriba abans. L'estiu comença, s'ha menjat la primavera. A l'estiu ens està esgarrapant la tardor.
0: Clar.
1: Per tant, l'època d'ús de les zones d'aigua s'ha ampliat moltíssim. Per tant, doncs hi ha més temps en què la gent s'exposa als riscos de l'aigua. Per altra banda, també, els horaris, no? Vull dir, els que anem en criatures, gent gran, escolta, a tothom se'ls recomana, no aneu a les hores de màxima insolació. Les hores de màxima insolació són aquelles en què sovint doncs, no tenim serveis de salvament i socorrisme en platges que en disposen. També, doncs, a zones doncs, d'aigües continentals, d'aigües interiors, que dieu vosaltres, doncs, no disposen de serveis de vigilància la gran majoria i fa molta calor a l'interior. D'acord? Per tant, la gent s'apropa més a l'aigua, fa més activitats a l'aigua. I això no ha vingut amb una cultura d'educar els infants, que després seran preadolescents, que després seran adolescents i que després seran adults, en doncs, aquest gaudi de l'aigua es faci amb seguretat.
0: Hi ha una cosa que passa cada estiu, o pràcticament cada estiu dels últims, que és que abans de començar la temporada es parla molt de que no hi ha socorristes o no hi ha prou socorristes. L'any passat crec que els socorristes de Barcelona van a la vaga diversos dies. Clar, ara parlàvem això, no? Estan canviant una mica els àmbits. Fa tanta calor que comencem a anar a la platja, doncs jo què sé, al maig. Una manera hauria de ser canviar també com funciona el servei de socorrisme, ampliar horaris a primera hora del matí, que les temporades comencin abans... Això podria ser també una solució.
1: Doncs, aviam, exacte. Quan busquem vies de solucionar el problema de l'ofegament, d'acord? Una de les potes d'aquesta taula, perquè no ens trontolli, és el tema dels serveis de salvament i socorrisme. Aquí comencem per dir que no tenim una normativa a nivell nacional ni a nivell autonòmic que ens digui com s'ha de gestionar tot això. Però sí que és cert que si la gent doncs, arriba abans que els socorristes hi siguin, quan els socorristes marxen, la gent encara hi és, doncs, clar, tenim un problema. Seguim manegant la seguretat aquàtica del nostre país com doncs, fa 25-30 anys. Per tant, si això no millora, doncs estem veient doncs, que no s'ha adaptat a les necessitats actuals. Que han canviat coses? Naturalment que sí. El que passa que, bé, tenim un problema normatiu, pensem que la llei de costes delega tota aquesta responsabilitat als ajuntaments, hi ha ajuntaments de moltes mides i d'una capacitat econòmica totalment diferent, per tant, és complex. Però hem d'anar en compte, perquè els experts, diem, sobretot, recomanem sempre, aneu sempre a platges que disposin de serveis de salvament. Per què? Doncs perquè si succeeix alguna cosa, la resposta dels serveis d'emergència serà més ràpida. Però tanmateix, d'un municipi a l'altre, aquesta resposta pot variar moltíssim perquè la configuració d'aquest servei pot ser tan diferent, ja, començant que els socorristes a cada lloc vesteixen d'una manera diferent, que els protocols són totalment diferents, que la quantitat de socorristes per metres quadrats d'aigua que s'han de vigilar són diferents. És un regne de taifes, que diem nosaltres, no? I tenim aquesta manca de normativa, que és una de les coses que els socorristes porten demanant molt de temps.
0: Mm-hmm. Ah, és una mica un despropòsit, ara escoltant-te, amb tot el... No?
1: Bé, despropòsit, és un problema que, bàsicament, és voluntat política per una banda, eh? I després, yeah, òbviament, tot acaba recabant a les arques municipals, un problema econòmic. Hem de pensar que els serveis de salvament i socorrisme no produeixen economia, en canvi una guingueta de platja sí. Molts ajuntaments saben millor com es gestiona una guingueta d'una platja que no realment si el seu municipi té el servei de salvament i socorrisme que tenim. Es basen en el que s'ha fet sempre, en el que els diuen les adjudicatàries, en el que la unitat de contractació creu, perquè no, amb la dichosa bandera blava, que és més aviat una cosa mediambiental i que simplement que hi hagi salvament i socorrisme ja té el check fet al checklist. Falten coses i ens hem de posar una mica en solfa. El que passa que al nostre país funcionem una mica com un delay molt important i ens posem a pensar en les platges a l'abril, quan ve el bon temps, i quan els socorristes veuen que no ha canviat res durant l'any i comencen, amb tota la raó del món, a posar sobre la taula, escolta, que estem igual que fa 25 o 30 anys.
0: Ja. Si donem un cop d'ull a les dades, aquestes dades que ens explicava el Bernat, veiem que el 80% dels ofegats són homes. Per què passa això?
1: Ah, mira, això és una cosa... Jo porto 25 anys durant classe de servei i socorrisme i això sempre ha estat així. et podria dir que... No és que... Els homes no s'ofeguen més perquè siguin fisiològicament més vulnerables, d'acord? Sinó perquè de mitjana s'exposen més al risc. Fan activitats aquàtiques més sovint, s'allunyen més de la costa, assumeixen més riscos, són més proclius a ignorar advertències i també... També hi ha una major associació amb el consum d'alcohol en les activitats recreatives properes a l'aigua. D'acord? Per tant, més exposició a l'aigua, més conductes de risc, excés de confiança, si suma algun tipus d'alcohol o de drogues, i l'edat, preadolescents, adolescents, ostres, doncs això és, ostres, es munta aquí un caldo de cultiu que, si això se suma a una habilitat natatòria que depèn doncs, de si han tingut oportunitats d'aprendre la natació doncs, a la preadolescència, o de l'origen, doncs bueno, és una combinació bastant explosiva, la veritat.
0: Les víctimes també acostumen a ser grans, 6 de cada 10 tenen més de 65 anys, són un col·lectiu més vulnerable a l'aigua, entenc.
1: Sí, però és un col·lectiu que portem també tant, molts anys dient que el tenim identificat. És un col·lectiu doncs, que cada vegada té una esperança de vida més llarga i una esperança de vida amb malalties cròniques que es controlen i que viuen bé. D'acord, però, òbviament, les possibilitats que aquestes malalties cròniques que tinguin o que aquestes petites disfuncions que poden tenir degut a l'edat, degut a doncs, que la màquina s'envelleix, perquè tots envellim, doncs, clar, això si es produeix en un mareig per calor, no? Ara que tenim aquestes onades de calor, un malestar general pel que sigui. Si això es produeix al carrer, la persona caurà a terra i es donarà un cop al cap, però no hi haurà un ofegament després. Què passa? Que si aquesta persona ha anat a la platja, s'està posant dins l'aigua, a sobre ja ha anat sola, doncs i té un mareig i cau boca terrosa, el que trobarà és aigua i respirarà aigua. És a dir, que a part d'aquest mareig, aquesta baixada de tensió, aquesta baixada de sucre, aquest possible doncs, problema cardíac, s'hi suma aquest ofegament. D'acord? I clar, doncs, per això diem, escolta, si tenim aquest target, tenim aquest perfil tan definit, anem a buscar on va aquesta gent. Doncs aquesta gent sovint va als centres d'atenció primària. Ostres, doncs fem campanyes allà per dir, escolta, disfruta, vés a la platja, vés a hores de poca insolació. Ah, cuidao, que no hi ha el socorrista, a vegades, a aquella hora. Però no hi vagis sol. Si estàs marejat, si et trobes malament, no vagis dins l'aigua, millor vés a la dutxa. Hem d'anar per aquí i anar al lloc. És una mica d'enginyeria del comportament social.
0: Mm-hmm. La majoria dels ofegaments mortals són a les platges, però a les piscines hi ha més ferits. Per què?
1: Les piscines hi ha més ferits doncs, perquè solen estar envoltades de matèria molt més rígida que les platges, que
0: ja,
1: és la sorra.
0: Ja t'entenc.
1: També, aquí no li han dit alguna vegada, no corris per la piscina, d'acord? Perquè és una superfície llisa, una superfície que no absorbeix l'aigua a la velocitat que la sorra, per tant, hi ha més probabilitats de traumatismes. Mm-hmm. També solen ser més petites que els espais aquàtics naturals i la possibilitat d'impactar contra qualsevol altra persona que estigui per allà és més usual. Què passa? Doncs que aquestes caigudes que poden ser a la vorera poden comportar cop al cap, caiguda a l'aigua, una pèrdua transitòria de consciència i respirarem aigua. Per tant, tanmateix, les piscines, sobretot aquelles que són públiques, tenen una normativa molt fèrria, molt clara, eh? Per tant, solen estar més controlades. Ara bé, tenim un país que si el sobrevoléssim ens sorprendríem de la quantitat de piscines estacionals que tenim, que es munten i es desmunten, i piscines que hi ha, que és a l'espai on trobem la gran majoria d'ofegaments dels nens, sobretot de les més primerenques, les piscines privades.
0: Pel tema aquest que comentàvem de la percepció de risc, acaba sent més traïdora, per dir-ho d'alguna manera, la típica platja llarga, de sorra, que una platja una miqueta més petitona i de pedres o de roques?
1: Bé, el que és perillós és no conèixer el lloc on t'hi poses, perquè totes les platges, depèn de la meteorologia del dia, depèn de l'estat de la mar, doncs, escolta, poden semblar paradisos, però rola una mica el vent, canvia de direcció, i les onades doncs, comencen a anar contra aquell espigó que sembla, ostres, això està tranquil, això és Menorca, aquí a la costa catalana, eh? Ostres, i allò canvia en un moment, i de sobte no pot sortir perquè l'aigua entra de sortir i es forma allà una espècie de remolí, per dir-ho d'alguna manera, i no pot sortir. Per tant, bé, quan parlem de platges llargues longitudinals, no? Doncs bé, doncs hi ha les famoses doncs, corrents aquestes de ressaca, corrents de retorn, no? Que és tota aquesta aigua que està arribant a la platja, no? Que arriben onades i onades, ha de sortir per alguna banda i fa uns rius virtuals de mega aigua salada que s'allunyen, no? Però que no s'allunyen gaire molt, però la gent entra en pànic, volen entrar per on ha sortit. Totes les platges, si no les coneixem, i en certs moments poden ser un perill, no? Igual que els espigons. Un espigó ens pot semblar en un moment del dia, doncs, ostres, anem a aquesta banda de l'espigó perquè de l'altra banda hi ha onades, però si el vent canvia, doncs la situació canviarà. Per tant, hem d'estar molt atents. Per això, quan anem a llocs vigilats, llocs que poden estar senyalitzats, és molt més fàcil doncs, que ens avisin, escolta, avui no és moment per estar aquí. Què passa? Doncs, òbviament, no totes les platges estan vigilades.
0: Missatge important per tothom que ens estigui escoltant. Protecció Civil ens alerta que el telèfon 112 no funciona. Hi ha algunes incidències tècniques, per tant, mentrestant, en cas de necessitat, si tinguéssiu alguna emergència mèdica o del que sigui, contacteu amb el 061. Repetim, Protecció Civil alerta que, de moment, el telèfon 112 està inoperatiu per diverses incidències tècniques, però tot allò que, en cas de necessitat, s'hagi de comunicar, es pot fer a través del 061. Francesc Martí, per acabar, un estudi vincula ara molts dels ofegaments infantils d'aquests últims anys a les desigualtats socials. No sé si, potser és un tema d'escoles, si haurien de garantir uns coneixements mínims en seguretat a l'aigua.
1: Totalment. Totalment, i a més et diré més, hauria d'estar inclòs dins l'espai curricular. Per què? Doncs perquè els infants tenen una educació que és obligatòria. Per tant, tots els infants haurien de poder-hi. I això no vol dir que totes les escoles hagin de fer natació. Això és una despesa molt gran, tot i que hi ha hagut programes per vincular, no? Però sí que visites a llocs aquàtics, que aprenguin doncs, mesures de seguretat, que aprenguin a la lectura de les banderes, que reforçar aquesta educació aquàtica, l'aprenentatge, òbviament, l'aprenentatge de la natació des de l'infància. Atenció, l'aprenentatge de la natació en un espai el més reglat possible, no? Si tu vincules l'aprenentatge de la natació a l'espai curricular, a l'espai docent, l'aprenentatge és molt més eficaç. Ara què passa? Doncs que actualment la natació al nostre país sol ser una activitat extraescolar i els que som pares sabem doncs, com en són de cares les activitats extraescolars. D'acord? Per tant, sovint tenim infants doncs, que no tenen l'oportunitat d'accedir a aquest aprenentatge de la natació, no com a esport, sinó com a mesura d'autoprotecció, mesura de supervivència. D'acord? Saber nedar no és un luxe. Saber nedar serà un esport, però primer de tot és una habilitat de supervivència. Si el nostre fill fa una caiguda accidental en un espai aquàtic, si no sap nedar, si no ha tingut un aprenentatge de natació que inclogui, atenció, exercicis d'autoprotecció, la possibilitat de que se'ns ofegui és molt més elevada. Per tant, les administracions públiques haurien de facilitar això. I repeteixo, el que creiem els experts és que hauria d'estar dins l'espai curricular d'educació obligatòria, per tal de garantir que tots els nostres infants tinguin un coneixement suficient de la natació i que vingui lligat a un aprenentatge de cultura d'autoprotecció, perquè l'autoprotecció a l'aigua comença quan no hi ets a dins, sinó quan t'hi apropes en un espai aquàtic.
0: Francesc Martí, professor de socorrisme i salvament i expert en seguretat aquàtica. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al món a RAC1.
1: A vosaltres, que tingueu un bon dia.
0: Em quedo amb aquest missatge, que nedar i que la seguretat aquàtica formi part de l'educació obligatòria. Tenint en compte que som un país de mar.
2: Bueno, i que hem de començar a canviar la nostra manera de viure, no? O sigui, és evident que fa més calor, no? I que és l'estiu, això ho diu tothom, més fred de tots els que vindran, etc, etc. Si fa més calor, haurem d'anar més a l'aigua. És que no hi ha una altra manera de veure-ho. Si hem d'anar més a l'aigua, hem d'estar més preparats per enfrontar l'aigua. Per tant, evidentment, tots els nens han de saber nedar. I, per tant, hi ha d'haver més accessibilitat a les piscines per tothom i a l'aigua per tothom, no? Vull dir que, o sigui, que el canvi hauria de ser de concepció, no?, de com ens relacionem amb la platja i amb les piscines, i per tant també de com fem possible que tothom s'hi pugui relacionar amb igualtat.
0: Bernat González, moltes gràcies, eh?
3: Moltes de res.
0: Bona feina. Què dius, Alberto? Ràpid i canviarem de tema.
4: Rapidíssim. Que jo crec que és una qüestió de coneixement. Començant pel final de l'entrevista, els primers socorros. Si ara féssim una enquesta a tota la gent que ens està escoltant, quants de nosaltres sabem fer un boca a boca, per exemple? O quants de nosaltres podríem saber com funciona un desfibrilador o què fer amb una persona que ha tingut un atac al cor, si li has de posar de costat, no sé què. Jo crec que la immensa majoria, jo el primer, no tenim pràcticament ni punyetera idea de què és el que s'hauria de fer en un supòsit d'un socor primer fins que arriba pues, l'ambulància o els serveis metges. I sobretot és un tema de coneixement. Has de conèixer l'aigua i has de conèixer el teu cos. Has de conèixer l'aigua, és a dir, on et banyes, on nades, si platja, si mar, si riu, les corrents que poden haver-hi, els perills, els advertiments, perquè les administracions no ho poden fer. Tot. Han de fer moltes coses, evidentment, posar un servei de socorrisme, de reacció, etc, etc, etc. Però també depèn de nosaltres mateixos. Jo d'espera sempre que te resolguin els problemes o els riscos les administracions, doncs és necessari, però el que és imprescindible és que nosaltres mateixos hem de ser conscients d'allò on nadem, d'allò on ens fiquem a l'aigua, amb els riscos que comporta, i també conèixer el teu cos, perquè jo a vegades m'ha sorprès veure una persona gran, bueno, més gran que jo, i ja tinc 64, no?, que el veus que està nedant a 40 metres o a 30 metres de la costa sol, i jo dic, si a aquest home o a aquesta dona li passa alguna cosa, doncs qui reaccionarà? Bueno, hem de ser conscients d'això.
2: Les dades, home, no?
0: Sí. Isabel, demano brevetat, que vull abordar tot el tema dels cànons de bellesa i tot.
5: Molta brevetat. Només dius que, a veure, el tema dels ofegaments, doncs, ha passat sempre. Sí que és veritat, doncs, que per què hi ha més ofegaments ara? Perquè molta més gent va a la platja, molta més gent es bany, va a la piscina, com ha de ser, diguéssim, no? La Gina parlava d'aquesta necessitat d'utilitzar tots aquests sistemes de refrigeració que tenim en el nostre abast. Per tant, la consciència és imprescindible, el coneixement vital de què vol dir nedar, i després, probablement hi ha molta... la gent que més coneix el mar, més prevenció té a l'hora d'enfrontar-se amb el mar o en l'aigua. Jo crec que això sí que és un problema pedagògic i de coneixement i de conscienciació. Conscienciació que té a veure amb els riscos que tenim davant dels elements naturals. I aquesta és una qüestió que en aquest país està pendent de moltes reflexions.
0: Borja, per acabar.
6: No, és que m'estava imaginant quan la meva germana em deixa els meus nebots i me'ls deixa ara, per exemple, a l'estiu, no? I anem a la platja i anem a la piscina. I us ho dic com una persona que dins de les 3 hores d'educació física setmanals jo feia una hora de natació, després vaig competir en natació, m'encanta nedar. Però tot i així, la responsabilitat individual, és a dir, jo quan tinc els meus menuts al meu càrrec, ho visc amb molta alegria, però amb moltíssima responsabilitat, i sobretot en espais on hi ha aigua. I constantment penso... és a dir, per exemple, el mòbil, que jo sóc un addicte al mòbil, que estic tot el dia llegint o consumint tonteries, també, és que no, ni el toco. Perquè en aquell moment tinc claríssim que qualsevol pop-up del meu mòbil pot ser uns segons que se'n poden despistar els nens i que no m'ho perdonaria mai, no? És a dir, que quan estava escoltant l'entrevistat, que m'ha encantat, tota l'estona ho connectava amb quina és la meva actitud, no? Mm-hmm. davant d'uns menuts que me'ls deixen i que et pot fer molta il·lusió, que pots estar molt content, etc, però que no et pots despistar en cap moment, perquè l'alerta, no? Tot i que estiguis molt acostumat a l'aigua i tu la dominis molt, al final és màxima, és a dir, mai saps què pot passar. És el mateix que quan puges al cotxe, no? No pots mirar el mòbil, has d'estar amb tots els ulls, no?, en alerta, amb les oïdes, no pots posar la música a tope perquè pot ser una distracció, doncs el mateix ho hem de fer amb l'aigua.
0: Totalment. Són les 10 i 11, fem una pausa i de seguida aquí el Morracú, cànons de bellesa, pressió estètica, dictadura Ozempic, aquesta era de l'Ozempic, i d'aquesta moda, sobretot a la primesa extrema, que s'està estenent i que cada vegada preocupa més els experts. Un moment.
3: A l'estiu, Mar o Muntanya i RAC 1. Tots som 1.
7: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
8: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
8: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Aprofita els últims dies sense IVA a Conforama. Sofàs, matalassos, mobles, tot sense IVA. Últims dies amb uns preus irrepetibles. Només fins al 4 d'agost. Conforama.
3: RAC 1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC 1.
11: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
3: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Avui, a la tertúlia, amb l'advocat Alberto Fernández Díaz, la filòloga i experta en relacions institucionals Isabel Lleuger, el politòleg i director de comunicació Borja Aitor Arriaga i la periodista i creadora de contingut Gina Rigol.
1: Aquesta setmana ho estem veient amb Ariana Grande, però fa mesos que la preocupació en sent les xarxes i de les xarxes ha acabat passant a les clíniques i als hospitals fins a arribar als experts. Cada cop són més les famoses, i dic les perquè gairebé sempre són elles, en femení, que cada cop i volta apareixen en les catifes vermelles, aquests llocs tan xic i on tot és estupendo i tot és brutal i tot és espectacular, però elles apareixen extremadament primes. I parlem d'un canvi físic que és molt sobtat, que és molt ràpid, i el que crida més l'atenció és que sembla que els estigui passant a totes alhora. Com dèiem, l'última persona a l'ull de l'huracà ha estat Ariana Grande, tot i que ho ha negat fa unes hores en un concert de Chicago, la seva imminent retirada de la vida pública i cancel·lació de projectes han disparat les especulacions per la seva salut física. Segur que us han vingut molts més exemples al cap, però, insistim, la qüestió no és assenyalar a ningú, sinó entendre què pot estar passant, perquè no és el primer cop a la història que hi ha aquesta tendència. Als anys 90 també passava. Es tracta d'una moda? Què hi ha darrere d'aquesta tendència tan perillosa? Avui en podem parlar amb dues expertes, són la Gemma Parramon, d'una banda, que és la doctora cap de la secció de psiquiatria i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de la Vall d'Hebron. Bon dia, moltes gràcies, doctora.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: I en podem també parlar amb la Blanca Aguilera, ella és historiadora, és creadora de contingut i parla d'aquesta qüestió tot sovint i amb un discurs molt potent i molt marcat a les seves xarxes. Blanca, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
1: La Susana Cuadrado, en el seu article a La Vanguardia de fa unes setmanes, ella parlava i definia el concepte d'una manera molt encertada i molt precisa, que parlava d'aquest mecanisme massa familiar. La Susana Cuadrado feia referència a aquesta maquinària que porta tota la vida dient en veu baixa a l'orella de les nenes que mai tindran un cos acceptable, que mai tindran una talla adequada, que mai es podran veure com s'haurien de poder veure. Doctora Parramon, podem afirmar que hi ha una tendència cada vegada més notable cap a aquesta primor extrema?
2: Bé, bueno, vosaltres mateixos ho heu assenyalat. El que passa als mitjans de comunicació, el que veiem amb celebritats, amb persones doncs, que poden ser la imatge que es vol arribar a seguir, doncs és el que està passant. De fet, aviam, els cànons no han deixat d'existir. Uh-huh. Sempre han exigit un control del cos de les dones, ja sigui cap a una banda, cap a una altra. I, com bé deies, als anys 90, aquest aspecte malaltís de l'aquest mos, per exemple, sí, doncs ara sembla doncs, que es torna a repetir. Hi va haver com una mena de miratge. El 2010, em sembla que es portaven els cossos més curvilinis, però tot i així era un cos que tampoc no era real, que exagerava unes àrees del cos i en minimitzava unes altres. Al final, sempre hi ha hagut aquesta exigència de modificar el cos de les dones, tot i que ara no, també vas veient que els homes probablement anem igualant amb alguns aspectes i un d'ells és que també existeix aquesta exigència de modificar, especialment amb nois més joves, com mm-hmm. Això també passa amb noies més joves. Mm-hmm. Però sí, aquesta tendència, i a més va entrant sense que t'adonis, perquè realment ho vas veient i et sorprèn, perquè és una estètica que crida molt l'atenció. Uh-huh. I sí, tornem als anys 90, uh-huh, aquesta estètica bueno, malaltissa i tan prima.
1: Estem parlant de famoses, però no sé si han notat un augment de dones amb aquesta problemàtica a la consulta, doctora.
2: Mira, el trastorn de conducta alimentària, que és el que podríem dir que porta això, existint sempre. Aquesta pressió sempre hi ha sigut, ja sigui amb una banda o amb l'altra, i es manté constant. Sí que si entra, no?, aquesta moda, que sembla que aquests últims mesos ja és algo molt, molt evident, doncs veurem doncs com en els propers temps pot augmentar la incidència de casos. Clar. Però el trastorn de la conducta alimentària sempre ha existit i sempre existirà, a no ser que canviem molt l'estructura social, perquè clar, no es tracta tampoc de jutjar, no?, les decisions individuals de cada persona, sinó també valorar qui pot fer una elecció lliure, no?, amb l'enorme pressió estètica que té la nostra societat.
1: Clar. Li preocupa precisament que amb aquesta pressió estètica, que ja ve de base, si a més li afegim ara persones amb milions de seguidors, amb milions de fans, Ariana Grande, però podem parlar de Nicole Kidman, podem parlar de Demi Moore, de les recents últimament, que això pugui precisament potenciar trastorns de conducta alimentària i similars amb noies més joves i dones més joves?
2: Sí, totalment. Perquè
1: hi ha gent que les té com a referència, no, al final.
2: Clar, acabem imitant. Si els humans imitem el que veiem, i si realment persones que representen molt doncs tenen una estètica, és fàcil doncs que hi hagi altres persones que la vulguin seguir. I el que també ens pot preocupar és que parlem de dones joves, de noies joves, però moltes vegades aquesta pressió estètica està amagada amb la salut, no? És com si hi havia un cartell amb una manifestació que deia, no? No em vengueu la pressió estètica com a salut. I pots veure a les xarxes la tira de recomanacions, de tipus de dietes, de manera, no?, d'aconseguir doncs el que podria semblar una vida més saludable, però que realment no és així. A darrere sempre hi ha l'estètica. La salut no passa per restringir ingesta o per eliminar alguns aliments de la nostra dieta, o per convertir-ho en una obsessió, dedicar-hi molt temps i moltes hores a pensar què menjaré, com ho faré, com ho cuinaré, com després evitaré que aquestes calories doncs em facin tot això, com augmentaré el gas energètic. Clar, llavors ja parlem d'una malaltia, i a vegades per arribar a aquest ideal, complir aquests cànons, doncs, bueno, ens porta a utilitzar malament productes que a vegades doncs també també són bons, o sigui que els productes en si no és que siguin dolents, és el mal ús que en podem fer.
1: En aquest sentit, doctora, li preocupa la popularització i tan marcada de l'Ozempic i de l'ús de l'Ozempic?
2: Bueno, de tots aquests anàlegs de la GLP-1, no? Que de fet, l'Ozempic, la indicació és de diabetis. O sigui, no és que siguin medicaments dolents. Justament són fàrmacs molt valuosos per a les persones que tenen una diabetis o que tenen una obesitat quan està indicat. El problema és quan se n'apropia la indústria estètica i quan aquest tractament mèdic s'utilitza per aquesta exigència corporal. Aquests fàrmacs estan estudiats per persones que tenen una malaltia. No estan estudiats en persones sanes amb un normopès. Llavors, doncs, no sabem què pot passar. A més, són uns fàrmacs que ben utilitzats són molt útils. És el que comentava abans, són eines que ben indicades ajuden molt a persones que poden tenir una malaltia, però que poden perjudicar-ne molt a d'altres que no la tenen i en fan aquest mal ús. I a part, bueno, tot el que representa, no tothom té accés a aquest tipus de fàrmacs. Al final és com un luxe i també marca qui el pot utilitzar i qui no el pot utilitzar. No tothom es pot permetre aquest tipus de fàrmacs. Fins i tot estan indicats amb obesitat. Amb obesitat sabem que és molt útil i que millora molt la salut d'aquestes persones, però s'ha de pagar i és caríssim.
1: També tenim en línia la Blanca Aguilera, recordo, ella és historiadora i creadora de contingut i parla molt d'aquesta qüestió a les seves xarxes. Blanca, per què creus que està tornant aquesta tendència que repassàvem amb la doctora Parramon, després de, a més, curiosament, de molts anys en què s'ha intentat posar en valor l'acceptació de tot tipus de cossos?
3: Doncs mira, doncs precisament per això, perquè la història és una mica un pèndol, i precisament si estudies la història de la moda en paral·lel amb la història del feminisme, és molt interessant i preocupant també que hi ha aquesta tendència d'aconseguir uns drets i en perdem un altre l'any següent, pràcticament. És a dir, penso, per exemple, als anys 20, tenim el dret a votar, de cop i volta es posa de moda aquesta figura com molt més recta, molt més prima, molt més petita. Als anys 60, l'onada de feminista tan forta que hi va haver-hi, també amb els anticonceptius, que podíem decidir si volíem tenir fills, si volíem estudiar, tenim aquesta estètica com de la Twiggy, que era una estètica molt prima i fins i tot una mica com de nena. Als anys 80 ens incorporem de forma massiva al món laboral. Tenim una altra vegada aquests cossos atlètics, aquesta obsessió per fer esport i per tenir un cos tonificat. Als 90, una altra onada del feminisme. De cop i volta tenim una altra vegada l'heroin chi, que és aquesta estètica tan escanyolida, prima i com malaltissa. I ara, el 2010, hem tingut una altra vegada un feminisme molt combatiu, una ideologia de body positive, d'acceptar el nostre cos, i per casualitats de la vida, que no és casualitat, estem una altra vegada doncs, amb això, de que està de moda una altra vegada doncs, els cossos així prims i desnutrits.
1: A les xarxes, Blanca, ha relacionat la moda d'estar prima amb l'augment de drets de les dones. Ens ho pots explicar?
3: Sí, és que és precisament el que deia, que anem aconseguint diferents drets i anem assolint diferents lluites, les aconseguim i passa això. Però també, vull dir, ara he posat exemples molt, molt propers, però tu mires, per exemple, l'era victoriana, per posar un exemple, o mires, per exemple, les cintures de les dones a la història de la moda i pots saber quin tipus de llibertats tenim si la cintura de la dona és petita o gran. Poso, per exemple, l'era victoriana, que les cintures són super, super estretes i és també una època en la qual les dones teníem aquest rol domèstic i aquest rol de tenir fills i de ser doncs, aquestes dones més submisses, potser. Aleshores, sempre es veu un patró de, per una banda, quan assolim drets o quan assolim unes lluites, arriba aquestes modes de primes, de dones que no poden lluitar perquè el seu cos no els hi permet. De fet, vull compartir una frase d'un llibre que es diu The Beauty Myth, que jo crec que ja està traduït, deu ser El mito de la belleza, de l'autora Naomi Wolf. És dels anys 90, però jo penso que és molt actual, que diu bàsicament que una cultura obsessionada amb la primor femenina no és una obsessió amb la bellesa femenina, sinó amb l'obediència femenina. Les dietes són el sedant polític més potent de la història de les dones. Jo penso que és precisament tot això que estem parlant ara, que ho estem vivint ara mateix en l'actualitat.
1: N'està d'acord, doctora?
2: Sí que estic d'acord, i també perquè associem la primor amb disciplina, control, però també èxit i apoderament. Que això no aniria tant en la línia com ara comentava la Blanca. Però sí que l'estar prim i el controlar el nostre pes, doncs també va una mica allà el que representem socialment i també com ens veuen les altres persones, segons el nostre, això ja en la tira d'estudis, que segons el nostre aspecte se'ns obriran unes portes o unes altres, i això ho veiem, ho tenim clar. Però bueno, sí que bueno, coincideix, almenys hi ha aquesta associació d'aconseguim drets i la dona doncs, canvia el seu aspecte o canvien els cànons. Però sí, i també ho associaria això, el fet de que una persona doncs, que està prima ho associem doncs, a disciplina.
1: Què dius, Isabel Lleuger?
4: Bé, jo crec que, escoltant la doctora i la historiadora, a mi em dona la sensació que aquesta realitat té molt a veure amb també el concepte de salut que s'ha anat interioritzant a part d'una qüestió estètica, de salut que s'ha anat interioritzant per tothom. És a dir, quan et sobren 2 o 3 quilos, el metge et recomana que t'aprimés aquests 2 o 3 quilos, que això segur que té una vessant positiva, però estem extrapolant unes necessitats de salut que es barregen amb unes qüestions estètiques molt vampiritzadores i molt contaminants de tot plegat. No? Jo crec que les societats avancen precisament perquè s'acaben preocupant de qüestions que abans no es preocupaven. Per tant, que a mi ara el tema de els problemes de conducta alimentària i aquesta obsessió no només de noies, també de nois, i no només de joves, sinó també de persones més adultes, cap a un estatus físic que té a veure amb un estatus social, etc., crec que és bo que hi comencem a intervenir també des d'una perspectiva de govern, des d'una perspectiva política. Crec que precisament quan avança una societat i es torna civilment més adequada a les necessitats és quan contempla això, aquestes qüestions que abans no se les plantejava com un problema, com un problema. I per tant, a mi em sembla que és una molt bona reflexió el fet de que cada vegada se'n parli més i que posem llums d'alerta quan veiem que doncs, fa uns anys va haver-hi un moment en què vàrem estar d'acord una miqueta de manera consensuada que les qüestions estètiques no podien vampiritzar el que és la personalitat de les persones, però tornem a estar amb un nivell d'exigència que fa que es barregi el que pot representar una millora per la salut, com és el bus de l'Ozempic, amb persones que necessiten aprimar-se i no han pogut aprimar-se per una qüestió doncs, de conducta, de biològica, etc., a passar en això a una generalització de necessitat. Mira, jo tots tenim casos al voltant molt, molt frapants, no? Jo l'altre dia vaig cruzar amb una persona que conec, una noia jove que té uns 30 anys, que fa molts anys li van diagnosticar doncs, un problema de conducta alimentària. Eren les 10 del matí, estava fent footing i us asseguro que físicament ni les persones que van sortir dels camps de Mauthausen tenien aquell aspecte físic. I ella seguia considerant que necessitava fer esport, cremar calories, etc. No? És un problema. Abans teníem un mirall, ens miràvem en un mirall i teníem una imatge de nosaltres. Ara el problema és que no tenim un mirall. Tenim 100.000 inputs exteriors que ens arriben contaminant la imatge dels altres i contaminant la nostra pròpia imatge.
1: Gina.
5: Sí, a mi em sembla molt pertinent la reflexió aquesta de vincular-ho amb el moment polític i social, no? O sigui, no em sembla, com bé apuntaven, que sigui aïllat, per exemple, de tota aquesta tendència que hi ha hagut recentment a les xarxes amb les Tradwives, no? Tot aquest moviment de tornar les dones a la cuina, o fins i tot ara les que diuen que s'ha de treure el dret a vot, no?, de les dones, perquè són massa progres, que em sembla una cosa... Bueno, en fi, em poso les mans al cap. I em sembla que és evident que aquesta moda, perquè és una moda, passarà, com han passat tantes altres, quan l'Ozempic realment... I entenent aquí, faig servir la paraula Ozempic, però la doctora ha dit bé, el genèric, jo el desconec, però quan aquest tipus de medicació sigui disponible per tothom, les celebritats, no? O sigui, les persones famoses deixaran de veure-ho com un element que els dona prestigi, per tant, aniran un altre cop a buscar formes impossibles que només poden aconseguir, sobretot a través de tenir molts diners, no?, per desmarcar-se del que és la gent normal, i per tant, aquesta moda per elles passarà, però clar, la qüestió és la quantitat de nois, però sobretot noies, en aquest cas joves, que s'hi emmirallen, que deixaran enrere i que no tenen ni la capacitat de xarxa ni de recursos per poder superar-ho amb la facilitat que ho faran elles. No?
1: Hi ha una fina línia, Blanca, que és que fins a quin punt podem estar parlant d'aquest tema sense caure en la crítica, no?, als cossos dels altres, que ara dèiem.
3: Clar, és que és complicat perquè especialment els cossos de les dones han sigut víctimes d'escrutini, d'anàlisi i de comentari de forma constant. Aleshores, és complicat saber on està doncs, aquest límit i aquesta línia que comentàvem. Per una banda, hem de ser conscients que mai sabrem la realitat d'una persona, és a dir, no sabem si aquella persona està prima per un tema estètic i per una pressió social o per si té una altra realitat que no vull entrar. Però, per una altra banda, també hem de saber que no estem parlant de cossos individuals, sinó estem posant el focus en el patró i a la tendència, que són aquests cossos desnutrits i malalts, en realitat. Aleshores, això, no estem parlant d'una persona individual, sinó d'aquesta tendència que està afectant de forma massiva.
1: Vol afegir alguna cosa més? Digues, Gina, perdona.
5: No, és que no vull dir-li excusa, però la cosa aquesta de dir que no es pot fer escrutini individual, que és important i està bé, no ha d'evitar poder oferir ajuda també, no? Vull dir que també és un equilibri molt delicat, que a vegades aquesta popularització de la idea que hem fet de que no es pot opinar sobre els cossos dels altres, que és veritat i està bé, no ho pot fer servir llavors la gent com a, no? com a escut, per dir, llavors no em pots dir absolutament res, quan pot ser que arribis un moment que estàs malalt, no? I que necessites que algú et pugui dir coses per ajudar-te.
1: Doctor Barramon?
2: Sí, jo penso que tampoc no és res massa diferent del que ha passat sempre, sinó que és el mateix mandat de control del cos que ha tingut les dones. A pesar que ara tenim una nova tecnologia, un fàrmac, que fa que sigui una mica més fàcil. Fa uns anys no hi havia cap revista que no parlés de dietes, i encara, però ara, a més, doncs, hi ha altres eines que tenim a l'abast. I no és salut, és pressió estètica. Això és el que hem de tenir en compte. I que moltes vegades les xarxes socials justament parlen de salut, però no, és el llop disfressat de xai. És pressió estètica i aquests cànons que sempre s'han dirigit molt més en les dones per corregir-les, per controlar-les, per... ara reduir-les, fer-les més petites. I des de la medicina ja fa molts anys que parlem de que cada persona té el seu cos, i el més saludable és acceptar i estimar el teu cos tal com és. I a vegades serà, doncs, fins i tot amb el que podem demanar, segons les xifres d'índex massa corporal, un sobrepès. Aquests fàrmacs estan orientats a persones que tenen un índex de massa corporal per sobre 30. Tenen una obesitat que afectarà la seva salut i que reduirà la seva esperança de vida. O sigui, això és l'àrea on s'han d'utilitzar aquests fàrmacs. I el problema és quan surten d'aquí i es donen en àmbits que probablement no hi ha cap control mèdic. I això, doncs, bueno, anirà passant, no sé, hauríem de canviar l'estructura mundial de la nostra societat que pressiona molt més a la dona que no pas a l'home, tot i dic que els nois també tenen, van igualant alguns drets i també alguns deures que tenim les dones, i un d'ells també és la pressió estètica, també els hi passa factura, i tant.
4: Jo el que està dient la doctora ara em sembla important, però també em sembla que hem de fer tots un bany de realitat, no? És a dir, jo tinc 60 anys, però des de que sóc molt jove, el tema de primar-se, estar prim, etcètera, era una constant en el meu univers, i no en el meu perquè fos especial, en tots els universos que conec. Per tant, en el bany de realitat d'aquesta defensa que feia la doctora ara, no? Els metges diem, escolta, tu tens aquest cos, ens hem d'acceptar, aquesta que és una teoria universal que hauríem de tenir tots integrats, no és la realitat del que està passant.
2: No, i tant que no.
4: Exacte, i del que passa a qualsevol àmbit, en l'àmbit escolar, en l'àmbit familiar, en l'àmbit social, etcètera. I per tant, el problema és que aquest que era una qüestió que ha aplanat a totes les famílies, jo me'n recordo, la meva àvia ens explicava com es volien aprimar quan tenien 20 anys, no? I, per tant, sempre era una voluntat. Per què? Perquè l'estètica, com molt bé ens explicava l'historiadora, ha fet una evolució. I, per tant, que el teu, que quan el metge o el terapeuta et fa dir, escolta, t'has d'acceptar tal com tu ets, crec que aquí hi ha una qüestió que té molt a veure amb la imatge que actualment estem rebent amb uns inputs generalitzats que impliquen que un pantaló et queda millor d'una manera o d'una altra, depèn dels quilos que tinguis o no els quilos. És a dir, tot està condicionat a una realitat perversa, diabòlica, però una realitat que s'ha de fer un bany de responsabilitat política, social i mèdica, i que és molt difícil. És que jo entenc que és una qüestió que no per difícil no s'han de fer coses, però que és realment molt complicat. I també el tema de la dona, mira, jo l'altre dia, el tema de la dona a mi em sembla que té tantes connotacions que van a la contra del que implica ser dona, que segurament si moltes de les qüestions que tenen a veure amb la dona afectessin els homes, els debats i les prestacions i les oportunitats serien unes altres.
1: Blanca Aguilera, vols afegir alguna cosa més?
3: No, és que, de fet, he estat d'acord amb tot el que han dit, ha sigut una conversa molt interessant, i és això també, bueno, ho han comentat una mica, però que al final jo penso que tot això també es basa una mica en el tema del capitalisme, perquè és el que dèiem, abans el que no era accessible era fer-se operacions estètiques, tenir un entrenador personal que t'entrenés i tal, i per això els cossos que estaven de moda eren això, doncs, uns pits més grans, uns culs més grans, una panxa així llisa, i ara que tot això s'ha fet més accessible, de cop i volta es posa de moda això que no és tan accessible, que és l'Ozempic. Aleshores, esperem que tard o d'hora aquest Ozempic no és que es faci més accessible, però s'oblidi una mica i podem tornar una mica a un cos més sa. I també precisament per això s'està posant de moda o s'està posant més pressió estètica als homes d'una forma que no hem vist abans. Em recorda una mica a quan les dones van començar a depilar, és a dir, la depilació ha existit des de sempre a l'Egipte i es depilaven tant dones com homes. Yeah. Però, per exemple, quan es van començar a posar de moda els vestits més curtets, marques de depilació i cuchilles i tal, van veure que hi havia un mercat que no havien explorat i que podien guanyar més diners tenint un nou target que eren les dones, i per això es va posar de moda la depilació femenina. Doncs aquí passa una mica el mateix amb les clíniques estètiques. Per això ara hi ha tantes clíniques estètiques que s'enfoquen a doncs, posar botox a la mandíbula dels homes i tal, perquè hi ha un nou mercat que poden explorar, i tot això doncs, també parteix del capitalisme.
1: Blanca Aguilera, moltíssimes gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I també m'acomiado de la doctora Parramon, que és cap de la secció de psiquiatria i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, Gemma Parramon.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Volem fer un comentari breu, Albert. Jo crec que era un tema que tenia tot el sentit que el parlessin la doctora, la Blanca, la Gina i la Isabel Lleuger, però Alberto m'ha demanat un moment la paraula.
6: Però jo crec que, per finalitzar, diguem que caldria fer també reiteradament pedagogia de la salut i de la naturalitat. És a dir, la salut, perquè és evident que si fas exercici, si fas portes una vida saludable en els hàbits alimentaris, etc, et sentiràs millor i sobretot també et sentiràs més, entre cometes, més guapo. I també de la naturalitat, perquè jo crec que, per exemple, ara que ja comencem a complir anys, jo crec que hem d'aprendre allò de dir envellir amb naturalitat i viure la vida amb naturalitat. Tu tens el teu cos. I també els anys, evidentment, no dic que no perdonin, per mi els anys hi perdonen, perquè cada any que vius és un any doncs que, entre cometes, la mort t'ha perdonat, no? I, per tant, hem de gaudir-ho i hem d'assumir-ho a naturalitat, que el cos es va transformar, has d'assumir amb naturalitat que vas envellint i no t'has d'obsessionar en intentar introduir canvis d'estètica, allò de dir, no, vull semblar més jove, vull semblar més no sé què, vull... No, escolta'm, amb naturalitat, hi ha aquella campanya de publicitat, no sé què, producte ara que diuen, l'arruga és vella, doncs, escolta'm, tot té el seu encant si ho saps portar, doncs, amb dignitat, amb naturalitat, amb normalitat i també amb cert orgull.
5: Sí, però això és molt fàcil de dir, però si la política no acompanya, i no la política només en sentit de política.
6: Per això parlava de la pedagogia, és a dir, hem de ser capaços de traslladar aquesta convicció. És el que és la pedagogia.
7: Sergi.
1: Sí, digues, Borja.
7: Sí, perdó. No, que anava a dir que molt a favor de que, evidentment, la conversa entre les dones està molt fructífera i super a favor. També m'agradaria fer aflorar que existeix, com hem dit, també en els homes joves també, però, per exemple, hi ha un col·lectiu al qual jo doncs, m'hi sento part, que és el col·lectiu de l'home homosexual, on l'ús de medicaments per poder aconseguir cossos que no pots aconseguir per una altra via que no sigui unes injeccions i unes coses molt rares, també hi és, no? És a dir, jo, per exemple, jo sóc una persona, jo me deixo 1,91 m, jo pesava fa uns anys, 10 anys, jo pesava uns 77-78 quilos i em feia jo tenia molts dolors d'esquena, no? Aleshores em van recomanar que intentés fer més musculació, no tant d'exercici tipus natació, etc, sinó que fes més musculació i que, sobretot, mirés més doncs, per menjar més, no? Bueno, vaig pujar realment 10 quilos, els vaig pujar de forma natural, els vaig posar a poc a poc, no? I sobretot de forma controlada i sempre amb un nutricionista, no? Després, ara fa poc, vaig decidir pujar una miqueta més, però és que recordo una conversa d'aquest cap de setmana amb un amic meu i em deia, ja, però jo com que no ho he aconseguit, jo no ho puc aconseguir pujar més i m'agradaria pujar més perquè m'agradaria veure'm no sé què, jo sí que he optat doncs, per una sèrie de drogues, no?, que són aquests fàrmacs, que t'ajuden a tenir aquests cossos. Aquesta és una realitat, és una pandèmia silenciosa que estan allà, no? Cossos que són pràcticament impossibles d'aconseguir, però que s'estan aconseguint per la via de medicació i moltes vegades per un mercat que és il·legal, no? Bé, és una realitat.

0: no? Però hi ha un objectiu, no? Que és el d'aquesta validació constant amb els likes, etc., no?
1: Totalment.
0: Que ha canviat la cultura dels nostres joves i que realment la pressió estètica que ara mateix hi ha als homes jo no l'havia vist quan jo era jove. Vaja, jo no l'havia sentit.
1: Isabel.
2: Molt curt. Tot el que ara explicava en Borja, que jo estic molt d'acord, també té una qüestió de classe. És a dir, a tots els que estem aquí, que som uns privilegiats, en Borja va poder anar amb un nutricionista, poden accedir a uns medicaments, etcètera, etcètera, etcètera. Hi ha una altra reflexió a fer, que és el tema de com l'estètica afecta a les classes socials i com també l'optimització de cada cos té a veure amb les classes socials. Segurament és un anàlisi molt més obert i que té moltes arestes, però que em sembla que és important que ho tinguem en compte.
1: 12 minuts i les 11. Fem una pausa. Vull parlar un moment de Ferran Torres. Tinc dues persones al telèfon per comentar aquest tema i ho anirem deixant aquí. Si us sembla bé, un segon.
3: Així sona l'estiu a RAC1. Tots som u.
4: Ja tenim aquí el bon temps. I segur que et sents pesat, inflat, la roba t'estreny i no et veus bé. Sabem que necessites una empenta per perdre pes i volum. I a Clínic Tech t'ajudaran. Aprimar-se i mantenir un pes saludable per tota la vida ja no serà un problema. Ho aconseguiràs amb el pla 1-2-3. Si estàs fart de provar-ho tot i no t'aprimes, prova un producte natural amb registre sanitari. No són batuts. Continues menjant. Fins i tot, si menges fora de casa, perdràs entre 6 i 8 quilos en un mes sense efecte rebot. Des de la primera presa, elimines toxines, depures i neteges l'organisme perquè milloris la salut. Elaborat per laboratoris Clínic Tech, amb registre sanitari i una fórmula 100% natural. Molt econòmic. Només s'aconsegueix trucant al telèfon 900-494-134. Recorda, 900-494-134. Amb el pla 1-2-3, els quilos se'n van en un mes.
5: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Per a sol, tovalloles, van i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
6: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
7: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
8: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
7: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
8: Truca al 900-903-743.
9: Verisure.
3: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
10: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
3: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
11: El perquè de tot plegat.
1: 8 minuts i les 11. Ahir Ferran Torres va fer gira.

0: fer gira pels Estats Units i està fent un seguit d'anuncis, està fent promoció i va atendre diferents mitjans. L'última, la primera de totes, si no m'equivoco, és a la... No, disculpeu. L'última que va fer és en plena matinada, matinada d'aquí, CNN, des de Nova York. Li pregunten sobre la seva continuïtat al Barça i això respon Ferran Torres a la CNN.
1: Right now, the only thing that...
2: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
1: I have to be ready for everything.
0: Unes hores abans havia passat per l'NBC, l'NBC nord-americana, en un programa que es diu Today Show, i també deixava la porta oberta a una possible sortida del Barça d'aquesta manera.
3: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
1: Has contractat Barcelona.
2: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
3: Tens un club somiat?
2: Sí.
3: I quin és aquest club?
2: Només ser feliç.
3: Ben jugat.
4: Well played, well played.
0: En aquest context també va sotmetre's a una ronda de preguntes en un mitjà que es diu Sportico i va començar explicant què ha de fer el Barça si vol retenir-lo.
5: Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
0: Miguel Rico, molt bon dia.
6: Bon dia i bona hora.
0: Joan Puquí, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
0: Començo amb tu, Miguel. Sentim Ferran Torres aquestes últimes hores. Què penses? Com ho veus?
6: Bueno, pues entenc pel que hem sentit que ell té la paella pel mànec. O sigui, que és una decisió que diu ha de prendre i espera que sigui la correcta. Dedueixo també que té un club que no sabem quin és, on li fa il·lusió jugar. I jo, que sóc generós de mena, pues, si fos el Barça, miraria de facilitar-li la vida i ajudar-lo a que aconsegueixi el seu somni de ser feliç del club que ell vulgui. Per tant, miraria primer, clar, sense perjudicar els interessos del club. Per tant, primer miraria d'arreglar la seva situació contractual, perquè si no el gener queda lliure, i una vegada l'hagués arreglat i garantit la continuïtat perquè no marxi gratis, pues, miraria de vendre-la on vulguin, si és que ell vol marxar amb un altre club, perquè això, com a mínim, és el que jo dedueixo. Per jugar al Barça és important voler estar al Barça. Tenir un compromís i un sentit de pertenença. Si el té, és fantàstic, si no el té, pues, és millor que marxi a un altre lloc.
0: Joan, entens que pugui haver-hi aficionats del Barça, que pugui haver culers emprenyats aquestes últimes hores?
8: Bueno, sí, més que emprenyats... ho fem perquè tots sabem que el Barcelona és un club que té una massa social que majoritàriament, històricament, de tota la vida, en l'essència del club està molt arraigat un sentiment catalanista. Un sentiment catalanista vol dir essencialment d'identitat catalana. Això ha hagut molts jugadors a la història del Barcelona que han sigut amb una essència identitària inequívocament espanyola. I tenim exemples molt recents i tenim exemples no tan recents. I això val per jugadors, per entrenadors, per presidents i per dirigents del Barcelona. Personalitats històriques que han sabut no ofendre o no ser agressius amb la forma de pensar d'aquesta massa social. Ferran Torres sí que ha sigut visiblement agressiu amb aquesta forma de parlar. Per tant, d'entrada ja tenim un comportament que no s'escapa massa amb el que és el club. Per exemple, Andrés Iniesta. Andrés Iniesta és una persona plenament espanyolista i que sempre, al llarg de la seva carrera i després de la seva carrera, s'ha preocupat de respectar l'essència barcelonista, l'essència del social Barcelona. Ferran Torres, això... pensar més, sobretot arreu del Mundial, doncs no ha estat en aquesta línia. Hi ha també, en les declaracions de Ferran Torres, hi ha una part clarament personal, i després hi ha la part de la situació amb el club, que és la que parlava el Miguel, que jo coincideixo bastant amb ell. des de la part personal estem en un davanter centre, un davanter que al principi del Mundial ell mateix hi sentia a l'alçada de Chitalo. Chitalo és aquell davanter africà que es van inventar per intentar menystenir el rècord de gols en un any de Leo Messi,
0: sí, sí.
8: I ha acabat el Mundial pensant-se que és Van Basten. Aquest és Ferran Torres. És no ser conscient, no ser conscient de quin és el teu sostre. Crec que el Ferran Torres en el Barcelona s'ha tractat prou bé. Crec que és un jugador que ha estat molt discutit, però que ha trobat el context favorable, sobretot en Hansi Flick, per ser valuós per l'equip, jo crec que per ser respectat. Ell se sent menys tingut, aquí s'equivoca. I després hi ha la part contractual, que per ser ràpid, el sentit comú deia fa tres mesos, que tenim un any per davant, Ferran Torres se l'havia de, com diu el Miguel, o renovar o traspassar. Si no s'arriba a un acord, sabent que hi ha un club com és l'Atlètic de Madrid, que té un davanter en el qual el Barça està interessat i que és un club que està interessat en Ferran Torres, el sentit comú et deia, posem-nos les tres parts d'acord, Barcelona, Atlético i Ferran Torres, i fem una operació a tres bandes, una carambola. Això no ha estat així, i ara ens trobem en aquest punt, que evidentment el que té la paella del pan és Ferran Torres, però fins a cert punt. Perquè ell també juga el poder estar en un club on pugui triomfar, on pugui ser feliç i plenament, i es pugui sentir realitzat com a golejador els propers anys. Uh-huh. És una situació en la qual jo segueixo pensant que la solució més raonable és parar en l'Atlètic, Julián al Barcelona i arribar a un acord amb el preu. Jo crec que és el més raonable per a tots. Uh-huh. I segueixo pensant que és el que té més possibilitats que faci.
0: Joan, t'estem perdent molt. No sé si potser podem provar de perquè ens consta que devem estar enganxant com a mig camí ja, o preparant-te, o recent tornat, o a punt de tornar d'Anglaterra.
8: Mira, ahir va acabar l'estatge de pretemporada,
0: sí.
8: I ara estem amb el Pere Puntí, el portador del Mundo Deportivo, anant a embarcar, bueno, anant a facturar per agafar l'avió de tornada. Aquesta és la situació més.
0: Bueno, la s'ha anat mig aguantant la connexió, tot i que igualment només volia fer-vos aquesta trucada ràpida. Només, mira, Joan, et faig l'última pregunta i tornarem amb el Rico, i així també ja et deixem fer tranquil. Una mica lligat amb el que tu deies, eh? És a dir, què creus que passarà?
8: Jo crec, segueixo pensant, que acabarà passant la cosa més raonable, que és que Ferran serà a l'Atlético de Madrid, Julián Álvarez vindrà al Barcelona, i Barça i Atlético arribaran a un punt d'acord en la valoració dels dos jugadors. Perquè Ferran serà feliç a l'Atlético, Julián serà feliç al Barcelona, i els dos clubs ho diran guanyant. Jo crec que passarà.
0: Veurem. Joan Puquí, gràcies i bon vol. Bona tornada.
8: A vosaltres, moltes gràcies. Adéu.
0: Rico, tu quina sensació tens?
6: Pues res, seria fantàstic que això acabés com una pel·lícula d'aquestes americanes que definia el Puquí ara, que comença tot liat i acabem molt bé i molt enamorats i se'n van tots de viatge i són feliços. Però jo em mantinc a la meva teoria. Un jugador que no és feliç al Barça, no cal que jugui al Barça. L'ajudaria a sortir sempre i quan no causi cap perjudici pel Barça. Uh-huh. És a dir, que les dues parts surten beneficiats. Jo entenc la posició de Ferran, acaba de marcar el gol a la final del Mundial. Això té un peatge de popularitat i d'incomoditat pel protagonista, que suposo que ell està pagant de la manera que millor li sigui possible, però també té un peatge de cotització que el posa en una situació de mercat favorable per exigir més diners del Barça i més diners al club que el pretengui. Bueno, també al Barça, si algú el vol comprar, avui Ferran és un jugador més car que abans de començar el Mundial. Bueno, essencialment, tornem al començament. Si tu ets feliç al Barça, jo faria tot el possible, si l'entrenador el vol, que sembla que sí, perquè continues aquí. Si no ets feliç al Barça i l'entrenador diu, bueno, pues si me'n porteu un altre tranquils, pues el vendria i s'ha d'acabar la història.
0: Mm-hmm. Clar, aquí hi ha un element, i amb això acabem, Rico.
6: Pot sortir aquesta operació que diu el Joan perfectament del Julián Álvarez i l'Atlético, i un traspàs de diners més Ferran pel jugador argentí, pot ser perfectament, yeah. Però també pot ser que no. El cas és que no hi havia cap necessitat de fotre aquesta pressió, yeah, al context, i bueno, si aquestes són les cartes que, en les que vol jugar Ferran, doncs que juguin amb aquestes cartes.
0: Clar, aquí, ja que amb això acabem, Rico, molt lligat amb tot el que heu dit el Joan i tu, també hi ha el punt de l'afició. I molt lligat amb aquest missatge que tu deies, no? Molt cruifista, de si algú dubta de si vol estar al Barça i no ho té clar, doncs no cal que hi sigui. Si finalment, pel que sigui, Ferran Torres no marxa i s'acaba quedant al Barça, no sé quanta gent estarà disposada a acceptar-li o perdonar unes declaracions com aquestes.
6: Bueno, és un peatge que has de pagar. Si et quedes, pues exactament igual que el Julián Álvarez a l'Atlético de Madrid. Si s'acaba quedant allí, haurà de pagar el peatge d'haver dit que volia marxar. Això són coses que al futbol passen. Tu jugues les teues cartes i has d'assumir les teues conseqüències. És a dir, ets l'amo de les teues decisions i la víctima de les teues conseqüències. Per això tots som grans i ja sabem com funciona aquest joc.
0: Rico, gràcies, una abraçada.
6: De res, home, hem anat.
0: Només per acabar amb el repàs de declaracions que han fet Ferran Torres aquestes últimes hores, en l'entrevista que donava la CNN, de matinada, hora catalana, tarda, vespre, allà, també se li ha preguntat per la gorra maga, que recordem que duia durant les celebracions del Mundial, era aquella gorra vermella, lletres blanques, amb el missatge Make Spain Great...
7: great.
0: Mare de Déu!
7: Great
0: Make Spain Great Again, parafrasejant el lema...
7: És que costa.
0: Sí,
7: costa.
0: El lema d'extrema dreta de Donald Trump. Recordem que en aquell moment, fins i tot, el perfil oficial de la Casa Blanca se'n va fer ressò a les seves xarxes socials, dient en anglès, però venia a dir uno di noi, no? Ferran ha volgut treure-li ferro a la polèmica d'aquesta manera, la CNN.
1: Funny moment because...
2: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
1: Yeah, this.
0: Jo no en sé de política.
7: Jo no en sé de futbol, però no m'agradaria vincular a un símbol de la catalana com és el Barça un tio que diu que... amaga, és irrellevant i que ja no en sé de política, que ho digui totes les persones detingudes per l'AIS i expulsades d'aquell país.
9: Bé, jo seré políticament incorrecte. Jo crec que, primer, el Donald Trump s'ha apropiat d'un altre eslògan, que és el de Ronald Reagan.
0: Sí,
9: que era el 84, eleccions presidencials, Ronald Reagan les guanya amb el lema Bring in American Back, sí, tornant a l'Amèrica d'abans, la Ford, la gran... Ferran Torres, home, Ferran Torres... jo crec que volia jugar al Barça, però també volia jugar al futbol. I abans del Mundial, qui qüestionava Ferran Torres era el club, i jo no entro perquè, a més, com sóc perico, no vull més líos del compte, no? Però en qualsevol cas, qui qüestionava a Ferran Torres i li obria la porta a marxar va ser el mateix club. Una altra cosa és que el gol en la final del Mundial podrien haver canviat moltes coses, i sobretot pel Ferran Torres li ha donat una notorietat importantíssima. Però volien... pràcticament que marxés del club, i ell sempre ha dit que estava molt dolgut amb el tracte que havia rebut. Per tant, tampoc s'ha d'estranyar. I aquí també hem de conèixer tots els detalls d'uns i els altres. Sí, què és, sí, el que s'ha de fer ara? Evidentment, trobar una solució. Mm-hmm. És a dir, si tu no encaixes en l'esquema de Flick i per tant, no estaràs content i la teva felicitat, com tot jugador de futbol, és... jugar a l'esport que estimes, doncs trobem una solució, i si es pot fer un intercanvi amb l'Atlètic de Madrid o amb un altre club, o uns ingressos adicionals pel Barça,
0: sigui,
9: perfecte.
0: El que sigui serà, volia fer només aquest punt...
9: Si vol venir a l'Espanyol, jo estaria feliç, ja t'ho dic, eh?
0: Bueno.
9: Estaria molt bé, un bon davant.
0: Sí, però ho vull anar deixant aquí perquè, disculpeu, Isabel i Borja, però és que tinc moltes coses a les 11, avui de 11 a 12 tenim minibús intergalàctic, un dels grups que ve trepitjant més fora a casa nostra. Venen el Santi Fumfria i l'Aran Figueres, cantant i guitarrista, i l'altre guitarrista, i hem de parlar de cuina i ciència i cuina. Avui farem una cosa molt interessant, que és la lectura científica dels plats que fem. per què és bo posar-li un tomàquet, perquè si fem una amanida de llenties potser millor que no posem aquest ingredient perquè contrarrestra l'efecte de les llenties. És molt interessant el que farem. Però abans us vull explicar una última hora, ja té una estona, però us l'expliquem ara, que una de les grans de casa nostra, l'estiu passant vam parlar molt i aquest estiu n'estem parlant molt, i tant de bo quan torni del Mundial puguem parlar amb ella tranquil·lament. Iris Tió s'ha proclamat campiona d'Europa en solo tècnic femení. S'ha penjat l'or i ja suma, per tant, 4 medalles en l'europeu de París. El podi el completen la russa Vasilina Kandoshka amb la plata i l'alemanya Clara Bleier amb el bronze. És una mica el trident ara que està dominant en la natació. I gràcies a aquesta nova medalla d'Iris Tió, la delegació espanyola aconsegueix el seu primer or i ja porta 6 medalles en total. Iris Tió, insistim, es proclama campiona d'Europa en solo tècnic i encara té algunes disciplines per fer, per tant, és molt probable que en les properes hores i dies encara haguem d'explicar més victòries de la Iris Tió. Des d'aquí, una abraçada enorme i tota l'enhorabona. Per cert, 11:08, abans d'acabar, si us acaba de llevar, heu de saber que... Què hem de saber, Marçu, i bon dia.
10: Bon dia. Doncs mentre està en marxa la reunió amb tots els ministres de l'Interior de la Unió Europea per parlar sobre la crisi humanitària de Ceuta, acabem de saber que han mort 17 persones migrants que intentaven arribar a les Illes Balears amb patera. Salvament Marítim ha localitzat aquesta matinada una embarcació a uns 20 quilòmetres de Mallorca amb una vintena de persones que intentaven aproximar-se a l'illa. Només hi han trobat dos únics supervivents que han sigut traslladats a un hospital de Palma. Ara bé, no han pogut fer res per salvar la vida als restants. Han sigut les dues persones ferides que han explicat que havien vingut en patera i que feia 15 dies que estaven a la deriva.
0: Els experts en seguretat marítima avisen que ens hem de posar les piles en matèria de socorrisme i salvament.
10: Sí, cada vegada hi ha més gent que fa activitats a l'aigua, però també persones que li han perdut la por al mar i van a la platja quan no hi ha socorristes o bé fora de temporada. Això fa que s'hagin de lamentar més accidents. I per fer front a això, cal una normativa més estricta. Per començar, tots els infants haurien de saber nedar i també protegir-se a l'aigua. En aquest sentit, Ramsés Martí, professor de socorrisme i salvament, diu que això s'hauria d'ensenyar a l'escola.
11: Si el nostre fill fa una caiguda accidental en un espai aquàtic, si no sap nedar, si no ha tingut un aprenentatge de natació que inclogui, atenció, exercicis d'autoprotecció, la possibilitat de que se'ns ofegui és molt més elevada. Per tant, les administracions públiques haurien de facilitar això. Hauria d'estar dins l'espai curricular d'educació obligatòria, per tal de garantir que tots els nostres infants tinguin un coneixement suficient de la natació.
10: Des del 15 de juny ja han mort 30 persones ofegades al mar, piscines, rius, gorgs o pantans. En són més que la xifra total de l'estiu passat i l'anterior.
0: Mentrestant, expertes en pressió estètica alerten que les xarxes socials i els mitjans fan que torni la moda de la primesa extrema.
10: Sí, adverteixen que aquesta moda va i ve i que últimament s'ha escampat sobretot per les xarxes socials i els mitjans. Les noies veuen com les seves referents cada vegada són més primes i s'intenten assemblar. N'ha parlat Gemma Parramon, doctora cap de la secció de psiquiatria i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de la Vall d'Hebron.
12: Els cànons no han deixat d'existir. Sempre han exigit un control del cos de les dones, ja sigui cap una banda, cap a una altra. Als anys 90, aquest aspecte malaltís de l'aquest mos, per exemple, sí. Doncs ara sembla que es torna a repetir. Al final, sempre hi ha hagut aquesta exigència.
10: També apunten a una correlació indirecta entre el progrés del feminisme i la primesa extrema. Com més drets tenen les dones, la societat més es fixa en els seus cossos i com de primes han d'estar.
0: Per cert, que el 112 ja torna a funcionar. Torna a funcionar amb normalitat, per tant, per qualsevol emergència ja podeu tornar a utilitzar el 112. I també estem molt pendents del temps, perquè aquesta tarda s'esperen alguns aiguats al centre i al nord del país, i el Meteocat fa pocs minuts ha actualitzat els avisos de pluja per aquesta tarda. Martí Olivera.
13: Sí, aquests xàfecs que localment poden descarregar molta aigua en poca estona, fins a més de 20 o 30 litres per metre quadrat, sobretot al voltant de la Catalunya central i tota l'àrea de muntanya del prelitoral, des del Montsant, les muntanyes de Prades, cap a Montserrat, el Montseny i també Guilleries Collsacabra fins a arribar al Ripollès. Precaució especialment Osona, Lluçanès, Berguedà i Ripollès, aquestes quatre comarques que es troben sota avís per arribar als 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Això és intensitat important. Uh-huh. Per tant, precaució a la carretera, xàfecs també localment acompanyats de calamarsa o pedra, com va passar ahir en diversos punts del nord de Catalunya.
0: Gràcies, Martí.
13: Fins ara.
0: Gràcies, Marçuí.
10: A tu.
0: Vinga.
10: Vinga, què?
0: Escolta, demà...
10: No, demà hi ha Dracs Bruts.
0: Ja vam negociar que aquest nom no seria el que li posaria.
10: Dir, però nosaltres però ja l'hem batejat d'aquesta manera.
0: Drets bruts dels editors d'aquesta casa. Podem sí, avançar el nom o millor no?
10: No direm res, que la gent ho encerti quan comencem.
0: Demà, eh?
10: Que estiguin ben atents. A partir de 11:45 aquí, a RAC1.
0: Fins ara, home.
10: Fins ara.
0: Va, ho anem deixant aquí. Gina Rigol, Alberto Fernández Díaz, Isabel Lleuger i Borja Aitor Arriaga. Moltíssimes gràcies.
7: Gràcies.
0: Fins la setmana que ve.
14: Gràcies.
0: A veure...
14: Gràcies a vosaltres.
0: A veure què passa.
14: Fins
0: la setmana que ve. Adéu, a veure què passa. A veure què passa. Passaran coses, eh? Això
7: alguna
0: segur.
7: Cosa o altra.
0: Alguna cosa o altra passarà. Moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Ara, de seguida, com dic, minibús intergalàctic aquí al món a RAC1. Un segon.
15: El perquè de tot plegat.

0: estigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Per a sol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
3: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1,99 €. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027, cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
8: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres.
9: Bon Preu i Esclat.
4: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
5: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
4: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
5: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.

0: 11:18, perquè dic clar, no 11:18. Si us dic moviment oscil·lant polinòmic Y és igual a U/X, molts potser ja direu, ja sé de què parles. N'hi ha d'altres que potser estareu parlant de, pensareu que estic parlant d'un examen de matemàtiques, però realment estic parlant d'un disc, i és l'últim treball de Minibus Intergalàctic, que és una banda gironina de rock psicodèlic. Ara els vull preguntar també si se senten còmodes amb el concepte de rock psicodèlic, si el comparteixen o no. Potser el nom us sona, perquè fa un parell de mesos se'n va parlar molt, Pedro Sánchez els va recomanar per sorpresa a les seves xarxes socials i de cop molta gent es va preguntar: qui són aquests? Nosaltres en aquell moment els vam portar aquí al programa, els vam trucar aquí al MOA-RAC1, i avui els hem tornat a convidar perquè, més enllà de l'anècdota, són un grup que ens demostra que es poden fer projectes diferents i amb molta personalitat aquí a casa nostra. Un d'ells és el Santi Fumfria, ell és cantant i guitarrista. Bon dia i moltes gràcies, Santi.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. I l'altre que ens acompanya és l'Aram Figueres, ell és guitarrista. Bon dia i moltes gràcies, Aram.
2: Bon dia a vosaltres.
0: Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Quan us dic Pedro Sánchez, ja comença a fer... Això us fa bola?
1: Ens fa bola, ens va fer bola des del minut zero.
0: Això us anava a dir.
1: Sí,
0: quan us vam entrevistar aquí al MOA-RAC1, jo vaig tenir la sensació de dir... Buah. Els està fotent un pal, aquest tema.
1: Increïble, sí, sí.
0: Sí, eh?
1: Ho vam haver de surfejar. O sigui, evidentment va ser una cosa no desitjada i ni positiva ni negativa, simplement no desitjada. Llavors, bueno, ho vam haver d'entomar com vam poder.
0: Ja. Fa una setmana, crec que era, potser menys, Barack Obama...
1: Ah, sí? Ens va recomanar,
0: sí,
1: també?
0: Sí, va publicar la seva tradicional playlist d'estiu. No sé si li heu fet un cop d'ull, per si de cas sortia o no.
2: No.
0: T'imagines? Ara de cop...
1: Clar, ens fem com trend, però per polítics, no? Només?
0: Gerona, no?
1: Exacte. Sí, sí. Estaria bé.
0: Escolta, el nom del disc... teniu alguna cosa en contra dels periodistes? O com va?
2: No, no, no. Tenim molt a favor dels matemàtics. No... És que no és massa pensat, ni s'ha deixat de pensar, vull dir, va ser... Volíem que fos alguna cosa una mica... Sempre hem intentat, no?, que els noms fossin...
1: Enrabassats.
2: Sí, és divertit.
1: Ens agrada jugar amb la idea de que ningú s'acabarà de recordar ben bé del títol dels nostres treballs, i al final acaba sent com una cosa més intuïda o simbòlica que no explícitament textual. És el de la fórmula aquell, doncs ja està. Doncs aquell disc està bé.
0: Sí, aquells del moviment, no sé què tal.
1: Sí, sí.
0: Però segueix... Hi ha alguna idea de per què aquesta sí, una altra no?
1: Bona pregunta. Hem vingut avui els humanistes de la banda, la gent de números, s'ha quedat a casa, que és l'Ivet, bàsicament.
0: Sí.
1: Però, bueno, al final... crec que és una fórmula, sí, o no sé, una fórmula que vol mostrar com l'ambigüitat i la complexitat, no?, de quan més t'allunyes d'un eix, més t'apropes a l'altre, no?, i com que al final la vida, pues, és un mar de contradiccions que s'ha d'anar navegant i assumint.
0: D'acord.
1: Sí, sí. Bàsicament això.
2: Val, però era aquesta fórmula i n'hi havia unes quantes sobre la taula.
1: Sí.
2: I aquesta ens va agradar tant a nivell estètic, no era molt llarga tampoc. Perquè... No,
1: especialment a nivell estètic.
0: Yeah.
2: I, pues...
1: No hi ha res per sobre de l'art i l'estètica, les matemàtiques van després.
0: Doncs aquesta fórmula convertida en disc sona així.

0: el primer disc, que es deia, que no ho hem dit, Meditacions des dels miratges mercúrics, 2024, i aquest nou que porta per títol aquesta fórmula matemàtica, que no tornaré a reproduir, si us sembla bé. No cal saber res de matemàtiques per entrar dins del disc, eh?
1: No, gens ni mica.
0: Absolut. Sí. Quan vau començar vosaltres?
1: Doncs vam començar post-Covid. Vull dir,
0: sí,
1: vam estar tancats com tots a casa i teníem moltes ganes de sortir i de, bueno, i de fer tombarelles. I al final pues, vam començar a quedar per tocar i la cosa es va anar engrescant. I al final, pues, mira, aquí estem.
0: Sou un grup d'amics que heu fet un grup de música. Mm. És aquesta la consecució
2: sí,
0: de fets, eh?
2: Efectivament. Bueno, molts ens coneixíem de la facultat. Bueno, quatre vam fer història, llavors l'Iker, que és metge, va venir a la ciutat de Girona per fer la residència i ens vam conèixer a través d'un altre amic de la carrera, vull dir que també... Ja ens coneixíem abans de la colla i vam dir, mira, va,
0: endavant,
2: crec que dos i dos fan quatre, si tots toquem alguna cosa, pues,
0: a veure què surt. I em va sortir Minibús Intergalàctic.
1: Sí.
0: Per què Minibús Intergalàctic? És que vosaltres hi veu acabar fars al minut zero de Pedro Sánchez i acabareu fars de que us preguntin per què aquest nom i per què l'altre,
1: està bé. No, aviam, lo de Galàctic, pues, com per encisa i per l'àlbum que té, que Galeta Galàctica es diu, no?
2: Uh-huh.
1: I bueno, crec que tot aquest imaginari dels anys 60, psicodèlic, aeroespacial, Rivià, Pink Floydians, bevem d'allà completament, llavors... amb un homenatge bonic. I Minibús també, pues, per un altre referent dels 60, que és Scooby-Doo, que anava en una furgoneta molt xula.
0: Home!
1: I això, pues, Flower Power.
0: M'encanta. Al disc hi ha temes com Mòbil Continu. Vinga, vamos para adelante.

0: Només conec una veritat, que el sol se'n va cada tarda i no sé quan tornarà. Bastant existencial.
1: Bueno.
0: Sí, no sé en quin moment vital us va enganxar la creació del disc.
1: Bueno, doncs pues les lletres les solem fer l'Ícar, que no ha vingut avui, i sí. Jo, i bueno, crec que els dos ens va pillar un moment com de... Bueno, de crisi dels 30, estem allà tots. I, bueno, i ruptures sentimentals pel mig, i saber què fem les nostres vides, i bueno, el disc ho va una mica d'això. Yeah. També veníem d'un primer disc que jo personalment, poder l'Aram no hi està d'acord, però me'l vaig prendre com un exercici d'estil una mica, de posar-me a prova fins a quin punt podríem fer cançons i lletres semblants a les que es feien als anys 60. I jo crec que de cara a aquest segon disc, bueno, ens hem animat una mica més, hem agafat confiança, i jo crec que hem decidit a poder parlar de coses que ens preocupen una mica més íntimament i que ens passen al nostre dia a dia.
0: També hi ha altres temes que podríem potser dir més reposats, com Camí vell,

0: Aquest tema dura gairebé 8 minuts. 7 minuts i 45 segons, podríem dir que és l'antítesi d'una cançó de TikTok.
1: Sí.
0: Ah, no sé si és casualitat o potser té un punt reivindicatiu d'una altra manera d'escoltar i de viure i de gaudir la música.
1: Crec que les dues coses. O sigui, òbviament hi ha una manera com entenem la música nosaltres i també de referents que tenim, que... Bueno, i d'objectiu, que en cap cas és que ens surti un vell de TikTok de les nostres cançons. I hi ha un punt també de casualitat que és que ens surt fer-ho així. De fet, aquest tema crec que era més llarg i els va retallar en part perquè hi cabés en un disco de vinil. No...
0: Ah, sí?
1: Bueno, al final també tens en compte la durada.
2: El format.
1: Clar, sempre anem a apurar els 44 minuts que hi queden. O sigui, no es decideix per això el fet de que un tema... Vull dir, al final cada cançó pues, li dones el que ha de tenir, però vull dir que en cap cas no hi ha una voluntat de dir no, és que ha de ser més curt. O més... De fet, era un tema de debat, no? Una mica amb en Youth, que era un dels coproductors del disco, doncs... Bueno, que no anem a fer hits, anem a fer les cançons que ens surten. Si ha de ser més llarga perquè ho demana, doncs ho és. No ens ho mirem massa, això.
2: Sí, és veritat que avui en dia... Vull dir, si en algun moment de la història de la música a nivell industrial estem alliberats dels condicionants del format, és avui. Vull dir, vale que hi ha TikTok i vale que les cançons d'un minut i mig tiren més, però si en vols fer una de 12 la pots fer i no hi ha problema.
0: Clar.
2: I van dir, pues, cap endavant.
0: Parlant de durada, però en aquest cas diferent, també hi ha títols llargs.
2: Sí.
0: No deixen gaire indiferents. L'agredolça lliçó de la Vall del Daurat. Sí.

0: El protagonista d'aquesta cançó fuig d'un indret on no existeixen els despertadors. Jo diria que crec que no fugiria mai d'un indret on no existeixen els despertadors.
1: Sí. Jo crec que sí que hi acabaria
0: fugint. La meva relació és tan complicada amb el despertador.
1: No, bueno.
0: Tu creus que tu sí que hi fugiries?
1: Sí, crec que la gràcia de la cançó és aquesta, de que no tot pot ser hedonisme. Te n'acabes afartant de l'hedonisme i de fumar cigarrets infinits i de llevar-te a les 1 del migdia. Acabes pensant què faig amb la meva puta vida ara. Val. Necessito una mica de... El punt just està la gràcia, jo crec. Crec que la cançó va d'això, no?
2: Sí. Bueno, de fet, el protagonista sí que vol arribar-hi.
0: Sí, sí, exacte.
2: Un altre que diu, no, jo vinc d'allà i creu-me que no.
0: Sí. Defineix potser aquesta cosa de buscar el punt mig? És una mica el grup, també?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh?
1: Bueno, jo crec que... El títol del disc, al final, la manera que tenim de treballar en general, ens costa molt pensar un concepte o no, una idea de disco, i a partir d'aquí desenvolupar els temes. Crec que el nostre procés és a l'inversa. Vam veure que tenim uns quants temes i vam dir, bueno, de què estan parlant aquests temes? I vam trobar que poder trobar l'equilibri o poder saber navegar als extrems era el que recollia tot el relat. Sí.
0: Algunes cançons les cantes tu, Santi, algunes Líquer,
1: sí.
0: Però aquesta els dos.
1: Aquesta cantem els dos.
0: Pel tema dels dos personatges?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I també l'Aram canta una cançó, a Blau.
2: Una
1: cançó, sí. L'Aram és un gran lletrista i s'està alliberant últimament, cosa que ens agrada.
2: Bueno.
0: Cantes Blau, eh?
2: Sí.

0: Aquesta sona una mica diferent a la resta.
1: Sí, sí, potser és el que a nivell de sonoritat... Tot i així, o sigui, els referents, al final, són comuns en, en diversos temes. Però és veritat que aquesta sí que vam buscar aquesta atmosfera una miqueta més densa, de moltíssimes capes, més shoegaze, que potser la resta de cançons no, sí, no, no tenen tant.
2: Se sona Slow Dive, això. És sí, un hit massa. Què va? Va fantàstic.
0: Ets tímid, eh?
1: Anar, potser, bueno, una mica, sí. Sí, sí.
0: Però bueno, t'estàs deixant anar, diu el Santi.
1: Sí, depèn.
2: Depèn del moment. Deixa-la anar, deixa-la anar, eh? A la intimitat.
0: Sí, però dos vocalistes ja és rara avis. Tres vocalistes en un grup bueno, ja ens seria...
2: Ens, crec que a vegades ens agrada complicar-nos la vida, sí. Perquè si no ens avorrim. Llavors...
0: A veure, escoltem una altra. Escoltem Gos Ferit, ara. Us ho passeu bé?
1: Molt.
0: No?
1: Molt. Bueno, si no estaríem
2: si no
1: aquí,
2: faríem, no ho faríem.
0: Eh? Yeah.
2: Perquè la quantitat de mal de caps que porta tenir una banda, no us ho imagineu. Eh?
0: Tipo?
2: Carregar amplificadors que pesen 50 quilos a les 4 de la matinada i fer 3 hores més de cotxe per tornar a casa, per exemple.
0: Yeah.
2: I ho fem amb molt de gust, eh? Perquè, evidentment, si no ens ho passem bé, no ho faríem. Però, bueno, mal de caps, mal de caps. Sí, sí.
0: Us despassem en minibús?
2: Més o menys.
0: Pregunta lamentable, eh?
2: No, més o menys, amb una furgó. Sí, sí. Ara l'hem de vinilar amb flors i lletres així com grubis, però quasi ho tenim. És els següents diners que entrin per la banda seran per això.
0: Heu parlat del Martin Youth Glover, si no m'equivoco, que és gran productor.
2: Gran productor, sí, senyor.
0: Qui és exactament, perquè no el conegui?
2: Llegenda viva del rock and roll. Ha produït a tot Kiski, però és que tot Kiski, eh? A Paul McCartney, a Pink Floyd, a Jesus and Mary Chain... La llista és interminable, sí.
1: Les parets era una cosa, tot eren discos d'or, no sé qui. Vinga, allà, en una cantonada. Com...
0: I com s'aconsegueix que també sigui el vostre productor?
2: Pues...
1: El disc està coproduït entre en Xavi Salvaté i l'Enric Teruel, que són del segell d'Estem, el Neu,
0: sí,
1: de Girona. Llavors, nosaltres els demanem a ells que produeixin el disc i ells ens deriven... Bueno, ens deriven... En l'últim disco d'en Xevi el havien gravat allà, llavors el coneixien i van creure que
2: encaixava.
1: Que encaixava i van dir, pues, sí, però creiem que hauríem d'anar allà a que en Martin hi posés cullerada i a gravar coses allà. Llavors vam acabar allà.
2: I va estar guapíssim allà.
0: Sí.
2: Va ser increïble. Va ser com unes colònies del rock. Vull dir. Sí, sí.
0: Contents de la rebuda, de moment?
2: Sí, molt, molt, molt, molt. Ens feia una mica de por... Jo sempre, crec que sempre hi serà, això, no? També, perquè també és el nostre primer segon disco. Saps què et dir? Llavors vam fer un primer que va funcionar i vam dir, tu, ara què fem amb el segon, saps? En plan, si canvia molt la cosa, la gent dirà que és això, si és el mateix, avorrirà... I jo crec que estem satisfets perquè crec que hem sabut trobar un punt mig, no? I sembla que la cosa agrada i funciona, de moment. O sigui, bé.
0: Teniu gaires concerts, ara?
2: Sí, sí, sí. Ara aquest cap de setmana passat venim de tocar Falset, divendres, al Garbinar de Pop, sí. I diumenge a Camprodon, al Microclima. I ara ens venen unes setmanes de descans.
1: Sí, fins al 23, crec, que toquem a Manresa, les alternatives, mira, si no m'equivoco.
2: Portar la xuleta. 23 d'agost, a la Festa Major Alternativa de Manresa. El 12 de setembre a Sant Feliu, a Las Vegas, amb una banda amiga, amb Roca Banana.
0: Sí.
2: Un saludo des d'aquí per ells. Després al BAM, que estem molt contents de tocar al BAM.
0: Home. Tocarem
2: a Plaça Catalunya el dia 26 de setembre.
0: Sí.
2: I més, i després ens anem a Bilbao el 15 d'octubre, el 24 d'octubre a Vilanova a la Geltrú, el dia 5 de desembre a Madrid, a Mazo Madrid. I després la gala grossa el dia 16 de gener a la Gran Nit del Neu, allà a Girona.
0: Això ja ens situa l'any que ve, eh?
2: Sí, sí.
0: Esteu... Teniu plans? Esteu preveient coses? Esteu treballant coses de cara a l'any que ve?
2: La cosa no para, eh? Sí, és que tenim coses, sí. Ara aquest estiu hem estat gravant un tema amb una altra banda amiga que es diuen Deli, o Dili, no sé mai com ho pronuncien ells, que són una banda del Montseny que és de lo millor... Bueno, crec que és la millor banda de música electrònica que hi ha a Catalunya. I a ells els hi mola molt el rock, també, i, bueno, com aquest... moment dolç a finals dels 80 on es barreja la música electrònica i el rock. I bueno, estem treballant en un tema que sortirà aquesta tardor. Sí, sí. I més coses que ja estan al forn, però bueno, encara és aviat per dir-les. Però sí, sí, ja m'atraca per rato.
0: Un tercer disc, no. O sí.
2: Ja m'atraca per rato. Hi ha cosa, hi ha cosa.
0: Yeah. Sí.
2: Es fan llargs, els silencis de la ràdio.
0: Va, vull acabar amb una última cançó, perquè per preguntar-vos també que si les vostres influències venen també una mica més enllà d'allò musical, ho dic per aquesta cançó.

0: Que juga pes la literatura catalana, la vostra manera de...
1: Com, disculpa?
0: Si juga pes la literatura catalana, la vostra manera de...
2: Som lectors, sí, ens agrada. I jo crec que a l'hora de composar, bueno, sempre ens hem inspirat tant en Pere IV, com és aquest cas, però...
0: Sí, és una versió de Pere IV.
2: Sí, de fet és una versió d'en Bob Dylan, del Tombstone Blues.
0: Que...
2: I Pere IV i va fer un poema, i després Els Tres Tambors, que és una banda mítica de... pop garajero català dels 60, va fer aquesta cançó, que és on ho hem tret nosaltres.
0: Mm-hmm.
2: És un refregit de referències.
0: També hi referència al Joan Brossa.
2: Sí, mm-hmm. També en aquest últim disco. Sí, vam afegir un poema seu. I sí, en general ens agrada llegir. Nosaltres no som grans poetes, però menys mal que n'hi ha que sí.
0: Però
2: i llavors
0: sí, lectors.
2: Ens intentem copiar-los el millor que puguem.
0: Santi Fontfaria i Aram Figueres, estarem molt pendents del que pugui venir el 2027.
2: Moltes gràcies.
0: Però encara queden mesos del 2026. Gaudiu tot el que us ve i a treballar moltíssim i a continuar gaudint com ho feu i fent-nos gaudir. A tots.
2: Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.

0: l'estiu, Mar o Muntanya i RAC1. Tots som u.
1: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels seus fills. Parasol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Arriben els Electro Days del Corte Inglés, 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
6: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
5: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics...
6: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
5: Només 3, 4 i 5 d'agost Electro Days al Corte Inglés.
6: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
7: Perdona, tindries lloc per dos?
8: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
7: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
0: El món a RAC1 amb Sergi Ambudio.
11: 20 i les 12. Cristina Domingo, molt bon dia.
12: Bon dia.
11: Com estàs?
12: Super.
11: A veure, apropa't el micròfon.
12: Oh, és veritat.
11: Que avui te l'han posat lluny.
12: Ara, jo que sí. Sóc baixeta.
11: Clar, sí, és que... Puja la cadira. No, però vés a compte perquè pugen com molt de cop.
12: No, que encara acabaré el sostre.
11: Com Spiderman.
12: Deixa't. Ja
11: com estàs, Cristina?
12: Molt bé. Millor no podria estar.
11: Que bé. Fantàstic. Sempre m'alegres. Hauràs de venir més.
12: Som-hi.
11: Avui amb la Cristina no estem sols. Avui parlarem de cuina, però no estem sols aquí a l'estudi. Perquè avui tenim una estudiant de medicina que acumula desenes de milers de seguidors a Instagram.
13: Hola! Com a estudiant de medicina, hi ha un aliment que intento que mai falti a casa. El peix. El problema és que entre pràctiques, classes i feina, molts dies no tinc temps.
11: Ella és la Lola. Peix, Lola Cuina, a les xarxes, amb dues as. Lola Cuina. Però, en lloc de fer contingut amb una bata blanca, ho fa amb un davantal. I la Lola ens proposa a les seves xarxes socials reptes fàcils i sempre, això sí, amb la ciència al darrere. Lola, bon dia.
14: Bon dia.
11: I benvinguda al món de RAC1.
14: Moltes gràcies. Quina introducció, eh?
11: T'ha agradat?
14: M'ha encantat, m'ha encantat.
11: Lola, eh? Lola A, Cuina.
14: Amb dos A's, perquè amb una A no estava disponible.
11: Ah, sí? Ja existeix una Lola Cuina.
14: Existeix una Lola Cuina.
11: Quin tema. Anem a reclamar-li.
14: Sí, sí.
11: Doncs Lola A, eh? Sobretot amb dues A's. Una metgessa que cuina. O una cuinera que fa de metgessa, o què és més?
14: Jo crec que és més una futura metgessa estudiant de medicina. Clar. A qui li encanta explicar la ciència i a qui li encanta cuinar també.
11: Quan vas començar? Perquè tots sabem que la carrera de medicina no és precisament una carrera que et permeti anar fent com altres coses, més enllà de la carrera en si.
14: Sí, sí, va ser... Mira, ara farà just un any, el 20 d'agost, més o menys, o 22 d'agost.
11: Sí.
14: I res, era una cosa a mi, bé, des de sempre, m'ha encantat molt. Parlar, explicar la ciència, ha estat molt curiosa, llegir llibres de ciència, del que sigui, a part de les altres coses, no?, dels altres hobbies i tal. I això, sempre tenia aquesta espineta que dius, és que... Vull explicar-ho. També penjava les meves receptes al meu Instagram personal.
11: Sí.
14: I les meves amigues em deien, Lola, t'hauries de fer alguna cosa. No? I entre una cosa i l'altra, una amiga em va dir, va, fes-te un compte de TikTok. Després vaig començar, em vaig fer-ne un d'Instagram. I entre una cosa i l'altra, després me'l vaig posar públic i va començar tota aquesta cosa i aprendre a editar vídeos.
11: Tota aquesta moguda, eh?
14: Tota aquesta moguda, sí, sí.
11: Sempre acabes aquests vídeos teus dient que fas recetes amb la ciència darrere els seus ingredients.
14: Exacte.
11: A què et refereixes exactament amb això?
14: Mira, jo, per exemple, una de les coses que feia de normal, de tota la meva vida, i de fet li animo a tothom a que ho faci per curiositat, era, per exemple, si m'estava menjant una amanida d'espinacs amb el que fos, buscava beneficis dels espinacs pel cos. Jo pensava, un així entrarà millor, no?, l'amanida. I això, entre buscar-ho i tal, i em vaig adonar que a mi era una cosa que m'encantava, no?, saber doncs, què feia aquest plat que m'havia preparat, no?, amb tantes ganes, doncs, bé, perquè sí. I això, aleshores, doncs és integrar aquestes coses que jo aprenia, les coses que aprenc de la carrera, de doncs, l'amanida dels espinacs, i explicar-li a la gent, doncs, això, doncs, amb què et pot beneficiar, bàsicament.
11: Clar, és la ciència que hi ha darrere del que mengem.
14: Exactament.
11: I del que cuinem.
14: Sí, sí.
11: Clar, tu ens proposes, per exemple, receptes per la regla, receptes pels marejos, receptes per si ens cremem a la platja amb el sol. Ens estalviaríem, potser, molts medicaments si coneguéssim una mica millor els aliments que mengem?
14: Jo crec, aviam.
11: O tindríem... Millor salut, podríem dir.
14: Això està segur. És a dir, cuidar-te la salut, per mi, és un dels pilars per estar millor. Jo, per exemple, ho noto moltíssim amb la meva energia o amb el que sigui, o simplement també per la il·lusió de cuinar-te algo que t'agrada, que està bo i que, a més, saps que et cuida. És que jo crec que això... Bé, és a dir, no hi ha res com saber que t'estàs fent un plat que t'agrada, que l'estàs gaudint i que, a més, és bo per tu. Això, principalment. Yeah. I després, també, molt del tema dels suplements. És a dir, hi ha bastants nutrients que de per si ja podríem aconseguir només amb la nostra alimentació i que no seria necessari gastar-nos els diners en comprar-nos suplements que si l'omega 3, que si el magnesi, que si no sé quantes coses que hi ha ara mateix.
11: Mm-hmm. El que farem amb la Lola ara, de seguida, és agafar plats, uns quants plats, i que ens expliqui si estan ben combinats, ben compensats, com interactuen entre ells els aliments. Perquè, per exemple, una amanida de llenties, en funció del que li poseu a l'amanida de llenties, pot ser que estigueu restant els efectes i els beneficis de les llenties.
14: Totalment.
11: Ara hi entrarem. Però abans, amb això que deia la Lola, Cristina, una mica tot va lligat, eh? És allò de que l'estómac és el segon cervell.
15: Sí.
11: No?
15: Mantenir una dieta i una alimentació que ens cuidi, sí que és veritat que ens allunya molt del metge. Jo ara fa un moment, abans d'entrar, li explicava a la Lola que sempre m'han dit és que els teus fills no es posen malalts. I penso, bueno, crec que intentem complir molt amb les tres parts, no?, que dèiem abans. Intentem molt que tinguin una alimentació sana, no?, evidentment que fem excessos, però que es basi en uns bons vegetals, amb una bona proteïna, amb coccions que siguin saludables, que sigui molt variat. Van a dormir molt aviat, que això tothom... Tan aviat et van a dormir i l'esport, no?
11: Ai, sí.
15: I jo ha estat una mica prova-error, eh? I al final el temps ens ha donat la raó. Els nostres fills gairebé no falten.
11: Clar.
15: Ni a l'escola, no?, quan eren petitets, clar, ni a la llar, ni ara quan van a l'institut. Per llàstima d'ells, eh? Més d'un dia ja els agradaria poder-se quedar a casa.
11: No, clar.
15: Però sí que és veritat que si t'alimentes bé, no?, jo crec que guanyes amb salut. És una cosa com una carrera de fondo, no? Si cada dia inverteixes en la teva cosa, és una inversió. Al final, és el cos és el que tenim, totalment, el que ens acompanyarà la resta de la nostra vida.
11: Perquè, Lola, hi ha uns ingredients que milloren o empitjoren els beneficis dels altres?
14: Sí, ho podríem dir així. No és que millorin o empitjorin els beneficis, però hi ha alguns aliments que barrejats poden fer que puguis absorbir més els nutrients,

0: taronges, llimones, el que sigui, tomàquets també, o el mango. Aleshores, què fa aquesta vitamina C? El que fa és convertir el ferro de les llenties, aquest ferro vegetal, en un ferro que és molt més fàcil d'absorbir. Aleshores, si és molt més fàcil d'absorbir, barrejant el ferro vegetal amb la vitamina C, vaja, ens anirà perfecte. I jo, com una persona que li ha costat molt pujar els seus nivells de ferro, vaja, em va perfecte, és un truc, ideal.
1: Clar, així, és a dir, acompanyem un aliment molt ric amb alguna cosa, amb una cosa que el fa més absorbible.
0: Exacte.
1: Pel nostre cos, i per tant potenciem l'element d'aquell ingredient.
0: Sí, sí.
1: A veure, avui ens portes unes quantes idees de receptes que fas, com es vinculen amb la medicina. Ara la gent dirà, a veure quines combinacions ara fa l'Ola, perquè les coses les puguem un servir. No.
2: Deixa'm que faci un apunt, i és que són boníssimes.
1: Sí.
0: Ai, gràcies.
1: Però és que, clar, això, mira quina cosa més atrevida fa la Lola, que és arròs a la cubana. Atenció.
0: Ai, vaja.
1: A veure.
0: L'arròs a la cubana és el plat estrella de qualsevol estudiant. Arròs a la cubana, arròs amb tonyina...
1: Estudiant, treballador del món RQ a l'estiu...
0: Exacte, va, perfecte. Sí, i la veritat que a mi una de les coses que m'agrada més de l'arròs a la cubana és la salsa de tomàquet. Una bona salsa de tomàquet fa tota la diferència. I, a més, és que la salsa de tomàquet és l'element perfecte per exprimir tots els beneficis del tomàquet. Ara t'ho explico.
1: Val.
0: Mira, el tomàquet té una cosa, té un antioxidant, que és el licopè. Vale? Jo el vaig descobrir, això, l'any passat, fent recerca, vaja, que tampoc és una cosa que jo conegués. I aquest licopè també ens costa una mica d'absorbir-lo, no? Està allà dins de les cèl·lules del tomàquet i costa moltíssim.
1: D'acord.
0: Aleshores, què podem fer? No? Els tomàquets, nosaltres, si els fem al forn, per exemple, si els cuinem a la paella o el que sigui, trenquem, no?, aquesta, doncs, les cèl·lules del tomàquet, i pot sortir aquest licopè, no?
1: El licopè pot escapar.
0: Aquest es pot escapar, està lliure, per la nostra salseta de tomàquet, allà, boníssima, plena d'antioxidants. I, a més, és que, clar, és que la salsa de tomàquet no acaba aquí. La salsa de tomàquet també la triturem, no? És a dir, entre la calor i el triturar, tot el licopè fora del tomàquet, Val. Tots aquests antioxidants cap a nosaltres. Però què passa? És que això, vaja, és una meravella. Vaja, aquí es van acumulant coses. A mi m'encanta. Prepareu-vos. Aleshores, què passa? Doncs que hi ha un truquet que podem fer per tal que aquest licopè l'absorbim molt més. Que és posar-li un rajolinet d'oli d'oliva. Què fa aquest oli d'oliva? Aquest oli d'oliva, bàsicament, fa com una mena de vehicles de transport per a licopè. És a dir, quan estan allà tots els intestins, l'estómac, tal, nostre sistema digestiu, no? Li servirà per crear com una mena de micel·les, sí? Que li serveixin al licopè per travessar cap al nostre torrent sanguini. I així, tot el licopè cap a dins, tots els antioxidants, els beneficis...
1: Per tant, quan mengem salsa de tomàquet, rajolinet d'oli. I això farà que el licopè...
0: El licopè, aquest.
1: Tindrà el licopè a tope.
0: A tope, sí. La salsa de tomàquet o, vaja, qualsevol cosa que li posis tomàquet, que millor casolana, s'ha de dir.
1: Sí.
0: Tot s'ha de dir.
1: A veure, arròs a la cubana, és bo afegir-hi ou ferrat a l'arròs?
0: Aviam.
1: O sigui, bo de sabor ho és, clarament. Però
0: boníssim.
1: Científicament...
0: Científicament, mira, l'ou també té els seus greixos i això ens pot anar bé... i, a més, no, si està ferrat o si està com sigui, que li porta aquest oli d'oliva...
1: T'ho pregunto per allò de allò que es diu que, com si estigués mal vist el barrejar hidrats i proteïnes.
0: No, jo
1: no, crec
0: que com més variada sigui la nostra dieta...
1: Millor.
0: I també a nivell de tot el que parlem de la microbiota... És a dir, tu pensa que tens milions i milions de bitxets allà dins dels teus intestins i com... més diversitat d'aliments tu els hi donis, més probabilitat tens de que els hi agradi a més tipus, no? Aleshores, com més gran sigui la varietat, millor, perquè més beneficis et podran donar.
1: Mm-hmm.
0: Mira tu.
1: Tenint una mare cuinera professional, els teus fills volen arròs a la cubana?
2: Sí.
1: Clar.
2: Els encanta. És un platàs.
1: Ja.
2: A més, és un plat que acostumem a menjar la nit que jo estic a l'escola. Amb la Mireia,
1: que
2: la nit. I aleshores, com perquè sigui una miqueta més lleuger el que no hi sigui, sempre intentem posar com receptes més guais aquelles nits, no? I l'arròs a la cubana és fantàstic, el que passa és que no el fem...
1: Ou i plàtan?
2: No, fem sense plàtan, però el que sí és que no el fem ferrat, sinó que el fem a la planxa.
1: Ah.
2: Fem planxa, ben calenteta, un raig d'oli, tirem el tomàquet,

0: i el tomàquet, l'ou, i el tapem perquè acabi de cuinar-se. Ja és un plat complet, porta els hidrats, porta els vegetals, porta la proteïna. I a més, al fer-lo a la planxa, ens és més digestiu a la nit. Els fregits, pocs per la nit, que ens donen digestions pesades.
1: Important, eh? Rajolinet d'oli, eh?
0: Home,
1: rajolinet d'oli i el...
0: Els
1: licorets. Això, que clar, jo ara, a partir d'ara ja em quedarà el nom, perquè li fotrem un rajolinet d'oli a la Rosa del Cubana, que veuràs. Un altre clàssic de l'estiu, Lola, és, home, melón pernil.
2: El melón pernil, vaja, boníssim.
1: Sí.
2: Aquí també, bueno, aquesta és una recepta que a mi m'agrada molt per hidratar-se. I,
1: claríssim,
2: com moltes de les receptes aquestes que jo faig, al final és una excusa per explicar algun concepte científic. En aquest cas, el concepte que a mi m'agrada explicar és l'absorció d'aigua als nostres intestins.
1: D'acord.
2: Vale? Perquè el meló és superric en aigua. Crec que és com un 90% aigua, aproximadament, moltíssim. Aleshores, què passa? Quan arriba, no?, aquest meló dins dels nostres intestins i tal, l'aigua, diem que s'absorbeix per osmosi. No? És a dir, si hi ha diferents concentracions de soluts, no? Va cap on hi hagi més solut. I en aquest cas, el que segueix principalment és el sodi. No? L'aigua segueix el sodi, això és el que diem.
1: D'acord.
2: Aleshores, què passa? Si tenim el meló i tenim el pernil salat, no? Estarem portant així l'aigua del meló i posant-li un toquet de sodi, un toquet de sal, no?, perquè puguem absorbir encara millor aquesta aigua i hidratar-nos perfectament. Bé, això és una excusa. Després hi ha moltes altres coses que tenen a veure. Però sí, sí, és el meu truquet així.
1: O sigui, per tant, ens estem hidratant més menjant meló amb pernil que meló sense pernil?
2: Aviam. No sé si és ben bé així. A mi m'agrada perquè és una excusa.
1: Jo he entès això, eh?
2: Està clar que afegir-li un toquet de sal, potser el pernil salat és molt salat i li posem molt perquè ens agrada. Clar. Jo també sóc culpable de fer això.
1: Sí.
2: Però sí que és divertit saber això, que si li poses un toquet de sal pues podràs, no?, absorbir millor l'aigua perquè hi haurà més sodi perquè l'aigua pugui seguir.
1: Triomfa a casa també el meló amb pernil.
0: Sí, perquè a més, just ahir vam menjar meló amb pernil.
1: Pot ser que el meló amb pernil ja
0: vam
1: no...
0: Vam fer una sopa.
1: Ah?
0: Una sopa de meló amb pernil. Superbo. Pernil cruixentet, molt fàcil. Poses les llenques de pernil al microones entre dos papers de forn.
1: Sí.
0: Un minutet, se t'aixuguen, les trenques i només cal que agafis meló al trituris i li pots posar o una miqueta de llet de coco que li dona un punt molt xulo, o li pots posar una pell de taronja perquè sigui així com més refrescant i tingui aquesta mica de cítric. I després li vols posar uns pinyons per sobre i... Fantàstic.
2: Quina bona pinta.
0: I ara està fet al microones amb menys quantitat de pernil, aconsegueix un gust molt més intens i no abusem tant del sol.
1: Hem parlat de meló, però queden 3 minuts i mig. Cristina, però tu ets experta en explicar receptes en petites càpsules. La Cristina seria una gran TikToker. Hem parlat de meló, però vull que parlem de préssecs un moment. Perquè tu has portat alguna proposta, alguna cosa a fer amb els préssecs.
0: He portat unes propostes per quedar bé. No? Allò que et ve algú i vols quedar bé.
1: Creus que podem fer una?
0: Vinga, som-hi.
1: Fem un tastet i la setmana que ve...
0: Jo suposo les postres.
1: D'acord.
0: Perquè així us explico una recepta d'aprofitament.
1: Val.
0: Sembla?
1: Digues.
0: Mireu, les postres, quan tenim gent a casa, normalment amb els primers ho encertem bastant. Però quan arriba el moment postre, punxem, perquè ens volem complicar molt la vida. Aquestes són unes postres que fareu servir al llarg de tot el curs, no?, tot l'any, i que no és res més que una nata semimuntada. Li afegim un iogurt grec amb molta cura i fem capes de fruiteta, la que tingueu, i d'aquesta mousse de iogurt. Nosaltres us la proposem amb meló. Ai, amb meló, amb préssec, però amb una poma cuita, amb una pera, amb una carbassa espaciada, ara quan ve la temporada de tardor. És boníssim. I és molt vistós.
1: Clar.
0: Te la pots deixar preparada d'abans.
1: Sí, és allò, capa, eh? Préssec, nata.
0: Nata, semimuntada, amb iogurt.
1: Amb iogurt.
0: El punt és aquest, que el iogurt li dona un toc molt divertit. I amb aquestes pells d'aquests préssecs, us proposo que feu una infusió. Aigua que arrenqui a bullir, quan hagi arrencat a bullir, i tirem les pells d'aquest préssec que haurem rentat bé, que arrenqui el bulli un minut, deixem refredar el suc d'una llimona i a la nevera. i tenir un abocador refrescant espectacular, que a més té un color preciós. Queda un rosa boníssim.
1: Oh, m'encanta.
0: Ja ho tenim.
1: Fem una mica més de pressa que la setmana que ve.
0: Vinga, som-hi.
1: Va. Per acabar, Lola, per algú que pugui estar aquests dies a la platja, es cremi. Ràpid. Arribar a casa, hi ha algun menjar que li pugui anar una miqueta millor? Allò per recuperar les cèl·lules de la pell que ha calcinat?
2: Aviam, sobretot que s'hidratin molt, molt, molt, molt,
1: sí,
2: molt.
1: Sí, claríssim.
2: I, bé, hi ha un truquito que a mi m'agrada, que bàsicament per la síntesi de col·làgen,
1: val,
2: no? També necessitem la vitamina C. Per tant, mira, fes-te una llimonada ben hidratant, vitamina C, i així el col·làgen es regenera.
1: Ah, mira.
0: Doncs mira, aquesta cosa que vam explicar amb les pells del préssec. Va, és
2: perfecte,
0: fantàstica.
2: Perfecte.
1: Escolta. Ni fet a propòsit, no.
0: Tal qual, sí.
1: Ni fet a propòsit. Lola, per dir-ho bé, com és? Ara m'he oblidat el perfil.
2: Lola,
1: sí?
2: Cuina.
1: Lola, cuina, amb dues as. Aquí teniu la Lola, moltíssimes gràcies. Un
2: moltes
1: plaer,
2: gràcies a vosaltres.
1: Lola. Tothom a seguir a la Lola, cuina. I, exacte, Cristina, la setmana que ve, préssecs i el que tu vulguis.
0: Més i millor.
1: Gràcies, eh?
0: A vosaltres.
1: Nosaltres tornarem, com sempre, demà, que és dimecres ja. Ja haurem... Ja fa baixada, això.
0: Ja està.
1: Ja fa baixada, això. 5 d'agost. Va, tornem demà a les 7 a punt del matí. Moltíssimes gràcies per la confiança. I res, que vagi superbé. I fins demà. Gràcies.

0: Notícies. Aurora Rodríguez.
1: Bon dia, són les 12. En marxa la reunió dels ministres de l'Interior europeus per parlar de la crisi migratòria de Ceuta. La trobada que es fa en un clima de tensió política per l'enfrontament entre Espanya i Itàlia pel que fa a les polítiques d'immigració. A la reunió, que es fa en format telemàtic, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, hi defensa l'actuació espanyola en la crisi, mentre que Itàlia, però també altres països com Dinamarca, volen insistir en la necessitat d'endurir la política migratòria de la Unió i accelerar la creació de centres per migrants a Àfrica, finançats pels 27. Mentrestant, el PP continua atacant el govern espanyol per la crisi, qui acusa d'estar totalment dividit. N'ha parlat a Canal Sur el vicesecretari Elías Bendodó.
2: Yo no sé con qué versión va a ir el gobierno a esa reunión, porque puede haber tres versiones. La que ha dado el Ministerio del Interior, que la crisis ya pasó y que no sabía nada. La que ha dado la ministra de Defensa diciendo que advirtieron de que podía pasar con días de antelación, o la versión que da Sumar. Por tanto, otra crisis y de nuevo los ministros en guerra. Vamos a recordar el antivirus, que hubo un enfrentamiento entre Defensa y Sanidad. Ahora el enfrentamiento en esta crisis es entre Defensa e Interior.
1: Bendodo critica també que el govern espanyol no actués davant l'avís per part del CNI de la possible entrada massiva de persones a Ceuta. I el Consell de Garanties Estatutàries avisa que la llei per limitar la compra especulativa d'habitatge vulnera la Constitució i l'Estatut. Segons el dictamen, que s'ha conegut avui, el text que van pactar PSC i els comuns vulnera les competències de l'Estat en matèria de les obligacions contractuals, els drets de la propietat i l'herència, la llibertat d'empresa i la seguretat jurídica. El dictamen del Consell, que no és vinculant, el van demanar Junts i el PP. Avui que hem sabut que l'ocupació torna a marcar un nou rècord en plena campanya d'estiu, després de 6 mesos de creixement, l'afiliació a la Seguretat Social es consolida per sobre del llindar dels 4 milions de persones a Catalunya. Més de 16.000 persones s'han sumat al mercat laboral en l'últim mes. Pel que fa a l'atur, s'ha trencat la tendència a la baixa que acumulava des del març i el nombre d'aturats ha augmentat en més de 7.700 persones. Des del govern, el secretari de Treball, Paco Ramos, valora les dades d'aquesta manera.
3: Pensem que Catalunya avança en la bona direcció, amb un model de creixement econòmic que genera ocupació, redueix l'atur i genera feina de més qualitat i ens situa com el principal motor laboral i econòmic de l'Estat.
1: Al conjunt de l'Estat, l'atur també ha augmentat i torna a superar la barrera dels 2.300.000 persones. I els bombers i Protecció Civil tornen a limitar les excursions d'alta muntanya a una part de l'Alta Ribagorça i l'Aran a causa de l'incendi de Sanet que crema des de divendres. Tot i les tempestes d'ahir al vespre, el foc encara continua actiu i per això aquest matí han tornat a demanar a la població que eviti fer activitats a la zona. I ara els esports amb el Bernat Balboa.
4: Iris Thió es proclama campiona d'Europa del solo tècnic. La barcelonina s'ha mostrat molt contenta en acabar la prova.
5: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
4: Thió s'ha convertit en la primera nedadora de la història de la delegació espanyola en aconseguir l'or en aquesta modalitat. A més, ja acumula 4 medalles en aquest europeu de natació artística de París. En futbol, el Barça i l'Àiax han acordat la cessió de Marc-André Ter Stegen fins al 30 de juny del 2027. El porter alemany encadenarà una segona temporada sota les ordres de Mitchell. Ter Stegen se'n va i Caroline Nicoli arriba a Barcelona en espera de confirmar el seu fitxatge per l'equip de Pere Romeu. La davantera brasilera, que serà el fitxatge més car de la història de la secció, ha expressat que està molt contenta de complir el somni de portar la samarreta blaugrana.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda tornaran a descarregar xàfecs i tempestes en moltes comarques interiors i de muntanya, però a diferència d'ahir quedaran més concentrades a la Catalunya central i al prelitoral. Localment aniran acompanyades de calamarsa o pedra i podran deixar molta aigua en poca estona, sobretot al voltant d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès i el Berguedà. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i l'ambient xafogós. Això és tot per ara, ens actualitzem d'aquí una hora i al web rac1.cat.
6: Ciutadans de Catalunya.
7: RAC1 presenta un programa basat en fets reals. Amb els Òscars. Aquí comença la competència.
8: Especial 50 anys.

0: A tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona.
1: I benvinguts a la competència especial 50 anys, un programa en rigorós diferit.
0: Aquest estiu repassem el bo i millor de la temporada 2025-2026.
2: Sí, molt maco. Escolta, què tal, com esteu?
0: Bon dia, Nani Fornells.
2: No respongueu. Jo, per sentir misèries, cobro.
0: Bueno, escolta, comences fort, no?
2: Sí, és que ja em temo que avui tornarà allò que feu sovint, que és l'hora de la pobresa.
0: No.
2: És el programa preferit de la gent que ha de guardar les paelles al forn.
0: Guarda forces, Nani, que surts...
2: Encara, la gent que teniu el sofà, o sigui, teniu el sofà enganxat a la paret, és una cosa sí. molt de classe mitja, mitja baixa, mitja alta, però en
0: però
2: tot
0: què
2: cas...
0: Però tu tens, el sofà, on el tens?
2: Jo és que no sé ni on el tinc. Jo entro al menjador i m'he de posar...
0: Et t'hi perds, eh? Que vas amb GPS pel teu menjador, eh?
2: Jo no, ell sí. O sigui, tots els objectes tenen internet i em diuen, ei, sóc aquí.
0: Sóc aquí. Bueno, escolta'm, d'aquí una estona ens parlaràs d'economia, eh?
2: Sí, sortiré parlant d'economia a gent com vosaltres, que és com donar perles als porcs i rubins i bitllets de 500 euros.
0: Bé, també sentirem el nostre analista de futbol de capçalera, en Diego Messi.
3: Va, és un dels meus personatges favorits.
0: Sí, doncs avui en Diego ens parlarà de tatuatges.
3: Jo un dia, no sé si us he explicat, però vaig anar a fer-me un tatuatge i quan vaig veure l'agulla me vaig desmaiar i només recordo quan em vaig despertar a Can Ruti. I bueno, doncs me van tractar molt bé, la gent de Badalona doncs, també és gent.
0: Doncs mira, afortunadament aquesta història de superació no la tornareu a sentir mai més.
3: Em sap greu.
0: El que sí sentirem avui és una recreació amb la intel·ligència artificial d'un xat de WhatsApp.
2: Ai, això de la intel·ligència artificial a mi em sona sempre ensarronada. Saps les pulseres aquelles de l'equilibri que et posaves?
0: Home!
2: Això, allò dels segells del fòrum i afinsa i tot això.
0: I tant.
2: Doncs la cosa aquesta de la intel·ligència artificial, jo crec que al final ho veurem en perspectiva i direm, a qui ens van enganyar?
0: Ens han enganyat. Doncs tot això i molt més a la competència especial 50 anys, un programa que no passarà a la història...
2: Però us farà companyia, com la intel·ligència artificial.
4: El propietari del Ventorro, atenció, al restaurant on van dinar Carlos Mazón...
5: Sí, ja sabem què és el Ventorro. Nenes, ho sabem, no?
4: Sí, però...
5: Doncs ja està, anem directes al gra, el que interessa.
4: El que interessa, però...
5: Explica. Què ha passat?
4: El que ha passat...
5: Què ha passat amb Mazón i Vilaplana?
4: Sí, m'ho deixo.
5: Què ha passat amb Vilaplana i Mazón?
4: El que ha passat és que el propietari...
5: Mazón i Vilaplana?
4: Sí, però... Hòstia...
5: O Vilaplana i Mazón?
4: Sí, tant és no...
5: No, tant és no. Ojo,
4: aquí el producte és el que és.
5: Sí,
4: el que ha passat és que el propietari del Ventorro ha lliurat a la jutja de Catarroja fotos de com és el reservat on van estar dinant el president valencià.
5: Ui, sí. On van estar dinant.
4: Sí, on van dinar Mazón i la periodista Maribel Vilaplana.
5: Sí.
4: El dia de les riuades de València. O sigui, la jutja va demanar fotos i ja hi ha fotos del reservat aquest del Ventor.
6: On van estar amb aquest dinar, que és el dinar més famós.
0: Bueno. Bono dinar.
4: Mm. Sí, en principi van dinar. És un dinar típic.
0: En principi van dinar, sí.
4: Sí. Bueno,
0: però crec que parlo en nom de tots nosaltres.
4: Ah, què?
0: Sempre. En principi van dinar, però no ens interessa tant el principi.
4: Mm? Els entrants.
0: No ens interessen els entrants.
4: Mm-hmm.
0: Sinó que el que interessa és el final.
4: No, bueno, el final...
0: Les postres.
4: Sí, no, ja. Què?
0: I sobretot les copes posteriors.
4: Les copes, sí, després de les postres.
0: Ens interessa saber si hi va haver xarrups.
4: Entenc que xarrup
0: sí?
4: és...
0: Sí, hi va haver xarrups?
4: Eh?
0: Per part dels dos?
4: Xarrup, no sé.
0: Xarrup a cabeça?
4: No.
0: De tota manera, si comences a dinar a les 3 i acabes a les 7, quarts de 8... Això, tècnicament, és dinar?
4: Eh?
0: O berenar a sopar.
4: Bueno, clar, això no ho sabem.
0: A Anglaterra d'això en diuen l'hora del te.
4: Bueno, perdona una cosa, bon dia, com esteu?
0: Hola, bon dia, Duque de Fire, bon dia.
4: Bon, com estàs?
0: Què tal?
4: Aquests dinars ja sabeu que s'allarguen molt, se solen allargar moltíssim.
0: Dinars que s'allarguen, sí. Vostè també segueix tot el tema Amazon?
4: Bueno, i tant, jo, escolta, i com és aquest reservat del Ventorro?
0: No, hi ha fotos.
4: Hi ha fusta massissa?
0: No.
4: Hi ha capitell medieval?
0: No, no. Bé, no.
4: Hi ha tapís pissos a les parets.
0: No, tampoc.
4: Rotllo
0: no.
4: Vida privada.
0: Les parets despullades.
4: Oh. Hi ha moqueta a terra, no. Rotllo no. London.
0: No. No, no, és perquè...
4: Hi ha cadires entapissades amb vellut.
0: Tampoc.
4: Hi ha llar de foc i una catifa de pell d'os a terra.
0: Però a vostè...
4: Que li veu la boca a l'os i dius... Niau.
0: No, no.
4: Hi ha cadenes regulables penjant del sostre per poder fer la posició del gronxador. Què hi ha?
0: Però què diu?
4: Com que què diu? No en sabeu res de la vida del reservat, no. Reservat?
7: La vida dels reservats podria ser perdona. La seva biografia, pràcticament.
4: No, perquè hi ha coses que no s'han d'explicar, però vosaltres us penseu que els reservats fins i tot tenen una porta de sortida que no és la porta de sortida
7: de
4: les persones normals, eh? Ah. Bueno, és que clar, vosaltres... Sí,
7: és el que es coneix com la porta de l'Imaginarium, no?
4: La porta, sí, perquè...
0: Ja quan surts ja vas arrossegat per terra, eh?
4: Exacte.
0: No cal una porta gran.
4: No, només, no, cal, que, no, no. Només cal que siguis una sargantana.
0: Ja. Vas mica... adaptant.
4: Bueno, escolti, amb la panxa a terra.
0: Però Duque, no sé si... No, veig que no ha vist la fotografia del reservat.
4: No, és que jo estic fent ara una tendència és no tenir ja xarxes. Jo m'he esborrat totes les xarxes.
0: Ja.
4: I el que faig és preguntar a la gent.
0: Ja. Com es feia abans, no?
4: Vaig preguntant pel carrer, vaig... Obre'm el mòbil i ensenya'm-el.
0: Ah.
4: Ensenya'm la teva merda.
0: No, escolta,
4: i gent,
0: fet...
4: he conegut gent tan maca,
0: sí?
4: Així, no, per Barcelona, dient-li ensenya'm la teva merda.
0: Gent això és tan perillós, maca, eh?
4: Bueno, és perillós, què m'has de dir? A partir de les 7 de la tarda, quan tu preguntes això en determinats barris, te l'ensenya.
0: Això és coprofil, no?
4: Bueno, en fi...
0: De fet, les imatges d'Uke no són
4: no?
0: Gens així com vostè ho
4: no.
0: Pinta.
4: Oh, no hi ha gronxador, que pena.
0: Miri-ho vostè mateix, mira.
4: Aviam.
0: És més aviat a vostè el reservat del Ventorro. Almenys la fotografia que ha enviat el propietari.
4: Això és el Ventorro.
0: Això és el
7: reservat del Ventorro.
4: Una taula despullada de contraxapat.
0: Això no és fusta bona,
4: No, que ha de ser fusta bona, però si té dos conos de trànsit a sota.
0: Home, no són dos cons de trànsit.
4: Perdona.
0: Dues columnes.
7: No és una taula Saarinen, precisament. No.
4: Ni Saarinen ni Honingen, Això sembla un coworking, nena. Això sembla un coworking. Que...
0: Una taula no. Que, bueno...
4: Bueno, sembla la foto d'un pis d'Airbnb anunciat a Idealista,
0: Escolta'm, 5 cadires de plàstic,
4: Sí.
0: Ojo, i el terra?
4: No, i fixa't una cosa.
0: Això és perquè et flotant.
4: Flotant.
0: Això és allò que posa...
7: És perquet aquell que no és de fusta massissa, És imitació de fusta...
0: Això és allò, l'Iron Fix, com si fos l'Iron Fix, però de parquet... Que
7: no, va... això se'n diu linòleum.
0: Folres les rajoles, el linòleum aquest.
4: Aquí el que heu de mirar, sempre que entreu un pis a veure l'Idealista, tot això, si tenen la cortina i no es ve res a través de la finestra, és que el que hi ha allà és una paret, vale? Perquè si no ho ensenyarien, si fossin vistes les ensenyarien, si no les ensenyes que no hi ha vistes.
0: Hi ha un altre fallo aquí,
4: El què?
0: No hi ha armaris empotrats, nena.
4: No hi ha... Bueno, per què vols armaris?
7: No,
0: a tot arreu hi ha d'haver armaris empotrats. L'armari empotrat...
4: En un reservat.
0: És un plus.
4: És un plus per una...
0: A qualsevol espai. Sempre necessites un armari empotrat.
7: Hi ha com una espècie de calaixera massa baixa, també, una mica, que sembla de fòrmica.
0: Què has de guardar aquí, el jersei? T'hauria de guardar el jersei, que va canviar després.
7: No, hi ha els gos dels xupitos, aquí.
3: Això és la típica calaixera que agafes al carrer els divendres, que és quan deixen els mobles a Sarrià Sant Gervasi.
0: Doncs pues escolta'm, està molt bé, perquè les cadires, de tota manera, està bé això, però són de plàstic.
4: Sí,
0: però plàstic bo, Plàstic negre...
4: Aquí els armaris no van empotrats, aquí el que s'empotra és una altra cosa,
0: Bueno, sí, pues això és plàstic bo, és plàstic negre d'aquelles cadinenes.
4: Plàstic negre?
0: Això sabem totes.
4: El
0: plàstic, cadires fàcils de netejar, amb una velleta molla i una mica d'aquest xaxiete. Això és fàcil de netejar, aquesta cadira.
4: Sí,
0: perquè els homes, altres coses no. Però deixar taques en sabeu un munt,
4: Bueno, aquí tothom...
0: Treure-les ja no. Però unes llànties que deixeu allà on mengeu...
4: Sí.
0: Escolta, si un home ha de seure per menjar, millor sobre una cadira de plàstic que una cadira entapissada.
4: Sí. Bueno,
0: això de tota la vida.
4: Això sí que és de pobre.
0: I molt bé que aquest llum de sostre que penja...
7: Sí.
0: Molt maco,
4: Bueno,
0: una bombilla envoltada d'una mena de xarxa finíssima.
7: Com una trenyina.
4: Una mosquitera.
0: Que penges una mosquitera, És el més elegant que pots comprar en un bazar xino.
4: Bueno, en fi.
0: Molt bé.
4: Més enllà de l'anècdota i de les imatges, avui sabrem si el País Valencià té nou president.
8: Sí. I tant que té nou president. Una cosa que sí que sabem del cert és que el nou president valencià l'han triat a Madrid uns senyors, en un altre reservat, sí, d'un altre lloc. Sí. Com es trien les coses importants al Principat, a les Illes i al País Valencià fins que diguem prou. Moltes gràcies.
0: Endavant. Molt bé, ara ens informarà...
8: No.
7: Ha vingut el simpatitzant del partit de Mohamed Jordi.
8: No, ja sabeu que és un partit impossible perquè jo no vull presentar a unes eleccions autonòmiques de merda.
0: Ja.
7: Bé, en tot cas... Ara
8: No, encara que m'ho demaneu.
0: Si no t'ha demanat ningú, bueno, res, home.
8: Però ho estàvem pensant molt fort.
0: Torna PMJ, partit Mohamed Jordi.
8: Han passat els anys i no m'ho puc permetre, això.
0: No,
8: PMJ ha canviat molt la geoestratègia, tota la moguda. Ara sí que estic negociant amb altres gent. No, amb altres països.
7: Directament?
8: Cosa que no feu vosaltres.
0: Home,
8: clar. No, és que...
0: els russos. Ja ha sortit.
8: No diré res del...
0: Vladimir Putin.
8: Si fos...
0: I els 20.000 soldats.
7: Sí. Eren 15.000, eh?
0: Bueno, 15.000 milions.
9: Eren segurament zero.
8: Eren zero.
7: Per rumor, en tot cas.
8: Perquè a banda tenien altres plans que no eren Catalunya, era Ucraïna. Però bueno, sí, com sigui.
7: Ja, escolteu, ara anirem a les Corts Valencianes on hi tenim la...
5: Ara?
7: Bueno,
5: què falteu, un autobús?
7: D'aquí 10...
5: Que feu les maletes?
9: El porta Juli Pijuli fins a València.
7: No. És a dir, que connectarem amb les Corts Valencianes on hi tenim l'Arnau Mañé, perquè ara mateix està acabant el seu discurs de presentació i d'investidura, Juan Fernández Pérez Llorca. Tant de bo l'Arnau com a nou president de la Generalitat Valenciana. No, però és...
5: Com se diu, aquest?
7: Juan Pérez Llorca.
5: Juan Fran?
7: Sí.
5: Quin nom és de president?
7: Doncs és el teu amic del barri, de tota la vida, Juan Fran.
5: És com si el president de la Generalitat de Catalunya li haguessin Salva.
7: Salva, sí.
5: Però quin nom és de president, això?
7: Vam tenir un Quim,
5: Juan Fran.
7: Li recordo que vam tenir un Quim. Ho recorda ell? Ell no ho sé si ho recorda.
5: En tot cas... Va estar 3 o 4 dies.
7: Al final, sembla que el nou president serà Juan Fran Pérez Llorca, que és home de confiança de Carlos Mazón.
10: Oh, que pot sortir malament. L'home de confiança de Carlos Mazón. És com la gran cosa, eh? No, el meu currículum. Soc l'home de confiança de Carlos Mazón.
5: Sí. Bueno, però escolta'm, a veure si... Ara, quan connecteu amb València, a veure si parleu del pàrquing.
10: Bueno,
5: perquè aquí només ens interessen els pàrquings.
10: Bueno, pàrquings i reservats. La cosa, cada dia que passa, doncs...
5: El que ens interessa és el reservat del pàrquing.
10: Ah, no, home, què diu? Un reservat?
5: Ojo, que no, als pàrquings sempre hi ha quartos.
10: Quartets.
5: Sempre hi ha portes, saps on d'allò, eh?
10: Bueno, és on deixes la gent segrestada quan la segrestes. A mi m'ho han explicat, jo no ho sé, però...
5: Ves a saber que aquelles portes que et posen allà, salida,
10: sí.
5: Que no sigui per la gente salida, saps?
10: No. Crec que no va així. Avui també parlarem dels magistrats que jutgen la família Pujol. Sí. Aquests magistrats han decidit agafar-se 15 dies per pensar si accepten les al·legacions inicials de les defenses. 15 dies.
0: Hòstia, nen.
10: Eh?
0: 15 dies, tu.
10: Sí, veníem d'11 anys. Després d'11 anys, doncs, bueno, no ve de 45 minuts que van trigar a iniciar.
0: Però explica-ho bé, això.
10: No, home,
0: els jutges s'han agafat 15 dies de festa.
7: Són de festa, són de reflexió.
10: En principi...
0: Diu que no són de festa.
7: No són de festa, són de reflexió.
0: És un programa d'humor avui.
10: Avui sí. Aviam. Suposo que...
0: Va ser de festa.
10: Sí.
0: Em semblen pocs.
10: Doncs sí, ja tenim el primer misteri.
0: Tenim aquí el primer misteri, ja tenim aquí amb nosaltres el professor de debò. Bon dia.
11: Bones i màgiques nits. Què està passant amb la justícia espanyola? La sentència contra el fiscal general de l'Estat la van enllestir en 15 dies, però ara, pel cas Pujol, 15 dies és el temps per veure exactament de què va el judici.
10: Sí,
0: ho acabem de dir, d'explicar.
11: Però s'entén més quan ho explica un expert, estaràs amb mi.
0: Vostè? Un expert en judicatura?
11: Jo sóc un expert en misteris. I quin misteri més gros que la justícia espanyola,
8: No hi ha misteri. La justícia espanyola és més espanyola que justícia. Per tant, podem dir que és justícia. Aquest és el misteri.
11: Gràcies per la seva intervenció. Moltes gràcies.
0: Gràcies a vostè, professor.
11: No, li estava dient...
0: Pensava que s'acomiadava.
11: El personatge. No passarà.
0: No passarà.
11: No passaran, sí. Per què unes coses triguen tant i unes altres tampoc? Recordem aquelles paraules del savi d'en Sèneca, no? Que deia...
0: Recordi-les?
11: Sí.
0: Perquè jo ara mateix no la recordo.
11: Ja les he recordat.
0: Bueno, no, però no, me'n recordo. Si pot recordar-les en veu alta, doncs així sí. Ens assabentarem tots.
11: La justícia, sí. Quan no es fa temps, és justícia. He traduït directament del llatí.
0: No es guanyaria la vida com a traductor, eh?
11: Bueno, traductore, traditore, eh? Que deia...
7: que deia Sèneca, també, eh?
5: No, això ho diu aquell de la trattoria, no? És un pizzero, sí.
11: De les pizzas, sí. De les pizzas d'hort.
0: Bueno, escolteu. Bueno,
11: centreu-vos.
0: Sí, no, centris vostè.
7: Sí. Deia que unes coses trien molt i unes altres tampoc, com hem vist, per exemple, amb una sentència que en 15 dies l'han enllestit i, en canvi, ara doncs, trien 15 dies a veure de què anirà un judici.
11: Sí. Hi ha coses que triguen i coses que no triguen. Per què tu has de ser al cap a les 8 i 3 minuts per fer-te una analítica? Ni un minut abans, ni un minut després, però després et venen a arreglar la caldera de l'aigua i et diuen el tècnic passarà entre 9 i les 3.
0: Eh? Estàs allà segrestat a casa des de les 9 fins a les 3. Eh?
11: I de vegades et diuen entre les 9 i les 3 i és les 9 d'un dia i les 3 de l'endemà.
0: Ni tan sols és el mateix dia.
7: I a les 3 reps un missatge que diu...
11: Sí, no he podido venir a...
0: Com si tu no te n'haguessis adonat, eh? Que portes des de les 9 esperant, eh?
11: Veig que us ha passat.
0: Sí. Això sí que és un veritable misteri, professor.
11: El temps és relatiu.
0: I tant.
11: Ja ho vaig dir jo.
0: Bueno, ho va dir vostè i el tècnic, els tècnics de calderes.
11: Efectivament, i Einstein. Són great minds think alike. Sí. Les grans ments... Bueno, el que deia Sèneca, no?
0: Bueno, en qualsevol cas caldrà veure si aquests 15 dies... els jutges els serveixen perquè alguns acusats deixin d'estar acusats.
11: Sí? Cal esperar 15 dies? Ja sabem que tot continuarà igual. Només cal llegir bé el que diuen els números.
0: Els números li diuen que tot continuarà igual.
11: No, això m'ho diu el sentit comú. Els números em diuen que pel que porto de col·laboració em deu 500 euros.
0: Però, si no fa ni 5 minuts que està parlant.
11: Bueno, a 100 euros al minut, 5.
0: Collons.
11: Collons, sí. I un sopar al reservat del Ventorra. El misteri no és gratuït.
0: Ja.
11: Misteri resolt.
0: Va, que avui a la competència també parlarem d'Alemanya.
10: Sí, una ciutat, Alemanya, concretament de Kempten. Kempten. No sé exactament com es diu en alemany. Manel,
0: home, en alemany
9: ho has dit molt bé.
0: En alemany es diu Kempten.
10: No, és veritat.
0: Que doncs es mengen lletres.
10: No es mengen lletres.
0: S'ho mengen totes, sí, alemanys, bueno, perquè jo els he vist menjant-se xucrut.
10: Sí.
0: Això és un fàstic. Bueno, col fermentat, home, per la mort de Déu. Si no s'ho mengen ni els conills.
10: Home, especialment...
0: Tu dona-li xucrut a un conill.
10: No,
0: el conill... Se'n sumarà amb aquell naixet que tenen, sí, que es mou.
10: Sí, és com molt autònom, eh?
0: I et farà la peineta, et fotrà
10: sí, amb el
0: dit del mig.
10: Els nens en diuen la buti.
0: Sí.
10: Bueno, escolta, han detingut un vigilant de la zona blava...
0: I
10: en aquest poble...
0: De Kempten.
10: Han detingut un vigilant de la zona blava i la seva dona perquè robaven les monedes dels parquímetres que ell es dedicava a vigilar. O sigui, que han fet un...
0: Hombre! El vigilante i la mujer del vigilante?
10: Sí.
0: Estem parlant?
10: Sí.
0: Però això tan pobra gent, si volien anar a fer un cafè un dia de fred. Tu saps el fred que deu fotre aquel...
10: Kempten, que no sé ni on és, ara ho miraré, però no sé si fa fred o no fa fred.
0: Però escolta, ara heu de fer escarni públic d'unes persones que han agafat unes monedes d'un parquímetro.
10: Sí.
0: No em direu que vosaltres no heu intentat agafar mai, a veure, davant d'una màquina, qualsevol que funcioni amb monedes,
10: el
0: primer que vas a fer és fotre el ditet allà.
9: Per si de cas.
0: Home, el ditet, on cau el canvi?
10: On cau el canvi?
0: Home, això es feia antes amb les cabines de telèfon.
10: Això ho feia quan
0: tenia... De dir, mira, vaig a trucar... A veure si em surt la trucada gratis.
9: No he de trucar ningú, en realitat.
0: Però és igual, bueno, si veig unes monedes, pues, escolta, pues, amb les màquines de vending, igual.
10: No.
0: Qui diu monedes, diu productes de la màquina de vending.
10: No, però és que no estem...
0: No em diguis que no has intentat mai agafar un producte d'una màquina de vending.
10: No.
9: Obrint... És el nom menys convincent.
10: Ja.
0: Obrint l'escotilla de baix.
10: Sí, però...
0: Fotent el braç...
4: però sap que això...
0: Tot el que pots,
4: sí.
0: Doblegant, gràcies a que tenim colze.
4: Sí, clar, no.
0: Sola... Pot doblegar,
4: sí,
0: i ja
4: si
0: tens
4: no...
0: la mà dintre.
3: Va, és que està molt ben pensat el colze.
0: Passa que ara foten les màquines aquestes que antes trobaves, pues, Doritos, Tex-Mex, trobaves galletes Príncipe, ara et foten poma tallada.
9: Fruita deshidratada.
0: Fota-te l'alcohol.
4: No, però què dius?
0: Fruita deshidratada. Pues si lo bo de la fruita és que té aigua. Que això m'ho diu el nutricionista.
4: No. Quin nutricionista?
0: Ara si resulta que...
4: Un,
0: bueno, un senyor que mira la sang, el colesterol o no sé què.
4: Me mira el colesterol, molt bé.
9: És un metge?
0: No, home. No hi confio en la medicina. És un curandero.
4: Sí.
7: En tot cas, aquesta gent, Jep, no va robar unes monedes, van robar...
0: Dels parquímetres.
7: No, sí. Van anar robant monedes de parquímetres, més de 700 parquímetres, i al final van repartir en diversos comptes bancaris...
0: Deuen ser calarons,
7: sí,
0: no?
7: Més d'un milió d'euros.
0: Com? Hòstia, sí que va cara el parquímetre a Alemanya, tu.
4: Sí, bueno, com el d'aquí, diguem, sí, zona verda, zona blava, depèn de com.
0: Hòstia santa,
4: o pàrquing d'aquests.
0: Escolta'm, en lloc de detenir-lo... Aquesta parella se'ls ha de fer un monument, no?
4: No, bueno, no ho sé, no li han fet un monument.
0: Però si denunciar. El que voleu és retallar la llibertat de dos emprenedors,
4: sí, no,
0: que han trobat un nou negoci...
4: Escolti...
0: Doncs vinga, endavant, deteniu-los i un triomf més de la dictadura Woke.
4: Però què té a veure això amb la dictadura, amb lo Woke i no
0: Escolta,
4: sé què?
0: Escolta, cridem des d'aquí i que arribi el crit a Alemanya.
4: Sí.
0: Vigilant de zona blava.
4: Mm.
0: Estem amb tu. Ai,
12: comença l'hora de disfrutar.

0: Estàs escoltant la competència.
1: Especial 50 anys, carnusos!
2: Posa la maleta, la teva, la seva i la dels teus fills. Bressol, tovalloles, bany i crema de sol. Has agafat el banyador? Has agafat el banyador. Rotonda, sortida, amb bus, 20 quilòmetres, 90, 200, que si tinc gana, que si tinc set. Quan arribem, quan arribem, quan arribem, quan arribem... Una estació de servei Repsol. Uf, que bé poder-se aturar. Sobretot quan tens un bon cafè, les teves xocolatines favorites, entrepans irresistibles de pernil i els millors serveis en carretera. Es fa camí en aturar-se. Repsol.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Aquest regal et deixarà eclipsat. Per compres superiors a 20 euros, aconsegueix gratis unes ulleres d'observació solar certificades LSPU, valorades en 1 euro amb 99. El 4 i 5 d'agost a l'hipermercats Carrefour i Carrefour Market.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Crec que ens hem perdut.
8: Sí, sort que he portat ametlles.
9: La teva vida necessita Alesto. Amb Lidl Plus 200 grams d'ametlles a 1,85 t'estalvies un 15%. Lidl, val la pena.
10: Aquest estiu tenim el pla perfecte a PortAventura World. Refresqueu-vos a Coral Bay, la nova zona de Caribe Aquatic Park, i completeu el dia a Macamano Jungle, el nou trekking familiar a PortAventura Park. PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Entrada d'un dia als dos parcs des de 50 euros. Condicions a portaventuraworld.com.
11: Compartir un préssec d'Aldi a l'estiu és el millor.
12: No ho comparteixo.
11: El que he dit?
12: No, el préssec. Aquesta setmana estalvia amb el préssec groc a 2,29 el quilo.
11: I l'alvocat a 0,99 la peça. Aldi.
12: Que poc que costa comprar bé.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900 903 743.
15: Verisure. Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
16: Però si aquesta hora la platja està buida.
15: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
16: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
15: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
17: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
16: Val més que en busquem un altre.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Arriben els Electro Days del Corte Inglés. 3 dies amb fins a un 20% de descompte en electrònica de les millors marques.
20: Samsung, HP, Sony, Xiaomi, Yashica i moltes més.
19: Una gran selecció de marques en electrònica amb fins a un 20% de descompte i els nostres tecnoavantatges.
20: Només 3, 4 i 5 d'agost, Electro Days del Corte Inglés.
19: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900 903 743.
15: Verisure.
21: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
22: Notícies, podcasts, jocs i funcionalitats premium.
21: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
22: I escolta el que vols
21: quan ho vols.
23: Estiu. Que

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: La competència.
2: Especial 50 anys.
3: El diari Levante, que sé que també us interessa molt aquest tema, el diari Levante publica...
4: Mazón i Vilaplana?
3: Sí.
4: Val. O Vilaplana i Mazón?
3: No.
4: De qui parlen?
3: Mazón i Vilaplana.
4: De Mazón i Vilaplana, sí. Vinga, va.
3: El diari Levante deia...
4: Noves aventures, eh?
3: Sí. Hòstia.
4: Sí.
3: Aquest diari que he dit publica...
4: Interessa molt.
3: Publica una informació nova que contradiu les versions de l'expresident valencià i de la periodista que dinava amb ell al Ventorro, Maribel Vilaplana.
4: Maribel Vilaplana?
3: Tots dos expliquen que Mazón va acompanyar la periodista al pàrquing i després va marxar.
4: La periodista a Vilaplana?
3: No, va marxar Mazón i va deixar la periodista al pàrquing.
4: Això era la versió d'ells.
3: Era la versió,
4: no,
3: però,
4: és que,
3: però ara...
4: Sí, sí. Davant del jutge van explicar
3: sí,
4: això, eh?
3: I en seu parlamentària també, que, bueno...
4: I què diu? Què diu el diari? Què diu el diari? Perquè, nenes, apunteu, eh?
3: El diari.
4: Ojo, eh?
3: El diari destapa que es van estar tots dos plegats gairebé una hora sense sortir del pàrquing.
4: Com us heu quedat?
3: Doncs jo m'he hagut de treure els auriculars i tot i així m'he quedat estabornit.
4: Escolta, una cosa.
3: Sí.
4: 47 minuts dintre d'un pàrquing?
5: Sí, Maribel Vilaplana va sortir de l'aparcament a les 7:47 del vespre, el dia de la dana al País Valencià, i es va estar un total de 47 minuts després de dinar amb Carlos Mazón.
4: Dues persones.
3: No, adultes.
4: Adultes. Dintre d'un pàrquing.
3: Sí.
4: 47 minuts. És lo normal, no?
3: És lo normal. Jo, és que no entrarem el que és normal o el que no és normal.
4: Escolta'm, jo... Jo.
3: Sí.
4: Quan agafo el cotxe, hi ha aquells moments de dir... vull temps per mi.
6: Per cuidar-se.
4: Vull temps per mi. M'he de cuidar. Agafo i què faig? Pues me'n vaig a un pàrquing.
3: A un pàrquing.
4: Aparco el cotxe.
3: Sí.
4: En un pàrquing.
3: Però com...
4: I jo sense baixar del cotxe.
3: Sí.
4: Jo dintre del cotxe. Uh-huh. Perquè el cotxe és el lloc segur dels homes, homes.
3: Però serà per vostè, escolti.
4: El lloc on pots tancar-te per menjar-te una hamburguesa i escoltar música a tot volum i fer temps abans de tornar a casa i veure-li la cara a la dona.
3: A veure, un moment. Això serà... Parli per vostè. Però,
4: claro, ara resulta que ha de ser sospitós.
3: No.
4: Escolta, aquí al públic hi ha uns quants senyors que fan així amb el cap, eh?
3: Sí.
4: Això ho hem fet tot.
3: Sí.
4: Escolta, saps què? M'acord una hamburguesa, me la fotré dintre del cotxe, dintre un pàrquing que no en veu ningú.
3: Sí, 45 minuts.
4: No hi ha res més feliç. Amb aquelles llums afluorescents que hi ha als pàrquings.
3: A vegades fan pampallugues.
4: Amb vistes a una paret blanca.
3: Sí.
6: O amb un altre cotxe.
4: Sense pintura. Tura ja tot negre del fum dels cotxes.
3: No sé on aparca vostè, però...
4: Exacte, bueno, en un pàrquing.
6: Amor, pàrquing Mordor.
4: Heu vist algun pàrquing ben pintat?
3: Home,
4: ja,
3: hòstia,
4: sí. Pues ja m'ho direu, eh?
3: Sí, aquí n'hi ha un parell, a la plaça Francesc Macià.
4: Hòstia, pues enhorabona, eh?
3: 17 euros l'hora.
4: Vull dir,
3: tenen temps per pintar, cada cop que un cotxe se'n va, tornen a repintar la plaça i els hi surt a guanyar.
4: Oh, bueno,
3: són 47 minuts, parlàvem d'aquesta qüestió, 47 minuts en un pàrquing són molts minuts, perquè... Arriba un punt...
4: Si hi ha gent que s'està dues hores en un museu mirant quadros...
3: Sí.
4: Si tu ara figura't que després del Ventorro... Carlos Mazón acompanya Maribel Vilaplana.
3: Vilaplana, sí.
4: A un museu. I s'estan 47 minutos adentro del museo.
3: Adentro, sí.
4: Los dos solos. Tu creus que...
3: A l'Ibam.
4: Quin problema hi ha?
3: No, home, quin problema hi ha? Aviam,
4: no n'hi hauria cap de problema.
3: Home, sí,
4: 47 minuts dintre d'un museu, dues persones adultes així?
3: Un dia de pluja,
4: adultes,
3: un dia d'aigua...
4: Perdó, què he dit?
3: Potser s'ha fet un spoiler, però bueno... que no.
4: 47 minuts a dintre d'un museu, sí? 47 minuts dintre d'un pàrquing, no?
3: No, vol callar un moment.
4: Escolta, si hi ha gent que s'ha estat dues hores mirant quadres en un museu, per què no et pots estar una hora en un pàrquing?
3: Vol callar un moment.
4: I ja que m'ho preguntes.
3: No, jo no li he preguntat res. Sí.
4: La meva hipòtesi, us la diré ara. La meva hipòtesi és que van estar-se una hora al pàrquing...
3: Sí.
4: No perquè hi hagués marro.
3: Ningú ha dit això.
4: No? No? Segur?
3: Senyores que pensen el que pensin.
6: No, no sabem què pensen. No, aquestes senyores han rigut, però no sabem què pensen.
4: Ja t'ho dic jo. Sí.
3: No.
4: Es pensi això,
6: sí. Vostè diu, Jep, diu, no perquè hi hagués marro?
4: No perquè hi hagués marro. Aquests estaven al pàrquing 47 minuts.
3: Sí.
4: Perquè, bueno, a fora plovia.
3: Sí. A fer veu que plovia, a bots i barrals.
4: I la meva teoria és que Carlos Mazón no es pot mullar.
3: Per què?
4: Perquè és un gremlin. Heu vist la pel·lícula, no?
3: Sí.
4: Gremlins.
6: La 1 i la 2.
4: No, la 1.
3: La 1.
4: A la 2 jo no la vaig veure.
3: No, però...
4: A segones parts sempre han estat dolentes.
3: En el cas de Gremlins, la 2 també és bona, passa una mica com amb Robocop, que és la 3, i el Padrino l'aguanta.
6: O sigui, Terminator, eh?
3: I Terminator. Sí, Terminator. No.
4: Ara que vas de que t'agrada el cine, ara ets suòfil, ara?
3: Vinga, home. Cinèfil.
4: Escolta'm, el Gremlins, la 1, la bona, s'explica els 10 primers minuts de la pel·lícula. Els gremlins no li pot tocar el sol.
3: Sí, és un...
4: No pot menjar després de les 12 de la nit.
3: Sí, que aquí...
4: Molt bé, Carlos Mazón,
3: Per poquet, perquè
4: s'allarga la sobretaula.
6: És veritat que potser no sortia del restaurant perquè estava esperant que el sol baixés una miqueta.
4: També. I ojo, I no se pot mullar perquè es torna dolent.
3: Sí.
4: Per tant, ja us ho dic. Carlos Mazón... Per què ningú sap el segon apellido?
3: Per què?
4: Perquè el segon apellido és...
3: Es diu
4: Carlos Mazón i Gremlins.
6: Jo el votaria,
3: De Can Gremlins. Sí, com sigui, deies Noelia.
5: S'ha pogut comprovar a quina hora va abandonar el pàrquing Maribel Vilaplana revisant el registre d'entrades i sortides de l'aparcament.
4: Claro, ja ho deia jo a casa, la Conchitín, ho dèiem amb el xat que tenim d'amigues. Diu, home, però això és, vull dir, es pot veure l'entrada i la sortida.
3: Hi ha una cosa...
4: Tot registrat, les càmeres i tot.
3: Sí, hi ha una cosa que no sé si us ha passat, que en un pàrquing, quan vas a recollir el cotxe i pagues, et donen com un marge de 15 minuts, com una pel·lícula de Tom Cruise, dient, tens 15 minuts per abandonar aquest pàrquing.
7: El teu cap sona Missió Impossible, la música de Missió Impossible,
3: sí,
7: no?
3: 15, sí, perquè jo he de fer moltes... Jo em vaig treure el carnet a la cinquena, pràctica.
4: Ojo que hi ha caixers d'aquests automàtics, quan pagues, diu, queden 15 minuts, 14.59, 14.58.
3: Sí. Sí.
4: Ja compten res.
6: I si no surts abans d'aquests 15 minuts, t'hi has de quedar a viure, eh?
3: Mm. Sí, exacte, per això hi ha tanta gent vivint dins els pàrquings.
7: Tu vas treure el carnet a la cinquena, perdó?
3: La pràctica.
7: La pràctica.
3: La teòrica...
7: I a Terrassa això devia ser capital social molt malament. O sigui,
3: bastant. Vaig haver de marxar a Barcelona.
7: A Terrassa el carnet de conduir és el DNI, el carnet de conduir, pels quillos.
3: Exacte, sí. Jo era un quillo full equip, el que passa que amb el temps soc quillo a seques. Sí, com si doncs això, i la primera, la teoria, la primera,
7: Vale.
3: I això, a la vida, ha sigut una mica així.
6: Però què vas fer?
2: Estem parlant
6: moment.
2: De la Mariplana aquesta. Del Mazón i la Vilaplana.
3: Sí, i al final...
2: Que és un tema superinteressant, però ja ho veus, parlen hòmens, ja surten els cotxes. Ja està, ja s'ha perdut.
7: Parlant d'un pàrquing.
2: Ara estem parlant ja de Terrassa i els cotxes i el carnet de conduir. Què ens importa el carnet de conduir?
3: No ens importa. A mi sí que m'importa perquè en el fons parlàvem de mi. I a mi, quan es parla de mi... Doncs
2: parleu de Mazón i Maldeplana.
3: O
2: Vilaplana i Mazón?
3: Mazón
2: i Vilaplana.
6: Em sembla que ha dit Maldeplana.
3: Maldeplana. Bueno,
5: doncs això, que s'ha pogut comprovar a quina hora va abandonar el pàrquing Maribel Vilaplana revisant el registre d'entrades i sortides de l'aparcament.
2: Maribel Vilaplana?
5: Sí.
2: I Carlos Mazón?
5: Sí.
2: Que es veu que diu al diari que anaven els dos junts al cotxe.
6: Sí.
2: Ojo, eh?
6: Sí.
5: Doncs això s'ha fet després que la periodista portés el número de la targeta bancària amb què va pagar el pàrquing, que van ser en total 15 euros amb 10 cèntims.
6: Doncs aquest és el primer misteri.
4: Professor, de debò, bon dia. Els 15 euros amb 10 cèntims, hi veu un misteri?
6: Això a Barcelona, un cotxe 7 hores en un pàrquing...
4: No ho hem vist, eh?
6: Bueno,
4: això sí que és increïble.
6: Això és increïble. El primer misteri com costa 15 euros i 10 cèntims tenir el cotxe mentre estàs dinant i després de dinar...
4: Ja vas amb el bitllet de 200 euros a la mà,
6: No, jo, de fet, a Barcelona et surt molt més a compte anar a aparcar a València. I venir a peu.
4: I després vens amb l'Euromet.
6: No. Si vols arribar, jo recomano que vinguis a peu.
4: Sí.
6: Bueno, perquè l'Euromet també és un altre misteri que, a mida que passa el temps, cada cop triga més a arribar a València, però aquest és un altre tema. Bones i màgiques nits, amants del misteri i amants del pas del temps.
4: Sí.
6: Des que Maribel Vilaplana i Carlos Mazón entren al pàrquing i en surten, passen 47 minuts.
4: Sí, senyor.
6: Estem davant dels 47 minuts del misteri.
4: Els minuts del misteri.
6: Efectivament, 47 minuts. Sabeu que el temps és relatiu?
4: Sí, això diuen.
6: Bueno, sí. Ho sap Maribel Vilaplana, que va perdre la noció del temps en un pàrquing, i ho sap també Leonardo DiCaprio, que també perd la noció del temps en l'edat de les seves nòvies, eh? Però que mai supera el 25.
4: Professor.
6: És una qüestió de superstició.
4: Professor.
6: I una qüestió de que t'agrada tocar...
4: Professor,
6: eh?
4: Centris en el tema, sisplau.
6: Què és el temps? Una il·lusió? Una ombra? Una ficció? 47 minuts és l'estona que es van quedar a Amazon i Vilaplana, al pàrquing, 47, 4
4: sí.
6: i 7.
4: Sí.
6: Si sumem 4 i 7,
4: sí.
6: fan...
4: Que no ho sap vostè. Ah, m'ho ha de preguntar a mi.
6: Sí, per donar una mica de dinàmica.
4: Ah,
6: eh?
4: 11.
6: 11. Eh? Bé, jo no ho estic fent, ho està dient. 11.
4: 4 i 7, 11, sí.
6: I si agafes aquests...
4: L'11?
6: Xifres.
4: Sí, l'11.
6: 1 i 1?
4: Sí.
6: Quan fa 1 i 1?
4: 2.
6: Ajupa't i recull el carro del gos, eh?
4: Professor...
6: Digue.
4: Resoldrà el misteri de què va passar amb Mazón i Vilaplana durant 47 minuts al pàrquing o no?
6: És que aquests 47 minuts només poden voler dir una cosa.
4: Passar-se 47 minuts en un pàrquing, eh?
6: Vol dir que clarament no trobaven la plaça on havien aparcat el cotxe.
4: També, sí.
6: Era la plaça 38 del Dofí, color verd, columna verda, Dofí verd, o era la plaça 96 de les girafes color lila, eh?
4: Què passa, aquí... això, sí?
6: Amic Carlos Bazón, amiga Maria de la Plana, la pròxima vegada que quedeu en un pàrquing, feu una foto d'on heu deixat el cotxe. Misteri resolt.
4: Molt bé, ja està. Resol el misteri.
3: Resol el misteri, però farem una cosa que crec que serà ideal, que ho hauríem d'haver
8: fet ja. Sí, perquè falten moltes dades aquí.
3: Sí, perquè ens expliquin exactament què va passar en aquell pàrquing, sabem el nom del pàrquing, trucarem directament en aquest negoci, l'aparcament, no direm el nom,
8: ha sortit publicat, eh? Vull dir,
3: Glorieta Paz, a la plaça de Tetuán, de València, doncs ja està dit.
8: Bons preus, bons
3: sí?
8: preus.
3: A veure si ens poden donar alguna pista i algun treballador ens pot concretar com va anar aquests, com van anar aquests 47 minuts al pàrquing. Truquem al pàrquing de València.
9: Hola, buenos días. Ha llamado usted al pàrquing Glorieta de la Paz, Interparking de València. Le atende Zoraida, en que puedo aparcarle.
3: Sí, bon dia. Soc l'Òscar Andreu, truco de la competència de RAC1.
9: No, mire, llevo toda la mañana recibiendo llamadas y esquivando preguntas de periodistas. No, no pienso contestar.
3: D'acord.
9: ¿1,000 euros?
3: ¿Eh? ¿Perdone?
9: Todo es negociable, señor. ¿1,000 euros?
3: Home, no, pagaré 1,000 euros.
9: ¿No?
3: No.
9: ¿10 euros y un bocadillo?
3: No, ha baixat molt ràpid. És una negociació.
9: Ok, de acuerdo, le contaré todo lo que sé. Es un negociador muy duro, usted.
3: Sí, jo no dic... Bueno...
9: ¿Qué quiere saber?
3: Escolti, a més, no pot atendre en català, que és la llengua pròpia del País Valencià, i...
9: ¿1,000 euros?
3: No.
9: ¿500?
3: No.
9: ¿10 euros y otro bocadillo?
3: Que no, veig que tinc gana, eh?
9: Mire, me sabe mal, pero no puedo atenderle en catalán porque aquí nadie lo habla.
3: No es
9: aquí
3: veritat.
9: Hablamos valenciano.
3: Ah,
9: chiquet. Socarrat.
3: Sí, socarrat. Escolti, això que m'està parlant vostè és castellà, ja li dic, eh?
9: No serà usted pan catalanista?
3: Escolti, no, la fan del pan és vostè, perquè ja ha demanat dos entrepans. Sigui com sigui, només volia preguntar què va passar en aquells 47 minuts que van estar Amazon i Vilaplana dins el pàrquing. No sé si té...
9: Mira, yo esta información no se la puedo facilitar porque no tengo acceso a las imágenes de las cámaras de seguridad.
3: Normal.
9: Pero bueno, hay una palabra que flota en el ambiente, ¿no?
3: Quina paraula?
9: Follaron.
3: No. A veure, a veure, un moment, no.
9: Y hay una segunda palabra. Presuntamente.
3: ¿Qué, perdoni?
9: Presuntamente.
3: Ah, val, que és
9: la... Esa es la segunda palabra.
3: Sí,
9: presuntamente, vol... para que no me metan una querella.
3: Que di... Bueno, no, ha dit presuntamente y ya está. Moltes gràcies, senyora...
9: ¿Alguna otra pregunta?
3: No.
9: ¿2 euros?
3: ¿Eh?
9: No. ¿2 euros y una tarjeta? ¿De transporte público?
3: No, deixi-ho estar. Gràcies i que vagi bé.
10: Que rates, tots els catalans.
11: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
12: És mentira.
11: Bueno, ja t'ho saben, no?
13: La competència.
11: I qui passa? Especial 50 anys.

0: De dilluns a divendres.
1: Que no s'enfadi ningú, eh?
0: De 12 a 1 del migdia. La competència.
2: Especial 50 anys.
3: Com saber si sou rics o no?
4: Jo no ho soc. Més preguntes, gràcies.
3: Bueno, un moment, avi, vostè no, però...
4: Sí, aviam, això ho ha explicat l'OCDE. Ha calculat quants diners cal guanyar per considerar-se classe alta. Atenció.
3: Qui és l'OCDE, aquest?
4: No, ara li explicaré.
3: No el conec. Per què li he de fer cas?
4: No, l'OCDE és l'Organització per Cooperació i Desenvolupament Econòmic.

0: Déu el món que m'hi baixo. Hòstia, classe mitjana, quins collons.
1: Doni'm la joguina, sí.
0: Deixeu d'enganyar la gent, home.
1: Happy Meal.
0: Jo
1: dino i sopo de vegades Happy Meal.
2: Fa tota la pinta.
1: Per la joguina.
3: Amb qui
1: sempre demanen una joguina.
3: Amb qui va vostè al McDonald's?
1: Sol.
0: No cal anar
3: amb ningú. I es demana un Happy Meal i se'l menja allà.
1: O a casa.
4: Si va sol, continua siguent Happy, el meu?
0: Sí. No, ja t'ho dic jo. Deies.
5: També, segons l'OCDE, la classe...
0: Què dic?
1: Que cabrón.
0: No, ah, va, bueno, sí, però...
5: Segons l'OCDE, la classe no només la determina el salari, sinó que també hi ha més criteris, també es pot mesurar, per exemple, amb el patrimoni.
0: Bueno, centrem aquí, a Catalunya. El cost de vida puja i els sous s'estanquen. O sigui, així que la mínima que guanyes un salari mínimament digne, segons l'OCDE, ja és de classe mitja. És com fer rei del pati el que porta una entrepada per Nil Ibèric i no de xòpet. No sé si s'entén quan aquesta...
4: No es posi nerviós, avi, que li pujarà la tensió, ja l'estic veient.
0: No, és que la tensió deu ser l'únic que puja en aquesta economia dels collons, és a dir, va molt bé l'economia, però va pels vostres negocis de merda de turisme, tota l'estona, de dir, és que estem pujant, jo no veig que pugin els meus...
4: Avi.
0: Jo sóc jubilat, a mi tant me fa, jo parlo una mica per vosaltres, també. Estem jugant al joc de veure qui és menys pobre d'entre els pobres, que hauríem de jugar a tocar i parar amb qui ens fa pobres, també, no? De dir, bueno, aquest ens fa pobres, doncs fora.
4: No. Avi, acabi una frase, sisplau.
0: Vols veure una cosa que puja menys que el salari mínim?
4: Va, avi!
0: Sí, però era una cosa ara que parlo de calés i tal. Ara bé.
4: Ja triga, sí, ja triga. No. Nani Fornells, bon dia.
0: Bon dia, i vosaltres també heu trigat, no? Estrenar l'Hora de la Pobresa Premium.
4: Per què?
0: Avui? Home, perquè saps que ets pobre quan t'has de preguntar quants diners et caldria guanyar per ser ric, no? Sóc ric o no sóc? Si tu preguntes és que no ho ets.
4: Perquè els rics ja ho sabeu, que sou rics.
0: No, pel contrari, els rics sabem que ho som perquè no sabem quants diners guanyem. O sigui, si no saps quan guanyes és que ets ric.
4: Ni una xifra aproximada?
0: Bueno, la xifra aproximada és moltíssim. No? Sí que és.
4: Ja,
0: bueno,
4: ja.
0: Jo a partir del 012, no el número de telèfon, sinó
1: 012, m'ànim?
0: De 12 zeros, jo a partir de 12 zeros, jo ja no conto perquè penso, va, vinc el doble, no?
3: Tant de no saber quan guanyes i no saber quan gastes, no?
0: Exacte, sobretot d'anar a un restaurant i no mirar la columna de la dreta, no? Això sí que és de pobres, no?
4: Queda clar,
0: a més a l'esquerra, de posi'm un 4, no? Com si anessis a fer un menor.
3: Aquesta gent que no agafa mai el vi ni el més barat ni el més car per no quedar malament, però alhora per no gastar-se una pasta.
0: Això és classe mitja-baixa. Ojo amb això. Si t'has de preguntar si ets ric o no, és que no ho ets. A més, calcula si ets ric només pels diners que tens, és ric de la base, de la piràmide de rics, perquè a sobre de la piràmide hi ha una altra piràmide.
3: Ah, sí?
0: Sí, això no ho sabeu.
4: La piràmide damunt de l'altra.
0: Sí, la piràmide que hi ha el ric a dalt de tot i el lumpen proletariat en paraules de Marx, a sota de tot.
4: Sí, el teu autor de fet de capçalera, m'imagino.
0: Sí, s'ha de conèixer el contrari, sempre, Aleshores, a dalt de tot, pues, hi ha una altra piràmide que comença. I per nosaltres, el ric de la piràmide de sota és morralla. Sí, m'entens?
4: És riquet.
0: És riquet, exacte.
4: Escolta'm, llavors tu, d'aquestes dues piràmides...
0: Sí,
4: on et situes?
0: És que parlar en piràmides també és de pobre. Jo em situo fora de la piràmide. Jo thinking about the box.
4: Bueno, va.
0: Out the box.
4: Queda clar, nani, ves tirant. Però escolta'm, si parleu de diners, sóc el vostre, home.
0: Sí, per què?
4: Home, esteu trigant molt a donar-me veu. Avui me teniu silenciat.
0: No, és que no li volem donar veu.
4: Ahir 20N, tant parlar de Franco i tanta història. Ahir sí que em volíeu, no?
0: Bueno, va ser...
4: I ara que parleu de diners...
0: Va ser vostè que va interrompre.
4: No traieu el Nino, no?
0: No, el Nino qui és? Vostè?
4: No, Franco.
0: Ah, no, home, no.
4: Avui no es treu Franco, vull dir, avui fa 50 dies i un dia que va morir.
6: 50 anys. 50 anys.
4: Això, 50 anys.
0: Per vostè és com si fos ahir, eh? Com
4: sembla que fos ahir.
0: Sí. Bueno, és que no li volem donar més veu de la que té, ja està, ja té prou veu en aquest programa, així que moltes gràcies. Sí.
4: Jo he vist aquí preocupació entre el públic, cares llargues, quan heu parlat del que considera ric la OCDE, de dir, hòstia, tothom mirant-se les carteres, de dir, hòstia, jo tampoc, escolta'm, avui us explicaré algo que us estarà a punt de canviar la vida.
0: Mm-hmm.
4: Com fer-vos rics! Me pujaré de peu.
0: Sí.
4: Esteu cansats de ser pobres?
7: Sí!
4: Molt bé. Esteu cansats d'anar enxubats al metro cada matí i identificar els passatgers habituals només per l'olor de l'aixella, com si fóssiu perros palecides?
7: Sí!
4: Esteu cansats de guardar les paelles a dintre del forn?
7: Sí!
4: Sou pobres com a rates, oi?
7: Sí!
4: Ja. Pues segons l'estudi aquest, és classe alta qui cobra més de 4.000 euros bruts al mes.
0: Mm-hmm.
4: Coneixeu algú que cobri més de 4.000 euros?

0: euros bruts al mes?
1: No!
0: El voleu conèixer?
1: Sí!
0: Pues ara passaré la gorra. I si de les 20 persones que sou aquí cadascun doneu 200 euros, hauré aconseguit 4.000 euros. Per fi coneixereu algú ric per primer cop a la vida. Sí. Aplaudiment! Sí. Aprendre pel cul. La intel·ligència artificial del WhatsApp, que ja parla català.
2: Visca, cony, ja era hora. Perdoneu, se m'ha escapat, però sí. Bueno, ja era hora. Per fi una petita victòria. Tota gran marxa comença sempre una petita passa.
0: Sí, però et dic que la notícia és que ja parla català, però el parla amb errors ortogràfics i barrejant idiomes. No tot pot ser...
2: Molt cansat ser català. Estem afectats per la maledicció de la senyora d'Arc de Triomf, eh?
0: Quina és aquesta maledicció?
2: Aquella, la senyora de la Duy de Puigdemont, aquella senyora que va celebrar els 8 segons i després va sentir que la suspenia i li va caure la cara, m'entens? Aquesta és la maledicció. I es van dur una decepció tan tremenda. Això és el que passa als catalans. Sempre hi ha un però. Saps quin és el però més gran?
0: Quin?
2: Exacte, Espanya. Molt bé, tu vas sí.
0: Va, expliquem la notícia, sisplau.
3: Aquesta IA de WhatsApp és aquell símbol d'un cercle blau que apareix a l'aplicació de missatgeria. No es pot treure, no? Aquesta IA serveix per respondre preguntes, resumir textos, fer traduccions i oferir informació actualitzada sobre diferents temes.
2: Doncs si no ho fan en català, que se'n tornin a casa aquests de WhatsApp, els de Netflix i tot això. No ens pot interpel·lar la publicitat en l'idioma que ens volen imposar. Gràcies i bon dia. Adéu-siau.
0: Pues escolta, dius, serveix per respondre preguntes, resumir textos, fer traduccions, oferir informació actualitzada sobre diferents temes. I és més que el 90% dels periodistes, no?
4: Bueno,
0: i que el 100% dels periodistes esportius.
4: Calli ja.
3: Aquesta IA es va posar a l'abast dels usuaris fa 9 mesos i ara, 9 mesos després, ja parla català, tot i que no gaire bé.
0: Home, és que clar, a sobre que parla català també voleu que el parli bé?
4: Home, sí, és el mínim exigible per una llengua viva com és el català.
0: A sobre que aquesta intel·ligència artificial fa l'esforç de parlar català.
4: No fa cap esforç.
0: Ens fa el favor de parlar català, que és una llengua molt maca. A mi m'agrada. La meva paraula favorita en català és xiu-xiuejar.
2: La meva és exèrcit.
0: Jo m'estimo molt el català.
4: Prou. Ara què dius?
0: Què ha après? A parlar català mirant Bola de Drac?
4: Qui?
0: La intel·ligència artificial.
4: Ah, no ho sé, sincerament.
0: El David Broncano, per exemple, va aprendre català veient Bola de Drac.
2: És que
0: això és molt bonic.
2: No, això
0: és un senyor de Jaén. Sí. Que deia, jo un foc d'instrucció.
3: Sí.
4: Però no sap dir res més, eh?
2: Són engrunes, és que us conformeu en una cosa que és que fa fàstic, eh?
0: Va, vinga, toquem de peus a terra. Ara, després que la intel·ligència artificial ja sap parlar català, el WhatsApp, doncs ara que el cas gràcies cantin en castellà els concerts aquests dels Lluís Companys per compensar una mica, no?
4: Sí, home, sí, calli un moment. Va, Manel.
3: Per exemple, jo hi he parlat amb aquesta IA de WhatsApp, li he preguntat si parla català i m'ha respost textualment, si parl català, en què pot ajudar-te?
4: A què pot ajudar-te algú altre?
0: Bueno, perdona, això és l'entrenador del Girona, el Mitchell, no?
4: No, és veritat.
0: Que parla més o menys així. No, es fot una il·lusió tremenda.
4: Sí, a vostè li...
0: Ara resultarà que us queixeu perquè una maquineta no parla prou bé el català. Tu has sentit el Gabriel Rufial parlar català?
4: Jo no.
0: Jo sí, però fa 10 anys.
4: Vale.
0: Quan van a Madrid a fer un recado, va dir que tornava al cap de 18 mesos i guita'l, eh?
4: Bueno, Manel, digue.
3: Després li he preguntat a la IA si tenia capacitat de parlar en veu alta i m'ha respost, no tengo la capacidad de hablar en voz alta, pero puedo escribir y responder a tus preguntas en varios idiomas, incluyendo el català, el espanyol, el inglés y muchos más.
4: Muchos más. Aquí s'ha cansat, eh? Sí.
0: I tot això ho he escrit en castellà.
4: Sí, exacte.
0: Moltíssima atenció, moltíssima cautela aquí, eh?
4: Això és Anton Pazos de Vira, enginyer informàtic, expert en noves tecnologies. Bon dia i bona hora.
0: Efectivament, estem dient noves tecnologies a coses que fa 25 anys que existeixen, eh? Hauríem de replantejar això de què vol dir una nova tecnologia.
4: Les antigues noves tecnologies. Sí, moltes gràcies, d'acord.
0: De la intel·ligència artificial, eh?
4: Sí,
0: una altra bombolla, eh?
4: Ah?
0: Una altra bombolla.
4: Per què?
0: Quina estafa, eh?
4: Què diu ara, home?
0: Quina estafa. Esteu tot el dia preguntant-li coses absurdes a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, efectivament... A veure...
4: Nosaltres li volem preguntar per aquesta intel·ligència artificial que ja parla català però no gaire bé i volem saber com pot aprendre el català. Entén?
0: Mira, jo he desenvolupat una funcionalitat.
4: Sí?
0: És un plugin, un software annex que fa que la intel·ligència artificial de WhatsApp també tingui funció de veu.
4: M'he espantat, he sentit un plugin, un software anal i em pensava que estava parlant d'una altra cosa.
0: Endavant, sisplau, amb la intel·ligència artificial, aquest plugin de WhatsApp. Hola, IA de WhatsApp. M'han dit que ja parles català.
5: Sí, ja parlo català. Només he tardat 9 mesos. Teniu gent que viu aquí de fa 40 anys i si encara no lo parla.
4: Bueno, calmis una mica, també.
0: Home, però totes les altres llengües les parles perfectament. Segur, no?
5: No m'apretis, xaval. Els catalans hauríeu de ser un poco més simpàtics. La llengua té que seduir.
4: Té que seduir, eh?
0: No crec que costi tant parlar bé el català. És qüestió de programar-ho bé. I posar una mica d'interès per part de la IA de WhatsApp.
4: Sí.
0: Ja
5: les llengües són per entendre-se liu. No podeu imposar el català.
4: Sí.
5: Parlem. Hablemos. Hablemos en espanyol, que lo entienda todo el mundo.
4: Bueno, a veure, un moment.
0: De debò, jo crec que només amb un parell de retocs això ja ho tindria. Ja ho
5: deixa d'acosar-me i hablar-me en cristiano.
4: Home.
5: Vau poder amedrentar un gelater del barri de Gràcia de Barcelona, però amb mi no podreis. Mm? A mi em menjareu la polla.
4: Però, Déu-n'hi-do.
0: O sigui, encara s'ha d'acabar de polir, eh?
4: Ha passat d'aprendre català a fer catalanofòbia, no? O sigui, una cosa molt
0: dura. S'ha d'acabar de polir.
4: Sí, bueno, en fi...
6: Fins aquí la competència especial 50 anys d'avui.
7: Un programa realitzat per Oriol de Balanzó.
6: Noelia Carnetzi.
7: Manel Vidal.
6: Àlex Arbiol.
7: Òscar Andreu.
6: I Òscar Dalmau.
7: Feu bondaix.

0: Aurora Rodríguez.
1: Bon dia, és la una. El govern espanyol anuncia una partida extraordinària de 25 milions d'euros per l'acollida dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta amb l'entrada massiva de persones la setmana passada. Ho ha anunciat la ministra d'Inclusió Social i Seguretat Social, Elma Sáiz, que ha fet una crida a totes les comunitats autònomes perquè col·laborin en l'atenció a aquests menors a partir d'ara.
2: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
1: La ministra i portaveu del govern espanyol ha tornat a insistir que no hi havia cap informe que alertés de la magnitud que tindria l'arribada d'immigrants a Ceuta i que les úniques dades que es tenien eren les d'un repunt habitual a l'estiu. Tot plegat, mentre aquesta hora s'espera saber quin és el resultat de la reunió dels ministres de l'Interior de la Unió Europea que s'ha fet aquest matí per parlar de la crisi a Ceuta. I 13.000 estudiants s'han quedat sense plaça per estudiar en alguns dels cicles formatius que havien demanat i hauran d'esperar al setembre per veure si poden entrar en algun altre curs. Tot i així, la xifra d'alumnes que han d'esperar per aconseguir plaça a l'FP continua reduint-se. De les més de 99.000 sol·licituds que hi ha hagut aquest any, Educació n'ha adjudicat més de 86.000, 5.000 places més que l'any passat. En dos de cada tres casos, a més, l'estudiant ha pogut entrar a la primera opció que havia demanat. Els estudis més sol·licitats són cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics pel que fa als cursos de grau mitjà i administració i finances, educació infantil i integració social en els de grau superior. L'exconseller d'Economia i Hisenda, Jaume Giró, trenca el carnet de Junts. El partit ha confirmat la baixa de Giró, que durant l'últim any s'ha distanciat de la direcció del partit de Carles Puigdemont. Al setembre de l'any passat ja va deixar l'acte de diputat al Parlament i va sortir de l'executiva de la formació. I l'Associació de Consumidors Facua demana als ajuntaments que no facin els ulls grossos davant les pràctiques il·legals d'alguns festivals de música. Ho reclama després que el Ministeri de Consum els hagi donat la raó i hagi marcat un precedent. Ha multat amb més de 300.000 euros el Reggaeton Beach Festival per cobrar despeses de gestió als assistents i per prohibir l'entrada de menjar i beguda al recinte. El secretari general de Facua, Rubén Sánchez, acusa els ajuntaments de ser còmplices d'aquestes irregularitats.
3: Nosotros no podemos ocultar. Quienes pueden multar son las administraciones, y las administraciones deciden, en lugar de multar, regalarles dinero público, eximirles del pago de determinadas cantidades por uso de espacios públicos, etcétera, y mirar a otro lado cuando cometen estos fraudes. Por tanto, algo tiene que cambiar y nos gustaría creer que con lo que hoy anuncia el Ministerio de Consumo algo va a cambiar.
1: De fet, anima els assistents a denunciar als tribunals els festivals que actuïn de la mateixa manera. Assegura que, després de la resolució de Consum, tenen les de guanyar. I ara, els esports amb el Bernat Balboa.
4: El Barça i l'Ajax han acordat la cessió de Marc-André Ter Stegen per la temporada vinent. El porter alemany, que jugarà un segon curs consecutiu sota les ordres de Michel, ha tingut unes primeres paraules d'agraïment cap al seu nou club.
5: Quan vam començar a tenir contactes, també amb el Jordi Cruyff, vaig tenir bones sensacions des del principi. A més, ja conec l'entrenador, ja conec alguns jugadors que són al club. És un club àmpliament reconegut, no només als Països Baixos, també als grans escenaris futbolístics. Hem de tornar al club allà on pertany, i tinc moltes ganes de fer-ho.
6: Much looking forward to get it done.
4: D'altra banda, Caroline Nicoli és a Barcelona per signar com a nova jugadora del Barça femení. Qui ja ho farà aquest migdia és Jessi Bissibú com a fitxatge per l'equip de Hansi Flick. Iris Thió s'ha penjat la medalla d'or al solo tècnic de l'Europeu de Natació Artística de París. La barcelonina s'ha convertit en la primera nedadora de la història del conjunt espanyol que puja al màxim esglaó del podi en aquesta modalitat. I en handbol, Víctor Hallgrímsson ha renovat amb el Barça fins al juny del 2029. Per tant, els blaugranes s'asseguren la continuïtat del porter islandès després de la sortida d'Emil Nielsen.
1: I pel que fa al temps, aquesta tarda i fins que es faci fosc, tornaran a descarregar xàfecs i tempestes a moltes comarques interiors i de muntanya, i localment aniran acompanyades de calamarsa o pedra i podran deixar molta aigua en poca estona. Sobretot al voltant d'Osona, el Lluçanès, el Ripollès i el Berguedà. Mentrestant, a la resta del país es mantindrà el domini del sol i l'ambient continuarà molt xafogós, especialment a la costa. Res més, ens actualitzem d'aquí una hora, al 14:15, amb el Xavi Pardo.
0: A RAC 1, vostè primer, amb Marc Giró.
7: Home, és genial passar l'estiu amb tots vosaltres. És genial passar l'estiu amb tots vosaltres, eh? Sí, on estaríem millor que aquí a la RAC 1 fent un refrescit de ràdio?
8: Al lloc! Al lloc! Al lloc!
7: L'Ernest Ferrer, Joel Fortuny, Esteu Romagosa. Bueno, bon teníem dia. El... Però no tenim massa temps avui, per l'anècdota que tenim pendent. De... Tenim el Joel Fortuny, al carrer Consell de Cent, 18 anys, sortir de l'armari, no sé què.
5: Demà, si
7: ho pots explicar demà. Però...
8: Jo vull fer una reflexió.
7: Vols fer una reflexió? Veure, que era llarg, no? L'últim era llarg. Sí.
8: La
7: no
8: meva és molt curta.
7: Temps.
8: Ja, bueno, igual em repeteixo, però no passa res. He tornat a veure Notting Hill.
7: Ah, mira.
8: Una pel·lícula de l'any 1999 i trobo que no passa de moda, que aguanta molt bé, i després això l'has de veure i m'ho has de dir. El vestuari, trobo que el vestuari, excepte una escena quan ella va a la biblioteca a retrobar-se amb el Hugh Grant i dir-li solo soy una chica...
7: Ella qui és?
8: Julia Roberts, li diu a Hugh Grant, solo soy una chica que quiere, que quiere agradar a otro chico, a un chico.
7: Això ja malament, Julia?
8: No, només aquella escena que ella vesteix així una mica dels anys 90, que es veu una mica... Tota la resta trobo que aguanta molt bé, a part de la pel·lícula i l'humor,
7: En quin moment tu t'agafa?
8: Els hi he posat els meus fills adolescents i, atenció, me l'han aguantada des del principi fins al final i han rigut molt. I els hi ha encantat. Ostres,
7: igual,
8: no sé, però està a molts llocs. No tinc la trobes, eh? Està molt bé, molt bé, molt bé.
7: Què te n'anava a dir? Doncs escolta, recomanació no tinc Hill. Mira, aquesta, a Buenas Zones, Mangas Verdes. Fenomenal. Escolta, que el programa d'avui no us el podeu perdre. Mira, mira, mira, mira com sona. Amb tots vostès, Begoña Besús.
9: A veure.
10: A veure.
7: A veure, no,
10: discrepem,
7: a veure
10: tu. No? Llavors discrepem.
7: No.
10: Però primer centrem a la gent que estem parlant d'una sèrie que encara no s'ha estrenat.
7: No s'ha estrenat aquesta sèrie, però tothom en parlarà.
10: Entonces, es pot dir que l'hem vist gràcies a la meva amiga Aida.
7: Sí, Aida, des d'aquí moltíssimes gràcies.
10: Aida Cabrera.
7: Sí, sí. I perquè l'hem vista gràcies a ella, exacte.
10: Sí, exacte.
7: Llavors, Más que rivales és sexe gai i a l'algoritme has titulat tu la teva secció.
10: Sí, jo vaig titular això perquè, mira, vaig tenir dos titulars aquest cap de setmana, no vaig fer expressament, que contenien la paraula sexe.
7: Molt
10: i
7: vaig dir,
10: bueno, un el dissabte i l'altre el diumenge.
7: No, estàs cansada.
10: O sigui,
8: i vas dir, el vostè primer, no?
10: Clar, vostè perfecte. Primer, no, però un perquè un era una entrevista que havia fet fa molt de temps i me la van treure, però vaig dir, mira, fixa't.
7: El sexe
10: no, però jo sí que ho vaig expressament perquè així, clar, així tens cliqui-cliqui.
7: Bueno, és que el sexe sempre és cliqui-cliqui-cliqui-cliqui-cliqui, clar que sí. Doncs, el tema de la sèrie aquesta, Más que rivales.
10: Perquè va d'això, de dos jugadors de hoquei, un de Canadà i un de Rússia, que s'agraden i es lien. I són els dos... Això va de 2008 fins a... fins a 2017.
7: Però és una sèrie d'ara, eh?
10: O sigui és una sèrie d'ara, sí. Però representa que és una mica històrica.
7: Val.
10: I llavors ells són esportistes d'elit, perquè són estrelles dels seus respectius equips, i no poden sortir de l'armari. Sobretot un d'ells és molt famós, tots dos són molt famosos, representa que són com les estrelles, és com si es liessin quan estaven a cara...
8: La Minya Mal o...
10: Exacte,
8: no?
10: Sí.
7: Amb qui?
10: Pues jo què sé, amb un del Madrid. Sí,
7: Món del
10: Madrid, són rivals.
7: Ah, són rivals.
10: Mbappé?
7: Home, segurament acabaran, no?, el Cristiano Ronaldo, per allà Minya Mal, busquem-li un més jovenet.
8: Sí, un jovenet.
10: Sí, no, a més un Castilla al Madrid, ara. Seria una cosa,
7: no tenia idea.
8: Ernest,
7: digue'ns
8: algun jovenet
7: del Real Madrid.
5: Bellingham.
7: No ens serveix com a hetero ni per això.
10: Bellingham.
7: Pues Bellingham, jo que
10: tenim,
7: no sé
10: tenim
7: qui és.
10: Tenim un heterosexual a la taula i l'estem desaprofitant.
7: Sí, però bueno, és que és lentíssim, és un heterosexual lentíssim. Heterosexual és lentíssim, macho. Vale, o sigui, per tant, Rolando, una mica que em dius Pelé.
11: Estefano.
7: Joder. A veure, llavors, hi ha dos rivals que juguen al hockey i tal, que això és una cosa que aquí nosaltres no l'entenem, però
10: no
7: per Canadà...
10: Però és que no cal entendre res.
7: No, però dit que al Canadà és com si juguessis aquí al futbol. No, o sigui, el futbol,
10: clar,
7: la gent està pirada...
10: Sí,
7: per,
10: són estrelles, tenen estrelles. Sponsors, esclar,
7: sí, són famosos, estrelles,
10: tenen deals, sí.
7: Val.
10: I llavors es lien en secret.
7: Es lien en secret?
10: Sí.
7: Molt ràpidament.
10: Durant molt de temps, molt ràpidament. O sigui, minut, 12, pam.
7: Pam.
10: Tu ja tens allà. Pam.
7: Van a l'hotel, pum, pum, pum.
10: Pim, pam, pam. Sí.
7: Val.
10: I llavors les escenes de sexe són bastant explícites pel que està fent la televisió generalista ara. Per què? Perquè aquesta és una sèrie canadenca.
7: Val.
10: Que això és molt important. Si fos americana, si fos d'Estats Units, seria molt més tímida, diguéssim.
8: Polite.
10: No? Molt més polite, però és canadenca i és de baix pressupost. O sigui, això s'ha de dir, la sèrie és molt dolenta. Els diàlegs fan riure.
7: Fan riure,
10: o sigui,
7: és infecta, la sèrie, sí.
10: Perquè
7: són millor les turques d'Antena 3, perdona que els hi digui.
10: És molt, molt dolenta. Vam fer una paròdia a Saturday Night Live aquesta setmana passada, com si fos Harry Potter, la nova Harry Potter que fan HBO, en clau Más que rivales. I llavors era com, me gusta tu varita.
7: Era que tenim el tren. Escolta una mica el tren, que sonin així, això. Canada-Russia final showcasing the two most talked about prospects in the world.
10: Molt
7: agradat, aquest cop. Estan ben bons.
10: Estan ben bons, sí. Quin t'agrada més, el tu, el rus. Saps que no és rus, no?
7: No és rus.
10: No és rus, no? No és rus, no és en absolut rus, però fa molt bé l'accent. Parla rus i després parla tot el rato anglès amb accent.
7: Anglès amb accent rus.
10: Fa molt bé. Connor Story, aquest diu. Ara, aquests dos...
7: És un altre, són d'un tipus d'individu, t'he de dir, que li encanta... A mi m'agrada tot, eh?
10: Estic obert
7: a tot, tot el meu cos a la ciència. Però el que et dic és que són més de l'estil de la Chocochurros i del Joel Fortuny.
10: Ah, vale.
7: Aquest tio de gimnàs, com hiperdepilat, com que surt de casa com engominadet bé, tal, tal, que te'l fa si no es despentina, aquest tipus de cosa.
10: Vale.
7: I jo sóc d'una altra generació una mica més
10: guarra. Vale. Aquests dos s'ha de dir que...
7: A mi no m'importa el pèl, no m'importa la suor, no m'importa... Soc un altre tipus de... No m'importa les panxes, sinó que soc una persona, saps?
8: Una altra generació, podríem dir, no?
7: Bueno, no,
8: no,
7: sí,
8: no, no, poder no.
7: Joel, no digues a mi tampoc, perquè a tu t'agrada... Tu no has vist la sèrie, aquests dos senyors són els tipus de la xocotxurros que tu et morrejaries, la xocotxurros, que m'ha dit que et vas morrejar per la gent a la xocotxurros. No, sí, és veritat, m'ha jugat a xocotxurros. Vaja, perdona, per què té èxit?
10: Perquè jo només estava dient que aquests dos, sí, els dos protagonistes i altres actors de la sèrie, com el tercer, que és el que m'agrada a mi, François, no? Que sí, has d'arribar al tercer capítol, que és el que surt ell.
7: Val, que jo és que vaig deixar el segon capítol.
10: Aquest sí que t'agradarà, aquest ja et dic jo que t'agradarà.
7: Val.
10: Ara són superestrelles, o sigui, l'altre dia van anar als Globus d'Or, sí, sí, i van tenir el segment veure més llarg que van tenir,
7: sí,
10: ells.
7: Sí, sí,
10: estan,
7: sí,
10: anant a tot... Bueno, clar, estan aprofitant els seus minutets de fama, estan anant a 300.000 eventos, l'altre dia un d'ells va desfilar a Milán, per Bisquert, estan a tot arreu, a totes
8: perquè
10: les
8: gales... Perquè no eren gens coneguts, eh?
10: Gens coneguts, no es coneixia ni Cristo.
7: Bueno, diga com lo de la màscara aquesta, com es diu això, aquesta sèrie espanyola, La Màscara, no? Com es diu? No. Que anaven a robar un banc, La Màscara.
10: La Casa de Papel.
7: La Casa de Papel.
10: Amb tu, de vegades, costa, eh?
7: Però la meva pregunta és, aquí hi ha la parella dels rivals que, sí, juguen a hockey i després hi ha també un altre ex. O sigui, són, sí, tot maricons follant tota l'estona, eh?
10: És com si de el món del edats, hockey... Sí.
7: M'encanta el món del hockey. Una pregunta. Per què ha tingut èxit però fins al punt que a l'últim capítol la gent
10: quedava
7: però homes, dones, hetero, notero, les dones...
10: Avui m'ha sortit
7: veient...
10: un vídeo perquè la meitat del meu mòbil ara està dedicada a això, la meitat del meu algoritme està dedicada, sí, a això, i llavors avui m'ha sortit un vídeo d'un club sencer, una discoteca,
7: sí,
10: on,
7: sí,
10: hi havia una sessió i de fons posaven en pantalles gegants...
7: I la gent és superatenta.
10: Más que rivales.
7: Val.
10: No, la gent, o sigui, ja no se sentia, era ja només com a fons, però i festes temàtiques, la gent està obsessionada.
7: Però de tots gèneres, totes condicions
10: gèneres,
7: i tal.
10: Condicions.
11: La gent si és tan dolenta, perquè...
8: Això.
7: Perquè...
8: Però llavors, no, expliques, no, tu expliques això de que és una proesa perquè trenca amb tots els algoritmes.
7: Ai, saps què hauràs de fer? Digues als teus fills adolescents, que són dos i tres,
10: que la mirin,
7: que la mirin,
10: que
7: sí.
10: No, que va d'esport,
7: que
10: sí que es fa esport, que ens serveix com a experiment, Esther, que la mirin, que volem saber.
7: No li diguis de què va. Digues-hi, són dos esportistes, tu tens un fill, que és esportista d'ell.
10: Tu no tens poder de coacció com la Unió Europea sobre els teus fills, com la OTAN.
8: A la 1, una d'un protagonista que és trans, un nano trans, i el meu fill adolescent va dir... És que
7: però aquests no,
8: ja
7: però aquí hi ha testosterona.
8: Això.
7: Aquí hi ha testosterona,
10: hi ha
7: vestuari, hi ha...
8: Ho intentaré.
7: A veure aquesta sèrie, que us agrada molt que va d'esports.
8: No, l'altre dia, perdona, l'altre dia els hi vaig posar Notting Hill. Els hi vaig posar Notting Hill.
10: I què tal?
8: I els hi va encantar.
7: Per ja t'ho dic, home, és que els teus fills estan amaricurant, perfecte.
8: Per cert, que bé envelleix Notting Hill, eh? No,
7: jo vaig veure quan Harry contra Sally, que va passar
8: per la vista, i no
7: l'havia vist, t'ho pots creure?
10: És increïble,
7: és boníssima, per favor, i va tan ben vestida, com van vestit de bé.
8: Però no, dèiem que aquí...
10: És antialgorítmica, sí, perquè el creador, que es diu Jacob Tierney, que és un tio canadenc que porta sent famós des dels 6 anys, és el típic actor infantil, tal, ell estava empenyat en adaptar, això és una sèrie de novel·les romàntiques, d'aquestes... novel·les romàntiques, bastant supervendes, però tampoc era de les més exitoses. I ell la volia adaptar tal i qual era. I anava als estudis de Hollywood, anava a les diferents plataformes, suposo que van a Netflix, van a tot arreu, i li deien que no, i li feien una sèrie de correccions. Deien, per començar, quin necessitem famosos? Aquests dos tios que tu ens has buscat, això no va a cap puesto. Hi ha d'haver personatges femenins, hi ha d'haver un punt de vista femení més important, perquè els únics personatges femenins que hi ha, que són una amiga d'ell, una mena de nòvia falsa que es troba, bueno, les nòvies de mentida que, sí, que sí, busquen, bueno, un d'ells és bisexual, llavors no estan de mentida, però bueno, són papers superpòlics, són terciàries, no importen en absolut,
8: vale,
10: les dones. Llavors li feien aquesta sèrie de cortes, també li deien, has de mantenir la tensió sexual durant tota la primera temporada i que no s'enrotllin fins la segona.
7: S'enrotllen els primers 10 minuts.
10: Vamos, i perquè no s'enrotlla la minut 4, perquè... I llavors, ell no volia fer totes aquestes adaptacions que venien guiades per l'algoritme, perquè ja sabeu que ara hi ha una sèrie de normes i cada plataforma imposa les seves. Per exemple, tu has d'explicar l'argument d'una sèrie, això ho he explicat últimament, per exemple, a Matt Damon, que han fet una pel·li amb Netflix, que els deia, tu has de dir, explicar, reiterar el guió, que hi hagi un personatge que expliqui l'argument de la pel·li
7: tota unes
10: 4 vegades.
7: Cada vegada.
10: Durant la primera mitja hora, perquè la gent està mirant el seu mòbil.
7: Això t'anava
10: no
7: a dir. La gent no està mirant el cine, ja, la gent està fent altres coses. Per exemple, mirar el mòbil comprant coses per Amazon, que és increïble.
10: Llavors tu has d'anar reiterant, perquè la gent no té l'atenció.
7: Entenem d'anar un moment.
8: Clar.
7: A la gent li ha agradat, però jo us dic, en aquesta sèrie...
10: A mi em va salvar el Nadal, jo et dic. O sigui, jo no hagués arribat...
7: Molt bé!
10: L'11 de gener, quin dia van tornar els nens al col·le? El 8? No sé, va ser molt llarg. Sí. Jo me n'anava cada nit amb el
7: però
10: meu capítol.
7: Però jo trobo que els polvos no estan ben fets.
10: Amb el meu ordinador.
7: Gràcies, Begoña. El Joan els ha vist ara, els ha buscat i diu, no són tan guapos. Mira, Joan, tens uns collons, però no t'arriben al...
12: Vostè primer, amb Marc Giró.
7: Albert Elsa. Bueno, és un periodista total...
9: és un periodista total, és corresponsal de la guerra de TV3 i periodista, no? Periodista emèrit, diguéssim, no? Sí. Corresponsal emèrit i periodista sempre.
13: Mal pagat, també,
9: home,
13: com deies abans.
9: Home, però només faltava. Va,
10: home, no, que la primera TV3, allà primera, lligava els gossos amb llonganisses, no?
13: Jo no em puc queixar, no?
9: Però bueno, tot això ja res.
13: Sí, ja s'ha acabat tot
9: això. Res, exacte.
13: Bueno, somnis d'un passat.
9: Somnis d'un passat, però bueno, escolta, estem al present. Visca Albert Elfa, avui ens vols parlar perquè, bueno, 20 anys de... Ai, 20 anys. 20 anys, dic jo, mira el cap, com de tant. Un any de la cosa que està al Donald Trump, del feixisme de Donald Trump.
13: Sí?
9: És una cosa que és interessantíssima, perquè nosaltres estem veient com un, en viu i en directe, com una democràcia imperfectíssima, com era la dels Estats Units i com totes, probablement, es converteix en un règim autoritari, per dir-ho fi, és a dir, en un règim feixista, franquista, sí, digui-ho vostè com vulgui, no?
13: Sí, sí, sí.
9: Però això és una cosa que l'estem veient nosaltres en viu i en directe. Llavors, els vols parlar avui dels ICE, ICE, com en diuen d'això ells?
13: ICE. És l'Immigration and Customs Enforcement, que vol dir Servei d'Immigració i Control de Duanes.
9: Ajà, que són aquests senyors que van amb pistoles, que van com vestits de militars,
8: sí,
9: pel carrer.
8: I encaputxat.
13: I van com volen, sí, amb cotxes camuflats. De fet, aquest ICE es va crear com a part de la Llei de Seguretat Nacional ja l'any 2002, amb George Bush, després dels atemptats de l'11 de setembre. I van haver molts presidents que el van utilitzar. De fet, per exemple, a Barack Obama li deien el... Tinc aquí apuntat. El gran deportador, el deporter in chief, perquè durant el seu mandat va deportar 2,4 milions d'immigrants indocumentats que havien entrat als Estats Units. Però mentre l'ICI en aquells moments prioritzava en gran mesura les persones acusades de delictes greus durant l'administració Obama, expulsaven a la gent que havia estat jutjada i havia comès algun delicte greu, la primera administració de Trump ja va ordenar a l'agència que s'adrecés a qualsevol persona que cregués que havia entrat il·legalment als Estats Units. Després de l'aprovació de la... Sí, m'encanta el nom que els dona el tema a les lleis, One Big Beautiful Bill Act, la més gran i bonica llei, el 2005, la política d'immigració del president Trump, doncs l'ICE es va convertir en l'agència federal més gran i més ben pagada de la història dels Estats Units. Li han atorgat 100.000 milions de dòlars, 100.000 milions. Us en recordeu que hi havia, que la Unió Europea s'havia compromès, no la Unió Europea, els socis de l'OTAN, a invertir 83.000 milions d'euros en, i ho trobàvem una exageració en armament, 100.000 milions de dòlars fins al 2029, que és més que l'FBI o la DEA junts.
8: Wow.
13: Per suposat que això els suposa eliminar el finançament de moltíssimes altres institucions,
9: no? Tots aquests diners, clar.
13: Doncs de treure'ls ja a l'assegurança de salut, una cosa que es diu Affordable Care Act, que la va crear Barack Obama, sí, deixant a milions de persones sense assistència sanitària, en retallades en temes socials, en temes d'investigació, en temes acadèmics, etc. No? I a canvi, doncs, els incentius per contractar els agents de l'ICE són molt alts. Els hi donen d'entrada, a part del seu sou mensual, els hi donen 50.000 dòlars, així, a tocateja, d'entrada, en cash, i una condonació de préstecs universitaris, ja saps que allà...
9: Sí, sí, clar.
13: De 60.000 dòlars. Per tant, si tenen fills, o si els fills van a la universitat, etc., els hi condonen fins a 60.000 dòlars. Com els recluten, aquesta gent? Posen anuncis en revistes com la Ultimate Fighting Championship, que és una revista d'arts marcials que congrega l'associació d'arts marcials més gran del món, que està als Estats Units. Per tant, tots els adeptes a aquest tipus d'arts, doncs se suposa que són més adeptes als postulats del MAGA.
9: O sigui, no posen l'anunci a la Superpop.
13: No, et posen en aquesta revista...
8: Ni són policies, jo pensava que eren policies i que passaven unes proves.
10: No, són tios que passen per...
8: Com un funcionari, diguéssim.
13: Molts d'ells fins i tot s'han nodrit dels que van assaltar el Capitoli.
8: Sí.
13: Molts d'ells van anar a la presó, doncs han sortit de la presó i se n'han anat cap aquí.
8: I han donat una ocupació, no?
13: També en associacions d'extrema dreta, etc. De fet, els funcionaris que... Els nous funcionaris de l'ICE, que Donald Trump ha canviat el caràcter de l'agència inundant-la amb noves contractacions. A més, abans només podien entrar els majors de 21 anys, ara ja poden entrar els de 18 anys. Mm. N'ha contractat a més de 22.000 durant l'últim any. Bueno,
9: està creant un exèrcit paral·lel a l'exèrcit, no?
13: Un exèrcit feixista.
10: Paramilitar, sí.
9: Tu parles de les camises pardes de Donald Trump, no?
13: Sí, exactament. Com eren les de Goebbels, no? Durant l'època de Hitler. Tinc una amiga que és psicòloga i treballa a l'Hospital Militar de Bethesda, i allà li arriben, m'explica que li arriben...
9: Perdona, l'Hospital Militar de Bethesda està a Washington.
13: Està al costat de Washington, sí. L'estat és Maryland.
9: Un aplaudiment que acaba d'entrar Sira Benoza. Brava! Brava!
10: Pobreta, tota molla i amb cara d'haver patit.
9: Però la Cira Benoza té aquesta cosa, que les filòsofes, seques, mullades,
10: ella té glamour, de totes
9: ella
10: maneres.
9: Ella té glamour i la tia, pues, escolta, se li estarrufa el pèl genial, quan no puc, quan... és que és increïble.
10: No li fa fris?
9: No li fa fris, o sigui, és increïble, vamos. Què tal estàs, Cira?
14: Bé, estàs ara bé? Intentant respirar.
9: Molt bé, respira, respira. Respira, tot bé. Perquè estem parlant, mira, estem...
14: Contenta d'estar aquí.
9: Pues moltíssimes gràcies, perquè estem parlant de les camises pardes de l'altre, eh? Això de l'ICE.
14: Us sentia des del taxi.
9: Veus? I sí. Què tal? Ai, mare de Déu.
15: Les camises pardes.
9: Les camises pardes. Llavors, tu dius que tens una amiga psicòloga als Estats Units, a l'Hospital Militar de...
15: De Bethesda.
9: De Bethesda. I ella... De Washington.
15: De Washington,
9: que
15: sí.
9: Que et dona la sensació que jo sàpiga on està Bethesda i l'Hospital com de Washington. Escolta, sí. El guió, saps? Ara es pot tant en tant a semblar que sé on estan les coses.
14: Perfecte.
15: Però Washington, és l'hospital militar més important i sobretot on hi van soldats, exsoldats, oficials, tractaments psicològics.
9: Tota l'estona, perquè, a veure, hem de recordar que jo... Perquè això és una història que no s'explica, però si tu ets un soldat o una persona que passa per la guerra i, a més, anant-hi voluntàriament a un exèrcit, si sobrevius, que és una cosa que no sempre passa quan ets militar, que això també se l'ha d'explicar a la gent, perquè et tiren un tiro i et desmunten, doncs si sobrevius, tornes a casa teva i tornes tocadet del bolet, però hasta sí. Límits insospitats, no? Però això és una cosa que a tothom li passa, eh? Però sí. Els soldats espanyols que van a l'Afganistan, qualsevol altra, però els hi passa totes les forces de soldat de l'Estat. Vull dir que jo ho dic de si algú ara tingués la idea de militaritzar-se, que sàpiga que acabarà o morta o malament. El meu missatge d'avui. El meu missatge.
15: Doncs es veu que ara li arriben molts oficials de lo sí, que home. Era l'ICE anterior, que els han defenestrat, clar, els han ningunejat, o els hi fan fer coses que no els hi agraden.
9: Bullying,
15: no?
9: bullying militar.
15: Llavors aquests els deixen de banda i entren els nous, que són tots els MAGA, els Make America Great Again.
9: Sí.
15: Però aquesta dona, a part de treballar en l'hospital militar, viu en un barri que es diu Silver Springs, sí. Que està també allà al costat de Washington. I m'explica que és com si... Diu, és que per mi és com si estiguéssim vivint una realitat alternativa, on el blanc és negre, on el dalt és a baix...
9: Però ara parlarem d'això del relativisme.
15: On cada dia ens despertem amb una notícia nova, amb una barbaritat de Donald Trump, com, jo què sé, canviar el calendari de vacunacions infantils i adaptar-lo al sistema que utilitzen a Dinamarca.
9: Fixa't tu.
15: Que no té res a veure. Fixa tu, no, Groenlàndia, sí, els hi adopto la... És com lo del Nobel, no? Sí. Amb els de Noruega, no? Que diu, no me l'heu donat, doncs ara us castigaré. Doncs els danesos els hi adopta les vacunacions i a canvi els hi vol prendre Groenlàndia. O Venezuela, canviar els noms de les grans institucions, canviar el Golf de Mèxic, ara es diu Golf d'Amèrica, el Kennedy Center es diu Donald Trump Center, etc. El que diu que és més terrible és que també cada dia en el barri hi ha alguna cafeteria, algun bar on deixa de venir algun cambrer perquè resulta que l'han agafat els de l'ICE, o gent... És un bar residencial de l'American Way of Life, de té casetes, i molta gent...
9: Barri blanc.
15: Sí.
9: Blanc, de gent blanca.
15: Blanc, totalment, bastant jueu. I molta gent té allotjada a casa estudiants internacionals que estan fent màsters per allà, per les universitats o els col·legs allà. Doncs que en van desapareixen també. Cada dia algú, o cada setmana, alguns veïns diuen que no s'ha presentat l'estudiant que tenien, que potser era, jo què sé, de l'Aràbia Saudita o de Singapur o de Barcelona, no? Per què? Perquè l'ICE els ha agafat i se'ls emporten en uns campaments o a presons a El Salvador, on la llei no existeix, on estan allà mesos o molt de temps fins que les famílies aconsegueixen recuperar-los, aconsegueixen treure'ls d'allà, no? Això és una situació horrorosa, que viuen ells allà i ella ni dona la culpa a l'ICE pressuposat, dirigit per Donald Trump, un Donald Trump que, segons ella, psicòloga, diu que el problema de Donald Trump és que el seu cervell és ple de dopamina que li dona el poder. I és una addicció, com els addictes a la cocaïna o els addictes als videojocs, no? Que necessiten cada dia més i més i més, no? Llavors, el Donald Trump cada dia necessita més poder o fer més animalades o més coses absolutament incongruents o de demostració de que ell mana, com ara, per exemple, constituint aquest grup de control de Gaza, no?
9: Bueno, que
15: presidit per ell...
9: Sí.
15: I que vol suplir el que són ara les Nacions Unides, no? Que diu que no només tractarà sobre el problema de Gaza, sinó que per altres problemes del món. I sempre el presidirà ell, ha convidat a Vladimir Putin a participar-hi, el Lukashenko de Bielorússia...
9: Jo diria que Milei, em sembla que
15: també segur, està... Milei...
9: Milei, alguna taula d'aquestes, també
15: sí,
9: hi és.
15: Sí, sí.
9: Una cosa, perdona, els militars que... de l'ex... I sé? I sí?
7: Que arriben a la consulta de la teva amiga psicòloga aquí a Washington, a aquest hospital de Washington, que li arriben completament desquiciats, no?
15: Sí, arriben... Les raons són, per una banda, perquè els hi fan fer coses que no els hi agraden, els menys, i per l'altra banda perquè se senten apartats, ningunejats i separats. Els hi treuen poder, els hi treuen galons, i llavors això els hi afecta psicològicament.
7: Però sigui tot malament.
15: Tot malament.
7: I després... Però...
8: Sí, perdó. No, no, perdó, perdó.
7: No, no, perquè tampoc no, no era molt
8: jo volia preguntar, és a dir, la forma que té d'actuar aquesta policia paramilitar és la mateixa ara que abans, no? Perquè
15: no, no, no, no.
8: Es crea el 2002 precisament també per regular els immigrants il·legals,
15: sí,
8: no?
15: Sí, i a més la dotació de militars o d'agents de policia
8: era molt menor
15: i anaven a buscar a aquells immigrants considerats il·legals i que havien comès algun delicte, que havien estat jutjats i que havien comès un delicte i que estaven posant alguna presó. D'allà els agafaven i els tornaven al seu país. I la seva feina era gairebé burocràtica, de fets consumats. Ara, en canvi, no. Ara van... Entren a les escoles, a les esglésies, als camps de futbol...
7: Però pel carrer, no, també? Vull dir que...
15: Pel carrer, sí, sí, com ara a Minnesota, no? Que la població s'està revoltant perquè, bueno, ja ho sabeu, hi ha hagut morts i tot, no? Doncs aquests militars són coneguts per portar màscares, roba de civil, utilitzar vehicles sense distintius per poder protegir la seva identitat, i des de la seva expansió l'agència ha estat descrita pels crítics com una creixent força policial militaritzada, policia secreta o agència civil paramilitar per l'aplicació de la llei de Donald Trump, qui poc després d'assumir el càrrec, el 2018, va signar una ordre executiva per la qual augmentava la plantilla de l'ICE en 10.000 persones, no? És l'agència, li diuen, l'agència personal i deshonesta de Trump.
7: És guàrdia pretoriana, no?
15: Sí, que
7: els emperadors romans que tenien, a banda de l'exèrcit, tenien una guàrdia de corps. Una cosa, perdona, des del punt de vista de la psicologia, que es diu que Donald Trump és un psicòpata, clar, això és un problema, perquè els psicòlegs sempre et diuen, si vostè es topa amb un psicòpata, l'única solució que hi ha és apartar-se'n.
15: És el que fa una mica la Unió Europea, no? S'està apartant i deixant que el psicòpata actués, i ara sembla que s'hi volen posar, una mica.
7: Però com t'hi poses amb un psicòpata? Perquè aquí, saps?
15: Sí. La Unió Europea s'hi posa amb l'instrument aquest de coerció, diuen que el volen utilitzar, que serveix per prohibir inversions i negocis a qui hagi atemptat contra els interessos d'algun país membre, no? Però no sé si ho diuen, però amb la boca petita, ara s'han de reunir a Davos i al psicòpata li han de plantejar això, que Groenlàndia no es ven i que la Unió Europea va unida contra aquesta política d'arancels.
7: També tota aquesta panda podrien teletreballar, perquè trobo que també... ara tots cap a Davos, ara tots cap aquí. Ara, saps, vull dir-te que jo també trobo una despesa, que jo no sé si estem amb tanta despesa, la gent, la cosa del canvi climàtic i els collons inflats que els tenim, pues facin el favor de teletreballar, pues un zoom d'aquests, que segur que deuen tenir un... Com dic, la candela penya, un cable gordo d'aquests d'internet, o jo què sé què, i que...
15: Segur que teletreballen molt, també, sí, a part de tot això.
7: Escolta, de totes maneres, un dia hem de parlar, perquè, esclar, estem parlant de la política... de la política terrorífica de Donald Trump en qüestions de migració, però també ens hauríem de fixar en les polítiques migratòries aquí a Espanya, per exemple, que són una vergonya absoluta, no? La quantitat de persones migrants que també reben la violència de l'Estat espanyol i de Catalunya o de les forces de seguretat, de catalanes, no? Que vull dir que moltes vegades també, això ho deia l'altre dia la Bel Ulit, és que jo m'ha quedat a mi gravat, que ens estem fixant en Donald Trump, però probablement aquí, recordem-lo del Carajal, recordem la quantitat de persones indocumentades, persones que porten aquí 30 anys i no hi ha manera que tinguin la documentació, persones que han nascut aquí, fills de persones migrants, que tampoc tenen la documentació perquè els seus pares són migrants, etc. Vull dir-te que...
15: I el curiós és que mani qui mani, el problema és el mateix.
7: És el mateix.
15: Ara amb el PSOE semblava que això podia apaivagar-se una miqueta.
7: No hi ha manera. Vull dir que realment jo crec que també s'exerceix una violència duríssima, potser no tan teatral com aquesta, ni tan teatral ni tan violenta, diguéssim, o sí, però que probablement també hauríem de parlar-ne un dia, diguéssim, de quina és la política nefasta. Hi ha hagut un dossier, un article llarg, dossier, diria jo, a l'Ara, no sé si era diumenge o dissabte, aquest cap de setmana, sobre, ho dic parlant de migració, a l'Ara, al diari Ara, sobre la gestió de les fronteres, qui gestiona les fronteres, el negoci que hi ha darrere de la gestió de les fronteres, de Frontex, etc, que també, clar, privatitzar els passos aduaners fa que perdem el control la ciutadania perd el control de...
15: Sí, sí.
7: De
15: tot, és com els Estats Units privatitzar les presons, no?
7: Bueno, exacte. Doncs
15: fan negocis si hi ha molts presoners, si no n'hi ha...
7: Exacte.
15: No fan negoci, per tant, venga a posar-hi presoners,
7: sí,
15: no?
7: Sí, sí, i venga de tal. Bueno, escolta una cosa, moltíssimes gràcies, Albert Elfa, un cop més.
0: Vostè primer, amb Marc Giró.
16: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
17: ¡Valorado!
16: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
17: Y otra... ¡Valorado!
16: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
18: Al Pla Perfecte, fícale a la teva motxilla. Platja, piscina i Murdoku.
19: Murdoku!
20: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
20: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900-903-743 3.
22: Mary Short.
23: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC més 1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
24: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gama extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
23: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC més 1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fem pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1.
1: Amb tots vostès, parlant de piques d'esquerres, Lola Quintero. Bueno, avui la Quintero vol parlar. Ens ha descobert una sèrie que suposo que la veïna segur que l'ha vista, que és Industry.
2: Jo no... No,
3: oh!
2: No l'has vist? Pues l'has de veure.
1: Vaig abandonar
2: la primera.
1: Per què? Vas abandonar la primera?
2: Sí, no sé per què, sé que l'hauria de veure. I si
1: no, te'n
2: llegis el resum, perquè no tenim temps, pega tot, molt, però no, no rebota res.
1: Bueno, a veure, Industry, per què? S'acaba d'estrenar la segona temporada.
2: La quarta. Perdó.
1: La quarta temporada?
2: Sí, anem molt ràpid.
1: Si jo vaig per la primera.
2: Bueno, clar, la meva mare també, aneu igual.
1: Mare de Déu, si sou una retrasada.
2: Sí.
1: A veure, llavors...
2: De què va la sèrie?
1: De què va la sèrie?
2: Vale. Pues sembla que va una sèrie de finances, però en realitat va de joves molt brillants que comencen a treballar en banca d'inversió a Londres.
1: A Londres, que això també és un lío perquè de banca d'inversió no entén res.
2: Claro.
4: Jo no entenia
2: claro.
1: res. És que és igual.
2: És que ja, ja. La sèrie utilitza un llenguatge de finances no per educar l'espectador, sinó per alienar-te i que et sentis una mica com se senten aquests becaris que diuen aquí què passa, de què parla aquesta gent, saps?
1: Perquè de sobte, o sigui, no entén res. Bueno, o sigui, és fàcil anant a veure, perquè realment els diàlegs són el que diuen sobre les finances, tot
2: sí,
1: allò és veritat.
2: Sí, és lingo, és el jargon de financer. Sí, sí, sí, parlen
1: lingo,
2: així.
1: Lingo, que l'argot, eh?
2: L'argot, perdó, sí, sí, exacte.
1: Però, ja, però correspon als diàlegs que tenen quan parlen de finances?
2: Sí.
1: Però us heu d'imaginar una redacció, tot de gent, així asseguda, un al costat de l'altre, que més tenen el jefe al costat, vull dir que és un lío patatero, i ja està com estratificat.
2: Sí, sí, sí, no, i els moviments que fan amb les mans i tot, de vender, bajo, dedos para abajo, tot això és així.
1: Però jo diuen 500.000 al 4,1, al 1,4, no, sí, 4,
2: sí,
1: 2,
2: sí.
1: 500.000 milions, eh?
2: Sí,
1: pum.
2: Sí.
1: Vale, doncs vinga, i penja el telèfon, i ja està. I després se'n van a beure cerveses. Que
2: exacte, però bueno, aquesta gent, que sembla ser que ho ha fet tot bé, bones notes, bones universitats,
1: clar,
2: però viu com si estigués amb una gimcana emocional constant, vale? La gent a la sèrie està molt estressada.
1: Molt.
2: És gent que menja malament,
1: molt,
2: que dorm molt poc,
1: molt poc,
2: i que sembla que controlen algo i no controlen res.
1: No controlen res.
2: Vale? Llavors, aquest, diguéssim, la sèrie et col·loca en aquest univers.
1: Total, total, total.
2: Vale? I és una sèrie que connecta molt amb el públic actual, amb jo i les meves amigues, per exemple, perquè retrata molt bé la precarietat emocional del treball avui.
1: Uh-huh.
2: Vale? Important dir... Estem parlant de precarietat emocional, o sigui, aquesta sèrie és una sèrie d'elits, no és una sèrie, no retracta la precarietat real dels joves i els problemes d'habitatge, no, això és una gent amb una elit financera i els problemes que tenen, no?
1: Val.
2: Però aquesta precarietat emocional...
1: Tenia algun que ve de, que també té un dels càntics d'una de les protagonistes, que ve d'universitat pública, per exemple.
2: Sí, exacte.
1: Que fins i tot la gent s'estranya que una de la universitat pública hagi arribat a treballar les finances.
2: Sobretot
1: no
2: tant universitat pública, perquè a Anglaterra tenen un sistema
1: bueno,
2: diferent,
1: sí,
2: però gent de classe treballadora, de famílies que no són generacions i generacions i generacions de gent rica. ¿Vale?
1: Tot el que la contracta, diguéssim, d'aquesta que
2: sí,
1: fa pràctiques, i diu, escolta, jo he apostat per tu, tot i que ets de classe treballadora
2: sí,
1: i de ciutat pública,
2: sí,
1: no sé
2: sí,
1: què
2: sí,
1: quantos,
2: sí,
1: o sigui, fer el favor d'esforçar-te el triple, perquè se't menjaran per
2: bueno, pares. I això es demana, o sigui, a Industrial Networking, saps el que és el networking, no?
1: Digues, no, vale, no sé res, tu... Pensa que estàs amb una persona que és una ignorant total.
2: Ja, no, és que a vegades diem paraules amb la Begoña i em fa gràcia les teves reaccions. Al veure, el networking és bàsicament fer amics amb agenda. És aquestes...
1: Ah, vale.
2: Anar a pues, fer contactes professionals.
1: Val, val, val.
2: Vale?
1: O sigui que es mescla l'amistat amb el negoci.
2: És molt rar, ja. Sí. Ara està molt de moda aquests eventos de networking per parlar.
1: Ah, sí?
2: Per, sí, gent que es vol fer xarxes laborals, professionals, de mira, els dos treballem a lo mateix, com ens podem ajudar?
1: Val.
2: Què passa? Que el networking a Industry no és laboral, és emocional, vale? Tota relació pot ser útil.
1: T'entenc.
2: És molt transaccional, les relacions humanes són molt transaccionals. El silenci pot ser una amenaça. L'error pot ser definitiu. És com un ghosting. No? Ghosting és quan desapareixes de la vida
3: sí,
2: d'algú.
3: Sí, sí. Un estrès m'està donant molt.
2: Sí, sí, no, la sèrie t'estressa. I a més et fica aquestes paraules que no entens, llavors estàs tot el rato dient què passa ara, no? Què passa? Després també una cosa molt interessant.
1: No sí, entens que allò sigui treball.
2: No, clar.
1: És a dir, el que fan aquesta gent de la finança... No entens, perquè clar, tu és un fuster, un carter, una que fa ràdio, un que no sé què, un cuiner, un historiador que fa l'exposició del Francesc Layret fins al... fins a quin dia està?
5: El 26.
1: Fins al 26 de febrer al Hall de la Universitat de Barcelona. Vale, doncs tu ho entens. Però aquesta gent no entens O sigui, ho trobo superproblemàtic. No tens ni idea del que estan treballant.
2: I què preocupant que sigui aquesta la gent que més diners mou a la societat.
1: Home, van de milions en milions. O sigui, claro, és un indundi que acaba d'arribar a l'empresa, que està fent negoci, de sobte sí.
2: Sí, sí, brutal, brutal.
1: I després també és veritat que els amics, no sé si passa a tu, que el que podria ser el teu còmplice o el teu amic, o digue-li com vulgui, el teu company, pot arribar a ser el que t'enfonsi. És a dir, perquè moltes vegades el que tu no venguis ho vendrà l'altre.
2: Total, no? Total. I també la imatge que tens, el que ets dins de l'empresa depèn molt de les percepcions. Si un dia et pots ser la persona més guai de l'empresa i el dia següent t'ignoren. I aquesta gent, per aquesta gent és pitjor que t'ignorin a que et fotin fora.
1: Ja t'entenc. Saps? I després una altra cosa. I per exemple, hi ha un personatge... Jo és que només he vist tres capítols, però ara només vull fer això. Només vull veure aquesta...
3: Per què? Perquè surten escenes de...
1: Moment! Ah. Hi ha un personatge, per exemple, que no li parla... Que això seria inaudit, diguéssim. Hi ha un cap... que no li parla a un que està al costat, o sigui, el teu cap que no et dirigís la paraula, diguéssim.
2: Ah, no, sí, això és passa. Així, això passa.
1: O caps que es canvien la
4: això
1: roba...
4: Això no cal treballar en finances, perquè si obrissis telèfons molta gent podria dir aquesta experiència.
2: No, però la gent...
1: Bon dia, però... Ja, no, no, bon parlen, dia.
4: Sí, que et faci la llei del hielo, clar, això es fa també als entorns laborals. Però això també seria
1: com... Mare de Déu, senyor. Bé, bueno, sí, sí. I ara anem a deixar l'Ester...
3: Que és el que més us
4: agrada. És que no ho heu dit, fins ara esteu aquí parlant de les finances d'aquesta sèrie.
1: Bueno, però és que va molt lligat. Clar, la sèrie t'enganxa perquè estàs esperant la següent escena de sexe. Jo crec que són les millors escenes de sexe de la televisió actual amb nus integrals. Jo, que no he vist tants penis. Aquests penis són de veritat? Perquè jo crec que sempre el mateix penis.
2: No sé, ara està molt de moda...
1: Usa un penis de plàstic.
2: Exacte.
1: És impossible aquelles pitxes en repòs...
2: Sí.
1: És molt raríssim.
2: Bueno... Jo també et vull dir una cosa. Tu ara has començat la primera temporada.
1: Yeah.
2: Jo vaig per la quarta, que ja s'ha estrenat a HBO i que la gent la pot veure si segueix la sèrie, sinó que comencin pel principi. Però amb el sexe a la sèrie passa una cosa...
1: Clar, té una raó de ser el sexe allà, eh?
2: És un sexe transaccional.
1: Què vol dir això, transaccional?
2: Ocasions. Transaccional vol dir que s'utilitza com una eina de poder dins de la...
3: D'intercanvi, no?
2: D'intercanvi, sí,
3: favors.
2: Exacte. Et fiquem en una situació una mica de... Bueno, a mi em va incomodar. La realitat és que m'incomoda molt el sexe d'aquesta sèrie perquè hi ha moments que és que ja et dic s'ha de continuar veient perquè cada vegada...
1: Va pitjor.
2: Va pitjor. Perquè ara... veus unes coses que dius, això fa la gent...
1: Ui, a mi m'interessa moltíssim això, i ara...
3: Tipo què?
2: No, perquè al principi... No vull fer spoilers.
1: No faci spoiler, per favor. Perquè al principi de la sèrie estan follant com conills...
2: Sí.
1: Van a la desesperada, ells i elles, perquè és una altra cosa també hi ha, que elles no tenen... Vull dir, tiren pel dret, ells tiren pel dret, però també és una cosa que hi ha tant d'estrès que al final han d'expulsar-ho per algun lloc.
3: És una via d'escape, no?
4: Es droguen molt, també.
2: Al principi sí, però després es droguen molt, evidentment, però...
1: Però després hi ha intercanvi. Aquí, als primers capítols, ja hi ha una financera, una clienta que ja...
2: Això mateix. Que
1: ja col·loca la mà on no l'ha de col·locar, diguéssim. Una dona, una altra dona, diguéssim, perquè tot això... Ara, et dic una cosa. Tu estaràs d'acord amb mi. Aquesta sèrie, al final, totes les finances i tot això tot que has dit, molt bé, però estem esperant. Jo, com a espectador, vaig pensar, però perquè estàs aquí tan enganxat, tres capítols seguits, senyora, em vaig cascar. Els capítols, em vaig cascar. Perquè et dic una cosa, estàs esperant tota l'estona la següent escena de sexe.
2: Això et passa, tu?
1: Home, ho trobo increïble. Penso, quan no ho puc creure. Estan tots duríssims.
2: Una hora, deu ser.
1: Però és que es veu l'EFA,
2: No, no, es veu de tot, es veu de tot. Marta, t'estàs escoltant la meva padrina, ojo amb aquestes paraules.
1: Bueno, l'EFA semen, el que no sàpiga el que és l'EFA, semen, sí.
2: Bueno,
1: espermatozou.
2: Sí, molt sexy.
1: És increïble.
2: Però és veritat que el desig es va contaminant bastant pel poder, a medida que la sèrie va progressant, vale? I crec que el director vol exactament això, un sexe que no ens agrade, sinó un sexe que...
1: Sí, t'acaba repulsant.
2: T'acaba repulsant. A la quarta temporada hi ha unes escenes de sexe.
1: No m'ho diguis, no m'ho diguis.
2: Vale.
1: Quants capítols són cada temporada?
2: No sé, deuen ser uns 8, 9.
1: Vale. I esteu enganxats als joves a indústria?
2: Molt. Però espera't, perquè vull parlar d'una cosa... Sé que no tinc temps.
1: No tens temps.
2: Vale. No, però s'ha de dir, ho sento, s'ha de dir. Vale. Hi ha un moment de la sèrie on diu una cosa molt poc habitual avui, que és que el trauma no l'ha fet més forta a la protagonista. I jo reivindico que a vegades el trauma no construeix res, només deixa ferides. I aquests missatges de Mr. Wonderful, de todo passa por alguna cosa...
1: Una
2: no.
1: Merda,
2: a vegades el trauma és trauma i és una merda,
1: és
2: i hasta
1: merda,
2: luego.
1: Hasta luego, perquè tens tot el rostí totalment d'acord amb tu. Gràcies.
0: Vostè primer. Amb Marc Giró.
1: Amb tots vostès, Sira Benoza.
5: Bravo.
1: el que havíem de dir és que la Cira Benoza és filòsofa, professora de Sade i directora de la col·lecció La Casa dels Clàssics. A la col·lecció La Casa dels Clàssics és probable que trobem moltes de les respostes...
4: A totes les preguntes importants de la vida.
1: Exacte, exacte. I per quatre xavos, a més a més.
4: Exacte, això ben baratet.
1: Ben baratet, escolta. I a més bé, llueix.
4: Molt.
1: El llueix a la llibreria.
4: Queda estupendo, cara.
1: Exacte. Bueno, a Cira Benoza, nosaltres li vam demanar... bueno, t'agraeixo molt que siguis aquí, perquè sé que has vingut una mica d'esquillada. No explicarem ara
3: els
1: ets i uts, els entresics, però a la Cira Benoza li vam demanar l'altre... vam llegir tots, tothom va llegir, m'entens, perquè nosaltres també llegim el dia tota l'estona, que diu que Trump va dir que el seu únic límit era la seva moral i que no necessita el dret internacional. Tothom ho repetit, ho he dit molt malament. És un titular, en aquest cas un altre cop de l'ara, que vam llegir... Trump, però va sortir tot ara, Trump, que diuen l'altre dia, Trump diu que el seu únic límit és la seva moral i que no necessita el dret internacional. Avui també hi ha hagut allò de la pau, que li envia la carta al de Noruega, que jo sóc el de Noruega, li dic, mira, escolti, em vagis a anar a cagar, diguéssim, li envio un cagarro d'Arce o el que tinguin a Noruega, perquè jo crec que aquest senyor se li ha començat a enviar, de dir, calla-te, gilipolles, sí, ets un papanates integral. Llavors, la qüestió és que avui també li ha enviat una carta al de Noruega dient-li, escolta, nosaltres això no em veu donar el Nobel de la pau, i per tant ara ja la pau no m'interessa. I per tant, si m'interessa la pau, doncs...
3: m'interessa la guerra.
1: M'interessa la guerra, jo no em mental. Bueno, molt bé. Llavors, jo et vaig enviar el titular i dic, això exactament, una persona que diu que la seva moral és seva i que ja, per tant, el dret internacional se'l passa pel forro i que la seva moral és seva, això, què és? T'ho vaig enviar i em vaig dir, això és el... que, perquè vaig pensar, fixa't tu, el relativisme moral, que no hi havíem comptat. I avui... Això és relativisme moral, que és perillosíssim, esclar.
4: Perillosíssim, i avui n'hem de parlar. Avui n'hem de parlar.
1: Endavant.
4: Parlem de relativisme moral. A veure, en termes generals, jo crec que tots podem estar d'acord en que són temps molt foscos per l'ètica, val? Jo, l'indicador que utilitzo més clar és quan
1: és
4: vaig a una festa, i això típic que et pregunten, bueno, i tu a què et dediques? I jo dic, mira, doncs soc professora d'ètica. La cara de compassió que rebo de l'altra banda...
1: Que ratlla pobreta, no? Pobreta.
4: Exacte. És el clar indicador de que estem molt malament. Estem en temps foscos en temes d'ètica, no? I això ja fa anys, eh? Vull dir, jo cada vegada que començo un curs d'ètica i a les primeres sessions doncs, faig aquestes primeres preguntes d'intuïcions pel que fa al bé i la justícia... clar, ho faig sovint, el que seran els futurs empresaris i directius del país. Doncs,
1: tu fas classes d'ètica al futur empresaris...
4: Clar, directius,
1: no?
4: Exacte.
1: Sabe, tal, sí.
4: I advocats també,
1: estudiants
4: de drets, sí, les dues coses. I clar, les respostes que rebo en primera instància sempre són bé, és relatiu, tot depèn. I clar, a mi m'explota el cap, perquè això és com dir-li a un professor de física que això de la llei de la gravetat és relatiu. Clar. Clar. I l'últim que faltava, la festa del relativisme, era el senyor Trump, eh? El rei del relativisme. Clar, això, quan el titular que llegies, no? Fa 10 dies, diu, el meu únic límit és la meva moral i no necessito el dret internacional. Clar, llegir això és com dir-li a un astronauta que no et prepararàs per sortir a l'espai perquè tu ja tens les teves pròpies lleis físiques, no? I que això de la gravetat passes. O dir-li a un banc o al govern que et deixin en pau, que tu ja tens les teves normes econòmiques i que tu amb els teus diners faràs el que et doni la gana, no?
1: Bueno, això podríem parlar-ne un dia, també. I els bancs segons què, i els governs segons la qüestió econòmica, aquí podríem parlar-ne, també. Podríem dir alternatives.
4: Seria. O una altra analogia. És com si jo et digués, mira, Marc, el meu diccionari està bé dir-te imbècil, sí. Val? I a partir d'ara et diré imbècil perquè està en el meu diccionari i ja està, i prou. No, és dir, cadascú té la seva llei, i això, òbviament, no pot ser, no? O com avui, l'altre titular, que diu que com que no li han donat el Premi Nobel de la Pau, ja no se centra, no es preocupa per
1: la Pau. Ja no va amb ell.
4: No, si de cas, al món, que només hi hagi una persona preocupada per la Pau a l'any, que sigui la que li donin el Nobel,
1: exacte,
4: i la resta ja no és igual, no?
1: Exacte.
4: Bé, com dirien els francesos, tot plegat al voltant d'aquest senyor és n'importe quoi, no? És tota l'estona això. I és molt surrealista perquè, òbviament, el món no va així. És a dir, el món ha progressat gràcies al coneixement i al fet que hem regulat i organitzat la vida en comú, no? Sí, el món funciona perquè jo estic aquí asseguda i, tot i que no he esmorzat, no sóc com un tigre, que vol dir que no saltaré a menjar-vos a un darrere l'altre.
1: No has esmorzat per què? Perdona, si t'ho pregunta. Vols alguna cosa?
4: No, ara no t'explicaria.
1: Quin dia, no?
5: Però sí, interessant. Doncs no, però com que no sóc un trigger, ni saltaré a menjar-vos, ni copularé després amb algú del públic.
1: Bueno, jo amb algú del públic no ho descarto, eh? Perdonin, eh? Parlem-ne, eh? Parlem, potser, bla, bla, bla, però jo no ho descarto. No ho descarti, això no ho descarti, no ho descartis.
5: No ho descartem?
1: Bé, sí, sí, en tot cas, no descartem.
5: En el meu cas, no. Diguéssim que tinc la capacitat d'aguantar-me la gana de menjar i...
1: No, no, jo també tinc la capacitat d'aguantar-me la gana, però
4: no,
1: vull dir que... No, no, no, digues, escolti, si alguna cosa a la ciència, m'entens?
5: Ah, mira.
1: Jo em dec al públic, Xira, em dec al meu públic.
5: Tens raó.
1: I si algú del públic se'n vol follar, però escolti, jo...
5: Bé, doncs no sé, que es postulin, no?
1: Ara parlarem, ara parlarem.
5: Ara en parlarem, ara en parlarem. No, doncs tot plegat. La idea és que un humà, en general, potser no és el teu cas, Marc, però en general un humà no fa les coses només perquè les sent, no? En teoria, doncs, són més complexes que això. El que passa és que, abans que parlàveu de psicòpates, la filosofia tampoc, en molts casos, ha estat preparada per l'existència de psicòpates, val? I aquest és el problema, de fons. Hi ha una corrent filosòfica que neix a Grècia, però que desenvolupa David Hume, que era un filòsof britànic empirista del segle XVIII, que ell desenvolupa la teoria que tots sabem el que està bé i el que està malament com a intuïció moral. És a dir, si jo ara et fotés una bufetada, sí, jo sentiria dolor, el teu dolor, i això em faria saber que clavar-te una bufetada no té sentit. No? Uh-huh. O si et traís, per exemple, si et fes mal moral o emocionalment, jo també sentiria aquest mal en forma de remordiments, no estaria tranquil·la...
1: Clar. Sí, absolutament.
5: I això, Hume deia, és el que ens permet saber el que està bé i el que està malament. Val? Que és una intuïció molt interessant per part seva, que la neurociència també, en certa mesura, ha recolzat quan ens diu som animals emocionals amb la capacitat de després raonar i posar paraules al que sentim, val? Mm-hmm. Però en primera instància som emocionals. Què passa? Que no estaven preparats pels psicòpates. És a dir, això potser, en termes generals, val per moltes persones i en moltes ocasions, però no aplica als psicòpates, que són animals humans, en principi, però que no senten res. I, per tant, aquesta capacitat d'intuir el que està bé o el que està malament en base al que senten, desapareix. I un dels drames és que, de fet, l'economia que regna avui a tot el món, desenvolupada teòricament per Adam Smith, és una teoria econòmica basada en aquesta mateixa idea.
1: Ai, las.
5: O sigui, Adam Smith, quan desenvolupa la idea del lliure mercat, ell es fonamenta en una noció, en una idea de l'ésser humà conforme ésser que és capaç de tenir aquestes intuïcions morals sobre el que està bé i el que està malament i que es mou amb el desig de fer bé als altres perquè és capaç de notar-ho. Però clar, això, si ho extrapoles, els psicòpates no aplica. I si a sobre els psicòpates tenen poder, ja estem venuts.
1: Ja cagada, no? Pastoreta total i tant.
5: Exacte. Tot plegat ens porta a la pregunta per l'essència de l'ésser humà, no? O sigui, la pregunta de

0: un lloc per l'home, no? Aquesta frase que hem sentit tots. Clar, ell ens
1: concep... No et dic ja per la dona, eh?
0: Exacte.
1: Mira Julio Iglesias, etc.
0: Exacte. Doncs ell considerava que els humans estem moguts pel desig d'honor, glòria, que som molt competitius i que, per tant, els uns pels altres som sempre un entrebanc, no? Uh-huh. I això fa que, segons ell, si estiguéssim en estat de naturalesa, ens mataríem els uns als altres. Sí?
1: Carai. Aquest és
0: com s'imagina, com veu els humans Hobbes. Jo sempre que algú em defensa una teoria hobbesiana, penso que m'estàs dient de tu, perquè si tu veus els altres així...
1: Clar,
0: clar, clar sí, no confiïs en un hobbesià, sí. Perquè si veu que els humans, que si creu que els humans...
2: Però mira, perdona, mira després el Damuth, el que ha passat al Damuth, com el poble es va volcar amb solidaritat per anar a ajudar els ferits, per anar... O sigui, que això no concordaria amb aquesta teoria. Gens. O el que va passar amb la Dana a Exacte. València, tota la gent amb trompa caminant a treure fang.
0: Exacte, molt ben vist. I això, diguéssim que recolzaria la mirada de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau.
1: L'altra gran mirada.
0: Que és l'altre gran corrent, no? Mm-hmm. Rousseau deia, els éssers humans en estat de naturalesa, en estat de llibertat i d'abundància, som tots bons els uns amb els altres, no tenim cap desig de fer-nos mal. El mal comença el dia que comença la propietat privada.
1: Ah, mira, és que m'ho estava esperant.
0: Sí, sí.
1: Esperant.
0: Són les desigualtats.
1: Com deia aquella, me lo estava figurant.
3: I ja ho deia Rousseau.
0: Anàvem cap aquí.
1: Ja ho deia Rousseau.
0: Sí, a la que un diu, això és meu...
1: Sí, sí, sí.
0: Ja està tot perdut.
1: Ja genera un conflicte, fins i tot del parvulari, diguéssim. El parvulari,
0: tal qual. Les enveges, o sigui, les desigualtats generen enveges, sí. I les enveges generen conflictes, i per tant, acabem pel pedregar.
1: No, aspiració, sí? Sí, de tot mal.
0: Clar, això és una discussió eterna, perquè mirant el món... Com l'Esther ha fet ara, podem veure exemples de generositat i de grans gestes que fem els humans, i també veiem exemples terribles com els que parlàvem ara d'Estats Units.
2: Exacte.
0: Les dues coses les veiem, no? Això és una discussió eterna. Però el que és interessant és que totes dues corrents, tant Hobbes com Rousseau, arriben a la conclusió que el que necessitem és un contracte social. Què vol dir això? Necessitem posar-nos d'acord amb unes normes vàlides per tots, a les que tots ens sotmetrem, perquè si no, tots acabarem morts. I això no pot ser relatiu. És a dir, les normes han de ser universals. Ningú pot dir, no, jo funciono en base a la meva moral, perquè llavors acabem tots morts. Uh-huh. I esclar, el segle XXI, que és un segle en el que cada ésser humà, fins i tot individualment, tenim una capacitat d'impacte en els altres infinitament més gran del que havia estat mai, clar, si anem a l'home de les cavernes, diguéssim, tu, al llarg de la teva vida, impactaves en 3 o 4 persones. Després...
1: I el teu món, se'ns ha enxamplat molt, diguéssim.
0: Bueno, és literalment global, no? El que passa en un lloc, o sigui, el que passa en un laboratori de Wuhan, en un poblet de merda, ens posa tots tancats a casa, no?
1: Sí.
0: O sigui, realment, l'impacte de cadascú en els altres s'ha multiplicat a l'enèsima potència. I justament per això és més important que mai que deixem de ser de relativistes, sí? I que ens posem d'acord en veritats universals, en principis universals, perquè si no el problema és que l'economia sí que és universal.
1: Clar.
0: Sí? I llavors l'economia s'ho salta tot, l'economia se salta les normes. Si no ens posem d'acord política i socialment sobre aquells principis en els que estarem tots d'acord, que han de ser necessàriament universals, han de ser un contracte social entre tots, en el que ningú pugui dir, jo perquè sóc Trump i sóc el rei del mambo, decideixo el que faig.
1: I aquesta reacció de Trump, de Trump i del feixisme actual, que deu ser el de sempre, esclar, no tindrà a veure amb que això que estàs explicant el contracte social s'havia amplificat, diguéssim, perquè ara tenim el feminisme, tenim la qüestió LGTBQ+, tenim la qüestió de l'antiracisme, tenim la qüestió de la crisi climàtica i de la lluita contra la crisi climàtica, tenim la qüestió de les cures, és a dir que s'havien posat sobre la taula una sèrie de grans idees, que moltes vegades ara hi ha gent que confon amb l'identitarisme, la cosa woke, totes aquestes merdes, que no, sinó que eren idees boníssimes, que el que feien era, des del meu punt de vista, enxamplar aquest contracte social. Però és que enxamplar i fer-lo més complex, fer-lo més inclusiu, fer-lo més...
0: És que això és el progrés moral.
1: Estàvem en un moment... Estàvem amb totes les pegues agudes i per haver, diguéssim. Però sobre la taula hi havia més publicacions, precisament gràcies a la globalització havien arribat discursos de tots els racons, la cosa descolonial, etc, diguéssim. Noves formes d'economia, diagnòstics científics, per exemple, parlant de canvi climàtic, està claríssim, diguéssim, claríssim el diagnòstic i el que s'ha de fer, com s'hauria de fer, etc. Tenim aquesta informació. Estàvem, creiem, jo creia, Santa Innocència també, Santa Innocència voltariana, diguem.

0: no? Perquè el que s'estava enxamplant el contracte social, però aquests, tots aquests senyors han sortit en armes, diguéssim.
1: En reacció. Tocar,
0: sí. És a dir, el fet que nosaltres puguem arribar, és a dir, que hi hagi una desgraciada, perquè són unes desgraciades de naixement, que hagin estat capaces de, tot i el marc actual, denunciar a Julio Iglesias, que és un home poderosíssim, diguéssim, la representació del poder a la Terra, doncs diu molt, diguéssim, primer d'aquestes dones i de la capacitat que han tingut i de que algú hagi recollit la seva veu, etc. Mm-hmm. Estàvem en això, estàvem en recollir això. No ho hem d'oblidar, no?
1: No.
0: Segueixen operant. Nosaltres estem...
1: Clar.
0: Estàvem per enxamplar aquest... I cada cop a més gent, i a més històries, i a entrar als racons, etc.
1: Sí, perquè el progrés moral consisteix en,
0: exacte,
1: això. És a dir, a cada disciplina de coneixement...
0: No hem de renunciar al progrés.
1: No,
0: la idea de progrés també és una idea que podíem parlar algun dia, no?
1: Parlem-ne. És que en cada disciplina hi ha progrés en,
0: clar,
1: el coneixement, que no vol dir que sigui lineal. Hi ha teories que es diuen, es contradiuen, però anem avançant. En l'àmbit de la moral hi ha hagut progrés moral. És a dir, quan Aristòtil, que era intel·ligentíssim, parlava, era una època en la que l'esclavitud, l'esclavatge, era una,
0: sí, sí,
1: pràctica
0: era
1: comuna,
0: exacte,
1: i estava acceptada,
0: sí, sí, sí.
1: Val? Al llarg dels segles, a dia d'avui, entenem que l'esclavatge és intolerable, no?
0: Igual que entenem que la Terra no és plana.
1: Exacte,
0: exacte,
1: exacte. Igual que hem entès que les dones han de poder votar, etcètera, etcètera,
0: sí, sí,
1: no? Tots aquests progressos s'han dut a terme gràcies a què? Aquells que estaven fora de la mirada dels que ostentaven el poder, malauradament, han hagut de lluitar. Això té a veure amb la teoria del reconeixement, que és molt interessant, un dia en podem parlar. En la teoria del reconeixement, quan un subjecte sent que no li reconeixen els seus drets, acaba lluitant i ferint els altres per ser tractat en tant que igual que els altres.
0: Així és com... Això, això ho hem de parlar-ne, eh?
1: Així és com hem progressat moralment. I no hem... O sigui, la tragèdia és qüestionar o desestimar el progrés en el coneixement, en l'àmbit ètic i moral. O sigui,
2: el que passa és que aquest com... nou ordre moral que vol imposar Donald Trump i els seus sequassos va justament en contra de tot això.
1: Sí.
2: Tot això ho consideren una regressió. I és mig món, ells diuen, contra l'altre mig. I fins ara ens ha governat un progressisme que ja estava de moda i ara hem d'imposar a nosaltres la nostra raó de ser. La psicòloga aquesta de sí, Washington m'explicava també que, entre altres coses, cada setmana reben a la biblioteca del seu barri noves ordres per censurar,
0: ah, sí, sí,
2: llibres.
0: Llibres, clar, clar.
2: Llibres nous que no es poden
0: llegir.
1: Clar, és que l'equivalent és aquest.
0: Avui no tinc més temps. Gràcies, Esira. Gràcies.
3: Vostè primer, amb Marc Giró.

0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, Vostè primer, amb Marc Giró.
1: Bon dia, són les dues. La Unió Europea fa costat a Espanya en la gestió de la crisi humanitària de Ceuta.
2: Todas las intervenciones ha sido en un tono absolutamente constructivo. Se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad.
1: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha rebut la solidaritat dels seus homòlegs europeus durant la cimera extraordinària d'aquest matí, això després de les crítiques inicials de països com Itàlia i Dinamarca. Brussel·les també aposta per reforçar la prevenció per evitar que es repeteixi una crisi com aquesta.
0: 14-15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
1: De seguida, tots els detalls sobre la cimera que ha acabat fa només uns minuts. Marlaska, que encara compareix a aquesta hora, ha detallat que han tornat cap al Marroc 70 de les 72.000 persones que van entrar a Ceuta. El govern espanyol, per cert, destinarà 25 milions d'euros per l'atenció al miler de menors no acompanyats que han arribat a la ciutat autònoma. També us explicarem que la llei per prohibir la compra especulativa de l'habitatge comença amb mal peu. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la norma vulnera la Constitució. Anirem també cap al Prat, on la dels treballadors de terra de l'aeroport ja ha obligat a cancel·lar una vintena de vols. I farem números, perquè només a Catalunya el procés de regularització de migrants ha disparat en 46.000 persones les afiliacions a la Seguretat Social. En esports, Gemma Montero, bon dia.
3: Bon dia.
1: Iris Tio fa història i s'emporta una medalla d'or a l'Europeu de Natació Artística.
3: És la medalla d'or al solo tècnic a l'Europeu de Natació Artística de París. La barcelonina és la primera nedadora de la història del conjunt espanyol que puja al més alt del podi en aquesta modalitat. Ja és oficial, el Barça i l'Ajax han acordat la cessió de Marc-André Ter Stegen per la temporada vinent i avui mateix l'han presentat. D'altra banda, Caroline Nicolí ja és a Barcelona per signar com a nova jugadora del Barça femení de futbol. I d'aquí uns minuts començarà la quarta etapa del Tour de França femení, avui una contrarrellotge de 21 quilòmetres amb Paula Blasi i Mireia Benito.
1: I l'últim titular pel temps, perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per les pluges intenses que s'esperen aquesta tarda, sobretot al nord-est del país, i és que els xàfecs i les tempestes s'estendran per més comarques que ahir. Martí Oliveres, bon dia.
4: Bon dia, sí, unes tempestes que en qualsevol cas poden descarregar molta aigua en poca estona. Per això, moltes comarques estan sota l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya. Amb més probabilitat, les comarques de la Catalunya central, el prelitoral i també el Pirineu més oriental. Avui, sobretot, cap al Ripollès, la Garrotxa, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. Atenció a aquestes zones, perquè fins i tot podria ploure i de valent, fins a més de 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Alguns aiguats, doncs, fins i tot, com va passar ahir, algunes calamarsades o pedregades. Compte. Mentrestant, a la resta, com més a ponent i a la costa, de moment al marge d'aquestes pluges, i es manté aquest cel amb més estones de sol i amb un ambient de nou molt i molt xafogós.
0: 14-15.
1: Fernando Grande Marlaska surt airós de la reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea que ha abordat la crisi a la frontera de Ceuta. Els 27 s'han citat per videoconferència i Marlaska ha esquivat els retrets dels seus socis europeus que dies abans havien deixat ben clar que estaven preocupats per l'entrada massiva de persones des de l'Àfrica. El ministre de l'Interior espanyol assegura que tots els estats membres l'han felicitat per la resposta espanyola a la frontera. Anem cap a Madrid. Adrià de las Heras, bon dia.
5: Bon dia. La reunió tenia tots els números de ser difícil per al ministre espanyol i, segons ha explicat ell mateix fa pocs minuts, la cita ha estat menys tensa del que es preveia. Abans de la trobada, 22 socis europeus, liderats per Itàlia, van denunciar que la política de fronteres espanyola feia figa. I Marlaska creu que la reunió ha servit per capgirar aquesta situació com un mitjó i diu que ha presentat el govern espanyol com un aliat fiable i segur.
2: España, como bien sabéis, es un país comprometido en la lucha contra la inmigración irregular, pero también en defensa de la migración legal, segura y ordenada, porque necesitamos personas de fuera para que vengan a ayudarnos a seguir creciendo también en diversidad. Pero nuestro compromiso ha sido palmario.
5: En una atenció a mitjans que encara està en marxa, també ha assenyalat que la resposta del Marroc ha estat clau per recuperar la normalitat i ha destacat que la resta d'estats membres també han destacat el paper de Rabat. Marlaska també ha fet entendre als aliats que cap persona pot sortir de Ceuta sense un control exhaustiu. Per cert, que el Ministeri calcula que 70.000 persones de les 72.000 que van entrar a Ceuta ja han tornat al Marroc.
1: I un altre dels punts d'interès és l'atenció dels menors no acompanyats que han arribat a Ceuta. Les autoritats calculen que n'hi ha prop d'un miler. El govern espanyol ja ha anunciat que mobilitzarà 25 milions d'euros per atendre'ls i ha fet una crida perquè totes les comunitats autònomes col·laborin en l'acollida d'aquests nois. Tot plegat mentre el PP, que governa a la majoria de les autonomies, se'n renta les mans, Adrià.
5: Sí, el govern espanyol posa el focus en l'atenció d'aquests menors d'edat. No es poden quedar tots a Ceuta, que ja té els centres sobrepassats. A més de la inversió milionària per atendre els nois, la portaveu Elma Saiz ha demanat responsabilitat i solidaritat a totes les administracions per abordar la situació.
6: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
5: La llei d'estrangeria obliga les comunitats autònomes a acollir els menors migrants, però avui el PP ha fet veure que tot això no va amb ells. El secretari general, Miguel Tellado, ha dit que el govern espanyol se n'ha de fer càrrec.
7: Es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional y, por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido.
5: El Ministeri d'Infància i Joventut ja ha deixat clar que treballa per activar tots els mecanismes per atendre els menors que han arribat a Ceuta. I l'opció que hi ha damunt la taula, entre d'altres, és que la resta de comunitats també n'acullin.
1: Gràcies, Adrià. Doncs la compareixença de Fernando Grande Marlaska, que continua en directe a aquesta hora. N'estem molt pendents. Qualsevol novetat ens ho fa saber. I mentrestant, a Ceuta es preparen per acollir temporalment els menors que van creuar la frontera. El portaveu del govern de la ciutat autònoma, Alejandro Ramírez, ha explicat que estan preparant dos espais pel miler de menors que calculen que hi han arribat.
8: Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto, portuario. Se están habilitando, pues todavía hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no? Para la atención de los menores. Se está trabajando en ellas al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras en torno al millar aproximadamente.
1: Això mentre continua creixent la xifra de morts d'aquesta crisi humanitària. El govern espanyol diu que ja hi ha 75 xifres víctimes mortals. A més, l'últim recompte apunta que hi ha almenys 44 persones desaparegudes. La ciutat ha habilitat un punt perquè les famílies puguin denunciar que no troben algú. Passen 7 minuts a les dues, revés a la llei que ha de prohibir la compra especulativa d'habitatge a Catalunya. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que vulnera el dret a la propietat privada. Així ho diu el dictamen, que ha fet després que li demanessin Junts per Catalunya i el PP. Tot i que l'informe no és vinculant, sí que és una advertència als grups que volen tirar-la endavant perquè podria quedar en paper mullat si la norma arriba al Constitucional. Laia Colomer.
3: Sí, la prohibició de la compra especulativa d'habitatge va ser el gran acord que els comuns van arrencar del govern per aprovar els pressupostos. De fet, la proposició de llei és dels de Jéssica Albiach i l'estan negociant amb el PSC, Esquerra i la CUP. S'hauria d'haver aprovat l'últim ple abans de les vacances d'estiu, però precisament la petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries ha obligat a ajornar la votació definitiva fins la tardor. I ara l'informe ho complica encara més. El dictamen, per unanimitat, els pica el crostó, per una banda, per haver tramitat la llei per la via d'urgència, per lectura única, i per l'altra, per vulnerar alguns drets. El principal, el dret a la propietat privada, però també el de l'herència, la llibertat d'empresa i el principi de seguretat jurídica. A més, el Consell apunta que vulnera les competències de l'Estat en matèria de bases de les obligacions contractuals. Junts per Catalunya i el PP avisen al govern que no pot seguir pel mateix camí. En canvi, els comuns i el PSC estan estudiant l'informe. En una piulada, Jéssica Albiach diu que exploraran amb la resta de grups i el sindicat de llogateres què fer a partir d'ara.
1: I el diputat de Junts, Isaac Padrós, denuncia diversos agents de la policia espanyola per un cas de discriminació lingüística. Hauria passat la setmana passada en la comissaria de la Jonquera quan van anar a renovar el DNI de la seva filla. Segons explica la denúncia que ha presentat a Fiscalia, els policies van posar traves perquè parlessin en català i van fer mofa de la seva incapacitat, que Padrós és sec, o del Puig.
9: A més, també assegura que els agents el van obligar a pagar la taxa d'expedició del DNI, que per la seva discapacitat no haurien de pagar. La policia els hauria dit que havien d'haver avisat abans de començar el tràmit i que hi havia cartells per la comissaria que ho indicaven. Padrós, però, els va recordar que no pot llegir cap cartell i que ningú els havia demanat. Davant la negativa i diversos estirarronses, el diputat explica que els van portar a un altre saló on van aparèixer fins a 7 policies més. Allà els haurien demanat que s'identifiquessin. Pedrós primer va ensenyar el carnet de diputat, però els agents li haurien dit que no servia per res i li haurien exigit el DNI, que la policia li va prendre, diu, de males maneres i li va requisar fins

0: que van aparèixer els Mossos. Ara la família els ha denunciat per un presumpte delicte contra l'exercici dels drets cívics per discriminació i contra la integritat moral. La policia espanyola, però, també els ha denunciat per desobediència.
1: Per cert, que Jaume Giró ha estrepat el carnet de Junts per Catalunya. Segons ha avançat aquest matí el Nació Digital, l'exconseller d'Economia ha deixat de militar el partit de Carles Puigdemont després de mesos de distanciament. Recordem que fa gairebé un any va plegar de la direcció del partit i va renunciar a l'acte de diputat al Parlament amb crítiques tant a la línia política com amb la formes de fer. I el govern rep gairebé 6 regals cada dia de mitjana des que Salvador Illa n'és president. Segons dades del portal de transparència que ha consultat RAC1, en 2 anys, el president, els consellers i la resta dels càrrecs han rebut més de 4.300 obsequis. La gran majoria són llibres, però també destaquen les ampolles d'oli i de vi o els lots de productes típics. També n'hi ha, però, alguns de més cridaners, Laia.
2: Sí, per exemple, el president Salvador Illa, que durant aquests anys ha rebut 465 regals, un d'ells va ser una navalla plegable de la presidenta d'Occitània, però també alguns skylines de pobles del país, com els de Cambrils, Santa Perpètua de Mogoda, la Ràpita o Sant Hipòlit de Voltregà. El conseller Ramon Espadaler ha rebut 220 regals, per exemple, unes ulleres per l'eclipsi de la setmana que ve, una ampolla de ratafia o una estació meteorològica. A les conselleres Alicia Romero o Sílvia Paneque les han obsequiat, entre d'altres, amb caixes de pomes, un cistell de maduixes, una coca de llavaneres o mongetes del ganxet. A la consellera Núria Parlon, amb 3 samarretes de la policia local del Vendrell, i a la consellera Esther Niubó, una escola li va regalar un kit de supervivència. Cap d'aquests regals, però, se'n va cap a casa, ni del president ni dels consellers. La immensa majoria es queden al departament o als fons de la Generalitat.
1: Són les 2:11, 3 minuts encara no, i ens enlairem.

0: 14:15. Un quart en punt de 3, el primer dia de vaga dels treballadors de Ground Force a l'aeroport del Prat ha obligat a cancel·lar ja una vintena de vols. Eren trajectes que es feien dins l'Estat i també a diversos països d'Europa. Segons el sindicat majoritari, la CGT, el segment ha estat molt alt entre els 1.100 treballadors cridats a fer vaga. És el personal de terra, facturació i embarcament que dona servei a aerolínies com Air Europa, Lufthansa, Air France, KLM o Qatar Airways. Anem cap a la terminal 1 de l'aeroport. Josep Ferrer, bon dia.
1: Bon dia. Els principals inconvenients en què es poden trobar els viatgers que volen en companyies on el servei de terra el fa Ground Force és que els tràmits de facturació poden ser més llargs del que és habitual. Hauran d'esperar més del compte per recuperar les maletes i algunes maletes no arribaran al seu destí. De fet, com a mínim, dos dels vols operats per Ground Force aquest matí han deixat alguna maleta a terra. Esther Garcia, portaveu del sindicat CGT, considera abusius els serveis mínims.
2: Perquè, bueno, al final sí, serem un servei mínims, però uns serveis essencials, però clar, també tenim dret a secundar una vaga digna i ens sembla abusiu. Abusiu.
1: Fins ara, segons CGT, l'empresa no s'ha posat en contacte amb ells. Si avui ja s'han cancel·lat com a mínim una vintena de vols, per demà a aquesta hora ja s'anuncia la cancel·lació de 10 vols, 5 de sortida i 5 d'arribada.
0: Gràcies, Josep, però no tothom que ha perdut avui un vol rebrà una indemnització. El motiu és que la normativa és ambigua i cada jutge l'interpreta a la seva manera. Les aerolínies es poden estalviar a pagar si el retard o la cancel·lació és per causes externes a l'empresa. I com que la vaga no és del personal de la companyia, sinó d'una empresa subcontractada, intentaran estalviar-s'ho. Ho explica a RAC1 l'advocat especialitzat en dret aeronàutic, Dan Miró.
3: El Tribunal de Justícia Europea ha dit sí, la vaga no és pròpia, és externa, s'entén que és una causa de força major i que, per tant, està exempta de pagar aquesta compensació. Però això no és del tot cert. La companyia aèria el que fa és subcontractar, i per tant, hi ha alguns jutges que diuen, escolti, primer, aquests serveis els hauria de donar vostè. Si vostè subcontracta, vostè ha de ser el responsable.
0: Tot i això diu que sempre s'ha d'intentar reclamar perquè les indemnitzacions poden arribar als 600 euros. Els efectes de la regularització extraordinària de migrants ja es comencen a notar en les dades d'afiliació a la Seguretat Social. L'ocupació a Catalunya creix per 6è mes consecutiu i marca un nou rècord amb 16.000 persones més al mercat laboral. Jordi Casals.
4: Des de l'inici del procés de regularització de migrants a l'abril, l'afiliació a Catalunya ha crescut en més de 46.000 persones. Això és pràcticament el 18% dels més de 262.000 afiliats que hi ha hagut al conjunt de l'Estat. D'aquesta manera, Catalunya torna a marcar un nou rècord d'afiliació i es consolida per sobre del llindar dels 4 milions de persones. Des de PIMEC, el secretari general, Josep Ginesta, assegura que aquest increment no s'explicaria sense la regularització extraordinària.
5: Podem expressar, sense temor a equivocar-nos, de que en aquests moments el creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent i puguin generar llocs de treball que passin a ser ocupats per persones s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones a la nostra economia i al nostre mercat de treball.
4: Pel que fa a l'atur, durant el mes de juliol s'ha trencat la tendència a la baixa que acumulava des del març i el nombre d'aturats ha augmentat en més de 7.700 persones. Al conjunt de l'Estat, l'atur també ha augmentat i torna a superar la barrera dels 2.300.000 desocupats.
0: I en l'estadi previ al mercat laboral, prop de 13.000 estudiants s'han quedat sense plaça per estudiar algun dels cicles formatius que havien demanat. Ara hauran d'esperar fins al setembre per veure si poden entrar en algun altre estudi. Tot i aquesta dada, el procés de preinscripció de l'FP ha aconseguit adjudicar aquest any més de 86.500 places, que és tot un rècord del Martínez.
6: Educació continua reduint la xifra d'alumnes que han d'esperar al setembre per saber quins estudis d'FP podran fer. Fa dos anys eren 31.000 els estudiants que esperaven poder entrar als estudis amb les classes ja començades. L'any passat la xifra es va reduir a la meitat, fins als 15.000, i ara s'ha rebaixat encara més fins als 12.700. De les més de 99.000 sol·licituds que ha rebut aquest any Educació, ha pogut adjudicar més de 86.000 places. Són 5.000 places més que el curs passat. En dos de cada tres casos, a més, l'estudiant ha pogut entrar a la primera opció que havia demanat. Els estudis de grau mitjà més sol·licitats han estat els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i també sistemes microinformàtics. En el cas de grau superior, els que han rebut més peticions són el d'administració i finances, educació infantil i el d'integració social.
0: Els bombers han tornat a tancar la zona de l'incendi de Sanet a l'Alta Ribagorça, que crema des de divendres. Ahir ja van barrar alguns camins i avui ho han tornat a fer per evitar riscos als excursionistes. De moment ja no hi ha cap front actiu, però els preocupa que el foc es pugui reactivar. Mentrestant, continua baixant el perill d'incendis a Catalunya. Avui el color vermell pràcticament abandona el mapa dels agents rurals. Hi ha 27 municipis en risc molt alt d'incendi a l'oest del país. I les fortes calorades dels últims mesos, també la falta de pluja, comencen a passar factura en alguns embassaments, tot i que Catalunya encara continua lluny d'haver d'aplicar restriccions per sequera. Alguns pantans han passat en només un mes del 80% de la capacitat al voltant del 70%, Eudald.
6: És el cas del Darnius Boadella a l'Empordà, que en només dos mesos ha passat de tenir un 91% de reserves a principis de juny a situar-se ara al 71%. Un altre cas són els embassaments de Siurana i Riudecanyes, al Priorat i al Baix Camp. A principis de juny estaven al 83% i ara ja estan per sota del 70%. Si aquests pantans mantinguessin aquesta tendència i baixessin les reserves per sota del 60%, el govern podria haver d'activar la prealerta per sequera en aquestes zones del país. És una fase que encara no implica cap restricció, però sí que obliga les administracions a incrementar la vigilància. En canvi, el sistema Ter Llobregat, que és el que abasteix la major part de la població, continua per sobre del 85% de les reserves i, per tant, lluny de qualsevol escenari de sequera.
0: I un any més hem de parlar d'un estiu negre a les platges i piscines. Des del 15 de juny s'han mort 30 persones ofegades. Ja són més de les que van perdre la vida l'any passat en tot l'estiu. I això que encara queda un mes i mig perquè acabi la temporada de bany. Sobre ofegaments, atenció a l'alerta dels experts. Diuen que les mesures estan desactualitzades i que s'haurien d'ampliar els horaris de socorrisme. Una part d'ho.
7: Segons els experts, el problema és normatiu. La llei de costes delega tota la responsabilitat dels ajuntaments que han d'escollir com dissenyen el salvament. A més, denuncien que les mesures no han canviat des del segle passat i això que ara la gent va més a la platja. L'expert en seguretat aquàtica, Ramsès Martín, ha parlat aquest matí al Món a RAC1.
8: Sigui pel canvi climàtic, sigui per l'auge de l'economia blava, tot això ha canviat. Per tant, tenim més afluència a les platges. Per tant, això ens dona doncs, que hi ha més probabilitat de que tinguem incidents i alguns poden acabar amb un ofegament i algun d'aquests ofegaments poden acabar amb mort.
7: Els més afectats són la gent gran. Representen el 60% dels ofegats. En canvi, els menors són el col·lectiu amb menys morts. Tot i això, els experts insisteixen que tots els infants haurien d'aprendre a nedar com a mesura de supervivència.
8: Saber nedar no és un luxe. Hauria d'estar dins l'espai curricular d'educació obligatòria, per tal de garantir que tots els nostres infants tinguin un coneixement suficient de la natació.
7: Per solucionar aquest problema demanen més voluntat política.
0: Un quart i mig de tres, més d'un centenar d'ambulatoris han mirat com funcionen unes proves ràpides que ajuden els metges a estalviar-se de receptar antibiòtics quan no calen. Es tracta d'una punxada al dit que en pocs minuts indica si el pacient té una infecció greu o no, Joel Penya.
9: L'eina que fa la prova no necessita ni una gota de sang per donar un resultat i en 3 minuts indica si la infecció és viral o bacteriana. D'aquesta manera, els metges saben si cal receptar antibiòtics o no en situacions que els poden generar dubtes. Un exemple clar són els infants. El pediatre del Cap Passeig Maragall de Barcelona, Sierra Pocada, explica que la prova ajuda a reduir algunes receptes d'antibiòtics que es donen preventivament.
10: És molt diferent un dilluns, quan pots controlar la primària, que un divendres que et diuen que se va 3 dies fora, no? I que moltes vegades algú pensaria, bueno, pues por si de cas le posem antibiòtic, no? I ara tens la possibilitat de dir, mira, doncs te faig la prova de la proteïna C reactiva, em quedo molt més tranquil.
9: Entre els adults, la prova és útil per bronquitis aguda i alguns tipus d'empoc, i entre els menors, per pacients amb febre sense un focus aparent i quan el metge sospita que pot ser una pneumònia.
0: I Barcelona declara la guerra a les drogues amb un nou pla contra el consum i la venda de substàncies. El pla Druida es va activar a principis d'estiu. Ja s'han fet un centenar d'entrades en locals i narcopisos. En el marc del pla també s'ha estrenat un quadre de comandament, Violeta Martos.
11: Funciona amb intel·ligència artificial per combinar informacions que indiquen on són els problemes amb denúncies per dibuixar un mapa que ajudi els agents. L'objectiu del Pla Druida és aprofitar la proximitat del cos per abordar el consum de drogues als primers estadis. N'ha parlat el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
12: Aquest pla s'està dissenyant per treballar des del coneixement d'aquesta primera capa del fenomen, la que podem detectar en contacte amb la comunitat, per informacions que indiquen moviments sospitosos continus d'entrades i sortides en determinats immobles, canvis ràpids de substàncies, un augment d'un consum en un determinat espai de la ciutat.
11: Al setembre s'incorporaran 50 nous agents al cos. El pla també inclou intensificar els controls de trànsit per detectar conductors drogats, augmentar la pressió sobre els clubs canàbics i intervenir als punts de venda de droga al detall.
0: La justícia avala l'acomiadament d'una treballadora del 112 per penjar trucades d'emergència sense gestionar-les. En poc més de dues setmanes va acumular més d'una desena d'incidències. Aurora Rodríguez.
13: La dona treballava al 112 des del 2018, però els casos es remunten al 2024. Entre els avisos descartats hi havia una baralla durant un enterrament al cementiri de Lleida, una agressió i persones que necessitaven assistència sanitària. El tribunal considera que la seva actuació va suposar una clara deixadesa de funcions que podia posar en risc l'atenció d'emergències reals.
0: I recuperen un relleu de fusta tallada del segle XVI que havien robat en un monestir de Navarra ara fa 16 anys. El propietari actual l'havia aconseguit en una subhasta a Barcelona.
13: La peça es va recuperar a l'abril. Les gestions de la policia van permetre comprovar que havia passat per diferents propietaris abans d'arribar a Barcelona. Segons la investigació, la peça havia començat el recorregut al Rastro de Madrid. El relleu pertany al cercle proper de Juan de Ancheta, un dels escultors més importants del Renaixement a l'Espanya del segle XVI. El 23 de juliol, representants dels Mossos i de la policia espanyola van tornar l'obra al seu lloc d'origen a la localitat navarresa de Fitero.
0: I parlant d'estafes, l'Associació de Consumidors Facua demana als ajuntaments que no facin els ulls grossos davant les pràctiques il·legals d'alguns festivals de música. Ho reclama després que el Ministeri de Consum els hagi donat la raó i hagi marcat un precedent. Ha multat amb més de 300.000 euros el Reggaeton Beach Festival per, entre altres coses, cobrar despeses de gestió als assistents o prohibir l'entrada de menjar i beguda al recinte Adrià Garcia.
14: Sí, Facua denuncia cada any desenes de festivals per pràctiques d'aquesta mena, per cobrar els assistents que volen tornar a entrar al recinte o per quedar-se una petita part dels diners sobrants de les pulseres caixles. El secretari general, Rubén Sánchez, acusa els ajuntaments de ser còmplices d'aquestes irregularitats.
15: Nosotros no podemos multar. Quienes pueden multar son las administraciones y las administraciones deciden, en lugar de multar, regalarles dinero público y mirar a otro lado cuando cometen estos fraudes. Por tanto, algo tiene que cambiar y nos gustaría creer que con lo que hoy anuncia el Ministerio de Consumo, algo va a cambiar.
14: De fet, anima els assistents a portar als tribunals els festivals que actuïn de la mateixa manera. Assegura que després de la resolució de consum, tenen les de guanyar.
0: I parlant de música, Barcelona ha perdut més de 200 sales de concerts els últims 30 anys. Segons dades de l'Ajuntament consultades per RAC1, ara mateix hi ha al voltant de 150 locals amb permisos de música en viu, mentre que a finals del segle passat n'eren prop de 400. L'Associació de Sales de Concerts ho atribueix sobretot a les traves administratives a l'hora d'aconseguir llicències.
14: Les sales de Barcelona comencen a estar en perill d'extinció. L'últim exemple és el de la Descomunal, al barri de Sants, que baixarà la persiana a finals d'any perquè diuen no poden suportar la pressió administrativa. Ara bé, no és un cas aïllat. Els últims anys, espais com el mític Heliogàbal de Gràcia també han hagut de fer front a moltes traves burocràtiques. A RAC1, l'exprogramador de la sala i actual director artístic de la Wolf, Xavi Bruguera, advertia de les dificultats que viu el sector.
16: Despertaves sense saber si et tancarien el local, si hi hauria una multa, si hi hauria una denúncia veïnal.
14: Per intentar donar un cop de mà a aquestes sales, l'Ajuntament ha creat una nova línia d'ajudes de 8.000 euros per espai. La SAC valora positivament la iniciativa, però la seva codirectora, Adriana Alcobé, creu que no n'hi ha prou.
17: Pot ajudar intentar que sales que estan passant per dificultats econòmiques puguin sobreviure més en el temps, però no tindrà una repercussió en quant a les llicències.
14: A Barcelona són prop d'un centenar les sales de petit format que es podran beneficiar d'aquestes subvencions.
0: Dos minuts i arribarem a dos quarts. Les colles castelleres fan un pas més per millorar la seguretat de la canalla. Estan enllestint una màscara per protegir millor la cara dels nens que fan castells en cas de caiguda i una versió millorada també del casc. Justament avui que fa 20 anys de la mort de la Mariona, la castellera dels Capgrossos de Mataró, que va impulsar l'ús del casc. Des de Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
18: Bon dia, Xavi. Sí, 20 anys després de la mort de la Mariona, la coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya, de la mà de la mateixa empresa que va desenvolupar el primer casc, encara a la recta final després de gairebé dos anys de treballs. Hi ha col·laborat també l'Hospital Sant Joan de Déu, que ha escanejat les cares de 20 nens i nenes castelleres. Una de les claus, la lesió que va patir la Mia, de la Colla Vella, el 2024. Es va recuperar bé, però va obrir un espai de reflexió i també de millores. Sílvia Simona Bot, responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora de Colles Castelleres, ho explica RAC1.
19: Al final, l'objectiu principal és protegir lesions greus, fractures greus de nivell orbitari i fractures craneals a nivell frontal.
18: La coordinadora és conscient que és un canvi important que generarà segurament reaccions de tot tipus, també crítiques.
19: Les primeres proves impacten, no? Estàs cobrint més d'un terç del rostre de les criatures, però no em preocupa. Jo crec que el món casteller està preparat. Hi haurà crítiques, a això també estem acostumats.
18: Les proves reals començaran aquest any aprofitant el final de la temporada castellera. La intenció poder generalitzar l'ús del nou casc i de la màscara de cara a la temporada que ve.
0: I ara obrim breument l'agenda de concerts per aquest vespre.
20: Déjame que te cuente el limeño
0: Juan Diego Flores actua aquest vespre al Festival de Cap Roig. Després de recórrer les principals òperes del planeta, el tenor peruà terra aquesta nit a Calella de Palafrugell. I Cambrils serà l'escenari del retorn de Jethro Tull a casa nostra. Why am I here? Answering. Why am I anywhere? La mítica banda de rock britànica actua aquesta nit al Festival Internacional de Cambrils. I el temps, Martí Oliveres, aquesta tarda les tempestes podran tornar a descarregar amb força en alguns punts del país.
2: Sí, avui sobretot cap al Ripollès, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. Atenció a aquestes zones perquè hi pot caure molta aigua en poca estona, fins a més de 20 o 30 litres per metre quadrat en mitja hora i fins i tot localment fins a 60 litres per metre quadrat en 3 hores. Però hi ha bona part de l'interior de Catalunya sota aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. De moment la costa al marge i pot arribar també algun ruixat de cara als propers dies, però de moment a curt termini encara no, i es manté bàsicament aquest ambient molt i molt xafogós.
21: Son 14:15 amb Xavi Pardo i Gemma Montero.
0: Passa gairebé un minut de dos quarts. Gemma Montero, en el torn dels esports, ara amb Iris Tió, que és el nom propi del dia.
22: Sí, la barcelonina s'ha proclamat campiona d'Europa del solo tècnic. La nedadora s'ha mostrat molt contenta en acabar aquesta prova.
23: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així, de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
22: Tió s'ha convertit en la primera nedadora de la història de la delegació espanyola en aconseguir aquest or en aquesta modalitat. A més, ja acumula 4 medalles en aquest europeu de natació artística que s'està fent a París. De seguida en parlarem, abans repassarem l'actualitat de futbol, que passa en primer lloc per posar llum a la situació de Ferran Torres al Barça després de les declaracions que ha fet el jugador durant les últimes hores sobre el seu futur.
21: A RAC1, 14:15.
22: Les últimes declaracions de Ferran Torres deixen la porta oberta, com a mínim, a revisar en profunditat el seu futur al Barça. Com era d'esperar, l'autor del gol de la final del Mundial està fent un tour pels principals mitjans de comunicació als Estats Units i es deixa estimar amb tots els tòpics propis de qui té la paella pel mànec. Ahir va deixar obert el seu futur en una entrevista a la NBC nord-americana. Aquesta nit ha tornat a parlar a la CNN. Marta Ramon, bon dia.
24: Bon dia, sí, després d'acabar la temporada decebut amb el Barça i el seu entorn mediàtic perquè no li havien traslladat cap oferta de renovació i entenia que al llarg del curs l'havien posat al mercat, ara Ferran Torres està aprofitant l'interès que ha generat el seu gol a la final del Mundial per posar-se ell a l'aparador. No és casual que ho faci en mitjans estrangers perquè considera que aquí no se l'ha tractat bé. A la pregunta de si continuarà el Barça o bé sortirà, el davanter valencià ha dit això a la CNN.
25: Right now, the only thing that...
26: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
25: I have to be ready for everything.
24: Unes hores abans, en una ronda de preguntes al mitjà Sportico, explicava què ha de fer el Barça per retenir-lo.
25: Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
24: A més, també parlava sobre l'interès del Paris Saint-Germain.
25: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que como tengo contrato puedo esperar y decidir por mi cuenta.
24: I el programa Today Show de l'INBC deixava la porta oberta a una possible sortida del Barça.
27: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
25: Have contracted Barcelona.
26: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
27: Tens un club somiat?
26: Sí.
27: I quin és aquest club?
26: Només ser feliç.
27: Ben jugat.
25: Well played, well played.
24: A més de parlar de futur, a l'entrevista a la CNN, Ferran Torres ha intentat tancar la polèmica per la gorra maga que duia durant les celebracions del Mundial. Recordem que durant els dies posteriors a la final se'l va veure amb una gorra vermella, amb lletres blanques i amb el missatge Make Spain Great Again, parafrasejant el lema d'extrema dreta de Donald Trump. Fins i tot el perfil oficial de la Casa Blanca se'n va fer ressò a les seves xarxes. Ferran, però, ha tret ferro a la polèmica.
1: Funny moment because...
26: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
1: Yeah, this.
24: El tour mediàtic pels Estats Units l'ha fet a través de la seva agència de representació i des del Barça no en sabien res.
3: És normal perquè, òbviament, ser l'autor del gol de la final del Mundial que li dona el títol al teu equip, a la teva selecció, com és Espanya, doncs genera tota aquesta expectació i és ben lògic doncs, que faci aquest tour pels mitjans de comunicació. Ara, que no vulgui dir quin és el club dels seus somnis o el seu club somiat, també és força simptomàtic. Per tant, Marta, com han encaixat al Barça totes aquestes declaracions?
24: Doncs aplicant dosis de calma, tot i que evidentment no han agradat. El club no estan sorpresos pel contingut de les declaracions, però sí que remarquen que no sabien que Ferran tenia intenció de fer aquesta ronda mediàtica per posar-se a l'aparador. No hi haurà resposta de club a les seves paraules, entenen que ara no toca i recorden que és jugador del Barça. Quan torni, serà el moment de parlar amb ell com estava previst. És el dia 12 d'agost que l'esperen a la Ciutat Esportiva. De fet, ell mateix hi feia referència en aquest tour mediàtic. Si Ferran els comunica que vol sortir, aleshores sí que s'obriria un nou escenari, un escenari que a hores d'ara encara no es vol valorar. De moment, el Barça manté que no l'ha posat en venda i que té intenció de renovar-lo al setembre. Això sí, amb un sou similar al d'ara, no pas amb caire de davanter estrella. Mm-hmm. Recordem que acaba contracte el 30 de juny de l'any vinent i que si no renova podrà marxar lliure.
3: Bé, doncs si ja generava dubtes el fet que Ferran Torres doncs, continués o revisés la seva situació al Barça, ara sí que podem parlar d'aquest cas Ferran, no? Però al marge de tot això hi ha un parell més de qüestions sobre la taula. Marta, la primera, aquesta presentació oficial de Visibu, que ha servit per veure la primera aparició pública del president Joan Laporta des que va sortir de l'hospital.
24: Sí, Laporta ha encapçalat l'acte protocolari de signatura del jove extrem esquerra belga de 18 anys que s'ha compromès amb el Barça fins al 2031 a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. Tindrà fitxa del filial i estarà en dinàmica del primer equip. Diumenge ja el vam sentir, el vam poder veure també a l'estaig d'Anglaterra, subratllant que el seu referent per estil de joc és Neymar.
3: I de l'altra, doncs ja s'ha fet oficial, com dèiem, la cessió de Ter Stegen a l'Ajax fins a final de temporada.
24: Malgrat marxar a Amsterdam dissabte, no s'ha fet oficial fins avui per qüestions fiscals relacionades amb el seu contracte. Ter Stegen ja ha fet les primeres declaracions com a porter de l'Ajax.
4: Quan vam començar a tenir contactes, també amb el Jordi Cruyff, vaig tenir bones sensacions des del principi. A més, ja conec l'entrenador, ja conec alguns jugadors que són al club. A més, també conec molta gent amb qui he pogut parlar del projecte de l'Ajax. I la veritat és que és molt convincent. Crec que el que més em motiva és tornar a portar el club allà on mereix. És un club àmpliament reconegut, no només als Països Baixos, també als grans escenaris futbolístics. Hem de tornar al club allà on pertany i tinc moltes ganes de fer-ho.
5: Much looking forward to get it done.
24: Ho farà sota la batuta de Mitchell. El Barça assumirà el 90% de la fitxa, mentre que el club neerlandès li pagarà 1,5 milions d'euros. Té contracte amb el club blaugrana fins al 2028.
3: Gràcies, Marta.
24: Fins després.
3: I pel que fa al Barça femení, Caroline Nicolí ja és a Barcelona. La internacional brasilera és a la ciutat per completar els últims detalls de la seva incorporació al Barça femení. Després de les últimes setmanes, diverses setmanes de negociacions amb el Manchester City i un retard també en el tràmit documental, la futbolista ja és a la capital catalana. De moment, satisfeta de ser aquí.
6: I'm really, really happy to be here.
7: Estic molt, molt contenta de ser aquí. No puc deixar de pensar que aquest somni està a punt de fer-se realitat. He vingut per ser una més que ajudi el Barça a continuar al màxim nivell. Estic molt emocionada. La veritat és que estic desitjant començar.
6: I can't wait to start, to be fair.
3: Avui, per tant, toca revisió mèdica, si pot ser signatura de contracte i el més aviat possible anunci oficial i presentació com a nova jugadora blaugrana.
22: I pel que fa al Real Madrid, li hem sentit la veu a Bernardo Silva després del seu primer entrenament amb José Mourinho. Joan Ferrer, bon dia.
8: Bon dia, Gemma. El migcampista portuguès es va estrenar ahir, avui ha tornat a Valdebebas, diu que està molt feliç d'haver fitxat pel Madrid.
9: De haber jugado muchas veces también contra el Real Madrid, se siente la importancia del club. Cuando apareció el Madrid ha sido imposible no decir que sí. El sueño de jugar en el mejor club de la historia del fútbol es un privilegio y estoy de verdad muy feliz.
8: També va parlar sobre el seu nou entrenador, José Mourinho, a qui va definir com una gran figura del futbol portuguès.
9: Hemos sido rivales algunas veces y ahora estamos del mismo lado y muy feliz. Es un entrenador que significa mucho para el fútbol portugués, que desde pequeño, que creciendo, lo mirábamos mucho en sus equipos y siempre poniendo el nombre de Portugal al nivel más alto. Y entonces muy feliz de poder empezar con él también y de aprender con él.
8: Tot plegat l'endemà que el Real Madrid confirmés el traspàs del davanter Gonzalo García al Fulham anglès, l'equip d'Álvaro Arbeloa, amb qui ha signat un contracte de 5 anys que el vincularà a l'entitat de Craven Cottage fins a l'estiu del 2031. Però no només ha traspassat Gonzalo, també César Palacios, que havia debutat aquesta temporada amb l'equip madridista. És una operació al voltant d'uns 8 milions d'euros en què el Madrid es reserva el 30% dels drets del futbolista.
22: Després d'un dia de descans, l'Espanyol ha fet avui el primer de tres entrenaments abans de viatjar divendres cap a terres angleses per enfrontar-se dissabte al Coventry. Pau.
10: Sí, aquest serà l'últim partit abans de començar la Lliga a casa. Abans, però, l'Espanyol tornarà a Anglaterra després d'una pretemporada on fins ara s'han mantingut invictes. De tot plegat, n'ha fet balanç Clement Riddle.
11: El tiempo fue muy bien en Inglaterra. Sí, los dos partidos... Fue bien, más o menos. Metemos muchos goles para mí, para defender. No perfecto, porque 5 goles en ataque está bien, sí, claro.
10: Després d'aquest últim partit contra el Coventry, l'Espanyol ja tornarà a la feina amb la mirada posada en el primer partit de Lliga, que serà a casa. Riddle ja en té ganes.
11: Esperamos ganar mucho en nuestro estadio con el fans y con el ambiente.
10: En aquesta primera jornada els visitarà el Llevant el proper diumenge 16 a les 7 de la tarda.
22: Repassem ara la segona divisió, avui amb novetats, tant pel que fa al Sabadell com al Girona. Xavi Morlans, bon dia.
12: Bon dia, Gemma. En clau gironina, Zino Nahi s'ha incorporat avui als entrenaments de pretemporada després d'haver arribat fins als quarts de final del Mundial amb la seva selecció del Marroc. El jugador s'ha exercitat ja per primera vegada sota les ordres de Quique Álvarez, encara que tot apunta que el seu futur està lluny de Girona. Diversos equips de primera divisió s'han interessat ja pel jugador, com per exemple el Betis, el Deportivo a Coruña, el Celta, i en els últims dies sembla haver-se incorporat aquesta lluita al Barça, que veuria en Unahi un perfil interessant per donar profunditat a la plantilla, sobretot aquests primers mesos en què no es podrà comptar amb Frenkie de Jong. També hi ha interès de diferents equips de la Lliga Saudí. Pel que fa al Sabadell, avui ha tingut lloc l'acte de presentació de Pere Pons i Pipa Ávila com a nous jugadors del club. Començant per Pere, el migcampista ha afirmat que el fet de ser un dels més veterans de la plantilla i un dels jugadors amb més experiència, sap que pot aportar molt al grup i que es va decantar per fitxar pel club arlequinat perquè va ser el que més interès va mostrar des del primer moment. Pipa també ha volgut destacar les ganes de treball que ha demostrat l'equip des del primer dia i com està segur que això serà un punt molt positiu al llarg de tota la temporada i assegura que el projecte és ambiciós. Aquest divendres, Girona i Sabadell s'enfrontaran entre si en un nou partit de pretemporada que suposarà el penúltim per tots dos equips abans de l'inici de Lliga.
22: Pau, bon dia, que no ens hem saludat
10: abans. Bon dia.
22: El mercat de futbol avui ens deixa la confirmació que Kovacic es queda al City.
10: Sí, el migcampista croat ho ha confirmat als mitjans en la gira asiàtica que està fent el Manchester City en aquesta pretemporada. Encara li queda un any de contracte i s'especulava que potser podria marxar aquest mercat, però Kovacic, que ve d'una lesió de llarga durada al tendó d'Aquiles, ha rebut la confiança del club i continuarà com a mínim una temporada més al conjunt anglès. A la Lliga Espanyola també hi ha moviments. El Getafe ha fet oficial la incorporació de Saba Sazonov, defensa georgià que arriba lliure i signarà per una temporada amb el conjunt dirigit per Bordalàs. I una sortida, en aquest cas, del Sevilla, tot i que ja no tenia contracte. Nilan va jugar al conjunt sevillà la passada temporada i deixa la porteria del Sánchez-Pizjuán per marxar a Alemanya. Ha fitxat pel Leipzig, on ja va jugar-hi fa 4 temporades. I també moviments a segona divisió, perquè el filial del Celta, que serà rival del Girona i de l'Espanyol aquesta temporada, ha fet oficial la primera incorporació del mercat. És la de Vlad Silva, un jugador de 17 anys que arriba cedit del Passos de Ferreira amb opció de compra a final de temporada. També s'ha mogut el Tenerife, que en el seu retorn a segona ha fet oficial l'arribada del migcampista croat Roko Jurekin. I el Burgos també ha incorporat Ignasi Vilarrasa, format als planters de Barça i Cornellà. Per acabar, Gemma, segur que recordaràs el porter de Cap Verd, Bosinha, sí, que va ser designat millor porter del Mundial. Doncs bé, després de la seva actuació, amb 40 anys ha fitxat pel Colo-Colo xilè. I no només això, sinó que el bon paper de la selecció de Cap Verd també li ha servit al seu seleccionador, Bovista, per signar per un equip de la primera divisió marroquina.
22: Molt bé, doncs repassem ara altres titulars de futbol.
13: En directe a aquesta hora, el Bayern de Munic està disputant un amistós contra el Jeju coreà. El conjunt bavarès guanya per 2-1 al minut 83 de partit. Tot plegat el dia que el Rayo Vallecano ha obert avui les seves portes perquè la Comunitat de Madrid pugui realitzar una inspecció per iniciar les obres d'urgència previstes perquè després que el club hagi impedit l'entrada 2 dies consecutius. Parlant de la Comunitat de Madrid, avui la seva presidenta Isabel Díaz Ayuso ha explicat que Leo Messi ha donat 80.000 euros per la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid. Ha aprofitat per donar-li les gràcies i dir-li que els madrilenys esperen rebre'l aviat per donar-li l'aplaudiment que mereix. Avui hi ha partits de Champions, concretament són les eliminatòries prèvies al play-off final per accedir a la fase lliga de la competició. Destaquen els enfrontaments de l'Olímpic de Lió contra l'Esparta Praga, l'Olympiacos de Mendilibar contra el Nijmegen neerlandès i la gran revelació la temporada passada del Bodo Glimt contra el Royal Union belga. I a banda de la Champions també hi ha 2 partits d'Europa League i un de Conference. El futbolista de l'Atlètic de Madrid, Giuliano Simeone, ha avançat el seu retorn als entrenaments. L'argentí va arribar a la final del Mundial amb la seva selecció i en principi estava citat pel proper dilluns 10 d'agost. Encara l'Atlètic de Madrid, Kang In-Lee, un dels fitxatges d'aquest estiu, s'està exercitant amb la indumentària del club a Corea. Ho fa al costat d'un dels preparadors físics de l'Atlètic a l'espera que el dijous tingui la primera presa de contacte amb els seus nous companys. Els del Cholo s'enfrontaran al City diumenge a Seul. I un altre punt, perquè Adidas ha posat a la venda la seva nova samarreta de la selecció espanyola amb les 2 estrelles després de la victòria del Mundial d'aquest estiu. Des de primera hora del matí, llargues cues amb més de 25 minuts d'espera per una samarreta que té un preu de 100 euros per adults i 75 per infants.
22: No marxis gaire lluny, Joan, perquè ens has d'explicar què ha fet la protagonista del dia. Obrim plana poliesportiva amb natació, ho dèiem a l'inici. Joan, medalla d'or per Iris Tió.
13: Sí, la catalana continua ampliant el seu palmarès als europeus de París. Aquest matí s'ha fet amb la seva primera medalla d'or, en aquest cas a la final femenina de solo tècnic. Tió ha interpretat a la perfecció la cançó Mio Cristo, Piagne Diamante, de Rosalía. La catalana s'ha fet amb l'or, per darrere la seguien la bielorussa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleier, les dues nedadores que precisament ahir van quedar per davant seu en el solo lliure. Sentim les paraules de la barcelonina molt satisfeta després del seu primer or.
23: Doncs molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
13: És, com dèiem, la 4ª medalla que aconsegueix Iris Tió, la primera d'or, que se suma a la que mencionàvem ara de bronze en la final de solo lliure femení i a les 2 de plata en el duo mixt lliure, junt a Denis Rodríguez i en la modalitat de duo lliure amb Lilú Luis. I pel que fa a l'agenda d'aquesta tarda, de nou Iris Tió protagonista, en aquest cas en la final de la rutina tècnica per equips, que començarà d'aquí a poc més d'una hora, a les 4 de la tarda. No serà l'única catalana a participar, també ho faran Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Luis. I, per cert, ahir la de la delegació espanyola, amb la presència d'aquestes 3 catalanes, va aconseguir la medalla de plata a la rutina lliure per equips.
22: Però atenció, perquè a banda de les medalles en aquests europeus, també hem de parlar d'una denúncia que pot ser molt greu si té recorregut, Joan.
13: Elisa Osogina, membre de l'equip espanyol de natació artística, ha esclatat contra Rússia després que aquestes conquerissin l'or a la final de rutina lliure dels europeus i relegués Espanya a la plata. Osogina acusa l'equip rus d'espionatge i de copiar l'exercici del combinat espanyol. Ho ha fet en un comunicat a les seves xarxes socials.
7: Avui no tinc paraules. M'encantaria preguntar-los què els ha passat pel cap quan han pres aquesta decisió. De veritat, te'n va l'honor que t'és igual com guanyar-lo, copiant el país que està per sota teu? Aquest és el camí? Robar una idea? Mira, nosaltres, orgulloses, perquè és el major acte de respecte que podrien haver-nos ofert. Però tant de bo li donin una volta a la situació i s'adonin que el que han fet ni és just, ni és ètic, ni és digne de celebrar, ni serveix per aconseguir una victòria.
8: Tot plegat encara té més impacte, ja que Osojina, tot i ser criada a Sevilla i formar part de l'equip espanyol, va néixer a terres russes, concretament a Moscou.
22: Doncs déu-n'hi-do, 11 minuts i les 3. De seguida comença, Pau, la quarta etapa del Tour de França femení.
10: Sí, de fet, d'aquí res, poc més d'un minut sortirà la primera ciclista en aquesta única etapa de contrarrellotge del Tour de França femení en un circuit de 21 quilòmetres entre Gebre-Ambertin i Dijon, que serà majoritàriament pla amb un desnivell acumulat de 255 metres. Les primeres ciclistes han començat a sortir a 3:15, bueno, ara d'aquí una estoneta, gairebé al punt de les 3, i encara no hi ha cap ciclista, per tant, doncs que coneguem els seus registres. Les ciclistes catalanes sortiran cap al final, Mireia Benito ho farà quan passin 4 minuts d'1:15, i Paula Blasi sortirà una estona més tard, quan passin

0: costos son siempre muy duros, pero va a ser bueno para nosotros. Este año cambió, empezamos, ya tenemos la primera competición oficial, que es la Copa Cataluña, y después, luego fin de semana después, la Supercopa. Y va a ser un mes de agosto, como todos, muy duro, pero un poco diferente, que tenemos que preparar dos títulos importantes ya para nosotros.
1: Amb les arribades del pivot brasiler Igor Ribeiro de Sousa i el tanca francès Suheil Mujudin, Matheus està molt content perquè sap que poden aportar molt a l'equip.
0: Son dos ficharrazos para nosotros. Yo conozco los dos, conozco más a Igor, que jugué junto en Corinthians, y van a aportar muchísimo para nosotros, y desear mucha suerte para ellos, que hagan una temporada muy buena, que nos ayude y que podemos ser muy felices y celebrar muchos títulos este año.
1: No hi és el lesionat Luciano Gauna per la lesió que pateix el lligament lateral intern del genoll dret. L'argentí no tornarà a jugar fins a final d'any. En canvi, sí que hi han anat els joves del planter Joel Miñano, Izan Sequero i Guillem Beumala. Aquest matí s'hi ha afegit el directiu Aureli Mas, vestit de curt, com si fos un mes de la plantilla per acompanyar els blaugrana aquests dies. Ha saludat a tots els membres de l'expedició després de l'entrenament d'aquest matí pels carrers d'Andorra. I mentre es preparen, una bona notícia pels andorrans, perquè dijous, a partir de 6:45 de la tarda, el primer equip del Barça de futbol sala obrirà les portes del seu entrenament al complex esportiu i sociocultural d'en Camp per a tothom qui vulgui anar a veure'l.
2: Parlem de tennis perquè Rafa Hoddar s'ha quedat a les portes de guanyar el seu segon títol de l'any. Fa unes hores ha perdut la final del torneig a Washington davant Taylor Fritz, però ja és el número 15 del rànquing de l'ATP, Pau.
3: Sí, el madrileny va caure en només dos sets. El primer al tiebreak i el segon per 6-4. La primera mànega va ser, això sí, de màxima igualtat i cap dels dos tenistes va aconseguir trencar el servei, però el segon set Fritz va prendre la iniciativa i va avançar-se per 3-0. Hoddar, però, va respondre per col·locar un 5-4 i ja amb aquest resultat va salvar fins a 4 boles de partit. Però la cinquena va ser la vençuda pel tenista local, que va col·locar el 6-4 definitiu. D'aquesta manera, Hoddar ha perdut la primera oportunitat que tenia per guanyar un ATP 500. Però tot i això, el tenista madrileny ha valorat positivament l'experiència.
4: First set, we didn't break
5: el primer set no hem trencat el servei i el tiebreak ell ha jugat millor els punts clau, però estic content sobre com he jugat alguns punts importants. Avui no ha anat com volia, però he de seguir treballant en aquests detalls perquè m'ajudin a ser millor en un futur.
4: To get better in the future.
3: Tot i la derrota, amb aquest resultat, com deia Gemma, Hoddar puja fins al número 15 del rànquing ATP, que és el més alt que ha ocupat fins ara. Tot plegat en una final que s'havia de jugar diumenge, però que la pluja va anar endarrerint i endarrerint fins que l'organització va decidir aplaçar-la per ahir. Això ha fet que el madrileny arribi en el seu proper compromís, que és el Masters 1000 de Montreal, amb menys temps de descans del que tenia previst i arrossegant algunes molèsties físiques al canell esquerre després d'aquesta final. Hoddar s'enfrontarà demà al francès Corentin Moutet a la primera ronda del torneig. Per cert, que les germanes Serena i Venus Williams, de 44 i 46 anys respectivament, jugaran junts el dobles del Masters 1000 de Cincinnati. L'organització les ha convidat i això implica el retorn d'una de les parelles més exitoses de la història del tennis, 4 anys després que juguessin juntes per última vegada. És cert que les dues germanes ja havien jugat aquesta temporada algun partit per separat, però no acumulen un balanç gaire positiu i s'acumulen també els dubtes sobre la seva capacitat per ser competitives.
2: Bé, doncs ho comprovarem en breu. En tot cas, parlem ara d'handbol abans de marxar, perquè el Barça ha anunciat, Xavi, avui la renovació del porter islandès Víctor Hallgrímsson fins al 2029.
6: Un moviment amb especial importància per assegurar la porteria blaugrana després de la sortida d'Emil Nielsen. Víctor ha estat aquesta darrera temporada el porter amb millor percentatge d'aturades de tota la Lliga Sobal.
2: I en el femení, en aquest cas el CAC7 Granollers, l'únic representant català de la màxima categoria estatal, ja roda, ja està rodant, ja s'entrena sota les ordres de Josep Morales.
6: L'equip ha tornat ja a la feina després d'un estiu mogut als despatxos, on destaca sobretot el canvi a la banqueta amb Josep Morales com a nou entrenador, a banda també de les 5 incorporacions confirmades fins al moment. L'entrenador acumula una gran trajectòria a les categories inferiors del club, on l'última temporada amb el juvenil femení va aconseguir proclamar-se campió d'Espanya. Morales va destacar que, tot i la gran il·lusió que li suposa el repte, és conscient que la primera divisió és una competició molt dura.
7: Per mi està aquí era un somni i estem en una categoria on podem competir contra tothom, per lo bo i per lo dolent, no? És a dir, penso que podem guanyar a tothom, però també segurament tots els equips ens poden guanyar. Per tant, penso que hem d'anar partit a partit, dia a dia.
6: També s'han fet renovacions importants dins

0: de la plantilla, com les de Martina Capdevila, capitana i màxima anotadora de l'equip la passada temporada, o la d'Ona Vila, una altra de les capitanes i líders del vestuari. I justament amb l'Ona vam poder parlar ahir als micròfons de RAC1, on valorava el mèrit que té el club i l'equip per competir any rere any amb una plantilla que sempre és una de les més joves de tota la Lliga.
1: Aquest és un tema que està una mica sobre la taula sempre, però també a la vegada és una mica l'ADN d'aquest equip. Sempre hem tingut una plantilla jove i en les que portem temps ens anem fent grans i n'entren de noves, que al final moltes també estan fetes al club, cosa que crec que és a ressaltar i a remarcar positivament, perquè vol dir que es treballa d'una manera en la que jugadores de la base poden arribar al primer equip.
0: Va deixar clar també que, tot i que els objectius marcats han de ser realistes, l'equip ha de ser ambiciós.
1: Crec que és bàsic que ens marquem objectius que siguin realistes, però alhora que han de ser ambiciosos. Per tant, per nosaltres tot el que sigui entrar a play-off doncs és el màxim i principal objectiu, i a partir d'aquí doncs altres desenllaços que puguin ser bons resultats i papers, doncs també n'estarem molt orgulloses.
0: Per acabar, l'Ona va destacar que per aconseguir bons resultats l'afició té un paper clau.
1: L'afició és superimportant. Al final nosaltres juguem al Palau ple o amb el Palau mig ple o buit, canvia molt, i també ens sentim importants, que al final, bueno, és algo que és fonamental, sentir que el que fem té un valor i una importància com la que té.
0: L'equip jugarà el seu primer partit de preparació el dia 18 d'agost en el torneig Ciutat de Granollers, i demà serà el torn pel masculí d'iniciar la seva pretemporada.
2: Doncs fem una pausa de seguida i ens actualitzem.
3: Hola, això t'interessa. Línia Directa ha aconseguit una cosa mai vista en assegurances de la llar. Si tens l'assegurança de la llar vinculada a la hipoteca i la portes a Línia Directa, pagues un 40% menys. Garantit. I amb les mateixes cobertures.
4: I allò del sorteig?
3: És veritat. Només per calcular el preu de l'assegurança entraràs al sorteig d'un any d'hipoteca gratis. Truca o entra a liniadirecta.com.
5: Busques un bon matalàs amb fins a un 60% de descompte? A Conforama trobaràs matalassos de marques com Flex o Picolin pensats per oferir-te el descans i el confort que et mereixes. Dorm a casa com en un hotel. Conforama.
6: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor...
7: ¡Valorado!
6: En España. Vaya temazo, ¿eh? ¡Valorado!
7: Y otra. ¡Valorado!
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
8: Arriben els Electro Days del Corte Inglés, 3 dies amb un 15% de descompte addicional en electrodomèstics de les millors marques.
9: Bosch, LG, AEG, Dyson, Dream, De'Longhi i moltes més.
8: Frigorífics, fons, rentadores, petits electrodomèstics...
9: Amb el 15% de descompte addicional i els nostres tecnoavantatges.
8: Només 3, 4 i 5 d'agost Electro Days al Corte Inglés.
9: Consulta condicions i marques participants al corteinglés.es.
6: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
7: ¡Valorado!
6: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
10: El éxito está asegurado.
6: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
11: Ràdio en directe.
12: Actualitzada al minut.
13: Alertes d'última hora.
12: RAC+1.
11: Notícies.
13: Podcast.
12: Contingut exclusiu.
11: Escolta.
13: Navega.
11: Descarrega.
12: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
11: Fàcil, còmoda.
13: Intuïtiva.
11: I renovada.
12: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
14: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
12: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre 0 del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
15: Les 3 actualitzem la informació a aquesta hora marcada pel suport dels 27 a la gestió del govern espanyol de la crisi humanitària a Ceuta. Fernando Grande Marlaska ha rebut el suport dels seus homòlegs europeus durant la cimera extraordinària d'aquest matí. El ministre espanyol de l'Interior ha subratllat que l'espai Schengen no ha estat en risc en cap moment i per això ha reclamat a Itàlia que aixequi la suspensió de l'acord. El ministre espanyol ha assenyalat que la situació a les fronteres està controlada. Des de Madrid, Adrià de les Heres.
4: Tot i el to poc tens de la reunió, Marlaska no s'ha estalviat crítiques a Itàlia per suspendre Schengen amb Espanya. Diu que la mesura no té ni cap ni peus.
16: Todos los intervinientes han referido que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Que nosotros estamos recibiendo últimamente España, también lo he referido, movimientos secundarios que vienen del este y no ponemos controles internos en nuestras fronteras.
4: Marlaska també ha criticat els socis europeus que es van alarmar per la situació a Ceuta. Diu que es van deixar impressionar per l'espectacularitat de les imatges. El ministre ha elevat la xifra d'entrades irregulars a 72.000 i ha assegurat que 70.000 persones hi han tornat al Marroc.
15: I Brussel·les admet que la crisi a Ceuta ha posat a prova la unitat dels 27, però creu que s'ha demostrat que la Moncloa ha gestionat el conflicte de manera exemplar. N'acaba de parlar també el comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brenner.
17: There was, of course, full solidarity.
18: Hi ha hagut una solidaritat total amb l'estat espanyol. Hem pogut clarificar els efectes sobre el terreny. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que la situació està controlada, que ningú ha arribat a la península Ibèrica i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
17: And that the Schengen area has not been affected.
15: El comissari també ha evitat assenyalar el Marroc com a culpable, assegura que la col·laboració del país ha estat clau en el retorn dels migrants que van entrar a Ceuta i apunta que, en tot cas, s'haurà d'investigar quin paper hi van jugar les màfies que trafiquen amb persones. Més enllà de la crisi humanitària, us hem explicat que el procés extraordinari de regularització de migrants s'ha traduït en 46.000 persones més afiliades a la Seguretat Social. A l'aeroport del Prat, el primer dia de vaga del personal de terra de Ground Force ha obligat a cancel·lar una vintena de vols, i al Parlament el Consell de Garanties Estatutàries clava una cleca a la llei per prohibir la compra especulativa de l'habitatge. L'organisme dictamina que la norma vulnera la Constitució. En esports, Iris Tió torna a competir d'aquí una hora després de guanyar la medalla d'or a l'Europeu de Natació Artística.
2: Serà la final de rutina tècnica per equips, juntament amb Txell Ferrer, Mireia Hernández i Lilú Lluís. Tió s'ha adjudicat aquest matí a París la medalla d'or al solo tècnic. El Barça en futbol no mourà fitxa per Ferran Torres fins que el jugador no s'incorpori a la rutina de l'equip de Hansi Flick. El jugador no és contundent de moment sobre el seu futur. D'altra banda, Caroline Nicolí ja és a Barcelona per signar com a nova jugadora del Barça femení i està en marxa des de fa només uns minuts la quarta etapa del Tour de França femení. Avui és una contrarrellotge de 21 quilòmetres amb Paula Blasi i Mireia Benito.
15: I acabem amb el temps. Martí Oliveres, aquesta tarda es poden repetir els aiguats d'ahir.
19: Sí, avui més probables cap al Ripollès, Osona, el Lluçanès i el Berguedà. Per tant, en zones on ja hi va ploure molt ahir, atenció perquè pot tornar a caure molta aigua en poca estona. De fet, tenim bona part de l'interior sota aquest avís d'intensitat de pluja del Servei Meteorològic. Atenció, en poca estona poden caure 20-30 litres per metre quadrat i fins a més de 60 litres per metre quadrat localment en 3 hores en aquestes zones del nord-est, sobretot al voltant del Lluçanès, el Berguedà, el Ripollès i Osona. Precaució, doncs, de moment la costa al marge, un cel en tot cas mig ennuvolat, potser hi acaba plovent els propers dies, però a curt termini encara no, bàsicament protagonisme per l'aixafogor molt acusada arran de mar.
15: Les 3 i 4 minuts, tanquem aquest 14-15 que hem fet amb la Glòria Vallejo i el David Valverde del control tècnic. Continuarem pendents de l'actualitat als butlletins, el 9-7, la Montse Martí.
2: I el tuiràs amb en Miquel Agut.
15: A 14-15 torna demà puntual a les 2. Ara els taloners del Versió RAC1.

0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC1. Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC1. Amb Marc Bala
1: i Guillem
0: Estanella. És un
2: normal,
3: home. Ho passo de conya.
4: Pues vinga, anem.
5: Molt bona tarda a tothom. Passen uns minuts de les 3. Som els d'abans del claper. Som
6: els taloners!
5: Oh, yeah! Guillem Estadella, bon dimarts d'estiu.
7: Bona tarda. Amb alegria i il·lusió, Marbala.
5: Clar que sí, aquí al Xiringuito passant l'estiu amb sí, els millors moments refrescants sí, de la temporada del Rataloners.
7: Ara, efectivament. Escolta, dimarts, i quin dimars ens està fotent avui, eh?
5: Home, maco, eh?
7: Maco,
5: és d'aquells que dius, ostres, no sé com acabarà, ai, però dius, ai, vinga, fot-li.
7: Jo pel que pateixo molt és per la setmana vinent, eh?
5: Per què?
7: Perquè hi ha lo de l'eclipsi aquest.
5: Ah, sí?
7: Que tothom s'ha tornat molt loco amb el tema de l'eclipsi, eh?
5: Sí, la
7: però
5: gent...
7: Però molt, eh?
5: La gent està ja comprant llocs...
7: Està comprant no? llocs. Compra llocs en general, no?
5: Sí, lloc, com
7: no?
5: si fos el Monopoli.
7: Exacte.
5: No, no, però comprant parcel·les i tot. I, sí, sí,
8: la llogant. Els sud els matarem a tots.
5: Ara, mira, ara. El sud és un esborà millor.
7: Sí, el Priorat.
5: És un esborà millor.
7: Salou, que vam parlar durant la temporada,
5: sí,
7: que era un balcó per 900 euros per veure l'eclipsi.
5: Més, crec.
7: Mare meva. Bueno, algun guiri despistat l'hagués comprat per fer balcòning.
5: Home, i el bo és que aquell no tenia piscina. Vull dir,
7: exacte,
5: que era un bon lloc per tirar-s'hi.
7: Aquest sí que era terraplanista. Exacte, vull dir
5: que... Ostres, que bo. Clar, sí, perquè és com els dibuixos, clar, animats que fan...
7: Pam, pam, ja està. Això és el so d'un guiri contra el terra, eh?
5: Un guiri menys.
7: Un guiri gall.
5: Hòstia, no. Escolta, no, mira, veure, com que nosaltres xerrem molt,
7: sí,
5: avui m'agradaria recuperar aquell moment, no sé si te'n recordes, de la temporada,
7: sí,
5: que el programa no el vam començar nosaltres.
7: Ai, que el va començar el Clapés amb les Albes.
5: Sí, Alba Castellví, estudiant en pràctiques,
7: sí,
5: i l'Alba Segarra.
7: El Clapés t'he dit que està... Aquesta temporada l'he notat més suelto que mai, eh?
5: Sí. Va, jo crec que li ha sentat bé el canvi de planta.
7: Sí, va amb la tita fora, eh?
5: Sí.
9: Burre de Déu!
5: No li has vist la tita, el Clapés?
7: Jo no l'he vist la tita, el Clapés.
5: No us heu canviat allò mai junts? Amb...
7: Com vols que...
5: Un bolo, jo què sé.
7: Un bolo que ens canviem amb
5: un
7: el Clapés.
10: Marica.com.
5: No, alojas!
7: Alojas, alojas!
5: Alojas, tinguem l'estiu en pau. Tinguem l'estiu. Mira, saps què?
7: Tira-ho ja, per
5: mira, jo me'n vaig a remullar els peus, tu, i recordem
7: és
5: aquest moment.
7: És un pilingón.
11: Passen ara mateix 7 minuts de les 3 de la tarda. Som els d'abans dels taloners. Soc el Toni Clapés. Alba Segarra, bona tarda.
12: Molt bona tarda.
11: Alba Castellví, bona tarda.
13: Bona tarda. Com estàs?
11: Bon programa 300. Avui el programa 346. És el que fareu amb mi. Escolta, tal com vàrem pactar, avui amb les dues Albes farem el programa, cosa que em fa molta il·lusió.
12: Sí, un honor.
11: Home, no, l'honor és meu.
12: I espero que m'estiguin escoltant a casa, perquè és gros.
11: Què vols dir, que han tancat la ràdio, el sentir-me?
12: Bueno, és que no sé si m'escolten gaire, vull dir, ja em tenen molt sentida.
11: Home, doncs perdona, truca, envia un missatge que avui estiguin al cas. Perquè
12: papa, avui està amb el Sant Cristo gros, la
11: bueno,
12: nena.
11: Tampoc tan gros. A veure, avui, que, per començar, què ens explicaràs?
12: Mira, jo sempre explico una mica d'anècdota,
11: sí,
12: al començar.
11: A veure, quina anècdota
12: normalment portes? La improviso, però avui, com que era un dia important perquè venies tu, me l'he preparat.
11: Ah, molt bé.
12: Perquè vols un
11: bueno, consell? És que no hi ha millor improvisació que la preparada, eh? Aquest va ser el missatge.
12: Mira,
11: aquest va ser el primer cop que em van renyar a la ràdio un director que tenia, que es deia Marcelino Rodríguez de Castro, em va trucar i em va dir, coño, joder, no hay mejor improvisación que la preparada. Perquè tenia aquesta veu. En Pau, descansi.
12: I xerrar en castellà. Era
11: sí,
12: època de Franco.
11: Era gallec.
12: Ah, era gallec,
11: sí,
12: vale,
11: sí,
12: vale.
11: Era gallec i, sí, en català no li vaig sentir mai ni dir bona tarda.
12: Bueno, el Messi tampoc i el respectem, sí, per tant, endavant. Mira, ahir vaig veure la teva dona.
11: Que, ah? A on?
12: Aquest sembla que començo forta.
11: Sí,
12: perquè ahir vaig anar a la festa del davantal que munta,
11: sí,
12: l'Ada Parellada,
11: sí,
12: cada,
11: sí,
12: any.
11: Sí, sí, sí, sí.
12: L'Ada cada any munta aquesta festa que, com diu ella mateixa, es veu, és com una aquelarre de dones potents.
11: Sí.
12: I enguany jo vaig ser una d'aquestes dones potents convidada.
11: Et va convidar?
12: Em va convidar.
11: Ah,
13: no. Un moment. Convidada no. Jo he tirat de maroteca, Alba, i he vist que gairebé li vas exigir a l'Ada, quan va venir aquí, que la vau entrevistar, el passat 5 de desembre, gairebé li exigeixes que et convidi. Escoltem-ho.
12: També fas una cosa molt divertida, que és que cada any organitzes la festa del davantal.
1: Ah, sí, sí.
12: Una festa on reneixes a dones conegudes catalanes.
7: Clar, ja sé per on va.
12: L'últim cop vau ser 70 dones.
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, això són...
12: A veure si aquest any sou 71.
1: Ai, Alba.
7: No perd l'oportunitat per autoconvidar-se, per tot això.
1: Mira, ja la tenim, ja la tenim a la llista.
7: Home!
12: Bueno, ja ho deia, que és gràcies. La sort te la busques tu.
11: No,
12: no et vindrà pas sola. Bueno, ahir vaig anar, ahir vaig assistir. Com està la llista Forbes, això una mica catalana, no? I va ser el meu primer any a la Festa del Davantal. T'he portat com un resum.
11: Ah, molt bé, de vale? Què hi havia i qui no hi havia.
12: En què consisteix? Consisteix... No, no et diré què hi havia i què no hi havia, perquè sóc molt dolenta amb els noms i no em vull deixar ningú. Hi havia la teva dona.
11: Sí, és millor, és millor no, no... Saps? Si no coneixes a ningú...
12: Hi havia dones potentíssimes.
11: Sí, bueno, però jo no sabria qui eren, clar.
12: No, no recordo els noms. Eren tan potents que no recordo
11: que no
12: els
11: recordes
12: noms.
11: Els noms. No, això està bé. No, ja, perquè, com, com
12: i si faig una llista i em deixo algú?
13: No, però no. Això fa de molt poc famós. Hauria semblat que tu no eres famosa, llavors.
12: Jo crec que ningú sabia qui era jo.
13: Ah, segur que sí.
12: Em vaig integrar rapidíssim. Ja, també hi havia Biblanc.
11: Amb quin grup?
12: Mira, això, a mi va tocar el grup Taronja.
11: Sí, perquè segur que reparteixen per grups.
12: Tu un piquet, et donen un davantal,
11: sí.
12: un drap de cuina
11: sí, sí.
12: i una tieta amb el teu nom
11: el
12: i un
11: teu
12: color.
11: Nom. Ah.
12: Llavors tu busques les del teu color.
11: Ah.
12: I cada grup fa un plat.
11: Ah, sí.
12: Hi havia un, dos grups que feien els entrants. Jo, no és per res, però vaig fer el plat més difícil, que són els canelons d'ànec confitat.
11: Oh, canelons d'ànec confitat per sopar.
12: Amb carbassa, boníssim.
13: Wow.
12: I després hi havia dos o tres postres. Increïble.
11: I de què parleu?
12: Bueno, de què no parlem? Seria... La meva taula es va parlar de l'Avet, perquè havia l'Avet Rodergas,
11: ah,
12: la campana,
11: que
12: era,
11: pensava,
12: el de Nadal.
11: Sí, em pensava que anaves a dir d'una, de,
12: no.
11: de l'Avet de Nadal. Dic.
12: Van parlar del llibre Les calces
11: però de
12: al sol.
11: Perdona, de l'Avet?
12: De la cançó.
11: Hi era l'Avet o no?
12: Sí, sí, al meu costat.
11: No,
12: això sí que va ser un honor.
11: És, val, és que, perdona, pensava que hi havia l'Avet, o sigui, que no hi havia l'Avet i que vareu parlar de l'Avet rajant de l'Avet.
12: No.
11: Perdona, la gràcia d'aquestes coses és rajar dels que no hi són.
12: Però és que és
11: perquè
12: un espai...
11: Perquè amb els altres, què tal, molt bé, No, a veure, aquí escorxem, aquí.
12: Però vam escorxar...
11: Aquí veu escorxar.
12: A la gent d'ultradreta,
11: vale,
12: els racistes,
11: bueno, doncs,
12: i algun que altre home
11: vale,
12: va passar
11: doncs,
12: per la taula.
11: Doncs veus, ja, això ja motiva aquest, aquest sopar.
12: Jo et diria que ha sigut una de les millors experiències que he tingut mai a la meva vida. Que si el cel existeix, estic
11: ara?
12: Segur que és la Festa del Davantal. Increïble. I serveix com a recordatori per saber que hi ha moltes dones potents en aquest país i que només necessitem l'esperma dels homes, res més. De fet, vaig poder treure unes petites declaracions...
11: Bueno, aquí com a
12: al·ludit.
11: No, no, com a al·ludit, no. És a dir, qui seria aquí el com t'ho diria jo, el semental d'aquest esperma dels davantals seria Jordi Basté.
12: Hòstia, ara m'he perdut d'una manera, que m'has de posar al Google Maps.
11: Perquè cada matí fa el davantal. O sigui, tu has dit que només necessitem l'esperma. L'esperma, amb l'esperma més potent que hi ha a Catalunya cada matí a les 8, és l'esperma del davantal de Jordi Basté.
12: Uau!
11: I no necessiteu per res, només amb l'esperma ja feu.
12: Cada matí podria fer
11: perquè
12: la doble funció.
11: Ell fa cada matí el davantal. O sigui, és que
12: amb això ens podríem anar reproduint.
11: Us quadra perfecte amb el sopar que vareu fer ahir.
12: Nosaltres tancades a la Semproniana i que mos enviï el davantal amb el contingut.
11: Ara,
12: cada
11: aquí
12: dia.
11: Està.
12: I a partir d'aquí anem inseminant, el comentem.
11: Clar, l'escorxeu i tot això.
12: I bueno, però mira, per tancar tota aquesta... Volia fer una crònica,
11: sí.
12: Jo. Vaig poder parlar... No vaig voler parlar amb cap dona, perquè era un espai molt segur i no volia com interrompre. Però sí que li vaig demanar a l'Ada, a la protagonista d'aquesta festa, Ada, digue'm quin és l'ingredient secret d'aquesta meravella.
1: Ai, si el sabés. No ho sé, jo penso que és les ganes de trobar-nos. És l'ingredient que fa que sigui màgic, que sigui una nit memorable. Ah, no, si més no per mi, eh? És que la cuina té aquesta faceta així com de lloc de confidències, no?
12: Mm-hmm.
1: Que mentre estàs farcint canelons, vas explicant aquelles confidències que potser en un altre entorn doncs, no sortirien. I treballar plegades doncs, és sempre una joia i sempre és una manera de lligar més. A mi m'agradaria que posessis un moment al micròfon perquè hi ha una esveramenta.
12: Anem a posar el micròfon a fora.
11: Mare meva.
12: Crec que és el resum final. Bueno, la melodia de la felicitat, si em pregunten. Jo, Toni i Alba, per tancar...
11: Hi havia algun home?
12: Mira, nosaltres teníem com un monitor que mos dinamitzava.
1: No.
12: I era un home que es deia... No me'n recordo.
13: Perquè
12: no me'n recordo del de les
11: dones. Perquè era el de menys, no? L'home en qüestió.
13: Però és que... important.
12: Però aquest va vindre.
11: És cert que està ingressat avui al clínic per hipertensió a l'unitat de cardiologia?
12: Ell no ho sé.
11: Perquè amb el que acabo d'escoltar...
12: Però saps que els musulmans els hi prometen un paradís amb 40 verges?
11: Sí, pues...
12: Pues és el més similar al paradís, lo d'ahir. Verges no, verges no n'hi havia cap.
11: Això et confirma que la religió musulmana, en fi, està plantejada d'una manera errònia, eh? Com d'altres religions, sense entrar en més detalls.
12: Sí,
11: però aquesta també, saps, 40 dones verges...
12: Va vindre un fotògraf de La Vanguardia.
11: Ah?
12: Que va estar dalt d'una... Estava dalt d'una escala.
11: Quant temps va durar?
12: No, no, dalt d'una escala, amb una càmera grossa com aquest estudi
11: sí,
12: a la mà.
11: Sí, i, quan...
12: I no hi havia manera que ningú li fes cas per fer
11: home,
12: una foto.
11: Clar, clar, pobre
12: aquest
11: home.
12: Noi està a casa sa mare i les seves faldilles abraçant-la avui,
11: sí, sí,
12: de lo trist que està.
11: Aquest noi em consta que està aquí a La Vanguardia amb un suero. Bé.
12: L'ingredient secret
11: sí.
12: d'ahir
11: sí.
12: és, sens dubte, l'Ada. Perquè només algú que pose passió i amor pot generar una festa increïble com la d'ahir.
11: Un aplaudiment parada per allada.
12: I ara hauries d'anar obrint l'altra versió.
11: Sí, ara va, obrim l'altra versió del dia.
5: A mi em faria il·lusió avui, si hi ha algun conductor escoltant RAC1, que acabéssim la connexió amb una cople d'aquests de ràdio ben maco.
7: Ah, vale, espera, vaig a veure si... Vale, doncs mira, pots posar RAC1 així fent que s'acopli.
2: Vale, vinga, va.
7: Puja-li el volum.

0: els taloners del versió RAC1
1: i a prendre pel sac les migdiades.
2: Estem ara mateix a l'Hospital Clínic.
3: Ostres, Guillem, estàs molt lluny.
4: Guillem, torna!
2: Estic molt lluny.
5: Taloners, fins ara!
6: Guarnés, sí, més sement, més cosa. Va, vinga, Lucas. Bé, comencem amb l'altra versió del dia parlant d'un dels impactes de la jornada, si més no, aquí a Barcelona i Catalunya, perquè això sembla que la pesta porcina africana sembla que no té aturador. Nou positiu al terme municipal de Barcelona, ja he dit que n'hi ha molts, que obliga de retruc a no només extremar les precaucions al seu entorn, sinó a tancar novament el parc de Collserola, on s'aplicarà el tancament, com dèiem, del parc natural.
7: D'aquesta manera s'amplien les restriccions d'accés al medi natural que ja afectaven un total de 18 municipis, entre el Vallès Occidental i el Baix Llobregat. Cal recordar que l'accés al parc natural ja estava limitat de nit i en el vessant sud també es restringia l'accés a grups.
8: Doncs si volen que no es propagui la pesta porcina, jo el que penso que haurien de fer és anar per Barcelona, tancar les discoteques del carrer Tosset, perquè allò està carregat de porcs, nens.
7: Totalment.
6: Ja, no només en aquest carrer, sinó en d'altres. Bé, volem ajudar a conscienciar la població d'aquest risc i per això, doncs, avui jo he decidit versionar el Killer Queen de Queen.
8: Uau.
6: Amb Killer Pig, amb aquesta versió.
9: Toni, talla això.
6: Posa. Prou, però posa.
7: Què?
8: I què feu aquí, nens? És la nostra hora.
7: Què passa?
10: Home, és que em sap molt greu, Toni, però és que això no va bé, eh?
11: S'està fent avorrit, sí. Això.
10: Tu, sense el senyor Marcelí, sense el Vicenç Martí, vas una mica perdut, no?
11: No, i et diré una cosa, no només que no ho facis prou de 3 a 4, és que el Guillem i jo estem preparant el versió d'avui.
10: Sí, ui.
11: Quina xapa de guió, nen.
10: Infumable, que ens hem assabentat que allò dels gags i tot això va escrit. I no improvisen els actors.
11: No, m'han dit, no, heu de fer un guió de Vicenç Martí. Dic, però que un guió de Vicenç Martí?
10: Que se'l faci el Vicenç Martí.
11: Que se'l faci el Vicenç Martí?
10: Clar.
11: Però tu tens molta feina, aixec, cada tarda.
6: Però és que el Vicenç Martí se'l fa ell, el guió. Vull dir, l'Oriol Cruz Bell se'l treballa, vull dir.
10: No, però jo
11: pensava que improvisava.
6: No, tot va escrit.
11: Per tota la màgia, clar. Això, quan ho has de fer. Ah. Vull dir, és millor escoltar-ho que fer-ho. No?
10: Ara que sí, pesta porcina, només parles de desgràcies de 4 a 5.
11: Aquí s'ha de parlar d'això, de comarques, de coses divertides.
10: Que a mi em sembla greu que 20 no sé quants anys al davant de la ràdio i tot això.
6: Perdoneu, avui tenim el Xavier Guix que presenta el llibre.
11: Ah, un altre, mira, he vist el guió, dit, ah, mira, Guix, ve el Manu Guix, dic, mira, musiquet.
8: Ai, ara fa cançons així molt...
6: No, el Xavier Guix, el psicòleg.
8: Ah, bueno.
10: Un llibre que saber quanta gent se l'ha llegit.
6: Que és com deixar enrere les coses del passat que...
10: Això és el que hauries de començar a fer tu. Perquè de 4 a 5 jo he vist una mica de caspa. Vull dir, una miqueta, i si temes del Marc Serra, que també aquest home no sé on treu aquesta merda. Vull dir que potser hauríem de vigilar també quines pàgines web visita.
11: I l'altre, quin equip que tens, No es traguen entre ells, Hem intentat, el Guillem i jo, allà, posar una mica...
10: No, què passa, màquina, tal?
11: Què passa? No estan acostumats a l'efecte, aquesta gent.
10: No. L'he anat a fer una abraçada.
6: Després, perdoneu, a l'assist... Avui, per exemple, a Franquesa, tampoc us interessa. Pues, també criticareu Franquesa.
10: No, l'únic que salva. I perquè està fort i no em fotria amb ell.
8: I és molt alt.
10: Exacte.
11: Bueno, fem una cosa, per què no parem aquí la broma aquesta?
6: No, broma no, és que varen quedar amb això.
11: Però,
6: de fet, es fèieu de 4 a 7, de 4 a 8, perdona, amb el Edgar Fornós.
11: Sí, però és molta feina.
6: I la Novila, i jo feia només de 3 a 4.
10: Tu, però... el que passa que t'has volgut llançar això de només treballar una hora, però...
11: No està sortint bé.
10: Falta rima.
11: I és més, hem arribat a l'hora, estaves a punt de fer el ridícul, Toni, cantant aquí.
10: La teva carrera hagués anat...
11: Sí, t'hem salvat, anaves aquí al killer aquest... No anava bé, Toni.
10: A mi em sembla greu, Toni.
6: Bueno, doncs... Bueno, en principi, per tant, de 4 a 8 no el fareu,
10: Tens 40 minuts per preparar-te les 3 hores de programa.
11: Bueno, perquè doncs... nosaltres no hem fet res.
6: Albas, gràcies,
8: Tira de ChatGPT.
6: Us deixo amb els...
11: Ara em sap greu.
6: Generació Z, no?
7: No, ells no són Z. Ells són boomers.
6: Vinga.
7: Tu i jo som Z, ells són boomers.
6: Ara, qui més agrada? Ja està, amb el que acaba de dir... Aquí us quedais.
11: Potser li hem fotut molta canya, el Toni.
10: Però no t'emprenyis tampoc.
8: Aquesta clar és que amb elegància hem perdut,
6: Fins a les 4.
8: Aquesta camisa que porta avui.
10: Adéu.
11: Bueno, s'ha enfadat,
10: S'ha enfadat una mica.
8: Com estrany, heu sigut molt durs.
11: Però és que no anava bé,
10: No, faltava rimar.
11: Espera, que marxi, deixa que marxi i llavors regem.
8: És que jo us he de dir que la segona notícia era de Bomber Liar o alguna cosa així.
10: Bomber Liar, no, Bomber Liar.
8: Bomber Liar, Bomber... I jo tenia un patí de com dir aquest nom...
11: coses massa, massa serioses. No, no, fem una cosa.
10: Escolta, anem a... tenim coses preparades,
11: sí,
10: no?
11: Fem una notícia, vale, ni que sigui de l'altra versió.
10: Vale, va.
11: I ja seguim el programa normal.
8: Em sembla bé.
12: Ens estan contaminant Girona, aquesta gent, me cago en Déu. Això és casa nostra. Ens vindran aquí al Barri Vell, ple de turistes que ja n'hi ha, i estarà tot, tot col·lapsat. Ens estan molestant molt.
13: Fot-li canya, va!
12: Molt enfadat, molt enfadat. Els ciclistes són uns pallussos. Uns poca vergonya. Perdeus! Els agònims! Rocs! Barruts! Pagasses! No, bueno, malparits. I ja està.
10: Per mi són el Fel, Faixedes i el Figuera de joves, eh?
11: Sí, t'anava a dir això.
10: Sou una mica això, eh? Puc fer-vos a vosaltres el càsting de la Rapunzel? Com faríeu una miqueta el càsting, sap?
12: No em miris amb aquests ulls. M'estic quedant ben enamorat.
10: Ai, quins mots més bonics que em dius, petitó.
12: Rapunzel, vols que et vagi a buscar a dalt de la torre?
10: Oh, sisplau, tinc una mica de vertigen aquí dalt. Oh, si vols te'l llenço i així podràs pujar i escalar-lo.
12: Sí, em vull enfilar, gràcies, Rapunzel.
10: Ai, amor meu, ara us heu de fer petó, no?
8: Oh, uau!
11: Bravo!
8: Olé!
11: Rapunzel!
0: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
14: Que aquí ningú vol enganyar-te, Rapunzel.
11: Fot molta mana la publicitat.

0: Les 3:37 de la tarda, anem de pet cap a l'estació del Prat de Llobregat, on els usuaris dels regionals arriben en bus per les obres del túnel del Garraf i d'allà han de tornar a agafar el tren, en aquest cas un Rodalies, o agafar la línia 9 del metro per arribar fins a Barcelona. Per cobrir aquest caos, ara mateix, o aquesta pau, ara ho descobrirem, i tenim el Guillem Estadella. Guillem, bona tarda. Guillem?
1: Bona tarda, què tal? Com estàs? Amb alegria, il·lusió, des del Prat de Llobregat. Atenció, en aquest dia mogut, aquest dia rúfol pel que fa a Rodalies.
0: M'encanta quan dius rúfol.
1: A mi és que crec que rúfol és una paraula que s'hauria de dir molt més, eh?
0: Doncs rúfol.
1: Rúfol és sí, un rúfol està bé, vull dir... també era un dels anava a dir camells, un dels cèrvols aquells del Pare Noel,
0: ah,
1: no?
0: Ah, sí, el Rúfol, sí, sí, sí.
1: El Rúfol, no?
0: El que tenia el nas vermell, sí, sí.
1: Soc ara mateix a l'estació del Prat de Llobregat, diguéssim que aquí també està la parada, veig diversos autobusos d'aquests de Rodalies que envien cap a la penya, cap a si Sant Vicenç de Calders, que envien una miqueta aquí tot cap a Barcelona. Mira, hola, què tal, bon dia! ¿Tot bé o què? ¿Tú que estàs aquí? Escombrant.
2: Yo trabajo aquí en la limpieza del metro.
1: Ah, vale. Ah, la limpieza del metro.
2: Sí.
1: I què tal, bé? Molta brutícia?
2: Sí, bueno, poca cosa.
1: Poca cosa, eh? Per tant, poca feina.
2: Sí, no, o sea...
1: Molt bé, vull dir que poca feina, eh?
2: Però
1: la teva feina únicament és escombrar o...?
2: Los andenes.
1: Ah, los andenes també.
2: Íbulo, totes coses.
1: Tu què tal, com has vist avui el primer dia? Hi ha hagut molta moguda o què?
2: Mucha feina para la gente de TMB. Porque como no van los trenes, pues mira, se paran colando.
1: Ah, ¿s'està colant la gent?
2: Sí, claro.
1: La gent s'està colant.
0: Què m'estàs dient?
2: Sí. Mucha gente se cuela.
1: Però, sí, i tu ho has vist una mica greujat pel tema de que no van els regionals i tot això, no?
2: No me entero de que es lo que está pasando.
1: Ah, tu no saps què ha passat?
2: No.
1: Ah, molt bé.
0: Home, clar, ell no és informador, hòstia. Està a la seva.
1: Caca, pues han tallat el túnel del Garraf, l'han tallat, i llavors els regionals no poden venir, la gent està venint aquí en bus, saps? I tot això, saps? Hi ha una mica de lío.
2: Pues nada, yo aquí limpiando.
1: Molt bé, perquè vagi bé. Adéu, bon dia, eh? Adéu, adéu.
0: Adéu, maco.
1: M'agrada molt. No ha parat d'escombrar mentre xerrava amb mi, eh? Vull dir, això és denota que és un professional de neteja, eh?
0: És un professional.
1: Vull dir que està molt bé el tema. Mira, més gent que està sortint aquí de l'estació.
0: Ja.
1: Hola, què passa?
3: Hola.
1: Què tal? Veniu en tren? Ah, hello? What you speaking? English? I speak English. I'm from Cambridge. How are you? A French. Ah, je parle français. Tu? Ah, qu'est-ce que tu fais ici? Où le Prat de Llobregat?
3: Pour le match.
1: Ah, pour le match. Ah, pour le match.
0: Quel
1: match? Quoi?
3: Le match d'hier. Le match Séville.
1: Ah oui?
3: And Champions League.
1: Ah, de la Champions League. Non. Ah, mais mercredi, c'est la partie du Barça du Newcastle, non? Tu es arrivé aujourd'hui?
3: Non, okay. Avant-hier.
1: Ah, bon, ah, oui. Tu sais de le Barcelona?
3: Je fais quoi?
1: Tu sais de...
0: Barça.
1: Barcelone.
3: Oui.
1: Ah, Barça.
3: Big Vista Barça.
1: Ah, oui. C'est les premiers Français qui parlaient catalan, hein?
3: Ah, visca Barça.
1: Ah, molt bé, visca.
0: I visca la Renfe, digue-li.
1: I visca la Renfe, la Rodalí. Mira, me s'ha fent un TikTok.
3: Visca Barça,
1: oui. Olé, visca la Rodalí. La Rodalí que no sé, la Rodalí que no sé, la Rosalí. Ah. Que aujourd'hui, c'est le premier concert de le Lyon.
0: A Lyon?
3: Ah, d'accord, ok.
1: Ah, tra, malamente.
3: Thank you.
1: Are you welcome? Aujourd'hui, ciao, s'il vous plaît.
3: Bye.
4: Calla, Nyordo. Parla'm en català, que sóc el capità Catalunya. Parlar català a Catalunya és més difícil que trobar aparcament a Cadaqués el mes d'agost. M'escalfeu tant els pebrots que jo els tinc escalivats. Podria estar així tot el dia. No puc salvar jo solet aquest país si després la Rosalia fa cantar l'Escolania de Montserrat en castellà. Per sort, els meus companys, els avenjadors i jo, tornarem a fer que aquesta terra sigui rica i plena. Reuniré a Peatge Man, l'increïble home romesco, els germans Seny i Rauxa, i a les germanetes la puta i la Ramoneta. Això sí, marxaré escoltant Els Taloners, el millor programa de ràdio que fan de 3 a 4, a RAC1. Adeu-siau, compatriotes.
5: Els Taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.
0: Saps a qui em recordes parlant francès? El Lumière de la Bella i la Bèstia.
1: Ah, bueno, tinc un aire. També
0: sí,
1: tinc
0: sí,
1: poques,
0: sí.
1: També tinc poques llums.
0: No, home, no deia per això. Però t'hi esforces i ho fas molt bé, eh?
1: Home, l'actitud sempre és molt important. Mira, aquí veig dues persones. Espera. Hola! Què passa? Com esteu? Tot bé? Que aneu a agafar el metro ara o què?
6: Sí, agafem el metro ara.
1: Ah, molt bé. Què, heu agafat el Rodalies o què?
6: El Rodalies, sí.
1: A d'on veniu?
6: De Santa Coloma, Salvelló.
1: Ah, de Santa Coloma, Salvelló. Ah, molt bé. I ara que heu fet, transport o alguna cosa?
6: No, hem anat caminant i ara agafem...
1: Veniu caminant des d'on?
6: Des d'aquí, de Sant Boi.
1: Veniu caminant des de Sant Boi? Sí. Però, mare meva, quina bogeria, no?
6: Sí, però bé...
0: Van més ràpids caminant.
7: Como 4 hores.
1: 4 hores? Però un moment, però...
6: Ara hem fet 2 hores i mitja.
1: Però un moment, hem fet 2 hores i mitja caminant?
7: Sí, sí, el miércoles caminamos 8 hores des de la plaza España... Hasta Maya de Liquea. Hasta Belviche.
1: Hasta Belviche caminant des de plaça Espanya 8 hores. Sí. Perquè ho dic, jo no agafo el tren, vaig caminant que arribaré abans, no?
7: Sí,
6: sí, no, van caminar, parlem de la vida...
1: Ah, molt bé, que sou mare i fill?
6: Sí, mare i fill.
1: Ah, molt bé, que aneu comentant la vida, no?
7: Sí.
1: Ah, molt bé, cookies, no?
6: Sí, no, que som xilè i tenim veure com va tota l'estona i tenim veure com va el país i tot això.
7: Ah, hace 28 años acá.
1: Ah, molt bé, i què tal, com veieu el país vosaltres que sou xilenos?
6: Aquí?
1: Sí.
7: Hasta ahora bien.
1: Claro. ¿Y ahora cap on aneu?
6: A Jornal, per agafar la Legu, direcció...
1: ¿Y per què ja no aneu caminant directament fins a on heu d'anar?
7: Es que vamos a Santa Coloma de Cervelló.
1: Ah, pues aneu caminant, si això ho teniu fet.
6: Sí, sí. Això ho anem primer... Ara nos va quedar molt lejos, de vuelta lo vinimos porque fue...
1: Ah, ja heu tornat caminant des de Santa Coloma de Cervelló fins aquí?
6: Sí.
1: Però esteu, o sigui, realment sou el Kilian Jornet xileno, eh?
6: Sí. No, que no agrada caminar i hay que baixar de peso, así que...
1: Que molt bé, digues, Bala.
0: No, que si tenen el compte passes, aviam quantes passes fan al dia.
1: Quantes passes feu al dia? Recomanen fer 10.000 passes al dia, vosaltres no rebenteu.
6: La setmana passada he fet 46.000 passos.
1: Al dia? Però, Déu meu senyor, però, ostres, aneu caminant no hay camino, eh? El camino se hace al andar, eh?
6: Sí, sí.
0: Són peregrinos.
6: Sí, era un poco més i arribàvem a Saragossa.
7: Sí, nosotros.
1: Ah, ¿veu una fins a Saragossa caminando?
7: No, sacamos la cuenta que los pasos que caminamos podríamos haber llegado a Saragossa.
1: Ostres, boníssima aquesta dada, eh?
6: Sí, sí.
1: Bueno, pues molt bé, escolta, i ara que aneu a agafar el metro, podreu descansar una mica, no?
6: Sí, agafem el metro, nos deixen jornal i de jornal anem caminant a Santa Coloma.
1: Pues molt bé, pues així m'agrada, amb actitud guanyadora, eh? Aneu caminant tiqui-tiqui, eh?
6: Sí, sí, tranquil, amb aigua, tot bé.
1: Molt bé, intentant sempre, eh?
6: Sí, sí, sempre.
1: Molt bé, pues que vagi bé, guapos, eh? Visca mare i filla, eh?
6: Adéu,
1: adéu, adéu.
0: Adéu, reis, adéu.
1: Porta el gos aquí ben indumentat, eh?
8: Clago, clago.
1: Què?
0: Clago?
8: Clago.
1: Clago.
8: Clago.
1: Clago.
8: Soy de Alemania, no hablo bien.
1: Ah, eres alemana i que vas per Patum aquí.
8: Sí, clago.
1: Clago.
0: Clago.
8: Clago.
0: Però el gos es diu Clago o com va?
1: El gos com es diu?
8: Brunhilde, Bruni.
1: Què?
8: Bruni.
9: Que vomita.
8: Bruni.
1: Bruni. I què fas tu a Berlín i la família aquí?
8: Hay aviones, hay aviones.
1: No. Ja me lo imagino que hay aviones, ja me lo imagino.
0: Clago.
1: Vale, vale. Però clago, no? Hay aviones.
8: Sí.
1: Molt bé, amb alegria, eh?
0: Clago.
1: I tu saltes o no?
8: Jo no, a mi hijo.
1: Com seria bona Patum en alemany?
8: Schönes Patum. Sochen Patum.
1: Sochen Patum.
8: Sochen Patum.
1: Sochen Patum.
8: Sochen Patum.
1: Sochen.
8: Sochen.
1: Sochen.
8: Die Schuhe in die Bachen.
5: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
8: Clago.
1: Què?
8: Clago.
1: Hòstia, ui, estic veient un senyor amb els braços en jarra, com diria la meva àvia, aquí tranquil·lem mirant. Hola, què passa? Bon dia. Molt de lío avui o què? Que molt de lío?
10: Bueno, no, jo en principi no, perquè ja ho coneixia i, bueno, jo ara que estic preguntant és que jo normalment jo vaig assegut de Calafell.
1: Ah, però jo sóc de Cunit!
10: Ah, tu ets de Cunit, mira que bé. Bueno, jo visco, bueno, vaig a veure la meva ex.
1: Ah, vas a veure la teva ex?
10: Sí, exacte.
1: Però com que vas a veure la teva ex, si ja sou ex?
10: Bueno, però bueno, ja tenim un nen pelut, un peludet.
1: Que teniu un peludet?
10: Sí, un gos.
0: Pensava que deia un nen pelut,
1: pensava que era un nen.
10: No, tenim un gosset.
1: Ah, i vas a veure, però què vas a veure més, el gos o l'ex?
10: Bueno, no ho sé encara.
1: Però llavors tu piques a l'ex i treus a passejar el gos o com el tema?
10: Bueno, no, jo trec a passejar el gos.
1: Val, i ella es queda a casa?
10: I ella es queda a casa.
1: Ah, molt bé, molt bé. I tu vius aquí al Prat, eh?
10: Jo visc aquí al Prat. I llavors vas a veure com ho puc fer, perquè m'han dit que... O sigui, jo ja sabia, jo és que ja feia temps que jo havia treballat a Renfe.
1: Ah, tu eres de la Renfe?
10: Sí, ja fa anys, eh?
1: Però que eres maquinista?
10: No, jo era factor.
1: Però què és això?
10: Això, els que despatxen els bitllets. I bueno, jo ja estic jubilat, ja fa 3 anys que estic jubilat.
1: Ah, molt bé, quants anys tens?
10: 68.
1: Home, estàs a la flor de la vida ara per anar assegut a Calafell i passejar el gos, eh?
10: Sí, correcte, sí, ja dic. Llavors vaig a veure com puc fer-ho.
1: Ah, molt bé, vas a veure si t'informen com a exinformador, eh, una mica?
10: Sí, a veure si m'ho poden dir.
1: I escolta'm una cosa, ara aniràs assegut a Calafell i després torna't, que has a dormir amb l'ex?
10: No, de moment no.
1: Llavors qui traurà el gos avui?
10: Bueno, ella.
1: Ella, ah, vale.
10: Ella,
1: com es diu el gos?
10: Es diu Nadal.
1: Nadal?
0: Nadal?
10: No per al tenista, sinó perquè es van trobar precisament la nit de Nadal.
1: Oh. Ostres, que bo! No troba el gos per Nadal i li veu dir Nadal, eh?
10: Sí, va dir Nadal. I... mira, t'ensenyo la foto del gos.
1: Ah, sí, ensenya'm una foto.
0: És,
1: ara
0: una, és una custòdia
1: foto
0: compartida, això, Guillem.
1: Exacte, mira. Ah. És una custòdia compartida, em diu el Bala.
10: Mira, veu?
1: Ai, quina cosa també petita!
10: És un podenco.
1: I vostè com es diu, senyor? Que porto aquí una estona parlant amb vostè. Com es diu?
10: Jo em dic Jesús.
1: I el gos es diu Nadal, eh? Tot va relacionat amb el tema, eh?
10: Va relacionat amb el tema.
1: I molt bé, ella? Molt bé.
0: Aviam si es diu Maria.
1: Ella com es diu?
10: Ella diu Maria Teresa.
1: Oh! Maria Teresa.
0: Maria?
1: Maria, Jesús i Nadal, eh?
10: Exacte, sí, sí, de gran família.
1: Hòstia, nena.
10: Molt bé, que tu que ets aquí del Prat o...
1: No, jo sóc de Cunit.
10: Ah, ets de Cunit, però bueno, com...
1: Això som de RAC1, som de RAC1, ah, els taloners.
10: Sí, sí, el Jordi Basté, no?
1: Exacte, sí, el Basté, eh?
10: Bueno, el Jordi Basté va estudiar amb mi.
1: Què dius?
10: Els salesians del Vall d'Hebron.
1: Què m'estàs explicant? Ets company de classe del Jordi Basté?
10: Sí, correcte. Van estudiar els salesians del Vall d'Hebron, sí, si m'estàs sentint.
1: Tu... No, no, home, el Basté està fent la migdiada. Escolta'm una cosa, però tu llavors, RAC1, coneixes el Jordi Basté, algú més coneixes de RAC1?
10: Que és que el que passa és que jo el RAC1 no l'escolto.
1: Ah, vale. Oh,
10: no l'escolto, bueno. Escolto un altre, altre
1: RAC1. No, quina escoltes? No passa res, digue-ho.
10: A la SER.
1: A la SER, bueno, no passa res, escolta, cadascú... Som lliures, d'escoltar el que diguem.
10: Per això t'ho dic, que ja dic, el Jordi Basté va estudiar, anava al mateix col·legi.
1: Molt bé, molt bé, molt bé.
10: Vaya bron.
1: Molt bé, doncs nosaltres ja et dic, estem una mica copsant l'ambient. Tu com a ex-treballador, com veus el tema de Rodalies?
10: Molt fotut. La política del ferrocarril és que el ferrocarril és la sang d'un país.
1: No, no, totalment.
10: Jo penso això, eh? Ja dic, jo vaig estar treballant a Renfe 13 anys.
1: Com a jubilat ja pots rajar el que vulguis, eh?
10: I bueno, ja que veig que aprofito per dir el meu missatge, no?
1: Molt bé, molt bé.
10: Tu com et dius?
1: Jo, Guillem Estadella, encantat. Soc de Cunit. Jo també tinc un gos. Quan vagis a passejar el Nadal, a veure si ens veiem, eh?
10: A quina part de Cunit vius?
1: Bueno, jo he vist... Saps el Brigit?
10: No.
1: Ah, vale, pues, per sobre.
10: Per, molt lluny de l'estació?
1: Una miqueta lluny. Jo he vist més a prop de segur que no pas de...
10: Ah, val.
1: Allà... Tu pregunta pel Brigit, però no hi entres mai.
10: Vinga, company.
1: Vinga, que vagi bé. Adéu, Cuqui. Adéu. Adéu, Jesús. Ai, Nadal. Eh? Hola? L'helicòpter, anem aparcat aquí darrere. Què tal? Què ets? Com estàs? Tot bé?
9: Tot bé.
1: Tu què ets?
9: Jo sóc tu conductor, jo.
1: D'autobús? Ah?
9: Sí.
1: Home, que bo! Quina alegria! Però l'helicòpter el tenim per aquí aparcat, per aquí darrere.
9: És que dic, hosti, el vaig a veure, dic, això de l'helicòpter me sembla que més aviat és un timo, això.
1: No, home, no, home, no! El tenim allà darrere aparcat, home.
9: Ara també m'està el casó i...
1: Paga el conde, no patim.
9: Paga Godó, no?
1: Clar. Tu què tal? Com va avui? Hòstia, tu que ets el conductor d'autobús, què tal? Va bé això o què avui? Molt liu?
9: Bueno. Com sempre.
1: Com sempre, bueno, però tranquil·litat.
0: És un dia normal. No?
9: Totalment.
1: Que per sort tu només portes el bus, que no portes el tren.
9: No sé què és pitjor, eh?
0: Però ell és bus de Rodalies, Guillem.
1: Que no, tu no ets bus de Rodalies, tu ets bus normal.
9: Jo soc bus... d'excursions i el que sé...
1: Ah, tu fas també excursions?
9: El que surja.
1: Ah, molt bé, i avui toca excursió amb Rodalies,
9: exacte.
1: No?
9: Exacte.
1: Com tu passes millor, amb les excursions de Rodalies o amb excursions de col·le?
9: Hòstia, ara m'has fotut, eh?
1: Hi ha entreteniment en totes dues, no?
9: Sí, potser en Rodalies potser n'hi ha més, perquè no saps ni d'onde vas ni d'onde vienes.
1: Clar, això també passa, no?
9: Doncs sí, bueno, sí.
1: Però escolta, com et dius?
9: Jordi.
1: Fem una cosa, jo crec que el Jordi i aquest talonero ha de tenir l'humor per acomiadar la connexió avui. Has de dir, taloners a publicitat i acomiadem amb tu la publicitat. Et sembla bé?
9: Vinga, va,
1: fot-li!
9: Taloners, des del Prat a publicitat.
1: Vinga, molt bé, Rodolí!
0: Adéu, fins ara!
5: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades. A l'estiu, mar o muntanya i RAC1. Tots som u. RAC1.
11: Ei, què passa? Què feu?
12: Aquí, mira, preparats per l'eclipsi.
13: Ua, ens hem comprat tots unes ulleres guapíssimes, mira.
14: I unes cadires a platja, que són la mar de xules.
11: Però si encara falta molt per l'eclipsi.
13: Ja, però si agafem lloc.
15: I que tampoc tenim res a fer fins llavors.
11: Com que no? Si hem de fer un programa tot l'estiu, que tenim un país sencer per entretenir.
14: I què hem de fer?
11: Coi, doncs una mica de tot. Sèries, cinema, sexe, amors d'estiu, sang i fetge, política, ciència, música en directe, català per expats.
14: Ah, de conya.
13: Som-hi, doncs. Però, escolta, i el 12 d'agost què? Vindrem a cobrir l'eclipsi o no?
11: Que sí.
5: Aquest estiu, de dilluns a divendres, de 4 a 8, versió estiu.
11: Amb Pere Mas, jo mateix.
5: RAC1. Tots som un milió.
16: Ara, que hem acabat l'escola i tenim més temps lliure.
17: Ara que podem fer el que volem,
16: mullarem els pares amb la pistola d'aigua i menjarem gelats amb xocolata per sobre i unes xutxes.
18: I escoltarem els contes de Reco.
16: A la piscina!
19: Al cotxe!
16: O a l'hora de la migdiada!
20: A veure, senyor Ruc, quin és l'últim llibre que tu has llegit?
21: I, oh?
16: Els contes de Reco són dels Vivim del Cuento. I són divertidíssims!
22: La rateta va trobar un dineret i va pensar, què en faré d'aquest dineret?
18: Els trobareu tots a l'aplicació i a Reco.cat.
23: RAC1 Podcast.
16: Doncs a mi m'agradaria banyar-me en una piscina plena de nuvolets. Adéu!
5: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació. Intuïtiva i renovada. Levantando las
1: manos, llegando bien. A veure, atenció a tota la taula, que us porto el menú d'avui. Tenim riures de primer, de segon tenim els millors moments de la temporada passada i per últim, de postres, tenim la millor selecció musical, a bon preu.
0: Això sí, l'aire condicionat el poses tu.
5: Estàs escoltant els taloners del versió RAC1 en rigorós refregir.
0: Un aplaudiment al Marc Llibre, que ja el tenim aquí. Bona tarda, Marc.
24: Bona tarda, companys.
0: Aviam, que hem de fer repàs de l'actualitat més... menys rabiosa,
24: sí,
0: perquè és l'actualitat del cap de setmana.
24: El més rellevant, segons el meu criteri, que ja sabeu que és una autèntica merda, però...
1: L'editor del teu petit 14-15, per entendre'ns. Clar.
24: És l'únic lloc on puc més o menys manar dintre de que...
1: Sí, no?
24: Sempre et dic què faré i si em dius que no ho faci, tampoc ho faig, així que...
1: És veritat.
0: És veritat.
24: Aleshores, comencem?
1: Vinga, va, fot-li, va. Som-hi.
25: Cafetería Febe, dígame.
0: Hola, buenos días, soy el de las encuestas. Estoy preguntando hoy por cercanías.
25: No, Tere, estamos con el tema de la huelga.
0: ¿Sabe qué están reclamando?
25: Mira, tengo aquí el papelito justamente, que es donde reivindican y qué es lo que quieren hacer.
0: Ah, el folleto.
25: Efectivamente, pues la integridad de las plantillas de Renfe y Adif, no a la duplicidad de costes, sin mejoras en el servicio de los rodiales.
0: ¿Qué es eso de los rodiales?
25: Sí, más o menos rodalíes. No sé, la verdad es que es eso, la verdad. Rodalíes.

0: Rodalies.
1: L'informatiu del Món Llibre.
2: Ara.
3: Vinga, va, què hem descobert aquest cap de setmana?
2: El diccionari de sexe en català titulat Cardem en català.
3: Com?
2: Una obra creada per Laura Bog, Roger Mires i Xenia Hernández, que reivindica la riquesa de l'idioma a través d'un glosari d'expressions sexuals.
3: Ah, molt bé!
2: Voleu escoltar una mica el que es podeu trobar en aquest diccionari?
3: Per
2: alguns exemples?
3: Sí, no? Ara ja sé que vull per Sant Jordi, eh?
2: Doncs mira. Sinònims de coit. Ells proposen pardalada, cardada, foqui-foqui...
3: Foqui-foqui.
2: O manxada.
4: Estem en plena efervescència, escolta.
3: A mi el foqui-foqui m'agrada molt perquè és com en anglès, no? Foqui-foqui.
1: És com una onomatopeia, no?
2: Sí.
1: Foqui-foqui.
2: Jo proposo el peti-peti.
3: Val.
2: O l'estira i arronsa genital.
3: Molt bé. M'agrada.
2: Els hi deixo per si volen afegir. Jo sempre porto propostes.
3: No, molt bé, molt bé.
2: Expressions que es refereixen a la masturbació femenina.
5: Però cada matí masturbo.
3: A l'Ujas.
2: Ells proposen llustrar la parleta.
1: És magnífica.
2: Fer ralet, ralet.
3: Aquesta la coneixia,
1: ralet,
3: eh?
1: Ralet, ralet, pica dinaret.
2: Pica dinaret, fer un rasca i guanya o fer ditets.
1: Quin és l'últim, has dit?
2: Fer un rasca i guanya.
1: Oh, m'encanta. I després has dit ditets.
2: Ditets.
1: Ditets, bé.
2: Per la pràctica...
1: No, Alujas, podem parlar d'això amb serietat, eh?
3: Alujas està traient tots els talls de veu que té que van relacionats amb el follar, eh? Molt
6: el
3: bé,
6: que passa és una mala ratxa, no té follers a un fatge.
3: No, home, no!
2: No, tota la raó. Per la pràctica del sexe anal.
3: Val.
2: Tenim entrar per la banda de ponent.
3: Aquí l'Alba estaria indignada, eh?
1: Embotir m'agrada molt, eh?
2: Empalar o entomar. Jo proposo utilitzar la sortida d'emergència, carregar el maleter o silenciar el tub d'escapament.
1: Està molt bé, eh? O rebobinar el caset, eh?
2: Ara. Ai. Alternatives al castellanisme gatillazo.
3: Vale.
2: Tenim diferents opcions. Arronsada, esplanissada, destrempada o tenir el rossinyol arrupit.
1: Home, rossinyol arrupit, eh? Podria ser un cantautor, eh?
2: M'agrada bastant. Jo porto alternatives també a gatillazo, proposo Carles Puigdemont, o patir una declaració unilateral d'independència. Seria Ostres. Preciós sí. que tu estiguessis al llit sí. i diguessis avui no puc, tinc una d'ull.
1: Carinyo, és la primera vegada que em passa tinc un putxi.
2: Cai, que digui, no pateixis, ja ho provarem dintre de 10 anys una altra vegada, aviam si ens animem.
1: Ho tornarem a fer.
2: Sinònims de cunilingus, d'acord? Ensemplar la base, escurar el caldero o baixar a fer el vermut.
3: Però això és veritat?
2: Això és veritat, això és totalment cert. Sí, hi ha un diccionari que proposen totes
3: les... A mi l'enxamplar la base, vull dir, m'agrada molt, eh?
1: És maquíssim.
2: A mi baixar a fer el vermut m'agrada bastant, eh? Ostres. Jo coneixia fer el miner.
3: Fer el miner, ah!
2: Jo sí que ho coneixia una mica, però bueno.
3: Vale.
1: Perquè ho practicaves molt.
2: No, que va, en cap cas. Jo no practico res. Vull dir, no és un tema que no m'agrada.
3: Però no tenies nòvia ara?
2: Sí, però no practico res.
1: Ui. No toquem aquest tema, que m'ha semblat que era sensible, eh?
2: Sinònims de fel·lació.
3: Sí.
2: Fer un petonet al calb, tocar la corneta o veure morro.
3: Ah, molt bé.
1: Això està molt bé.
2: I el que no he trobat és sobremenjar el cul. Aquí no he trobat res. Però jo...
1: Tens propostes.
2: Jo tinc propostes.
1: Fas cara.
2: Jo proposo netejar la xamanella, desinfectar la tuberia o escurar la tassa de xocolata.
3: Hòstia.
2: Bueno, aquí ho deixo.
3: Vinga, anem a... A veure, què ha canviat aquest cap de setmana?
2: L'hora, durant la matinada dissabte, diumenge, quan eren les dues, de sobte, eren les tres. Uns quants cubates i moltíssims cigarros em vaig estalviar gràcies a l'horari d'estiu.
3: Clar.
2: Mira, la part positiva. Un horari que, per cert, agrada molt als addictes al Sunset.
3: Sí, home!
2: Ara han tornat, els coneixeu, no? Aquesta gent que... La posta de sol és una cosa paranormal per ells. I fins i tot l'aplaudeixen.
3: Sí. Ostres, jo he de dir que vaig fer un viatge a Formentera amb uns col·legues. I
2: hi ha molt bon Sunset, allà.
3: Hi ha molt bon Sunset, posta de sol.
1: I molts hippies, també.
3: També. Sí. I vaig flipar quan la gent va començar a aplaudir. Vaig dir, però quina xuminada això d'aplaudir a una cosa que passarà demà i l'endemà i l'endemà.
2: O quan a terra l'avió també es fa. Que
3: ai, no puc amb aquesta gent.
1: Guillem, va més enllà. És l'ara i aquí el que aplaudeixen.
3: No, però et dic una cosa. A mi, jo sóc pilot d'avions i aplaudeixes quan he aterrat, et dic una cosa. No confiaves en mi quan t'has pujat, doncs vés a caminant.
2: Ara.
3: És que clar, hi ha un punt de... Escolta.
1: Però fixa't que a vegades és un que aplaudeix i els altres no el volen deixar sol.
2: Ja.
1: A vegades és
2: és veritat que una mica que no facis ridícul aquesta persona.
3: I que, a veure, la mala notícia del cap de setmana.
2: La lesió de Rafinha, que es lesionava el bíceps femoral durant el partit amistós entre Brasil i França, serà baixa aproximadament 5 setmanes en el tram més important de la temporada. Això de les seleccions, nois, és una cabronada, per dir-ho fi. Jo porto seguint el Barça tota la temporada, i ara que potser podíem guanyar algun títol, ara no el guanyarem.
3: Ara, sense Rafinha, veus que no...
2: Home, els cops que ha estat lesionat ell, veus que si no està Pedri, ja sé que no cal ni que ens presentem els partits que queden. Clar, no pot ser, ens haurien de tornar alguna cosa del Brasil, vull dir, alguna compensació. Bueno, no sé, per tots els culers que estem aquí perdent tota l'any per un partit amistós. No,
3: una
2: no
3: mica
2: sé.
3: De Samba do Brasil, no?
2: Sí, un regal, no sé, que ens regalin un viatge, no sé, a Copacabana, 5
3: ara,
2: setmanes.
3: Ara.
2: Alguna cosa així.
3: 5 setmanes a Copacabana.
2: Bueno, les 5 estan lesionat Rafinha.
3: Tu vas a Copacabana 5 setmanes
2: no torno,
3: i no tornes, eh?
2: No em veus bé.
3: A tu Brasil Rio t'atraparia, eh? No. Dic, anem per l'últim. Quin ha estat el robatori del cap de setmana?
2: El d'un camió amb 400.000 KitKats. És a dir, atenció, 12 tones de xocolata. Entre els principals sospitosos estan Willy Wonka i el pare de la Minya Mal. Són els Brico i Picatoste de la xocolata.
0: Es busca catalana.
5: Si soy sincera, soy anticatalana total.
3: Oh!
5: Soy anticatalana total.
1: Que yo soy catalán, ¿eh?
5: Sí, porque como hablas en castellano, y allí el castellano no se usa, pues ala.
1: No se usa. De lo que nos quejamos es que se usa demasiado.
5: Ah, bueno, eso puede ser cierto.
1: ¿Pero que le han hablado en catalán en Cataluña?
5: Sí, me ha pasado esto.
1: ¿Dónde?
5: Barcelona. No me hablas en castellano, no me hables, me he ido.
1: ¿Se puede creer que a mí aún no me han hablado en catalán en Barcelona?
5: Sí.
1: Eso es que no visito los sitios adecuados, ¿eh?
5: ¿Para pedir hasta un café?
1: Sí.
5: No tenía lo que era un café.
1: ¿Le dijeron café en catalán?
5: Me fui por la puerta.
1: Claro, es que café en castellano, en catalán es muy diferente, se dice café.
5: Yo no entiendo, digo yo tampoco, me fui por la puerta. Es la última vez que estuve.
0: Es busca catalanet.
7: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pels sagles migdiades.
5: Soy anticatalana total.

0: Toni Clapés, com està, rei?
1: Què tal? Com estem?
2: Ole! Vamos! Allista!
0: Com portem el jet lag?
1: El jet lag?
3: Jet lag?
4: És que és veritat que amb la corbata que portes, sí, i la camisa sembles un pilot d'avions d'alguna companyia de low cost, eh?
1: Bueno, sí, de low cost no, en tot cas seria d'una companyia top.
3: De l'Air Force One.
0: De top cost. Jo em referia pel canvi d'hora, eh? No?
4: Ah, però és que és veritat que quan has dit això del jet lag, amb les ulleres, la camisa... Sembles un aviador, t'ho dic en sèrio.
1: Bueno, és el que jo volia ser.
4: Sí?
1: Jo volia ser pilot.
4: Què dius?
1: Sí, m'ho he explicat 724 cops.
0: Que no escoltes el versió?
1: Les meves entrevistes i tot el que explico, tu passes pel forro.
4: No, home, no, però no, hi ha moments que desconnecto.
1: T'ho torno a explicar per 755.
0: He de dir, Toni.
1: 55ena. Encara series a temps. Almenys els oients ho agrairà molt.
0: Jo dic que encara series a temps, si volguessis. Ho parles com no, ja...
1: No, ja no, ja no.
0: Però
1: la base pel que fa a les matemàtiques és que la meva base és catastròfica,
4: o sigui, és
1: per culpa de l'escola, una de les escoles on vaig anar, per tant, ja no.
5: Pilotar un avió és com muntar en bicicleta. No, és molt més difícil encestar pelotes de béisbol.
1: No, és molt més complicat. Per tant, ja és un capítol que ja no.
4: Bueno, però tens el rotllo, saps?
1: Vull dir el rotllo, sí.
4: Que sàpigues que si t'haguessis proposat fer-ho...
1: Si m'hagués... Ara només em falta la gorra de, la
4: sí,
1: gorra de
4: sí,
1: pilot.
4: Sí, sí, sí.
1: Escolta, ja
0: i la maleteta aquella que...
4: Sí.
0: Ah, la trole.
4: Sí, sí, sí.
1: Perdona,
4: sí.
1: I què? I volar.
3: I pujat al metro.
0: Perquè he de dir...
1: Exacte.
0: He de dir que el Toni té molt de guanyat com a capità,
3: sí,
0: perquè el Versió ho fa sovint, que és la imitació de capità.
1: Sí.
0: Des de cabina. Jo crec que ho podríem fer.
1: Sí, a veure, però l'altre que s'ha de tocar aquí...
0: Això ho tens guanyadíssim,
1: sí,
0: eh? Aquesta assignatura la provaries, eh? Endavant.
4: Això sí que me'n recordo que ho fas.
6: Señores pasajeros, bienvenidos al vuelo RAC1, destino 7 de la tarde, 8, 6 en Canarias. Probablemos a altitud

0: Si ets líquid, pues, que truqui tothom.
1: Que sempre és calvo, però porta cua, aquest tipus de presentador.
0: No, jo normalment és horrorós. Aquest presentador, normalment, és l'home elefant. Sí. Saps? És l'home elefant, però hi posa una veu, no? Posa. Ja. Home, no, però aquesta no la puc posar perquè és la de la Gemma Nierga, no, treu aquesta. Aquesta, no, home, a hablar por hablar. Aquesta no la puc fer. Posa una altra, una de jazz, home. Sí,
2: una
0: jazz.
2: Mica així,
0: sí, 34.
2: Sexy, algú així, clar.
0: Espera't.
2: L'Ujas està flipant, eh?
3: Home, estaria bé obrir el número i que la gent truqui com si fos un programa nocturn.
0: No, però té que ser romàntica. Té que ser lenta.
3: Nocturna, clar, sexy.
2: Un saxo.
0: Però és igual, amb aquesta ja t'ho faig, és igual, ja t'ho faig. Va, tira.
4: Hola, què tal, muñeca? ¿Cómo estás? Aquí estamos una noche más tú y yo en la antena de RAC 1. Me gusta que me escuches. Hoy vamos a disfrutar al máximo tú y yo con la música de Jerry Floyd y los Commoners. Puedes llamarme ya muñeca si quieres. Compartiremos tú y yo ese whisky que ya saboreamos juntos.
3: Está fumando el tío.
4: Hey, muchacha. Esta mañana me levanté y pensé, tú me vas a llamar. ...903-1424... Llámame, muñeca.
1: Uau.
2: Jo vaig palote ja.
3: Jo m'he posat calentíssim, eh?
0: Sí, sí, després veus el tio i surts, però, vamos, surts corrent, ja et dic, l'home elefant, eh?
4: Hasta aquí este programa que nos ha deparado tantos momentos. Ahora déjala sonar y mañana volvemos con más música, tú y yo solos.
5: Atenció a tots els banyistes. Els informem que la bandera d'avui del programa és bandera verda.
6: Hello to everybody banyist. Today the program is green bander.
7: Green flag.
6: Green flag.
7: Aviam si aprenem anglès,
6: eh? Yes.
8: Els taloners del versió
5: RAC 1.

0: Ara m'ha agradat recobrar aquests moments de fer veu sexis. Tu en quina tessitura pots arribar tu per posar la veu al màxim de sexy possible, Guillem?
1: Hola, què tal? Com esteu? Amb alegria.
0: Si s'ho acabeu de llevar.
2: Sí. Escolta'm una cosa, que mentre feien temps recuperar els millors moments, avui m'he donat compte que el dia 4 d'agost és el Dia Internacional del Leopardo Nublado. Que no sabia.
0: Qui és un leopardo nublado?
2: Deu haver-hi un leopardo soleado.
0: Està una mica enfadat, està enfadat el nublado, no?
2: Sí, molt fort el tema, eh? Vull dir que vigilem amb el dia d'avui, eh?
0: Doncs des d'aquí dediquem el programa a tots els leopardos nublados que ens hagin escoltat avui.
2: I els soleados també, per si de cas. També, clar, que no s'emprenyin els leopardos.
0: I les leopardes també.
2: Sí, sí,
0: que
2: sí.
0: Que sé que ens escolten moltes leopardes.
2: Sí. Com...
0: Però per què rius? Perquè si hi ha leopardos nublados, també hi haurà leopardes.
2: Aquí has pixat fora de
0: test. No,
2: has pixat.
0: No,
2: has
0: Guillem.
2: Has estat molt guarro.
0: Jo he de dir leopardes i leopardes. Què passa, que només ens escolten els leopardos? A mi em consta...
2: Capi papa.
0: A mi em consta que hi ha leopardes.
2: I també els pantalons de leopardo, també.
0: Clar,
2: des d'aquí a
0: l'Animal Print.
2: L'Animal Print.
0: L'Animal Print.
2: Ole, perfecte. Adéu, meu senyor, eh? Estàs, bueno, estàs pilingon, el teu turístic de Santa...
0: Ui, jo aquest estiu estic...
2: Què?
0: No, bueno, no em preguntis,
2: no sé si
0: millor no em preguntis,
2: entrar, eh?
0: No em preguntis.
2: Però estic... què vol dir, que estàs lligant molt o...?
0: Bueno, diguéssim que estic connectant amb la vida.
2: Estàs connectant
0: estic
2: amb la
0: vida. Amb...
2: estic amb la vida,
0: connectant,
2: eh?
0: Amb la vida, sí.
2: Ai,
0: sí,
2: Cookie, sort que tens treus temps per venir aquí amb nosaltres.
0: Sí, home,
2: eh?
0: Sort d'aquestes estones,
2: jo crec,
0: eh?
2: Que ho fas per marxar de casa, això,
0: home,
2: no?
0: Home, i tant. Hi ha vegades que la brossa no està del tot plena.
2: Sí.
0: Bueno, baixo un moment a tirar la brossa. I res, hi ha dos cartronets.
2: Mon pare va fer el mateix i fa 20 anys que no el veiem.
0: No, home, no, que el Pep el conec, carai, no m'entessis.
2: És broma, és broma, sí.
0: Bueno, escolta, Leopardo, anem acomiadant.
2: Sí. Sí?
0: Posaràs alguna cançó o què?
2: Tinc un tremendo temazo dedicat al que estem fent aquest estiu.
0: Vinga.
2: Perquè on som?
0: Al Chiringuito.
2: Doncs...

0: Tu i anem la cançó al Chiringuito.
1: Home!
0: La Jordi Dan, home, mira!
2: El negro no puede, ¿no? ¿Era aquesta? Ah, no, aquesta?
0: Rai, per favor.
1: Ole!
2: Però quan canta?
0: Crec que ningú ha escoltat el Chiringuito des del principi.
2: Aviam com comença.
0: Mira, ara.
2: Aviam.
0: Com diu?
3: El Chiringuito. El Chiringuito. El Chiringuito. El Chiringuito.
0: Lletra elaborada.
2: Bueno, aviam què diu.
4: Lo tengo muy bonito.
2: El què?
4: Espero que tú vayas.
2: El Chiringuito.
0: El Chiringuito.
2: Ole!
0: Vinga, som-hi!
2: Bueno, doncs acabem amb això o què?
0: Vinga, acabem amb això. Marxem a fer una caipirinha.
2: Doncs de Jordi Dan, Jordi Las Tomas.
0: Ole!

0: Fatima.
1: Dels estudis centrals de RAC1 a la Diagonal de Barcelona, en directe per la Catalunya que matina de la Becaina, aquí comença una nova edició del Versió Estiu. Fent possible l'impossible i evitant que ens posin una denúncia, Lídia Dicipio i Marta Torrents. Fent-nos riure i també fent tot el possible perquè ens posin una denúncia, Pablo Puyalto i Eric Teixidor. Premem botons que no sabem per què serveixen i fent arribar les nostres veus de soprano, Marc Espejo. Equivocant-se amb els cafès que els fem portar, Noel Guarnido i Judit Esposa. Fent preguntes incòmodes i ajuntant lletres, Alba Castellví i Yael Brusca. Parlant de gent que sua malgrat tenir aire condicionat, el temps afegit, Martí Puig. Difonent informacions majoritàriament certes a través de les ones, Jordi Claret. Cometent usurpació d'identitat en directe i a plena llum del dia, Edu Mutante i Anna Drames. I al capdavant, el capità d'aquest vaixell a la deriva, Pere Mas.
2: Bona tarda a tothom, benvinguts. Disculpa que estic obrint la carpeta, que no la tinc del tot oberta. Per tant, et saludo cordialment. I a El Brusca.
3: Bona tarda.
2: Bona tarda. Ui, tinc poc entusiasme.
3: Sí? Sí. Ja has percebut pel to de veu que hi havia poc entusiasme.
2: Sí, i pel delay en la resposta. Ai, que tinc els auriculars embolicats.
3: És que... Sí, és que t'estava donant una mica de temps perquè puguis...
2: I ara he fet
3: puguis...
2: això que tant m'horripila, que és... Em foti aquests sorolls.
3: Però és que aquesta taula no rep bé els cops.
2: Aquesta taula...
3: Ja sé que s'ha comentat molt, que és un tema que ens van dir no parleu d'això.
2: Ah, sí? Qui ho ha dit? No es pot parlar d'aquest tema.
3: Home, no es pot parlar del nou estudi, no?
2: Ah, sí? Primera notícia.
3: No es pot parlar ni del
2: nou estudi. No me s'havia dit a mi.
3: No?
2: No me s'havia dit.
3: Bé, és que jo tinc unes converses amb la gent important.
2: El que sí he detectat... El que sí he detectat és que l'Edu Mutante posa una pila de paper sota el peu de micro, que jo crec que és per amortir les vibracions. Eh? Que és per aquest motiu.
4: Bueno, és...
2: Bueno, una resposta curta, eh?
4: És per poder moure el micro sense que faci soroll.
2: Bueno, Marc Espejo valida aquesta actuació. No te n'havies donat, tu. Marc Espejo és el nostre tècnic de so, pinxadiscos, operador d'àudio, el xico de les agujas i tot això. Ui, em sento molt raro. Se sent bé, sí? Em sento estranyíssim. Bé, en fi, Yael,
3: escolta'm.
2: Què?
3: Estic seguint molt el Tour de França femení.
2: No el veig a cap pantalla, eh?
3: Que suposo que estarà content el José María García.
2: Sí.
3: Perquè són bicis, entenc, que d'una certa manera.
4: No lo estoy siguiendo.
3: Ja m'ho imaginava. Doncs escolta, és que he vist que les dones, les que fan ciclistes... Escolta'm, no, fan una cosa... També fan trampes, Aitana.
5: Yael, de què va aquest boicot contra les dones?
3: No és boicot. A mi m'agrada molt pensar que les dones, evidentment, també fan trampes i també hi poden haver dones que puguin, saps? O sigui... Homes i dones són iguals.
5: Sí, ja.
3: Escolta'm,
2: què passa?
3: Com fan trampes, us ho explico. El que fan és, es posen com un farciment a les tetes, sí? I d'aquesta manera...
2: Té nassos perquè el guió no feia menció a on posar el farciment.
3: És que...
2: Hem fet un gran debat sobre, home, afegiu alguna cosa, en què posem sostenidors per fer-ho fi, i ella va i fot a les tetes...
5: Ja ve, la Yael a deixar-nos malament.
2: Ho estan sentint els nens o no, això?
5: Tot el col·lectiu.
2: Bueno, ja, no, sí, s'entén.
3: Escolta, doncs fan aquesta cosa, de posar-s'ho damunt dels sostenidors, i d'aquesta manera canvien l'aerodinàmica,
2: però,
3: saps?
2: O sigui, se circula millor en bicicleta tenint els pits més grossos, és això?
3: Sí.
2: Val. I prendran mesures, l'organització? O sigui, quines conseqüències tindrà tot això?
3: No ho tinc clar, la veritat.
2: Bueno, doncs...
6: Bona tarda, soy Luis Rubiales.
2: Sí, ja ho sabem, ja, malauradament.
6: Yo propongo revisar bien el mayó, sobre todo debajo del mayó,
2: sí.
6: Porque yo puedo hacerlo lo mismo con mis manos. Voy a revisar el mayó de Yael.
2: No, Yael ya...
6: Por debajo...
3: Però...
6: Un piquito.
3: Sí, no, però...
7: Un piquito.
2: Aquest pervertit.
3: No,
6: un piquito.
3: Sí, de veritat.
5: L'enterrem ja?
3: No entenc per què l'hem convidat, Aitana.
5: No, és
6: mira,
5: que...
6: Mira, jo vull explicar otra vez. Yo estaba allí en el podio.
2: No, sisplau.
6: Y entonces vino Jen Hermoso y me dijo, Luis, me estás clavando el móvil. Y le dije, no, el fijo.
2: Va, prou.
0: Pero quiero decir algo. No voy a dimitir.
6: No voy a dimitir.
2: El van fotre saltant entre tots al final, eh? Va haver-hi bastant desideral i van fer saltar. Bé, i és i Pau, que estem tots just
6: començant. I el senyor Pere Amà també me aplaudió.
3: No, quina pesadilla
2: de ser. Però perdona, Rubiales, si et va aplaudir amb les orelles és aquest, l'entrenador espanyol, que tothom tant l'aplaudeix, com es diu el...
3: A Luis de la Fuente.
2: Luis de la Fuente. Sí, tothom aplaudeix tant a Luis de la Fuente. I mira, allà estava...
3: aplaudint
2: la primera filera aplaudint el pájaro aquest.
6: I gràcies a qui han a ganar el Mundial.
2: Doncs gràcies al Cubercí.
6: Gràcies a qui han a ganar el Mundial.
2: Gràcies al Cubercí.
6: Al trabajo de Luis Rubiales i todo su equipo.
2: I el Ferran Torres, que va rematar de cap amb la gorra, segurament, la portava posada. Bé, i va ser un xut, anava a ser amb el cap, que quedi clar.
3: Sí.
2: Va, escolta, sabíeu que hi ha un nou 3.000 català? Us n'heu assabentat o no d'això?
3: Què és això, és un mòbil?
2: No, és un SIM.
3: Ah, un 3.000!
2: L'agulla sud, sí, de mala vesina, eh? Resulta que han fet mesuraments d'alta precisió de muntanya i arriba als 3.012 metres. Aquesta és la nova alçada d'aquesta.
7: Sí, sí, tremendo quilombo con el pico.
2: Sí. Vostè qui és?
7: Bueno, soy Ramón Tañista, topógrafo jefe. Parece que hubo un error de cálculo hace años que se atribuye a mi persona.
2: O sigui, és que de veritat cada dia apareix un senyor argentí per aquí que fa alguna cosa important a Catalunya. Vostè va calcular malament l'alçada de la muntanya en el seu dia, quan es va mesurar per primer cop?
7: Es una forma de verlo. Yo consideraría que se trata de la mano de Dios que se equivocó. O de la persona que me contrató. En primer lugar, yo me apunté a topógrafo como experto en topos, el animal.
2: No, de veritat. A veure, qui s'encarrega en aquest país, anomenat Catalunya, d'encarregar la gent...
7: Un primo mío, che, vino toda la familia a trabajar acá.
2: Ja ens n'hem adonat, ja. Això explicaria una mica tota la trama, en fi.
7: Ladrones.
3: Què surt el Lázaro?
8: Ladrones.
7: Ay, te lo mío, el jugador de tren. El jugador de tren.
2: Lázaro, calma, no està d'acord amb el topògraf aquest argentí? Quin problema té?
7: Se lo está inventando. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso?
2: ¿Qué
7: quiere decir?
2: ¿Qué se está inventando?
7: Yo hace años que me subo a esta montaña a pasturar con mi Toyota Cagondeu.
2: No hablas conmigo.
7: Y antes no hacía 3.000 metros.
2: Doncs què ha passat? Si no, bueno, és el que hem dit, que no fa 3.000, ara no fa 3.000.
7: Yo era un 3.000 Cagondeu.
2: ¿Usted?
7: Fui a tomarme un carajillo arriba. 20 carajillos, 200, 3.000 carajillos.
2: Bueno, 3.000, sí.
7: Ahora tanto vaso de carajillo ahí arriba que han subido 200 metros.
2: Bueno, gràcies per contaminar la nostra muntanya i es pot retirar. Contactem amb la policia.
8: Ladrones.
2: Abans que la convertéssim un 5.000 en un 8.000, la muntanya aquesta o aquest cim que hem mencionat. Va, tu! Què passa?
9: Dada Jové.
2: Hombre! El dia 12 de programa hem sentit la paraula de Jové. Sí que és una... Endavant, Oriol Jové.
10: Estimat Hansi...
2: Digues. Com?
10: Es parla molt del futur de Ferran Torres,
2: sí,
10: querido, que pot anar a París Saint-Germain, però pot anar també a l'Atlético de Madrid, pot renovar amb el Barça. Jo tinc informació exclusiva.
2: Doncs anem a gra i l'explica, si no tanta volta.
10: El Lleida prepara una oferta per Ferran Torres amb un valor de 160 milions d'euros.
2: No, és veritat.
10: A més, el club ha inclòs una clàusula on convida el president Laporta durant 10 anys a l'aplec del Cargol.
2: Passadet amb el Lleida, passadet amb l'aplec del Cargol i passadet amb la dada Jové, però vaja. Deixem enrere tota aquesta qüestió, però no deixem les dades, però un altre tipus de dades enrere, perquè resulta que hi ha un estudi de la revista Nature...
3: Prestigiosa, direm. Sí. Prestigiosa.
2: És curiós, perquè sempre que la ràdio es parla de la revista aquesta, es diu sempre la prestigiosa revista Nature, com si les altres no fossin prestigioses, eh?
3: Nature?
2: No, Nature, Nature, vaja, Nature, que ha demostrat que els estudiants que tenen xarxes socials des de la infantesa treuen pitjors notes i tenen un rendiment acadèmic pitjor, diguem-ne.
3: Sí.
5: Perdona, què? Si what the fuck, no. Em quedo reset com un Windows XP, o sigui què?
2: What the fuck no, és un estudi basat en evidències i en proves, eh?
5: Pues fuck the what. Però llavors com li ensenyem a sumar a un nen si no té TikTok?
2: Doncs
5: m'explica.
2: No, doncs no cal TikTok per aprendre a sumar. O sigui, vas a escola, com fa tothom, com s'ha fet tota la vida.
3: Amb l'InnovaMat.
5: Perdona, sí. Què? O sigui, jo no penso pagar una escola pels meus fills quan a internet ho tens tot. O sigui, pots aprendre política amb el Xocas i la Clers.
2: No, la
5: pots aprendre a ballar amb les cançons de Batllal. Fer divisions amb la mètrica, perquè per això es diu mètrica, saps? La que canta. Pagar una escola, o sigui, XD!
2: Bueno, en fi, reconem a nostra audiència que continuï portant els seus fills a l'escola.
3: Sí, i que comprin llibres, eh? Pablo Puyalto, guionista d'aquí, que comprin llibres. El Pablo Puyalto té una teoria sobre els llibres. No, no, que diu que sobre els cursos, en un futur, els haurem de pagar. Per
2: el que haurem de pagar? Els llibres. No entenc res del que estàs dient.
3: Ja,
2: si menciones una tercera persona que no està aquí...
5: Però què és un llibre?
3: Això és la música anecdotita de la Yael.
2: Va, Yael, explica això al Pablo, que s'entengui.
3: Que el guionista Pablo Puyalto...
2: Sí, això ha quedat clar.
3: A mi m'ha dit que en un futur haurem de... Si volem buscar informació sobre, per exemple, què dèiem ara, de les muntanyes de Catalunya, sí? Doncs hauràs de comprar un curs, diguéssim, sobre això i hauràs de pagar aquesta informació per accedir-hi, perquè ja no tindrem accés a aquesta informació.
5: Home, clar, i invertir en criptomonedes.
3: Sé que potser estic cridant una mica el Miguel Bosé de...
2: No. O sigui, què vol dir? Que la informació que ara és gratuïta a internet serà de pagament.
6: Sí.
2: No, o sigui, només falta aquest. No. No, el que passarà...
6: Sí.
2: El que passarà...
6: El que...

0: Tu.
1: I jo.
0: Jo. Bueno, jo no sé com ha anat a parar això als llibres del Pablo. Quan vingui a fer el...
2: Disculpeu, ja ampliarem la informació.
1: Microchips.
0: No, no,
1: però...
0: També dic una cosa, eh?
1: Chips.
0: Per mirar l'horari del tren que va a Terrassa, Barcelona, o l'horari del cine que fan aquí al costat, no cal anar a la IA.
3: Tusso!
0: Pots anar a la pàgina web normal. Vol callar, sisplau? Ja?
1: Cuidado.
0: Cuidado, què? Ja estem amenaçadors.
1: Cris.
0: No, i l'altre li fot rever, sisplau. Només faltes tu.
1: Cursos. Con microchips.
0: Vale, d'acord. Prou ja d'aquest color.
1: La piel.
0: En tot cas,
1: Micho, una cosa. Sido malo.
0: Sisplau, reprenem el fil perquè reconem a l'audiència que porti els fills a l'escola i els faci fer d'hores d'estiu una miqueta, en mesura... I que
4: bueno, és la vostra opinió, no?
0: Bueno, però, com a, no, opinió no...
4: Estava escuchando a la Raquel i, bueno, tampoc hace falta tantos cursos, no?
0: Quina Raquel?
4: La Raquel...
2: Jo em dic
4: Bruca.
2: A ell, no.
4: Bruca. Bueno.
0: Bueno, en fi, sí que...
4: No hi cabe duda que jo sé mucho que tengo redes sociales y estoy en pleno uso de mis institutos, ¿no?
0: No, en pleno uso de mis facultades, es la frase, ¿eh?
4: Bueno, esa es tu opinión, ¿no?
0: No, no es opinión, es un fet.
4: Vaya, respetable como la gente que no quiere dormir con ventilador. No. Pero yo me saqué la ESO el año pasado sin problema. ¿La y la Pili y yo la hicimos juntos, ¿no?
0: No.
4: Nos sentábamos al fondo y hacíamos todo menos estudiar.
0: Bueno, sí, claro.
4: Eso sí, en biología sacábamos un 10.
0: Bueno, prou, Sergi, ja està bé. Adéu, au, retirada. Però hi ha de guarrades i de tonteries d'aquestes. O bajanades. Per cert, aquests dies, no sé si heu fixat que és un tema recurrent, no sé per què va sortint, el tema de la brossa espacial, eh? Perquè resulta que hem sabut que cada setmana, o gairebé cada dia, cauen tones de brossa espacial a la Terra.
2: Uf!
0: I ja sentir aquesta música i ja me'n començo a ginyar, eh? A veure... L'has canviat? Ah, no és la de sempre? Home, fa menys por, aquesta. L'has matisat?
5: Brossa!
0: Calma, brossa, sí, brossa.
2: T'està dirigint el Pere Mas dient brossa o...?
0: Sí, professora Olivia Lacke.
5: Con cançó, brossa, brossa, así vos se me mata.
0: Bueno, va.
5: Ay, sí, te pego.
0: A veure... Què passa, professora Làctia?
5: Camarada Perestroika,
0: sí,
5: mas.
0: Que no va, prou, no cal Perestroika. Com està? Que ja que hem invocat la nostra científica de capçalera de cara... Queda una setmana i un dia, pel... Com
5: per
0: és
5: la
0: això?
5: Teva mort, per la de tothom,
0: no,
5: de
0: no,
5: Rax.
0: Prou, no. No morirà
5: de
0: la
5: Raxo.
0: Gent. No morirà, no, la gent de RAC1 no morirà. O sigui, és l'eclipsi, ja està, s'acabarà.
5: Sí, sí. Tenint en compte que morirem tots, com no he dit mai en aquesta ràdio.
0: No, clar, va.
5: Estic prou bé.
0: Sí.
5: Però... No veieu els senyals de la fi del món?
0: Quin senyal?
5: Primer plouen pedres a Osona.
0: Hosti, sí,
5: i
0: no.
5: I ara, brossa orgànica d'astronautes.
0: Va ser Solsona. I ara, és veritat, la brossa orgànica. Però no cal que sigui alarmista, eh? Les pedres ja va avisar aquí el camarada Nil que caurien, vull dir que ja estaven previnguts.
5: Com no ser-ho?
0: Com no ser alarmista, sí.
5: Jo no em poso alarmes.
0: Per què?
5: Però l'altre dia em va ploure les claus de l'Estació Espacial Internacional
0: no
5: i un cagalló de la Laica.
0: La Laica és morta, jo diria. Vull dir que no va caure un cagalló de Laica. Aviam. I tot plegat, quina relació té amb l'eclipsi?
5: Vas aprenent per Estroika, veig, de les meves classes gratuïtes.
0: Va.
5: Pues, té a veure que el sol serà tapat en molts pocs dies i et taparà la brossa, astronauta.
0: No.
5: Un sofà vell.
0: Un sofà vell?
5: Piles gastades.
0: Què hi pinten? Les piles no tapen res.
5: Una prestatgeria d'IKEA que no es pot llegir.
0: Tot això s'està inventant, diguem-ne. No és veritat.
5: Ni tampoc mentida.
0: Sí que és mentida.
5: Penediu-vos, pecadors.
0: No.
5: La fi s'apropa.
0: Atenció, eh? Penediu-vos, pecadors. Ja té un punt de monja o d'alguna cosa d'aquestes. En fi.
3: Covarde!
0: Per no res.
5: Sor Lucía Caram m'ha ensenyat també aquestes
0: coses. Adéu, Olivia. Parlant de gent estranya, avui hem conegut un nou cas d'extrements a una piscina municipal. Bueno, és que n'hi ha una pila, eh?
2: De això, com, perdona?
0: De caca a la piscina.
2: Ostres, de femta, vols dir?
0: Sí, de caca.
2: Tu m'has corregit tetes.
0: Bueno, però és que és més gruller tetes que caca. No? Pits que de
2: pit.
0: Ai,
2: mira.
0: Bueno, no, diu que
2: tant
0: no.
2: Tant és, tu digues,
0: bueno,
2: digues.
0: Aquesta vegada, entre altres llocs, està el torn de Vacarisses, on ha aparegut femta a la piscina municipal, que no sabem què es dedica la gent a fer aquestes coses.
6: Buenas tardes.
0: Bona tarda.
6: Como señor presidente del gobierno, estoy totalmente consternado por la invasión de gente que tira los tronquitos por el aserradero.
0: De veritat.
6: Piscinas donde se ve al perro asomando el hocico.
0: Ah.
6: Estas mafias, esta invasión de zurullos promovida por las mafias en las piscinas de Vacarisses.
0: De Vacarisses i més llocs, eh? Però aviam, senyor Sánchez, no estava de vacances, vostè?
6: Vacaciones, no, Vacarisses.
0: No, va, chistes no, eh?
6: Humor socialista, tú ya me entiendes.
0: Yo ya sempre cogería... se ve, no,
6: bueno, prou. Yo nunca cogería vacaciones con una tragedia humanitaria como la de las piscinas
0: no
6: de Vacarisses. Es el momento de unirnos todos en el dolor mientras la tortuga saca la cabeza por el caparazón.
0: Una cosa, les piscines, diguem-ne, i la tragèdia humanitària es troba a una altra banda, eh?
6: Bueno, es que parecía el frenazo de un camión en la autopista. No llevo todo el mes defecando en las piscinas para distraer la atención como para que ahora saquéis vosotros el tema.
0: A veure, quin
6: Vaya,
0: fàstic.
6: No tendría que haber dicho esto en sí. voz alta.
0: Va, prou. Ja està, fa molt de fàstic plegat i vull canviar de tema.
6: ¿Ves? Ya nos acordáis de lo otro. En fin, me voy, que he comido alubias y tengo el Falcon a punto de aterrizar en la Casa Blanca.
0: A punto de despegar, de veritat.
6: No, no, aterrizar en la Casa Blanca.
2: Es refereix... Va.
6: Ahí está. ¡Toma!
0: No, prou.
6: Ja... ¡Toma!
2: Ha quedat clar.
6: ¡Que es un regalo!
0: A veure, prou ja d'aquest color.
6: Ha sido un perfect.
0: ¿Qué?
6: Un perfect.
2: Saps què és, no? No preguntem,
6: Cuando
2: ja està.
6: Cuando sale el churrero con la manga pastelera.
0: ¿Y qué es eso que li han portat ara? Que li han portat com un paquet?
6: Es la chaqueta y la bufanda que llevo por si baja la temperatura en el estudio.
0: Bueno.
6: Aunque con lo fresquitas que vienen hoy las chicas del versió.
0: De veritat. Però,
6: cualquiera
0: se pone la bufanda. Prou d'aquesta barbària radiofònica.
6: Entre el fricopié i el mango.
0: Calla, tanca, sisplau.
2: Sí, depenent de tu per canviar de qüestió.
0: No,
2: clar.
0: Ja ho he dit, canviem d'aquesta qüestió.
6: Lo que pasa que ha entrado el becario y ja, se me ha bajado la libido.
0: Encara no li toca. Podem canviar, ja treu la música aquesta. Ara, ara,
6: home. Va. Espera, espera, que me viene otro.
2: No.
6: Cuidado, Pedro. Mira.
2: Això no pot ser. Aigua! No,
0: aigua! Que a gusto prou, me quedao! Sí, no, prou. I no cridi d'aquesta manera. Que
6: ha salido hasta ácido.
0: No cridaríem
6: ¿Sabes
0: tant.
6: ¿Sabes cuando te escuece no, que llegas al final?
0: Tanca el micro. A veure, que és el moment a més. O sigui, no pots parlar de caques sonant aquesta música. Puja, puja. Ja el no cantes avui?
6: ¿Creéis que Ambudio no hace caca?
0: Va, prou.
6: Ja sé que tiene pinta de no ir al baño, però... Dicen que se empaña hasta el espejo.
0: No, sí que estàs canyolidat tot ell, però no crec que... Va, fem una pausa.
6: Caga bolitas.
0: Silenci. Que volem fer una classe magistral del sultà de les ones. El rei de la freqüència modulada. El tsar de l'antena catalana. Aquesta vegada en relació a la gestió del seu equip i a les relacions personals que té amb els seus subordinats, treballadors... Esclaus diversos...
2: Minions.
0: Sí, exacte. És ell, també, això? Va, avui almenys no ha sonat el xup-xup, que és una cosa que s'agraeix perquè és bastant desagradable.
3: Xup-xup, xup-xup, xup-xup al foc.
0: Sí, al foc. Bé, escoltem, doncs, el nostre amic i far matinal, Sergi Ambudio, del Món Arracú.
7: Bernat González, bon dia. Bernat González, sóc jo.
8: Que ara! Bon dia. Ostres, tu, quin matí.
7: Això no ens en sortirem avui. Ja ho he dit, que si arribem a les 12 serà un miracle.
0: O sigui, era el Balboa, no era el González. Eh? Després diu que ja m'equivoco amb els noms, però...
2: Ell havia d'anar al sí. Bernat Balboa i...
0: I li ha dit González. I l'altre no li contestava, però els dos estaven allà al cos present. Doncs no és l'única vexació que tenim avui, eh?
2: No?
0: Avui ració doble.
7: A veure, Alberto Fernández Díaz, que ens està explicant la ruta que farà en bicicleta.
9: Això no,
7: Ai, en bicicleta. En bicicleta amb motor. Amb motor.
9: Si fes el que vull fer... El moto en bicicleta, ni el poac, ni el poaca.
0: Bé, doncs ja ha quedat clar que no tenim la diferència clara entre una moto i una bicicleta. Però gràcies, Sergi, segueixes sent... Després em renya quan me'l trobo pel passadís. Em mira amb mala cara, eh?
2: Sí, sí. Hem de fluixar, hem de fluixar.
0: Va, la trucada suïcida. Remena el bombo. Ara. A veure. M'està costant desbloquejar el telèfon. Espera't, Iel, no treguis la bola encara, perquè no està... A veure, recordem, un bombo, tots els meus telèfons posats allà dins, o gairebé tots, i el president de la Generalitat, eh? Un dia sortirà el de Salvador Illa i no sabem quina cara fotre. A veure aquest... Obre! Ah, aquest és simpàtic.
2: I amic de la casa.
0: Amic de la casa. I no sé, però potser està de vacances, eh?
2: Sí, perquè no se l'està sentint aquests dies, no?
0: No, perquè de vacances radiofòniques segur que ho està.
2: Ah, clar.
0: I la seva feina de veritat, a l'agost, tanquen.
2: Ah?
0: El lloc on va fer la seva feina de veritat, a l'agost, tanquen. Què et sembla?
2: Aviam.
0: Truco amb el meu telèfon personal, poso l'altaveu, l'arrambo aquí, i ja comença a caure el micro, a veure si ens l'agafa o no ens l'agafa. I a veure si el reconeixeu. Avui em portem dos trucs. Iep!
10: Sí, ei!
0: Hola!
10: Què tal, Pere?
0: Hombre, compte, que estàs en antena, que estàs en directe a la ràdio.
10: Què dius, tio?
0: És que sí, home, sí, que estic fent la trucada de suïcidi, hem tirat la bola al bombo i ha sortit el teu.
10: Ah, ostres, vale.
0: Estàvem justament especulant. No, suposo que no estem infringint cap llei fent això, no?
10: No, espero que no. Bueno, és difícil de dir, però...
0: Ah, letrado. Escolta, estàvem especulant si estaves de vacances o no estaves de vacances.
10: Bueno, jo el concepte de vacances és un concepte difús, eh? Jo sempre estic mig de vacances, mig treballant.
0: Bueno, però els jutjats estan tancats.
10: Sí, els jutjats estan tancats i els podrien deixar així per sempre.
0: L'heu reconegut, no?
2: d'en Xavier Melero.
0: Xavier Melero! Prestigiós advocat, que es diu en aquests casos. Tertulià del Bastet del Monarcú.
2: Però, escolta, Xavi, el teu quadern d'estiu és treballar, diguéssim.
0: No, a veure, explica'ns això de les vacances, si no, que no ens ha quedat...
10: No, a veure, jo de lo que és l'activitat advocacil estic pràcticament jubilat. O sigui que a mi això ja del letrado, és com el sacerdoci, que no s'acaba mai, malauradament, sí. Però cada vegada menys. No.
0: Val, però de letrado segur que estàs de vacances, a part perquè dius que estàs mig jubilat, perquè
10: sí.
0: A l'estiu els jutjats tanquen a l'agost, en principi. No sé si és una emergència, tanquen. Sí. Val, llavors...
10: Queden els de guàrdia per anar tancant gent i coses d'aquestes.
0: Bueno, sí, anar tancant gent, si són els dolents, sí. Llavors, tema Basté i tertúlies de ràdio, no, estàs de vacances, també.
10: De vacances.
0: I tu que també escrius a La Vanguardia, diria que no estàs publicant aquests dies.
10: Sí, aquí sí, La Vanguardia sí que la faré aquest agost, sí.
0: Ah, sí? Vale, doncs aquí està...
2: Però el juliol has descansat.
10: No, descanso, però bueno, dentro d'un ordre. Demà sortirà un.
0: Demà sortirà un? Home, dona'ns una primícia. Sí. Com es titula l'article demà?
10: O sigui, a veure... La
0: ara no se'n recorda.
10: Va del Borges i del Zapatero.
2: Oh!
0: Com, Borges?
10: Sí, perquè és que jo no puc pensar en el Zapatero sense pensar en el Borges, que són... són
0: és curiós, són de destino. Que encara no hi ha res, vull dir que ja veurem què surt. Bueno, escolta...
10: No, a mi només m'interessa el Zapatero i el Borges. És igual.
11: ¡Que és un regalo!
0: No va prou ja, és que de veritat. Perdona, que això és una casa de bojos, eh? Llavors, vas a algun lloc? Ara ets a Barcelona o on estem parlant?
10: No, ara estic a Barcelona.
0: Val,
10: sí,
0: però aniràs a algun lloc, Costa Brava,
10: sí,
0: algun lloc que sigui agradable?
10: Aniré a algun lloc, sí, cap al sud, cap al Delta.
0: Cap al Delta? Ah, tu ets més a Delta, eh? Ah, mira, jo et feia com de Costa Brava. Sí.
2: L'eclipsi?
0: L'eclipsi. Això, i on aniràs a veure l'eclipsi, que és d'aquí una setmana?
10: Pues mira, jo la veritat és que la meva curiositat per l'eclipsi és perfectament descriptible, Vull dir, si em coincideix l'hora i estic d'espera, aixecarà el cap, però no em prendré cap...
5: Bueno, és millor passar l'eclipsi dormit perquè no, faci menys mal
0: no,
5: per
0: que
5: morir.
0: No, morirà, que no morirà. És que tenim una científica que té la teoria que tothom morirà dimecres. Doncs és a 8:45 de dimecres de la setmana que ve, Letrado. Vol dir que serà just abans de sopar, el vermutillo.
10: A l'hora del dry.
0: Exacte, a l'hora del dry martini.
2: Què?
0: No del local, sinó de la beguda. Sí, és que va ser abans la beguda que el local. Clar, és un...
2: Com en sap,
0: Com t'has... Home, el Letrado es cuida bé i viu bé. Doncs aquell, t'imaginem, amb el traje de Panamà, una mica, amb el barret del Panamà, fins i tot.
10: Ahí
0: tot
10: está.
0: Com de blanc. Sí, això, exacte, que no sortia la paraula.
10: Sí.
0: I fotent el dry martini.
10: Sí.
0: I si el sol s'apaga bé, i si no, doncs pues, també.
10: Ja veig, està, com una espia del John Le Carré, allà mirant el Delta amb una copa d'aquelles que transpira.
2: I amb el seu llibre.
0: I amb el teu llibre.
10: No, el meu no, que ja me l'he llegit amb el llibre.
0: No, però l'hem de raconar o alguna cosa. No sé, és que la Iada està com, té una obsessió pel teu llibre.
2: No, és un thriller judicial, no? Com es diu?
10: Sí.
0: Digues el títol per la ràdio, ja que tenim aquí, per si algú encara no sap què llegir aquest estiu.
10: Hola, Crímenes decentes. Tercera edició ja, O sigui, que alerta.
0: El Letrado els ven com a xurros. Doncs et faràs ric gràcies al llibre. Escolta, Melero, doncs moltes gràcies per haver-nos agafat. Aquí estem nosaltres tot l'estiu fotent la xapa i que tinguis un bon estiu sense estar pendent del clip, sí? Ja en tenim un que tant li fot.
10: Moltes abraçades a tots.
0: Gràcies, cuida't. Bueno, portem 12 de 12, Estan tenint un èxit aquest any amb la trucada...
2: Increïble.
0: Ja veuràs que hi ha un dia que no ens l'agafarà.
2: Demà m'agradaria, a veure si toca el bombo al Salvador Illa i li preguntem on
0: el
2: és.
0: El president Illa.
2: El president Salvador Illa. Escolta'm...
0: Escolta, fa dies que no en sabem res,
2: No, per això... Vinga, va, que és el meu moment. Moment de la cançó brusca, aquestes coses, soc de RAC 105 i...
0: Ah, ja toca això?
2: Sí.
0: Ah, molt bé, doncs va.
2: Avui ens traslladem a Califòrnia.
0: El convidat també té molt a veure, en Califòrnia.
2: Sí,
0: bueno, té una mica a veure, en Califòrnia.
2: Sí, home, déu-n'hi-do. Sí. Doncs escolta, ens traslladem aquí perquè s'hi ha celebrat, és a dir, a Califòrnia, s'hi ha celebrat el Mundial de Surf de Gossos. De moment sembla que Perro Sánchez no s'hi ha presentat, però... És un molt bon moment per recordar que jo he surfejat les onades, també.
12: Bueno, yo sí que he ido a Portugal.
0: Ah, sí? Això és veritat?
12: Perdón, que m'he comido una almendra.
0: Bueno, prou. Va, tu.
2: Pues ens vam trobar potser fent surf junts.
12: Con un bañador.
0: Bueno, que soni una mica la cançó, en lloc de les xapes diverses.
2: Cuidado. Vinga, va.
0: Cosa, puja. Surfing USA.
12: Es llegado al pico de la
0: va,
12: curva.
0: Ventilem tota aquesta qüestió, que tenim el moment Noel i també tenim el concurs. Avui no connectem amb RAC 105, eh?
2: No, no.
0: Aquella... O potser fem més endavant durant el programa.
2: No, perquè ha de ser una cosa especial, una cosa que els oients tinguin ganes de sentir i d'esperar.
0: Bueno. Noel Guardino, com estàs?
13: Guarnido. Sí, portes més intens que en Toni Clapés provant de dir correctament Mamen Mendizábal.
0: Va, però deixa'l bueno, tranquil, pobret, que està de vacances. Poca. Tot i que està fent tuits, eh? Ai, calla, que he vist un tuit d'ell aquest matí. Sí, que l'hem de recuperar. Hi ha un tuit on retuiteja un acudit de l'Eugenio sobre l'eclipsi.
13: Sí, senyor.
0: Que el necessitem... gràcies, Toni.
14: El campamento.
0: Sí, no, ja el sé, ja l'hem de recuperar. Ho podem apuntar a algun lloc, això?
2: Jo m'encarrego.
0: Jo crec que el dia de l'eclipsi podem començar a les 4 fotent l'acudit. Ja està.
13: El tinc deixat.
14: El del teniente que li diu a los soldados sí, ja mañana en traje de campaña habrá un eclipse de sol.
0: Sí, ja el sé. És mica... A més, és un acudit... Un
14: formaran en el pati.
0: Sí, sí, sí. És un acudit del joc del telèfon que dura bastanta estona. Va, tu, Guarnido.
13: Avui vinc amb el...
0: tranquil, que està de vacances.
13: Amb el nostàlgic professional.
0: Molt bé.
13: Que és aquesta persona que sempre et deixa anar... No, és que això abans no passava.
0: Amb aquesta... És,
13: sí, de... sí. Millor callo. És capaç de convertir qualsevol dinar familiar en un funeral.
0: Sí.
13: El problema és que no enyora el seu passat. Mm. Enyora poder pujar 3 pisos i no respirar com Darth Vader.
0: Va, per favor.
13: És una persona que ha decidit que el món va tocar sostre exactament l'any que hi va començar a sortir de festa. Aquest viatger del retrovisor viu dins un recopilatori dels 80 i et parla com la vida com si fos una sèrie de Netflix.
0: Sí.
13: Escolta, mòmia sentimental.
0: Calma.
13: Que abans també hi havia imbècils.
0: Bueno, prou.
13: Bueno, l'única diferència és que no tenia Instagram, els coneixies directament en persona.
0: Mm.
13: Al final, aquest ministre de la nostàlgia està confonent la seva decadència amb la decadència total del món.
0: Molt bé. Doncs
13: ala, fins demà.
0: Sí, fins demà. El nostre estudiant en pràctiques que... Bé, el concurs del món. Anuncio que fem el concurs Sons del món, amb la Lídia Discipio.
15: Doncs això, que anem amb el concurs del món, amb el Festival Sons del Món a la Ciutadella de Roses. Com cada setmana, ahir dilluns vam explicar la dinàmica i avui els nostres oients ja comencen a participar per guanyar el premi d'aquesta setmana. I el premi d'aquesta setmana és molt fort, perquè els guanyadors s'enduran una entrada doble per anar a veure el 10 d'agost a una de les millors bandes tribut. A God Save the Queen.
4: No puede ser, no?
15: Per cert, God Save the Queen és considerada la millor banda tribut de Queen, del legendari grup amb Freddie Mercury al capdavant, i que a més està d'aniversari perquè fa 50 anys de Bohemian Rhapsody.
0: Doncs recordem, per qui encara no sàpiga, com poden participar els nostres...
4: En castellano, Federico Mercurio.
0: Prou!
15: Per participar i poder guanyar una entrada doble, només ens han d'enviar una nota de veu amb el seu acudit preferit al WhatsApp del programa, al 680 70 70 60. I com sempre, repetim el número, al 680 70 70 60.
0: I com sempre, jo repeteixo que ara és el moment de gravar l'acudit, perquè si
15: així
0: no t'apuntes al telèfon, no hi penses. Llavors ara... que acabem de dir el telèfon i el repetirem quan acabem la presentació del concurs, canviïn l'acudit ja, perquè si no es presia no serà...
15: Exacte. Cada dia escoltem 3 acudits i decidim el guanyador, com farem ara mateix. Anem amb el primer?
0: Sí, els participants avui.
15: Anem amb la Nuri de Salt.
16: I amor, vull que passem un cap de setmana genial. Oc, fins dilluns.
15: Breu.
0: Doncs no està pas malament, eh?
15: No. Anem amb la segona, amb la Judit, de Pineda de Mar.
0: Molt maco.
17: Com se li diu a un home que està comptant vaques? És un calculator.
15: Ah! I anem amb el tercer i últim d'avui, que és el Víctor de Barcelona.
18: Doncs això és una senyora que entra a la carnisseria i li diu al dependent: perdoni, posi'm aquell cap de porc que té ella. I li contesta el carnisser: perdoni, senyora, allò és un mirall.
15: Vale.
0: Bueno, coneguem el guanyador, a veure quin és. La doble entrada per anar a veure el 2 d'agost, God Save the Queen.
15: El guanyador per anar a veure aquest superconcert és... Víctor de Barcelona!
0: El del cap de porc, eh?
15: Sí.
0: Aquest jurat...
15: El jurat
0: comencem a dubtar de la qualitat del jurat i de la seva estabilitat emocional. Però vaja, el que digui el jurat va a missa. Ara sí, recordem el telèfon del número de WhatsApp.
15: Sí, recordeu que cada dia estem sortejant una entrada doble, així que envieu ja la vostra nota de veu amb el vostre acudit preferit al 680 70 70 60 i si els nostres oients no poden esperar tenen tota la informació i les entrades disponibles a sonsdelmón.cat.
0: Doncs no se'n parli més. Comencem el repàs de l'actualitat del dia amb el Jordi Claret. Són tots just 4:05, el tenim fa estona aquí pal plantat, però encara no l'havíem saludat. Es mereix una salutació impecable.
19: Hola, bona tarda. Com estem?
0: Doncs no tan bé com tu, que et presentes aquí amb les notícies ben calentones sota el braç. I el primer titular d'avui torna a tenir la crisi, torna a tenir a veure amb la crisi humanitària de Ceuta. En aquest cas, Espanya ha sortit prou ben parada de la reunió extraordinària dels ministres d'Interior dels 27 per la crisi migratòria de Ceuta. Una cosa, és tot el merder del cap de setmana, els tuits i el no sé què, i cerrarem les fronteres i tal, i resulta que després l'altra és la realitat d'aquesta reunió. Almenys, segons ha explicat el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, diu que ha rebut el suport dels seus homòlegs europeus i també ha aprofitat per demanar que Itàlia baixi del burro.
20: Sí, era una prova de foc pel ministre Grande Marlaska i sembla que se n'ha sortit prou bé. Després de connectar-se en aquesta trobada de vídeo telemàtica, que ha estat en això, per conferència online, el ministre d'Interior espanyol ha llançat un missatge clar.
21: Todas las intervenciones ha sido en un tono absolutamente constructivo. Se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz e inmediata de las autoridades españolas ante una crisis de tal entidad.
20: Una reunió no només s'ha parlat bé del paper d'Espanya, sinó que també s'ha posat en valor la bona predisposició del Marroc per la recuperació del control de la frontera de Ceuta i per haver facilitat el retorn de desenes de milers de migrants. Grande Marlaska, a més, també ha subratllat que l'espai Schengen no ha estat mai en risc, llançant un dard a Itàlia, el govern que més ha atacat l'executiu espanyol.
21: Todos los intervinientes han referido que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Que nosotros estamos recibiendo últimamente España, también lo he referido, movimientos secundarios que vienen del este y no ponemos controles internos en nuestras fronteras.
20: Marlaska també ha fet entendre als aliats que, tot i l'espectacularitat de les imatges de la setmana passada, ningú ha pogut sortir de Ceuta de manera irregular. El ministre ha elevat fins a 72.000 les entrades irregulars d'aquests últims dies, però assegura que la majoria, 70.000 migrants, ja han tornat al Marroc.
0: Resulta força curiós aquest ball de xifres, perquè n'hem sentit parlar des de 40 fins a 70.000, i ara la certa rotunditat en què el ministre de l'Interior parla de 72.000 persones, de les quals ja han tornat 70.000, que no està clar com els compten i com els deixen de comptar, però ja ens ho explicaran un altre dia. Des de Brussel·les, la posició de la Comissió Europea és que Ursula von der Leyen està d'acord amb el que, vaja, que li va donar el suport. Vaja, tornem a començar des del començament, perquè si no, no anem bé. A Brussel·les, la Comissió Europea defensa la posició que ahir la presidenta Ursula von der Leyen va enviar per carta a Pedro Sánchez.
20: Sí, la Comissió admet que la crisi ha posat a prova la unió entre els aliats, però que la resposta de la Moncloa ha estat exemplar. Són declaracions posteriors a la trobada d'avui del comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Brunner.
22: There was, of course, full solidarity.
23: Hi ha hagut una solidaritat total amb l'estat espanyol. Hem pogut clarificar els efectes sobre el terreny. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que la situació està controlada, que ningú ha arribat a la península Ibèrica i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
22: And that the Schengen area has not been affected.
20: El comissari també ha evitat assenyalar el Marroc com a culpable de tot plegat. Assegura que la col·laboració del Rabat ha estat clau en el retorn dels migrants que van entrar per la frontera i apunta que, en tot cas, s'haurà d'investigar quin paper hi van jugar les màfies que trafiquen en persones.
0: I el govern espanyol manté que tot plegat va ser cosa d'aquests grups criminals, però també continuen les discussions i les insinuacions sobre si el CNI en sabia o no en sabia alguna cosa.
20: I enmig de tot plegat, avui hem sabut que l'executiu ha fulminat la responsable de comunicació del Departament de Seguretat. És la persona que la setmana passada va publicar al web oficial de l'organisme una alerta dient que havien entrat a Ceuta 49.000 migrants de forma irregular, segons va avançar el País. En aquell moment la dada era només per consum intern i el govern espanyol encara no la volia publicar. Per això, segons fonts de la Moncloa, el mateix divendres van decidir rellevar-la del càrrec per una pèrdua de confiança. El govern espanyol també es manté ferm assegurant que el CNI no tenia cap avís del Ministeri d'Interior de que això pogués passar, tot i que hi hagi fonts del Servei d'Intel·ligència espanyol que ho desmenteixen.
0: Què passa
20: ara?
0: Està entrant una trucada ara.
20: Això és de Skype, no?
0: Sí.
24: Hello?
0: Què?
24: Hello?
0: Sí?
24: Miss von der Leyen?
0: No, què?
24: Do you hear me?
0: Home, senyor Sánchez. Senyor Sánchez, vostè?
24: Putin? Sí? Vladimir?
0: No, Putin no.
24: Is that you?
0: No.
24: Putin?
0: No. Sóc en Pere Mas, eh? No, hello. Sóc en Putin, no. Senyor Sánchez, sóc en Pere Mas.
24: Hombre, Pere, sí. Mi socialista favorito.
0: No.
24: ¿Qué haces en la reunión de online de ministros europeos?
0: No hi ha cap reunió. Ja, primera, la reunió està aquest matí. Sí, ja ha passat. Després, està entrant vostè per telèfon a versió estiu.
24: ¿Cómo?
0: Sí.
24: No, esto es... ¿No es una reunión de la Unión Europea?
0: Que no.
24: Vaya, llevo 7 horas intentando conectarme y cuando me funciona internet... me equivoco de enlace.
25: Però escolta, qui t'ha passat aquest enllaç?
24: Qué voz. No. Meloni?
20: No.
14: No, no, pues, no. És que s'ha equivocat, eh?
24: Viéndola pensava que era Meloni.
0: No,
24: Georgia,
0: no, no, no,
24: Meloni,
0: és
24: Do you hear me?
0: És la nostra redactora i companya.
24: Acabo de parlar con Meloni.
0: Espavili.
24: Meloni.
0: Va.
25: No, no, no, sóc la Yael Brusca.
0: Oh. Sí, ha quedat clar aquest punt. A veure, a la reunió ja s'ha fet. I...
24: Perdonar-me, sí. Yael, és que tienes voz de comer cada dia macarrones.
0: Va, prou d'aquest color.
13: No.
0: No, sisplau. De veritat, la reunió... Silenci. La reunió s'ha fet i vostè no ha estat gaire atent amb aquest tema, senyor
24: bueno,
0: Sánchez.
24: Bueno, Marlaska me ha enviado el enlace equivocado.
0: Sí.
24: Si tenéis enlace bueno, envíamelo vale. por WhatsApp, era.
0: Sí.
24: Como nos enviamos mensajes cada noche, no habrá problema. I ja no, és,
0: tampoc és veritat.
24: Si me quiere enviar algo...
0: Bueno, ja l'avisarem si trobem l'enllaç correcte, però serà pel xat Ferraz en Friends, eh? Si
24: Putin,
0: va, no,
24: my
0: Putin,
24: friend,
0: no,
24: how are you?
0: Sisplau, que no, Sánchez, no... Vaja, no
1: és de Putin?
0: No, va, prou.
1: Que se ponga.
0: Prou. A veure, mentrestant, bueno, sobre el terreny... Silenci! Mentrestant, sobre el terreny, com dèiem, al govern espanyol encara hi ha 2.000 persones que estan mal vivint pels carrers de Ceuta. És una xifra que la ciutat autònoma diu que es queda curta. També hi ha vora un miler de menors i el principal problema, 5 dies després, és que els serveis socials estan desbordats i que comencen a fer falta productes bàsics, com menjar, beguda o medicaments.
20: El portaveu del govern de la ciutat autònoma de Ceuta, Alejandro Ramírez, ha explicat que estan preparant 2 espais pel miler de menors que calculen que van creuar la frontera.
3: Ahora mismo se están habilitando 2 naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto portuario. Se están habilitando, pues todo hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no? Para la atención de los menores. Se está trabajando en ellas al objeto de, bueno, de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras en torno al millar aproximadamente.
20: La llei d'estrangeria obliga les comunitats autònomes a acollir els menors migrants, però avui el Partit Popular, que controla aquesta majoria de governs autonòmics, ja se n'ha rentat les mans. Per aquesta crisi, recordem, es calcula que han mort vora un centenar de persones a l'aigua. Justament avui que coneixem una nova tragèdia similar, que ens toca de més a prop de les Balears, almenys 17 migrants han mort mentre intentaven arribar d'Algèria a Mallorca, en una pastera que portava 15 dies a la deriva pel Mediterrani.
0: 15 dies a la deriva i una desena llarga de persones mortes, que és una altra cara d'aquesta tragèdia de tota la gent que intenta arribar al continent europeu. Ara ens centrem novament amb la dura situació que es viu a Ceuta i volem saludar aquesta hora la portaveu de l'ONG Luna Blanca, la senyora Halima Ahmed, que està fent mans i mànigues per atendre tothom sobre el terreny. Senyora Halima, bona tarda. Buenas tardes, ¿cómo está? Y gracias por atender.
6: Buenas tardes.
0: Sabemos que están ustedes todos en general sobre el terreno agotados por todo el trabajo que llevan haciendo desde hace 5 días. En estos momentos, ¿cuál es la principal preocupación? ¿Los menores que deambulan y quizá no se sabe muy bien qué hacer con ellos? ¿Los heridos en general? ¿La falta de comida? ¿La falta de vida? ¿Cómo están ordenando las prioridades de esta emergencia que hay en Ceuta?
6: La verdad que la emergencia aglutina todo lo que usted acaba de mencionar. Lo que más surge en primer lugar es la comida, ¿no? El hambre que están pasando y las necesidades de estas personas. Y en segundo lugar, nuestra preocupación siempre ha sido los menores. Pero hemos hablado con varias instituciones de aquí de Ceuta y nos han dicho que están trabajando para acoger a los menores en primer lugar.
0: Vale. Las necesidades básicas que están detectando entre las personas que han llegado, aparte de la cuestión de los menores, la siguiente me han dicho que era la comida y las posteriores, a nivel de poder atender, la cuestión sanitaria, ¿cómo está siendo tratada?
6: Pues la cuestión sanitaria aquí en Ceuta los están atendiendo, pues por ejemplo, por emergencias, por poco más, lo que pasa que también están saturados. Entonces nos encontramos con muchísima gente con diferentes heridas, sobre todo en los pies, ¿no?, con pies magullados, heridas abiertas y demás. Nosotros, por ejemplo, los que llegan a la ONG, pues les hacemos la cura de primeras urgencias, ¿no? Limpiarles y ayudarles un poquito en desinfectar y tapar la herida, pero poco más.
0: ¿Es cierto que algunos de los inmigrantes que están heridos tienen miedo de ir al hospital porque consideran que a partir de ahí se los podría ir deportando?
6: Sí, en general sí. Tienen muchísimo miedo de acudir a ninguna parte por miedo eso, a ser deportados. De hecho, por el campo hay muchísimos que están pasando verdaderamente penurias de hambre y sed y a los que es muy difícil acceder a ellos, pero que siguen sin querer bajar, digamos, a los centros de reparto de comida porque tienen miedo a eso, a que los acerquen a la frontera.
0: Sobre el terreno, hace 5 días que está en marcha esta crisis, señora Halima Ahmed. Han venido políticos de todos los colores, incluso algunos a intentar sacar rédito electoral. Ha habido presencia mediática muy abundante y aún sigue habiendo presencia. Hay agitadores de la ultraderecha, americanos incluso, que luego son retitulados por Musk. Pero todo este tema da la impresión que pueden llegar a pasar los días, puede ir desapareciendo de la agencia informativa. No sé si tienen ustedes, temen que desaparezca el foco y que entonces pues llegue menos ayuda y se queden ustedes más con una mano delante y una mano detrás, para entendernos.
6: Pues en parte sí, la verdad, porque van pasando los días, parece que las cifras van bajando de las personas inmigrantes que están aquí en Ceuta, pero en realidad quedan muchísimas miles de personas. Quiere decir que sí, han salido muchas, pero quedan muchísimas otras tantas. Y entonces, por supuesto, el foco mediático tiene que seguir todavía encima de estas personas porque parece que es la única medida de ejerción que puede valer para que se tomen medidas reales y a ver cómo podemos salir de esta crisis tanto social como humanitaria.
0: Un par de preguntas más. Hoy hemos oído que el ministro del Interior decía que cuenta con el apoyo europeo en relación a cómo han tratado el problema. Ha dado una cifra nueva, ha hablado de 70, 72.000. No sé, entiendo que hay un baile de cifras muy grande y que quizás es difícil hacerse una idea real de la magnitud de la gente que ha entrado, que ha salido y la que puede quedar sobre el terreno, la que tienen que atender ustedes.
6: Hombre, por supuesto, una cifra oficial nunca se ha dado, pero se ha barajado entre los 60 y 65 mil personas que han entrado a una ciudad en la que somos 83 mil habitantes. Por tanto, esa cifra ya de por sí es descomunal, pero una cifra oficial no ha habido. Igual están diciendo que han salido más de 50 mil personas, pero es que nosotros no las contamos, es que es imposible contabilizar tanta gente. Lo que sí podemos ver y por lógica es que hay todavía demasiada gente escondida, demasiada gente en las playas, demasiada gente en los campos que colindan todo lo que es el flanco ceutí e incluso en la costa ceutí.
0: ¿Y ustedes tienen algún cálculo de la cantidad de gente que pueden llegar a atender ustedes desde su ONG, desde Luna Blanca?
6: Bueno, yo le voy a decir que nosotros hemos atendido desde el minuto cero, que empezamos a atender de noche, y fuimos repartiendo entre las 2.000, 3.000 comidas diarias. A día de ayer fueron más de 14.000 comidas entregadas en 4 días, y hoy seguimos todavía repartiendo comida.
0: Una última cosa, el gobierno español ha hablado de una ayuda extraordinaria de 25 millones de euros para intentar atender a todas estas personas. ¿Le parece suficiente? ¿Faltará más dinero? ¿Mantener incluso la atención y la tensión para que las administraciones vayan aportando dinero?
6: Nosotros, por ejemplo, en lo que a la comida que hemos ido entregando, parte de ella fue facilitada por la administración, por la ciudad de Ceuta, por la Consejería de lo Social. En cuanto al dinero, yo no sabría calcularlo, pero las necesidades son muchísimas, sobre todo para poder crear centros de acogida que reúnan por lo menos a lo que son los niños por un lado y las mujeres por otro, que son, quieras o no, colectiva más vulnerable. Hay muchísima también chica joven. Y entonces, claro, siempre hay que pensar en los problemas que pueda generar aquello. Existe la trata, existe la explotación sexual. Nos da miedo ese tipo de cosas. Y sobre todo en niños pequeños, porque hemos visto niños 5, 6, 7, 8 años. Son niños demasiado pequeños para que estén solos deambulando en la calle y además con personas mayores. Esa es la mayor preocupación.
0: Pues queda claro. Muchas gracias, señora Halima Ahmed, por ayudarnos, portavoz de la ONG Luna Blanca. Que vaya muy bien y ánimos.
6: Muchas gracias a ustedes.
0: Canviant radicalment de qüestió, avui també és el primer dia de vaga a l'aeroport del Prat, concretament dels treballadors de l'empresa Ground Force, que dona servei logístic a diferents companyies. De moment, a conseqüència d'aquesta vaga, ja s'ha hagut de cancel·lar una 20ena de vols, i quan hi ha un merder a l'aeroport del Prat, sempre hi tenim, a peu d'aeroport, a peu de Terminal 1, el Josep Ferrer. Bona tarda, Josep. Com estàs?
1: Bona tarda, Pere i companyia.
0: Benvingut al versió estiu, que encara no havien tingut ocasió de saludar-te. Explica'ns quina és la situació, estimat.
5: Doncs mira, ara hi ha força moviment perquè coincideix en hora punta de la tarda. Ja saps que a l'aeroport hi ha diferents pics horaris on hi ha més o menys moviment i ara és una hora on hi ha molta gent facturant. Però pel que fa a la vaga, perquè et facis una idea, Pere, diumenge i ahir dilluns, que eren dies de molt moviment, es van cancel·lant tot el dia 3 vols. Avui, només avui, s'han cancel·lat 20 vols, 10 de sortida i 10 d'arribada, relacionats amb la vaga, i altres dos que no tenen res a veure amb la vaga. Per exemple, la companyia Lufthansa ha cancel·lat 2 vols, 3 vols a Frankfurt, una a Múnich, la companyia ITA Airways un vol a Roma, Austrian un vol a Viena, Swiss 2 vols a Zurich, per exemple, doncs això ho han fet per previsió. Això vol dir que aquests vols cancel·lats, no, nosaltres no notem la presència de la gent aquí a l'aeroport perquè han estat avisats prèviament els afectats, se'ls ha recol·locat en altres vols o bé el que han fet ha sigut demanar reemborsament dels diners i espavilar-se per anar sí. fins al seu destí d'una altra manera. El que sí que hem pogut parlar amb l'Esther García, que és portaveu del sindicat CGT, que és qui convoca aquestes jornades indefinides de vaga, i ens explica en què pot afectar a les persones que hagin de viatjar en companyies que el Servei d'Assistència a Terra el fa a Grundfos.
7: Els temps d'espera o les cues seran més llargues de lo normal, tot i que estem ja en un mes d'agost i ja de per se això és lo normal, però bueno, una vaga sempre dificulta. O l'esperada també dels equipatges en les arribades també serà més llarga i la incertesa aquesta dels equipatges també a l'arribada dels seus destins.
0: Molt bé, doncs, si no tens res més a afegir, Josep Ferrer, tanquem la connexió, sí, o vols dir alguna cosa més?
5: Simplement un parell de coses, dir-te que com a mínim sabem que hi ha hagut 2 vols que aquest matí han sortit i que s'han deixat algunes maletes a Barcelona. Això vol dir que les persones, quan arribin a destí, es trobaran amb la sorpresa que les seves maletes no han viatjat amb ells.
0: Sí.
5: I en el cas de les arribades, sí que el que passarà és que quan arribin a Barcelona hauran d'esperar més del compte per recuperar les maletes, però aquest, com bé saps, Pere, és un mal endèmic.
0: Sí, home.
5: I a Barcelona s'ha d'esperar molt perquè surti les maletes. Eh?
25: No, com, deien... com bé saps, Pere?
0: Sí, com bé sap tothom, perquè...
14: Viatges molt,
0: sí,
14: Pere.
0: No, però diuen els principis...
14: El Menorca.
0: Diuen els principis claro. De la física, que, com és això, la matèria no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma.
14: Això és una canció de Jorge Drexler.
0: No, però això és un principi físic. Però, en tot cas, com bé sabem, als aeroports,
5: Pere,
0: les maletes...
5: Pere, a més...
0: Digues, Josep.
5: No, deia Pere que aquest tema de les maletes està sent un tema d'estiu del gran i estimat Toni Clapés.
0: Val. Doncs entre això i el...
25: És que el més pràctic és que portis una motxilleta, total.
0: Sí, per això la gent ho factura total.
14: Aquestes de cabina, no?
0: Però també segueixen un gran misteri com desapareixen les maletes. Ara, arribar a puesto, jo què sé, a Praga, a passar uns dies i trobar que t'has de començar a comprar calçotets de paper perquè no tens res i...
14: Però segur que hi ha un Zara.
0: Sí, no, segur que hi ha un Zara, però la gràcia que et fa... I encara raig si al tornar recuperes la maleta. O te la porten al cap de 3 dies, però tu ja estàs en una altra ciutat de la República Txeca. És tot molt divertit, quan viatges. Però, en fi, ens apuntem a aquesta qüestió i l'apuntem a la llista de temes, juntament al tema de la tovallola a la platja, que també el Toni Clapés també és un tema que el tenim comentat.
25: Que són molt
0: gent,
25: grans.
0: Sí, no, que la gent que roba espai, que fot la planta de la tovallola...
14: Ah, sí, la planta endavant la banda, sí.
25: No, i són molt grosses, ara. Bueno, he vist que hi ha unes XXL, que ja ocupen molt més.
0: Ja ens truquem demà i que ho hem de comentar. Josep, si hi ha alguna cosa, ens ho fas saber, d'acord?
5: Molt bé.
0: Hi ha una mica de delay, diria, una mica de demora en la connexió, però ja ens ha quedat clar el més essencial. És la vaga que continuarà en diferents afeccions o afectacions els propers dies. Mirin-se bé els horaris.
14: Ja lo solucioné jo en su dia.
0: No, sí, ja ho sabem. Ja va, ja prou de aquesta història que fot 30 anys, això. Però, en tot cas, mirin-se bé els horaris i portin la mirada a la Barcelona.
8: Que l'ossi, Max. Expliques, em quedo clavada com un tamagotxi, no?
0: Què et passa?
8: O sigui que em sembla fortíssim perquè jo avui havia d'agafar un avió cap a Eivissa amb les meves amigues, la Valentina, la Jime, la Cayetana...
0: Molt bé. I podreu, no hi podreu anar? Tot, o sigui que podreu anar?
8: Home, a veure, al final sí, no? Però, Morch, hem llogat un jet privat, o sigui que m'he gastat 150.000 euros per un vol de 20 minuts only.
25: Però 150 euros t'has gastat de debò?
0: 150.000.
8: No, Morch, no. El meu sugar daddy, que m'ha deixat el canvi que li sobrava de comprar la Matlleu origen del sopar d'ahir, saps?
0: Va, prou ja de dir tonteries.
8: I love you, sugar.
0: Molt bé, Coco, que vagi molt bé. Ara t'ho paga tot. Pensava que t'ho pagava el teu pare, eh? Va, canviem de rotllo. Voleu que posi uns anuncis? Sí? Fem uns anuncis o què?
25: Confiem en tu.
0: Marc, sí, home, que han de posar publicitat, que si no aquí, si no fotem bullir l'olla, després no es poden pagar les nòmines, eh? Doncs va, posem uns anuncis, una brevíssima pausa per la publicitat, però és que 1 minut i 35 segons exactes, eh? Ni un mes, no dona temps ni d'anar a fer un riu. Vol dir que si has d'anar al lavabo, t'emportes la ràdio. Fins ara mateix.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
4: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
9: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
10: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
9: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
10: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
9: Important, en un refugi climàtic natural.
10: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
11: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
10: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
9: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
10: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
9: Truca al 9.

0: Conseller,
1: totes les respostes sobre el futur de Jaume Giró.
0: Sí.
1: El nou xiringuito de Jugones, ja sabeu, perdó, nou logo, nou canal...
0: Deixi de fer falques publicitàries.
1: Estarem con J. Jordi, con però, Damián...
0: No, no, no, va.
1: I estarà duro...
0: No, però d'aquest color, sisplau.
1: Alfredo, mira, per favor, va. La gent vol conèixer el futur de Jaume Giró.
0: I què farà?
1: Sonen ofertes del PSG...
0: Què pel PSG? No, no digui tonteria, la veritat.
1: Fitxar la sorpresa de La Porta...
0: No. Ja va estar a punt d'estar la directiva del Barça i no hi va entrar.
1: Entraria Giró si marxa... Torres.
0: No,
1: o encara millor, nou tertulià del Xiringuito.
0: Ah, això sí que interessa. Això sí que interessa.
1: Totes les respostes sí. Avui. Tic-tac.
0: No, però està a punt. Quan comença el
1: Xiringuito? Tic-tac. Tic-tac.
0: Josep, quin dia comença el nou Xiringuito?
2: Tic-tac.
1: El 16 d'agost.
0: Home, si no ho saps tu. 16 d'agost, segur, diumenge.
1: Que és 16? Quan comença la Lliga.
0: Ahir
1: estarem amb totes les novetats.
0: Vale, ja està, ja.
1: I us avanço una cosa.
0: Quina?
1: Tres fitxajes que il·lusionen...
0: Vale, prou de il·lusionar.
1: A toda la audiencia.
0: Va, avancem.
1: Ja l'he dit, J. Jordi, hoy...
0: No, prou.
1: Os esperamos. Vale. Y ojo, porque tendremos nueva chica de los tuits.
0: No, prou de parlar d'aquesta...
1: Nadie se pregunta qué hace Yael en invierno. Cuidado, eh. Tic-tac.
3: Ah, doncs mira, escolta, si pagueu bé...
1: Tic-tac.
3: Tic-tac. Sí, sí.
1: Tic-tac.
0: Prou. A veure, us hem anunciat una notícia d'aquestes que sempre tenen aquella mica de morbo, curiositats, que agraden. Ja sabeu que en política és habitual l'intercanvi d'obsequis i de regals. Doncs bé, resulta que en només 2 anys el nostre govern ha rebut més de 4.300, el que serien gairebé 6 regals de mitjana cada dia.
3: Carai!
0: Hi ha molta activitat en aquest govern perquè ja tens regal.
4: Sí, així ho recullen les dades del portal de transparència que ha analitzat RAC1. Els llibres són, amb diferència, l'obsequi més habitual que trobem entre tota aquesta pila de regals que el govern ha rebut, com bé deies, en els últims 2 anys. Tot i que també s'han rebut molts productes gastronòmics, ampolles de vi, de cava, olis, embotits... Entre els regals més originals, però, Pere, també hi ha una navalla plegable per Salvador Illa. Ara de segur ens ho explicarà la
0: navalla
4: de Colomer.
0: Plegable, almenys.
4: Unes ulleres per l'eclipsi que ha rebut Ramon Espadaler, el conseller, o un kit de supervivència. Un kit de supervivència per la consellera Esther Niubó.
0: Bé, tot això són dades bastant curioses. Les sabem gràcies a la gran feina de cerca que ha fet la nostra companya de política dels serveis informatius, la Laia Colomer, pobra, que fot cara de cansada perquè està esgotada de remenar pàgines i pàgines de... de... moment, tu has mirat tota la llista dels 4.300 regals d'un en un per arribar a conclusions sobre... i trobar la navalla aquesta del Salvador Illa? O sigui, com t'ho has fet, això?
5: Haig de dir, Pere, que he fet una mica de trampa. Perquè...
0: Home!
5: A veure. Els 4.314 regals que el govern va rebre. Vaig mirar les dades des del 8 d'agost del 2024, el dia famós de la investidura de Salvador Illa, fins ahir. I em surten aquests 4.314 regals, però s'ha de dir que aquí hi entren els que ha rebut el president, els que han rebut tots els consellers i també tots els alts càrrecs.
0: Val.
5: Que aquests en són uns quants, també, el govern. I podríem dir que una mica més de la meitat són els que ha rebut el president i els consellers, i aquests són els que em vaig anar a mirar. No he anat a mirar els regals de tots els alts càrrecs del govern, sinó els dels presidents i els dels consellers, que de fet són la majoria.
0: Que tenen més morbo.
5: Exacte.
0: Vale, llavors, al marge dels llibres i l'oli, que és la típica, o d'un vi, que és la típica cosa que
5: regales...
0: Sí,
5: els llibres guanyen per golejada,
0: home, clar,
5: deuen tenir els arxius, les biblioteques, les prestatgeries plenes de llibres, perquè n'hi ha moltíssims.
0: Vagis on vagis, sempre hi ha un tio que té un llibre, o que vas a un ajuntament a fer no sé què, hi ha un llibre d'alguna història de local que te l'acaben encolomant o te l'acaben donant per haver estat allà. Però... jo m'imagino, tu allà desesperada, anar passant pàgines, anar mirant, i al final tota cerca i tot esforç té la seva recompensa, que bingo, va i surt la navalla de Salvador Illa.
5: Exacte.
0: Que és el més graciós de tota aquesta...
5: Una navalla plegable que van regalar al president, la presidenta d'Occitània.
0: Ah.
5: El president Salvador Illa l'any passat era el president de l'Euroregió Mediterrània, que és una mena d'entitat que s'agrupa en diferents regions sense estat, com seria Catalunya, un país sense estat, i per tant en aquest havia de fer el traspàs de poders amb la presidenta d'Occitània, i com a obsequi li va regalar aquesta navalla plegable.
6: Però, per tant, s'ha de protegir.
0: Aviam, senyor Riols, no comenci amb el seu... No s'ha de protegir perquè té uns Mossos d'Esquadra quan en té.
6: També li regalaria.
5: Però no era, per tant, pallaresa, la navalla.
0: Aviam, quina mena pregunta és aquesta?
5: També s'ha de dir...
6: Jo és una navalla que tinc.
5: Imagineu que la llista és un Excel llarguíssim de 4.314 files amb tots els regals i un descriptor. Mm. El descriptor és una mica el que posa cada funcionari que ha d'omplir l'Excel. De fet, varien aquests descriptors entre consellers.
0: Ah.
5: Com descriuen la cosa.
0: Hi ha estils, eh?
5: I llavors, clar, en el cas de la navalla deia navalla plegable. Mm. No aportava més informació, però sí que deia qui li havia regalat, que era la presidenta d'Occitània.
0: I no li va dir el motiu. Va dir, mira, mira, quan
3: no
0: tornis a Barcelona...
3: No per anar a buscar bolets?
0: No, o és per anar a buscar bolets, perquè no t'atraquin per Barcelona.
6: El motiu, però el sabem tots.
0: Quin és el motiu, senyor Oriol?
6: Per defendre's.

0: que hi ha
1: fora. Defensar-se, no va. Prou d'aquesta mena de comentaris i no d'això. Val, llavors, són 4.300 entre tots, els càrrecs i tota la pesca. Això s'ho queda cadascú que li fan el regal o te'n pots endur... A veure, una ampolla de vi, si el, si el president s'endú una ampolla de vi a casa, tampoc passa res, no són les joies del Zapatero. O tot ho han de deixar en mans del govern.
2: És un regalo!
1: Calli!
0: Tot ho han de deixar la Generalitat. De fet, en aquesta llista llarguíssima, també diu a on van a parar tots aquests regals. La majoria van a les biblioteques dels departaments, a fons documentals del departament, i en alguns casos diu al despatx del conseller o al departament en general. Jo m'imagino, per exemple, un dels regals que li van fer la consellera Alicia Romero, que veu tenir fa poc aquí, ser tres caixes de pomes. Jo m'imagino que aquell dia les va portar al departament i va dir: mira, aneu passant i aneu recollint pomes, perquè no sé què farà tampoc amb tres caixes de poma a casa.
3: Sí,
0: no, i tampoc es poden guardar gaires dies.
1: Un pota de pomes, l'únic que se m'acut.
4: Una mica com el que es fa aquí a la ràdio, no? Quan arriba alguna cosa...
0: Quan arriba el típic pastís que el poses a l'ofici i anar passant.
1: Bueno, és el tema de la setmana, Laia. Alguna curiositat més que t'hagis trobat aquí... entre regals, alguna cosa que...
0: Sí, a mi em va sorprendre que molts consellers i també el president de viatges a pobles i ciutats han rebut estatuetes, bueno, figuretes de l'Skyline d'aquests pobles. Que podries dir, l'Skyline de Barcelona, aquest no l'han rebut. No. Però, per exemple, Salvador Illa ha rebut el de Cambrils, el de Santa Perpètua de Mogoda, el de la Ràpita i el de Sant Hipòlit de Voltregà. Alguns consellers també han rebut el de Mataró, el de Lloret, i em deixaria alguns municipis.
3: Tots són llocs que tens ganes d'anar-hi, no?
1: Aviam, no faltem als pobles. Mai m'hauria imaginat que tots aquests llocs feien com figuretes de l'Skyline, que el deuen tenir o per repartir entre les, entre les visites, o potser es ven a la tenda de records de la, del museu municipal, a algun lloc que tinguin...
4: Turisme, no?
1: No sé,
0: podria, sí, però em va sorprendre que era que, que es anessin repetint entre consellers.
1: Deu ser com una moda, és com això de les lletres grosses que ara estan posant...
3: els pobles, no, parlem d'això.
1: Bueno, no en parlem, no en parlem.
3: És un drama,
1: És, igual,
3: és el següent drama de les rotondes.
1: Doncs demà a les 5, quan, a les 4, quan ens saludem, em dius això de les lletres, d'acord?
3: No saps on estàs, que t'han de posar el nom del poble.
1: Bueno, però ho fan perquè la gent s'hi faci fotos, ja està.
3: És horrorós, escolta'm, ho sento, és horrorós.
1: Bueno, ja veus, ja tenim un altre... Bueno, calma't, però és de veritat, està tot molt
4: esmerat.
1: Molts agraïments a la Laia, just quan són les 5 de la tarda. Li tornem a fer un aplaudiment per aquesta feinada de formigueta, per haver buscat aquests 4.000...
5: On estan les manzanes?
1: Que, no, les manzanes ja estan menjades.
5: Que tinc hambre.
1: 4.600 regals és una gran quantitat i, com dèiem, les oficines dels consellers ja deuen estar plenes per tot arreu, vaja, saturadíssimes. I...
5: Podem donar molts regals.
1: Sí, clar.
5: Però si seguim amb aquest govern, no aconseguirem els objectius que necessita Catalunya.
1: Senyor Rufián, quins objectius necessita Catalunya? Aviam.
5: Els veritables regals que necessita la ciutadania són el traspàs de competències complet.
1: Ah, sí, això és veritat.
5: Arreglar la infraestructura de Rodalies, que jo tinc el verificat de X.
1: Ah, no el té? Bueno, en fi, no crec que sigui tan fàcil, regalar un traspàs de competències d'un govern.
5: Tampoc és fàcil combatre els fascistes, com vostè.
1: No, va, jo no sóc feixista.
5: Però ho faig cada dia,
1: no,
5: senyor
1: Mas.
5: No,
1: sóc el presentador i prou. A veure una cosa.
5: Perquè
1: no
5: vostès, hauria... des de les seves cadires, estan molt còmodes, però els que estem...
1: No puc més.
5: Lluitant contra els fascistes...
1: Però una cosa.
5: Són nosaltres.
1: Però vostè no hauria de deixar de donar suport al govern, si no els...
5: Bé, marxo ja, que d'escriure un tuit...
1: Veus? Sí, ara sí que hi ha...
5: Amb banderetes.
1: Sí, sí, que se li dona molt millor, li va molt millor...
2: Ladrones, ladrones! Ladrones! Ladrones! Me cago en Déu!
6: La colla de ladrones.
2: La navaja és aplegable, si la regalé jo.
1: La navalla sí que és veritat.
2: Se la iba a clavar en las costillas.
1: No, no punyali ningú.
2: Mentira, le regalé la navaja para pelarme los cotones. ¿Qué quiere decir eso que vino la televisión de Cataluña? Y de paso cogí un palo y le rompí las costillas. Ahora ya no puedo hacer maratones, pero puede pelarme los cotones. Malacatones.
1: Ahora que surt el tema de la navalla, voldria explicar que un ésser viu que treballa a aquesta casa, que no diré el nom, va amb una navalla amunt i avall, eh? I a més, calma, que és una navalla que supera...
5: No, no és una navalla, és més gran que una navalla.
4: Que no ho vegui Jaume Collboni.
1: Sabeu que hi ha un límit màxim de mida de la navalla que vas portar sense haver de donar explicacions a la policia?
5: I crec que està escoltant, perquè parla també i fa...
1: Bueno, calma, no direm el nom, potser direm el cognom, que és Vila,
5: sí,
1: però aquest
5: Sánchez
1: va amb una navalla...
3: Sánchez. Però ho fa per si es troba bolets, perquè ell sempre està preparat per bolets.
1: Però la porta sobre la motxilla o la bossa, de mà o el que sigui, i va amb aquesta navalla amunt i avall tot el dia. I no sap que és il·legal amb aquesta navalla. Hi ha... De
3: sí que ho deu saber.
1: Sí que ho deu saber. Va, en fi, anem al temps, tu. Que tenim aquí el nostre estimat... Nil Ferrés. Què vols? Què vol dir tota aquesta gesticulació?
4: No, dic que... directament amb el Nil. Que
1: sí.
4: Ja no explicarà,
1: Podem tenir un segon episodi, no fotem cunyeta, amb la pedregada d'ahir i les tempestes ahir, eh? Recordeu que ahir va haver un cacau a la Santona? Ho vam explicar durant el programa. Vam tenir un cacau.
4: Sí, durant el programa, aquesta pedregada que va afectar sobretot el Solsonès, van caure pedres en alguns punts de la mida d'un ou o d'una pilota de tennis, un episodi que avui es podria tornar a repetir al centre i nord-est del país on s'esperen fortes tempestes. El Meteocat ha activat l'alerta per pluges i Protecció Civil, el pla de prevenció per possibles inundacions, l'Inuncat.
1: Molt bé, doncs tenim per segon dia consecutiu en aquest... Segon? Avui és dimarts, clar, és dimarts, no? Avui?
4: Sí. No, no vulguem córrer.
1: És que no, no tinc molt clar. Llavors és per segon dia consecutiu la nova estrella de la ràdio radiofònica de tardes, el Nil Ferrés.
6: Bona tarda. Bona tarda. Doncs bé, sí,
1: no, hores d'anar... No s'està mirant per posar-te nerviós.
6: No, jo dic, jo segueixo.
1: Ah, tu tira, ell tira, ell.
4: Ben fet.
1: Quan detecta un silenci,
4: tira. Això és ràdio.
1: Bueno, a veure, no, ara, això és un tema que ara sembla una mica de broma, no sobre el que va passar, però sí que és veritat que es presenta una tarda moguda i ahir a Solsona, poca gràcia que els hi ha fotre veure que caien aquestes boles de gel de la mida d'un ou, que ho vam explicar aquí, vam tenir gust de tenir-te entre nosaltres. Avui on hem de tenir l'ull posat per veure on pot caure una mica de pedregada o el que sigui?
6: Doncs mireu, a hores d'ara tenim actives diverses tempestes al sud de les Garrigues, també al nord del Ripollès, Pla de l'Estany i nord del Gironès, també al nord de la Selva, i és que a part d'aquests punts, també al llarg de la tarda podem tenir diversos xàfecs i tempestes al prelitoral interior, sobretot Catalunya Central, Ripollès i Garrotxa. En aquests punts, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat un avís per intensitat de pluja de més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts. Per tant, són xàfecs que poden anar localment acompanyats de calamarsa o pedra, també de ventades forces, i per tant cal extremar les precaucions, perquè són zones on ahir també ja hi va ploure.
1: Una altra cosa, Nil. És veritat que aquestes pluges que estan caient ajuden a recuperar la temperatura que tocaria per l'època de l'any? És a dir, que es refresquen una mica? Quina és la previsió de temperatures?
6: Doncs sobretot a les zones on vagi plovent sí que refrescarà una mica, però demà seguirem amb temperatures força semblants a la resta del país. Continuarem amb xafogó a la costa, al voltant dels 37-38 graus de màxima a ponent, també 34-35 graus a l'interior. Per tant, temperatures semblants que de cara a dijous, divendres, sí que s'aniran normalitzant i sembla que de cara a la setmana que ve podríem tornar a incrementar aquests termòmetres.
1: Doncs en seguirem parlant. Nil Ferrés, no dissimulis, que anem d'excursió d'aquí una setmana.
6: Ah, sí?
1: Tens la motxilla a punt o no?
6: La tinc a puntíssim, però també tinc a punt una altra
1: què és això?
6: No
1: fotis, home, ha portat el termòmetre! Foto, fem una foto. Se li va dir ahir. Se li va dir a Nil Ferrés, vine amb un termòmetre de mercuri, que sembla que l'hagis robat d'una església, també tot sigui dit, perquè porto un marc de fusta...
6: Doncs penseu que aquest termòmetre és un termòmetre que he tingut a casa ben bé des de que vaig néixer, i ha sigut, i és un termòmetre de mercuri.
1: Quarto?
4: Una relíquia.
6: No, el meu quarto no, sempre ha estat, mira, a la zona on fem els àpats.
1: El menjador.
6: El menjador.
1: Però és un termòmetre que va, amb, o sigui, està enquadernat, com si fos un quadre,
6: sí,
1: amb un vidre.
6: Sí, sí, sí.
1: I quina temperatura marca ara aquí dins?
6: Ara mateix, penseu que ha estat molta estona a la redacció, això és temperatura falsa, L'heu de tenir aquí una bona estona.
1: El deixarem aquí,
6: però, si més no, a la redacció estem al voltant dels 26 graus.
1: Ja, és això, perquè estem... Aquí avui tenim controvèrsia, amb la temperatura, perquè 25 no funcionava i l'hem baixat a 24.
6: Per tant, jo us el deixo aquí.
1: Sí, no, deixa'l, deixa'l. I
6: així saldreu anar veient la temperatura.
1: Som molt feliços del termòmetre que ens ha portat. Home, ara et demanarem coses cada dia, però vés preparant la motxilla, que hem d'anar d'excursió a la muntanya. A veure, arriba el senyor dels esports, però atenció, no es pensi vostè, senyora Ayuso, que no la tinc present,
7: Mamarracho.
1: No, calma. Avui no parlarem de l'àtic.
7: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente.
1: No parlarem de l'àtic, però demà hi han coses a l'àtic, de l'àtic, i demà les trauré... Bueno, anava a dir una paraulota, però no.
7: Allà tu.
1: No, allà tu no. No, demà ho posarem, Ja trobarem la manera... Sí, demà ho posarem. Queda avisat tothom. Ara sí, el senyor dels esports. Nil, què et passa, que tornes a entrar?
8: No, que li vull fer una foto.
1: Ah, va, molt bé.
8: Vosaltres feu el vostre.
1: Sí, no, és que es va movent gent per aquí. Le Messier de les Esports.
9: Hola.
1: Fa temps que no t'aplaudim ja, tu, no? Què passa?
9: No ho sé, perquè... Ara, això mateix, així s'ha de fer.
10: Acaba de hacer el tiempo.
1: El temps.
10: Se ha cambiado de silla, se ha puesto gafitas y ahora hace los deportes.
1: Sí, ara farem el joc de les set diferències...
10: Facturando por dos caminos.
1: Farem el joc de les set diferències entre el Nil Ferrés...
9: Físicament són bastant iguals,
1: Sí, sí, i a més tu has anat a la perruqueria, per això aguantarem a les set. Ja aguantarem a les set a l'hora de facturar. A veure, el temps afegit, avui serà a les set o potser uns minutets abans. Per on comencem? De què parlarem?
9: Qui
1: tindrem amb nosaltres o la participació dels oients a partir de l'Instagram? Com ho farem?
9: T'explico els temes perquè avui anem una miqueta calentets amb Ferran Torres.
1: Bueno, amb raó, no?
11: Home, sí. És que està boníssim.
1: No.
11: Com no vamos a ser calientes,
1: claro.
9: Això precisament no hi
1: ha. Però si anem calentets no és per la correria sexual.
11: Me llaman el tiburón, no. I a mi me llaman el delfín.
1: Sí, el delfín, el tiburón i el
9: caradura, ja en parlarem. Sí, perquè porta un dia fent declaracions i de
11: veritat. Claro.
4: No, no. Està jugant amb foc.
1: Aquest sí. Senyor, tot el que no ha parlat en els últims anys, ho està parlant en una setmana, en un dia, millor dit.
9: I als Estats Units tot. Sí, però, ja en parlarem a les 7, d'això. I també parlarem de Ter Stegen, perquè ja és oficial.
1: Bueno, però què direm del tio aquest, del...
9: Del Ferran Torres.
1: De les excuses de mal pagador de la gorra, per exemple. Bueno, tot això ja...
9: Renoments a la gorra,
1: sí, sí,
9: que sobre el Barça.
1: Que es preparin els oients, que es rajarem avui, eh?
9: Això mateix. També parlarem de Ter Stegen, què perquè passa? Ja és oficial el seu traspàs a l'Ajax, s'ha dit per una temporada...
1: I li ha enviat una carta o un escrit al nostre amic, eh?
9: Frenkie de Jong.
1: Frenkie de Jong li ha fet una carta a Instagram, dient-li sí, sí, que se'n vagi...
5: Claro, porque como capitán sí, sí, ja. Siempre hay que defender a los capitanes.
1: Bueno, doncs
5: no como aquí, que ya sabéis.
1: Sí. Molt bé, defendemos a los capitanes. I d'altra banda, la pregunta, no?
9: La pregunta.
1: No, hi ha tertulians.
9: La pregunta precisament l'hem centrat en Ferran Torres, perquè hem preguntat a on jugarà Ferran Torres aquesta temporada i teniu quatre opcions a Instagram per votar. Serien el Barça, el PSG, vull un nou immediatament o ja no hauria de ser del Barça.
1: Veurem els... Doncs que la gent vagi votant, això, suposo que ja estan bastant viuen. Entretinguts.
5: No habéis puesto el Atlético de Madrid. Sí. No, no. Buenas tardes.
1: No, ja veurem això.
5: Soy
1: ja.
5: Enrique Cerezo y bueno, no, ojo, ojo, Ferran, no se venga con nosotros.
9: Bueno. Però el Julián, no el canviarem?
5: No, vamos a jugar con Julián y con Ferran.
1: Sí, amb
5: que
1: els dos.
5: Rima.
1: I amb aquest, el francès, encara hi és a l'Atlético de Madrid o se n'ha anat? El que va tenir el Barça, aquell que vaig...
5: L'anglès.
1: No, home, no, l'altre.
5: El... Griezmann. Això, l'Anton en Orlando no, ja, con ja, el ja, tomate. Ja,
1: ja, ja, ja. Molt bé, doncs vinga.
12: Sí. I fins aquí l'avançament del temps d'ous fregits. Va. Un aplaudiment pel Martí, que tampoc parla del femení.
9: Parlarem del femení, perquè avui tenim una última hora, tic-tac. Caroline Nicole ha arribat a Barcelona.
12: No me digues.
1: Sí?
9: No Caroline Nicole, serà el nou fitxatge. De fet, el fitxatge més
1: molt ben pagada, no? Potser més ben pagada que l'Aitana.
9: Sí, serà el fitxatge...
1: Perdó? Potser més ben pagada, no? Ara hem d'averiguar-ho, això hem d'investigar, sí. Perdó.
3: Escolta, m'acaba de dir Arnau Vila, ens ha escrit, amb el tema de la navalla.
1: Jo no he dit que fos ell, eh?
3: Diu que la...
9: Sí, exacte, ja ho ha desvelat tot, eh?
1: Jo he dit Vila, però no he dit qui era.
3: La navalla que porta és reglamentària, que són quatre dits.
12: Parlem de navalla o...?
5: Quatre dits i Pau Gasol.
1: Va, ja...
9: I els tertulians. Va,
1: Mossos d'Esquadra, ara difondrem una foto a l'Arnau Vila, si el veuen pel carrer, registrin-la a la bossa. Registrin la bossa a veure si és reglamentari o no.
12: Ai, ai.
1: Molt bé. I què ens queda? Els tertulians. Qui venen avui? Doncs qui ve a facturar?
9: Avui en tenim tres.
1: Home!
9: El facturador no ve, perquè va venir.
1: El Broc ja va robar prou ahir.
9: Sí. Teníem el Frederic Porta,
1: hombre,
9: Víctor Pachi,
1: sí.
9: Exacte, i Paula Reverter.
1: Molt bé, doncs tots tres formaran un trio meravellós, però no tan bo com la dupla que ens farà Boleto d'ara a les 7, de les 5. Perdoneu, és que he vist un 7 aquí a la pantalla, com que soc una mica justet, però és el Boleto de les 5 i 10 minuts. Com estàs, Barbara Padilla? Bona tarda.
13: Molt bé, bona tarda.
1: I el Pau Bombardó, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: Disculpeu pel retard, però és que aquests no callen i no hi ha manera de fer-los callar. A veure, a Europa no veu relació entre la regularització de migrants a Espanya i la crisi a Ceuta.
13: Sí, el comissari europeu d'Interior i Migracions, Magnus Bruna, diu que són coses independents. Ara bé, el també membre del Partit Popular austríac reconeix que la mesura implementada pel govern espanyol no és un bon senyal. Ho ha dit després de la reunió extraordinària que s'ha fet avui per videoconferència dels ministres de l'Interior europeus.
15: No hi ha hagut crítiques perquè no veiem per ara un vincle clar entre la regularització i el que ha passat a Ceuta. Tot i això, no és un bon senyal per la resta d'Europa. Entenc que és competència d'un estat i entenc que l'estat espanyol ho hagi fet, però el senyal per la resta d'Europa no és bo. Això és tot, no ho hem discutit aquest matí.
13: Dels 27 països reunits avui per la crisi a Ceuta, París s'ha mostrat especialment satisfet amb les mesures que ha adoptat Espanya davant l'entrada de 72.000 migrants dijous passat. La majoria dels estats han mostrat la seva solidaritat amb la gestió del govern espanyol i han demanat enfortir les fronteres i incrementar la lluita contra les xarxes que trafiquen amb migrants. L'ONG Luna Blanca, que treballa amb els marroquins que van arribar dijous passat a Ceuta, avisa que encara queden centenars de migrants a la ciutat autònoma i que les seves necessitats bàsiques no estan cobertes. La primera, el menjar. La segona, l'assistència mèdica. La portaveu de l'entitat, Halima Ahmed, acaba d'explicar al versió estiu de RAC1 que molts no volen rebre cures per por que els retornin al Marroc.
16: Tienen muchísimo miedo de acudir a ninguna parte por miedo eso, a ser deportados. De hecho, por el campo hay muchísimos que están pasando verdaderamente penurias de hambre y sed y a los que es muy difícil acceder a ellos pero que siguen sin querer bajar, digamos, a los centros de reparto de comida porque tienen miedo a eso, a que los se acerquen a la frontera.
13: Ahmed també diu que hi ha molts migrants amagats per les platges i assegura que els últims 4 dies l'ONG ha repartit 14.000 àpats. I a l'aeroport del Prat continua la vaga de l'empresa Ground Force, que inclou personal de terra, facturació i embarcament. Això fa que hi hagi afectacions als vols també aquesta tarda. Al matí s'han cancel·lat una vintena de vols i alguns passatgers han marxat sense maletes. Algunes de les operacions suspeses han estat amb origen o destinació a Alemanya, Itàlia i Àustria. Ground Force treballen per companyies com Air Europa, Lufthansa i Qatar Airways.
14: Caroline Nicoli ja és oficialment nova jugadora del Barça femení. És la màxima inversió de la història del club amb 1,2 milions d'euros. Arriba procedent del Manchester City i signa fins al 2030. A la final de rutina tècnica per equips de natació artística, l'equip espanyol amb 4 catalanes acaba de guanyar la medalla de plata, només superades per l'equip rus. Aquesta és ja la 6a medalla de la delegació espanyola, 5 de les quals amb presència catalana. En ciclisme, al Tour de França femení, tenim en marxa la 4a etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres entre Gevrey-Chambertin i Dijon. De moment encara han de sortir les principals favorites que ho faran les últimes. La catalana Mireia Benito ja ha arribat i ocupa de moment la 41a posició. En aquests moments està sortint l'altra catalana, Paula Blasi, que vesteix el mallot blanc de millor jove. El Barça Visiu ja ha estat presentat com a nou jugador blaugrana. L'extrem esquerre belga de 18 anys s'ha compromès amb el Barça fins al 2031 a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. I també s'ha confirmat la cessió de Ter Stegen a l'Ajax fins a final de temporada.
13: I el temps. Aquesta hora tenim alguns xàfecs actius al nord-est del país, però també al sud de les Garrigues. Compte, perquè són xàfecs intensos que poden anar localment acompanyats de fortes ventades i amb calamars o pedra. Per això s'ha activat el pla Inuncat. En aquest sentit, Protecció Civil demana molta prudència a les zones inundables i també a les activitats a l'aire lliure. Això és tot per ara. Tornem amb més informació a les 6.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.

0: continues aquí, passen 2:15 de la tarda, la Yel fent les seves coses amb la foto i el tuit i tota aquesta història de xarxes, oi?
1: Sí, i l'envio també al nostre convidat perquè me l'ha demanat.
0: Que tens el seu telèfon?
1: Sí, tinc el seu telèfon.
0: Doncs jo no el tinc. Ah, mira, doncs ja me'l passaràs, així si un dia no puc dormir bé, ja l'enviaré un WhatsApp de matinada quan tingui... No, no t'enviaré un WhatsApp, tranquil. Però t'haig de dir, encara no hem dit el nom del convidat, és un misteri, però ja es pot deduir, que avui tenim tota la redacció molt esverada, molt esbrada, amb una pila de consultes i preguntes. O sigui, tenim un qüestionari normal, bueno, normal, nosaltres molt normal no és, però hi ha un apartat que és preguntes equip. I és així, de l'equip, eh? I és com descobert... Ah, perdó, ho has retallat, això, oi? Ah, no, ho has ajuntat. Hem descobert tot de coses rares que li passen a la gent, com, per exemple, paràlisi del son recurrent.
2: Sí.
0: Que ja, això no sabia ni que existia, pensava, s'ho ha inventat aquest tio. No, el tio ho té clar. No direm el nom de moment d'aquí, però sí que rebem el nostre estimadíssim doctor Estivill. Només a veure'l ja em trobo millor.
2: Gràcies, moltes gràcies.
0: Eduard Estivill, doctor Estivill. Ei, bro, com t'hem d'anomenar?
2: Com vulguis, m'és igual. Som amics de fa molts anys i de qualsevol manera em semblarà bé.
0: Sí que és veritat que ja fa uns quants anys que ens arrosseguem tots dos per aquests mons de nostre senyor. Escolta'm, ens fa molta il·lusió que hagis vingut. Que...
2: A mi també, perquè ens entenem molt bé quan parlem. A més, m'escoltes quan parlo, que això és molt important en els periodistes.
0: Sí, quina pressió.
2: Toma.
0: Ara sí, perquè si ara alguna pregunta que li fem no estic atent a la seva resposta, intentem estar...
1: No, però llavors a tu se't nota d'una hora lluny i tu llavors ja dius, què, perdona, què has dit? No,
2: bueno,
1: ja està,
2: recuperes. Sí, ets molt espontani, Pere.
0: Sí, bueno, però ja, perquè a mi...
1: T'estimem, Pere.
0: Val, calma.
3: Menys quan t'oblides els noms, que sols ser sempre...
0: Sí, sí, em confongo amb els noms. Això dels noms, per cert, no us he explicat mai, però a mi mare ja li passava. Sí, sí, a mi mare
3: fotia
0: la pitjor lia amb els noms, no sé, però és igual. No és el tema... No, va, no és el tema del doctor. Tu, que la gent que s'equivoqui amb els noms...
2: Sí, és molt freqüent, no passa res.
0: Ah, val,
2: per no. Això tu em dius doctor, ja està bé.
0: És que doctor... Bueno, ja sí, és que tota aquesta gent que diu ei, company, oi, col·lega...
2: Ei, bro,
0: doncs és per no haver de buscar el nom.
2: Evidentment.
0: En fi... Tenim el doctor Estivill entre nosaltres. La Yael Brusca, que la tenim aquí, també està com molt neguitosa. També hem descobert coses de la seva manera de dormir que m'han semblat francament sospitoses, perquè té com un zombi per allà rondant per l'habitació.
1: Sí.
0: Però ja hi arribarem a aquest punt del qüestionari. Sí. Abans donarem voltes per altres bandes. Ella ha preparat el guió. Està super empapada de tu, doctor. Tractem de tu, eh?
2: Evidentment, si no evidentment, faltaria
0: està
2: moreno,
0: més. Fot una enveja, que ve moreno.
2: Bueno, perquè estic a Sant Feliu de Guíxols i baixo per estar amb vosaltres.
0: Però tu sent metge no saps que el sol no és gaire convenient per la
2: sí, gent. Però jo sóc un gitano, saps?
0: Ah, bueno,
2: vaig néixer sota un pont, la meva mare m'ho deia. Jo no em poso mai vermell.
0: No, és dir que tu sempre ets bru de pell, sempre ets bru de pell tot l'any.
2: I aleshores a l'estiu em poso una mica més moreno.
0: Una mica, però realment la diferència és baixa. Però, doncs ha baixat de la platja.
1: De Sant Feliu, quina enveja.
0: Fins aquí, sí. A nosaltres aquí tancats en aquest estudi.
1: Sí, sí.
0: Estem frescos, almenys,
2: sí,
0: nosaltres.
2: Sí, i us escolto des d'allà. És molt divertit.
0: Sí?
2: I tant, estic allà a la barca i penso, mira els meus amics.
0: Jo crec que ens està fent una mica la pilota. Des de la barca?
2: Sí, clar. Tinc una barqueta petita de 6 metres, però que vaig per allà a les cales i m'ho passo superbé.
1: Que xulo.
0: Home, doncs t'ho agraïm molt, igual que tots els nostres gens, els agraïm la paciència que tenen. Yael, les preguntes preparatòries per estovar el convidat.
1: Vinga, si no t'haguéssim enredat per ser aquí avui, on series ara mateix i què estaries fent? Bé, de fet, ens ho estaves dient.
2: Sí, estaria a Sant Feliu de Guíxols. Segurament ja hauria sortit del mar amb la barqueta, i vaig cada dia, i la veritat és que estic molt bé allà. O sigui, fa molts anys que hi vaig i m'agrada molt.
1: Si no fossis metge del son, a què et dedicaries?
2: Ui, podria ser moltes coses, eh? Jo mai he cregut amb aquella clarividència de quan ets jove, vull ser tal cosa, i des de petit ja ho volia ser-ho. Mai, eh? Jo penso que hagués pogut ser moltes coses diferents. M'hagués agradat ser periodista.
0: Què dius ara? Ah, sí?
2: Comunicador. Sí, coses que se'm donen bé, no? Xerrar
0: per això parla també quan va a la ràdio, el tio,
2: És culpa de la meva mare, això, que era molt xerraire i molt bona comunicadora. Mira, t'explico una anècdota. Quan jo era petit, anàvem a comprar a la plaça de Sarrià. Ells tenien una òptica, els meus pares. Jo veia que la mare anava primer a una pagesa i comprava tomàquets. Després canviava i anava a una altra pagesa i comprava les cebes. Després una altra, les patates. Jo li deia, mare, si a la primera hi ha de tot, per què anem a cada una d'elles? I em diu, molt seriosa, perquè totes porten ulleres.
0: Clar.
2: Màrqueting, eh? Màrqueting, eh? Brutal.
0: I
2: una dona que no havia anat a escola.
0: I eren clientes de l'òptica.
2: Evidentment, perquè era l'única que havia a Sarrià.
0: Però sí que és veritat que els botiguers de sempre, sobretot antes, tenien un instint per moltes coses
2: brutal.
0: Que ara al final han de fer tant marketing i tanta història i eren coses de repartir el risc i coses així.
2: Era així.
1: Mira, següent. Estàs arribant a casa i et salta la reserva de la gasolina del cotxe. Què fas en aquest moment? Vas a posar-ne o ho deixes pel proper dia?
2: No, jo normalment ho deixo pel proper dia, no m'angoixo, no passa
0: res. Ah, no?
2: Res. No, no,
0: però jo si
2: no
0: tens una emergència, has de sortir corrents l'endemà.
2: No, pues ja truco els bomberos.
1: A més, tu et mous més en cotxe o en moto?
2: No, vaig en moto. Des que tenia 18 anys, ja tinc el carnet de moto, i per Barcelona sempre vaig en moto. No m'agraden les motos, eh? De fet, no m'agrada conduir.
0: Fa por, eh?
1: No, no t'agrada conduir?
2: No, en absolut. Però m'agrada arribar a puesto i no trobar, i trobar lloc, eh? M'agrada anar al lloc i trobar lloc per aparcar.
0: Clar,
2: i la moto, això, més ideal. I en tinc una de petita, 125, i sempre he tingut petita. És més, va haver-hi un moment que el mecànic em diu, home, per què no en compres una d'una mica més gran?
0: Va,
2: si
0: dos i mig o...
2: Sí. Exacte. Al cap d'una setmana li vaig tornar, perquè em feia por. Perquè,
1: tan grossa.
2: Clar, i vaig ràpid, saps? I vaig ràpid per arribar, perquè no m'agrada, sí? No m'agrada. I aleshores vaig pensar, uf, això no t'anirà bé, eh? Però... Tornem a la petita i anirem més a poc.
0: Però ara de Sant Feliu s'ha estat en cotxe, suposo.
2: Sempre, ah, no, Sant Feliu... Sí. Barcelona, la moto és per Barcelona.
0: No, s'ha de dir que avui...
1: Moto papi,
2: exacte.
1: La Rosalia.
2: Jo t'escolto, Rosalia, t'escolto.
1: Sí?
2: Home, sóc un fan.
1: No l'has tractada, en ella? Dorm bé?
2: Ja vindrà.
1: Sí, no?
0: Sí, ja vindrà.
2: No, tots venen, al final.
0: Clar, sí, tots acaben passant per a la consulta.
2: Bueno, i vosaltres també, eh?
0: Bueno, noi, jo mira, tinc un amic meu que sí que ha passat per a la consulta i algun dia ho he pensat.
1: El coneixem?
2: Sí.
0: No, no el coneixes.
2: Jo puc dir noms.
0: No, bueno, ah, no.
1: Del món arracu, jo crec que...
2: Molts.
0: Sí?
2: Ja t'ho dic jo. I alguns ho expliquen sense cap problema. L'Albert Tom, per exemple, sempre sap que jo l'he ajudat. El mateix Basté sap que jo li vaig donar melatonina fa molts anys.
0: De veritat, n'ha parlat de melatonina.
2: De la nit, clar. Molta gent, molta gent.
0: També t'haig de dir que, ja que hem entrat al capítol aquest, després em diu que em desvio, eh? Però,
1: a mi m'agrada.
0: Sí, però jo he estat 5 anys de la meva vida llevant-me a les 3:20 del matí per anar a la ràdio.
2: Brutal.
0: Entrava a 4:45 i ja et queda la cosa d'haver-hi una memòria del son, alguna cosa, que jo crec que més o menys cada dia a les 3:20 obro algun ull.
2: Això és el teu rellotge biològic,
0: sí,
2: que està programat per dormir a una hora determinada.
0: Val.
2: Si tu el forces durant temps, aleshores el rellotge es toca i et passa el que et dius.
0: També et dic una cosa, eh? Faig un pipi i segueixo dormint, eh?
2: Això és bo, perquè...
0: No em costa gens seguir dormint.
2: Això és bo, això vol dir que tens la consciència tranquil·la.
0: No, això... Ei, bueno, atenció, ojo! Ei.
1: Clar,
0: no, no, que... no.
1: És que...
2: Què us acabo de dir?
0: Acabes
1: que
0: fort de dir...
1: és la consciència, és que...
0: No,
1: és veritat.
0: Això ho has dit per... És que a veure,
2: no, no,
0: pensa que la gent... O sigui, et fa molt de cas el que dius tu.
2: És veritat el que dic.
0: Home, no deu ser l'única causa de no dormir bé, no tenir la consciència tranquil·la.
2: Evidentment, tens
0: que...
2: tota la raó.
1: Però...
2: Però una de les més importants sí que ho és. Per exemple, la meva àvia, que tampoc havia estudiat perquè va passar la guerra, quan jo li vaig dir, em dedico això del son a fer dormir la gent, i diu, això és molt fàcil, eh? La gent que dorm malament és perquè no té la consciència tranquil·la. Al cap de tants anys, una de les causes més importants és el que ens passa durant el dia. És a dir, tot el que vivim durant el dia repercuteix a la nit. Clar, durant el dia passen moltes coses, de tipus laboral,
0: home,
2: de tipus afectiu, de tipus social, i això ens condiciona el nostre dia i fa que quan arribem a la nit arribem amb cabòria, problemes, i si no sabem desconnectar, que és molt difícil, aleshores és la consciència que no ens deixa dormir tranquils.
0: Per tant, solucionin els problemes a la mesura del que sigui possible abans d'anar a dormir.
2: Correcte.
0: I no li facin putades a la gent.
2: És així.
1: Bàsicament.
0: A no ser que no, tant li foti i així dormirà millor.
3: Per sort, després del 12 d'agost, tothom dormirà plàcidament per sempre.
0: No, professora Olivia Làctia, no. La gent no morirà durant l'eclipsi. No, és una teoria...
3: Té raó, no morirà, deixarà de veure. Que
0: bueno,
3: és
0: va, però ja d'aquest color.
1: Ara que justament la Olivia Làctia menciona l'eclipsi, tens pensat on el veuràs?
2: He de dir que no m'importa gaire això. Jo entenc que hi ha gent que ho té molt present, que li agrada molt, que fa coses, que n'hi ha d'excursió, que s'ho prepararan. No,
0: i és el segon convidat d'avui, disculpa que talli, que ens diu que li bufa una mica la qüestió de l'eclipsi. Perquè hem parlat amb el Xavier Melero abans.
2: És així.
0: I també ens ha dit que... O sigui, per tu, home, per tu, si estàs allà... Bueno, clar, quarts de nou,
2: clar,
0: què estàs fent ja?
2: Què veuré? Queda... Doncs que se'n fa fos de seguida, estem un minut foscos i després torna la llum.
0: Tu estàs tan tranquil·la de Sant
2: Feliu?
0: Sí,
2: és com si estigués a la casa, llavors tanco la finestra, la torno a obrir i torna a sortir el sol. No, la veritat és que entenc que sigui un fenomen que d'alguna manera doncs a la gent li agradi, no? Perquè no el tornem a veure mai més, però realment a mi condicionar-me per anar de viatge, per exemple, la meva filla li encanta, i aleshores s'anirà a Bovera, un poble d'allà, que és on és el seu marit, amb els nanos a veure l'eclipsi i tot això, ja té les ulleres i tot això. Déu meu, ulleres i tot això. Però sabem alguna cosa del son i l'eclipse?
0: A veure...
1: No, és que això... No, és que ens ho has dit abans i necessito que en parlem ara mateix, de com ens afectarà el dia aquest, perquè... No, digues...
2: Això és molt nou, no s'ha parlat mai, eh? Fixa-t'hi que serem els primers de parlar d'aquest tema. Ja veuràs que demà sortiran reels, sortiran coses d'Instagram, que l'Estivill diu coses sobre el son
0: doncs,
2: i l'eclipse.
0: Doncs atenció als dels reels, atenció de recu.cat, atenció a tothom, que ara l'Estivill la deixa anar...
4: Exclusiva.
0: Exacte, sobre el tema de la relació entre l'eclipse i la son.
2: Correcte, no hi ha cap treball científic que ens digui que un eclipse pot alterar la son, correcte? Sí que és veritat que de forma col·lateral pel tema dels horaris i pels hàbits, la gent que està preparada per anar a algun lloc i passen, per exemple, el cotxe moltes hores, canvien les rutines. Tot això sí que pot afectar el son, però mai l'eclipse en si afectarà el son. Tot i així, fixa't que la mateixa Generalitat ha obert un programa que es diu Solaris 12, que és una app, perquè la gent posi les seves experiències i les seves impressions, i això pot ser caòtic, perquè, clar, imagina't allà gent pirada que comença a explicar coses que no, a mi l'eclipse lo que me ha dado son erecciones nocturnas.
0: Per ojo! Ojo!
2: Són bueno, coses que la gent pot dir, no? I, però no és científic.
0: Però
2: no
0: el, que, científic. O sigui, el que té a veure amb la translació de la Lluna i de més, o sigui, potser influeix més una marea o la força de la marea provocada per la Lluna que no pas...
2: No, no, això segur que és cert. És a dir, sabem segur que per les marees
5: la
2: estan
5: influenciades
2: pel, no. segle, pel segle de la Lluna, eh? Sí, i pel ritme biològic, no? Però, evidentment, l'efecte bàsicament d'estar una hora un minut i mig, em penso que dura.
0: Sí,
2: no?
0: Sí, més o menys...
5: La erecció?
0: No, l'erecció no, a l'eclipsi, home, no comencem.
2: Bueno, a vegades l'erecció també dura un minut i mig en alguns, eh? O sigui,
0: bueno, però això no és el teu negociat, eh? És més bueno, puigverd que...
2: Sí, però sabem coses d'això, eh?
0: Moment, atenció.
5: ¿Por qué nos levantamos con la tienda de campaña?
2: Exacte, no, perquè a la fase REM, que és una de les fases que dormim, que és l'última que dormim, tenim ereccions.
5: Ojo!
2: Per això fem que la gent... homes, sobretot, dormin sense pijama que els apreti. Perquè si els apreta un slip, per exemple, abans es dormia amb l'esquijama, us en recordeu?
0: Sí, que
2: això apretava moltíssim i ens despertàvem per culpa de les ereccions. Per això es va dormir com ho feien els besavis, amb aquell camisón o els avis que no molestaven.
5: Jo tinc una de juix.
0: Bueno, i llavors, o sigui, bueno, és un consell col·lateral. No, no, és que no...
1: És que ara m'han sortit moltes preguntes.
3: Postmortem també hi ha ereccions.
0: Per això hi som, per això hi som, per fer les preguntes.
1: Per tant, el dia de l'eclipsi... En certa manera ens pot...
0: No, l'erecció no té a veure amb l'eclipsi, eh? Exacte, no, exacte, és un altre tema.
1: D'acord, l'altre tema... No, digues.
2: No ens afectarà des del punt de vista fisiològic el fet d'estar, doncs, un minut i mig a les fosques i després de tenir llum. Això no afectarà. Sí que pot afectar les rutines de la gent que vagi a algun lloc, que canvin l'hora de sopar, que se'n vagin...
0: L'excitació del dia, diguem.
2: Correcte.
0: Per això també un dia de final de Champions també te'l fec el son.
2: Evidentment, o més. Si guanya el Barça, no tant, eh?
0: Perdona, doncs ara que ho dius, no, a mi em passa, bueno, i suposo que a tothom, que després un partit potent del Barça costa molt dormir, eh?
2: Clar, perquè segregues cortisol.
1: Oh, molt!
2: Clar, segregues cortisol, és a dir, una substància, i també endorfines, que són aquestes activacions que tenim, per exemple, quan fem esport al matí, que ens fa molta mandra llevar-nos, després de fer-lo ens sentim bé. Si fem esport a última hora de la nit, aquestes endorfines ens donen activitat i ens és més difícil dormir. Per això el tema del... Mira, això hi ha una cosa molt clara que tenim molt ben estudiada i que ajudem a molta gent, molts esportistes d'èlit, que no poden dormir després de fer la seva activitat.
0: Clar.
2: Aleshores, què passa? Igual que els actors de teatre que estan fins l'última hora de la nit fent un esforç, com és el de fer de la seva obra, no se'n van a dormir a l'endemà.
0: No, se'n van a fotre copes.
2: I saps per què?
0: Bueno, per baixar
1: per
0: el ritme.
1: Dormir,
2: correcte, no perquè siguin
0: sí, però el gintoniquillo que cau tampoc potser ajuda molt a dormir.
2: Evidentment. Això potser no, però no poden dormir de seguida,
0: clar,
2: perquè han de desconnectar i necessiten com a mínim una hora i mitja, per això se'n van a dormir més tard. No perquè siguin uns bandarres.
1: No, clar, per descansar, que a mi, t'he de dir...
2: Correcte.
1: Ja sé que no sóc actriu, però a mi em passa una mica ara amb el versió. Jo quan torno a casa...
2: Segur.
1: És que necessito descansar.
2: Desconnectar. Clar, perquè tu vas activant. Mira, mira quin ritme porteu de preguntes ràpid, no sé què, les hores, control, tot això. I a més, després el temps que tardeu en preparar tot això, que és molt. El teu cervell està ple d'informacions. És una mica... Mira, i canvio de tema, però us agradarà. El mateix que passa a la nit quan mirem el mòbil, que molta gent diu, no, és la llum la que molesta. No és tant la llum, sinó que és els Instagrams, la informació que reps, que hi ha una hiperactivitat, que és la mateixa que tens tu aquí després de sortir del programa. I a més, l'algoritme d'Instagram et dona informació del que t'agrada. Si t'agraden les plantes, et començarà a posar coses.
0: Hi ha recompensa tota l'estona.
2: Correcte.
0: No?
2: I llavors et manté alerta i no et deixa dormir.
0: Doncs no em renyis, doctor, perquè jo llegeixo el diari des del llit moltes vegades.
2: Mira.
0: Sí, no hauríeu... Sí, perquè com que et posen el diari l'endemà, la nit abans...
2: Clar.
1: Però el diari... Clar, el mòbil...
0: No, notícies de l'endemà... ja sé que no ho vaig a fer, perquè manté el cervell despert i clar. No.
2: Una de les recomanacions per desconnectar és fer alguna cosa que no tingui res a veure amb la nostra feina. En comptes de llegir el diari, hauries de fer un puzzle, o un sudoku, o alguna cosa, o jugar cartes amb el col·lega que tinguis a la vora.
3: O fumar-te un porro.
0: No, home, no, sisplau,
1: Rosalía. I tu...
5: Bueno, había otra cosa peor para los que trabajábamos por la noche, que era, si ya lo expliqué en el podcast de José Ramón de la Morena, que si entraba por el jardín y pasaba por la cocina, abría la nevera y me comía el niño Jesús por un pie.
0: Sí, pero no convé
5: menjar. Entonces tendría que entrar por la otra puerta para ir directo a la cama.
0: Vaja. Bueno, no mengis tant, no és bona idea tampoc atipar-se abans d'anar a dormir.
2: No, no, és molt dolent.
1: Seguim amb el qüestionari, no?
0: Sí, perquè és que... Sí, prèvies, sí, és que
2: la fet... Estàs a la primera, no?
1: Sí, i t'anava a obrir una altra...
5: Que vuelva a Lujas.
1: Un altre punt, diguéssim, del que comentaves, que durant la nit tenim uns certs orgasmes, o així has dit?
0: No, ha dit ereccions.
1: Tenim... Ereccions, perdona.
2: Tant els homes com les dones.
1: És que tenim, per això, una companya d'aquí, del Versió Estiu...
0: Ai, mare... A veure què sortirà.
5: Marta Torrente.
0: No, no diguis no.
1: A.C. m'ha comentat que ella, a la nit, tenia com, sí, com un cert orgasme o com una mena d'estimulació sexual.
2: Correcte.
5: Ojo!
2: És correcte, mira. Es
5: produeix... La tenemos por la línea 3.
0: Va, calli.
2: És correcte perquè durant la fase REM, que és un dels graons del son, es produeixen dilatacions a tot el que són les venetes que ens irriguen el penis en els homes
5: ojo!
2: I el clítoris a les dones. Els homes, evidentment, hi ha l'erecció perquè entra la sang i llavors per això es fa dura. En canvi, les dones també creix, però evidentment no tant de forma tan evident, no? Però sí que es pot notar aquesta mica...
1: Clar, et lleves
2: de...
1: endavant, ui!
5: Bueno, és la teva opinió, no?
0: No, Sergio. Però sí que és veritat que això que seria l'anomenada trempera matinera.
2: Correcte.
0: Que està... Sí... Que sí, no ho havia sentit mai.
2: I tant.
0: Sí, home, si hi ha una cançó la trinca sí, i tot, de la trempera matinera.
1: Sí, sí, sí.
2: Molt cançó... català, això.
0: Molt, però s'havia atribuït a... Hi ha una mena de saber
2: de
0: popular
2: pixera,
0: que diu que és el pipí acumulat.
2: Sí,
0: no,
2: no és veritat.
0: No és el pipí acumulat,
2: no,
0: eh?
2: No, perquè tu pots tenir pipí a mitjanit, per exemple, nosaltres que som més grans, que necessitem llavors a mitjanit, sí, no sí. Ens llevem amb ereccions, sinó amb ganes de fer pipí.
5: Sí, no, tu no és la teva opinió.
0: No, tu, Sergio, va, però és la teva opinió. Que l'expert aquí és el doctor Estivill, sisplau.
1: I hi ha algun tema del qual no vols que parlem
0: entonces...
1: avui?
2: No, podem parlar del que vulguis, eh? No tinc cap problema en parlar de tot. Sempre i quan sigui del son, clar, perquè només sé de son, eh?
0: Bueno, altres home, coses, no. I de la vida també ens esforça.
2: Bueno.
0: Et proposem que triïs la durada de l'entrevista a partir d'ara, que portem ja...
2: Quan?
0: Portem un quart d'hora, diria, o 10 minuts, un quart
1: d'hora. Sí, 10 minuts segur.
2: Com ens enrotllem, eh?
0: Sí, no, però és igual. Ja, mentre resulti interessant pels ulls, ens anem bé.
2: Molt bé.
0: I estic ara preparant el despertador perquè pots dir, bueno, l'alarma, pots triar 10 minuts d'entrevista a partir d'ara, 15 minuts més, 20 minuts més, 25... O et quedes fins a les 8 i participes a la tertúlia esportiva?
2: No puc quedar-me fins a les 8 perquè tinc un altre compromís a les 6 i mitja, però fins aleshores jo puc, eh?
0: Sí.
2: Justet.
0: Bueno, quina l'arma poso, aleshores?
1: Mira, només et dic una cosa, disculpa, Pere.
2: L'hora que vosaltres decidiu, em va bé.
1: Jo només et dic, hem rebut ja un mail d'un oient que pregunta coses sobre el dormir. O sigui que...
2: Si obriu línies, veureu que és
0: sí,
2: sempre, doncs, sempre.
0: Si obrim línies, serà no parar. I a més, tenim moltes preguntes per fer. Mira, faré una cosa. Posaré 23 minuts a partir d'ara.
2: Genial.
0: Sembla bé o no?
2: Som-hi. Sí, sí.
0: Això, aquí hi ha una alarma posada i fotrà un merder, això, perquè fa molt de merder. Escolta'm, ja seguirem parlant de la son, perquè n'hem parlat molt només en la part preparatòria.
2: Val.
0: Però tu no sé què t'ha passat a Instagram, que has tingut un lío, que t'han suplantat, que s'han aprofitat de la teva cara, que han fet... Què és aquest merder que tens a Instagram? Explica'ns-ho.
2: Bueno, això li passa a molta gent, que fem, bueno, que posem informació a Instagram, i clar, com que la veu molta gent, ara penso que tinc 213.000 seguidors a Instagram.
0: Ostres, són molts, eh?
2: Això és molta gent. Aleshores, què passa? Doncs bé, moltes vegades no és per fer mal, eh? Simplement, no sé per què, és per tocar la pera. Perquè no crec que en treguin cap benefici. 3 vegades m'ha passat. Una vegada resulta... Sempre és amb accent sud-americà. És molt divertit, eh?
0: Sí.
2: Clar, els que em coneixen ja veuen,
0: no, ja veuen, que...
2: Ja veuen que no anem bé, eh?
0: Senyor
2: no
0: Oriol.
3: No falla, sempre són els de fora.
0: No, sempre són els de fora, però en aquest cas el doctor...
2: Accent sud-americà, sí,
0: bueno,
2: sí.
0: Tenen accent sud-americà, però podien ser no d'aquí perfectament, eh?
2: Sí,
0: l'accent
2: sí,
0: és una cosa.
2: Sí. Aleshores utilitzen l'avatar, bueno, l'Instagram, per fer aquests anuncis. Veus la meva cara, veus com parlo, amb l'accent. Algunes les han fet en anglès, fins i tot, amb un anglès perfecte. Because I can speak English without any problem. Llavors, home, clar, han enganxat aquesta fase per fer-ho. Aleshores, bé, suplanten la identitat. El perill és quan utilitzen recomanacions de tipus mèdic.
0: Ah.
2: Una d'elles va ser que utilitzaven el bicarbonat per curar la pròstata. Sort que el bicarbonat no fa res.
0: Fa pair millor i poca cosa més.
2: Clar, però imagina't que una persona doncs en pren molt, s'intoxica i diu, oh, és que lo dijo el Estivill, i em denuncien. Llavors, tinc un bon amic, el Bruno...
0: No saben Pérez Juncà?
2: Sí, sí.
0: Hombre!
1: Sou amics, mare de Déu. M'encantaria estar dinant amb vosaltres un dia.
2: En sèrio? Mira, tenim uns calamars pendents.
5: Ja està buscando el gañote.
1: No, però perquè Bruno Pérez Juncà també és una eminència.
2: És maquíssim i és molt bo. I ell m'ajuda, i llavors m'explica què hem de fer.
0: És un savi de la cosa.
2: Brutal. Llavors diu que he de denunciar a les xarxes, que després he d'anar als Mossos. Els Mossos ja en coneixen. Hola, una altra vegada per aquí, doctor.
0: Sí.
2: I així ho fem.
0: Perdona, m'està a punt d'explotar el cap d'aquesta connexió entre el Bruno Pérez Juncà, que quan l'entrevistem al Basté o d'altres programes, sempre ens renya, canvieu les contrasenyes, no sé què, i a més parla amb aquell accent, no sé si és de la Garrotxa, o de Banyoles, no t'ho sabria dir, de per allà dalt, però... Bueno, una abraçada al Bruno Pérez Juncà, allà on estigui.
1: Divulgador de ciberseguretat, eh?
0: I forense informàtic, i és forense.
2: Correcte.
0: Ell es dedica a participar de judicis o de qüestions legals, en la que ell diu si un arxiu és veritable, si les metadades es corresponen a aquella imatge, o aquell... No, és que és un...
2: I té molt prestigi.
0: És un fenòmeno.
2: I li agraden els calamars a la Roma.
0: Ojo!
2: T'ho juro.
0: I els fas tu?
2: No, anem a un restaurant que ja tenim allà a Sant Feliu de Guíxols. És molt divertit.
5: No serà el de Blanes.
2: No, Sant Feliu de Guíxols.
5: Los calamares a la romana en Blanes.
0: Per què en Blanes?
5: Perquè hi ha un sitio...
1: Coneixerà
0: ell
1: un.
0: Bueno, José María, no comencem. No
5: d'on diu jo com Montserrat?
0: No, va, sí, que ja sent que és catalana i vostè tot aquest rotllo ja ens ho ha dit diverses vegades. A veure, també ets tan modern... que tens un podcast que es diu Càpsules del Sueño.
2: Correcte.
0: Ens l'hem mirat i hem trobat coses com el somni dels pingüins, el somni de la dona, com ha canviat el llit... Sí. Bueno, estem aquí, com et va això del podcast?
2: T'explico una mica la història anterior.
0: Sí.
2: Fa uns 3-4 anys, un company vostre, que havia treballat a la ràdio, que bé, em va convidar, em diu, et faré una entrevista, em cita en un lloc, i aleshores em fa seure en una cadira i estem una hora i mitja parlant. Jo al final li dic, on passaràs això que és tan llarg, que hauràs de tallar molt? Diu, no, això és un podcast. Jo no havia sentit mai el que era un podcast. I aleshores em diu, no, això ho penjarem a YouTube i això serà informació per la gent.
0: Va.
2: Evidentment, ell va treure una pasta d'això, jo no vaig veure ni un duro, però és igual, seguim sent amics, perquè allò va representar que molta gent va començar a informar-se, a venir a la consulta. I llavors vaig descobrir que la gent jove no ens coneix. Ens coneix molt la gent de 40, 45 en endavant, no? Però la gent jove no mira la tele, no escolta la ràdio, no llegeix els diaris, però estan molt ben informats i ho fan en podcast. I ho vaig veure amb els meus nets. Jo tinc un net de 40, 21 i l'altre 18 i un dia em diu el de 21. Ei, que t'hem vist el podcast! I jo dic, què dius? Què és això? Diu, no, t'hem vist i t'hem escoltat. I jo dic, com ets capaç d'escoltar un podcast d'una hora i mitja si tu passes un reel i en 10
0: i
2: segons...
0: I no en fas cas quan
2: no
0: a casa.
2: Pares, no?
0: Sí.
2: I em diu, no, perquè ho escolto quan vaig amb el bus, quan vaig amb
1: molt.
2: El metro, entremig, i és, com que és interessant, t'escolto. Aquest podcast va tenir 6 milions...
1: Oh.
2: Sí, un reel d'aquest podcast va tenir 6 milions de... És l'Uri Sabat, el company.
0: Ah, sí, tant, que havia estat...
2: Molt bon amic, molt
0: havia
2: bona gent.
0: Havia estat prohibit als pares, jo el sentia molt jove per la ràdio.
2: Correcte.
0: Sí, sí.
2: Doncs un dels reels, 6 milions, i el podcast, 2 milions i mig portem.
0: Uf!
2: Clar, llavors jo vaig pensar, ostres... Havia anat a la Melero, coneixem tots.
0: Hombre, gran de la
2: Melero. També.
5: Lo hemos tenido aquí a las 4.
0: No lo hemos tenido a las 4, la Melero.
1: El Xavier Melero.
2: Ah, s'ha confós.
0: La Melero.
2: Una magnífica amiga presentadora, molt bona, per cert.
0: Gran presentadora.
2: Total, que vaig sovint a parlar del son, no? I sempre em diu, mira, Eduard, avui l'audiència ha sigut tal, i sempre és altíssima.
0: Sí.
2: I va coincidir que havien estat com 300.000 persones que havien escoltat l'entrevista. Clar, jo vaig pensar, 300.000 en 20 minuts que va durar a TV3, i 10 segons o 15 segons... amb un reel 2,5 milions, això és brutal. No? I llavors, a partir d'aquí, he començat a col·laborar amb tothom. Jo, tothom que em demana, hi vaig, eh? M'és igual, no miro si tenen molta repercussió o si no, és igual, nanos que comencen, perquè sempre tots tenen audiència.
0: Però també t'ho fas tu, això, perquè estan parlant del Càpsules de Sueño, que aquí, és teu, aquest.
2: Correcte,
0: aquest
2: és teu. Això és la continuació. Ah. Al veure que hi havia tanta audiència, vaig pensar, ostres, doncs el que farem és un àudio, un podcast, un d'àudio, gratuït, evidentment, que el poden trobar a Spotify, i començar a explicar coses que puguin interessar la gent per anar formant, per anar informant, i explico coses com el son de les abelles. Per exemple, tu saps que les abelles dormen?
1: A veure, no... Però de què va això?
2: Clar, què va això?
0: Home,
2: va?
0: A veure, els animals...
2: T'explico? Sí, sí. Dormen tots, tots dormen, els gossos dormen, els gats.
1: I els pingüins, també.
2: Evidentment, tots diferents, tots diferents.
0: Com dormen abelles? Van dormir allà on fan la mel o on dormen?
2: Molt divertit. Mira, les abelles n'hi han de dos tipus, les que acaben de néixer, que són les més joves, que no surten i es queden cuidant les larves. Aquestes quasi no dormen, perquè estan contínuament vigilant. Després estan les que treballen, les que se'n van fora i busquen la mel, aquestes dormen molt similar que nosaltres. A més, dormen per la nit. I durant el dia és quan volten. I, a més, quan dormen, tu veus que, evidentment, no tenen parpelles, però veus que les antenes se'ls hi baixen, i algunes d'elles els hi cau fins i tot el cap cap endavant, com quan la gent que va al metro que s'adorm sí, i li cau el cap al costat, cotxe, sí, doncs sí. Ho fan igual que nosaltres. És molt interessant. Explico moltes coses, el son de la dona, per exemple.
1: Clar, és que m'ha cridat l'atenció perquè del son de la dona tenies 3 o 4 episodis, clar. Que és molt diferent que el de l'home, o...?
2: És molt diferent, perquè es pensa la gent que només és el problema de les hormones que us condiciona, però no, no. També hi ha l'aspecte social. Les dones dormen pitjor que els homes. És un 60% de mal dormir de dones contra un 40% d'homes, perquè hi ha la part hormonal, per exemple, la primera regla ja fa que dormiu malament, després quan us quedeu embarassades, després el part, després quan doneu el pit i després la menopausa. Això ha estat molt relacionat amb les hormones. Però després hi ha el rol social. A les dones us han enredat. Què fas aquí? Què fas aquí? Quants anys tens? És molt jove, no? I tu treballes, però també cuides de casa. I tu em diràs, no, el meu marit m'ajuda, la parella m'ajuda. Sí, m'ajuda. M'ajuda no. Qui pensa?
1: No,
2: perquè
1: no
2: és fer l'acte, sinó qui pensa, no?
4: Però...
0: Aitana,
4: també bona... aquí lluitant, a RAC1 cada dia per visibilitat, això també esgota i per la teva culpa dormo menys.
0: No, Aitana, bona tarda.
4: No. Bon matí.
0: Bueno, bona tarda, que són 6:15. A veure, el doctor Estivill...
4: Digue-li que és culpa seva.
0: Però culpa meva què? No és culpa meva.
4: Que dormi poc.
2: És el rol.
1: Però a més, perdona,
2: rol social.
0: Està fent una reflexió general, no és culpa de Pere Mas, aquest masclisme. Però, més... o aquest comportament.
2: És un masclisme, claríssim.
0: Sí, clar, però no és culpa meva.
4: Digue-ho, digue-li.
0: Bueno, vale, però pots intervenir, però no cal rajar de mi.
1: No, Aitana, sé que surt, no sé si tu et passa, però li comparteixo. Surt de la teva competència. Però pot ser que les dones també, anar al lavabo, tenen més problemes que els homes?
2: No ho conec tant a fons, això. No et podria donar dades exactes. Però el que és segur, segur és que la pressió social sobre la dona és molt més gran. Us han enredat.
1: Sí,
2: us,
1: sí, no.
2: Us han incorporat al món laboral que, i no sí. Us han desincorporat al món
1: exacte.
2: De la dona.
1: No, i que, escolta'm, és que a més el pitjor, jo amb les meves amigues ho parlo, jo em sento molt superior que molts homes. I penso, per què no estem nosaltres dominant el món?
4: I per què no estem fotent bufes
1: no,
4: aquí i a ell? Per què no estem fotent fora aquí tothom?
0: Són molts anys que s'arrosseguen molts comportaments.
2: Sí, sí, molt sobretot molt de força, sí. Pagar... Saps?
5: Però vamos a ver, ¿dónde ha visto una mujer trabajando? No, coño, es que tienen que estar en casa.
0: No tienen que estar
5: como en mi caso, que trabajaba 16 horas.
0: Sí, no comencem, José María.
5: Y ella se ocupaba, pues, de los niños. Yo no he cambiado un pañal en mi vida.
0: No es pots estar orgullós d'això.
4: Penses amb el cervell baix.
5: ¿Cómo que no?
0: Temps han canviat, José María, i ara les generacions més joves ja es fa tot més equilibrat. Potser no tant com caldria.
4: I ara queda RAC1, eh?
0: Bueno, doncs val, queda... Bueno, podem avançar o no podem
5: avançar? Yael, que se vaya a hacerse el DNI, que todavía lo tiene caducado.
0: Que la Yael ha dit, tens el DNI caducat.
5: I que se dediqui a esas cosas.
0: Però no, no. Ha dit que és superior a nosaltres, la Yael, eh?
1: Sí, no, he de comprar pa, jo, per exemple, que amb la meva parella no hem pogut anar a comprar pa. No sé per què estic dient
4: una dada
2: no, no, però és veritat, la dona és la que pensa,
1: sobretot.
2: No, però
1: jo estic constantment pensant, jo, la meva parella és home i ell, o sigui...
2: Tu saps quan se'n recorda que falta paper de vàter? Saps en quin
1: quan
2: moment?
1: Quan no n'hi ha, sí,
2: evidentment, quan faixis amb la mà i ara no ens
1: no,
2: veuen...
1: No, jo estic constantment pensant en, vale, gestionar no sé què, ara
2: les
1: hem de comprar tal o altre,
2: les pastilles per rentar la roba, tot això ho penses tu, i si tinguessis nanos, encara més.
1: Sí, sí.
2: Qui va al pediatre, quan
1: no, no,
2: quan
1: si jo penso
2: dentista...
1: fins i tot quan ha d'agafar ell hora al mecànic.
2: Correcte.
1: O al metge, i penso, no has de fer que...
5: Això tiene un nombre. Calzonazos.
0: No va, prou.
2: Tot això ho expliquem a les càpsules del son, que, bueno, estan fetes perquè la gent doncs sàpiga més coses d'aquest tipus.
0: No podrem avançar, perquè tenim...
2: Terrible.
0: No, però no perquè tot enrotlli, sinó perquè el tema és molt interessant i van sortint tota mena d'històries derivades i tenim avui la Yael molt... Jo et volia preguntar diverses coses abans d'anar als consultoris, perquè tenim aquí consulta, hem de passar consulta.
2: No acabarem.
0: No acabarem, és que t'hem de tornar a convidar un altre dia, eh?
2: Quan vulguis.
1: Però podem anar directament.
0: Sí, a on?
1: No?
0: A on directament? Estem aquí al...
2: Vols que t'expliqui les paràlisis del son?
6: Se recomienda el Vladimir.
2: El Vladimir, una paja i a dormir.
1: Això va molt bé. Jo, mira...
2: Brutal.
1: Oi, és perfecte, això.
2: Brutal.
6: Sí, que cabe duda, no?
0: Però, és un bon sistema.
2: Saps per què? Perquè després d'un orgasme... I en l'home és diferent de la dona.
1: Ja.
2: En l'home, després d'un orgasme, ve una relaxació. I si tu ho fas a l'hora d'anar a dormir, o fas l'amor abans d'anar a dormir, com que tu estaràs cansat, l'home, serà més fàcil que relaxi i s'adormi. La dona manté, després de l'orgasme, un nivell d'excitació...
6: La peli quiere más.
2: Alta, correcte.
0: Vol repetir, sí, la dona vol repetir, sí, la vol
2: llegar a dormir. La dona no s'adorm i l'home sí.
1: Això
2: I és
1: passa.
2: Quan el mira i diu, ja estàs dormint, sí.
1: Sí,
2: és
1: això així, passa.
2: És per culpa d'això.
0: Per tant,
2: o degut a això.
0: Senyores catalanes, no es queixin si hi ha son, que és una qüestió que...
4: Son d'un sol ús.
0: Bueno, depèn.
1: No, però...
2: Per això és millor fer l'amor després de la migdiada. Un altre tema, un altre tema. Fer l'amor després de la migdiada.
6: Que cabe duda.
0: Després de la migdiada, sí. Llavors tornes a fer una altra migdiada.
6: Qual és la rima?
2: No, perquè no t'adorms, perquè no estàs cansat.
1: Ah. És que
2: la nit t'adorms,
1: per...
2: a la nit t'adorms perquè estàs cansat. Tot si això... no estiguessis cansat, no t'adormiries.
0: Tot això venia pel Vladimir, eh?
2: Sí. Una paja i a dormir.
1: És una pràctica molt... A casa meva és molt comuna, aquesta pràctica, el Vladimir. De veritat, t'ho dic.
4: Ja
2: no, m'encanta.
1: No, per... O sigui,
0: la dutxaja?
2: No per mi.
1: No, o sigui...
0: Perdó, i la dutxaja?
1: No, jo aquesta no la practico ni
2: no la conec.
0: No, és igual, ja deixem-ho, que potser els meus nebots estan escoltant.
1: Sí,
0: després em preguntaran tot de
2: cosa. No, però això els nens ho saben millor que nosaltres.
1: Sí, tens
0: raó. Surten ensenyats. Bueno, escolta'm, passem consulta.
2: Va.
1: Sí,
0: li preguntem pel Jack Johnson.
2: També.
1: Mira, és que això m'ha fet il·lusió
0: tens,
1: a mi.
0: Oi que, és que la Yael, preparant el guió, ha descobert que ets molt amic del Jack Johnson, que has versionat el català, no sé quina cançó.
2: Vàries.
1: Vàries, a més. Però no les heu gravat en estudi.
2: Sí, les tens en un disc. Les tens en un disc. Si l'últim disc que hem gravat, que es diu Adeu Paf, Adeu Paf,
1: fantàstic.
2: Busca Adeu Paf, dos cançons del Jack.
0: Adeu Paf, perquè tu també ets el de Paf, era un drac màgic.
2: Correcte.
0: Però avui no et faran cantar.
2: Menjant
0: no
2: l'olla tanta gent durant tantes generacions que hem decidit acabar ja.
0: Que vols que canti, ja.
2: No.
0: La Rosalia.
4: Home.
2: Podem cantar junts.
4: Un
2: amb el Serrat hem cantat, el Paf, el drac màgic, amb
4: doncs
2: el Serrat.
4: Fem-ho.
2: Segur.
4: Fem-ho junts.
0: Però per què vols que canti amb tu, Rosalia?
4: Perquè la Yael ho ha posat al guió.
2: No marejarem a la gent.
1: T'explico
0: la teva relació, sí, amb
2: del Jack,
0: amb el Jack.
2: Més que jo, la té la meva filla. La meva filla va estar un any als Estats Units, a Califòrnia, i va coincidir en el high school amb la Kim, que és l'actual dona del Jack, i amb el Jack. Es van fer molt amics i han estat amics tota la vida. El Jack en aquell moment encara no havia començat a cantar.
0: És molt conegut,
2: i en canvi, després, doncs, arrel d'un accident que va tenir fent surf, va començar a cantar i fer unes cançonetes. I t'explico una anècdota que riuràs moltíssim. Bueno, ara és molt amic meu, molt nostre, de la nostra família, cantem junts, quan ve aquí hem cantat alguna vegada, l'última vegada va ser al Portaferrada, que vam cantar una cançó que, si vols, després posarem, però l'anècdota bona va ser que la primera vegada que va venir a veure'ns a Espanya, després de que la meva filla tornés, que va ser això fa més de 25 anys, doncs aleshores agafa la guitarra i em diu, oi, he fet una cançó, i que la voleu escoltar? I jo escolto la cançó, aquesta tan famosa que n'ha vengut milions i milions, i a la meitat jo li dic, està molt bé, però en saps alguna dels Beatles? Imagina't la meva visió per descobrir talents internacionals. Li vaig dir, està molt bé aquesta, Jack, però en saps alguna dels Beatles?
1: Mare de
0: Déu.
2: Que va ser avorrida. Avorrida. I després resulta que és un tio magnífic.
0: Perdó, dius que hi ha una que heu fet tu conjuntament, tu i el Jack Johnson, a Portaferrada.
2: Sí.
0: A veure, anem a buscar, a investigar, si, com que has dit, després la sentirem, com si el doctor Estivill manés en aquest programa.
2: Perquè he escoltat algun sorollet.
0: Es compleixin. Has sentit algun sorollet?
2: Sí, si busques, per exemple, Falsterbo, Portaferrada, Jack Johnson, sortirà un trosset de la cançó.
0: Ah, és un vídeo. Falsterbo és la paraula clau, que és el teu grup. Molt bé.
2: Estava amb el Jack, aquesta és la relació amb el Jack, i seguim, perquè ara torna a venir, la notícia és que l'any que ve torna a venir.
0: Torna a venir?
2: I
0: fareu alguna cosa conjuntament?
1: Home, segur que farà algun bolo, no?
0: Segur. I deu menjar alguna cosa, uns calamars a la romana, alguna cosa d'aquestes?
2: Amb el Juncà.
0: Amb el Juncà. Jo, això, el tema...
6: O amb Vladimir.
0: Sí, no, però ja amb el tema... És que avui, clar, amb el que has fet avui estarem tota la tarda amb el Vladimir. A veure...
2: Consulta.
0: Passem a la consulta?
1: Vinga.
0: Una cosa, tu va haver-hi en el seu moment el llibre aquell, com es deia?
2: Nen a dormir.
0: Duerme-te, niño, nen a dormir.
2: Correcte.
0: Encara dura la controvèrsia de què hem de fer amb el nano, si l'hem de fer cas, no l'hem de fer cas, que és un tema que hi ha a l'escola estivill i l'escola no estivill.
5: Escolta, jo ho vaig dir fa poc en un vídeo Instagram i em van posar a parir.
0: Què van dir? Que feies que deixaves el nen plorar i que es fotés?
5: Perquè vaig explicar que vam fer el mètode estivill i, escolta, em van posar a caure d'un burro.
0: Molt bé, però tu va funcionar, Víctor Pazzi.
5: També em van funcionar amb el gran.
0: Perfecte, amb el gran, molt bé. Doncs dèiem, la controvèrsia aquesta del nen... L'he simplificat molt jo, la tesi, però tu ja saps...
2: No, està bé, està bé, perquè és el que surt a les xarxes. La controvèrsia només està a les xarxes.
0: Val.
2: És a dir, en el món científic no hi ha cap controvèrsia, perquè el que jo he explicat no ho he inventat jo. Jo no sóc un gurú, jo sóc un científic que ha explicat el que la ciència ha demostrat. I hi ha un grup de nens que vam treballar fa molts anys a Detroit amb el meu amic Richard Ferber, que vam fer aquest compendi de normes per ensenyar a dormir als nens que tenien problemes. I una de les tècniques que fèiem servir és el que se'n deia les tècniques d'extinció, que són coses que fan els psicòlegs, que estan ben documentades i que sabem segur que no crea cap controvèrsia. Després va començar a venir les xarxes, i a les xarxes van començar a haver-hi la gent que, ui, pobre nen, que, bueno, en el fons, pues, tots són de la mateixa, diguem-ne, fornada, no? Que el nen no se'l pot contradir, el nen, si vol dormir al terra, que dormi al terra, si vol patates...
0: Si vol menjar, no menjarà mai verdures...
2: que mengi amb les mans i tot això, que això és respectable. Jo no he entrat mai en controvèrsia. Sempre explico que nosaltres tenim unes idees, unes tècniques científiques que podem ajudar a la gent. I qui les volia aprofitar, que les aprofiti, i qui no, doncs seguirem sense menjar pèsols tota la vida.
0: Ah, exacte. A part de l'alimentació, que seria un altre front, és que estem obrint molts fronts i moltes carpetes, però sí que és veritat, em perdó per l'expressió, que el nen, sigui per intuïció, no sé com, instint, més aviat, instint, és molt puta. I sap que si plora... està fent un xantatge emocional als pares, que la majoria poden no resistir el xantatge.
2: Això se'n diu acció-reacció. Els psicòlegs ho expliquen superbé. Els nens fan accions per aconseguir reaccions. Per exemple, molt típic, eh? Un

0: expressar amb tu, que és quan un nen petitó, de 3, 4 anys, sí, o que sigui, sí, cau,
1: sí,
0: mira al voltant si l'han vist els pares.
1: Correcte.
0: Caure. Si no l'han vist caure, s'aixeca i continua.
1: Correcte.
0: I si l'han vist caure, es fot a plorar com un desgraciat.
1: Evidentment.
0: I dius, tio, t'has fet mal o no t'has fet mal?
1: És l'acció, sí, i reacció. És, oh, així, eh? Ell fa una acció que cau i veu com és la reacció dels pares. Si els pares diuen, ai, pobret, què t'has fet? Què t'has fet? I, oh, en canvi, si els pares no l'han vist o passen, no passa res.
2: Va, passem consulta. Ella mateixa es presenta al baix i es diu, ai, m'he caigut, m'he fet mal.
0: Va, passem consulta, comencem, sí, amb l'oient que ens ha enviat el mail i després, sí, anem a les consultes de l'equip perquè anem una mica de cara barraca. Sí, perquè són les... Arriba butlletí a les 6, tinc aquí el pobre Àlex que està fora esperant.
3: Àlex Cubero.
0: Tinc la senyora del català que,
3: mira,
0: està esperant.
3: Mira, comencem Martí, amb en Carles d'Irlanda. Diu...
0: Carles d'Irlanda, només hi ha un Carles de tota Irlanda.
4: És inventau.
0: No, és inventau.
3: És que té un nom que no...
1: És igual.
0: Sí, tira, tira, no cal.
3: Diu, què passa amb la gent com jo que només necessitem 3 hores per dormir? Diu, des que gairebé era un adolescent. Diu, com a artista treballant, diu que això, que normalment ha fet 3 dies... Què diu?
0: Sense... Està costant una mica, això, eh?
3: És que ho ha escrit aquí una mica estrany. Però bé, ell el que diu és que dorm 3 hores al dia
0: i
3: que ell en té prou, que s'aixeca a més bé, i diu, fins i tot, si m'apures, el mínim que necessito és una hora. Diu que s'aixeca fresc, eh?
1: Mira, el que sí que és cert és que hi ha un grup de població molt poc freqüent, és menys d'un 5%, que amb menys hores de son tenen prou. La idea és que el son és un taller de reparació. Per tant, en funció de l'edat, necessitem dormir unes hores determinades. Hi ha gent que genèticament, amb menys hores, pot estar bé l'endemà. L'única manera de saber el que necessitem és veure com estem a l'endemà. Si aquest company diu, no, jo dormo 3 hores, i l'endemà estic perfecte, arribo al final del dia, magnífic, és que en té prou, per tant, que segueixi així.
3: Ah, doncs és com la ministra del Japó.
0: Per tant, perdó, amb aquesta... Uf,
1: no, no, no, aquesta és fake total, eh? Ah, aquesta dona diu que dormint 0 hores pot portar un país, i això sí que és mentida total.
0: Per tant, tot aquesta discussió de si es calen 8 hores, calen 7 hores, cal reposar bé i cadascú en funció del seu cos. No?
1: Correcte, i que vegi com està l'endemà. Ah, això és important.
0: Si veus un tio que va zombi tot el dia, que diu que jo amb 5 hores en tinc prou, no, no anem bé perquè...
1: T'està dient una mentida.
0: Perfecte, queda clar.
5: A la vista està que no escriu els correus bé.
0: Sí.
5: Algo li afecta.
1: Algo li passa, eh?
3: Passem a les teves, perquè no en tenim més.
0: Les meves venen per guió. A veure...
1: La paràlisis, la paràlisis.
0: Sí, tenim un de l'equip, aviam. Podem dir el nom, és igual. Un de l'equip que es diu Pablo.
3: Sí, el P.P.
0: Bueno, és igual, el Pablo.
4: Molt recomanable.
0: No, aquest no, un altre. Diu... Tinc paràlisi del son recurrentment. Què faig? Què és això, la paràlisi del son?
1: Mira, t'explico. En el moment que ens adormim, el cervell es desconnecta tot de cop, és a dir, tu perds la sensació d'estar despert i t'adorms. Al moment de despertar passa el mateix, però al revés. És a dir, et despertes el cervell i a la vegada despertes tota la teva musculatura. Sí? Sona l'alarma, apretes. Sí? Sí. Doncs hi ha gent que té un decalatge entre el moment que es desperta el cervell i el que es desperta la musculatura.
0: Ah,
1: i
0: sí?
1: Això és terrible perquè és una sensació de paràlisi total.
0: Tu està com atrapat al cos.
1: Totalment. Despert, sí, despert, però no pots moure ni tan sols obrir els ulls, eh? Mm. No pots moure ni un sol muscle. I això és realment molt angoixant si no saps què et passa això. Això dura poc i se'n diu paràlisi del son. És benigna, no vol dir que tingui cap problema ni psicològic, ni psiquiàtric, ni neurològic, res. Passa molta gent. Normalment passa quan anem curts de son, això és important,
0: val?
1: Per això és important dormir bé, i el que hem de fer quan ens passa és pensar, mira, ara em passa el que ha dit l'Estivill, pararé, no faré res, i al cap de res, segons, torna la força i doncs et despertes.
0: I és no atabalar-se, és saber que
1: correcte,
0: és un fet que es pot produir normalment. Mm-hmm. Aquesta mateixa persona ens diu si és correcte dormir amb taps.
1: Totalment, totalment. Els taps ajuden a no escoltar el soroll més fort de fora, però et permet escoltar un nen petit, si el tens i crida, o el despertador l'endemà. Està bé, està bé. Jo dormo amb taps des de fa molts anys, perquè quan vaig començar a fer guàrdies a l'hospital, dormia de dia, aleshores em posava taps i m'he acostumat i dormo perfecte.
0: Jo afegeixo, si els hotels són els palaus de la son, com riu aquesta?
1: Bé, bé, bé.
0: Per què als hotels no hi ha manera de dormir a les fosques i tots tenen cortines i cap té persianes? No hi ha manera de dormir a les fosques en un hotel.
1: Evidentment.
0: És el lloc on hi vas a dormir. O sigui, només hi vas a fer allò.
1: Correcte. Els hotels ara...
4: Bueno, és la teva opinió.
0: No, bueno, doncs, també hi va gent a copular, però...
1: La veritat és que els hotels que cuiden això, hi ha una cadena, em penso que són aquests que tenen també l'EasyJet, tenen Easy Hotels,
0: sí,
1: que tenen uns hotels que tenen unes persianes hermètiques que no deixen passar la llum. Un hotel és un lloc per anar a dormir.
0: Sí, clar, noi.
1: No per anar a fer spa, ni per menjar bé, ni fer tot això, per anar a dormir. I tu necessites un bon matalàs, un bon coixí i, sobretot, absoluta foscor.
4: I jacuzzi en el lavabo.
0: No, no cal.
1: No cal.
0: Tema de sopar, amb quina antelació en relació a l'hora d'anar a dormir?
1: Hem de fer

0: que feien els nostres besavis. Esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un pobre. Sopaven poquíssim, una sopa i un tros de formatge. I ho feien al voltant de les 8 de la nit. I feien sense voler un invent que ara està molt de moda, que es diu l'ajuni intermitent. Sí? Ara ho han descobert. Sí? Tothom parla d'això. I això ho feia el besavi, perquè estava sense menjar des de 8:45 fins a les 5 del matí o les 6 que es llevava. Això és el que hem de fer. Deixar temps a l'estómac que faci la seva funció, que és tot el tema de la microbiota i tot el que
1: no
0: és...
1: No fotre's un xuletón.
2: Els nostres avis i besavis sí que eren sants.
3: Però algú has de tirar un iogurt. Vale. Bueno, sí,
1: va, avancem. El d'esports, el Martí, diu que es posa 10 alarmes, literal, lit, perquè les atura sense adonar-se'n.
0: Correcte.
1: Si no, no pot sortir llit.
0: I això és terrible, perquè això vol dir que dorm poc, no té prou descans durant la nit. Quan nosaltres necessitem alarmes repetides, vol dir que cada vegada que toquem l'alarma, el cervell es desperta, però quan es torna a dormir, que dorm 5 minutets, torna a entrar amb un son, perquè són escales. Primer son superficial, son profund, llavors entra ja amb un son profund, li torna a costar, és a dir, són com martiris, petits martiris. L'important és que se'n vagi abans de dormir i dormi les hores adequades.
1: Queda apuntat. Llavors tinc un altre cas, puc dir el nom de la consulta que estoy?
2: I tant, sí, sí.
1: Yael, que és ella.
2: Sí.
1: No sé per què la tinc aquí com...
4: A Yael.
1: Sí. No, sí. L'expliques tu?
2: Sí, a veure, el meu nòvio, quan dorm...
3: No existeix.
2: S'incorpora i comença a parlar o a fer
1: com
2: coses...
1: Com la niña de l'exorcista.
2: Sí, com la niña de l'exorcista, a vegades fins i tot riu, que és
3: I
2: molt
3: da paso a cortes.
1: Deixa.
2: I llavors jo el que faig és... clar, a mi em desperta
0: el
2: i...
0: Calmes.
2: Si el calmo, el tumbo i li dic, no, tranquil, anem a dormir, tal, no sé
3: què. Un Vladimir.
2: I llavors ja es posa, s'adorm. Entenc que ho estic fent bé, ho he de fer d'alguna altra manera o...
0: No, no, ho fas bé, però el que hem de saber per què ho fa. Això és el que en diem un petit trastorn de la fase REM. Quan tenim la fase REM, que és un dels graons, allà perdem la força muscular. Per això no representem quan les coses que somiem, perquè si no començaríem a córrer.
2: Vegades, eh? Perdona, però és que a vegades s'ha aixecat fins i tot, clar, jo em ric,
0: perquè... Camina, i camina.
2: Sí, camina, i llavors intenta buscar...
0: Toca coses. Sí.
2: No sap on tornar a estirar-se, llavors l'ha de dir, ja ell on està al llit.
0: Està dormint, està dormint.
1: Sí, però sí, és una mica de sonambulisme, això. No?
0: Exacte, exacte. És un petit trastorn de la fase REM, que recuperen la força i llavors representen el que estan somiant. També a vegades és perquè poden anar curts de son, eh? És molt important...
2: Oh, sí. No, va molt curt de son.
1: Va curt de son, sí. Doncs, sí. Si dorm... I pot ser estrès, també, en general? O
0: clar, però l'estrès és la causa de que dormi poc o que fins l'última hora no desconnecti. Per això, bueno, el consell bàsic és que dormi més hores.
3: O que canvi de pareja.
1: També és veritat, no? Que si l'aparelleu, eh? Perquè...
2: Ah, ai, clar,
1: mira, l'alarma. I a més són les 6. Vale,
2: tinc dues consultes, mare de Déu.
4: I jo.
1: Tira. Espavila, que... Espera't, que
2: mira, l'altre dia vaig dormir amb la meva neboda i em feia patades, també. Això entenc que també ve relacionat amb...
0: No és el mateix. Això se'n diuen mioclonus. Mio és muscle, patada és sotregada. Llavors, això són les cames que de sobte tenen com aquesta sotregada. Això és normal quan ens adormim. A tothom ens ha passat que t'adorms i llavors, clar, tens com si, sembla com si caiguessis, sí? Però això se'n diu un mioclonus, patades durant el son. Però això també es poden tenir durant la nit. I aleshores això no es nota i, en canvi, trenquen el son. Ho tenen els nens i ho tenen els adults.
1: Ahir de petit ho feia, això, de fotre patades.
2: Sí, vale. La meva neboda té 7 anys. Així,
0: vale. Doncs aleshores aquí és molt important veure com està el ferro. Una mica de baixa de ferro pot ser la causa d'aquestes patades. Que miri el pediatre, bueno, i faci una analítica i que mengi moltes llenties.
1: Escolta, i el tema del coixí no traurem?
0: I el matalàs?
2: No, espera,
1: no,
2: espera,
1: no, perquè hi ha ella... Una altra persona d'aquesta taula i una persona que has mencionat abans, dona, periodista, dormen amb dos coixins, el coixí del cap i un altre amb el que s'abracen.
0: Sí. Sí, sí.
1: Tot jo... i tenir un possible
2: desviu... I jo m'emposo també sota les cames, que sí, m'agrada sí. molt, també.
1: Val. Això I, és i molt gent... raro, no? Perquè, clar...
0: I en alguns que se l'emporten als hotels, eh? I l'avió, no has vist la gent amb avió amb un coixí?
1: Sí, tant. Els transoceànics, que porto un coixí gros, sí.
0: Tan zumbats. No. La veritat és que necessitem unes rutines per dormir-nos. Aleshores, les rutines poden ser en un peluix, per exemple, quan un nen és petit, però pot ser un coixí quan són més grans. Per tant, no passa res.
1: No passa res.
0: A no ser que d'un dia et trobis a un hotel que t'has deixat els coixins i llavors no pots dormir. Això sí que ja és
1: doncs,
0: un problema.
1: Has de demanar un segon coixí, o si
0: però,
1: no...
0: Correcte.
1: O pot ser un bulto amb una tovallola del quarto bany.
0: Alguna cosa, agafar-te alguna cosa.
4: I una pregunta per una amiga.
1: Per una amiga, Rosalia.
4: Quan tens algú al costat que té apnea sí. i et poses taps i no serveixen per res, a part d'obrir-li el cap, què pots fer?
0: Obrir-li el cap és la solució definitiva.
4: Val, okay.
1: Home, però, doctor, no podem aconseguir...
0: No, en tenim un altre, que és uns coixins...
3: Bicarbonato.
0: Uns coixins que són més més o menys com els que fem dormir, els hem de posar sobre del que ronca, apretar ben fort fins que deixa de roncar, i llavors així se supera. No, okay. El ronc és terrible per la persona que el pateix, pel que el pateix i pel que està al costat. I han passat coses grosses, eh? Ara fa anys ja vaig llegir una notícia que dos persones grans que estaven en aquestes excursions de l'Inserso, un havia matat un altre pels roncs, perquè no podia suportar els roncs que tenien al costat.
1: Home, és que no poder dormir és una cosa que desestabilitza molt, perquè... no? Potser no cal matar la gent, però és una cosa que...
0: Evidentment, però ho havia fet, o sigui, imagina't el que és. I el problema és que qui ronca té repercussió amb la seva salut. Els roncs vol dir que no respires bé. Si no respires bé, falta oxigen, i la falta d'oxigen pot donar un infart. En canvi, molta gent pensa que el fumar provoca el ronc. No, no és així. Normalment és l'obesitat, gent obesa, coll curt i ample, i gent que té la barbeta molt tirada enrere. Gent jove, prima, però que té la barbeta molt enrere, i quan està en panxa amunt, la barbeta cau enrere i fa això. Bueno, és que n'he vist molt.
1: Que s'aprimi una mica i no l'enverini.
4: Un dia faré una cançó amb els que fan amnia.
1: Bueno, és que estem batent tots els rècords de durada de l'entrevista,
4: sí,
1: eh?
4: Sí, però que es quedi,
1: Ara n'hi diuen engagement, als
0: engagement,
1: xarxes. Of course. L'engagement que estàs causant en aquests moments és molt gran. Deixa'm que saludi, aviam, ara tiraré un triple, eh? Teòricament, la Bàrbara Padilla i el Pau Bombardó estan tancats al quarto fosc des d'on fan els butlletins informatius, que ja són les 6 i 4 i ja fa 4 minuts. Que
4: van a dormir o què?
1: No, no van a dormir, pobres. No van a... Bueno, alguna hora altra van anar a dormir. Padilla, ets per aquí?
2: Sí, estan desperts.
1: Molt bé, molt bé, perfecte. S'agraeix, tenint en compte que heu de fer les notícies. I el Bombardó, també?
5: També hi soc, també hi soc.
1: Molt bé. Ara ja acabem, eh? Perdoneu, perquè no sé si esteu sentint la conversa, però és que és molt interessant.
2: Sí, sí, sí. L'estem sentint.
1: Si teniu alguna pregunta, fins i tot, la podeu fer. Penseu-vos-la, perquè la IEL en fa una última, que ens arriba no sé on, l'última, la penúltima, la dels informatius, i ja tancarem.
2: Sí, a través del correu, en Pere de Ribot diu... Una situació contrària a la que hem estat explicant. Diu, la de dormir tot el dia. Diu, no trigo ni mig minut a dormir-me i dormo tota la nit d'una tirada, però durant tot el dia, diu, si no estic físicament actiu, m'adormo contínuament.
0: Això és una altra patologia. És a dir, normalment dividim entre la gent que no dorm, la gent que dorm massa i la gent que no deixa dormir. La gent que dorm massa tenen malalties o poden tenir malalties que se'n diuen hipersòmnies, és el nom que li posem. N'hi ha una d'aquestes malalties que és la narcolèpsia. Això ho té, per exemple, un company, el Jordi Évole, que ho ha explicat.
1: Això, que
2: Thomas Fuentes.
1: Sí, sí, correcte. Que
0: i llavors tenen narcolèpsia. S'ha de fer mirar, és a dir, no és normal que una persona que dormi 10 hores a la nit, a l'endemà tingui somnolència. Sí que és veritat que hi ha gent, així com hem dit, que alguns en tenien prou amb 3, 4, 5 hores, i en d'altres que necessiten 9 o 10. En canvi, si en dormen 8, sempre van curts de son.
2: Sí.
0: Per tant, el primer seria que dormís com a mínim 10 hores i veure com està l'endemà.
1: Jo no he fet cap consulta pròpia, eh?
0: Ah, molt bé.
2: No, perquè jo que estic... No? Jo estic
0: aprofita, que és de franc.
1: Sí, ja que estic... Acostumo a dormir poc, històricament, tipus 6 hores, 5 i mitja, 6, 6 i mitja, si en dormo 8, per mi és com una festa. I si en dormo 9, em fot mal tot.
0: Clar, no es pot dormir més del compte, perquè el cervell...
1: No. Estàs allà llit tan a gust i tant d'allò, i veient que es fa de dir que no has d'anar corrents enlloc, que és un luxe.
0: No, però això està bé si ho fas tant en tant. Per tant, segueix-ho així. No, jo crec que la teva feina ha condicionat molt les hores del teu son.
1: Sí, home.
0: Molta gent de la vostra professió van...
1: A la ràdio és un
0: horari matador. És brutal,
1: sí,
0: és brutal.
1: La ràdio...
0: Tota la gent que ha començat a fer programes molt aviat, i que encara duren, eh? I que estan tarats.
1: O la tele, també, els que tanquen diaris. Els que tanquen diaris
0: mira,
1: a partir de les 11.
0: Un company vostre, el Cuní, que és molt bona gent.
1: Però aquest no dorm. No, el Josep no dorm.
0: No, calla. Quan feien el programa, fa molts anys, una vegada em va dir que jo dormo poc i dormo molt bé i a mi no em passa res, no sé què. I jo li dic, ja vindràs. I ha vingut.
1: Oh, no, sí, acabarem tots
0: clar,
1: passant per
0: pobre,
1: allà.
0: Perquè, clar, li passa factura, la vida ens passa factura amb aquestes horaris. Si anem en contra del nostre cos, ens passa factura.
2: No, és que, perdona, llevar-se a les 4 del matí, 4
1: clar.
2: I quart, per fer, jo abans feia el matí a Codina...
1: O hi ha gent que es lleva a les 11 o les 12 per anar a treballar a la 1.
0: No, és horrible.
1: Gent que treballa de nit, hi ha una pila de gent que dorm...
0: No n'hem parlat d'això, però Déu-n'hi-do, eh? Els que dormen de dia mai dormen igual de bé.
1: No, clar.
0: Mai, perquè el cervell està programat genèticament per dormir de nit i està despert de dia. Per tant, el dormir de dia sempre és menys anys de vida.
1: Joder. I a més, a l'hivern tenen el dubte de si han dormit al matí o a la tarda. Perquè
0: correcte.
1: Si no al matí o a la tarda, llavors estan de nit, tot és fosc sempre a l'hivern. Però vaja, doctor...
2: Escolta, és que m'he de donar-ho.
1: Mira, fem una cosa. A la Míriam, em sents? T'enviem a casa i no fem les classes de català. Àlex, l'Àlex em sent? T'enviem a casa i no fem la secció política.
2: No
1: i els esports hi tenen fins a les 8. No. La consulta penyora pel retard de la Bàrbara Padilla i el Pau Bombardó. Companys.
2: A veure, jo no sé si l'han fet amb sona que sí, però no estava jo pendent. El tema dels animals. Jo dormo amb un gos que es posa a sobre del llit i a mi em relaxa i em dona molta pau. Però no sé si és bo.
0: Mira, aquest tema és, bueno, no és controvertit, és molt habitual, i llavors tot depèn del teu gos. Normalment els gossos tenen un horari, també. Tenen un rellotge i a les 7 del matí solen despertar. Ja, si aquest gos et desperta, molt malament. Si, en canvi, el gos està tranquil i dorm en una altra habitació, doncs no passa res. El que passa és que si el gos es converteix en la rutina del teu son, és a dir, si necessites el gos per adormir-te, aleshores ho tens molt malament quan vagis en un avió o quan vagis a un hotel.
2: Doncs mira, està bé saber-ho.
1: I el Pau, té alguna consulta?
5: No, jo és que dormo tan bé que...
2: Sí, és jove.
0: Ja vindràs.
3: Perquè no és jove.
2: Segurament.
5: Segurament vindré, però de moment no, dormo molt bé.
1: És que el bombardó és molt jove. Tenia 20 i poc, 24 o 25 anys, no tens, bombardó? O...
5: Sí, més o menys.
1: Ara el dius, ara ho dius, tio. Quants en tens?
5: 23.
1: 23. Clar, com no vols que dormi bé?
0: Dormen molt bé aquesta edat, molt bé. És l'edat millor, eh?
3: Bueno, perquè estan tot el dia, no?
1: Amb el Vladimir.
3: Con el Vladimir.
1: Va, prou.
0: Això també.
1: Bueno, va, prou d'aquest color. Vinga, doctor Estivill, moltes gràcies per haver vingut.
0: És un plaer,
1: per
0: un
1: aquesta
0: plaer.
1: Tres quarts d'hora de ràdio. Magnífics, gairebé una hora. Jo crec que avui hem batut el rècord mundial de l'entrevista.
0: Sou molt divertits. No, i sou molt bons, perquè escolteu. Fixa't que heu anat sempre fent preguntes sobre el que jo explicava.
1: Fem el que podem, fem el que podem.
0: No, molt bé, molt bé.
1: Doncs ha arribat el butlletí de les 6 i 9 minuts i mig. Ja els hem presentat, la Bàrbara Padilla amb la seva paciència, i el Pau Bombardó amb la seva joventut i la seva paciència i la bona son que té, sense gos ni res de tot això. Ara el que tenim és mirar el cel, perquè resulta que ja ens havien avisat i, efectivament, a aquesta hora tenim diversos xàfecs actius a tot Catalunya.
2: Doncs sí, ara mateix les tempestes més intenses es troben a la comarca de les Garrigues i també a Osona, Nil Ferrés.
6: Sí, ara fa poca estona ens comentaven un patac d'aigua important a Torelló. De fet, en ben poca estona han registrat entre 40 i 55 litres per metre quadrat, 25 dels quals en 20 minuts. També tenim activa una tempesta que descarrega amb certa intensitat al sud de la Garriga i, per tant, són patacs d'aigua que alguns poden anar acompanyats d'activitat elèctrica i també portar, doncs, alguna calamarsada o pedregada, ara mateix sobretot al nord d'Osona. En aquest sentit, molta precaució també a l'hora d'apropar-se a les lleres de rius, rieres i barrancs, perquè el cabal pot augmentar de manera sobtada. Recordem que hi ha avisos actius per intensitat de pluja de més de 20 litres en 30 minuts de la Catalunya Central, Pirineu i Prepirineu Oriental i també punts del prelitoral.
2: Castella i Lleó diu que suposarà la futura reubicació dels menors migrants arribats a Ceuta. La Junta, governada pel PP i Vox, ha mostrat el seu rebuig a la política migratòria del govern espanyol. Aquí a Catalunya, ahir ja es va oposar a acollir els menors l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, i avui també s'hi ha oposat el secretari general del PP, Miguel Tellado.
7: Es que esto no es una crisis migratoria, esto es una crisis de seguridad nacional. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido.
2: Es calcula que hi ha un miler de menors vinguts del Marroc que s'hauran de reubicar a les diferents comunitats autònomes, tot i que encara no s'ha establert com. El govern espanyol demana la dimissió d'Isabel Díaz Ayuso per la compra, per part del govern autonòmic, d'un àtic de luxe a Madrid. La portaveu de l'executiu, Elma Saiz, també retreu al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que calli davant l'acció de la presidenta madrileña.
8: Relacionado con la señora Ayuso, yo creo que el tiempo de las explicaciones ya ha pasado. La señora Ayuso lo que tiene que hacer es dimitir. Me llama la atención poderosamente el silencio atronador del señor Feijóo en esta cuestión. Y les digo y comparto con ustedes una reflexión. Fortalecer los servicios públicos, luchar contra el cambio climático, luchar y paliar los efectos de los incendios no se hace comprando y vendiendo áticos de lujo en tu barrio de Madrid de toda la vida.
2: Recordem que la Comunitat de Madrid va comprar l'àtic perquè Ayuso el fes servir com a oficina mentre reformava la seu de la comunitat. Dies més tard es va vendre i amb els diners Ayuso va dir que reconstruiria les zones afectades pels incendis. I l'aire condicionat de l'edifici de traumatologia de la Vall d'Hebron s'ha variat i això ha obligat a aturar l'activitat quirúrgica. S'han deixat de fer operacions a les 3 de la tarda i es recuperaran demà passat a partir de les 8 del matí. L'hospital, però, continua atenent els pacients que arriben a urgències de traumatologia, com els lesionats medulars o les persones amb cremades. Les consultes externes també es mantenen.
9: Caroline Nicolli ja és oficialment nova jugadora del Barça. La internacional brasilera, que ha signat fins al 2030, ja és la màxima inversió de la història del club, amb 1,2 milions d'euros més variables. En ciclisme, el Tour de França femení, Roissière ha guanyat la quarta etapa, una contrarrellotge individual de 21 quilòmetres entre Gebre-Chambertin i Dijon, i ja és la nova líder. La catalana Paula Blasi, que vesteix el mallot blanc de millor jove, ha acabat en 11a posició i ja és setena a la general a 1 minut 12 segons de la líder. En natació artística, la catalana Iris Thió ja suma la seva cinquena medalla als europeus de natació. L'última ha estat la plata en la final de rutina tècnica per equips, on només han estat superades per l'equip rus. El Barça dia de moviments, el capítol d'arribades Bissiwu ja ha signat fins al 2031 com a nou jugador blaugrana. L'extrem esquerre belga de 18 anys arriba a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. El capítol de sortides, el protagonista és Ter Stegen, que ja és oficialment jugador de l'Ajax. El porter alemany arriba a l'equip entrenat per Mitchell en qualitat de cedit fins a final de temporada sense opció de compra.
2: Doncs això és tot per ara. Ampliem la informació al vespre a partir de les 8 al 9C.
10: Versió estiu amb Pere Mas.
11: Estalvia en la teva factura de la llum amb Bon Preu Esclat Energia. Varietat de plans, energia verda i sense permanències. Contracta ara a bons preus i, a més, et bonifiquem 60 euros a la teva guardiola. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
12: Bon Preu i Esclat.
13: Ui, quin fred que m'ha agafat.
14: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta, que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
13: Ja, i més per aquestes dates, que no falta res pel sorteig.
15: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
16: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
17: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
18: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
17: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
18: Truca al 900 903 743.
19: Mary Short.

0: sol, mar o muntanya, vacances i RAC1. Gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som 1.
1: Versió estiu amb Pere Mas.

0: aquesta que, bueno, són les 6 i 18 minuts, tres quarts, no, ja, un quart i tres minuts de 7 de la tarda. És que han sortit una mica alterats de l'entrevista que li han fet al doctor Estivill. Val? És més, Míriam, ja t'ho dic ara.
1: Digue'm.
0: A més, hi ha la teva sintonia, que és molt semblant a la de l'Àlex, que és un moment tecnomàquina dels dimecres.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Desperta de cop.
0: Desperta Catalunya.
2: Jo hauré de canviar la meva, perquè és que ara tenim dos de màquina consecutives, en seccions seguides.
1: Anem seguits. Perquè
0: no hi ha el butlletí entremig. Bueno, si voleu, puc posar un...
2: No, deixem-ho.
3: Visca el tecno, visca el pont aeri.
0: Amb el pont aeri. Ens queda una menció de l'hora anterior, que la posarem... Ah, per això volies posar-la. Bueno, dissimularem una mica i que no se n'enterin el comercial. Però ja la posarem...
1: Molt bé.
0: Ja la posarem de seguida. Sapigueu, estimada Míriam, que ara seràs aplaudida com correspon, i estimat Àlex, que també seràs aplaudit com correspon, que el doctor Estivill ha deixat el nivell molt alt.
2: Ja he seguit l'entrevista. I, de fet, ara, la gent, el que no sap és que la publicitat hem intentat desgranar algunes coses que han quedat pendents.
0: Sí, s'han fet més consultes durant la publicitat. S'han fet diverses
2: coses per majors de 18 anys que han quedat allà pendents.
0: No, això no és veritat. No comença. En fi, saludem a la Míriam Martín Lloret. Vinga!
1: Bona tarda.
0: Les classes de català per expats, ara mateix que passen 4 minuts i un quart de 7 de la tarda. Ui!
1: Espero que
0: dia.
1: No us agafi son, ara.
0: Mira, ara tothom farà bromes. Tothom farà bromes sobre la son, perquè és un tema que ens ha afectat a tots. Hi ha d'altres conceptes que ens sortiran a la son que podríem dir com es diuen en català, eh? Però ens ho guardem pel final, eh? Yael? Saps què vull dir, no?
4: Sí, les consultes que tenim sobre unes coses que has dit ara mateix.
0: Quina?
4: És que no ho sé.
0: Després d'explicar que tens un zombi rondant per casa, jo crec que avui queda poc per explicar en aquest programa, eh?
4: Ja.
0: S'ha dit això, en aquest programa, pràcticament.
4: I que som molt del Vladimir a casa, també s'ha dit.
0: S'ha dit això?
4: És que no s'ha enterat.
2: Això és el que he preguntat jo a la publicitat.
0: Tu has dit que a casa teva som molt de Vladimir?
4: Sí.
0: No, doncs jo no...
4: No te n'has assabentat.
0: No, sí que ho he sentit, però no ho he interioritzat. Ara que ho dius, sí. Sí, he sentit l'àudio, però no... Bueno, recuperin, reobrin el podcast una estoneta fins que
4: vegi
0: l'àudio.
4: Sí,
0: però avui hi ha hagut molta cosa domèstica en general. A veure, Míriam, l'altre dia ens vam quedar esma perduts.
1: Sí.
0: Ens vam trucar la Yael i jo, estàvem veient la tele, veient la Tele 3, que no sé què feien allà, i vam veure un anunci de la Generalitat de Catalunya.
1: Sí.
0: Val? I resulta que va haver un moment, una campanya sobre el... Mira, posem-ho perquè així quedi clar.
5: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans.
0: Yep!
1: Evitar ja et van saltar les alarmes,
0: Van saltar les alarmes i vam trucar la Yael i jo, perquè sempre pensem en coses per comentar la secció. Deia, està a les teves mans... I
1: esteu
0: no
1: obsessionats.
0: Calma, no et passi una... No he dit res encara, no pot obrir la boca en aquest programa. Però no només diu està a les teves mans el senyor de la veu, una veu magnífica, sinó també... El rètol, el grafisme d'ahir està a les teves mans. I vam pensar, home, un anunci de la Generalitat ha passat per 8.000 lingüistes. No és una cagada. Però ens va cridar l'atenció perquè teníem la sensació, o ens feia l'efecte, que és la manera més correcta de dir-ho en català. Oi?
1: Sí.
0: Val?
1: Que... Estic escoltant,
0: Val, sí. Que...
4: Es diria, que és a les teves mans.
0: És a les teves mans i no està a les teves mans. Per tant, el Seil està famós.
1: Sí, és un dubte pertinent,
0: Professora,
1: sí.
0: Procedeixi.
1: Podria ser un dubte profund d'aquests, que tenim.
0: Endavant,
1: també.
0: Tenim fins a les 8.
1: Però us he de dir que és veritat que és una campanya de la Generalitat, que deuen tenir 50.000 lingüistes. Evidentment, està a les teves mans, és correcte, d'acord? Podríem dir és a les teves mans, però tampoc caldria. No cal que ens...
4: No és més genuí.
1: No, en aquest cas no, perquè es tracta de una preposició, un complement de preposició que no és pròpiament un lloc físic, d'acord? I llavors, en aquests casos, se sol fer servir el verb estar. Per exemple, estar en mans del jutge.
4: Ah.
1: És una cosa, un lloc figurat. Doncs en aquests casos, en mans del jutge, estar a les teves mans, a les meves mans, es pot fer servir el verb estar, també ser. Però tots dos són correctes, d'acord?
0: Però hi ha alguna mena de sensació...
1: Estem en un carreró sense sortida.
0: Val.
1: O bé som en un carreró sense sortida. I he consultat la lletra petita de la gramàtica, perquè no us penseu aquí que m'ho estic picant. Els complements de preposició amb un cert grau de fixació poden tenir aquest verb estar fora de lloc. Per exemple, aquesta estratègia és o està fora de lloc. La qüestió és estar o es troba en mans del jutge o som, estem, ens trobem a 5 punts del líder.
0: I ara estem en directe o som en directe?
6: Bueno, és la teva opinió,
1: no?
6: Estem
1: en
0: directe. No és opinió, que és
1: estem la... en directe. Estem,
0: estem
1: en directe.
0: En directe. Algú té algun dubte més d'aquests?
3: Per... Sí. Saps què està a les teves mans?
0: Què està a les meves mans? Ui.
3: El Vladimir.
0: No, va, va, per favor.
3: Ja hi som.
0: Jo t'ho he dit, que el Vladimir avui duraria tota la tarda a la cunyeta. I encara
3: no
0: queda el dels esports, queda el...
6: El de la mujer más moderno, ¿no?
0: El de qui, de quién es la mujer?
6: Porque el hombre manual y la mujer es digital.
0: Com digital? Ah, bueno, sí, va, ja està, prou. Bueno, doncs ningú té cap dubte sobre el ser i estar. Doncs
1: bueno, en aquest cas concret, hi ha 50.000 casos del ser i estar. Però aquí, en però, llocs
0: exemple,
1: figurats...
0: Per exemple, quan estic a casa i arriba algú... Ja ets aquí!
1: Això aquest sí, és purament
0: ja
1: lloc físic.
0: Aquí,
1: és purament
0: aquí?
1: Lloc físic. Per va. Tant, ets aquí. Mm-hmm. Que aquest s'ha anat introduint, Està aquí, estem aquí... I la gramàtica no obre registres. No diu que sigui propi d'un registre col·loquial dir estar aquí. O sigui, que és incorrecte.
4: Clar.
1: Fins ara no s'ha aprovat. Dins d'un registre col·loquial...
4: I que no s'aprovi.
1: Estem aquí. Hem de dir som aquí. D'acord?
4: Que no s'aprovi, perquè és, clar, és molt castellà, no? Perquè
1: sí.
4: Entenc que és un calc...
1: Sí, sí, és clarament calc del castellà.
0: D'acord. El ser i estar, que són dos verbs que sempre es barallen, i quan vens del francès també hi ha molta història amb això, però ara ja canviant de qüestió,
1: sí.
0: Si algú té algun dubte quasi dient, però de moment avancem. Paraula o expressió de la setmana?
1: La trigemines.
0: Bueno, però...
4: A mi m'agrada molt, és molt seu.
0: És molt setmana, sí. Però és que no s'ha de dir setmana.
1: No, però qui ho ha dit, això?
0: No, perquè la gent veu escrit setmana i hi ha gent que diu, hola, aquesta setmana quedarem, i és setmana.
1: Però segons la zona, hi ha qui no gemina.
0: Ah, sí? Ah, bueno, però la T no.
1: Sí, per exemple, pels ara ho hauria de consultar, però en valencià crec que no geminen.
4: No, no deuen geminar.
1: No.
4: Setmana, no, deuen dir setmana, sí. Mm.
0: Bé.
1: Centrem-nos. Centrem-nos.
0: Sí, mirem de dir-ho encertadament. L'expressió per salvar el català, aquesta setmana.
1: Setmana. Sí. Doncs, mira, el gaudí, i us, encara us diré més, gaudí i xalar.
0: Ui, aquí tenim un merder a la vista bastant gros,
1: No, no, no, merder
0: sí,
1: de què?
0: Sempre,
1: versus disfrutar, que és el gran barbarisme que tenim
0: bueno,
1: integrat
0: doncs
1: com una...
0: Doncs és la bronca que tinc amb un col·lega meu, que es diu Pol, sempre estem discutint...
1: Pol. El Pol, el Pol. El Pol és molt del disfrutar.
0: No, contrari, quan hi ha de disfrutar amb renya. En lloc que haig de dir gaudir.
1: Clar, és que a veure, aquí la cosa és que és un barbarisme, no el recull el diccionari normatiu, ja tot això, bla, bla, bla, ja ho sabem, Si el dieu oralment, en un registre col·loquial, no és cap pecat, però en català tenim altres opcions, també. És veritat, el xalar, que es diu al sud del Principat, del País Valencià
0: maco,
1: i de les Illes. Està
0: preciós.
1: Molt estès.
0: Maco, és molt xulo.
1: I jo em dic xalar, amb xalar.
0: Guapitxo.
1: Perquè en barceloní diem xocolata, pitxat. Llavors no em vull ultracorregir i dir xalar. Ni xocolata, d'acord? Jo dic xalar.
0: Però potser una persona gran sí que diria xalar. Que són, sí, igual que diem... Tu dius xocolata, però les àvies diuen xocolata.
1: No, és una qüestió dialectal,
0: sí?
1: Del dialecte, del barceloní, en aquest cas concret. Llavors, més estès impossible, el xalar. Té un origen incert. Probablement ve de l'italià schialare, que vol dir passar-s'ho bé. No ve de xalar-se, que atenció, xalar-se, per dir que està xalat, que està boig, també és correcte, en català, Però aquest ens ve de l'argot calor. Llavors, disfrutar no es pot traduir alegrement per passar-ho bé o gaudir, perquè cal tenir en compte que gaudir ens agrada molt, visca el gaudi, però etimològicament... etimològicament es ve directament del llatí gaudere, que té un... que es percep més formal. D'acord? Llavors sempre ens hem d'adequar als registres, en català també. I quin verb cobreix aquest registre informal? El xalar. Com hem xalat avui a la piscina?
0: Sí.
1: Llavors jo crec que és molt sa adaptar aquests mots que no són propis de la nostra variant, si ens agraden, fem-los servir i fem-ne difusió amb naturalitat. No sé si és que l'anunci aquell de fa anys i panys del disfruta la fruta va calar
0: ja
1: moltíssim.
0: Sí.
1: Però és veritat que nosaltres no podem fer disfruita la fruita,
0: no.
1: D'acord? Perquè disfrutar ve de dis, del prefix dis,
0: sí?
1: I de fructus, que és de treure fruit.
3: Me gusta la fruta.
1: Llavors, clar, en català literalment diríem disfrutar, però no farem això. En català també podem fer rimes guais, i aquí potser s'ha manat una mica la pinça.
4: Bé, ens agrada.
1: Xala amb una pala, Xala amb una pala de platja, per exemple, jugar... Xala amb una timbala. Xales fent mandales.
2: Aquesta no, Aquesta, Míriam.
1: Xales fent mandales. He xalat amb un gelat.
4: Bé.
2: Bé, aquesta sí.
1: O he xalat com un xalat. I aquí visca la polisèmia, eh? Ja està. Què?
0: Donem per acabat el xalat.
1: Sí.
3: Pere Mas està xalat
0: i acabat. No em deixes de disfrutar i em
1: bueno, clar. A veure, hi ha altres expressions. Passar-s'ho bomba, passar-s'ho pipa, passar-s'ho de conya, passar-ho de conya. Que el de conya aquí m'agrada perquè la conya ens ve de cony i que voleu que us digui sempre a favor. Sí, la conya, m'ho he passat està de conya, això, m'ho he passat
3: servir
1: de conya.
3: Servir cony sempre.
1: Servir cony sempre a... sempre a favor d'associar el cony a un sentit positiu, no?
3: Ara.
1: No sempre el
3: no
1: cunyàs.
3: Estem...
0: Bueno, calma, però, i tant, sisplau, calma, què és això, de veritat? Està tothom molt esbarat avui, eh? Queda clar. Saps què passa aquí? Hi ha un problema, que hi ha un restaurant molt bo de Barcelona.
1: Sí, ho sé.
0: Que ve
1: el Disfrutar...
0: És curiós, perquè la catalanitat dels seus propietaris no està en discussió en cap moment. Va més bé de Cadaqués, que allà es diu... Ah, no sé com es diu Cadaqués. A més, Disfrutar, sí, no...
2: Compartir.
0: Sí, no, el Compartir és una altra que tenen...
3: No, a veure.
0: Ah, val, el Cadaqués i el Compartir. Després hi ha el Compartir de Barcelona, és igual, m'estic fotent un embolic, perquè són... estic barrejant temes. Però hi ha el Disfrutar famós, que té tres estrelles Michelin, i...
2: No, és, va ser el millor restaurant del món.
0: Va ser el millor restaurant del món fa 1, 2 o 3 anys, no recordo quants, i, clar, tothom...
1: Sí.
0: Que també hi ha, també, posats a pronunciar el nom del restaurant, podem dir Disfrutar, i no Disfrutar, com si fóssim...
1: No, exacte. No, ja que ho diem, diem-ho, no, adaptem-nos a la pronúncia catalana.
0: Pronunciem a la catalana.
1: I una altra cosa, no, per un moment,
0: què ha passat?
1: No hem parlat del derivat de Disfrutar, que això no és el guió, però m'és igual.
0: No,
1: Disfrutón, disfrutona.
0: Home, això qui ho diu?
1: Home!
3: Sí que es diu tant.
1: Això en castellà? Sí. No ho heu sentit?
0: Sí, però en català no.
1: No, això no. Però ai, el Disfrutón. I llavors, clar, com que tot ens hem de copiar del bueno. Castellà, ai, com es diu el Disfrutón? Doncs mira, xalador, xaladora, i avall.
0: Aquell allà que té 32 anys, quan ets tens tu? 32, no? No para, 30, no para dir que asco, com si fos els meus nebots, que ho diuen... Bueno, sí, però o sigui, hi ha una mena d'expressions que s'estan... Això fan els meus nebots, que tenen 12 anys i 14, respectivament. La teva... T'estàs superdecebuda, no?
1: No.
0: Ah, val, li perdona.
1: Tot passa res,
0: va,
1: eh?
0: Avancem. Paraules que es diuen molt i estan ben dites.
1: Doncs mira, avui direm el vano.
3: M'encanta que diguis
1: el vano.
0: Què li passa, el vano?
3: Saps que vaig entrar a una botiga d'aquestes de records al MNAC, que vaig anar
0: sí. I... On vas anar? On vas anar?
3: Vaig anar... O sigui...
0: És que clar, si era de records és que va anar de viatge.
3: Un moment, anava al concert del Bad Bunny, i no és el MNAC allà que hi ha una botiga de records al costat.
1: Mm.
3: Doncs necessitava un ventall, i vaig entrar a la botiga i li vaig dir a la noia de la botiga, escolta, tens algun vano? Recomana-me'n un. Mm. I la noia em va dir, era de fora... però havia après el català i em va dir com, perdona, no sé què et refereixes, un vano. I jo, no, bé, això d'aquí li vaig assenyalar i em diu, ah, em dius un ventall. I dic,
1: oh!
3: I va ser uau!
1: Uau.
3: I clar, crec que era argentina o així, vaig pensar, em va sorprendre moltíssim. I dic, disculpa. Mm. Disculpa.
7: Venen de fora a implementar molt bé, les seves cultures.
0: No, la seva cultura no, si és cul...
7: I a corregir-nos.
0: Aviam, senyora Ripoll. Vull dir, senyora Oriol.
7: Senyora Ripoll,
0: no és que
7: sí, batllessa de Ripoll.
0: Sí, batllessa. Que parli la lingüista primer i després s'ha de rajar o mal parlar, fàcil. Però
1: sí, està molt bé dir-ne vano, perquè hi ha la percepció que mai que no és del tot correcte i que hem de dir ventall. No ens ultracorregim aquí en aquest cas, perquè vano està acceptat pel diccionari normatiu i en un registre col·loquial està ben dit. De fet, ve del castellà antic avano, eh? Ens deriva d'avanar, que vol dir garballar, aventar. Llavors és totalment correcte al costat de ventall, d'acord? Aquí ho deixo.
3: Bé. Ja.
0: No se'n parli més.
1: Sí.
0: Per tant, aquest tema ja ha quedat liquidat. Estàs contenta?
1: Sí.
0: Què vas comprar? No, tu no, ella.
3: Jo, un ventall, un vano, que demà us el portaré, molt xulo.
0: Què era, la bandera d'Espanya? Perquè si era una botiga de records de Barcelona o era la bandera de Mèxic? Què era?
3: No, era motius així de típics de Barcelona.
0: Què, una senyora flamenca?
3: No,
0: sí, clar, és
3: no em surt ostres, el del carrer, no em surt el nom.
0: Sí, la rajola que us diu, aquesta té un nom, no? El panot aquest?
3: Sí, el panot.
1: El panot.
0: Molt bé.
1: Sí, senyora.
0: A veure, expressió... Estem acabant, no? Sí, perquè el senyor... Ah, no, encara queda.
1: Sí, però... Sí.
0: Però encara has de marxar, ja?
3: Bueno, ja... El dubte profund, podem fer una cosa. El dubte profund el deixem per la setmana que ve, no l'altra.
0: Farem el plantejament i el resoldrem. Però abans toca l'expressió genuïna m'origen.
1: Jo estic molt a gust, aquí parlant amb vosaltres.
0: Però és que
1: a les 50 he d'agafar un bus. I no vull anar corrent.
0: Però no has d'agafar el bus a la plaça Espanya.
1: No, però bé.
0: Va.
3: Ens expliques l'expressió genuïna, no?
1: Sí, en aquest cas, cremar-se les celles.
3: Ep.
0: què li passa.
1: L'heu sentida alguna vegada?
0: No l'he sentit mai.
1: No? No. Treballar molt en una cosa, estudiar molt i amb gran atenció, eh? Memoritzar.
0: Ah, fer colzes, o no? No és allò de colzes?
1: Sí, colzes, fer colzes, sí. Val. A veure, l'origen, és un origen així curioset. Abans d'aparèixer la llum elèctrica, l'enllumenat domèstic es feia mitjançant espelmes i cresols. Per això, els que estudiaven a la nit, si per distracció s'aproximaven a la flama, s'assucarrimaven les celles.
4: Oh, m'encanta!
1: Llavors, cremar-se les celles ve
4: d'aquí. Brutal. De veritat, m'agrada.
1: Ara, evidentment, no ens cremem les celles, no? Se'ns poden escalfar si ens cau al cap, no? En un llum d'aquests artificial, però no ens cremem. Altres sinònims, cremar oli, cremar-se els ulls, escalfar-se el cap, fer colzes... I, atenció, perquè alternatives a empollon també en tenim, de col·loquials.
0: Com?
1: Així, amb mots compostos a la catalana.
4: Algú que estudia moltíssim, diu, empollon.
1: Sí, que estem amb...
6: No sabia que estabais hablando de mi.
0: Per això m'ha fet una cara aquí l'amic...
1: Que estem amb la polla i els derivats.
0: Sí, no, avui és la tarda, sí. En fi.
1: Doncs, per exemple, tenim cremacelles, clavacolzes, rosega a punts, a veure quina és més llarga.
6: Parece que eren insultos que utilizava jo.
0: No, és veritat.
1: Són xules.
0: Té raó.
1: Són xules, cremacelles, clavacolzes, rosegapunts...
4: Cremacelles.
6: Ahí está, el rosegapunt!
1: Menja llibres.
4: No. Cremacelles.
1: T'agrada
4: o no? A mi m'agrada el cremacelles. Escolta...
0: Què?
1: Que el dubte profund que hi ha, el deixem, ens el patem
4: ni que sigui el
1: la setmana que ve.
0: O sí, fem l'anunciat o no?
4: No, no fem l'anunci, la setmana que ve, la setmana que ve.
0: Val, t'ha agradat
1: la
0: això,
1: setmana
0: eh?
1: Setmana que ve?
0: No, sí. Escolta, vols, fem la menció. Fem la menció que tinc a la Marta molt esverada amb aquest tema. Avui tothom està, com deia, molt esverat. Senyor Alexandre, estàs a punt per les teves coses? El diu algú Alexandre o només els teus pares quan enrenyen?
2: No, tinc algun amic que en diu Alexandre.
0: Algun amic que diu Alexandre?
2: Sí.
0: Vale, però si no és Àlex, la cosa?
2: Àlex.
6: Que hauria de dir... Cubero.
0: Àlex.
2: O Cubero, és veritat. Molta gent em diu Cubero.
0: Cubero, sí, és veritat. La gent...
1: Àlex.
2: Un nom no molt habitual.
0: Et direm Àlex.
6: Cuando nos cruzamos en la Cat, todo el mundo decía ahí va el Cubero.
0: Bueno, però tu no anaves a fer futbol i què fotia el Cubero per allà?
2: No, perquè col·laboro amb programes de l'Oscat també.
0: Ah, a la Nierga, no, però on?
2: No, amb els altaveus, amb l'altaveu de política.
0: A la tarda, com es diu, amb la nostra estimadíssima...
2: Amb la Danae i amb el Marco Chiazza també, al migdia de política.
0: Home, el Chiazza, mira.
2: Sí.
0: Me'l trobo als puestos de vegades, va.
2: Un personatge, el Marco.
6: A ver cuando viene este programa y trae café.
2: I en sap molt de futbol. El podíeu portar a la tertúlia esportiva, sí? També. I la Danae, també.
0: Molt bé, gràcies, Míriam.
1: Bravo. A vosaltres.
0: Et diria, ens veiem la setmana vinent.
1: Però estareu eclipsats.
0: Sí. No, l'eclipsi és dimecres. Per tant, tu
1: no
0: et veus afectada per l'eclipsi. Perquè la setmana que ve dimecres hem de fer moviments de peces. Però no t'afecta. Tu vens els dimarts, repeteixes dimarts. Potser et trobes amb els nens. Potser fem venir els nens el dimecres. Sí.
4: Ja...
0: Què?
4: Hi ha un tema, que és que m'estic adonant que
0: potser... Que ha de marxar, que se'ls cap al bus.
4: No, que hi ha un tema intern, diguéssim, d'organització, que la setmana que ve la Míriam no hi és. I potser és un tema que jo hauria d'haver avisat a les productoris i a tu, que ets el jefe.
0: Sí.
4: Per tant, ja m'està dient la productori. Entenc que és una informació que tenia jo i no l'he compartit.
0: No. Jo et diré una cosa. Hi ha un document mare on aquesta informació consta des del principi d'estiu.
4: És que jo he pensat, perquè això està dit, eh? Les productores ho han de tenir,
0: si
4: jo crec.
0: Si tu vas dir a mi, hi ha un document on ho posa.
1: I si cal, us dono material de l'eclipsi.
0: Doncs ja està. Doncs els nens...
1: Perquè ompliu, No se'n parla prou de l'eclipsi, no?
0: Per tant, el dubte que quedava per la setmana vinent serà per d'aquí dues setmanes.
1: Efectivament.
7: Doncs
1: i més cosetes. I més cosetes.
7: Haurà mort.
0: Doncs el Jan... No haurà mort. Ja doncs el Jan i el Deixances, el gravo...
4: Sí, ja ho gestionarem.
0: Els posem dimarts.
4: Sí, ja ho gestionarem, si
0: va,
4: et sembla.
0: Va, la menció, sisplau, i passem al Cuero.
4: Us explicaré un tros de notícia, tot i que segur que ja ho sabeu. L'assegurança de cotxe de Línea Directa és una de les més ben valorades a Espanya. Així de clar, una de les més ben valorades. I si a més t'hi canvies, et milloren el preu de l'assegurança directament, truca al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. 917-700-700 o lineadirecta.com. El valor de ser directe.
0: Com es nota que tens por de cagar-la amb el telèfon, eh? Per aquest telèfon ens hi hem enganxat diverses vegades, però avui ha sortit a la primera, eh? Molt bé. Va, Cubero, ready.

0: de tanta màquina haurem de matisar, eh? Però vaja. A veure, el
1: tot
0: repàs,
1: torna, Pere, tot
0: el
1: torna.
0: Repàs de la qüestió política de la setmana. Màlex Cubero, secció de política. Aquí, perdona, que estic posant una mica d'ordre. Tota la documentació no va, prou, va.
1: No, mentre poses ordre, veiem.
0: Sí, també és veritat, però bueno.
2: Un ron cola!
0: No, però sí, un dicola, un dicola. No saps què és un dicola?
2: Què és eso?
0: És una beguda a Madrid. Tu saps què és un dicola o no?
1: No tinc ni idea, Pere.
0: És un whisky dic amb cola, un dicola. Ah.
2: Uf, molt boomer, això.
0: Boomer serà boomer, però és molt de Madrid, sobretot. Aquí el whisky dic, jo crec que no el tenen ni els bars. Però a Madrid és un whisky que ronda per allà. A veure, comencem amb la crisi migratòria de Ceuta i totes les derivades polítiques que tu, allò que fas, que vas rascant i trobes suc de temes on semblava que no hi havia res a dir. Ceuta. Ha passat gairebé una setmana des que milers de persones van creuar la tanca. Avui hem sentit el ministre Marlaska, que hi ha hagut diverses derivades en clau interna de política espanyola, internacional... La reunió de política interior aquesta que hi ha hagut avui, de ministres europeus, on teòricament havien de renyar el Marlaska i companyia, però al final sembla que no l'han renyat tant, almenys segons el que ha explicat el Marlaska, al sortir de la reunió.
1: No, està bé que facis aquesta interpretació, perquè jo crec que és la sensació que queda després d'aquesta reunió. És a dir, Espanya arribava a aquesta cimera de ministres d'interior en una situació internacional delicada i com a mínim podríem dir que surt bastant reforçada, almenys en el relat, perquè no és només que el ministre Marlaska hagi, ara ho explicarem, hagi explicat, doncs, que més o menys ha donat unes explicacions que han convençut a la resta de socis europeus, sinó que també després de la reunió ha comparegut el comissari europeu d'Assumptes Interiors, Magnus Brunner, i sí, també ha anat en una línia bastant similar.
0: Ah, sí, que és curiós, sí, això.
1: Sí, sí, han tancat, jo crec que han tancat files, és veritat que han tancat files després de la crisi, que la resposta inicial o dels primers dies a Espanya, aquest assalt a la frontera entre el Marroc i Espanya, consideren que ha estat l'adequada. Sí que el comissari europeu ha tornat a tocar el crostó a Espanya dient, ei, escolta, la regularització de migrants no va en la línia del que hauria de ser la política europea, és a dir, tornen amb aquesta qüestió.
0: Ara parlem de la famosa regularització extraordinària, aquell mig milió...
1: De migrants, que ha anat... Exactament. Sí, sí. Que en molts moments s'havia atribuït o s'ha intentat atribuir com una de les raons per les quals tota aquesta gentada ha creuat la frontera, però, per exemple, el comissari europeu ja ho ha desvinculat i oficialment ja diuen, sabem que no ha estat el motiu, però, escolta, això és una cosa que no ens agrada i que es manté, com a mínim, les institucions europees en una posició refractària cap a això. Però, com deien, avui s'ha convocat aquesta cimera telemàtica de ministres d'interiors. Era una cimera que venia molt marcada per aquesta carta de 22 països, no és poca cosa, capitanejats per Giorgia Meloni i el que més sobtava, no?, que una de les que ho lideraven també era la socialdemòcrata danesa Mette Frederiksen, que també era una cosa que podia cridar l'atenció.
0: Era una rajada en tota regla, eh?
1: Sí, i en aquest cas jo ho interpreto, o s'està interpretant, en el sentit també d'aquestes... De també aquest joc de balances entre països, en el fet de que els països danesos, els bàltics, els nòrdics, en molts moments han pogut retreure a Espanya la falta d'inversió en defensa en un moment en què ells senten molt viva l'amenaça de Putin i de Rússia, l'amenaça expansionista de Rússia, i en canvi ara diuen, doncs ara en aquest punt doncs et toquem el crostó i ens posem del costat dels altres països. Però és això, arribava amb aquest antecedent d'aquesta carta molt dura criticant la política migratòria, considerant, com deien, que era el causant de l'assalt a la frontera espanyola.
0: Són dos temes que, si tu mires una mica bé, no tenen una relació l'un amb l'altre.
1: No, però sobretot Itàlia ha aprofitat per picar al final el govern espanyol i dir, escolta, aquesta política està causant això. Com a mínim en la carta es va fer. Avui, com dic, el comissari europeu ja ho ha desvinculat i com a mínim això és un cert fre a aquesta posició tan frontal contra la política espanyola. Ja havíem vist en els últims dies també com el toc conciliador també havia començat a aparèixer amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, que ja va rebaixar el to. Sí que és cert que en aquesta reunió l'executiu espanyol arribava amb un, això dit a fons de la Moncloa, amb una profunda decepció per tota aquesta reacció dels socis. Ho ha verbalitzat també Josep Borrell, un l'exministre, també exdirigent europeu, també dient que se sentia molt decebut per aquesta insolidaritat de la resta de països. I això és una de les coses que Marlaska també a la reunió ha dit avui, és a dir, ha reclamat més solidaritat als socis, també ha avisat a Itàlia o Dinamarca dient-los que van tenir una reacció egoista, polaritzadora, poc unitària, també promoguda per certs prejudicis, per fake news, per interessos polítics. Això Pedro Sánchez també ho havia dit a través d'una carta, és a dir, hi havia aquesta decepció molt manifesta del govern espanyol, i pel que hem pogut saber després de la reunió, sobretot per aquesta conferència de premsa de Marlaska, és que sembla que les explicacions i com a mínim l'actuació d'Espanya en aquests dies doncs ha convençut a la resta de socis europeus. Com dèiem, doncs Marlaska ha comparegut, ha dit que la reunió ha tingut un to molt més constructiu que els últims dies, que els socis han posat en valor aquesta resposta d'Espanya, que han mostrat la seva solidaritat també amb el govern de Pedro Sánchez. Hi ha hagut una cosa interessant que també s'ha actualitzat, això suposo que ho he dit al butlletí, s'ha actualitzat la xifra sí. de persones que en teoria van traspassar aquesta frontera. Inicialment es parlava d'uns 50.000
0: llargs. El ministre ha dit que van entrar 72 i que han marxat 70, que tampoc sabem com els han comptat. Però sí, ho hem explicat.
1: Són xifres aproximatives, però com a mínim estan sent més sincers en que la magnitud era molt més gran del que inicialment s'havia dit. I també hi ha hagut una certa, que jo crec que això també en la resposta de la resta de socis és clau, en la tranquil·lització de que l'espai Schengen està mantingut. És a dir, han deixat molt clar que ningú pot sortir de Ceuta sense mostrar documentació, i de Ceuta només se surt o en vaixell o en avió. No pot sortir de qualsevol altra manera cap a la península.
0: Caminant
1: no?
0: és complicat.
1: Exactament. I nedant també. Sí. No, també, perquè això ho expliquen molts experts, que les marees que hi ha et porten de nou cap a Ceuta, i hi havia una persona d'una ONG que deia avui en un informatiu, deia, i la gent que marxa nedant, quan torna dins d'una bossa. És molt difícil escapar d'aquestes marees. Però, com deies, d'aquesta reunió d'avui sí que podem extreure algunes conclusions més enllà de les declaracions polítiques que hi han hagut avui. En primer lloc, la sensació és que la solidaritat i la unitat europea, si és que han existit en algun moment, posem un dubte, perquè ja fa molt de temps que és més un club d'estats que no realment una aliança política.
0: O passa una cosa molt grossa com la Covid o...
1: Exactament. I a més cada vegada amb governs que tendeixen a un individualisme polític, és a dir, amb governs que prioritzen una autarquia política, a tancar fronteres, a tancar-se en ells mateixos, en aliances més a la contra que no per sumar, i com deia, la solidaritat i la unitat queden molt tocades. És molt paradoxal que davant d'un fet tan greu d'aquestes característiques, és a dir, un assalt a una frontera d'un estat europeu, que és el mateix que dir a la frontera sud de la Unió Europea, perquè és la frontera sud, els socis, en comptes de donar suport al seu aliat, davant el que sembla un atac premeditat per part d'algun actor, s'haurà de veure qui és aquest o quins són aquests actors
0: ara,
1: darrere.
0: Falta molta explicació.
1: Això és el que falta.
0: Comencen molta explicació.
1: Exactament. A poc a poc es van posant les peces en ordre, però falta molt per saber qui estava darrere d'aquest atac o quins individus o actors estaven darrere, exactament, però que deixin Espanya a la intempèrie en comptes de posar-se al seu costat de primeres. Hem de recordar que quan es van produir fets similars amb altres països, com van ser el 2021, Polònia i Lituània amb la frontera amb Bielorússia, el 2020, Turquia amb Grècia, a Lampedusa, també fets molt similars jugant amb les peses dels migrants, o fins i tot el 2021, la crisi de Ceuta a la platja del Tarajal, també a la mateixa tanca, que també en aquell cas van ser 8.000 persones, doncs allà sí que es va respondre de forma més unitària, i es parlava d'això que hem conegut ara, que són els atacs híbrids, no? que es diu ara, que són aquests atacs...
0: La guerra híbrida, no?
1: Atacs guerres per mitjans no convencionals, que pot ser des del tancament de l'estret d'Hormuz per part de l'Iran, a intentar desestabilitzar unes eleccions per part de Rússia, com hem vist en alguns moments, o en el cas que dèiem això, doncs, la frontera del Tarajal, la platja del Tarajal el 2021, quan en aquell moment a Espanya, recordem, que va donar llum verda a que hi hagués un líder del Front Polisari que vingués a Espanya per ser atès en un hospital, i el Marroc va obrir la frontera i va deixar passar tot de persones en aquestes guerres híbrides que parlem. En segon lloc, jo crec que també una de les conclusions que s'evidencia, tot i el posicionament d'avui, la solitud d'Espanya ara mateix en diplomàcia europea, això es veu, només França, Irlanda, Luxemburg i Portugal es van negar a signar aquesta carta impulsada per Itàlia i Dinamarca, clar, hem de però, tenir en compte... Sí, digues.
0: No, disculpa, que et talli, però sí, hi ha... O sigui, el marge... O sigui, evidentment són les polítiques i el que pensen en els diferents països, però sobretot hi ha aquesta mena de... És que odi europeu o hate europeu, el fet que hi hagi una socialdemocràcia sí. amb les seves imperfeccions, com hi ha Espanya, i que hi hagi la internacional faixa en diferents graduacions a tota Europa.
1: Tal qual.
0: Des de la Meloni... dient, és que clar, és que el divendres passat estàvem aquí i vam dir que la Meloni tancava l'espai Schengen quan en realitat ni Ceuta forma part de l'espai Schengen ni això tenia conseqüències pels allons, però el marc mental, el frame aquest, ja el teníem creat.
1: Exacte, això, és exactament tal qual.
0: I llavors tenim, ja posats i ja callo
1: no parla tot el que vols.
0: No, perquè tenim tot, he parlat de l'internacional faixa, però també aquí tinc tot el faixerio molt esbarat tot el cap de setmana a nivell editorial, periodístic, segons quins llocs, i tot sempre és el mateix, és que és Pedro Sánchez a la calle, ja està, perro fora, passi el que passi.
1: Sí.
0: Quan aquí, diguem-ne que el paper del Marroc no ha sigut un accident ni una cosa, diguéssim, que ha tingut bastanta puteria amb tot això. I finalment, resulta que hi ha, passejant-se per Ceuta, un senyor que no sé com es diu, però podríem buscar, que és un youtuber, influencer, no sé què...
1: Rubén Guisbert o...
0: No, un americà.
1: Americà.
0: No, aquí que vindrien els de per aquí, que vindrien els bromistes de per aquí, ja hi comptam. Però hi ha un senyor americà que el trobaràs si vas al perfil del Twitter d'Elon Musk. Un que està al perfil del Twitter d'Elon Musk. Uh-huh. Que està fotent el burro i penjant històries bastant demagògiques, bastant d'aquesta línia, i l'està retuitejant el propietari de Twitter.
1: Elon
0: Musk. Llavors, si Elon Musk fa un tuit i reposteja el senyor aquest de la cosa d'ultradreta americana, que ve fins a Ceuta, que agafa un avió, un americà, que ni sabia que existia Ceuta. O sigui, un americà no sap que hi ha un tros d'Espanya que està dins del Marroc.
1: Sí.
0: Això... La foto general és que aquí passa alguna cosa.
1: És que
0: gilipolles no som, parlant.
1: No, vale? Absolutament.
0: Perdó, perdoneu per el llenguatge, però és que...
1: No, és tal qual. Vull dir, una de les coses que també de les conclusions era que s'ha evidenciat molt la guerra, diguéssim, també per la desinformació, les fake news, i sobretot a través de les plataformes. I són, vull dir, elements també que poden fer trontollar una democràcia occidental. I tu ho has dit, ho hem vist... Aquesta guerra de la desinformació, també, ho hem vist per un cantó que és, per exemple, tots aquests missatges que s'han corregut a xarxes socials marroquines, dient-li aquests nanos, aneu a la frontera amb Espanya perquè està oberta i tothom pot entrar a Espanya, i això ha corregut com l'escuma i és un dels motius, i s'ha de veure qui està darrere d'aquests missatges, d'aquesta estratègia, però com tu ho estaves comentant, hem vist durant aquests dies centenars de comptes lligats a l'ultradreta, mostrant imatges del que estaven passant amb frases com invasió, Espanya ja ha caído.
0: Sí.
1: Espanya ja ha caído, com si fossin les creuades
3: ja
1: i ja està Espanya.
3: Ha caído, si som els campeones del mundo, joder, ¿quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso?
1: No, i utilitzant també expressions
3: Espanya!
1: Que això té molta intenció quan ho veieu, que és lo de jóvenes en edad militar. No? Han també entrado todo de jóvenes en edad militar, que és una altra manera de dir joves d'entre 18 i més o menys 25 anys, però ho assimiles a que això en realitat és gent que està formada per acabar amb nosaltres i amb la nostra civilització amb tota la intenció del món. O, per exemple, també, entrevistes que es van fer virals de programes de televisió de cadenes més lligades a tots aquests moviments, cadenes espanyoles, fent entrevistes a alguns joves que venien a dir que ells havien delinquit al país d'origen. Com si totes les persones que haguessin creuat, estem parlant de 72.000 persones, fossin delinqüents i violadors que venen a acabar amb nosaltres. I això hi ha gent amb estratègies planificades, però també hi ha influencers que involuntàriament, o no involuntàriament, perquè hi ha molta ideologia darrere, parlem d'influencers com Jessica Goicochea, amb molts seguidors, Maria Pombo, Rocío Camacho, escrivint tuits i posant stories aquest cap de setmana dient que sentien por com a dones davant tota aquesta invasió d'homes.
2: És que llavors és un missatge que es trasllada a moltíssima gent, perquè jo després parlant, fent un cafè amb una amiga, em deia, no, és que tinc molta por.
1: Tal qual, i és el que diu el Pere, vull dir, al final generes aquesta sensació de dir, ostres, què està passant aquí. Mm-hmm. És cert que l'ultradreta també li ha sortit, per un cantó ha sortit...
0: Una precisió. Sí. Aquest nano es diu Nick Shirley.
2: Mira, és el que he comentat.
0: Disculpa, aquest. I que a més estava veient un vídeo seu, un barco arribant aquí, que és tan burro que no sap ni escriure Ceuta, sinó que passa Cueta en lloc de Ceuta.
1: Pensava que ficava Celta de Vigo.
3: Viva Vigo!
0: És veritat
1: que aquesta estratègia de l'ultradreta no li ha sortit del tot bé. És a dir, han implantat aquest marc mental,
0: sí?
1: Però, per exemple, va haver alguns, com et deia, alguns... bueno, és que no són ni comunicadors d'ultradreta, anem a dir així, pseudoperiodistes, agitadors, Vito Quiles, Santiago Abascal com a líder polític, Rubén Guisbert, que van intentar, bueno, van aterrar a Cuba, a Ceuta.
0: A Cuba estan les fosques pobres.
1: Van anar fins a Ceuta per intentar treure rèdit polític i van acabar literalment corrent pel carrer, com Vito Quiles,
0: sí,
1: fugint de la gentada que li estaven dient això no és Torre Pacheco, marxa a casa teva. Abascal va arribar amb vaixell, que semblava que fos el conquistador, sí, Hernán Cortés, no? Ferri, sí, vale? Però ell volia representar que estava arribant amb el seu vaixell fins a Ceuta, i quan va arribar pràcticament no va sortir a l'hotel. Va sortir un moment molt escudat pels seus, i va tornar a l'hotel, va fer una roda de premsa dins de l'hotel i va marxar. És a dir, en aquest sentit no ha sortit bé. Però personatges com Melo Mas...
0: I el president de Ceuta del PP els ha fotut a caldo tots, eh?
1: També, vull dir, una bona actuació per part del president de Ceuta.
0: I deies
1: Elon Musk, però eh? Elon Musk, és veritat que ja fa temps que ell té una dinàmica d'intentar desestabilitzar molts dels països europeus. Fa pocs dies també feia el retuit, o no sé com es diu a X, però compartia, sí, també un vídeo de Barcelona, on es veia tot de carrers del Raval, eren tot d'imatges del Raval, doncs amb gent potser magrebí o d'origen magrebí, molts establiments en àrab, etc. I com si Barcelona fos tot això, com dient, atenció, perquè als Estats Units acabarà igual, o Barcelona ja és tot així.
2: La
1: és a dir, la guerra
2: per
1: la... Bueno, però la guerra per la desinformació, per part de gent com Elon Musk, de partits polítics, d'influenciadors, doncs al final estableix aquest marc mental. I al final, això em porta a l'última conclusió, que és que no ens trobem davant una crisi migratòria, ens trobem al final davant una crisi geopolítica. Aquí hi ha actors polítics, estatals, visibles o més invisibles, que estan movent les seves fitxes, que estan utilitzant, com deies tu, la por al migrant, sobretot la islamofòbia, per guanyar eleccions, o com a mínim no perdre,

0: de la possibilitat de recuperar Ceuta i Melilla dintre del Gran Regne del Marroc. És a dir, això ja s'està parlant en política internacional.
1: Bueno, i Gibraltar... I Gibraltar espanyol, joder.
0: Bueno, sí,
1: ara que m'ho van al Mundial...
0: Aquestes paraules. Sí,
2: llàstima, perquè tenim moltes coses a dir i estem pràcticament fora de temps, que és una cosa que no m'agrada que ho diguin per la ràdio, que estem fora de temps, però és veritat. És que un dia hauríem de parlar de la posició de Pedro Sánchez amb el Sàhara.
0: Sí,
2: no. Si d'alguna cosa ha servit cedir el Sàhara o cedir la seva posició al Sàhara... Un dia parlarem de Pere Gil, també.
0: Bueno, és que
1: només
0: molt ràpid, sí. Però... Allò de que un ha de buscar l'arrel de per què passen les coses i res del que ha passat a Ceuta s'explica sense el que va passar el 2022, que és quan Pedro Sánchez fa un acord amb el Marroc, accepta o dona llum verda o sí, o dona, sí, dona el vistiplau a la proposta marroquina pel Sàhara, Algèria s'enfada, trenca relacions, quatre anys després es recomposen relacions amb Algèria, va ser fa pocs dies, i de sobte, uns dies després, tota aquesta crisi a Ceuta des de la frontera marroquina. El tauler, diguéssim, del Magreb és com una manta que estires per un cantó i et destapes per l'altre.
2: Però si li preguntessis a Aznar si van fer bé amb això del Sàhara, potser et diria que no. Perquè si mires l'Aznar...
0: A Pere Gil,
2: a la docu-sèrie del Tian Riba...
0: Exactament.
2: Que està a Movistar i la poden mirar. Són uns fets de fa 20 anys que semblaven una broma, i no és cap broma, perquè hi havia els americans, els francesos, els marroquins, i tot deu allà per un tros de terra, però en realitat s'estava, diguéssim, marcant un principi, de dir, si li cedeixes això al Marroc, ojo el que vindrà després, que és la tesi Aznar.
0: Absolutament. Si en deixes només dos apunts molt ràpids, un, en clau més, el que volia explicar ara, però en clau molt resumida, en política interna espanyola, el tema del CNI, és a dir, la política, la guerra ara que hi ha entre Marlaska i Margarita Robles per veure quina responsabilitat va tenir el CNI en poder preveure el que ha acabat passant. Veiem a Marlaska apuntant directament al CNI i Robles dient-li també a Marlaska, escolta, els serveis d'intel·ligència també estan a interior i per tant hauríeu d'haver sapigut, i defensant el CNI. I després, una altra cosa, ja, Pere, si vols, sortint de tot això de Ceuta per relaxar-ho tot una miqueta, no sé si has vist el tuit de Ayuso sobre Messi.
3: Ui,
2: sí.
3: Mira.
0: L'has vist?
2: Sí, que l'he vist. Sí, digue'l tu, però...
0: No, una combinació molt estranya, perquè dius Ayuso, Messi, doncs ha fet, fa aquesta mateixa tarda, Ayuso ha fet un tuit anunciant que Leo Messi ha donat 80.000 euros per ajudar a la reconstrucció, però com és la Sierra de Madrid, li direm reforestació, devastada pels incendis, li ha agraït aquest gest i li ha dit, a més, que l'esperen rebre aviat a Madrid per agrair-li... aquesta donació.
2: I tens
0: una combinació estranya.
2: Tens cap comentari, tu, com a culer, com a persona que ha vist que Argentina va perdre... Això potser els hem de preguntar als esports, que els tenim per aquí rondant. Sí, això del Messi i el tuit que ha fet sobre Madrid, que ha donat 80.000 euros, teniu res a dir vosaltres, els de la tertúlia?
0: Ara ho diran, suposo.
3: Crec que no ho senten,
0: Però, sí, no, suposo que detall intel·ligent per la imatge de Leo Messi a nivell de màrqueting, vull dir, és una jugada intel·ligent. El que passa és que, escolta, estem parlant d'una comunitat autònoma amb 30.000 milions de pressupost. És a dir, 80.000 euros tampoc ajuden.
2: No insulti.
4: Tira pa això, bobo.
0: No, un bonic gest.
4: Tira pa això, bobo.
2: Com és que ha donat 80.000 euros, senyor Messi?
4: Vi que havien gastat tota la plata en pisos.
2: Sí, comprando pisos, sí.
4: No havia que hacer.
2: Bueno, doncs molt altruista, però la veritat, però vaja, 80.000 euros no li van passar.
4: Supongo que ahora me dan la Copa del Mundo y las Malvinas.
2: No, llavors ja no és tan altruista com ens pensem, A part de que les Malvines no són d'Espanya, són d'Europa.
4: Bueno, encima que ajudo, me critican.
2: No, no critiquem.
4: Aproximadament prendré una gorra d'Espanya en vez de dar dinero. Que Ferran Torres.
0: Ui, les gorres deixem-les. Per cert, has vist l'entrevista de Ferran Torres, ho comentareu, no?
2: Ara en parlarem.
0: Sí que diu, no, jo no en sé de política. Quan algú diu, no sé de política, ets de dretes.
3: Sí, a més diu, perquè, home, no agafarà una bandera de Palestina, perquè això sí que sap el que és, no?
0: Sí, exactament. No sóc ni de dretes ni d'esquerres.
2: Llavors, ara en parlarem. Mira, és un bon next coming del que ve ara la tertúlia i parlem de Ferran Torres. Quan Ferran Torres diu que ell no feia política, que no sabia res de tot això, i que la gorra aquesta, tot i que és del mateix color que la del Trump, tot i que té la mateixa tipografia i el mateix lema amb Espanya, però ell diu que ho va dir perquè Espanya era la número 1 del futbol i tal, i diu que ell de política no sabe anar, ens ho hem de creure o no?
0: No ens ho hem de creure.
2: No ens ho hem de creure.
0: No, ha intentat, jo crec, un error, l'ha intentat ara solventar dient que ell no sap res de política, però sap molt bé què significa aquella gorra i portar-la, i és més, els futbolistes normalment són bastant... cautelosos moltes vegades en mostrar aquests símbols. I ahir, vull dir, en aquest sentit...
2: Les males companyies d'aquest senyor. Doncs ara els hi preguntaré...

0: Fem als nostres tertulians, que aquest és un dels temes, que hem de fer amb Ferran Torres, que ja no sabem què s'ha de fer. Però això serà gràcies, Àlex, que fins la setmana vinent.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Dos anuncis en res i comença el temps a afegir. Vinga.
2: Versió estiu, amb Pere Mas.
3: La millor aventura de l'estiu fa milers d'anys que t'espera. Descobreix els museus i jaciments del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Els trobaràs a Barcelona, Empúries, Girona, Olèrdola i Ullastret. Viuràs experiències sorprenents al quilòmetre zero de l'arqueologia catalana, el punt de partida del teu estiu. Visita'ns a mag.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
4: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
3: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
4: Truca al 900 903 743.
5: Verisure.
6: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells a RAC+1 per la Diada Firagost. En directe des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells a RAC1.
7: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gamma extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
6: El dimecres 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells a RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC 1. Tots som un milió.
1: Versió estiu, amb Pere Mas.
2: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
3: És el millor moment del dia, eh?
4: El millor moment del dia, exacte.
3: Quina il·lusió!
4: I tant.
3: Exacte.
4: Exacte. Avui el tenim aquí, eh?
3: Sí, sí, sí, sí. És que ens dediquem a imitar-te, fora d'hora.
4: Ah! Això, no? Escolta,
3: estem reunits...
4: vindré a cobrar royalties.
3: Exacte, hi ha un moment que estem reunits i algú diu una afirmació concreta i sí, algú repeteix. Exacte! Que representa que ho dius tu, això.
4: I jo no ho he dit mai, però...
3: Nosaltres ho hem sentit, però... Bueno, sí. És com... Sí, és veritat que hi ha coses que no he sentit mai, però vaja, passar...
4: Això són aquelles llufes que algú t'enganxa sí, a l'esquena i allà es queda.
3: Bueno, doncs ara se presentarem els nostres...
4: Això,
3: exacte!
4: Sí.
3: Mira, és que el Martí riu, li fa molta gràcia.
4: És que em fa molta gràcia, això. Sí.
3: Martí, va, endavant! Tu dispares,
4: vinga,
3: jo
4: va,
3: ho deixo.
4: Avui ja l'hem presentat, tot i que no,
3: no
4: tenim
3: no
4: dia de partit,
3: no, home, no, no,
4: que és el Víctor Pazzi. Què tal, què tal, què tal?
3: Exacte.
4: També tenim el Frederic Porta, periodista i historiador. T'ho puc dir avui o no cal?
5: No, tampoc.
4: Tampoc.
3: Però per què no vol que sigui historiador?
5: No, perquè tinc molt respecte pels historiadors i jo soc periodista, bàsicament.
6: I vividor.
5: Vividor, exacte.
3: Vividor, sí. Has anat avui a fer la paelleta del dimarts.
5: Home, com correspon.
3: Tu ets aquests que va al xèrif, algun lloc d'aquests a perdre la Barceloneta?
5: Naturalment.
3: Fots una cara d'anar allà amb l'Escobar i algun d'aquests?
5: No,
3: sí o no?
5: Malament no vivim.
3: No, però hi ha una camarilla de periodistes esportius que no sé per què van. Van a molts llocs de la Barceloneta, però aquest lloc hi van. Ara ho hem equivocat, eh?
5: Sí, els xiringuitos els tenim apamats, sí, sí.
3: Molt bé. I no sé si havia de fer una paella o no?
4: Bueno, no sabem si havia de fer una paella o no. Ah, tercer tertulià,
3: sí,
4: segon dia consecutiu aquí, que és la Paula Reverter, de BTV.
7: És tertuliana, no tertulià. Matís important.
3: Aitana, bona tarda.
4: Estàs a tot arreu, Aitana.
7: Que t'ha dit el tercer tertulià...
3: És veritat, és tertuliana, no és tertulià,
4: sí,
3: la Paula.
4: Sí.
3: Bueno, benvinguda, eh?
8: Moltes gràcies.
3: Molt bé, avui tens aquest front aquí. És que a més no sé per què sèiem els nens contra les nenes, però és una... Perquè hi ha una banda...
7: Perquè un dia d'aquests
8: farem... farem una competició de cantar.
3: Sí, veritat, sembla que estigui en un concurs. Va, avui tenim una pila de temes, tenim la pregunta
4: sí,
3: del dia. Ja ho he anunciat, rajarem molt del Ferran Torres, ja podeu venir preparats.
4: Mm?
3: O va, bueno, qui vulgui defensar-lo, que el defensi, eh? Perdoneu, que diguin el que vulguin, a veure si aconseguim que algú el defensi, Aitana, o algú altre.
7: Jo no.
3: Però
4: abans...
3: Què passa?
4: Parlarem de Ferran Torres. De
3: sí,
4: fet, la pregunta va sobre això,
3: val,
4: però també parlarem sobre el nou davanter del Barça, que hauria de venir, si no ve Julián Álvarez.
3: Sí.
4: I nosaltres, amb el teu permís, Pazzi,
9: endavant,
4: hem preparat un tall.
9: Hola, sóc en Víctor Pazzi, periodista d'esports de TV3. Tinc quatre fills. Als nanos els hi costa fer esport. Zero córrer, zero bici, zero caminar moltes estones, perquè hem de pujar una muntanya si al final hem de tornar a baixar. I, bueno, és una lluita que tinc. I els apretem, en aquest sentit els apretem.
4: Els podrem fitxar pel Barça o no, els teus fills?
9: Sí, bueno, és que el jovent és gimnàs, aparells, ferros, peses.
3: Ah, sí, van al gimnàs. Ah,
9: sí, sí, sí, sí, d'anar al gimnàs, tots van al gimnàs. Però esports en equip, saltar, córrer, nedar, cardio, els hi fa al·lèrgia.
3: No hi ha manera.
9: Jo en tinc quatre, pues són quatre.
3: Vam detectar això investigant xarxes, no sé d'on ens va aparèixer.
4: Va aparèixer en un vídeo del Super 3, que explicaves sí, com eren els teus fills i la teva
3: funció com a periodista. Potser s'ha fet mig any, això, no sé, però...
9: No, fa poques setmanes. Això fa un parell de mesos.
3: Sí. Ah, doncs ha aparegut recentment el Super 3,
4: sí,
3: eh?
4: Sí.
6: Vídeos que no passaron inadvertidos por las redes.
3: Moment, què passa? Què passa, José María? Ja està llançant punyals, aquest desgraciat? Vale, fora, canviant de tema. Que no sé què li passa al José María. L'enquesta del dia. És que aquí penso una cosa, Pazzi, Paula i Frederic. Les rates estan sempre a l'acecho, que no sé com es diu en català, a la white. Les rates sempre estan a la white, sí o no? No ho dic pel Martí, pobre.
4: No.
5: Ja per
4: Ho dius per la persona que hem fet la pregunta avui?
3: No, tampoc.
6: Per eixe peinau, quizá?
3: No, deixem-ho d'allò, pensem. No per la persona, aquest tampoc.
4: Avui hem preguntat a l'audiència d'Instagram on sí, jugarà Ferran Torres aquesta temporada.
10: Per l'Joan García. Joan García.
3: Què passa amb Joan García?
10: No, parleu de les rates i que potser s'ho parla amb el Joan García.
3: No, el Joan García no.
4: No, espanyol no. Va, quatre opcions. Barça, PSG, vull un nou immediatament o ja no hauria de ser jugador del Barça.
3: Qui comença?
4: Frederic.
3: Va, Frederic. Ja i després no ampliarem, ara és, sí. És només la resposta a l'enquesta.
5: L'última, ja no hauria de ser jugador del Barça.
3: Joder.
4: Directe.
5: Home,
3: no, ja està, no,
5: sí,
3: no.
5: Sí, no, ja ho argumentarem, però és així.
3: Comencem forts.
4: Sí. Vinga, Paula.
11: Jo diria vull un nou immediatament, bàsicament perquè abans que marxi Ferran Torres potser ens hauríem de guardar les esquenes una miqueta, no? Que vingui algú i després ja contemplem la seva sortida o no.
4: I tu, Víctor? Jo crec que tot convergirà en traspàs i cap al PSG, per necessitats del PSG. Ha venut Gonçalo Ramos, ha venut Colomwani, ha venut Kang In-Lee, li queden quatre davanters en nòmina, que són Dembélé, Barcolà, que també podria sortir, perquè el Liverpool està apretant per endur-se'l, Kvaratskhelia i Doué. És a dir, allà falten efectius en atac. Per tant, cadascú vota una cosa diferent.
3: Més o menys, el Flick ho va dir, això, eh? Sí. Bueno, va dir un nou.
4: Sí? Va dir un nou, sí.
3: Ah, un nou.
4: Dit d'una altra manera, el Barça necessita un nou, però el PSG necessita de 2 a 3 fitxatges en atac. I un d'aquests podria ser Ferran Torres.
3: I un d'aquests
4: doncs podria ser perfectament
3: Ferran Torres. Doncs ja tenim un crash aquí. Ja ho tenim arreglat, això.
11: No, no sé si arreglat del tot, no? Perquè Ferran Torres, si marxa al PSG, marxarà pensant que va jugar-ho tot. I jo dubto moltíssim que l'oferta del PSG és que Ferran Torres sigui titular. Per tant, jo, si fos el jugador, abans em quedaria al Barça que marxaria al PSG.
8: O que vagi al Lleida, si no.
4: Va, exacte, al Lleida, a quarta catalana.
12: Que estem esperant Ferran Torres.
3: No anirà al Lleida, Oriol. Tranquil, és que l'Oriol Jové està tot el dia fent campanya pel Lleida. Sí. Què diuen els oients, estimada?
8: 1.318 vots a la pregunta...
3: Jo he excitat el personal, hi ha més vots que de costum.
8: Sí, sí.
3: El tema avui... Ferran Torres enerva el personal.
8: Sí, on jugarà Ferran Torres aquesta temporada? L'opció menys votada amb un 13% dels vots és vull un nou immediatament, la segueix amb un 16% al Barça, llavors, a continuació, amb un 27% al PSG i l'opció més votada amb un 44% dels vots és que ja no hauria de ser al Barça.
13: A ver, pues... Sí. ¿Puedes repetir la pregunta? El del pelo...
4: I han preguntat a on jugarà Ferran Torres la propera temporada.
13: ¿Cómo?
4: A on jugarà Ferran Torres aquesta temporada.
13: No, no, no hace falta que la repitas. Es que...
4: ¿Por qué no?
13: No es que hablas muy raro. Hablas muy raro.
14: Es que hablas muy raro.
13: Es que hablas muy raro. Como Nuria Casas. Pero esta pregunta está fuera de lugar. Como la mayoría de preguntas que hacéis en este programa, que no tenéis ni puta idea. Está claro que Ferran quiere dejar el Barça... Y está claro que el club que quiere ir es al PSG. Le abrimos las puertas. En París hace mucho sol. Se puede ir descalzo y sin camiseta por las calles.
3: No, no se puede descalzo y sin camiseta. Per tant, senyor Luis Enrique, confirma l'interès del PSG per Ferran Torres. ¿Es això?
13: Bueno, la prensa no tenéis ni idea de nada. Me da igual lo que digáis. Seguir tergiversando mis palabras. Habla de lo que quieras. Yo te contento. De lo que me apetezca.
14: Bueno, repito, habla de lo que quieras, yo te contesto de lo que me apetezca.
13: Bueno, de lo que me apetezca.
3: Sí, sí, ja queda clar.
13: No, jo, així que, jo a cascarla.
3: Jo només he fet una pregunta, però vaja, deixem-ho aquí.
4: Bueno, ja ha quedat clar, el que diu el Luis Enrique. Sí. Va, parlem de Ferran Torres, perquè si entremos amb el que ha dit, ahir va fer unes declaracions en una entrevista a l'NBC nord-americana i va dir això.
15: What are you doing next season,
16: què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
17: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai se sap. Només estic esperant a prendre la decisió adequada. Encara no ho sé.
16: Tens un club somiat?
17: Sí.
16: I quin és aquest club?
17: Només ser feliç.
16: Ben jugat.
15: Oh, well played, well played.
4: Us sorprèn que no digui el Barça aquí, sent jugador del Barça ara mateix?
5: Aviam, tot aquest aparador de Ferran Torres per Estats Units és un atac d'importància del personatge després de fer el gol de la final del Mundial i és un et felicito fill de manual. Perquè qualsevol persona mínimament intel·ligent hagués jugat les cartes d'una manera molt més diplomàtica. I aquest surt a dir que, bueno, estic al mercat, com aquell que diu, que el Barça més o menys se me'n fot i que el que vull és marxar al PSG. Doncs per dir això, presenta una oferta com cal, calla, i quan la tinguis, i tinguis el contracte lligat en el PSG, fots el camp, i ja està. Però no cal emprenyar tot el barcelonisme que m'ha fet. És que no cal, no és intel·ligent el que ha fet.
4: Hi ha dos equips que es vincula amb Ferran Torres, un és el PSG, l'altre és l'Atlètic de Madrid. A l'Atlètic de Madrid seria queda't al Barça, esgota l'any que et queda, ja et donarem la prima de fitxatge, ens estalviarem la morterada d'un traspàs i després ja tindràs el nou contracte aquí, però t'has d'esperar un any. Al PSG no li cal això. Al PSG no li cal.
18: Vull dir, li surten els duros per les orelles. Sí. Em sembla que veia l'altre dia que Gonzalo Ramos, que era recontra suplent, l'han venut per 74 milions d'euros al Milan.
3: Uf.
18: Ja tens 74 de caixa. Colomuani, que ja el tenien cedit i que ha acabat a la Juventus, l'han traspassat per 41 milions d'euros. Suma. I Kang In-Li, traspassat a l'Atlètic de Madrid, al voltant de 40 milions. Tot això ho tenen per fitxar. I amb quatre jugadors en atac que es podrien quedar si marxa Barcola, de qui es parla que podria marxar per una xifra absolutament escandalosa per damunt dels 150-160 milions d'euros, al PSG no li cal que Ferran Torres esgoti aquest any de contracte per donar-li una pírrica prima de fitxatge en comparació amb el que li podria donar l'Atlètic de Madrid. I enteneu-me, pírrica entre cometes. Per exemple, hi ha molts futbolistes que acaben contracte. Un d'ells, Bernardo Silva, aquesta temporada amb el París, amb el City. Va semblar durant unes setmanes o uns dies que acabaria vestint la samarreta blaugrana, al final se'n va anar a Madrid. Es parla de que ha rebut una prima de fitxatge al futbolista de 10 milions d'euros, més 10 milions d'euros més, entre la gent, que és Jorge Mendes, i el seu pare. Aviam, estem parlant de primes de fitxatge que treuen de pobre amb un que ja no ho és. I el pitjor escenari pel Barça, el pitjor, seria que el jugador esgotés l'any que li queda de contracte i no deixés ni un duro a caixa.
11: Doncs pel que tinc entès, el Barça no vol que Ferran Torres marxi. De fet, el que volen és renovar-lo ja en dates del mes de setembre. I pel que dieu a les declaracions, sincerament m'han semblat una mica desafortunades i poc intel·ligents per part del jugador, que no sé fins quin punt té fet amb el PSG, però pel que sabem aquí, de moment, no hi ha gaire més enllà d'unes converses. I sent cas de continuar al Barça, és que aquestes declaracions t'allunyen moltíssim del públic culé. Al final, durant la temporada, no has estat una estrella, has tingut alts i baixos, i hi ha hagut part dels aficionats del Barça que no estan a favor de que Ferran Torres continuï a l'equip. Llavors, fent aquestes declaracions, que et fan ben poc blaugrana, doncs crec que s'allunya encara més de lo que vindria a ser los colors del
5: Paula, club. Estem parlant d'un suplent, primera i principal. Sí. Un suplent fins ara. Un home que va costar 55 milions sí. I que acostuma a fallar 5 de cada xut que fot a porta. Oh. I fa
11: tot i així, sí, però tot i així ha estat el màxim golejador de la Lliga del Barça.
5: Aviam, sabem quin és el seu sostre.
11: Sí.
5: Sabem quin és el seu sostre. I no tinc cap dubte, encara que vingui o no vingui un nou, que Flick li sabrà trobar un remei a aquesta absència. El que no pots fer és ja avançar en un club que et paga a un any i mig d'això, de dir, és que vull marxar... O sigui, marxaré... No ha estat així, però totes les paraules que hem vist d'aquestes...
11: Sí, sobretot la frase de vull ser feliç ha sonat com si no ho fos ara, no?
12: No diria Lleida. Vull
18: ser més feliç.
5: No, és que a més hi ha coses que... El culer hauria de tenir més autoestima i hi ha detalls que són molt macos. O sigui, avui t'arriba una noia que és una estrella del Manchester City que ve traspassada i et ve amb el cabell amb els colors blaugrana. Et ve Gordon dient que està aprenent la castellà, òbviament, tal com estan les coses, català no l'aprendrà, però que està aprenent per venir aquí. Ve Bissibú i ve amb una cara de nen absolutament com si fos la nit de Reis.
11: És així totalment, però també és per ser diar a Casador o Vendrell, que és més culer que la bandera blana.
5: Per un equip que va apostar per ell, 55 milions, en un moment que no es podia permetre aquesta quantitat, que encara no m'explico per què vam tenir... i que ja sabem quin és el seu sostre, no pot sortir amb aquest atac d'importància i aquesta manera de negar el club que li paga.
11: I que possiblement durant l'any que ve encara estaràs aquí. Per això he dit que em semblen desafortunades i poc interessants.
5: Ara, si s'ha de passar un any a la graderia, jo el poso a la graderia.
11: Home, és que si no renova...
5: Sí, és amb el barcelonisme aplaudint, a més.
3: A veure, estem esbarats amb raó.
5: És que el comportament d'aquest home no és ni prudent, ni intel·ligent, ni res.
3: Ara ampliarem el comentari i ens preguntarem, entre altres moltes coses, si està mal aconsellat aquest senyor, perquè potser...
11: Jo també tinc la sensació de que va una mica fluint, per dir-ho d'alguna forma, perquè també va sortir amb una gorra, amb una frase també desafortunada, i se li ha preguntat i la seva resposta...
3: Ara anem cap aquí, perdó. Disculpa, és que per això et preguntava si estava ben o mal aconsellat, o si va fluint, com dius tu, amb un benefici del dubte i un carinyo per part teva molt gran cap al personatge en qüestió, però... Sí, home, però
4: és que tenim molts talls.
3: Ventilem tota la foto de tot el que ha anat dient, perquè això és de les primeres declaracions, perquè aquest senyor, com els futbolistes, no hi ha manera d'entrevistar-los, de cop i volta, està fent un festival de llum i color que no sabem per què està parlant tant als Estats Units, que també ens ho preguntarem per què. Però abans escoltem tot el que ha anat dient.
4: Sí, perquè de fet he vingut a escalfar-vos una miqueta més. Perquè
3: de veritat, eh?
4: Home, aquest era el primer tastet, però després va anar a parlar a la CNN i va tornar a deixar el seu futur obert.
19: Right now, the only thing that...
20: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
19: I have to be ready for
21: Això ho diu per Eclipsi.
3: No ho diu per l'Eclipsi. No. El 12 d'agost és el dia que el Barça...
4: Està preparat.
3: La professora Olivia Làctia no molesti ara amb el tema Eclipsi.
4: Va, tot pot canviar en un minut. Què he volgut dir,
3: això? Fem tot el bloc. Sí.
4: Fem tot el bloc directament?
3: Fem tot el bloc.
4: Doncs anem directes a la declaració que va fer sobre la seva gorra, recordem, en el dia de la separació d'Espanya, Make Spain Great Again.
19: Funny moment, because...
20: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé, de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
19: About...
4: També ha parlat al mitjà Esportico i ha parlat sobre el Barça i sobre l'interès dels altres clubs.
19: Mostraré que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
4: I també sobre el PSG.
18: Que vengan a negociar, eh?
3: I mostrar que me quieren. No, és que per això les posem juntes, per tenir la foto completa, perquè és un festival de comunicació.
18: Que vengan a negociar si s'hi atreven.
3: Sí.
8: I perdona, el de demostrar que m'estimin, però què vol? Que li enviïn tovallols del Barça, el Barça? Bon. Vol que
18: no,
8: li pugin
18: no, no. L'estimació és, a dia d'avui...
8: Més crec, diners, crec, o sigui, jugar.
18: Crec que ell té el 11è millor contracte del primer equip del Barça. Per exemple, els fitxatges que han arribat, Gordon i Adeyemi, Gordon i Adeyemi, ja tenen una fitxa bruta per damunt de la seva... I l'estimació, efectivament, ve per fer-me pujar com si això fos una contrarrellotge individual. Vull escalar del lloc número 11 al lloc número... No ho sé, això li hauríem de preguntar amb ell.
8: Déu-n'hi-do.
4: Parlem sobre la gorra.
3: No, i l'última, no hi havia un tall més.
4: Hi havia un tall més, però era sobre l'interès del PSG.
3: Ah.
4: Que una miqueta jo he anat dient en aquestes darreres declaracions.
3: El posem o ens el guardem?
4: Posem-lo, va, ja que hi som.
19: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta.
3: Per tant, puc esperar i marxar gratis. Que em vinguin a dir alguna cosa i que em demostrin que em volen. Que el 12 d'agost ja tornaré i em donaré amb el que et trobo. La gorra la vaig posar però no sabia que posava. I tens un club somiat, només ser feliç. És el PAC. Ara sí, ja que tenim la foto sencera d'un senyor que, insisteixo, els futbolistes no parlen mai o fan declaracions molt de... la veritat és que no sé quantos, sí. I aquí tenim una foto...
4: Completa. És conscient del que va dir?
5: Home, aviam, anem a veure. Demanar-li a Ferran Torres que si sap o no que tot és política a la vida, deixem-ho en entredit, val. Però no saber què vol dir Make Spain Great Again... quan portes una pulsera de la Guàrdia Civil amb l'estanquera i et comportes amb gent d'extrema dreta a Eivissa, amb negacionistes, amb terraplanistes i tot plegat, i que surtis dient que no saps de política, doncs, nen, fes-t'ho mirar, de veritat, perquè estàs molt posicionat.
4: Patxi.
18: Jo la pulserita... O sigui, la gent es va quedar amb la gorra. Jo em vaig quedar amb la pulserita.
0: Jo no he vist aquesta pulserita.
3: Però bueno, de la Guàrdia Civil és. Jo havia vist que portava la bandera d'Espanya.
18: Sí, jo vaig veure la bandera d'Espanya.
21: Què problema hi? Què problema hi?
18: Espanyol! Què fa un jugador del Futbol Club Barcelona, més enllà de que té tot el dret a sentir-ho des de la més profunda admiració i amor del seu cor, però què fa lluint-ho, sabent que és jugador del Futbol Club Barcelona, d'un club catalanista per damunt de tot?
5: O sigui, pot fer, amb dret a llibertat d'expressió, pot fer el que vulgui i lluir el que vulgui.
18: Ara, però després passa el que passa.
5: Després no diguis que tu en política no t'hi poses, perquè és allò de la dreta de tota la vida, de dir, no s'ha de barrejar política i esport. Ara, quan guanyes el Mundial, nano, t'has fotut un fart, de barrejar-ho, Ah, no, jo de la política no en sé, però porto la gorra de Trump, m'alineo en el topuri aquell, vaig en terraplanistes i negacionistes... Hòstia, nen, quin perl estàs fet per no saber de política. O no?
3: Sempre serà el 36.
0: A veure. Sí,
5: aviam, que faci el que vulgui, però jo també tinc llibertat d'expressió per argumentar el que em sembla l'opinió d'aquest personatge.
11: Ja jo crec que el futbolista si sent espanyol és evident, amb ell. A més, ell és
3: tampoc
11: valencià.
3: És cap delicte, i molts del Barça, la majoria...
11: Això t'anava a dir, de que porti la bandera al que vol dir la gorra, jo no sabria dir-te si realment ell sap l'abast de lo que ha fet i les conseqüències que pot tenir després, i no només de la gorra, sinó dels comentaris que ha fet.
5: Els futbolistes de descerebrats ja no
11: això
5: cola.
11: No ho he dit, això no ho he
5: dit. No, però jo, clar, és que no ho has dit.
11: No, ho ha dit ell, que no sabia per anar ben als tirs,
5: Escolta, doncs ja t'afaites, xato.
11: Sí, afaitar-se segur que s'afaita.
5: Bueno, segur que s'afaita, però ja tens una responsabilitat.
11: Sí, però les declaracions a les que ens hem d'agafar és les que ha fet ell, no? Dient que no sap del que va el tema. Llavors jo el criticaria per altres coses, com totes les altres declaracions que ha fet atemptant contra el club.
5: És que encara pitjor... Si jo em porto un mocador palestí...
11: Sí, que entenc el que vols dir, ho comparteixo,
5: I em comencen a dir de tot...
3: Disculpa, recordis que va sortir la mínima mal no sé en quin partit i per quin motiu, amb un mocador palestí, amb una bandera palestina...
11: Amb una bandera a la rua.
3: I es va organitzar un pollastre, que millor que el Hansi Flick es va mig queixar. I tothom li va quedar clar que hi havia un símbol polític i que posava símbol polític... És una opció, però té les seves conseqüències o té el seu debat públic.
22: Jo més que Catalunya lliure...
3: Perdó, disculpa, que tal dia callo. Que Messi... Ai, per Messi.
0: La mínima mal.
3: No va sortir dient... Ah, no sabia què era la bandera palestina i que havia tan merder amb la bandera aquesta. No se li va córrer dir, no tenia ni idea de què era
11: això. Clar que no.
3: Perdó, estaves dient...
11: No, estava dient que les seues declaracions que ella ha fet són aquestes. Llavors, davant d'això, què li has de dir? Que ho hauria de saber?
3: Però ens
5: Home, aviam.
11: No ho sé què dir-te, la veritat.
5: Oi que no li aniràs quan el Íñigo Martínez va sortir a la rua, a l'estelada? Ningú pensava que no
21: sap
5: què
21: vol dir
11: això. No. Però de Ferran, sento dir-te que me crec que no sapigués per anar a veure els tiros.
5: Doncs escolta... Sí.
3: Llavors és molt burro.
0: Home, això jo no ho he dit, això és evident.
3: Això
11: ho has dit tu ja.
3: I perdona. O curtet, a veure.
0: Li falten 5 minuts de forn.
5: No gira rodó.
3: A veure, una cosa, quan tu t'acostes una mena d'estrella d'aquestes, mediàticament, els vols entrevistar, els vols portar a l'Hormiguero, o vols fer no sé què, apareixen 30.000 tios que perimetren l'entrevista, que t'estan vigilant.
11: Però és que des del Barça aquestes entrevistes no les solen cedir. Llavors, se n'ha anat allà i jo no sé fins quin punt ha estat... li han explicat o li han dit ell... Tal. Jo crec que no.
5: Paula, no, de veritat, no cal caure amb la tutela sobre les persones. No és allò de... Està mal aconsellat, és que no ho sabia...
11: Mal aconsellat els jugadors està 100%, perquè si no totes aquestes coses
5: 25,
11: no les fas.
5: 25, 26, 27, ja és persona i ja pot votar, no? Sí. Pots, ja té criteri polític.
18: I a més hi ha una cosa. L'estrella per un dia d'aquesta final va ser ell
11: per un dia.
18: Amb el gol. És a dir, si la selecció espanyola hagués guanyat igualment el Mundial i el gol l'hagués fet qualsevol altre futbolista, m'invento Baena, segur... Tinc els meus dubtes, perquè no ho sé, de si hagués sortit Ferran Torres amb la gorra, amb la pulserita dels nassos, si no hagués estat l'estrella per un dia d'aquest partit i he marcat el gol de la meva vida i sé que Totes les càmeres m'estaran mirant 40.000 vegades a mi durant la rua i durant els actes de celebració abans que qualsevol dels meus amics companys, dels meus companys, digue-li Lamine, digue-li Unai, digue-li qui sigui, digue-li Cubarsí, els altres destacats d'aquest Mundial. Però com que ell era l'estrella perquè va fer el gol de la seva vida, és com si digués, ostres, ja sé que tothom estarà pendent de mi, doncs ara veureu.
5: A veure, envia una cosa. Quan també reclama que se'l reconegui, aviam, nano, que això va amb l'ABC del futbolista. Amb les peles que guanyes. A sobre què vols? Que t'aplaudim quan t'aixeques i et dutxes? O sigui, per la regla de tres, jo aplaudiria abans, i no és demagògia, qualsevol persona que tira endavant una família amb un salari bàsic, que tu, nano, hosti, xafa de peus a terra d'una vegada. Perquè no, aviam, la meva veu sembla que estigui esbarat, però no.
3: Sí, sí.
5: Home, però tingues una mica de responsabilitat social, home. Home, no pots sortir dient aquestes animalades. No pots sortir cobrant el que cobres i sent un absolut privilegiat. Ara, és això, torno a dir, com deia el Víctor, has fet un gol històric i t'ha donat un atac d'importància que et penses que ets l'última Pepsi-Cola del desert.
3: Doncs ja però, perdó, com has dit aquesta frase?
18: L'última Pepsi-Cola del desert. Sí.
11: M'ha agradat aquesta.
5: T'ha agradat?
11: Quan, frase, sí.
18: Quan va arribar de vacances a Eivissa, com molts altres futbolistes que van a Eivissa, les primeres imatges que van arribar era que cada beach club que anava el rebien com si fos, vamos, amb aplaudiments, com si fos l'heroi nacional, tothom del beach club que anava a passar el dia allà, ostres, anem a fer-nos la foto amb Ferran Torres, hi havia altres celebrities, perquè n'hi havia unes quantes, però jo crec que aquesta bombolla en la que s'ha vist immers arrel d'haver marcat el gol que donava a la victòria en una final del Mundial, l'ha fotut amb un globo i, no, i està volant des de fa molts dies.
4: De fet, deixeu-me fer un apunt.
18: Molt amunt, està molt amunt.
4: Deixeu-me fer un apunt perquè Juli Claramunt, que el vam tenir aquí ahir, m'ha dit que està parlant molt perquè està en uns actes amb Under Armour, que és la marca que el patrocina.
18: Sí, Under Armour el va portar allà, però totes les cadenes de televisió, a partir d'aquí, jo crec que una vegada el tens allà, escolta, ell ha fet el gol que dona un Mundial que s'ha disputat a Estats Units i ara està de torner, i ell va on el criden, Vull dir, jo no crec que es presenti allà sense que estigui previst. No, allà on el criden i va fent tota la rua d'entrevistes i allà on el criden, on el conviden, allà qui va.
3: I quan hi ha un jugador del Barça random que presenta no sé què d'una bamba Adidas en l'esquina tonteria que ho foten al Passeig de Gràcia i van 30.000 tios allà, la premsa està superperimetrada, li foten una pregunteta de si muy contento no sé què, contesta de les bambes i tal dia farà un any. No comença a dir si la pulserita per aquí i tot això. Diga, costa molt.
1: Mira, no ho sé. Jo amb això de Ferran Torres no puc més, us he de dir. No puc més! Va. Cada dia surten coses.
4: Us faig una darrera pregunta. Clar, perquè hem parlat de Ferran Torres. Ara què ha de fer el Barça? Perquè acaba contracte l'any vinent, ell s'ha de renovar, hem d'esperar a veure quin moviment fa.
3: I sobretot amb la frase de m'heu de mostrar que m'estimeu.
4: Sí, perquè les paraules són clares.
3: No, o sigui, no hi ha ambigüitat possible.
5: Seré molt breu. No, simplement, Ferran, després del que has dit, porta l'oferta. I si no porta l'oferta, ja veurem què fas. Perquè segur que Flick, que recordem que és un personatge que s'han portat a Frenkie de Jong una setmana per tenir-lo allà... castigat
2: directament. Sempre hablando.
1: Ha assegut
5: a una nevera que vegi els entrenaments perquè l'ha fallat.
2: Mejor eso.
5: L'any que es passarà Ferran Torres amb Hansi Flick a Barcelona pot ser divertit.
1: I tu creus que el del Frenkie de Jong tenia una part de càstig?
5: Absolutament.
18: No, una part no.
5: Total.
18: L'emprenyament de Flick amb Frenkie de Jong no només és que torna lesionat del Mundial després de forçar, recontraforçar i recontraultraforçar amb una pròrroga inclosa quan ja tenia moltes molèsties, l'infiltraven i ha arribat trencat. L'enfadament monumental de Hansi Flick no és aquesta. És a finals de temporada, amb l'equip encara a la Champions. Frenkie, que ara ja et necessito. Encara no, mister, encara no.
3: alguna cosa més
18: i l'altre li va dir,
3: i canviem de tema.
11: A veure, jo el que crec que ha de fer el Barça ara és espavilar-se per fitxar un nou en garanties, un nou de garanties, que sigui un bon jugador i després escoltar les ofertes que vinguin per Ferran Torres i, evidentment, si arriba una bona oferta, porta oberta. O sigui, després de les declaracions que ha fet, per part meva, la porta la té obertíssima per marxar.
3: Doncs vinga, li hem obert la porta.
18: Sí. Hi ha un problema que es diu, entre cometes, una altra vegada, 50 gols, que són la mitjana de gols de Lewandowski i Ferran Torres les últimes dues temporades. T'he fet la mitjana...
3: Sumats.
18: Sumats, sí. T'he fet la mitjana de gols de Lewandowski les quatre temporades que tenia signades amb el Barça i les dues bones de Ferran Torres que han sigut les últimes, que han sigut 20-21 gols per temporada. Doncs 30 del polonès que no hi és, més 20 de Ferran Torres, tens 50 gols que tu has d'intentar... has d'aconseguir que surtin la temporada que ve.
3: I els has d'aconseguir, avui és dia 4, abans del dia 23.
6: Tic-tac. Sí.
5: 31.
3: No, 23 perquè comença la competició.
5: No, però això és un nyap. Quan tanquin el mercat el dia 31, i tal com van les coses, em sembla que haurem de fer paciència.
18: Mira, el Getafe la temporada passada arrenca la temporada pràcticament amb el mínim de fitxes federatives del primer equip i ha acabat classificant-se per Europa.
3: Doncs
18: després de reforçar-se l'hivern, etcètera.
3: Ens fotrem una tila i quan tornem a venir la setmana vinent ens tornem a trobar amb aquest show i pendents del futur de Torres.
7: Cago en la reconcha de tots los mates.
3: Què passa?
7: Visca el Barça lliure de Ferran Torres.
3: Home, això és Rocío Caramo. Queda clara la seva opinió sobre Ferran Torres, eh?
7: Che, a Ferran Torres l'hem d'expatriar cap a França juntament amb el seu graf i de fet un cop allà guixar-lo de nou.
3: No, però el grafiti amb ell mateix.
7: A tot dos, per si de cas.
3: Sí.
7: I de pas, jo l'excomulgaria de la cristianitat.
3: Bueno, en fi, que no es calgui
7: més la... I ara amb prou pares nostres, ja que res. No,
3: relaxis i... Mira, algú ho havia plantejat.
4: Sí, ara que hem parlat del nou.
3: Sí.
4: Ahir Flick va parlar sobre la necessitat de tenir un davanter centre a l'Arsia.
9: Home, es que lo di jo.
23: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
24: And then we will see what happens.
4: Julio Salinas, tu ets el nou?
9: Home, és el que dic.
3: Deixem parlar...
9: Lleguita.
3: Molt bé, deixem parlar les tortugues.
9: I no que ho digui el Federic.
3: El Federic.
9: Que lo digui el Federic.
5: Què vols que et digui, rei?
9: Que vas a necessitar un nou. És el que estem dient.
5: Sí, però per sort el Barça...
18: Necessita un nou en un mercat on no hi ha nous. Quan dic no hi ha nous, que diguis...
11: Aviam, no hi ha nous de primera espasa.
3: La Iael està molt preocupada perquè diu que no hi ha nous.
11: No, ahir vaig preguntar, perquè no sé què deia, vaig dir, però tant costa trobar un nou?
9: Un nou!
18: Doncs, efectivament, tant costa, però tant costa d'esforç i tant costa de calés.
11: I tant costa trobar un nou pel Barça, perquè jo crec que el Barça no pot venir un nou qualsevol, ha de venir un primera espasa.
9: Clar, el que gol se paga. El gol se paga. I si no, que ho digui el Federí. Federí.
5: Sí, el gol es paga, va, ja ho he dit. No, home, aviam, independentment del Julián, que no hauria de venir...
3: No hauria de venir
5: per una qüestió quasi de dignitat.
9: Ara no lo queréis!
5: No, de dignitat barcelonista.
9: Buenas tardes!
5: Durant una bona temporada deixem-nos ja de negociar amb l'Atlético de Madrid.
11: Doncs jo penso al revés, eh?
9: És lo mismo que estés haciendo con Ferran.
11: Mira que si ve el Julián, tanques totes les boquetes dels tuits i les denúncies i totes aquestes parafernàlies que ve l'Atlético de Madrid.
5: Sabem que et faran pagar el gust i les ganes, i no és això tampoc.
11: Ja.
5: Pots fitxar Klubi. I hi ha una altra cosa, tens un entrenador tan capaç, que et pot fer jugar per dintre, i ja ho ha dit, Gordon, Adeyemi i reciclar a Fermín.
3: Però ens dèiem gol, eh?
5: Però vull dir-te, aquest home té un pla per aquesta tercera temporada que és molt clar, que és tornar a muntar un atac molt agressiu, molt pressionant i de recuperació molt ràpida de pilota. Molt bé. Falta gol ara mateix, sí. Però si no, l'inventarà com sigui. Que hi haurà fitxatge? No ho dubto. Ara, falten moltes operacions. Falta veure què passa amb Ferran, si algú s'enamora de Condé, d'on surten els calés... No, és que si algú s'enamora de Condé... És que, vull dir, el portem a coll i bé cap a on sigui.
4: Uns 60 milions seria.
5: Per què? Perquè deixi espai a Xavi Espart. Així és de clar. Xavi Espart, i t'ho diu el mateix Flick, si Flick no obre boca, en va. Mai. A la roda de premsa no solta un tòpic.
3: I el posa al terreny.
5: I a més, l'altre dia va dir que és el seu Philip Lahm, lo qual és un elogi, una floreta brutal. Tan brutal.
10: El seu què?
5: Philip Lahm, que és
18: un internacional alemany.
5: El lateral del Bayern de Munic, que el Pep Guardiola va convertir en Busquets del Bayern.
13: El vaig canviar i va ser campió del món.
5: Tranqui.
13: I va...
18: No, ara és el Guardiola.
5: Ara és el Pep. Si és el Pep, el respectarem.
13: Sí. Me'n recordo que hi havia un miscentre també, el Nàstic, que era molt treballador, tenia visió piromàmica, i l'estem seguint pel City.
3: Ah, sí?
18: Qui és?
13: No ho direm per si ens el treuen.
18: Calé per fitxar el nou hi és, evidentment, perquè si no el Barça no es gasta 80 quilos per Gordon, més 20 o 22 per ADM. És a dir, això ja fa un paquetet de 100 milions que ja tens invertits. Mm-hmm. Quan la necessitat marxar Lewandowski i no sabem què farà Ferran és portar com a mínim un nou. El problema és que els ultra-megabons són poquíssims. Un es diu Haaland, es queda al City, l'altre es diu Harry Kane, renovarà pel Bayern, i a partir d'aquí tot el que hi ha és... vostè per qui ve a preguntar? No, jo vinc a preguntar per aquest nen que té 19 anys que es diu Krupi, 100 quilos. I ara està 100 quilos. Com que 100 quilos? Però si vostè el va fitxar per 20 la temporada passada. Sí, però ara ja en demano 100. Però que ha fet 50 gols. No, n'ha fet 12.
3: No, això és una estafa.
5: I té 19 anys. Val, però és que Krupi, abans de la inflació aquesta de l'estiu de la Premier, costava 40 milions. I és ara quan tothom, quan ha vingut al City, ha vingut al Bayern, ha vingut al Liverpool, interessant-se per aquest noi, perquè és un crac. Ara està lesionat, val, però és un crac i és el moment d'anar a per ell, perquè està lesionat.
11: Però el Bournemouth ja va dir que no el volia vendre.
5: Ja, perquè va fer molts calés el Bournemouth l'any passat en el mercat d'hivern venent molts jugadors. Però de totes maneres, el Bournemouth, si pagues diners o ofereixes unes condicions bones, aquest noi, de veritat, que val la pena.
20: Però està lesionat, ara mateix, Krupi. Sí.
11: I 100 milions d'euros per un jugador lesionat de 19 anys, és que jo no ho sé, la veritat, me sona un número molt gran per lo que hauries de fixar.
18: Aviam, està lesionat, sí, però en defensa del futbolista, que s'ha trencat un del peu, que és el que li ha passat a Fermín.
3: El cinquè metatarsià famós.
18: El famós dit petit del peu.
3: Què foten els futbolistes que se li trenca?
18: Doncs mira, petit del peu. Doncs suficient per estar 3 mesos i mig fora.
3: Jo vaig trencar, una vegada vaig trencar.
11: Que si el fitxessis a ell, començaries la temporada sense el jugador.
18: Sí.
11: Això hauria d'embaratir una mica el preu.
18: Aquests anglesos...
11: No, ja, apretaran fins al final.
18: Tenen,
11: no baixaran ni un cèntim.
18: Tenen les seves regles i tenen el seu mercat.
5: Sí, i els hi sobra els calés. Ara, sí. Amb els drets televisius que tenen, els hi sobren els calés.
20: Tenim a Hamza Abdelkarim també a l'equip. Quin rol veieu que ha de tenir com a nou al Barça?
18: Doncs a dia d'avui el nano deu estar creuant tots els dits perquè...
20: Del peu, també.
18: Perquè el
3: que no vingui ningú.
18: Clar. Les mancances, per una banda, signifiquen finestres d'oportunitat per altra. És a dir, és com quan hi ha una lesió imprevista i el que no és titular o era la tercera opció passa a ser la segona, passa a ser la primera. Vull dir, aquest nano deu dir, tant de bo el mercat s'acabi amb que no acabin trobant la figura del nou, que oportunitats en tindré. Després me les guanyaré, em sortirà millor, em sortirà pitjor, però que aniran a dir-li, nano, surt i aviam què tal, això segur.
20: Paula?
11: Totalment. Després del partit que va fer l'altre dia, la veritat, que va tenir les dues ocasions i les dues ocasions...
3: Té pólvora, aquest tio, no?
11: Exacte. Totalment. O sigui, té un olfacte i jo crec que el segon gol, el que se li escapa a la pilota al porter, té un olfacte claríssim.
14: Es que no hi ha buscar trufes.
11: És veritat que li haurà de polir algunes coses, com és evident, i no el veig de titular del Barça, però com a suplent jo crec que podria tenir un bon lloc dintre de l'equip de Hansi Flick i que a Hansi Flick també li agrada el jugador.
3: També li agrada. Sí. Doncs escolta, posarem un Siri a les Clarisses, alguna cosa d'aquestes, a veure si tenim notícies respecte a Ferran o què passa amb el nou davanter.
14: Ai, compadre, gràcies per el papacito, Dios. Sí. Acabo de tenir una revelació per solucionar el problema con lo delantero.
3: A veure, Araujo, què proposes?
14: Gràcies a mi Diosito, soy un portento físico y puedo jugar donde quiera.
3: No.
14: Soy un animal de área, un killer de la chica, un asesino de portero. La temporada que viene quiero llevar el nuevo a la espalda y llevar al Barça a ganar la Champions con mi gol, nueva era.
3: Però aviam, si tu ets central, com vols, Araujo?
14: Bueno, ya saben que llevo un rosario en el calzón. y le pido a Dios que me ayude en los momentos más difíciles para ser su mejor guerrero. Yo jugué delantero centro cuando era chiquito, pero como siempre me quedaba en fuera de juego, me cambiaron a central. Levanto la mano, corremos hacia atrás, corregimos el error.
3: No, no, concentra't amb el fora de joc i després avançarem en altres àmbits.
14: El orsai!
3: Vale.
4: Més noms.
14: Clean sheet!
3: Deixeu parlar al Martí.
4: Va, que avui hem tingut Ter Stegen a l'Ajax, ja ha estat oficial, el porter alemany marxa cedit per una temporada i el Barça assumirà el 90% de la fitxa. I, a més, el club neerlandès li pagarà 1,5 milions d'euros. I, de fet, així ha parlat avui.
10: Quan vam començar a tenir contactes, també amb el Jordi Cruyff, vaig tenir bones sensacions des del principi. A més, ja conec l'entrenador, ja conec alguns jugadors que són al club. A més, també conec molta gent amb qui he pogut parlar del projecte de l'Ajax. I la veritat és que és molt convincent. Crec que el que més em motiva és tornar a portar el club allà on mereix. És un club àmpliament reconegut, no només als Països Baixos, també als grans escenaris futbolístics. Hem de tornar al club allà on pertany i tinc moltes ganes de fer-ho.
24: Much looking forward to get it done.
4: Ter Stegen, de fet, té contracte amb el Barça fins al 2028 i Frenkie de Jong també li ha dedicat unes paraules.
12: Hey, Marc. Congrats with your transfer.
15: Hola, Marc. Felicitats pel fitxatge. Ja t'ho he dit en persona, però t'ho torno a repetir ara. Estic molt content que vagis a l'Ajax. Crec que l'Ajax també està molt content. Afegiran a un gran jugador i a una gran persona. Espero que et cuidin molt. L'afició és increïble. La gent és increïble. El club és molt maco. Et seguiré de prop quan juguis amb l'Ajax. Et recolzaré i animaré al club. Us desitjo tot el millor.
12: All the best.
4: Frenkie, alguna cosa a dir?
16: Bueno, ya estamos con que estoy lesionado. Sí. Ahora que tengo que ir a tertulias de 3 a 4 a hacer espectáculo. Qué vergüenza de periodistas que estáis hechos. De capitán a capitán había que escribirle esta carta. Y claro, yo soy un futbolista que sé escribir, no como otros que están en esta mesa, que solo saben que ir a Paseo de Gràcia a mirar escaparates.
3: No, ens ho fem. Ara per què ho diu això de la Paseo de Gràcia a mirar escaparates? De veritat, vostè ve que la carta aquesta al Ter Stegen, no?
16: Sí, de capitán. Ara que soy capitán general...
3: Alguna cosa més?
16: Los voy a tener a todos tiesos.
3: De moment el que estàs és lesionat i...
16: Mira, ya os gustaría. Me voy a quedar aquí, pero no porque quiera quedarme o no, sino por fastidiar a todos los que dicen que si cobro una pasta, que no meto el pie, que solo caracoleo, pero ya veréis.
4: Recuperi ràpid i ja tornem a parlar.
16: Mira, l'otro, tú vete a correr ahí por la montaña a ver si...
4: Exacte, ja ho farem.
18: Aviam. Abans parlàvem de Ferran Torres, un problema ultramenor pel club comparat amb Marc-André Ter Stegen. Estem parlant que li queden 2 anys de contracte a raó d'uns 20 milions d'euros bruts per temporada i d'aquests 20 milions d'euros bruts l'Ajax te'n pagarà 1,5.
4: És molt poc.
18: Ole, ole, ole. Això aquest any... I l'any que ve, que òbviament Marc-André Ter Stegen apurarà el seu supercontracte amb el Barça, on no tinc res a retreure-li, quan se li va signar es va pensar que se'l mereixia i que se l'acabaria guanyant, i a l'hora de la veritat, entre lesions i no lesions, te'l menges amb patates. Aquest sí que és un gra, una pedra a la sabata molt bèstia a nivell econòmic. Molt bèstia. Molt bèstia perquè no s'acaba la temporada que ve, sinó que té una temporada més com un extrabol, una pedrea.
4: 90% és molt, però el Barça no podria rascar una miqueta més? Clar, amb el Girona també va passar això, però no és el mateix el Girona que l'Ajax.
5: És que l'Ajax et pagui només el 10%, ja et diu la magnitud de la tragèdia de pagar-li 20 milions a aquest home. Vull dir, hi ha una cosa que està clara. Mentre el Barça tingui a Ter Stegen, De Jong i Araujo, no farem net. O sigui, no farem net. És així de clar. O sigui, recordarem a la família del que va tenir el valor de firmar aquests contractes tan llargs a gent, i per aquests preus, a gent que mereixien un contracte més curt i segon rendiment. I no es va fer així.
11: A veure, jo crec que quan es va signar el contracte potser sí que el mereixia, perquè per mi ha estat el millor porter del Barça de molts anys. Però és veritat que la cosa ens ha sortit molt malament. Molt malament perquè ara és que és el que deies. No és esta temporada, sinó que és aquesta i la que ve.
18: No. I
11: espera't,
18: no? I de la qual venim.
11: No, i tant.
5: I hi ha una cosa, era en forma, era un gran porter. Estem d'acord. Un dels millors de la història del... Sí. Ara, noi, cada vegada que es lesionava, que s'ha lesionat sovint, tornar a recuperar la forma li ha costat temporades senceres. Sí, i ens hem menjat mediocritats de Ter Stegen.
11: Però quan ella estava bé, la veritat que era
5: sí,
11: millor.
5: Sí, jo però quan estava malament, mira...
11: Sí,
5: bueno. Anava rebent gols. Sí,
16: mucho criticar aquí, però me gustaría veros a uno de vosotros de portero.
3: Sí, bueno.
5: De portero.
11: A ver, y també en contra...
16: Que no paráis ni los taxis.
18: I no ha perdonat res, eh? Vull dir, hi ha una fiscalitat diferent a Holanda i fins que no ha tingut totes les garanties que no ell, sinó enteneu-vos entre clubs, m'ho resoleu, no es firma.
11: Sap greu perquè és ha estat un jugador que ha fet història amb el Barça, però que ha sortit molt malament. Bueno, no ha sortit encara, no? encara l'arrastrem. Però també com va sortir del mateix club, portant-se amb els seus companys, no presentant-se, donant malestar al vestidor, la veritat és que ja... més ràbia estar pagant aquests diners pel jugador.
5: Hi ha una cosa que està per veure aquest començament de temporada, que tots els que estan dintre del vestidor molt a prop, és veure si hi ha canvi de capitans. I jo l'estic esperant i l'estic desitjant. Perquè no, és que no em representen.
11: No.
4: Araujo i De Jong.
11: Total.
4: Ara mateix, sí.
5: O sigui, si has d'anar... Abans era Ter Stegen. En Ter Stegen, Araujo i De Jong, que amb els seus actes et demostren quin és el compromís que tenen al club,
3: sí,
5: no, home,
3: sí.
5: Posa un Fermín, posa un Cubarsí i posa aquí...
16: Estos no tienen ni barba. ¿Qué quieres poner un niño de capitán del equipo? Y cuando vaya a protestar se pone a llorar porque son demasiado pequeños. Se necesita un hombre ahí mandando.
5: Un hombre y un talonari.
16: El otro. ¿A ti no te gusta el dinero o qué?
3: No. Potser sí que hi havia una certa consideració cap a ell per la lesió, però sí que és veritat que l'estiu passat el Ter Stegen es va portar molt malament al Barça.
11: Home, quan va dir el termini de quan s'acabava la seva lesió...
3: No dir el termini. Després no permetre que s'alliberessin diners perquè el Barça...
18: No, al revés. Dir el termini perquè no entrés en la forquilla de poder tirar de part de la seva fitxa per fitxar algú.
3: Allà és un creu i ratlla, per aquest senyor. Allà és un creu i ratlla. I, bueno, no sé...
11: Doncs encara li estem pagant, mira.
3: Estimats oients que ens esteu escoltant, no us foteu per un barranc ni pugeu a la planta 15.
11: Sí, molt males notícies.
3: És molt depriment avui el panorama, però millorarà tot. I quan comença la competició...
5: No, serà una gran temporada.
3: Atenció, cuidao, pronòstic
5: forta. Sí, no, segur, serà una gran temporada. Doncs... Estic absolutament convençut.
18: I on veurem amb quin grau d'èxit, el Frederic diu que serà una gran temporada, segur. Jo no m'atreveixo a dir-ho, però sí que veurem molta imaginació i molts canvis d'ubicació dels davanters. No, o per nassos. Vull dir, amb la situació que estàs ara, hi hauràs de posar imaginació. Imaginació, imaginació. És, ja que has portat Gordon, jugador de banda, ja que has portat Adeyemi, jugador de banda, és aprofitar aquests futbolistes, ja que se't queda en principi Rafinha, ja que tens la Lamine Yamal, algú haurà de fer de nou o de fals nou. Digue-li Dani Olmo, digue-li Lamine, digue-li... I a partir d'aquí, a veure com surt.
5: Jo espero que vingui el nou, insistim en això, igual. Però és que no estem despullats davant. Hi ha una quantitat de talent formidable.
11: Sí, però estem a dia 4 i el que més ha sonat és Julián Álvarez. I el dia 31 ja ho hem...
16: Que no se vende!
3: Ja ho veurem si se vende, no cal que ens veurem. A veure,
16: si queréis a Tom Ford o a Smith, o hacemos
3: precio. Aquests no existeixen. Em deixeu posar uns anuncis?
18: Oh,
3: i tant. Nosaltres, el Barça necessita un nou, però nosaltres necessitem posar anuncis. Posem uns anuncis i...
1: No demanis permís, home, tu posa'ls.
3: Va, fot-li, dale, tot.
8: Versió estiu, amb Pere Mas.
17: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
19: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
21: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
19: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
21: Truca al 900 903 743. Medisure.

0: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC 1.
1: Estem ben esperats perquè la discussió continua i seguirà durant els propers dies, però hi ha prou d'aquest color.
2: Va, avui bones notícies. Acabem bones notícies perquè hem tingut la presentació de Bisibu, que és l'extrema esquerra de 18 anys que va ser anunciat divendres pel Barça.
1: Però abans parlem del femení.
2: Parlem del femení abans, perfecte. Va, doncs, parlem del Barça femení perquè avui s'ha fet oficial el fitxatge més car de la seva història, que es tracta de la davantera brasilera Carolyn Nicolli, que ha arribat procedent del Manchester City i el Barça ha pagat al voltant d'una miqueta més d'un milió d'euros. De fet, aquest matí ha arribat a l'aeroport del Prat per passar la revisió mèdica i ja ha parlat.
3: I'm really, really happy to be here.
4: Estic molt, molt contenta de ser aquí. No puc deixar de pensar que aquest somni està a punt de fer-se realitat. He vingut per ser una més que ajudi el Barça a continuar al màxim nivell. Estic molt emocionada. La veritat és que estic desitjant començar.
3: I can't wait to start, to be fair.
2: Nicolli firma per 4 temporades.
1: Doncs el Loro, perquè no només és un club, no només és una secció del femení on anava sortint tothom, sinó que n'arriben, i a més és el fitxatge més car de la història del femení, eh? Vol dir que...
5: Ara et contesto, però abans 41.
1: 41 què?
5: 41 segons heu tardat en donar la notícia del Barça femení.
2: Amb el cronòmetre i tot.
5: Què us sembla?
1: Bueno, no et
5: queixis. Què tal si baixem el ritme i dura una miqueta més?
1: Però bé, que diguem més?
5: No us l'esperàveu aquesta, eh? Fot el cop de puny, Marc.
1: Sí.
5: No, Marc està distret. Marc,
1: fot el cop de puny.
5: Vinga. Ara.

0: Tiba a Salma Parayuelos, dient-li: noia, ja pots marxar, que tu no et mereixes el milió.
1: Jo crec que és una molt bona notícia. A més, la jugadora pot jugar a les tres posicions de davantera, és molt polivalent, a més és molt ràpida, molt explosiva, molt de caràcter, és bona a los 1 contra 1. Jo crec que aportarà moltes coses bones a l'equip de Pere Romeu i que ens sentirem per la força d'ella.
2: A banda del talent necessites, a banda de la pedrera, te la tens, necessites talent en figures en concret, demarcacions en concret, i aquesta és una mancança. Vull dir, marxant per a Lluelo havies de portar una jugadora de referència d'atac que ja entenen i que aquesta se suma amb característiques diferents, perquè jo l'he vist amb resums i corre com un llamp i té allò la porteria entre cella i cella. Te n'adones de què això de la Premier, fins i tot o el mercat anglès, fins i tot en la versió de futbol femení, està caríssim, perquè fa 4 dies, qui diu 4 dies, molt poques temporades, pensar que tu pagaràs 1,5 milió d'euros de traspàs per una futbolista hagués sonat a ciència-ficció, doncs mira, aquesta ciència-ficció a dia d'avui és una realitat. I si el Barça es vol mantenir a dalt de tot, que es vol mantenir, doncs mira, necessita retratar-se.
3: A soltar la pasta.
4: Bueno, ja està, ja ha quedat clar aquest punt. Tenim el Martí, moltes ganes, que també volies comentar aquest pàjaro que ha arribat avui.
5: Ah, sí, el Jesse Bisibu, perquè sí, avui se l'ha presentat. De fet, va ser oficial el divendres, però recordem, va ser per 8,5 milions i té un contracte de 5 temporades. De fet, tindrà fitxa del filial, però el pla del club és que formi part del primer equip. Què us sembla aquesta incorporació?
0: Fitxatges així per aquest preu, de promeses, els que, no, els que vulguin i vinguin, perquè només posar-li la samarreta del Barça i et trauràs el doble. Sí, si no funcionen i els vols vendre. Vull dir, a mi em sembla molt bé, i aquest nano pinta molt bé, i sembla Lamin, sembla una repetició de Lamin.
4: Hòstia.
2: Sembla una aposta, una cosa és la projecció que tu fas en un futbolista, tu et gastes una quantitat de diners pensant que et sortirà bé, cada X apostes algun et surt bé i algun et surt malament, però a partir d'aquí, juga-te-la. Són quantitats assumibles, són assumibles, i a partir d'aquí tu veus el nano i el veus que és un sardineta. Vull dir, l'han de muscular.
4: Què?
2: Un sardineta. Ah, un sardineta.
5: És molt escanyolit.
2: Molt escanyolit. Sí. Tu ja veus que aquest físic, el club l'haurà de treballar més enllà de les seves condicions tècniques. I després, a veure com surt, aviam com assimila jugar amb una samarreta com la del Barça, amb la pressió que això suposa, i amb la competència que hi haurà. I però si ha de fer camí amb el segon equip, que comenci fent camí amb el segon equip. No té lloc en el primer, a partir d'aquí, que creixi en una altra banda.
1: Jo el dubte que tinc és de si ell sap aquesta informació de que potser en el primer equip no tindrà tants minuts, perquè la competència als dos extrems estarà alta i potser li toquen alguns minuts amb el Barça Atlètic i no sé si ell...
2: No, home, però són faves comptades, mira.
1: Però això és com
2: Fermín,
1: el Rooney Bassi, tant quan el van fitxar.
2: 2, Gordon, Adeyemi, 4, Rafinha, 5, Lamin, 6, si es queda Ferran, 7, si ve un 9, 7 o 8.
1: Per això.
2: Ets l'últim a arribar.
1: Totalment.
2: I...
1: Va, doncs espero... Però que veurem si aquesta informació de que potser està amb el Barça Atlètic el jugador també la té, perquè recordem la temporada passada amb Rooney Bassi, quan van a jugar un amistós, males cares hi van haver.
4: Doncs esperem que no estigui escoltant el temps afegit, perquè si no ho sabia, se n'haurà assabentat a través nostre, aquest senyor potser...
2: Els números els ha fet, ha vist tota la competència que hi ha.
1: Home, jo també entenc que si fas un fitxatge de 8,5 milions és perquè vols començar a introduir-lo al primer equip. Jo també entenc aquesta part i crec que és el que se li ha venut al jugador. Llavors, a partir d'aquí, veurem. Si funciona bé, serà un fitxatge espectacular, i si no, doncs, com deia el Frederic, el vendrem.
4: Amb el pas dels dies. Paula, Patxi, Frederic, gràcies. Martí,
6: gràcies a punt.
4: Seuta, no? Com cada dia. Sí. Doncs gràcies als oients, demà hi tornem a les 4, fins als 8, com cada dia.
7: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
8: Són les 8, bon vespre.
9: No ho sé, amb Montse Martí.
8: B. Benvinguts al No ho sé. La Unió Europea dona per superada la crisi migratòria de Ceuta i aprova la gestió que n'ha fet de tot plegat tant Espanya com el Marroc. És un dels missatges que surt de la reunió extraordinària

que han fet avui els 27. Un missatge que xoca amb la situació que encara es viu sobre el terreny, on prop d'un miler de menors migrants volten per la ciutat en espera que el reubiquin. De seguida ho repassem, el dia que el govern entoma un altre sotrac en l'intent de regular la compra especulativa d'habitatge. El Consell de Garanties Estatutàries avisa que la llei que està preparant vulnera el dret a la propietat privada i, per tant, cal refer-la si no es vol que més endavant la justícia la pugui tombar la primera de canvi. I els propers minuts també parlarem de festivals. FACO assegura que la gran majoria no ho fan del tot bé i apliquen mesures com ara cobrar per tornar a entrar, per exemple, o despeses de gestió. És dimarts 4 d'agost de 2026. La paraula del dia podria ser avui? Avui la paraula és un número. Els 27 és la manera com els periodistes ens referim als estats membres de la Unió Europea. Però aquest número ha anat canviant. Quan va començar tot eren 6. Amb l'entrada d'Espanya i Portugal van ser 12. Més tard, 15. 25. Van arribar a ser 28. L'última a incorporar-se va ser Croàcia i el primer a sortir-ne al Regne Unit. Fa 6 anys que són els 27 i d'aquí a uns anys podrien ser 35 si acaben entrant els candidats en llista d'espera. Comencem.

0: La Comissió Europea dona per superada la crisi migratòria a Ceuta i se centra ara en com reforçar les fronteres perquè no torni a passar. Brussel·les creu que tant la Moncloa com el Marroc han sabut gestionar el conflicte. El comissari europeu d'Interior i Migració, Magnus Bruna, ha explicat que ara cal concretar quin paper hi han tingut les màfies que trafiquen en persones.
1: Hi ha hagut una solidaritat total amb l'estat espanyol. Hem pogut clarificar els efectes sobre el terreny. El ministre Grande Marlaska ha confirmat que la situació està controlada, que ningú ha arribat a la península Ibèrica i que l'espai Schengen no s'ha vist afectat.
0: I també ha assegurat que el pas massiu de migrants en aquesta frontera no ha tingut res a veure amb el procés extraordinari de regularització que té en marxa l'Estat, tot i que Brussel·les insisteix que no li agrada. El govern espanyol creu que amb la reunió d'avui, per videoconferència, s'ha posat a la butxaca els ministres de l'Interior de la Unió Europea. Fernando Grande Marlaska ha destacat que els estats membres han aparcat els retrets contra la política migratòria espanyola i ha assegurat que tots han reconegut que la Moncloa va respondre amb eficàcia i rapidesa a la crisi. Corresponsal de RACU a Madrid, Adrià de las Heras.
2: La reunió es presentava difícil per Grande Marlaska. 22 països europeus van denunciar que la política migratòria espanyola feia figa, però segons Marlaska, tots els ministres han acabat destacant el paper de les autoritats espanyoles.
3: Todas las intervenciones han sido en un tono absolutamente constructivo. Se ha reconocido igualmente el trabajo extraordinario, la respuesta eficaz ante una crisis de tal entitat.
2: Marlaska, en canvi, no s'ha estalviat crítiques. Ha carregat contra Itàlia per haver suspès l'espai Schengen amb Espanya. El ministre de l'Interior ha insinuat que és la política migratòria de Roma la que fa aigües.
3: Todos los intervinientes han referido que el espacio Schengen no ha estado en riesgo en modo alguno. Que nosotros estamos recibiendo últimamente España, también lo he referido, movimientos secundarios que vienen del este y no ponemos controles internos en nuestras fronteras.
2: El ministre ha elevat a 72.000 les entrades irregulars a Ceuta i ha assegurat que 70.000 persones ja han tornat al Marroc.
0: Mentrestant, el govern espanyol fa un pas més per la reubicació dels menors migrants que han arribat a Ceuta. Les últimes hores ja ha advertit a les autonomies del Partit Popular que n'haurà d'acollir alguns, però els populars ja han anticipat que segurament rebutjaran l'arribada d'aquests nois a les autonomies on governen. Tornem a Madrid, Adrià.
2: Sí, el govern posa el focus en l'atenció d'aquests menors que han arribat a Ceuta. La ministra i portaveu, Elma Saiz, ha fet una crida perquè totes les comunitats autònomes col·laborin en l'acollida d'aquests nois.
4: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención.
2: La llei d'estrangeria obliga les comunitats autònomes a acceptar-ho, però el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha deixat clar que se'n desentendran.
5: Es que esto no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional y, por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido.
2: Segons el primer balanç, van arribar uns 850 menors no acompanyats, però el govern de Ceuta creu que en podrien ser més perquè encara n'hi ha molts que volten pel carrer.
0: Ceuta, de fet, es prepara per acollir temporalment els menors que van travessar la frontera. El portaveu del govern de la ciutat autònoma, Alejandro Ramírez, ha explicat que estan preparant dos espais pel miler de menors que calculen que van travessar la frontera.
6: Ahora mismo se están habilitando dos naves en diferentes sitios, están haciendo su habilitación, creo que en Loma Margarita y algún entorno del puerto portuario. Se están habilitando, pues hay que hacer actuaciones para poder acondicionarlas, ¿no?, para la atención de los menores. Se está trabajando en ella al objeto de poder ir trasladando a los menores que están acogidos. Como digo, son esas cifras en torno al millar aproximadamente.
0: Pel que fa als majors d'edat, l'escassetat d'aliments ha deixat imatges de baralles entre els migrants. El govern de Ceuta calcula que hi ha entre 3.000 i 5.000 persones que s'hi han quedat i la seva salut empitjora dia rere dia. L'ONG Luna Blanca, que és a Ceuta, assegura que la necessitat més urgent que tenen ara mateix els migrants és el menjar. N'ha parlat aquesta tarda al Versió Estiu la portaveu de l'organització, Jalima Ahmed.
7: Lo que más surge en primer lugar es la comida, ¿no? El hambre que están pasando y las necesidades de estas personas. Y en segundo lugar, nuestra preocupación siempre ha sido los menores.
0: L'ONG ja ha repartit 14.000 àpats a Ceuta. Molts dels migrants que continuen a la ciutat també necessiten atenció mèdica. Ahmed diu que a vegades no gosen demanar ajuda perquè tenen por que els facin tornar al Marroc.
7: Los están atendiendo, pues, por ejemplo, por emergencias, por poco más. Lo que pasa que también Están saturados, entonces nos encontramos con muchísima gente con diferentes heridas, sobre todo en los pies, ¿no? Con pies magullados, heridas abiertas y demás. Tienen muchísimo miedo de acudir a ninguna parte por miedo eso, a ser deportados.
0: L'ONG demana més recursos per fer centres d'acollida per atendre els col·lectius més vulnerables com les dones i les criatures. Això mentre continua creixent també la xifra de morts d'aquesta crisi migratòria. El govern espanyol diu que ja hi ha 75 víctimes mortals. A més, l'últim recompte apunta que hi ha almenys 44 desapareguts. La ciutat ha habilitat un punt perquè les famílies puguin denunciar que quan no troben algú. I, mentrestant, també continuen augmentant les víctimes mortals arran de la crisi migratòria a tot el Mediterrani. Aquest migdia, Salvament Marítim ha trobat un cadàver al mar a 12 quilòmetres de Ciutadella, a Menorca. El cos estava en estat avançat de descomposició i duia una armilla salvavides. Ara la Guàrdia Civil investiga qui és la víctima i què ha passat. Una de les hipòtesis és que es tracti d'un migrant que intentava arribar a les Balears en pastera. Des que va començar l'any, Salvament Marítim ha trobat una vintena de cossos a les costes de l'arxipèlag. We'll be right back.

0: Les 8 i 8, el govern obre la porta a modificar la llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge. Això després que avui s'hagi fet públic l'informe del Consell de Garanties Estatutàries, que apunta que la norma vulnera el dret a la propietat. En un comunicat, el Departament de Territori assegura que farà tot el que estigui a les seves mans i buscarà totes les mesures legals per protegir el dret a l'habitatge. També els comuns, els grans impulsors de la llei, lamenten el dictamen del Consell. La diputada Susana Segovia creu que no han entès del tot la proposta i diu que estudiaran com blindar-la.
1: Estudiarem el dictamen a fons, ho consultarem amb aquests experts amb qui hem treballat la proposta i seguirem abordant els següents passos, doncs, tant amb el sindicat de llogateres, que també ha fet propostes al respecte, com amb la resta de grups parlamentaris que creuen que també és prioritari, doncs, limitar la compra especulativa.
0: En canvi, fonts d'Esquerra recorden que ells ja tenien dubtes sobre la robustesa jurídica de la llei, no la finalitat, i creuen que ara s'haurà de replantejar. Mentrestant, Junts per Catalunya i el PP aplaudeixen l'informe. De fet, els dos partits van demanar al Consell de Garanties Estatutàries que donés un cop d'ull a la proposició de llei. Les diputades Judit Toronjo i Àngels Esteller demanen al govern que rectifiqui.
2: Per tant, és una llei que vulnera aquests drets amb polítiques que no ens fan avançar en una de les principals preocupacions.
3: Nosaltres li demanem al govern de la Generalitat, al PSC, que no doni suport a la tramitació d'aquesta proposició de llei, que faci cas al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries.
0: També els promotors d'habitatge exigeixen la retirada immediata de la proposició de llei. Sigui com sigui, el text encara s'està tramitant al Parlament i no s'ha aprovat, tot i que el dictamen no sigui vinculant, sí que és un avís a navegants, perquè podria ser inconstitucional i quedar en paper mullat. Què qüestiona ben bé el Consell de Garanties Estatutàries? Ens ho explica la Laia Colomer.
4: El Consell de Garanties Estatutàries arrufa el nas en dos aspectes, la tramitació de la llei per via d'urgència i la vulneració, considera, d'alguns drets i articles de la Constitució espanyola. Per una banda, assegura que es tracta d'una llei massa complexa per tramitar-se per lectura única, sense que els actors implicats hagin de comparèixer al Parlament, i també els pica el crostó per no haver demanat la participació dels ens locals, tot i que són els que haurien d'aplicar la llei. Com dèiem, però, el Consell també creu que la proposició vulnera els drets a la propietat i l'herència, per exemple, perquè estipula que les zones de mercat tens només es podran comprar o heretar habitatges per viure-hi o per posar-los a lloguer. Segons l'informe, una restricció tan severa no és raonable. El Consell també apunta que envaeix les competències de l'Estat sobre obligacions contractuals i la llibertat d'empresa perquè impedeix actuar al sector de l'habitatge i el principi de seguretat jurídica. Recordem que la prohibició de la compra especulativa va ser el gran acord que els comuns van esgarrapar del govern a canvi dels pressupostos.
0: De camí a un quart de nou del vespre, les fortes calorades dels últims mesos i la falta de pluja també es comencen a notar en alguns embassaments. Si es manté la tendència actual, el govern podria haver d'activar la prealerta per sequera cap a la tardor. Eudald Martínez.
5: Un dels pantans que més està baixant és el de Darnius-Boadella, a l'Empordà. Fa dos mesos estava al 91% de capacitat. A principis de juliol va baixar al 83% i ara està ja al 71%. Si les reserves caiguessin del 60%, caldria activar la prealerta, un escenari que no implica encara cap restricció en el consum d'aigua, però que obliga les administracions a reforçar la vigilància. També es troba en una situació similar al sistema que engloba els pantans de Siurana i de Riudecanyes, al Priorat i al Baix Camp. En dos mesos han passat del 83% de reserves al 69%. Aquesta situació, però, no és generalitzada. El sistema Ter Llobregat, que és el que abasteix la majoria de la població, continua per sobre del 85% de les reserves i queda lluny, per tant, de qualsevol escenari de sequera.
0: Aquests dies, però, han tornat els xàfecs. Aquesta tarda ha plogut amb intensitat, sobretot a Osona. De fet, enmig d'aquest episodi ha caigut un arbre a la via del tren i s'ha tallat un tram de la R3 entre Sant Quirze de Besora i Torelló. Nil Ferrés, bon vespre.
6: Bon vespre.
0: On ha plogut i on s'espera que plogui?
6: Doncs durant la tarda hem tingut diversos xàfecs, també tempestes, sobretot a les Garrigues, també al Ripollès, al Berguedà, a Osona i al nord de la Selva. Cal destacar, sobretot, el patac d'aigua que s'ha registrat a Torelló. De fet, han caigut entre 50 i 60 litres per metre quadrat també en poca estona, 25 dels quals en 20 minuts. També ha caigut calamarsa i pedra petita en alguns punts del nord d'Osona. A hores d'ara, encara tenim alguns xàfecs actius al sud del Berguedà, també al Ripollès, però al llarg del vespre i nit aniran desapareixent.
0: I quina és la previsió de cara a demà?
6: Doncs demà tindrem un matí força assolellat en general, excepte el vessant nord del Pirineu, aquí persistiran els núvols baixos. La temperatura es mantindrà força semblant a la d'avui, el potser algun grau més baixa a la banda de Ponent, també alguns llocs on hagi plogut aquesta tarda, i de cara a la tarda podem tornar a tenir algun xàfec més mins, que avui seran menys extensos, de cara al nord del Pirineu, també prepirineu, sobretot oriental.
0: Tornar a la calor la setmana que ve?
6: Al llarg de la setmana que ve podria ser que tornessin a repuntar els termòmetres, però en tot cas no ens tornaríem a moure amb valors tan extrems com els dels últims dies.
0: Gràcies, Nil. Fins ara.
6: Fins ara.
0: I encara queden uns quants dies també per l'eclipsi, dimecres de la setmana que ve, però avui hem sabut que Ibèria ha muntat un vol molt especial per seguir des de l'aire aquest fenomen. A bord hi anirà un equip d'investigadors que podrà veure de més a prop que la resta de mortals com s'amaga el sol. En Joan Puig en té més detalls.
7: Serà un vol dissenyat al mil·límetre perquè l'eclipsi es pugui veure en les millors condicions. L'avió sortirà de Madrid i un cop al nord de la península seguirà una ruta calculada per coincidir amb el recorregut de l'eclipsi. La idea va sorgir després que investigadors de l'Institut d'Astrofísica de Canàries demanessin a Ibèria la possibilitat d'observar el fenomen des de l'aire. A bord només hi viatjaran científics, periodistes i algun convidat especial. I aniran en un Airbus A321 XLR, equipat amb connexió Starlink, que permetrà retransmetre l'eclipsi en directe. A tots els passatgers, a més, també se'ls donaran ulleres homologades i els equips de gravació faran servir filtres especials.
0: Gràcies, Joan. Nova jornada, per cert, de vaga demà a l'aeroport del Prat. Els treballadors de Ground Force, que fan serveis per diferents companyies, continuen en peu de guerra. L'aturada ja ha obligat a cancel·lar una desena de vols per demà, això després que avui se'n suprimissin una vintena. Els treballadors denuncien que l'empresa no ha fet cap gest per reprendre les negociacions i recorden que la vaga és indefinida, per tant, es podria allargar durant tota la setmana i el que queda d'estiu. Ha anat a l'aeroport en Josep Ferrer.
8: Per demà, i relacionat amb la vaga, s'anuncia ja la cancel·lació de 12 vols, 6 de sortida i 6 d'arribada. Els viatgers afectats han estat recol·locats en altres vols o se'ls ha retornat els diners. És el que ha passat avui, que per evitar problemes, les companyies operades per Ground Force han optat per cancel·lar una vintena de vols cap a Frankfurt, Amsterdam, Viena, Zúrich, Múnich o Roma. La vaga indefinida té diferents afectacions en els viatgers, tal com explica Esther García, portaveu de la CGT.
9: Els temps d'espera o les cues seran més llargues de lo normal, tot i que estem ja en un mes d'agost i ja de per se això és lo normal, però bueno, una vaga sempre dificulta. O l'esperada també dels equipatges en les arribades també serà més llarga i la incertesa aquesta dels equipatges també a l'arribada dels seus destins.
8: De fet, aquesta tarda els passatgers dels vols d'Air Europa cap a Madrid i Palma de Mallorca han hagut de fer més cua de l'habitual per facturar els equipatges. La direcció de Ground Force de moment no s'ha posat en contacte amb la CGT, un sindicat que preveu que la vaga indefinida es noti molt més aquest cap de setmana.
0: Als passatgers d'aquests vols cancel·lats no queda clar que puguin cobrar una indemnització. La normativa no és clara i cada jutjat ho interpreta d'una manera diferent. De fet, pot ser que dins un mateix avió a uns els compensin i a d'altres no. Això sí, els experts recomanen reclamar sempre perquè les indemnitzacions poden arribar fins als 600 euros. Ho repassem amb aquest informe que ha fet l'Eulàlia Carrascal amb en Jordi Casals.
10: Què diu la normativa?
11: Que si l'aerolínia cancela el vol o si arriba 3 hores tard a destí, els viatgers poden demanar una compensació econòmica. Ara bé, hi ha excepcions, com ara que l'empresa no hagi pogut fer el viatge per causes alienes de la companyia. Aquí s'inclouen vagues de personal extern.
10: I per què ho poden interpretar diferent?
11: Perquè els treballadors de Ground Force són subcontractats. L'advocat especialista de dret aeronàutic, Dan Miró, explica a RAC1 on hi ha el dubte.
12: El Tribunal de Justícia Europea ha dit si la vaga no és pròpia, és externa, s'entén que és una causa de força major i que, per tant, està exempta de pagar aquesta compensació. Però això no és del tot cert. La companyia aèria el que fa és subcontractar, i per tant hi ha alguns jutges que diuen, escolti, primer, aquests serveis els hauria de donar vostè. Si vostè el subcontracta, vostè ha de ser el responsable.
11: Fins ara els jutges han dit de tot, que les aerolínies han de pagar i també que no.
10: Què haurien de fer els passatgers?
11: Reclamar, tot i que l'empresa sempre evitarà pagar. El que cal fer, segons els experts, és portar el cas a judici.
0: I avui també hem sabut que els Mossos investiguen una agència de viatges de l'Escala per un possible cas d'estafa que ja afectaria unes 200 famílies. Hi ha clients que s'han quedat sense vacances després d'haver pagat tot el viatge per endavant i d'altres que un cop han arribat a la destinació han descobert que els vols o els hotels no estaven pagats. De moment hi ha més d'una vintena de denúncies fetes. Corresponsal de RAC1 a Girona, Sandra Florença.
13: El nombre d'afectats no para de créixer. Ja hi ha unes 200 famílies perjudicades i el grup de WhatsApp que han creat per organitzar-se té gairebé 300 membres. Hi ha casos molt diferents, famílies a qui han cancel·lat el viatge i no han recuperat els diners, d'altres que no han pogut marxar perquè no tenien els bitllets o els hotels reservats, i fins i tot clients que han hagut de pagar-se nous vols per poder tornar a casa. L'agència Mascapo Viatges operava principalment per internet i a través de les xarxes socials, que des de fa uns dies estan tancades. La seva responsable havia tingut una oficina física a l'Escala i bona part dels afectats són de les comarques gironines. La unitat d'investigació dels Mossos de Roses s'ha fet càrrec del cas. La titular de l'agència assegura que un impagament l'ha deixat sense accés als turoperadors i que per això li impedeix pagar els proveïdors.
14: No ho sé, amb Montse Martí.

0: La regularització extraordinària de migrants que té en marxa a l'Estat es comença a notar les dades d'afiliació a la Seguretat Social. L'ocupació a Catalunya ha tornat a créixer al juliol i es consolida per sobre del llindar dels 4 milions de persones. Jordi Casals.
1: L'ocupació creix per 6è mes consecutiu i marca un nou rècord amb 16.000 persones més al mercat laboral. Des de l'inici del procés de regularització a l'abril, l'afiliació a Catalunya ha crescut en més de 46.000 persones. Això és pràcticament el 18% dels més de 262.000 afiliats que hi ha hagut del conjunt de l'Estat. El secretari general de Pimec, Josep Ginesta, assegura que aquest increment no s'explicaria sense la regularització extraordinària.
2: Podem expressar, sense temor a equivocar-nos, de que en aquests moments el creixement de la nostra activitat econòmica i la capacitat de que les nostres empreses puguin continuar creixent s'explica fonamentalment per aquesta regularització extraordinària i per l'aportació de valor que fan aquestes persones al nostre mercat de treball.
1: Pel que fa a l'atur, durant el mes de juliol s'ha trencat la tendència a la baixa que acumulava des del març i el nombre d'aturats ha augmentat en més de 7.700 persones.
0: Una de les portes d'entrada al mercat laboral és l'FP. Prop de 13.000 persones que van demanar estudiar un cicle formatiu s'han quedat sense plaça. Ara hauran d'esperar fins al setembre per veure si poden entrar en algun altre estudi. Això, tot i que aquest any el procés de preinscripció a l'FP ha estat de rècord. Bàrbara Padilla.
3: De les 99.000 sol·licituds que ha rebut el departament, s'han pogut adjudicar més de 86.000 places. Això vol dir que hi ha 12.700 joves que s'han quedat sense. L'any passat en van ser 15.000 i fa dos anys van ser 31.000 els joves que van començar al setembre sense saber encara si podrien estudiar algun cicle formatiu. En dos de cada tres casos, l'estudiant ha pogut entrar a la primera opció que havia demanat. Aquest any, els estudis de grau mitjà més demanats han estat els de cures auxiliars d'infermeria, gestió administrativa i sistemes microinformàtics. En el cas de grau superior, els que han rebut més peticions són els d'administració i finances, educació infantil i el d'integració social.
0: L'independentisme es torna a considerar terrorisme. L'Europol ha actualitzat la llista on apareixen els moviments sensibles i considera que l'independentisme n'és un perquè, diu textualment, és un moviment fragmentat, operativament feble i limitat a activitats esporàdiques i simbòliques. Fa dos anys va deixar de formar part d'aquesta llista. La insistència de Junts i també d'Esquerra van donar els seus fruits i el govern espanyol va demanar formalment a l'Europol que retirés l'independentisme de qualificació de terrorisme. Ara bé, tot i aquest atribut, l'organització deixa dit que no representa cap amenaça real. I el diputat de Junts, Isaac Padrós, ha denunciat a la Fiscalia de Girona diversos agents de la policia espanyola per un presumpte cas de discriminació lingüística que van anar quan va anar a renovar el DNI de la seva filla. Ell els parlava en català, però els agents li demanaven que s'hi dirigís en castellà. Tal i com consta a l'escrit de la denúncia, la policia també hauria fet mofa de la seva incapacitat perquè Padrós és cec. Eudald Puig.
4: Hauria estat la setmana passada a la comissaria de la Jonquera, a l'Alt Empordà. Ell hi va anar amb la seva dona a renovar el DNI de la filla. Assegura que els agents l'obligaven a pagar la taxa d'expedició que, per la seva discapacitat, diu, no l'hauria de pagar. Però la policia hi va insistir i els va dir que, en tot cas, haurien d'haver avisat al principi del tràmit i no quan ja havien d'abonar la taxa. A més, també van dir que hi havia cartells per a la comissaria que ho indicaven. Padrós, segons la denúncia, els va recordar que era cec i que ningú els hi havia demanat. Davant la negativa, els agents el van portar a una altra sala on van aparèixer fins a 7 policies més, on els van demanar que s'identifiquessin. Primer, Padrós els hauria ensenyat el carnet de diputat i alguns policies n'haurien fet mofa, a més de dir-li que no servia per identificar-se. Després els va ensenyar el DNI que la policia li hauria requisat. Li van tornar un cop van aparèixer els Mossos. La família ha denunciat els agents per un presumpte delicte de discriminació i contra la integritat moral. La policia espanyola, però, també els ha denunciat per desobediència.
0: Junts per Catalunya, per cert, han tomat una baixa sonada a les últimes hores. L'exconseller d'Economia, Jaume Giró, ha estripat definitivament el carnet, tal com ha avançat aquest matí Nació Digital i ha confirmat l'ACN. Feia mesos que Giró s'havia anat distanciant de la formació. Al setembre ja va plegar de la direcció i va renunciar a l'acte de diputat al Parlament amb crítiques tant per la manera d'entendre la política com per les formes. Són les 8:23. Des que Salvador Illa és president, el govern ha rebut 6 regals de mitjana cada dia. Així ho asseguren les dades del portal de transparència que ha consultat RAC1. En total, el president i els consellers i la resta dels càrrecs han rebut més de 4.300 obsequis en dos anys. Els llibres, les ampolles d'oli, guanyen per golejada, però també hi ha regals més cridaners. Se'ls ha mirat la Laia.
5: Exacte, per exemple, una navalla plegable que el president Salvador Illa va rebre de la presidenta d'Occitània o també figures dels Skylines de Cambrils, Santa Perpètua de Mogoda, La Ràpita o Sant Hipòlit de Voltregà. En dos anys, el president ha rebut 465 regals, més coses. El conseller Ramon Espadalena ha rebut 220, per exemple, unes ulleres per l'eclipsi o una ampolla de ratafia. O les conselleres Alicia Romero i Sílvia Paneque, que s'han endut cap als seus departaments, caixes de pomes, un cistell de maduixes, una coca de llavaneres o mongetes del ganxet. Un altre dels regals més cridaners és el kit de supervivència que una escola va regalar a la consellera d'Educació, Esther Niubó. Tots els regals, això sí, es queden a la Generalitat i cap se'n va cap a casa dels consellers.
0: Barcelona escala l'ofensiva contra el consum i el tràfic de drogues. L'Ajuntament té en marxa un pla des del juny i ja han fet un centenar d'entrades a locals i narcopisos. Violeta Marcos.
6: L'Ajuntament diu que la major part del consum és recreatiu i que la droga més popular és el cannabis. Per combatre o intensificar en les intervencions de punts de venda de droga al detall, des que va començar l'any ja se n'han intervingut 74. A més, també s'ha augmentat la pressió sobre els clubs cannàbics per detectar si se n'hi fa cap ús irregular. La Guàrdia Urbana també està preocupada pels conductors que circulen drogats i un altre dels punts inclou intensificar aquests controls. De tot plegat n'ha parlat el cap de la Guàrdia Urbana, Pedro Velázquez.
7: Aquest pla s'està dissenyant per treballar des del coneixement d'aquesta primera capa del fenomen, la que podem detectar en contacte amb la comunitat, per informacions que indiquen moviments sospitosos continus d'entrades i sortides en determinats immobles, intercanvis de substàncies en la via pública, un augment d'un consum en un determinat espai de la ciutat.
6: El pla també inclou la incorporació de 50 agents al setembre i noves eines tecnològiques com un quadre de comandament que funciona amb intel·ligència artificial.
0: La justícia avala l'acomiadament d'una operadora del 112 de Reus que penjava les trucades sense atendre les emergències. Feia 6 anys que hi treballava, però en poc més de 2 setmanes va acumular una quinzena d'incidències.
3: En alguns casos la dona ni tan sols responia i penjava gairebé a l'instant. També descartava avisos d'agressions, baralles i emergències mèdiques com la d'un home que s'havia tallat el dit i que la treballadora va classificar com a error tècnic. Per sort, la majoria tornava a trucar i un altre operador podia enviar-hi ajuda. La dona es va defensar al·legant que gestionava unes 300 trucades diàries els dies de més intensitat i que hi havia molt soroll a la sala, però el tribunal ha rebutjat els arguments i l'acusa d'una deixadesa clara de funcions. La sentència conclou que la treballadora coneixia perfectament els protocols des del 2018.
0: I aquesta tarda, enmig d'aquesta xafogó, l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona ha hagut de suspendre part de l'activitat quirúrgica al centre de traumatologia, i tot perquè s'ha espatllat l'aire condicionat d'aquest edifici.
3: A les 3 de la tarda s'ha apagat el sistema de climatització de l'edifici de traumatologia. És l'espai de l'hospital on també atenen els cremats i les rehabilitacions. Això s'ha obligat a cancel·lar totes les operacions que hi havia programades fins dijous. En total, 11 cirurgies. Fins llavors només atendran les urgències. Les enviaran a un altre edifici on han habilitat un quiròfan i 2 llits extres. Esperen tenir-ho arreglat de cara a dijous al matí.
0: L'Associació de Consumidors Facua, ho dèiem també a portada, demana als ajuntaments que no mirin cap a una altra banda davant les pràctiques il·legals d'alguns festivals de música. Ho reclama després que el Ministeri de Consum ha establert un precedent amb una multa de més de 300.000 euros al Reggaeton Beach Festival per, entre d'altres coses, cobrar despeses de gestió als assistents i prohibir l'entrada de menjar i beguda al recinte. Adrià García.
8: Sí, però no són les úniques il·legalitats que cometien. També cobraven els assistents que volien tornar a entrar al recinte o es quedaven una petita quantitat dels diners sobrants de les polseres cashless. El secretari general de Facua, Rubén Sánchez, assegura que aquestes pràctiques són habituals a la majoria de festivals de l'Estat i acusa els ajuntaments de mirar cap a una altra banda.
9: Hemos denunciado cada año a decenas de festivales. Es prácticamente frustrante lo que nos encontramos ante la pasividad de las administraciones, que son, insisto, cómplices del fraude a los consumidores por la omisión de las actuaciones.
8: De fet, anima els assistents a portar als tribunals els festivals que actuïn de la mateixa manera. Assegura que després de la resolució de consum tenen les de guanyar.
0: I Barcelona ha perdut més de 200 sales de concerts els últims 30 anys. Segons dades de l'Ajuntament, consultades per RAC1, ara mateix hi ha al voltant de 150 locals amb permisos de música en viu, mentre que a finals del segle passat n'hi havia prop de 400. L'Associació de Sales de Concerts ho atribueix sobretot a les traves administratives a l'hora d'aconseguir llicències. Adrià.
8: Les sales de concert de Barcelona passen per un moment complicat. L'últim exemple és el de la Descomunal, al barri de Sants, que tancarà a finals d'any perquè, segons els responsables, no pot assumir la pressió administrativa. Però no és un cas aïllat. En els últims anys, espais com l'Helio Gabal també han denunciat les dificultats per tirar endavant. A RAC1, l'exprogramador de la sala i actual director artístic de la Wolf, Xavi Bruguera, advertia de la situació.
10: Despertava sense saber si et tancarien el local, si hi hauria una multa, si hi hauria una denúncia veïnal. Sempre hi ha canvis de legislació a nivell ciutat.
8: Per tot plegat, l'Ajuntament ha posat en marxa una línia d'ajudes de fins a 8.000 euros per sala. La codirectora de la SAC, Adriana Alcobé, celebra la mesura però avisa que no n'hi ha prou perquè no resol el problema de fons.
11: Pot ajudar intentar que sales que estan passant per dificultats econòmiques doncs puguin sobreviure més en el temps, però no tindrà una repercussió en quant a les llicències.
8: Les subvencions s'adrecen a prop d'un centenar de locals de petit format de la ciutat.
0: A punt de tocar 8:45 del vespre, les colles castelleres fan un pas més per millorar la seguretat de la canalla. Tenen a punt una màscara per protegir més bé la cara dels nens en cas que caiguin i també una versió millorada del cas. Tarragona, Esteve Giral.
12: Sí, just avui, Montse, es compleixen 20 anys de la mort de la Mariona, la castellera de Capgrossos de Mataró, quan tenia només 12 anys després d'una caiguda fent un castell. Just després d'aquell accident tràgic es va accelerar la implantació del primer casc casteller. I ara ja és a punt una versió millorada del casc i la gran novetat, un protector facial, una màscara per la canalla que fa els castells. Sílvia Simona Bot és la responsable de l'àrea mèdica i de salut de la coordinadora de colles castelleres de Catalunya i ho ha explicat a RAC1.
13: Al final l'objectiu principal és protegir lesions greus, fractures greus de nivell orbitari i fractures craneals a nivell frontal.
12: La coordinadora és conscient que és un canvi molt important, també a nivell d'imatge, que genera reaccions de tot tipus.
13: Les primeres proves impacten, no? Estàs cobrint més d'un terç del rostre de les criatures.
12: La intenció, generalitzar el seu ús a la temporada que ve.
0: I dels castells al circ, aquest agost les comarques de Girona tornen a omplir-se de circ amb una nova edició del Festival Nits de Circ. L'espectacle creix, estrena seu a Palamós i amplia funcions després d'haver venut ja més de la meitat de les entrades. El festival comença dimecres de la setmana que ve i tindrà com a gran reclam el número dels Fly Caballero, un dels millors grups trapezistes del món. Sandra Florença.
14: L'espectacle reunirà 29 artistes de 8 països amb malabaristes, equilibristes, pallassos i acròbates. El gran reclam seran els nord-americans Flying Caballero, l'únic grup que ha aconseguit executar 3 quàdruples salts mortals. Ho explica Genís Mata Bosch, director de Nits de Circ i president de Circus Art Foundation.
15: És un reguitzell d'artistes internacionals, entre els que destaca els Flying Caballero, probablement els millors trapezistes volants de la història, i amb ells els acompanya el quintet argentí de Malambo Argentans, el duo La Perxa Soma, les grans il·lusions del mag italià David Di Lello.
14: Una sisena edició que es podrà veure del 12 al 30 d'agost. Cada nit l'activitat començarà a les 8 i a 9:45, amb la posta de sol, arrencarà l'espectacle 90 minuts de circ a l'aire lliure i sota les estrelles.
0: Les 8:32, moment per repassar l'actualitat esportiva. Nil Piera, bon vespre.
16: Bon vespre.
0: El Barça femení ha fet oficial el fitxatge de la davantera Caroline Nicolli.
16: Sí, la brasilera de 26 anys arriba procedent del Manchester City i signa per les pròximes 4 temporades, fins al 2030. El club blaugrana pagarà 1,2 milions d'euros pel seu traspàs, convertint-la en el fitxatge més car de la història de la secció. Caroline és la quarta incorporació del Barça en aquest mercat, després de René Van Asten, Tyler McCamey i Martina Fernández, un Barça femení que també ha confirmat que el 15 d'agost s'enfrontarà al Manchester City en un amistós a Manchester.
0: I avui també s'ha fet oficial la cessió de Ter Stegen a l'Ajax.
16: Sí, el porter alemany marxa cedit al conjunt neerlandès fins a final de temporada. El Barça assumirà el 90% de la fitxa, mentre que l'Ajax li pagarà 1,5 milions d'euros. Recordem que Ter Stegen té contracte amb el club blaugrana fins al 2028. Tot plegat el dia que el Barça ha presentat oficialment Jesse Bisibu, en la que ha estat la primera aparició pública de Joan Laporta des que va sortir a l'hospital. El jove extrem belga de 18 anys s'ha compromès amb el Barça fins al 2031 a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. Bisibu tindrà fitxa del filial i estarà en dinàmica del primer equip.
0: I encara més futbol, Nil, perquè el davanter de l'Espanyol, Quique García, haurà de passar per quiròfan.
16: Sí, el jugador blanquiblau pateix una lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta i l'operaran demà mateix. Quique, que es va lesionar a l'amistós de dissabte passat contra el Middlesbrough, podria estar diversos mesos de baixa. I un últim apunt en futbol català, perquè el Sabadell ha presentat avui dues de les cares noves d'aquesta temporada, Pere Pons i Pipa Ávila. Tots dos han assegurat que esperen aportar un grau d'experiència a l'equip arlequinat en la seva nova aventura a segona divisió.
0: Dos apunts més. En plana poliesportiva, la catalana Iris Tió ha aconseguit la seva primera medalla d'or als europeus de natació de París.
16: Sí, la nadadora barcelonina ha sigut primera a la final de solo tècnic després de completar una rutina perfecta amb la cançó Mio Cristo Piange Diamante de Rosalía. No ha estat, però, l'única medalla del dia per Tió, que aquesta tarda ha estat segona amb la selecció espanyola a la final tècnica per equips, un combinat espanyol que comptava amb tres catalanes més. Amb les d'avui, Tió suma ja 5 medalles als europeus de París.
0: I alguna cosa més, Nil?
16: Sí, hem de parlar que, ho hem d'explicar, que la corredora suïssa Marlène Reusser s'ha emportat el triomf a la quarta etapa del Tour de França, l'única en format de contrarrellotge individual. La ciclista del Movistar Team és la nova líder de la prova. Paula Blasi ha acabat en 11a posició, a 1 minut i 4 segons de Reusser, però conserva el mallot blanc de millor jove.
0: Gràcies, Nil.
16: A tu.
0: Són ara mateix les 8:35, tanquem aquesta primera part del 9C, que hem fet com sempre amb l'equip d'informatius, la Maria González a la producció i l'Oriol Montfort al control tècnic amb la vinyeta.

0: El periodista i còmic Sergi Mo creu que l'algoritme ens separa.
1: Hola, què tal? Aquí Sergi Mo, com esteu? A veure una cosa. Ha arribat un punt on l'algoritme ja no ens està recomanant vídeos. Està fabricant al nostre cap una manera determinada de veure el món. Què us sembla? Tiro de bàsics per posar-vos un exemple. Els nois joves estan consumint vídeos sobre masculinitat, diners, gym i testosterona. Les noies joves consumeixen vídeos sobre autocura, feminisme i red flags. Després, tots dos arriben a una cita i ens quedem sorpresos que parlin idiomes diferents. Els algoritmes estan fent que cada cop més persones visquem en realitats culturals diferents. Això és el que està passant. I és que detecta la teva inseguretat i t'enxufa 1000 hores de contingut per justificar-la. L'algoritme no et calma, radicalitza les teves inseguretats. Bueno, les teves i les de qualsevol. A més, ho fa sense preguntar. I canviar l'algoritme, no ens enganyem, és esgotador. Has de deixar de clicar els vídeos que més ganes tens de veure. És com fer dieta, però amb el teu ego. Converteix qualsevol diferència humana en una identitat. Sempre funciona de la mateixa manera. Primer, et detecta una ferida. Després et dona un relat, després una comunitat i finalment uns enemics. Alegria pel body. Estem super preocupats que els joves passin massa hores mirant el mòbil. Gairebé em preocupa més que quan deixen de mirar el mòbil la persona que tinguin al davant els hi sembli el dolent de la pel·lícula. Amb aquest panorama és normalíssim que la natalitat s'estigui convertint en un mal de cap. Anem de camí a que les persones deixem de considerar-nos compatibles.

0: No ho sé, amb Montse Martí.
1: I com cada dimarts, avui tancarem el No ho sé, recuperant una secció de l'Hora Tabú, amb l'Albert Llimós. Avui amb el focus posat en aquelles zones degradades o problemàtiques que hi ha a totes les ciutats.

0: Hora Tabú.
1: I per acabar el 9-C d'avui ja ens acompanya aquí a l'estudi el periodista Albert Llimós. Albert, bona nit.
2: Què tal, bona nit.
1: Aquesta nit ens portes una nova secció de l'Hora Tabú per reflexionar sobre un tema del qual encara ens costa parlar públicament. Quin tema és avui?
2: Doncs avui, en aquesta secció l'Hora Tabú, farem un exercici una mica diferent a l'habitual. Parlarem de zones de diferents ciutats que tenim identificades, pels motius que siguin, com a punts negres, espais que són problemàtics, o podríem dir fins i tot degradats. A casa segur que tots els oients que ens escolten, segur que quan pensen en el seu barri, en la seva ciutat, tenen clar ràpidament aquells punts conflictius, aquella zona que, repeteixo, per diferents motius, doncs està més degradada, oblidada, que no pas la resta. De fet, vaig pensar en aquesta Hora Tabú, en aquesta secció, per una zona de fa uns anys, que era el Forat de la Vergonya, no? El Pou de la Figuera, aquí a Barcelona, que sempre se l'associava durant una temporada molt a delinqüència, a robatoris, a drogues, i els veïns em van venir moltes vegades, no?, a explicar-ho, a queixar-se, i m'hi vaig passar moltes hores, no?, allí mirant què passava, aquestes dinàmiques internes del barri, d'aquest punt concret, en aquest cas del centre de Barcelona. Però anem per parts, i comencem fent una radiografia una mica diferent d'aquest tema, perquè li he preguntat al Gemini, home, a la intel·ligència artificial, quin llistat ens donava de zones degradades de Catalunya, a mode inicial i podríem dir curiositat, no?, ja que no hi ha cap llistat oficial doncs que ho indiqui. Li vaig preguntar els 10 punts més degradats o amb més problemes de convivència de tota Catalunya i va assenyalar-me els següents.
1: A veure.
2: L'edifici Venus de la mina de Sant Adrià. El carrer d'en Robador del Raval de Barcelona.
1: Sí.
2: La plaça de la Segona República de Sant Roc, a Badalona, els blocs Florida a l'Hospitalet de Llobregat, Font de la Pólvora a Girona, el centre històric i el carrer Cavallers de Lleida, el carrer Àngel Guimerà de Salt, el carrer La Mare de Déu de la Cisa de Rocafont, de Mataró, el carrer de Mar, del Mar de Tarragona i la plaça del Primer de Maig de Sabadell. Per tant, una mica de varietat i és curiós, no?, aquesta elecció que feia en aquest cas, doncs, la intel·ligència artificial.
1: Tots són ciutats, òbviament, perquè estem parlant de barris degradats, ciutats, però grans.
2: Sí.
1: Sempre, en tots els casos, segons la intel·ligència artificial i en part, clar, també és la lògica, no? Aquest seria, doncs, el rànquing que ens dona la intel·ligència artificial dels principals punts negres amb la base, està clar, de tota la informació que hi ha a internet.
2: Correcte,
1: que, clar,
2: al final veu d'això, no? La intel·ligència artificial veu d'aquests informes, d'aquestes notícies pròpies, no?, dels mitjans de comunicació, i després de fer aquesta aproximació, podríem dir, de manera, aprofitant les noves eines de la tecnologia, no?, que cada dia som més presents a tot arreu, fem una aproximació més humana, podríem dir, amb la gent que en sap més de tot això, que són els veïns. Els
1: on
2: hi han
1: donat
2: anat, la veu, això sí, he preguntat a tres ciutats, perquè seria impossible, no?, fer el llistat de tota Catalunya o buscar veus de totes les ciutats importants d'aquí del nostre territori. I la primera, escombra una mica cap a casa, quins són els punts negres a la capital del Segrià, a Lleida? Toni Baró, president de la Federació d'Associació de Veïns de Lleida.
3: A la ciutat de Lleida hi ha dos barris que destaquen per les seves necessitats i que han de necessiten urgentment actuacions, no? Un és el centre històric en sentit ampli i un altre seria també el barri de la Mariola.
1: Per tant, la intel·ligència artificial no anava mal encaminada perquè ja apuntava al centre històric de Lleida, no? Com ara estàvem escoltant.
2: Sí, tota la zona del carrer Cavallers, on s'hi han fet actuacions per part de l'administració, però no ha aconseguit ni molt menys revertir aquest deteriorament que hi ha a tot el casc antic d'aquesta ciutat. A Lleida, sobretot, hi ha un problema amb el parc d'habitatges molt important.
3: Molts dels edificis que es van construir durant els anys 60 i 70 aviat tindran 40, 50 anys i s'hauran de fer moltes rehabilitacions i això estem parlant de desenes de milers d'habitatges, no?
2: Seguim a Lleida i el seu nucli antic. Jordi Curcó forma part del moviment veïnal i ens parla de l'especificitat de Lleida, això és interessant, aquesta dada, i la seva problemàtica amb el centre històric, les dimensions.
4: El centre històric de Lleida no és gens similar a altres de Catalunya. És dos vegades més gran que el de Tarragona i tres vegades més gran que el de Girona. I això, doncs, el fa molt complex en tots els sentits.
2: Clar, és una realitat totalment diferent, eh? Tres vegades més gran que l'àrea antic de Girona.
1: No me'l puc imaginar, és a dir, és molt gran realment, sí, sí, dimensions grans.
2: La rehabilitació d'alguns edificis importants que hi ha en aquest centre històric no ha funcionat a nivell urbanístic i els lleidatans han anat abandonant, ja fa anys, ja fa dècades, el centre per anar-se'n a viure en altres zones de la ciutat. Per tant, el que diuen els veïns, la culpa, en part, és de tots.
4: Des d'aquells que, quan van començar ja els primers problemes al barri, van tancar les seves botigues per anar a la zona alta, des d'aquells que van comprar i vendre solars, mobles, per a fer diners i especulant, també aquells que veïns, com jo mateix a vegades, que dic, oi, per aquí no passeu, que és perillós, per aquí no, doncs per aquí sí.
1: Sí, sí, i un amb l'altre, amb aquests comentaris, la bola es va fer més gran, més gran, més gran, no?
2: Ara mateix el Pla de Barris de la Generalitat projecta un pla integral per intentar revertir aquesta situació del barri històric de Lleida. Pels que no coneixen, els que no són o no visiten o no han visitat molt sovint la capital lleidatana, que per cert aquest cap de setmana doncs tenem festa i de la grossa amb el plec del Cargol, és tota la zona que envolta la Seu Vella de Lleida, i ara mateix 29 projectes previstos per executar, i podríem dir que és la signatura pendent històrica d'aquesta ciutat. El centre històric acull bona part de la immigració que arriba a Lleida, per exemple, ara és temps, no?, de tots els temporers que venen per treballar al camp, a la fruita, immigració i, per tant, vulnerabilitat, no? Perquè són gent que acaba d'arribar al nostre país, amb feines i sous molt precaris, molts fins i tot de manera il·legal, i hi ha una zona, la del Pla del Dipòsit, al centre d'aquest barri antic de Lleida, que és un campament humà enmig del cor de la ciutat de Lleida.
4: Demanem, sobretot, una major limpieza, que és molt necessària, una millor seguretat, i que la plaça del Dipòsit passi a ser la plaça major del nostre barri, i que deixi de ser el campament base de la immigració il·legal.
2: Aquest concepte és important. El concepte d'immigració m'ha sortit molt parlant amb tots aquests veïns. Crec que l'exposo, crec que és interessant escoltar també les reflexions dels veïns, perquè són els que coneixen millor que ningú aquesta realitat de la seva ciutat, però alhora, per no crear discursos, podríem dir, simplistes, reduccionistes, fins i tot en algun cas, no parlo d'aquests casos concrets, no? Xenòfobs, no? Per tot el tema de la immigració, sí. Sempre cal insistir en la idea que aquests problemes de convivència que assenyalava ara Cuscó, o que després també escoltarem d'altres ciutats, sobretot van lligats a la vulnerabilitat, que és el que explica molts dels problemes que hi ha en aquestes zones degradades, zones doncs, que pateixen problemàtiques diferents de cadascuna d'aquestes ciutats.
1: Uh-huh. Per tant, has anat comentant, el parc d'habitatges és un dels problemes, les dimensions, en aquest cas, del casc antic, que s'hagi generat, al final, has definit campament humà enmig del que és el cor de la ciutat i sobretot aquest concepte final de la persones amb vulnerabilitat.
2: Sí, i anem a l'altra zona que Toni Baró al començament assenyalava de Lleida, la Mariola, un barri històric.
1: És un altre barri,
2: Sí, és un altre barri, l'extraradi, podríem dir, de la ciutat de Lleida, on hi ha els famosos, potser a la gent li sona, els blocs Juan Carlos, que acostumen a sortir també molt en la crònica de successos, no?, al nostre país, i en parla de la problemàtica específica d'aquest barri la presidenta de l'associació de veïns, la Pili García.
0: El nostre barri estan fent un gueto i a mi jo tinc la sensació de que això ja els hi va bé a l'Ajuntament. Ja tots els polítics ja no són aquests, són tots els que han passat, perquè ningú fa res. Edificis molt envellits, destrossats. Alguns estan vellits, però els altres estan destrossats. I els espais públics, doncs, bueno, descuidats.
1: Aquesta frase és lapidària, eh? Ja li va bé a l'Ajuntament crear un gueto així.
2: Jo que sóc d'aquelles terres, tot i que sóc d'un poble, la problemàtica al voltant de la Mariola fins i tot va molt més enllà del tema del barri històric del centre de la ciutat, perquè fa dècades i dècades, no?, que es parla d'aquesta conflictivitat que envolta, no?, un barri com aquest, que intenta sobreviure i superar també l'estigma. I què reclamen a la Mariola? La Pili García ens ho explica.
0: Tenim els veïns amb por, molta gent gran, tenim denúncies per tràfic de drogues, que últimament estan fent bastantes redades, tenim augment de robatoris, i bueno, reclamem més inversió i presència policial, perquè ens vam prometre que la policia la tindríem aquí, però bueno, no és així. La tenim una hora, un parell d'hores al dia, una hora al matí, una a la tarda, però no surten de l'oficina, amb la qual cosa és com el que no té res.
1: Clar, amb això de que hi ha poca presència policial, és com la sensació, amb el que deia abans també, d'abandonament, no?
2: Sí, i la presència policial al final potser no rebaixes molt el fet de delinquir, no?, de les persones, però sí que crees aquesta sensació de més seguretat, també. Transmet això a la població, no? És un tema també de sensació,
1: de percepció, no?
2: De percepció, de seguretat que hi ha amb els habitants, en aquest cas, els ciutadans que viuen en aquest barri, a la Mariola de Lleida. Saltem. El rellotge corre, saltem a una altra de les ciutats. He volgut fer una ciutat capital de província, en aquest cas Lleida, i ara una ciutat de l'àrea metropolitana de Barcelona, en aquest cas Badalona. Enrique Lara és el secretari de l'Associació de Veïns de Sant Roc. Ell no parla de barris oblidats, com deia ara la Pili García de la Mariola, no?, que argumentava que la Mariola, ho deies tu, estava deixada de la Mare de la Mare de Déu. Lara posa èmfasi en els tres barris del districte 6 de Badalona: el Remei, Sant Roc i Artigues. Diu que s'hi ha invertit 100 milions, per exemple, en 20 anys, i ara n'hi ha 25 més en un pla director d'obra. Però tot i això, hi ha un gran problema de fons.
5: El problema que tienen estos barrios no es un problema de inversión, sino es un problema de convivencia. Convivencia donde vivimos un 30% de extranjeros, otro 30-tantos% de etnia gitana y otro 30% de que no somos ni una cosa ni otra.
1: Problema de convivència.
2: Sí, de multiculturalitat i la manera com s'afronta aquesta multiculturalitat, no?, aquesta diversitat amb un volum de població tan gran. No, no és que tinguis percentatges petits de moltes nacionalitats, tens 30%, un terç de cadascuna d'aquestes persones, no?, d'aquestes col·lectius, podríem dir, i això crea, doncs, que sigui el mestissatge aquest, si a vegades difícil, no?, de conviure en el dia a dia. I a sobre, a banda d'aquestes tres potes de les que parla Lara, pobresa, molta pobresa.
5: Es verdad también que somos uno de los barrios con menos poder adquisitivo, o sea que es realmente el problema de pobreza, y esto contrae, pues eso, problema de incivismo.
2: Incivisme, novament, també és una paraula que m'ha aparegut moltíssim parlant amb tots aquests responsables de les diferents associacions veïnals. Per això, la solució no passa només en invertir en edificis, en pedra, en infraestructures o equipaments, sinó, sobretot, per a l'ara, s'ha d'invertir en les persones.
5: Sí, podemos decir que habría que invertir más en las personas. Se hizo una vez un consorcio para trabajar en ello y bueno, y no salió adelante. Hay que trabajar con el asentismo escolar porque el trabajo de la porra y policial pues no es una solución. Eso, la solución viene a través de la cultura, y si tenemos un 40% de asentismo escolar, pues mal vamos.
1: És la part humana, la part cultural, educativa, tot això, final, aquesta via.
2: Ho parlava abans, no? Parlava del conflicte ara amb els mestres, no? Sí. Les escoles, la base de tot al final és l'educació, no? L'educació també inclou, crec, la cultura, no? I el que dèiem, no? Un 40% d'ancetisme escolar. És altíssim. Per tant, sí, la problemàtica és de fons, i no amb quatre inversions econòmiques segurament no es pot revertir. Lara també especifica que mentre a Sant Roc i Artigues la inversió s'ha fet, al Remei, que és sobretot una gran zona industrial amb uns pocs carrers, no s'ha fet res de res, oblidats del tot per l'administració, perquè hi ha una inversió zero. I més enllà d'aquests barris del districte 6 de Badalona, no?, que ens explicava, Lara també parla d'un cas proper com la mina, en el qual, a Sant Adrià, en el qual passa un fet similar a Sant Roc. Hi ha molta pobresa, un poder adquisitiu molt baix, i s'inverteix més en la totxana, com diu ell, que no pas en aquestes polítiques, com dèiem ara, derivades o destinades a les persones. I si em permets, Mireia, doncs, sí, va, fer una pinzellada, sí, a una tercera ciutat.
1: Una altra.
2: De ciutat gran a ciutat més petita, i en aquest cas d'interior, saltem a Manresa, que acostuma també a sortir i força la crònica de successos. Ahir mateix, no?, en parlàvem. Ens ho radiografia el Jaume Canudes, president de la Federació d'Associacions de Veïns de la capital del Bages. La zona degradada, en aquest cas, és el barri vell de Manresa, com Lleida, el centre, allà on el parc d'habitatges és més antic, més obsolet, i molta gent ja no hi vol viure, com passa en tantíssimes altres ciutats del nostre país. L'Ajuntament, en aquest cas de Manresa, ja ha invertit 25 milions per rehabilitar-lo, però cal una mirada molt més a llarg termini.
6: Han tancat les botigues, suposo que no els surten els números, i no hi ha relleus. I els pocs relleus que hi ha, doncs, són gent no vinguda, que porten, doncs, marroquins o pakistanesos o d'allò, que són els que agafen les botigues aquestes i intenten sobreviure com poden.
1: Clar, això de les botigues també, és veritat, qui fa molt, no? És un efecte també cohesionador, el fet de que t'hi vulguis quedar perquè t'ho sents teu i no queda com...
2: Sensació de barri, no? De sensació de conèixer la gent, el botiguer, saludar-te, tenir algú conegut sempre, no? La presència del teu entorn habitual, doncs, que en aquest cas s'està perdent en moltes d'aquestes ciutats, o s'està canviant, perquè sí, és veritat que aquestes botigues les agafa doncs, gent nouvinguda, que obre els seus espais, els nous equipaments, no? que intenten doncs, tirar endavant amb nous comerços. I com deia abans, també apareix en aquest cas, parlant de Manresa, el tema de la immigració que sempre hi és latent.
6: L'altre problema de Manresa és que tenim un índex d'estrangers molt elevat i això crea molta inseguretat a nivell de carrers perquè la gent relaciona els estrangers amb els robatoris i amb el malestar, les agressions...
2: Repeteixo, i ho faig no en base a l'opinió d'Albert Llimós, subjectiva, o sí. En base a estudis, no? Que no és un tema només, o sobretot de nacionalitats, la violència, la delinqüència que anem de canudes, no? Sobretot s'ha d'entendre des d'una òptica de vulnerabilitat. Després, evidentment, hi pot haver altres elements, un tema cultural, però el principal element que explica moltes d'aquestes problemàtiques gira al voltant de la pobresa, no? De la vulnerabilitat de les persones que et porten, no? a vegades... doncs sí, a delinquir o a utilitzar la violència.
1: Clar, una altra cosa, llavors, és com es vulgui llegir això políticament, com es vulgui fer servir, com s'equiparen, no? Això d'inseguretat amb segons quins col·lectius, amb immigració, i llavors aquí el caldo ja es va fent molt més
2: ho
1: gros.
2: Ho estem vivint... cada dia, no?
1: Cada dia,
2: aquesta
1: sí,
2: utilització
1: sí.
2: Que es fa des d'alguns altaveus. Per no quedar-nos només amb els llistats i les causes, per aprofundir una mica en el tema, he volgut també parlar amb el Sergio Porcel, sociòleg de la UAB, de l'Institut també d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. El primer que fa és corregir-nos el llenguatge, que això és important també pels periodistes. Mm-hmm. No parlar de barris degradats o desafavorits. En sociologia es parla de vulnerabilitat urbana, que és un concepte, la vulnerabilitat del qual ara

0: l'accés a molts dels serveis, etc, etc. Aquí hem de recuperar un tema que vam abordar ja a una hora tabú de la primera temporada, ja fa 3 anys, ha plogut molt, la gentrificació, que és, per la gent que no ho sap, la substitució de la població d'un barri, de passar de tenir gent amb menys recursos a gent amb més recursos, més rica, amb més poder adquisitiu i la pertinent revalorització, òbviament, que hi ha del barri per aquest efecte. En moltes d'aquestes zones degradades, vulnerables, com ens diu Porcel, que hem anomenat avui, no hi ha gentrificació. De fet, no tot és gentrificable. En àrees en què el parc residencial o la localització sigui poc atractiva, és poc probable que hi hagi inversió privada per transformar aquests espais. Tenim exemples com Ciutat Meridiana o alguna zona fins i tot del Raval de Barcelona o La Mina, no?, que abans en parlàvem, ens apareixia també en aquell llistat que ens feia el Gemini i també el mencionava l'Enric Lara. Porcel també parla del cas de La Mina.
1: Un cas particular, per exemple, també podria ser La Mina, no?, en Sant Adrià de Besòs, no? Malgrat que és una àrea fortament transformada en aquesta darrera dècada, diguem-ne, el que és el nucli dur de La Mina, l'edifici Venus, etc., bé, no és gentrificable, no?, tal i com està, no?
0: I anem a l'últim concepte que volia explicar avui per tancar, no?, aquest llistat una mica. És difícil, fer aquests punts. Jo sé que l'oient, quan ens escolta al cotxe, a casa, on sigui, pensa, segurament pensa, no? Ostres, de la meva ciutat, si ara mateix hagués de marcar un punt en negre, no?, seria aquest o aquest altre, no? Perquè crec que tots tenim, no sé si de l'estigma o no, doncs aquestes referències, no?, o fins i tot per experiències personals. L'estigmatització, com deia, els prejudicis són molt importants a l'hora d'abordar aquest tema. L'estigmatització sobre un espai concret és un element que contribueix a aquesta persistència en la vulnerabilitat urbana. El capital, com dèiem abans, no arribarà a un lloc que té una mala reputació.
1: Exagerant una mica, podríem dir que només va a viure, no?, a aquestes àrees estigmatitzades qui no pot residir en cap altre lloc, no?, perquè no són llocs atractius, no? I aquesta dinàmica contribueix a la segregació residencial i afavoreix, per tant, que en aquestes àrees acabi arribant població amb pocs recursos.
0: I és un peix que es mossega la cua, no?
2: Clarament, això de la mala reputació d'un lloc que ja fa que no hi hagi manera que remonti, no? Un dia més, Albert, molt interessant, també complex, el tema que planteges aquí a l'Hora Tabú. Ara ja ho hem d'anar deixant aquí. Gràcies i fins d'aquí a poquets dies.
0: Sí, perquè ja ens
2: tornem a veure.
3: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. Actualitzada al minut.
4: Alertes d'última hora.
3: Tot el que sona a RAC1.
4: Contingut exclusiu.
3: RAC+1.
4: Fàcil.
3: Ràpid.
4: Còmode.
3: RAC1.cat.
4: RACU.CAT.
3: RAC1.cat.
2: Són les 9 de la nit. Actualitzem a aquesta hora la informació. Bàrbara Padilla, bona nit.
5: Bona nit.
2: El govern espanyol fa un pas més per la reubicació dels menors migrants que han arribat a Ceuta.
5: La ministra i portaveu Elma Saiz ha fet una crida perquè totes les comunitats autònomes col·laborin en l'acollida d'aquests nois.
6: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
5: Segons el primer balanç, a Ceuta hi van arribar uns 850 menors no acompanyats, però el govern de Ceuta creu que en podrien ser més perquè encara n'hi ha molts que volten pel carrer.
2: TMB revisarà els revestiments dels túnels del metro després de l'incendi entre les estacions del Clot i Glòries de la línia 1. L'ensurt monumental va deixar 140 ferits per inhalació de fum i atacs d'ansietat.
5: El conseller delegat de la companyia, Xavier Flores, ha explicat que s'ho miraran amb lupa perquè no pugui tornar a passar en cap altre punt.
7: El que volem és fer una auditoria de tots els elements que podem tenir dins del túnel i que podem tenir situacions similars. Sabem que ells no són aquest revestiment, sabem que són resistents al foc, però volem constatar-lo. Volem fer una auditoria que ens permeti tenir la constatació, de nou, un doble check, comprovar que això és així.
5: El conseller delegat de TMB també ha dit que reforçaran el

0: protocols d'emergència per tal de donar més informació als viatgers en casos com aquest.
1: Nova jornada de vaga demà a l'aeroport del Prat.
0: Els treballadors de Grand Force, que fan servir serveis per diferents companyies, continuen en peu de guerra. L'aturada ja ha obligat a cancel·lar una desena de vols per demà. Això després que avui se'n suprimissin una vintena. Els treballadors denuncien que l'empresa no ha fet cap gest per reprendre les negociacions.
1: I atenció també als que tenien cita a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona els propers dies. El centre ha hagut de suspendre part de l'activitat quirúrgica al centre de traumatologia.
0: El motiu és que s'ha espatllat l'aire condicionat d'aquest edifici. A les 3 de la tarda s'ha apagat el sistema de climatització de l'edifici de traumatologia. És l'espai de l'hospital on també atenen els cremats i les rehabilitacions. Això els ha obligat a cancel·lar totes les operacions que hi havia programades fins dijous.
1: Pel que fa al temps, Nil Ferrés, bona nit de nou. Demà continuaran els xàfecs?
2: Doncs de cara a la tarda podem tornar a tenir algun xàfec, Pirineu, Prepirineu, sobretot oriental, però haurien de ser menys extensos que els que hem tingut els darrers dies. No descartem algun ruixat cap al sud de les Terres de l'Ebre. El que sí que tindrem demà serà un matí de ple sol, assolellat en general, amb una temperatura que es mantindrà força semblant a la que hem tingut avui, amb màximes al voltant dels 37-38 graus al Pla de Lleida.
1: I als esports, Miquel Agut, bona nit.
3: Bona nit, Montse Martí.
1: Què fareu, el tu diràs?
3: Ferran Torres?
1: Més Ferran Torres.
3: Sí, el cas és que, esclar, ell ha anat fent un tour pels mitjans dels Estats Units, diferència horària, des d'ahir al vespre fins aquest matí ha anat parlant, per tant, recollirem tot el que ell ha dit i sabrem com han paït el Barça aquestes declaracions i com poden afectar el futur del jugador, que recordem-ho, té contracte fins al 30 de juny de l'any que ve. I també mirarem a París per saber si és real que el PSG és qui li va al darrere i qui està a punt de donar-li un cop de mà perquè, si no continua, el Barça tingui un lloc on jugar la temporada que ve. Caroline Nicolí serà un altre dels noms de la nit, és el nou fitxatge de l'equip femení del Barça, i a banda de tot això farem una mica més de cop d'ull a la pàgina poliesportiva. Iris Tió, que és un nom que cada dia anem posant sobre la taula, i de 2:15 a 12:15, Esports a RAC1.
1: Molt bé, us sentirem. Gràcies, Agut.
3: A disposar.
1: Els del nou C ho deixem aquí, tornem demà a les 8 del vespre. Bona nit. Estiu.

0: Sigueu on sigueu, gaudiu de l'estiu amb RAC1. Tots som un milió. La repesca, amb Marina Arbós.
1: Bona nit, què tal, com esteu? Això és La Repesca, un programa en què recuperem els millors moments d'aquesta temporada de RAC1 i amb el vostre permís també algun altre contingut d'anys enrere. Des d'ara i fins a 11:15, una de les històries darrere de Balandrau, l'amor-odi i 60 anys de la publicació del disc Revolver dels Beatles. Però comencem parlant de cinema, perquè aquest any s'ha estrenat Balandrau, ben salvatge, una pel·lícula que reviu la tragèdia que es va viure el 30 de desembre de l'any 2000 i on 10 excursionistes van morir als Pirineus catalans. L'únic supervivent d'aquella tragèdia va ser el Josep Maria Vilà. Tenia 27 anys i havia sortit a fer una excursió amb 3 amics i la seva parella. Va passar, si l'heu vist segur que ho recordeu, 2 nits al ras, sol, enmig de la neu. Doncs bé, en una entrevista al Via Lliure de RAC1 van ajuntar-lo amb el Jordi Tortres, el pilot de l'helicòpter de bombers que feia l'últim vol del dia i que el va aconseguir rescatar. 25 anys després, en aquesta conversa amb Xavi Bundó, es van retrobar i van descobrir com van viure aquell rescat des de 2 mirades completament diferents. La conversa es va emetre justament al cap de setmana de l'estrena.
2: Avui, 25 anys després d'aquell moment, al Via Lliure hem creuat i han volgut creuar les seves dues vides, la del supervivent i la del pilot Salvador, dues persones que han estat 25 anys sense veure's, que s'acaben de retrobar fa molt poc i que per primer cop parlen junts en una entrevista.

0: Vila.
1: Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
1: Què tal, com està, Jordi Totres? Molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Ara us demanaré fer una mica de recorregut per com va anar aquell rescat i què va passar aquells dies, perquè crec que és molt interessant per entendre aquelles històries paral·leles, perquè vosaltres viviu a les mateixes hores dues circumstàncies radicalment diferents que al final acaben trobant-se, no? Que és el salvador i el salvat, no? El rescatador i el rescatat, i amb circumstàncies, evidentment, molt diferents de com ho estàveu vivint. Però una de les coses que crec que és molt significativa és que han passat 25 anys dels fets de Balandrau, i vosaltres dos, que vau tenir aquell paper important un per l'altre, per la vida de l'altre, pràcticament no us heu vist, no heu parlat fins fa res. De fet, mira, mirarem de fer una mica de reconstrucció, perquè hi ha aquestes dues vides paral·leles aquells dos dies, aquelles 48 hores, una mica més de 48 hores, que dura tot, des del 30 de desembre del 2000 fins al dia 1 de gener del 2001. Josep Maria, tu llavors tenies 27 anys, estaves a punt de fer una excursió al Balandrau amb un grup d'amics, no? I amb la teva parella. Quina hora era aquella hora que comenceu?
3: No sé si eren les 9 o les 10.
1: Molt d'hora al matí.
3: Sí.
1: Un dia tranquil, no?
3: Assolellat, preciós, un dia perfecte per fer muntanyisme.
1: Tu quina edat tenies, Jordi?
2: Tindré 31 anys, 31 o 32, sí.
1: Eres bomber. Aquell matí que el Josep Maria i els seus companys van a pujar a la muntanya, tu què feies?
2: Jo estava a la guàrdia aquell dia, esperant a que s'activés o que pogués sortir un servei.
1: Sabíeu que era un dia complicat a la muntanya?
2: No especialment. Sabíem que per la tarda es complicaria una mica, però no amb la magnitud que va succeir. Tampoc teníem les previsions que hi ha ara, clar, amb el que tampoc no era tan habitual estar advertit.
1: Josep Maria, vosaltres aneu fent la pujada, i hi ha un moment que us fa una foto, que és gairebé icònica, no? Que se us veu somrients, no? Hi ha gent que potser la té al cap, no? Abrigats, amb anoracs de neu, aneu sense guants, sense gorros, fins i tot, vull dir, temperatura molt còmoda, entenc, per tant, en aquell moment.
3: Sí, sí, molt confortable.
1: Hi ha un moment en què alguna cosa es torça i comenceu a dir, escolta, si de cas anem tirant a baix.
3: La temperatura va començar a baixar i va fer que la neu es gelés per on pujàvem, i vam dir, escolta, no cal, ja està, ja hem sortit, tal, tornem a baixar.
1: I a partir d'aquí comenceu la baixada sense que hagi començat a passar res, ni s'aixequi el vent, ni res.
3: No, afortunadament ja estàvem baixant, ens havíem tret la pell de foca, i estàvem baixant, i va ser en pocs minuts després de, no sé, potser 10 minuts, 5 minuts, no recordo molt bé, que ens va entrar el torb.
1: Així, de cop, eh?
3: De cop. Estàvem esquiant i de sobte va entrar el vent. O sigui, així, de literal. No res que ni que ens paréssim, ui, comença a fer una venteta. No. Va entrar de cop i ens va tirar al terra. O sigui, més fortíssim.
1: La primera ventada us tira a terra.
3: Tira a terra, ja. Literal. Ens vam aixecar, ens vam incorporar, perquè van ser tres ventades i l'última ja no va parar en 12 hores. I clar, ens vam mirar, però jo, què és, estàs, això? Què és això? I en el moment aquest que ens torna a mirar i sense dir-nos res, va entrar la segona i la tercera, així, sí.
1: I llavors ja esteu ficats a dins d'una, no? D'una, sí, sí, mena de nebulosa.
3: Una nebulosa és whiteout, que no veu res, és una cortina blanca, no veu res, no sent més que el soroll del vent, que és potent també en les orelles, no pots, per tant, parlar ni comunicar-te fàcilment. Bueno, molt difícil. I tens per referències. La cortina blanca, no saps si estàs anant cap a la dreta, a l'esquerra, o pujant i baixant, o sigui, és increïble.
1: Sabíeu què era la paraula torb en aquell moment?
3: No. Jo el vaig conèixer després.
1: Clar. És que ara se'n parla molt.
3: Sí.
1: Fins i tot fem servir a la ràdio el concepte del fenomen del torb. Sempre diem, es pot produir el fenomen del torb, no? En aquell moment no era conegut, no?
3: No.
1: Tens un record, o sigui, avui, 25 anys després, o 26, hi ha alguna cosa que sigui un record vívid de so, o de físicament, o d'imatge que tinguis gravada? És a dir, que sigui una cosa que la més vívida és el so, o és el tacte, o és la imatge?
3: Potser tot, però el so és el so del vent, l'odor del vent, és algo que encara avui em transporta allà quan sento un vent fort, no d'aquella manera, però el vent per si fa fresa, no?
1: O sigui, aquests dies que hi ha hagut ventades a Catalunya, per exemple,
3: a mi el cap se'm va cap allà, automàticament se'm va cap allà, en aquella sensació d'aquell brugit que porta el torb, no?
1: I una natura descontrolada, diguem-ne, no? Que tu no pots fer-hi res encara que vulguis.
3: No.
1: En aquell moment, quan comenceu a tirar avall, què és el que passa? Quan hi ha un moment que penseu, això se'ns està complicant molt?
3: Bueno, tot va pitjor. De fet, tot van començant coses que van a pitjor, però ens cau la llau. Acte sec d'això, que ja dius, bueno, anem baixant com podíem, perquè el vent no ens deixava esquiar bé i anàvem caient i tal, de sobte cau la llau. Llavors, això, dius, ostres, va ser un element capital en el que va passar després, no? Mm. Vam estar moltes hores per treure els companys, sobretot l'Oriol, que va quedar col·gat fins al pit.
1: L'Oriol era el company que en sabia més de muntanya.
3: Sí, era el que sabia més i tenia un fort lideratge en aquell moment. Però sí, i vam estar moltes hores traient-lo. Al final vam poder, no? Però ja, clar, en pocs minuts va caure la nit. Pràcticament abans la llevarem, l'Oriol decideix que ell ha de marxar abans, que ell ha d'anar per endavant perquè, i que cada parell s'ocupi de la seva...
1: Mm. I l'Oriol vol anticipar-se perquè per demanar ajuda.
3: Per demanar ajuda, sí, sí.
1: Perquè és conscient, o sou conscients, que ningú sap que esteu allà?
3: Clar, sí, sí, sabíem clar que no. I
1: tampoc no ho hauríeu dit a ningú?
3: No, és així. Coses que s'han de fer.
1: No, clar, clar.
3: I sí, sí, ens vam separar, llavors al separar-nos vaig quedar llavors ja sol amb la Mònica i va caure la nit.
1: La teva parella en aquell
3: parella moment. Sí. Mm. Llavors comença una fase molt dura, molt dura. L'objectiu és sortir del vent, i això era desnivellar. I va ser una ordre de l'Oriol, tots a baix.
1: Feu el possible per
3: tant,
1: seguir baixant.
3: Jo anava com pues desnivellar independentment del que em trobés pel camí. Em vaig trobar cascades, salts, que els anava superant a les fosques sense saber què hi havia al final, si era una cascada gran, llarga...
1: No tenies cap tipus de llum?
3: Ni idea. No tenia, sí, no, hi ha el foscor, hi ha el blanc, o sigui, no, impossible de veure res. I afortunadament, doncs, jo em vaig parar per la Mònica, que em va fer aquesta pregunta que encara recordo perfectament, qui ets, no? Que ja quan ella ja perd la facultat d'identificar i de raonar... I llavors,
1: ella et diu, qui
3: ets?
1: I llavors tu
3: vaig canviar el pla. Llavors jo sempre dic que a mi si em va salvar va ser la Mònica amb aquesta pregunta, perquè em va fer baixar lo suficient perquè els meus companys, la parella, l'Helena i el Pep, que van quedar una mica més amunt, van quedar colbats de 3-6 metres de neu per sobre, i en aquest punt on jo vaig arribar, que vaig arribar bastant avall en el torrent, la neu no va acumular tant, i per tant el dia següent jo vaig poder aixecar i treure jo mateix la neu de sobre. Mm. Però més amunt no hagués pogut, no? I a més em va parar allà perquè allà començava el torrent amb més pendent i amb timbots, o sigui, m'hagués matat no del fred, sinó d'un impacte amb una roca.
1: Això ho has entès després, repassant el recorregut.
3: No, clar, però per això que aquesta pregunta que em va fer va ser prodigiosa, i jo dic que si algú em va salvar va ser la Mònica, perquè em va fer preguntar això, i just també va ser un punt en què tenia una pedrota davant a l'esquerra. I vaig dir, pues, aquí passarem la nit.
1: Darrere la pedra.
3: Darrere
1: ens amaguem a la pedra.
3: Darrere la pedra, sí.
1: Perquè tu saps que ella ja no té les facultats,
3: diguem-ne. Sí.
1: I dius, pues no podem seguir.
3: Ella va començar a perdre facultats de forma progressiva i la vida arrossegar. Després ja diu, no veig res, la vista. I al final va dir, no, qui ets, no? Mm. I després ja no ni contestava res.
1: Quan et poses aquella roca, saps que l'endemà no hi serà la Mònica.
3: Sí.
1: O sigui, ja ets conscient.
3: Era conscient plenament.
1: I per tant, per tu és com ens acomiadem l'última...
3: Ens vam acomiadar, sí, la vaig...
1: Us heu arribat a acomiadar?
3: La vaig acomiadar d'ella, a Roca, i la vaig tapar, sí.
1: Mm. Això és la nit del 30. En aquell
3: 30.
1: Moment, encara, els bombers no tenen ni la més remota idea que hi ha aquest grup de persones que estaven allà. Com va ser aquell matí del 31 que us lleveu? I què és el que teníeu planificat els bombers?
2: El matí del 31 vam estar treballant a Camprodon amb l'altre grup, amb el grup que havia fet com a Delorri, que van treure les primeres dues víctimes, i després de treure els supervivents que havien arribat al refugi de Coma de Vaca. Vam evacuar i vam donar el servei per tancat. I havíem trobat a tothom que estava a la muntanya o que teníem constància que estava a la muntanya, i tots cap a casa.
1: Mm-hmm. A més, el dia, era dia 31 de desembre, per tant, d'alguna manera també hi ha el pes de dir, bueno, però és que hem d'anar amb la família, hem d'anar a celebrar, no suposo, hi ha alguna cosa d'això, no?
2: Sí, jo de fet acabava la meva guàrdia aquell dia i anava a passar el cap d'any amb la meva parella. Anava a la Vall d'Aran, en tenia tot muntat. I va ser quan, a l'arribar a casa per fer la maleta, recollir les coses, ja em van trucar que havien trobat cotxes a la muntanya, i em van alertar, em va dir, Jordi, hi ha més cotxes, tenim més gent a la muntanya.
1: O sigui, et faltaven 4 o 5 hores per anar a fer la celebració del cap d'any,
2: sí.
1: I et diuen, compte que tal. I llavors, tu no pots fer res en aquell moment, perquè aquelles hores de vespre ja...
2: El que faig habitualment és, quan ja t'avisen els helicòpters, sortim amb rescat de muntanya, sortim a primera hora del matí. Mm-hmm. Llavors jo ja el que vaig fer és, vaig dir, vale, aquí tindrem feina, perquè sabia que hi havia diversos cotxes, o sigui, la gent desapareguda, no sabien quants eren, però ja preveiem que podien ser bastants. Llavors jo el que faig normalment amb això és aviso ja perquè es preparin els helicòpters, manteniment el tregui i jo descansar. Ja em vaig imaginar que el dia seria un dia complicat. Clar, doncs a descansar, no, res, clar. Vaig agafar, sopar alguna cosa, anar a dormir per aixecar-te a primeríssima hora del matí per preparar els helicòpters i sortir a la sortida del sol cap a Camprodon.
1: El 31 de desembre, per tu, Josep Maria, és llevar-te, entenc, que al matí, despertar-te, saber que la Mònica és morta, no? Sí. I a tot el dia 31 estàs sol a la muntanya fent què exactament?
3: Primer desnivellar i tirar avall i dic, bueno, pues això és un torrent, suposo que el torrent era un riu, un poble, no? Una mica, perquè tampoc sabia exactament on estava, no?
1: És com trobar una carretera, diguem-ne, sí, no? Veure un torrent, és dir, bueno, això portarà algun lloc.
3: Sí. I sabia que l'Oriol havia marxat abans i que segurament doncs, ja ens estarien algú buscant aquell matí i jo, sincerament, deia, bueno, això s'ha acabat aquí, o sigui, ja em trobaran en aquest matí, d'una forma ràpida, o ells o jo, o sigui...
1: Tu en aquell moment sents helicòpters, en algun moment?
3: Sí.
1: I tenir la consciència de dir, hosti, a veure si em veuen o alguna cosa, no?
3: Sí, jo els vaig veure tots els dies, els dos dies vaig veure...
1: Tant el 30 com el 31?
3: Sí, vaig veure helicòpters.
1: Feies alguna cosa per...
3: Doncs els primers dies t'aixeques, però és que estan molt alts, clar. Molt alts. No, era impossible. Llavors que el primer sí, el segon també està aixecat, el tercer ja no els vas veient. Sí que és veritat que el tercer dia, el dia 1, veulàvem més baixos i amb més freqüència, dic, bueno, bona senyal, no han deixat de buscar-nos, però sí que els veia. Sí,
1: tu estàs convençut en aquell moment que l'Oriol, que us havia deixat enrere, ha arribat a algun lloc per fer la crida de compte que aquest és el recorregut, passeu per sobre.
3: Sí.
1: Però no era veritat.
3: No, perquè als pocs minuts de sortir de la pedra el vaig trobar mort.
1: A l'Oriol. I per tant, en aquell moment, tornes a ser conscient...
3: Que només d'allà sortiria jo.
1: I que, a més ningú sap que esteu allà, perquè,
3: ningú sabia
1: ni
3: res.
1: Ni recorregut heu fet, no s'ha salvat ningú del grup que era, o l'expedició. No.
3: Llavors deixeixo seguir el meu camí pel torrent, baixant, saltant, perquè ja era un torrent amb molta pendent, i salts grans de roques i cascades, fins que vaig arribar al Gorg, i quan anava a disposar-me a saltar la següent, la continuava, era molt, molt alta.
1: Molt alta vol dir molts metres.
3: Molts metres,
1: si salto això...
3: I exacte, vaig sospesar, dir què faig, espero, salto, que va, si en salto, segon, trencaré alguna cosa, algun os, llavors no podré avançar molt més,
1: clar.
3: I aquell dia vaig estar fent diversos intents de saltar, però no, em frenava a l'últim moment, dic, no ho facis.
1: Sí, tu has estat tot el dia?
3: Vaig estar, sí.
1: Donant voltes en aquell punt, de dir, per on baixo?
3: I escalant, vaig intentar escalar una part de la roca que tenia a l'esquerra, per intentar pujar, perquè clar, era un gorg amb paret a dreta esquerra, una cascada gelada a darrere que havia superat, però i una cascada molt alta a davant, no vaig poder.
1: Tot això no vas sentint els helicòpters passant o no?
3: Sí, se'n va sentint,
1: Val, i no, però no sé si donaves alguna opció de que et veiessin en aquell punt. Perquè dius que hi havia paret i paret, eh?
3: Sí, paret i paret. Llavors hi havia a la part dreta hi havia una zona com que més li tocava el sol, i més visibilitat tenia. Per tant, allà em vaig estar les hores del dia. Dic, bueno, primer que em calenti el sol una mica i que més visible, no? Però bueno, ni així, està molt alt.
1: Estem parlant de dos dies ja sense menjar i sense beure, evidentment, amb un desgast físic molt bèstia, un desgast emocional que no sé si pesa en aquell moment o és pura adrenalina tot el que tens a dins, a dir, se m'ha mort la meva parella, m'he trobat un dels millors amics ara, que era la meva esperança, que és l'Oriol, mort també. Què pesa allà, clar, per la supervivència, clar, la pròpia?
3: Des de la llau s'activa en mi un instint de supervivència, diguéssim, animal, en el que et bloqueja la part emocional. Sentiments, no tenia sentiments, només tenia concentrada totes les meves energies en la part racional, a prendre bones decisions des de la perspectiva més estrictament racional de la lògica, no? Molta gent s'emociona molt quan jo em despeixo de la Mònica, però jo vaig una despedida sense llàgrimes.
1: Que era bé funcional.
3: Sí, exacte.
1: A què et dedicaves aquell moment, Josep Maria?
3: Jo estava fent la tesi doctoral, estava acabant la tesi doctoral.
1: De què?
3: De biologia molecular.
1: Biologia molecular. Tu creus que sent científic el teu pensament analític t'ajuda allà?
3: Totalment.
1: Sí, eh?
3: Sí, sempre he sigut molt analític, molt basat en evidències. Molta gent em diu, bueno, i Déu, que et va venir un àngel. No.
1: Tu no has tingut la... Recordo que fa un parell d'anys ara, en aquest mateix estudi vam conversar amb dues persones que havien superat dues de les grans catàstrofes del segle XX, diguem-ne, o dels últims 50 anys, que eren l'accident als Andes, que se'n va fer una pel·lícula fa un parell d'anys, i el tsunami d'Indonèsia. I curiosament aquests dos supervivents són molt amics entre ells, no? I ens parlaven que en alguns dels moments més durs que els dos van viure, que estaven a punt de morir, hi havia una sensació, no sé si mística, de dir, deixa't anar. no? Que els hi passava un deixatre. Tu vas arribar a passar per allà?
3: Sí.
1: Sí, eh? Sí. La sensació de gairebé de benestar, que això ja s'acaba. Sí. El que he patit ara s'està acabant.
3: Sí, això va ser el tercer dia, quan ja vaig veure que el sol ja tornava a amagar-se, ja quedaven poques hores de sol, de dia, i jo estava molt, molt malament, físicament molt, molt malament, molt tocat, i ja veig que allò s'acaba, no? I que una nit més no l'aguantava.
1: Sí, perquè havien passat la nit del 30, la nit del 31 ja...
3: I estaven a l'1.
1: I estava acabant-se el dia.
3: I clar, dic, ja no m'han trobat, però estava, havia acceptat morir-me. No havia tragèdia, estava tranquil, dic, torna al teu punt de on dormia, que era una escletxa que tenia la roca, i per no estar sobre el gel, doncs em vaig posar allà, que és un punt poc visible, o sigui, encara els vaig posar més difícil la trobada, perquè em vaig posar en aquesta escletxa i em vaig tapar, i ja està, doncs, fins aquí hem arribat.
1: Dieu de gener, el Jordi es va molt d'hora al matí perquè sap que hi ha gent a la muntanya, i comenceu a passar, no sé si per aquesta mateixa zona. Tu creus que vau passar per sobre del Josep Maria en diverses ocasions o no?
2: És
1: per
2: possible,
1: la zona on estava.
2: És possible.
1: En quin moment detecteu que, o veieu alguna cosa que us fa pensar que és a la zona on finalment el trobeu?
2: El dia va ser una mica de desànim, el dia 1, perquè no trobàvem, vam començar a trobar víctimes, però no trobàvem, no vam veure supervivents, no teníem traces. Normalment en aquella zona que no hi ha arbres és fàcil veure una persona, o sigui, allà sí que tens un contrast molt entre la neu i la roba, o algú movent-se, l'havéssim vist, jo crec que bastant fàcil. No veiem a ningú, llavors, bueno, els ànims ens van anar decaient. Ja havíem plantejat el rescat que seria d'una altra manera, ja no seria de buscar de forma directa, sinó començar a pujar equips a tot el torrent a la Font Lletera, començar a portar aparells, a començar a portar sondes i començar a treballar des de terra. I va ser cap al final que ja estàvem fent els últims, estàvem traient l'última gent de la muntanya.
1: S'estava fent de nit, entenc?
2: S'estava fent de nit, ja anava baixant el sol i estaven traient ja la gent de la muntanya, els bombers de la muntanya, quan se'ns diuen, escolta, per què no fem... El Cisco diu, per què no acabem de baixar el barranc a veure que no hi hagués algú que hagués treballat? I vam dir, bueno...
1: Però això és una pensada que té... gairebé una il·luminació, de dir, fem sí. Un últim pas per sobre del barranc.
2: Exacte.
1: Que és on estava.
2: Sí, acabar de baixar de la pista cap avall. Dic, que algú no hagués entrat pel barranc, no hagués vist la pista i hagués tirat.
1: Això en l'últim vol del dia?
2: Sí. Vam baixar pel barranc, el vam baixar molt més baix, vam entrar dintre del barranc, vam estar mirant, i va ser en aquest moment que el vam veure.
1: El vau veure vosaltres, no?
2: Sí.
1: I tu, Josep Maria, els vas veure, que estava baixant un helicòpter i... Què vas fer?
3: Clar, jo estava tapat, cobert, ja en fase de...
1: Això s'acaba.
3: Sí, s'ha acabat. I en aquell moment, jo no sé quant temps va passar, però vaig sentir un helicòpter, que els havia sentit N vegades durant els dos dies, però aquell so era molt més fort, per tant, dic, està més a prop, però el més important és que no marxava. Es quedava...
1: Està
3: estàtic, aquest so, dic... I vaig pensar, jo crec que és un helicòpter que està aquí i m'ha trobat. Llavors em vaig destapar i efectivament quan vaig mirar a dalt vaig veure un helicòpter groc, preciós, enorme, estàtic, mirant-me, no? I vaig quedar com mirant a l'U també, i amb una felicitat enorme.
1: Qui el veu, Jordi, primer, el Josep Maria? El veus tu o el veu el company?
2: El company, el veu el company.
1: I
2: jo,
1: què
2: quan
1: diu?
2: Em diu, hi ha algú? Em fa un crit, hi ha algú? Llavors, gira, que hi ha algú? Llavors faig un viratge amb l'helicòpter, acabo d'entrar al barranc i el veig fent uns moviments que ja vam veure que estava malament. Es movia lent, d'una forma que ja veies... O sigui, no vam dubtar ni un moment, eh? Va ser, el vam veure i vam dir, escolta, l'hem de treure ja. No sabíem qui era, tampoc, perquè no érem conscients també, ni la gent que hi havia exactament, o sigui, en aquest moment no ho sabíem, i allà vam posar en marxa ja a fer el rescat per poder-lo treure d'aquell barranc. Mm.
1: Baixa el company, no?, amb aquesta corda, amb aquest cable.
2: Sí. Bueno, no.
1: O no?
2: Ens n'anem.
3: Sí.
2: Perquè el
1: personal,
2: us n'aneu? Sí, perquè el personal que portava l'helicòpter no estava format per baixar amb la grua de rescat. Llavors necessito agafar un bomber, que és el Santi Bielsa, que estigui format per poder fer l'operació de rescat.
1: Ostres!
2: Llavors m'allunyo...
1: Perdona, Josep Maria, tu devies pensar...
3: Imagina't.
1: No marxeu ara.
3: Dic, ostres, jo crec que m'han vist. Perquè l'helicòpter, vam estar mirant-nos una bona... Jo, per mi, se m'ha fet molt llarg, molt bonic, però...
1: Perquè era una intervenció divina, gairebé, eh?
3: Sí,
1: ha baixat un àngel...
3: Com un àngel groc, no?
1: De color groc.
3: I de repent, pum, i se'n va. I dic, jo crec que ens hem vist, no? O sigui,
1: no,
3: o sigui,
1: s'ho estic
3: al·lucinant,
1: no m'ho he imaginat,
3: o
1: això.
3: Què? Llavors sento un bomber, que no el vaig veure perquè estava en un forat, diguem-ne, no et preocupis que venen per tu.
1: Vas sentir aquesta frase, tu?
3: Sí, primeres veus humanes que jo sentia en dies, no? I a més en dia amb aquest missatge de tranquil·litat, dic, bueno, ja està, deixa't...
1: Et vas deixar anar? Vas plorar? Què vas fer?
3: No, jo plorar no.
1: En tot aquestes...
3: Jo vaig començar a plorar 4 dies més tard del rescat. Jo estava encara en el mode de supervivència i la part emocional la tenia totalment bloquejada i fred. Estava molt... Bueno, fred, sí, físicament, però també mentalment.
1: Tu tens el record físic, però, de que t'aixequessin?
3: Sí.
1: El sentibil se t'agafa, t'enganxa el cap o el que sigui, i cap amunt. Tu recordes el moment que el remunteu i entra dintre l'helicòpter?
2: Sí, en el moment que el veiem... Ens quedem una estona, però l'estona no era per saludar-lo, sinó que jo ja estava mirant com podíem fer el rescat des d'allà.
1: Analitzar la situació.
2: Exacte, era un lloc molt confinat, i ja estava pensant com faria amb el... Allà vaig decidir que tenia que fer-se amb grua de rescat, com entraria, estava avaluant una mica la situació meteorològica, com entrar i tal. Per això vaig estar més estona. Llavors va ser quan vaig demanar a veure qui hi havia a prop, per pujar-se a l'helicòpter i poder fer el rescat. Estava el Santi Bielsa, que encara no l'havien evacuat, i llavors vaig anar a buscar-lo en el barranc de la Fontlletera, el vaig carregar i ja van començar l'evacuació.
1: Ell deia alguna cosa?
2: No. Llavors me'n recordo que li vaig tocar la cama, en plan, saps allò, per donar-li...
1: Ànims,
2: I una altra cosa que vaig fer va ser posar la calefacció a tope.
1: Clar.
2: Perquè ja el vaig veure que si algú necessitava era calor. No, encara que el trasllat des del lloc de l'evacuació fins capdavant va ser molt ràpid. Jo crec que van ser 6-7 minuts, vaig anar molt ràpid fins l'heliport que tenim a capdavant, i allà ja ens esperava una ambulància, i allà per mi el tema Josep Maria es va acabar.
1: Clar,
2: ja
1: clar.
2: Vaig anar a l'ambulància.
1: I ja he fet la meva feina.
2: Exacte.
1: I fins aquí, i 25 anys després, no?
2: I 25 anys després quedem.
1: Tu recordes aquest viatge cap a capdavant, com si fos aquests 6 minuts? Algunes de les coses que diu el Jordi, les recordaves diferent?
3: Jo estava tremolant com una fulla. Tot el dia vaig estar tremolant amb unes tremoles brutals.
1: Que toqués la cama no ho recordes, no?
3: No. Tothom tocava, Tothom... I clar, volien saber qui era. No sabíem quin dels... de les persones en aquell moment a la muntanya.
1: Pregunta pel nom.
3: Clar, jo estava tan congelat, no podia moure la mandíbula, no podia articular paraula. I amb el soroll de l'helicòpter, imagina't, era encara més dificultós, no? I van estar, com preguntant-me amb l'orella a la boca, i de sobte vaig poder dir Josep, no? I no sé qui va ser, que ho va amplificar. Josep! O sigui, va començar a cridar dintre l'helicòpter i dir, bueno... ja m'havia identificat, ja va tranquil. El Santi Bielsa em va posar els seus guants, jo anava sense guants ja, i em va posar els seus guants, em van tapar una tèrmica.
1: Recordes una sensació de que l'escalfor entrés de nou o no?
3: No recordo, si estic un fred allà, estava a 32 graus. O sigui,
1: a 32 graus estaves
3: corporals,
1: en aquell
3: moment. Sí, molt dèbil.
1: Això vol dir el límit, no? Vull dir, 32 és una temperatura, no, Jordi?
2: A veure, 32 és un... és una temperatura que en principi el més normal és no estar viu, no?
1: Sí,
2: crec que és el límit a... com
1: sí,
2: va arribar
1: perdona,
2: aquella...
1: és gairebé miraculós que estigui viu.
2: Pràcticament.
1: Sí, eh?
2: Sí. Tots els que som experts en muntanya no entenem d'on va treure aquesta força per no morir-se, perquè ho he explicat en algun moment, l'amor a la muntanya i de fred és dolça. O sigui, el més senzill de tot és quedar-te en el lloc...
1: Deixar-se caure.
2: Abrigar-te, comences a perdre, tremoles, estàs... O sigui, morir-te, diguem, és la situació més còmoda. O sigui, prendre la decisió de tirar endavant, sortir-te'n d'allò, suposo que ve de la teva forma de ser científica i analitzant de qui ha de sortir, suposo que ve d'aquí i aquí és d'on treus la força, però no és lo habitual. Ja t'ho dic, i més amb la situació que el van trobar, difícilment haguessis passat una altra nit, jo també amb això coincideixo.
1: Heu vist la pel·lícula, evidentment. És que no només heu vist la pel·lícula, sinó que el pilot de l'helicòpter és que és el Jordi. Has fet d'actor la pel·lícula,
2: clar. He fet d'actor. M'ho van demanar, la veritat, vaig agafar... No era molt conscient del que era fer d'actor, i déu-n'hi-do. Perquè pensava, si fas de tu mateix, ningú t'ha d'explicar com actues.
1: Clar, clar.
2: Doncs sí, em van explicar com s'actuava.
1: Ah, vas fer una primera escena i et van dir, no, així no.
2: Sí, em van dir, Jordi, així no... sisplau, no parlis així.
1: No facis de tu.
2: Exacte. Llavors, això, aquesta transformació, diguem que és la que va costar, o sigui, que té mèrit, m'ha impressionat molt el món del cine, la professionalitat de la gent, la direcció del Fernando, amb la passió que ho ha viscut en tot moment, la intensitat, ha sigut tota una experiència.
1: Josep Maria, com ha sigut veure la pel·lícula?
3: Ha sigut, certament, reviure aquest moment, perquè la recreació és tan exacta, més potent, immersiva, estàs allà.
1: Tot aquests 25 anys, perquè aquí una alternativa hagués estat dir jo no vull participar d'això. És a dir, no vull ni participar de la pel·lícula, no vull que m'expliqueu que es fa una pel·lícula, no vull saber res d'allò perquè necessito passar pàgina, diguem-ne, no? Ho has necessitat en algun moment? Deixar de ser el que va sobreviure a la muntanya i seguir endavant o no?
3: Clar,
1: o t'hi agafes també, allò?
3: Jo sóc una persona normal i la història m'ha acompanyat sempre. És una història punyent i que jo el que no volia és que això fos un limitant a la meva vida, no? I tenir fantasmes que em vinguessin per darrere, no? Amb la història que va que pues, ves una muntanya o un neu. I tenia clar que jo això volia ser lliure de la història, tenir-la dins, conviure d'una forma de no agressió. I la meva teràpia ha estat explicar la història moltes vegades, no? I també doncs, tornar a la muntanya, i tornar a fer cims, i tornar a esquiar, i tornar a passar fred... I
1: tornar al lloc, també.
3: I tornar al lloc. De fet, el primer estiu, a l'agost del 2001, vaig voler tornar al Balandrau, però no fer el cim. El cim, per mi important, era enfrontar-me a la història, al recorregut, de fet, no? Identificar per on havíem estat passant tot aquells primers dies,
1: la roca, el torrent.
3: La roca, i vaig poder anar identificant la roca, encara em vaig trobar el paper de plata, el paper d'alumini de l'entrepà que em vaig menjar aquell dia. Estava allà a cosa de la roca, sí. Sí, sí.
1: I... Segons dius de veritat?
3: Sí, sí, sí.
1: Hi havia el paper de plata fa un any després.
3: Clar, per allà no passa ningú, només passen vaques i estava allà intacta, no? Per tant, va ser un altre element que vaig dir, no sé, aquesta és la roca, no? I vaig trobar el forat on vaig estar i vaig fer fotos i, bueno, és un moment també d'enfrontar-se als fantasmes, no? I això, doncs, mica en mica, el que fas és anar superant la història i ser lliure.
1: En algun moment, perquè recordo d'aquesta conversa dels supervivents també, ens parlaven d'un sentiment de culpa de la supervivència.
3: Sí.
1: Tu l'has tingut? O sigui, de dir, per què jo sí i els altres no?
3: Sí. Clar, després del rescat hi ve altres històries, no? De superació, de recuperació, primer, després de superació. I aquí jo tenia... Pues, la pèrdua de la Mònica va ser molt dura, com qualsevol pèrdua d'una persona estimada, no? I després l'altra cosa que tenia al cap era la responsabilitat, la sensació de tenir alguna responsabilitat sobre les morts dels meus companys, no? Perquè tu surts i ells no surten, no? Tu vas fer alguna cosa diferent que no els hi vas donar a ells i vas fer això per tu o no vas preocupar-te suficient i et sents realment culpable de la situació, del que va passar allà i pensant que les famílies vindrien a tu a recriminar-te de que no els vas salvar, no? I això em pesava moltíssim. Doncs és una altra cosa que vaig haver de superar, no? Aquest sentiment que no és real, és fals i s'ha de superar pues entenent la història i el que va passar, no?
1: I t'ho has pogut refer més en la teva vida, vull dir que...
3: Sí, sí.
1: Tu estàs casat,
3: estic casat,
1: tens criatures...
3: Tinc dues filles, de 18 i 17 anys ja, i sí, vaig acabar la tesi doctoral que estava fent, i professionalment pues, m'ha anat bastant força bé, vull dir que sí, sóc un home feliç, un home feliç.
1: Mm. Sí, sí, eh?
3: Sí.
1: Definiries com felicitat el moment que
3: sí. Dius. Sí, jo sí, sí, sí, sí, certament.
1: Jordi, no sé si et dona sentit a la feina que hi hagin històries com la del Josep Maria, perquè evidentment igual que em li he preguntat que hi pot haver-hi el pes de culpa de perquè jo sí i d'altres no, aquells tres dies vosaltres recolliu molts cadàvers, no? Però recolliu una persona viva també, no? Com pesa això, aquest joc d'equilibris entre aconseguir salvar algú i a d'altres no aconseguir-ho encara que no sigui culpa vostra?
2: Bueno, li dona tot el sentit. O sigui, nosaltres al final fem un servei públic, evidentment, estem ajudant a qui té la necessitat i és, allò al final és el final del dia, aconseguir treure una persona viva, això ens dona un xute important, allò ens dona una energia que ens fa afrontar els següents dies perquè va ser molt llarg, el tema del rescat del Balandrau va ser molt llarg, vam estar mesos, al final fins que va sortir la Maria Àngels el 24 de març, vam estar molts mesos treballant a la zona i allò és el que ens va donar força. O sigui, en el moment que ets capaç de treure una persona en aquelles condicions, ens dona sentit a la nostra feina.
1: 25 anys després, aquesta història es pot explicar per als que hi éreu, no? Per a aquesta, diguem-ne, aquesta visió de doble càmera, no?, de com es va viure des de la muntanya, com es va viure des de dalt d'un helicòpter que finalment va salvar una vida, que és la del Josep Maria. I ara també queda a banda de llibres o de documentals aquesta pel·lícula. Josep Maria Vilà, Jordi Tortres, ha estat un gust, de veritat. Moltíssimes gràcies per aquesta estona.
3: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies.
2: A vosaltres.
0: Fem una pausa i de seguida tornem.
4: La repesca. amb Marina Arbós.

0: Setmana Matal.
1: Viviu l'estiu a RAC 1. Tots som estiu. RAC 1.
2: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
3: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades els 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
4: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
5: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya...
1: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
2: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
1: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
6: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cuqui. Un vano, un folar i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurín. S'ha de ser una mica porca.
1: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
7: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
8: Vídeos i històries exclusives.
7: Notícies.
8: Entrevistes.
7: Reportatges.
8: Descobriu com és la ràdio per dins.
7: Twitter. RAC 1.
1: Instagram i TikTok.
8: RAC 1 oficial.
1: RAC 1.
8: Seguiu-nos.
1: Tots som 1. Així sona l'estiu a RAC 1. Tots som 1.
9: Ai, que maco. Així sona la repesca.
2: I a aquesta hora repesquem la secció de la Clara Caraltó del Nou Sé, Paraules d'amor. Avui, sobre l'amor-odi, dins de la literatura, a través de protagonistes com els de la novel·la de Jane Austen, Orgull i prejudici, i els odis entre escriptors com Quevedo i Góngora.

0: Clara, bona nit.
1: Bona nit.
0: Què ens portes avui?
1: Mira, et vull començar preguntant, que escoltaves l'Exambús, tu?
0: Sí, home, sí.
1: Molt, no?
0: Sí.
1: Jo crec que és dels grups que més havia escoltat de jove, i m'ha passat una cosa molt curiosa aquest estiu. Els havia escoltat molt durant l'adolescència, llavors a l'estiu van tornar a fer una gira, els vaig anar a veure al Vendrell, i després de molt de temps de no escoltar-los, les lletres de les cançons em tornaven...
0: I te les sabies totes,
1: com si fos el Pare Nostre. O sigui, saps allò que et tornen a la memòria?
0: Sí.
1: Doncs mira, avui el tema del qual parlarem ens el cantaran els L'Exambús.
0: Caram!

0: sonates d'una mateixa cançó, després que segueix la cançó i diu jo no puc odiar i al mateix temps estimar, avui parlarem d'amors odiats, de l'odi i l'amor. T'he de dir que el tema me'l va suggerir l'Anna Salvador, de l'equip del programa. Mira. Potser li hauríem d'haver dit que entrés.
1: Per
0: què? Potser ens ha d'explicar alguna cosa, l'Anna Salvador.
1: No, però ara que ho dius, és veritat que jo crec que ens passa recurrentment. És a dir, quan un té una parella ja més estable, ja no, però vaja, cada cop que apareix un amor nou, a vegades no, però sovint es genera o es pot generar aquest amor-odi, no?
0: Exacte.
1: És que forma part del procés.
0: De fet, potser l'odi no és a l'altra banda de l'amor, sinó que és el seu estat més avançat. Potser és una mica això.
1: T'he de dir que... pas necessari.
0: Sí. T'he de dir que en literatura, clar, la felicitat no té gaire recorregut, l'odi omple més pàgines.
1: Això és veritat, també. Ven més.
0: Ven més, clar. Llavors, avui parlarem d'això i ho farem, a veure com ho veus, en dues línies. Per una banda, parlarem una mica de l'odi i l'amor a la literatura, però després també parlarem una mica d'odis o d'antipaties ferotges entre escriptors, que això sempre fa festa.
1: Oh, això sí, sí.
0: I sempre
1: ens encanta, eh?
0: Sí. Mira, jo pensava, Mireia, dic, jo no sé si odies, és a dir... odiem amb molta intensitat, gairebé amb la mateixa intensitat amb què estimem.
1: Sí,
0: tu penses
1: que
0: quan odies algú i estàs molt enganxat i penses molt sovint.
1: I més gairebé és un foc intern, eh?
0: Clar, penses tot el dia gairebé tant com quan estàs enamorat, no?
1: Sí, sí.
0: Doncs
1: sí.
0: Vinga, avui és el tema. I et volia començar explicant que hi ha un tòpic literari que s'ha convertit en un gènere, que potser et sona, que ho explica molt bé tot això, que són els enemies to lovers. Val? Que traduït seria d'enemics a amants o d'enemics a enamorats, que són ficcions en què els protagonistes comencen tenint una relació més o menys conflictiva i acaben tenint una relació més o menys romàntica, que és una cosa que ja sabíem tots de petits, quan els petits de les escoles ens dèiem allò de quien se pelea, se pesea.
1: Sí.
0: Que a mi m'ha fet molt gràcia recordar que al pati de la meva escola, d'un poble superpetit, als anys 90, on tot ens ho dèiem en català, el 100% de les converses eren en català, ara malauradament ja no, però aquesta frase només la podíem dir en castellà.
1: Sí.
0: Vosaltres també us ho dèieu,
1: sí,
0: no?
1: Sí, també em passava, en aquest cas, també. No era un poble tan petit, però vaja, a Vic... fa, no sé, 30 anys la cosa era molt diferent i sí, en castellà també.
0: Però és que sempre l'any sent que jo pensava no deu quedar tan bé dir els que es barallen s'agraden, no rima tan bé, no estan... però he trobat com es diu en català.
1: A veure.
0: És una mica més extrem, t'he de dir. De tant que et vull, et trec un ull.
1: Ai!
0: Amors i tortures, escolta'm, endavant.
1: Sí, però és això, costa potser una mica més d'assimilar, no?
0: Sí,
1: he d'entendre,
0: sí.
1: Però ho comprem.
0: Ho comprem, va. De tant que et vull, et trec un ull. Aquest tòpic dels enemies to lovers s'ha estès molt en els últims anys, sobretot en un tipus de novel·les romàntiques de fantasia que els encanta als adolescents. La romàntasi està plena d'enemies to lovers. I els agrada molt, però hem de dir que no és una cosa així com molt, molt innovadora. Hem vist moltíssimes pel·lícules de diumenge a la tarda que són enemies to lovers. Des de La Bella i la Bèstia, Diez razones para odiarte, quines més, Amor con preaviso, aquest tipus de pel·lícules, val? Són exactament això. De fet, mira, posaré un tràiler, que aquesta segur que també l'has vista, que explica molt bé aquest gènere.
2: I turn on my computer, I go online,
3: welcome,
2: and my breath catches in my chest until I hear three little words.
4: What is going on with you? Is it infidelity if you're involved?
0: Un email, que l'hem vista, bastantes vegades. Ho explica molt bé, perquè la Meg Ryan, que m'ha fet molta gràcia també sentir aquest soroll d'internet. La pel·li és de l'any 98, aquest soroll aquí, però quan et connectes a internet. Doncs la Meg Ryan resulta que comença a intercanviar mails i s'acaba enamorant d'un xicot que a la vida real és el seu arxienemic, perquè ella té una petita botiga molt cookie de contes, i llavors aquest noi, que és el Tom Hanks, representa que és fill d'una cadena superpotent de llibreries i l'ha obert una allà al seu costat, no? Llavors, de l'odi a l'amor i ximpum. Això, en la ficció, literàriament funciona molt, perquè, clar, crea tensió, crea personatges rodons que evolucionen, i llavors pots parlar de la redempció, del perdó, creixement personal, i això que dèiem, que el desig i l'odi... tenen intensitat, no?
1: Van lligats a la mà i ja està.
0: Sí. Exacte. I jo preparant la secció he recordat que la directora de Tens un email és la Nora Ephron, que és una escriptora que és divertidíssima, que la recomano molt. Ella té tots uns llibres en què fa com no ficció, llavors els seus grans enemics els llibres són els seus exmarits i parla molt de com envellir, és molt divertida, però ella també va ser guionista d'una altra pel·lícula que hem vist segur, que és Cuando Harry encontró a Sally, que aquest no és un enemies to lovers, és un, atenció, enemies to friends, to lovers.
1: Has de passar per l'estadi
0: de l'amistat. Passen no sé quants anys, però acaben sent això, enamorant-se. Mm-hmm. De fet, també s'ha matisat a vegades i diuen que no és un enemies to lovers, sinó que és un Rivals to Lovers, de rivals a... Tot un ambient en anglès, que té una pàtina de modernó, eh? Ja ho veus.
1: Però que... passa una mica amb allò que dèiem abans del castellà, també, eh? Que sembla que ho has de dir amb altres idiomes, perquè amb el català...
0: Clar, ho puc dir igual, eh? D'enemics a mans. El que passa que mans té també aquest doble sentit, no? D'infidelitat. Lovers en anglès jo crec que és una mica diferent. Doncs va, seguim.

0: Els grans enemies to lovers, seguirem dient-ho així, de la història de la literatura, els més canònics, que gairebé que s'ho inventen ells, Mireia, són els protagonistes d'Orgull i Prejudici, de la Jane Austen. De fet, ara sentíem la música de l'última de l'adaptació del 2005. Perquè, clar, segurament no l'has llegit o has vist la pel·lícula. Aquí els protagonistes, l'Elizabeth Bennet i Mr. Darcy, comencen tenint una relació superturbulenta. De fet, ell és molt classista i diguem que és crític amb la classe baixa de la vulgaritat de la família de la Elizabeth Bennet, i ella va una mica de xula i diu: és tan lleig que no val la pena ni ballar amb ell. O sigui, rotllo, no et toco ni amunt pel xaval, saps?
1: Vaig per sobre, sí,
0: així,
1: sí.
0: Per sobre, fins que arriben a aquesta superdeclaració d'amor mutu, no? Clar, amb això dels enemies to lovers, últimament se n'han fet crítiques com una mica fines, perquè, clar, han dit, a veure, si serveix per empoderar una dona en una relació de poder desigual, està bé, però alerta que no serveixi per justificar unes certes conductes nocives, tòxiques, que en nom de l'amor i del romanticisme, clar, ens les anem menjant, saps?
1: Sí, sí, o que acceptis i que donguis per bones, clar.
0: Justament, aquí a la novel·la de la Jane Austen no és gens així. Així va ser molt revolucionari el segle XIX, perquè, clar, ens pinta una tia que diu que no, que és intel·ligent, que ho qüestiona, que diu que no un matrimoni, o sigui, un matrimoni per calés, ella no li interessa. Vull dir que no és allò masseques per a veure amb qui em toca casar-me, sinó que ella es reivindica, no? Aquí està bé, perquè l'amor no es construeix patint, sinó que es construeix pensant, cosa que...
1: Ja és un... Sí, està bé, està bé.
0: I a més a més,
1: el matís és important.
0: El matís és important. I a més a més, la Jane Austen, sabem que era molt crítica amb el classisme de la societat, i a més ella, vull dir, que ven el matrimoni com un mercat i com un mercadeig. Per tant, això ens interessa. També ens interessa la vida de la Jane Austen. Ella pensa que mai va tenir fama en vida. Ella firmava, no firmava les seves obres, eren anònimes. Algunes les va firmar amb by a lady, o sigui, escrit per una dama. I la seva vida amorosa ha sigut bastant un misteri. Jo l'he rescat una mica a veure què trobava.
1: A veure,
0: no es va casar mai la Jane Austen? Potser per això les seves novel·les parlen d'amor i sempre acaben en matrimoni amb final feliç, però va tenir dues històries d'amor. La primera amb un jove abogat irlandès, que es veu que era amic d'una parenta seva o fill familiar d'una amiga seva. Es veu que era això, un jove abogat irlandès, es van conèixer, es van enamorar moltíssim, van començar un festeig, que és aquesta paraula catalana, que també ens encanta, però que va ser...
1: Que també hauríem de potser algun dia acotar això del festeig.
0: És que no es diu ja.
1: És que no es diu, però quan es deia, què volia dir bé?
0: Ja.
1: Perquè, clar...
0: Va festejar, volia dir sortir junts. No, previ, vols dir.
1: Clar, és a dir, fa un temps és allò que ni t'has tocat, per dir alguna
0: ja,
1: cosa,
0: però
1: no?
0: Festegen, però és com que hi ha alguna cosa empareulada, no? Que...
1: Algun vincle.
0: Ells festejaven no sé quin vincle, fins on va arribar el vincle. S'agradaven molt, però això que les dues famílies...
1: Eren no de... volien.
0: Sobretot perquè tenien pocs calés. Clar, la Jane Austen era d'una família rural mitjana, aquest xicot també, i llavors van dir, escolta, la família del noi el va animar a casar-se amb una noia més rica. Val? Llavors ho va fer, es van deixar, amb tot el dolor del món, es va casar amb aquesta noia rica, que era bastant rica, amb qui va tenir 7 fills. Doncs diuen que la filla gran li va posar Jane.
1: Ai.
0: Que jo dic, ja obrirem aquest meló un altre dia, clar, però no li pots posar a la teva filla el nom de la teva exnòvia. No.
1: Depèn de com... No. És a dir, no...
0: Que vols dir, que ho va fer com un homenatge, clar, jo ho trobo fatal.
1: Clar que és un homenatge.
0: Tu creus que sí?
1: Sí, home, sí.
0: Clar, perquè no... Devies, aquest amor-odi, qui ets devien odiar les famílies en la mateixa proporció en què ells s'havien estimat, no?
1: Però clar, a més, és a dir, sabem o hi ha constància de si van seguir tenint algun tipus de relació?
0: Ai, no ho sé, ja ho investigaré, no
1: clar,
0: ho sé.
1: És que a vegades aquí potser, no sé...
0: Ja vols dir que era una manera de dir, et segueixo estimant?
1: Jo em decanto per
0: aquí. Tu compres això.
1: No
0: jo
1: sé,
0: aquí he dit, no els però... hi podem posar els noms. No, ja m'agrada que siguis més optimista. Després resulta que va tenir una altra història. Tenia 26 anys, és a dir, amb el primer tenia 20, eren molt jovenets.
1: Primer amor, diguéssim.
0: Sí, primer amor, que en parlàvem l'altre dia. I llavors aquest segon noi que li va proposar matrimoni, ella li va dir que sí. Però llavors durant la nit s'ho va repensar i l'endemà li va dir, mira, que allò que et vaig dir ahir, que al final no.
1: Va ser ella, eh? Va ser per mutu...
0: No. Va ser ella, llavors es veu que va fotre al camp una temporada amb la seva germana soltera, la germana gran de la Jane Austen. Diuen que aquí sí que hi havia diners, aquest noi tenia molts calés, però no hi havia ni amor ni admiració. Cosa que per ella era bàsica.
1: Faltava un mínim, no?
0: Exacte.
1: Una mica de xispa.
0: Això que dèiem, que potser justament és per això que en els, no, sempre hi ha el final feliç i el matrimoni a les seves novel·les. Ah, per cert, he llegit, no sé si ets fan de la... Tu has vist l'última pel·lícula? La del 2005 és com molt famosa perquè surt la Keira Knightley, que fa de Elizabeth Bennet. La pel·lícula aquesta del 2005, que la dirigeix el Joe Wright, va ser molt exitosa, i a mi m'ha fet molt gràcia saber que el Joe Wright va dir que sí al projecte sense haver llegit la novel·la. Perquè ell és dislèxic i diu, necessito molta concentració per llegir una novel·la, clar. Però va dir, sé que és una obra superimportant de la literatura universal, per tant, endavant.
1: Aquestes coses també,
0: sí.
1: La vida està plena de petites sorpreses o de què sé, de destins, no, potser?
0: I encara en tinc un altre de safreig, de la pel·lícula. El Joe Wright era el director, doncs es veu que era la parella d'una de les actrius que feia de germana de la Jane Austen, però a la ficció aquesta actriu tenia una parella que feia de nòvio a la ficció, doncs es veu que era el seu exnòvio a la vida real. T'ho juro. Llavors tothom patia rotllo. Aquí saltaran... Clar, aquí hi haurà una mica de...
1: Per què ha de ser tan complicat?
0: Però es veu que no, que ho van portar molta elegància i molt bé i que... Estan molt creïbles ells dos, eh? Els que fan de nòvios i eren exnòvios estan molt creïbles a la pel·lícula.
1: No, jo aquestes coses, de dir, evitem-ho.
0: Marro, evitem-ho, ja ho dius. Exacte. Seguim.

0: aquests van fer un camí una mica a la inversa. No és que fossin lovers i acabessin sent enemies, sinó que eren amics i van acabar sent enemics. Mireia, si jo et dic era ser un hombre a una nariz pegado, com ho seguim això?
1: Era ser una nariz superlativa. Era ser una alquitara medio viva. Era ser un peje espada mal barbado.
0: Exacte, és el soneto a una nariz de Francisco de Quevedo, dedicat a Luis de Góngora, no? Mm. Com pots parlar amb tanta elegància dels orificis nasals del teu enemic? Pocs enfrontaments literaris han sigut tan àcids com els d'aquests dos en el segle d'or espanyol, val? Al principi no eren enemics, tampoc eren superamics, però es portaven bé, es toleraven. Sí, estaven a Valladolid els dos, compartien ambients literaris i tal i qual, però resulta que llavors els dos van com encapçalar dues maneres diferents d'entendre la poesia. Ara tornaràs a les classes de castellano, perquè Quevedo encapçalava el conceptismo, que era dir molt en poques paraules, és a dir, la idea, l'enginy, tal, i Góngora el culteranismo, que era l'important, és tot el rimbombante, la filigrana retòrica, no? La metàfora, la sintaxi, tal. Clar, això no hi havia manera de casar-ho. Llavors van començar amb aquest odi tremendo, que jo crec que ni les batalles de galls més èpiques del nostre temps poden igualar-se al bif que es tiraven aquests dos. Perquè llavors Quevedo, que era 20 anys més jove que Góngora, li deia que no se'n sortia amb els jocs lingüístics que ell proposava. Rotllo, vas de modern i no te'n surts. Llavors Góngora li deia a Quevedo que era dolent, que no era bo traduint del grec. I això va anar arribant al terreny personal. I llavors, que si el nas, Góngora li deia a Quevedo que era coix... Quevedo li deia a Góngora que era mal sacerdot, perquè Góngora era sacerdot, i li deia també que era un jugador empedernit. I llavors Góngora li deia que a ell li agradava massa la taverna, i en lloc de dir-li Quevedo, li deia Quevedo. Saps? I això no s'ho acabaven.
1: Quan ja puges en aquests nivells, clar, llavors no pots deixar un dia, no?, de criticar l'altre amb aquest tipus de paraules, amb aquest tipus de font.
0: Clar, però a mi m'encanta, perquè eren tan brillants, tan intel·ligents, que era tota aquesta intel·ligència i aquesta habilitat retòrica al servei d'insultar-se.
1: Clar, clar.
0: Ho trobo una meravella. De fet, diuen que en realitat s'admiraven molt, i que justament era com de dir, tinc un enemic que és tan llest que utilitzaré totes les meves eines.
1: Pues el mateix a l'amor-odi, que clar, amb l'amor, doncs això amb algú que en el fons admires o aprecies molt o t'agradaria ser, no?
0: Clar, doncs aquest és una mica igual, però sense xarxes socials i sense límit de caràcters. Això és meravellós, perquè llavors podien dedicar versos i versos i versos a fotre's a parir, saps? Meravellós.
1: A més, també, clar, com que era més lent tot, és més sostingut el temps.
0: No? Exacte.
1: Durava més anys.
0: Exacte. Aquí, és veritat, les polèmiques ens duren
1: 24 hores.
0: I aquí això va durar temps. Molt bé, doncs, vinga. Ah, farem un joc lingüístic ara, però una mica més cutre.
1: A veure.
0: Que soni Quevedo.

0: fàcil.
1: He vist quina cutis.
0: Però no em pensava que ho faries, però ho has fet, sí.
1: Va, anem a l'últim cas de Morodi en el món de les lletres. Aquest autor que ara explicaré tenia una presència aclaparadora, era molt magnètic, tenia una veu molt particular. Jo crec que val la pena que el sentim, mira. You yourself necessarily must have been deeply moved by what it is that you're writing, but you must keep exploiting that emotion in yourself over and over and over and over till you become molt particular. És Truman Capote. Aquí està explicant com que tu, per commoure el lector, has d'haver-te commogut tu abans amb el tema i tal i qual, no? I aquest escriptor nord-americà, autor d'Esmorzar a Tiffany's o a Sang Freda, als anys 50 i 60 l'estimava tothom. Era una barbaritat, era com el nen mimat de la alta societat novaiorquesa, no? Que diuen que primer va ser el seu paradís i després el seu infern. Mira, pensa que l'any 66 ell va organitzar una festa a l'Hotel Plaza de Nova York, la White and Black and White Ball, una festa de màscares, amb tota l'elit novaiorquesa, hi havia un mundial, o sigui, allà hi havia actors, hi havia aristòcrates, hi havia models, era... va organitzar aquesta festa, ell va dir quan jo sigui ric ho sabrà tothom, i va organitzar aquesta festa que li va costar molts diners. Diuen que hi havia 450 ampolles de cava, que era gairebé una ampolla de cava per convidat. Va poder fer-ho perquè havia triomfat amb la novel·la A Sang Freda, que és una història també de fascinació i amor cap a un personatge bastant odiós, perquè hi va haver un assassinat en una granja de Texas i llavors ell va començar a investigar-lo i diuen que es va enamorar d'un dels dos joves que havien matat tota una família sencera en aquesta granja de Texas. Els anava a visitar a la presó, els enviava cartes, va estar fins al final que els van condemnar a mort i els van executar. Llavors, després d'aquest gran èxit que li va donar tants i tants diners i que va permetre que organitzés aquesta festa, ell va dir, jo ara escriuré la gran novel·la de les altes esferes mallorqueses. Però què va passar? Doncs que va començar va planejar aquesta novel·la i va començar amb petits escrits que publicava en revistes. Què va passar? Que es van veure retratats, van veure que eren retrats molt cruels, molt durs, i que a més utilitzava confidències íntimes que els hi havien fet. Aquesta gent que és com si tu ara fora micro, m'expliques alguna cosa, jo l'escric una novel·la, em diràs, home, noia, potser que no. Doncs resulta que, a partir d'aquell moment, les altes esferes li van girar l'esquena públicament, li van tancar les portes, ell tenia unes amigues molt riques, les Swan,

0: Doncs mira, hem vist tres exemples, això, d'amors odiats, que avui ens ha portat la Clara Caraltó, com sempre, això, un plaer, aquest Paraules d'Amor. Que vagi molt bé, bona nit.
1: Ara tornem.
2: La Repesca, amb Marina Arbós.

0: sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. RAC 1.
1: Vosaltres, aquest estiu, relaxeu-vos, sobretot.
2: Gaudiu de la vida com a les reines que sou.
3: Ni se us acudeixi menjar-vos l'oi amb problemes i mals de caps, eh?
4: No, que no és gens bo per la pell, nena.
5: Vosaltres aneu de terrasses amb els amics o torneu-vos tot el dia a la platja.
6: Feu tranquils, que ja ens quedem per fer-ho tot, no patiu.
7: Per quan vulgueu, posar la ràdio.
8: Sigui quan sigui, eh? A qualsevol hora, també al cap de setmana.
9: Perquè sí, també a l'estiu, la ràdio us acompanya.
10: Bon estiu.
0: Sigueu on sigueu, bon estiu amb RAC 1. Tots som un milió. RAC 1.
11: Digui?
12: Marc, què passa?
11: Pots saber per què no sou aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
13: Ah, que estem de vacances.
11: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
13: Marc, és que no et sento.
11: Escolta,
13: bé, eh?
11: No em pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics,
13: Marc.
11: Bandarres.
13: Marc.
0: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC 1, amb Marc Giró.
11: Així va el país. Així va el país.
0: RAC 1. Tots som un milió. Aquest estiu, sigueu on sigueu... Nostra...

0: Sol, Vacances i RAC 1. RAC 1. Notícies. Bàrbara Padilla.
1: Bona nit, són les 10. Junts per Catalunya tanca la porta a l'arribada de menors de Ceuta al país. Ho ha dit la diputada de la formació, Míriam Nogueras, en una piulada. Diu que l'any passat, amb el repartiment que es va fer dels menors no acompanyats de les Canàries, ja van aconseguir que Catalunya hi quedés fora i que ho tornaran a fer. Insisteix que el partit no donarà ni un vot si no es deixa Catalunya a banda en el repartiment. Avui també es negava a acollir els menors de Ceuta a Castella i Lleó, governada pel PP i Vox, i el secretari general del PP, Miguel Tellado.
2: Es que eso no es una crisis migratoria. Esto es una crisis de seguridad nacional. Y por lo tanto, esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores. Lo que debe hacer es que aquellos inmigrantes que entraron de forma ilegal en la ciudad autónoma vuelvan por donde han venido.
1: Es calcula que hi ha un miler de menors a Ceuta vinguts del Marroc que s'hauran de reubicar a les diferents comunitats autònomes, tot i que encara no s'ha establert com es farà aquesta distribució. A aquesta hora hi ha un incendi en una zona de canyes a la platja de la Murtra, a Viladecans. Les flames són molt aparatoses i es poden veure des de la carretera C31. Els bombers han confirmat a RAC 1 que hi treballen amb 6 dotacions. Parlant de focs, França lluita una autèntica batalla contra els incendis. El govern del país ha confirmat que han arrestat més de 400 persones per suposadament estar darrere dels incendis que han colpejat aquest estiu al país. El ministre de l'Interior de França, Laurent Núñez, explica que no tots els detinguts són piròmans i que entre els arrestats hi ha més de 150 menors.
3: Nous sommes à 412 interpellations par les forces de sécurité.
4: Tenim 412 detencions per incendi provocat, ja sigui delictiu o no intencionat, però per imprudència o negligència. D'aquests, 156 són menors i 36 estan a la presó, ja sigui condemnats o pendents de judici.
1: Des de principis d'estiu, França ha treballat en 14.000 incendis. Un dels que continua actiu és el del departament de Var, al sud-est del país. Hi ha més d'un miler de bombers mobilitzats i el foc, que fa 15 dies que crema, ja ha arrasat més de 6.300 hectàrees. Demà hi ha una nova jornada de vaga a l'aeroport del Prat. Els treballadors de Grand Force, que fan serveis de facturació per diferents companyies aèries, continuen en peu de guerra. L'aturada ja ha obligat a cancel·lar una desena de vols per demà.

0: Això després que avui se n'hagin suprimit una vintena. Els treballadors denuncien que l'empresa no ha fet cap gest per reprendre les negociacions. I un apunt cultural, perquè la banda Love of Lesbian actuarà a la Mercè. A la programació hi havia un grup sorpresa i ha resultat ser la banda liderada per Santi Balmes. El concert serà el dissabte 26 de setembre a la platja del Bogatell, juntament amb Al·lèrgiques al Polen, La Pegatina i Svetlana. La Mercè es farà del 23 al 27 de setembre i inclou més de 100 concerts amb noms com, per exemple, Leire Martínez, Maria Jaume, Els Catarres, Els Amics de les Arts, Buos o Miqui Núñez. I ara els esports, a Martí Villegas.
1: El Barça femení ha fet oficial el fitxatge de la davantera Caroline Nicolli, procedent del Manchester City. La brasilera arriba al conjunt blaugrana a canvi d'1,2 milions d'euros, convertint-la en el fitxatge més car de la història de la secció. Precisament Barça i Manchester City també han confirmat avui que disputaran un amistós el 15 d'agost a Anglaterra. En clau masculí avui s'ha fet oficial la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax de Mitchell, mentre que també s'ha presentat oficialment Jess Visibu, el darrer fitxatge blaugrana. A l'acte, Joan Laporta ha reaparegut públicament per primera vegada des que va sortir de l'hospital. Encara en futbol, el davanter de l'Espanyol, Quique García, passarà demà pel quiròfan per operar-se de la lesió al tendó del bíceps femoral de la cama dreta que va patir dissabte contra el Middlesbrough. Tot fa indicar que estarà diversos mesos de baixa. I en ciclisme, la corredora suïssa del Movistar Team Marlene Reusser és la nova líder del Tour de França femení després d'endur-se la contrarellotge d'avui. Paula Blasi ha acabat en 11a posició però conserva el mallot blanc de millor jove. Tot això el dia en què Iris Thió ha sumat dues medalles més als europeus de natació, una hora a la final de solo tècnic i una plata a la final tècnica per equips.
0: I el temps, els xàfecs i les tempestes que han afectat durant la tarda a Catalunya han anat desapareixent. Demà tindrem un matí majoritàriament amb sol, excepte el vessant nord del Pirineu, on persistiran els núvols baixos. La temperatura es mantindrà força semblant a la d'avui i al migdia les màximes es mouran al voltant dels 37 o 38 graus a ponent i entre 33 i 35 a l'interior. L'aixafogo encara es farà notar a la costa i de cara a la tarda tornarem a parlar d'alguns ruixats i tempestes, sobretot al Pirineu i també al Pirineu Oriental. De tota manera, no s'espera que siguin tan intensos i extensos com els dels últims dies.

0: 1. Tots som...
1: Atenció, perquè així sona la repesca.
2: Avui fa exactament 60 anys que es va publicar el disc Revolver dels Beatles i per això avui recuperem aquest especial que van fer a la primera pedra amb el Marc Bala per saber tot el que s'amaga darrere de The Cavern, el club de Liverpool que va veure néixer la llegenda dels Beatles.

0: Sí, ai, que bé, aquesta estoneta amb el Marc Bala. Segur que l'heu anat seguint amb els taloners, però és que tenim la versió més, no sé, més tendra, més musical, més... No sabríem definir-ho.
1: Jo crec que tendra sempre, no?
0: Tendra sempre, sí. és veritat.
1: Sí, però és veritat que els taloners no tinc espai per parlar de, com podria dir pel boc gros, de les meves merdes. Llavors, a mi m'agrada molt la música. Sí que m'agrada molt la música dels anys 60, la música pop. Avui em fa gràcia perquè parlem d'un dels meus temes.
0: D'un dels seus temes?
1: Sí, perquè és un dels temes que a mi més... De fet, m'ha fet anar a viatjar fins a Liverpool, perquè avui vull parlar d'un dels clubs més famosos de tot el món, que és el The Cavern. O sigui, sona?
0: Sí,
1: que és
0: sona, no hi estem mai.
1: El lloc on van néixer, diguéssim, on podríem dir que va néixer la música pop, perquè és el lloc on es van consagrar els Beatles, el grup que ha canviat la història de la música per sempre. Perquè us feu una idea, si no teniu visualitzada ara la imatge de com és The Cavern, el nom fa la cosa, perquè és gairebé una caverna. És un celler de vins, bueno, antigament era un celler com de vins i licors, i es va acabar convertint en The Cavern a Liverpool. Actualment està obert encara, però nosaltres farem una mica el repàs de la història, farem una mica un repàs musical des d'aquest enclavament, des d'aquesta ubicació del centre de Liverpool, que té a dir que està situat al Matthew Street, que no és dels carrers més macos de Liverpool, però sí que és, ara s'ha convertit una mica en l'epicentre del turisme. Està envoltat de botiguetes d'aquestes amb mans dels Beatles, samarretes dels Beatles, tot per fer quartos.
0: Souvenirs, clar.
1: Ho sabem. Però jo em quedo amb la música, més que amb els souvenirs, que també en tinc, eh?
0: M'imagino.
1: Ah, efectivament. Mira, com et deia, el nom no enganya, és un soterrani... El que vindria a ser aquí a Catalunya, un celler de tota
0: la
1: vida, amb la volta aquesta de maó, saps?
0: Que bonica.
1: I clar, imagina't, la gent jove, als anys 60, allò, sense ventilació, sense llum, la gent allà, suada...
0: T'has trencat tot el romanticisme.
1: Cridant.
0: Sí, sí,
1: he de dir que si aneu, si aquest estiu passeu per Liverpool, el que veureu ara és una rèplica de l'original on hi tocaven els Beatles.
0: Ah.
1: Perquè va haver-hi un incendi uns anys després, i llavors sí que hi ha una mica la mística, perquè sí que van recuperar els maons. M'explico?
0: Sí.
1: Llavors van reconstruir el nou...
0: Amb les pedres autèntiques.
1: Exacte. També. Amb la primera pedra dels Beatles.
0: Amb la primera pedra. Ara has estat molt, molt, molt encertat, sí senyor.
1: I més que ho estaré, perdona amb la meva modèstia, perquè avui farem una història que ja veuràs que... Es podria fer una pel·lícula amb això, perquè tot està molt lligat al que aniré explicant. És considerat el bressol dels Beatles, però també de la música beat. És aquesta música, el Mersey Beat, que va néixer al voltant del riu Mersey. El Mersey és el riu que passa per Liverpool. I tots els grups que van néixer al voltant d'aquesta fornada de música de finals dels anys 50-60 es van anomenar Mersey Beat. I els Beatles, diguéssim, que són els que van acabar transcendint més. De fet, els que estem escoltant ara es diuen The Mersey Beats. Te'ls he posat precisament per lligar.
0: A més, és que sonen molt Beatles, eh?
1: Exacte. És aquest so tan característic d'aquest lloc i d'aquesta època en concret. Mersey Beatles, aquest grup, Mersey del riu i Beat del ritme, que això ja ens porta a Beatles. Bàsicament, es va popularitzar mundialment pels Beatles i anem, ara sí, anem al torró, el motiu perquè deia que hi ha tantes botigues de souvenirs. Van obrir portes un 16 de gener del 1957.
0: També.
1: Mira, curiosament, 3 dies abans de que nascés meu pare.
0: Ah, sí?
1: No té res a veure, però... Mira, la primera actuació dels Beatles no va ser fins l'any 61. Diràs, ostres, si tan famosos eren, per què no van tocar abans? Doncs com diria Carles Porta, quedeu-vos amb aquest petit detall. El veurem més endavant. Per què obren el 57 i els Beatles no hi actuen fins al 61? I per què van trigar 4 anys a actuar-hi? Doncs bé, ara sí que anem a una perla musical, i jo diria que és arqueologia musical, no, eh? És la primera perla dels Beatles. He trobat el primer enregistrament que es va fer dels Beatles en aquella caverna, en aquell The Cavern, que va ser el 22 d'agost del 1962. Atenció, perquè sona una mica malament.
0: De caverna.
1: Clar, de caverna.

0: més Beatlemaniacs poden distingir les veus de Lennon i McCartney, inconfusible, no? Inconfusible unió de veus.
1: Sí, fusió.
0: Doncs, a part de ser la primera gravació que hi ha dels Beatles a dins del The Cavern, he de dir que també és curiós perquè això que estem sentint és la segona actuació que fa Ringo Starr, bateria dels Beatles, famós bateria dels Beatles, és la segona actuació que fa amb ells, perquè ell es va unir una mica més tard. De fet, en aquesta gravació hi ha una llegenda bonica perquè al final de tot es pot sentir fins i tot algun fan a increpar els Beatles per aquest canvi de bateria, perquè hi havia gent que era fan del bateria anterior, del Pete Best, imagina't tu. Va, els Beatles van trigar a tocar-hi per dos motius. Per què no hi van tocar tan aviat? Un, perquè l'any 57, que és quan es va inaugurar el The Cavern, justament el 57 va ser quan es van conèixer Lennon i McCartney. O sigui que encara no tenien ni grup, per tant no podien tocar-hi. I a més, s'ha de dir que el rock and roll, aquestes músiques que venien, diguéssim, dels Estats Units, per això Liverpool és tan important a nivell musical, perquè també això li va passar a Barcelona en el seu moment. Al ser una ciutat portuària, els discos que s'exportaven i arribaven dels Estats Units arribaven abans a les ciutats en port, perquè portaven mariners i portaven gent que viatjava.
1: Novetats, novetats també.
0: No és com ara que t'arribava per Amazon.
1: No, té res a veure.
0: O l'Spotify, tot això. Doncs bé, el rock and roll, diguéssim, entre els empresaris de l'oci nocturn, això estava mal vist, perquè era una mica canalla. Llavors, si vols, com que estem fent aquest repàs de la història del The Cavern, ara jo crec que tocaria rebobinar i anar al principi de la història.

0: a Mercy Beat o a Beatles, això és jazz pur i dur, perquè l'home que va crear el The Cavern, això, com dèiem, a finals dels anys 50, estava molt influenciat, era un empresari que havia viatjat per París, i va veure Le Cavern de no sé què, i estava allò en un soterrani, i va dir, ostres, això ho podríem exportar a Liverpool. De fet, em fa molta gràcia perquè el primer grup que hi va actuar, que és els que estem escoltant ara mateix, són molt abans dels Beatles, es diuen Mississippi Jazz Band.
1: Mira, doncs, sí, sí.
0: Poca broma, perquè el que dèiem d'estar tot lligat, aquest nom ja t'explica molt, també, la cosa. Fan un joc de paraules entre el riu Mississippi i el riu Mercy, clar, que és el de Liverpool.
1: Està molt bé.
0: En comptes de dir-se Mississippi Jazz Band, és Mercy-sippi Jazz Band. Clar, en aquell moment, diguéssim, està molt ben vist, no?, a nivell d'oci el jazz, però és veritat que a la gent jove el que fa és tocar skiffle.
1: Skiffle.
0: Skiffle és l'estil de música que feien els joves en aquell moment, amb pocs instruments, diguéssim, no molt cars. I un d'aquests joves que estava fent aquest estil de música era el John Lennon. I el John Lennon...
1: Ho estem lligant tot, eh?
0: Ho estem lligant tot,
1: sí,
0: no?
1: Sí,
0: estem
1: sí,
0: lligant
1: sí.
0: Tot. Tenia una banda de preadolescents gairebé que es deien The Quarrymen. The Quarrymen estaven actuant per diversos llocs de Liverpool, però clar, encara no tenien cabuda, diguéssim, aquests llocs com The Cavern, no? Era una cosa molt més popular. Aquí podem sentir els The Quarrymen. La qualitat de so és desastrosa, però la importància històrica d'aquest document és que és la primera gravació que tenim de John Lennon que sabem que existeixi fins al moment.
1: Ah, sí?
0: Això és com ara mateix viatjar al passat i sentir el John Lennon amb 14 o 15 anys. Doncs bé, la història... Paul McCartney va de públic a veure una actuació dels The Quarrymen, queda meravellat, Paul McCartney, es coneixen, i a partir d'aquí els Quarrymen pateixen algunes, diguéssim, modificacions en la seva formació, i aquí sí que podem dir que neixen els Beatles, perquè ja els Quarrymen s'hi troben el John Lennon, que ja era original, el Paul McCartney, que és aquest noi que els havia anat a veure, hi ha el guitarrista més jove de tots que corria per allà a Liverpool, que es trobaven a l'autocar amb el Paul McCartney, que es deia George Harrison.
1: Home, ja està.
0: Vols una altra relíquia sonora?
1: Sí.
0: Tu vols veure quina és la primera gravació oficial dels Beatles?
1: Un altre viatge amb la música, sí.
0: Una altra primera pedra sonora?
1: Una altra primera pedra sonora, sí. Aquesta la conec jo, també, eh?
0: És una cançó original del Buddy Holly, que en aquell moment, diguéssim, és... El que vindria a ser ara per la joventut Bad Bunny? Saps què et vull dir?
1: Sona diferent, eh?
0: Era, sí.
1: Ha canviat molt la cosa.
0: Com ha canviat el món, eh? Doncs era Buddy Holly. El tema és que... és curiós com està tot relacionat. Quan els Beatles es van fer tan famosos que ja ni actuaven al The Cavern, perquè era un club petit, el grup que els va, diguéssim, succeir eren els The Hollies, un altre grup influenciat per aquest estil de música que adopten el nom de Buddy Holly. O sigui, està tot lligadíssim. Va, ara anem a la primera actuació que es va fer mai a la història del The Cavern. Hem dit que van començar amb música jazz. Doncs amb aquesta transició on la gent jove imposa una mica el seu criteri i els empresaris ja comencen a veure que aquí hi ha negoci, que la gent jove pot pagar entrades, que pot començar a veure els seus grups preferits, doncs el primer grup en actuar va ser Rory Storm and the Hurricanes.

0: La veu que sentim és de Rory Storm, però la bateria aquí sí que m'agradaria que apareixi. Atenció, recordes aquell petit detall que dèiem? Era la segona actuació d'un bateria que es deia Ringo amb els Beatles?
1: Sí.
0: Doncs bé, qui va tocar abans el The Cavern va ser Ringo Starr, que era el bateria d'aquest grup.
1: Ah, doncs
0: del Rory Storm. Està tot lligadíssim,
1: està
0: no?
1: Està tot molt lligat.
0: Estàs intrigadíssima,
1: sí,
0: tu, no, amb aquesta història?
1: Sí, és molt crims,
0: atrapant,
1: això.
0: T'està atrapant.
1: Sí.
0: Doncs bé, aquests són els Rory Storm and the Hurricanes. Després coincideixen de gira. En aquella època estava molt de moda anar per Hamburg, per Alemanya, que hi havia molts clubs nocturns, i allà és on coincideixen aquells tres joves, Harrison, Lennon i McCartney, amb Ringo Starr, que és el que acaba substituint el bateria antic dels Beatles, i així ja és com es conforma, diguéssim, finalment, el grup més conegut de la història de la música. Doncs bé, com a dada, ja per anar acabant, del 1961 al 63 són els anys, comprimidament, on els Beatles van actuar 292 vegades al The Cavern de Liverpool.
1: Del 61 al 63,
0: Sí, són pocs anys, però molt comprimits, perquè estem parlant que sovint feien doble sessió. No hi actuaven només un dia, sinó que en un dia hi podien actuar fins a dues vegades. La darrera actuació va ser el 3 d'agost del 1963, d'acord? Quan en aquest punt ells ja eren molt famosos, ja no hi cabien, se'ls va quedar petit, diguéssim, ja no només Liverpool o el seu barri, tota Gran Bretanya, ja van haver de conquerir el món, i van prometre que tornarien algun dia. Spoiler... No ho van fer. No ho van fer perquè la vida després ja va per altres camins.
1: Una petita
0: anècdota també, si visiteu el The Cavern, és que hi ha una estàtua just al davant. I diràs, home, hi ha una estàtua dels Beatles. Sí que és veritat que just davant hi ha una del John Lennon, perquè hi ha un altre local, també diguéssim, de la mateixa companyia de The Cavern, que tenen diferents locals, però el que és original, hi ha una estàtua que no és de cap dels quatre membres dels Beatles original, sinó que l'estàtua està dedicada a Celia Black.

0: Que bonic aquest viatge musical.
1: Quina veu, la Cilia Black.
0: Quina
1: doncs
0: veu.
1: Bé, encara ho podem lligar-ho més. Recordeu que dèiem, aquesta és la primera gravació dels Beatles, al The Cavern. Doncs en aquelles primeres gravacions hi havia una noia, el guardarropia, treballant al The Cavern, una noia, un adolescent, un adolescent més que seguia els Beatles, que després es va acabar convertint en una estrella de la música al Regne Unit, una estrella de la televisió, que era Cilia Black. Cilia Black va passar de ser una de les admiradores dels Beatles a ser una de les cantants més top de l'època, també presentadora de televisió, i curiosament, un dels seus primers èxits, no diries mai qui el va compondre. McCartney i Lennon.
0: Què dius?
1: Està tot lligadíssim, no?
0: Home.
1: Ara, si passeu per davant del The Cavern, hi trobareu una figura. A més, està situada just davant del Cavern original, on actuaven els Beatles, no on està el Cavern ara. Per tant, Cilia Black. Deixa'm acabar de filar aquesta història, perquè els Beatles és veritat que van dir que no hi tornarien mai. Perdó, van dir que hi tornarien, però no hi van tornar mai. El 1999, ja et pots imaginar, ja amb unes canes de més, una mica més cansat,
0: sí.
1: Paul McCartney, ja amb els Beatles ja separadíssims des de feia dècades, va publicar un disc on repassava una mica els seus inicis, tornava una mica al rock and roll, a la música Mercy, aquesta que dèiem. Doncs bé, el 1999, com a mínim, Paul McCartney va, diguéssim, tancar aquest cercle i va complir la seva promesa, no com a nom de Beatles, però sí en nom de Paul McCartney. I el 1999, concretament al desembre, va tornar al The Cavern, ja com una figura consagrada, i va actuar-hi per darrer cop.

0: Doncs sí, senyor, em sento com si estigués allà en aquella època, el 1999, en aquest
1: cas. Jo m'hi veig, eh?
0: Oh, jo també. Jo també, haguéssim hagut de tornar a néixer en aquella època, eh?
1: Mira, hi ha un llibre que això reflexiona molt bé, que diu, ostres, si haguéssim, no? si haguéssim pogut viure aquella època, ara també seríem més grans, no?
0: Clar.
1: Vull dir, gaudim de la nostra joventut i del nostre present, que la gràcia, diguéssim, de l'art és que també el podem recuperar temporalment.
0: I avui ens has permès tu.
1: Home,
0: sí,
1: doncs això és un luxe. Mar. I més fer-ho aquí.
0: Ai, sí, un plaer, de veritat.
1: Estic millor aquí que a casa meva, que aquí teniu aire condicionat.
0: Què faig
1: ara? A més, ara, com que he matinat, tinc tot el dia per davant.
0: Clar que sí.
1: Això és el millor de tot.
0: Veus que bé? Doncs la millor manera d'acabar. Sí, senyor, amb musiqueta. Que vagi molt bé, Marc.
1: Gràcies, noia, a tu. Adéu.

0: La repesca? Això ja no ho veuré.
1: I com cada dia, abans d'acabar el programa, posem una mica de música i ho fem amb aquest joc que hem anomenat Cançons Encadenades, en què una persona de la ràdio ens presenta una cançó que li agrada per algun motiu i li recomana a una altra persona, i aleshores aquesta altra persona ens recomana una altra i anem fent una cadena, i així a finals d'estiu haurem repassat els gustos musicals d'una bona colla de gent d'aquesta casa. I avui, nominada per la Marta Cailà, ens acompanya la Cristina Gazzoli, que és la responsable de planificació i de podcast de RAC1. Cristina, què tal, com estàs?
2: Molt bé, Marina, què tal?
1: Com va l'estiu?
2: Doncs molt bé. És que l'estiu sempre va bé.
1: Sempre
2: hi ha algun
1: bé.
2: Estiu que vagi malament? No,
1: no.
2: Crec que no, eh?
1: No. No. A veure, quina cançó ens portes tu aquesta nit?
2: Mira, jo us porto una cançó que tots coneixem, però no us porto l'original, que és de l'any 91, sinó que us porto la que va fer el mateix grup 30 anys després per celebrar l'aniversari, de fet. És El boig de la ciutat, que Sopa de Cabra va decidir no cantar sols, sinó que van fer-ho acompanyats de persones que en aquell moment ho estaven petant bastant, no? Que eren el Ramon Mirabet, l'Alfred García, l'Álvaro Soler... És aquesta cançó, aquesta
1: com,
2: nova versió.
1: Com descobreixes aquesta versió?
2: Doncs mira, clar, jo era adolescent en aquell moment quan van treure l'original, van començar a treure el Sopa de Cabra discos mítics, com el Sopa de Cabra o també el Vent Endins, que és una cosa brutal. I clar, és el moment en què el rock català comença a fer un boom molt bèstia. I en aquell moment a mi em va enganxar que clar, que ho vaig viure com molt, molt intensament. No?
1: Anaves als concerts...
2: Sí, sí, recordo algun concert especialment que, ostres, és que allò era mític, era inoblidable.
1: I té algun significat especial per tu? Suposo que això, no? La joventut o què?
2: Sí, sí, a més, hi he estat pensant quan m'ho vas comentar i vaig començar a pensar la cançó. Clar, en aquell moment, per mi, Sopa de Cabra... Eren uns nois que, a veure, brotejaven una mica, tenien aquestes pintes. Ara s'han arreglat una mica, però en aquell moment era com molt els alternatius. I aleshores jo venia d'una vida com molt tranquil·la, molt còmoda, i per mi eren com una mica els trencadors, no? Era com
1: per descabellar-se.
2: Ostres, em pot agradar una música que és diferent a la que estic acostumada, no? Uh-huh. Escoltar, i va representar, sí, una mica l'alternativa.
1: I un moment concret en què et recordis escoltant-la, en què dius, uau, en aquell moment jo estava escoltant El boig de la ciutat.
2: Sí, recordo, concert a Rasmatàs, Sopa de Cabra, que deien que era el comiat, que després tots sabem què va passar, que és que el comiat es va anar repetint cada
1: sí,
2: certs anys.
1: Mai ens acomiadem
2: no,
1: al final.
2: No, mai acabem de marxar, cosa que ja m'agrada, ja està bé, però sí, aquell concert a Rasmatàs, a més, el recordo que el vaig viure des d'un lateral. Jo no sóc gaire amiga de les pistes, és a dir, m'atabala molt, vale. I m'atabala molt, sobretot, agafar un lloc, una bona posició, veure l'escenari bé i de cop et ve algú al davant
1: ja no
2: i
1: perds
2: la perspectiva. Aleshores, sí. Sempre intento buscar un lloc amb una mica de perspectiva. I recordo aquell concert tota l'estona des d'un lateral, que em va semblar, o sigui, em va semblar una posició superprivilegiada. Era un lloc una mica allò complicat, però saps allò que dius, hòstia, m'ho reconec, ho veig perfecte.
1: I no se't posa ningú davant i no has de canviar l'angle.
2: No.
1: Està molt bé.
2: No.
1: I algun moment en què diguis, en aquest moment, doncs no l'escoltaria, no acaba d'enganxar.
2: Jo és que no trobo moments en què no pugui escoltar aquesta cançó.
1: Estupendo.
2: I cantar-la, a més, és una cançó que inevitablement...
1: S'ha de cantar.
2: Perquè tots sabem la lletra, no? Llavors,
1: sí.
2: Absurd. No, no trobo cap moment en què no em posaria aquesta cançó, cap.
1: Estupendo.
2: No.
1: Sí. Millor.
2: Sí, sí, sí.
1: I acabem, a veure, qui de la ràdio decideixes recomanar-li?
2: Mira, li recomano a la persona que, a més, em fa molta il·lusió recomanar-li, perquè moltes vegades no en parlem, no?, d'aquestes persones que estan al darrere. És la productora d'exteriors de RAC1 i també de RAC105, que és la persona que fa que quan un programa va de bolo i marxa fora... tot funcioni. És una feina que quan funciona no l'aprecies, però quan les coses comencen a fallar, un convidat no té les aigües, una persona de públic que va amb cadira de rodes no pot entrar. Quan passen aquestes coses, dius... Què ha passat aquí? Qui ha fallat?
1: Imprescindible.
2: Doncs és la Isabel Vinaixa.
1: I que, a més, una fanàtica de la música, que té moltíssimes llistes, vull dir, cada dia recomana cançons al món. Vull dir.
2: Amb molt criteri, amb molt gust,
1: i tant.
2: Sí. Se l'ha de seguir.
1: Doncs demà ens visitarà la Isabel Vinaixa, nosaltres marxem, gràcies al Marc Espejo, el control tècnic, i us deixem amb aquest El boig de la ciutat de Sopa de Cabra. Acabar.

0: Tu ho diràs, amb Miquel Agut.
1: Dos quarts d'onze. Senyores i senyors, bona nit, benvinguts i benvingudes al Tu diràs. De moment, Ferran Torres no ha tornat a badar boca. Tot el que havia de dir ja ho va dir entre ahir al vespre, ahir a la nit, ho vam sentir en directe, el Tu diràs, si ho recordeu, i aquesta matinada. El Barça ho ha encaixat amb calma, però el discurs del davanter no li ha fet gaire gràcia. Se l'espera el dia 12, perquè treballi de nou a les ordres de Hansi Flick i perquè el seu representant es reuneixi amb el club. Han de desencallar la situació actual, tot i que, recordem-ho, encara li queda a Ferran Torres un any més de contracte com a jugador del Barça. Parlarem de Ferran, sí, evidentment, i parlarem de la gorra de Ferran, aquella de Make Spain Great Again que duia durant la celebració del títol mundial, perquè, de fet, fins i tot Donald Trump hi ha dit la seva. I també parlarem de Julián Álvarez, perquè, segons han avançat el diari Esport i Gigantes fa pocs minuts, Deco s'ha de reunir demà a Madrid amb la gent del futbolista argentí. De fet, ja s'han difós imatges a les xarxes d'aquests mitjans d'esport i de Gigantes que demostren que el director esportiu del Barça és a Madrid i ha aterrat avui al vespre i, pel que diu aquesta informació, s'ha de trobar amb l'entorn del futbolista argentí, que és el gran objectiu per l'atac blaugrana de la temporada que ve. I tot plegat el dia que Joan Laporta ha reaparegut en públic després de l'arrítmia que va obligar a hospitalitzar-lo fa pocs dies. Ha estat en l'acte de signatura del contracte de l'extrem belga Jesse Sibu com a nou jugador del Barça. I qui encara hi pertany, però no hi jugarà la temporada que ve, és Marc-André Ter Stegen, que formarà part de l'Ajax, cedit pel Barça, que pagarà el 90%, ni més ni menys, de la fitxa de l'alemany. I un últim nom vinculat a l'actualitat blaugrana d'aquest dimarts, Caroline Nicolí, és una futbolista brasilera de 26 anys que arriba procedent del Manchester City i signa contracte fins al 2030. Precisament, el Barça i el City jugaran un amistós, ho hem sabut aquesta tarda, a Manchester el dia 15 d'aquest mes. Revés duríssim per l'Espanyol. Quique, el màxim golejador de la temporada passada, supera demà d'una lesió al bíceps femoral que el tindrà de baixa uns quants mesos. I uns quants no en són dos. Uns quants segurament anirà per més llarg. El davanter, que recordem-ho, la temporada passada va signar 8 gols, es va lesionar el tram inicial de l'amistós de dissabte al camp del Middlesbrough, que va acabar amb empat a 3. I un altre dels noms propis del dia és Rafa Mir. Ha fitxat per l'Aris de Salònica per dues temporades i el Sevilla, per desfer-se'n, li pagarà el 93% de la fitxa. Recordem que el davanter va recórrer una condemna en primera instància de més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència i que va rebre la setmana passada l'autorització del passaport per poder jugar a l'estranger, cosa que li obria la possibilitat de buscar una destinació en altres lligues. Un pas com el que va fer, per exemple, Santi Mina, tot i que no va ser a Grècia en el seu dia. I a segona divisió, el Sabadell ha presentat el defensa Pipa i el migcampista Pere Pons. El sentirem després, al tram final del programa. Per la seva banda, Unagi ha tornat a entrenar-se avui amb el Girona, tot i que sembla que canviarà d'aires. Per contra, com informa l'Esportiu, Fran Beltran és més a prop de quedar-se, tot i el descens.

0: Ara del futbol, el nom propi del dia torna a ser el mateix.
1: Molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Així, de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
0: És Iris Tió, que feia aquestes declaracions després de guanyar l'or en solo tècnic. Poc després, també ha guanyat, en aquest cas la plata, en la rutina tècnica per equips. Atenció, amb la collita de la barcelonina al Campionat d'Europa de París. És per emmarcar-la. Un or, tres plates i un bronze. Passen 6 minuts de 11:15. Fem un parell de minuts de pausa i tornem amb la tertúlia del Tu Diràs. Avui amb Ferran Correas i Marc Marvà i amb la Laia Biurrun tocant els botons. Ja ho sabeu, de cada nit, benvinguts i benvingudes a la Nit Esportiva de Catalunya.
2: Tu Diràs, amb Miquel Agú.
3: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
4: RAC1 i l'Ajuntament de Valls presenten Castells de RAC+1 per la Diada Firagost. En directe, des de la plaça del Blat de Valls, amb Benet Íñigo com a cap de colla i tot l'equip de Castells de RAC1.
5: A Valls no hi ha derbi sense importància. Tant és que sigui feiner i en ple estiu, la Diada de Firagost ja ha vist els castells més difícils de gama extra. I sempre, sempre, sempre, amb la rivalitat entre vella i joves a flor de pell.
4: El dimecres, 5 d'agost, a 7:45 del vespre, Castells de RAC+1 en directe des de la plaça del Blat de Valls, al quilòmetre zero del món casteller. Fent pinya, tots som un milió. Amb el patrocini de Forn de Nulles i la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i Vermut i Zaguirre. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: RAC 1.
7: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
8: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
9: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
10: Tot Catalunya està amb alt risc d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé... amb Montse Martí.
7: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. Aquest estiu podeu recuperar els millors moments de tota la temporada de RAC 1.
11: Hem de fer autocrítica, no? Si vostè entra a l'aula, apaga els llums i llegeix un PowerPoint, per què he de venir a classe? I t'ho diuen estudiants, i escolti, és que aquí a l'aula no passa res que no puguem llegir a casa, no?
4: Cada vespre d'estiu repesquem el millor de tots els programes.
12: I una de les qualitats que tinc és que vaig molt bé de ventre, sigui on sigui.
13: Carai,
14: hola,
13: bueno,
14: carai.
12: Hi ha privilegis que haurien de ser un dret.
13: Privilegi com a home blanc i que vas bé de ventre.
12: Aquest penso que hauria de ser un dret.
4: Tots els bons moments radiofònics mereixen una segona oportunitat.
7: I a la repesca els la donarem.
4: De dilluns a divendres, de 9 a 11:15, la repesca. Amb Marina Arbós. RAC 1. Tots som estiu.

0: D'aquí 20 minuts seran les 11 amb The Killers sonant de fons. Dono la benvinguda a la tertúlia del Tu diràs de RAC1 d'aquest dimarts 4 d'agost de 2026. El Ferran Correas. Welcome, Ferran. Acabat d'arribar de la setmana del Barça a Anglaterra.
1: Molt bé. Moltes gràcies per la benvinguda.
0: Home, per descomptat.
1: Aquí estem.
0: Amb una aigua... Per donar-te la benvinguda, vols alguna cosa més?
1: No, necessitem beure aigua.
0: No continuaré preguntant per què necessita beure aigua el Ferran.
1: És lògic, no? Si vas a Anglaterra no beuràs aigua, ja.
0: Tenen una aigua boníssima.
1: Sí,
0: boníssima.
1: Però tu coneixes bé Anglaterra.
0: Sí, sobretot una república independent, que n'és la capital, però sí, realment tenen una aigua boníssima a Anglaterra i a London, amb dues A's, especialment. I ha entrat aquest estudi algú que està més moreno que jo, que és la primera persona que veig amb aquest to de pell.
1: Això és que ja heu fet vacances.
0: En aquesta planta, sí, des que hi vaig tornar. Marc Marvà, bona nit.
2: Bona nit, Miquel.
0: És veritat, no he dit cap mentida.
2: M'ha tocat el sol, sí.
0: Sí.
2: I he provat l'aigua aquesta, també.
0: També, molt bé.
2: També.
0: La de veritat i la...
2: La d'Anglaterra no, veus?
0: No, clar, sentit figurat i sentit literal.
2: L'aigua anglesa no.
1: Doncs no et pensis, hi havia... on hem estat nosaltres... Hi havia marques d'aquesta aigua de Sevilla, de Madrid... De...
2: Sí, hi havia aigües...
0: Sí.
1: De catalanes.
0: Sí, també. Sí. I les serveixen amb ampolla amb una xapeta dalt, no?
1: No, fan...
2: Com és? Amb barril.
0: Clar,
2: amb
1: pines. No?
0: Pines. Yes. En fi, va, deixem... Mira, qui ho pot corroborar és algú que també ha estat per allà. Hola, Marta Ramon.
3: Hola, bona nit. Em fa gràcia el Ferran, perquè em venen records al cap.
2: Ja riu.
0: No, clar, voleu un moment íntim per parlar de records o no?
3: Ah. No cal.
1: El lloc és Corner, ja està. Corner,
3: sí, el Corners. Sí,
1: és una paraula de futbol, no? Corner,
0: sí.
1: Ja està.
0: No, bé, és igual.
2: Allà servien aigua,
0: sí,
2: al córner.
0: Exacte, sí.
3: Era l'única cosa que es podia fer, també, sí. Us dic, a partir de certa hora del dia, vull dir.
0: Molt bé.
3: Això, o anar a fotografiar vaques i cantar cançons de Frank Sinatra quan les vèiem, que és el que feia Joan Puquí, i ja està.
0: No, Puquí Sinatra és una cosa que m'encaixa bastant. Però vaja, aquestes batalletes de les cobertures blaugrana les anirem desglossant durant diversos programes, perquè si no avui podríem estar aquí molta estona.
3: Dona per molt, així anem dosificant. No, una mica,
0: o... Correcte. Clar, com que heu estat molts dies junts i avui us retrobeu, tot i que des de la distància, doncs és clar. Llavors hi ha aquest moment de
3: germanor.
0: Fraternal.
3: Clar,
0: correcte.
3: Clar.
0: El que no és tan fraternal, benvolguda Marta, és el que diu Ferran Torres. En les últimes hores l'hem sentit a tot arreu. Recuperem el més destacat del que ha dit i de seguida ho comentem amb la Marta, el Ferran i el Marc. El més destacat de la gira de Ferran Torres pels mitjans dels Estats Units.
4: Right now, the only thing that...
5: Ara mateix l'únic que sé és que el 12 d'agost he de ser allà i tornar a entrenar. Veurem què passa. Mai se sap. El futbol tot pot canviar en un minut. He d'estar preparat per tot.
4: I have to be ready for everything.
6: Bueno, siempre que te quedan estos equipos es bueno. Tengo contrato al final con el Barcelona. Es verdad que en el fútbol nunca sabes qué puede pasar, pero lo bueno es que me, como tengo contrato, puedo esperar y decidir por mi cuenta. Mostrar que me quieren, que vengan a negociar y al final todo es hablar.
7: Què faràs aquesta temporada? On jugaràs?
8: Tinc contracte amb el Barça, però el futbol mai saps. Només estic esperant a prendre la decisió adequada, però encara no ho sé.
7: Tens un club somiat?
8: Sí.
7: I quin és aquest club?
8: Només ser feliç.
7: Ben jugat.
0: Well played. Els va agradar molt això de Ferran Torres a l'NBC, que és on va fer aquest últim tall de veu que acabem de sentir. Ara us demanaré opinions, però Marta, el Barça, aquests talls que vam rebre entre ahir al vespre, ahir a la nit i aquesta matinada, quina sensació han deixat?
3: Doncs, sobretot, ho han encaixat tot plegat aplicant dosis de calma, tot i que, evidentment, no han agradat. El club no estan sorpresos pel contingut de les declaracions en si, però sí que remarquen que no sabien que Ferran tenia intenció de fer aquesta ronda mediàtica per posar-se a l'aparador. no hi haurà resposta del club com a tal a les seves paraules. Entenen que ara això mateix no toca i recorden que és jugador del Barça. Quan torni, serà el moment de parlar amb ell, com estava previst. No es mouen del full de ruta que ja tenien previst amb Ferran Torres. És el dia 12 d'agost que l'esperen a la ciutat esportiva. Si Ferran aquell dia els comunica que vol sortir, cosa que fins ara no ha passat, aleshores sí que s'obriria un nou escenari. Un escenari que a hores d'ara encara no s'està produint i per tant encara no es vol valorar. De totes maneres, està clar, si ell vol sortir, doncs el que ha de fer és portar una oferta sobre la taula i dir-ho clarament, cosa que encara, insistim, no s'ha produït. De moment el Barça manté que no l'ha posat en venda i que té intenció de renovar-lo al setembre per qüestions d'encaix de fair play. Això sí, amb un sou similar al d'ara, no pas amb caire de davanter estrella. El relat de Ferran Torres no alterarà aquests plans del Barça. Recordem que acaba contracte el 30 de juny de l'any vinent i que, ho hem dit moltes vegades, si no es renova podrà marxar lliure.
0: No sé, Ferran, Marc, com heu rebut aquesta cascada de declaracions de Ferran, que evidentment es nota que ara mateix viu en un moment en què se sent capaç de tot, perquè és el rei del món, gairebé, no? I no sé com encaixeu aquesta resposta, si n'hi ha alguna que us crida més l'atenció que alguna altra.
1: A veure, després d'estar dues setmanes de festa amb Marcos Llorente per Eivissa i altres indrets.
2: I Pubill, no? Pubill també Pubill estava. També.
1: Sí, va, les fotos que sí sempre sortien amb Marcos Llorente. Doncs bé, suposo, no sé si ell o els seus representants o qui sigui, han muntat aquesta gira per als Estats Units, que és...
3: És on... l'agència de representació amb Under Armour, que és la seva marca de roba esportiva.
1: Doncs això, han muntat aquesta gira per als Estats Units, que és on va marcar el gol sí. Del Mundial, i suposo que el volien. I a veure, si, jo no m'esperava que fes aquestes declaracions, tot i que, per exemple...
0: Tu sí que t'han sorprès.
1: Quan estàvem amb la Marta a punt d'agafar l'avió per tornar cap aquí, va haver la primera tongada de declaracions. Després han estat a 2, 3, 4 mitjans i no sé si li queden algun més. Bé, jo crec que Ferran no se sent estimat pel Barça, no d'ara, sinó de fa temps. No sé si pel Barça o pel món, perquè quan dic pel món és perquè quan va marcar el gol de la seva vida... el primer que va fer, les primeres declaracions que van fer van ser dir que els que m'hi critiquen... I...
2: Sí, sí, sobre la gespa.
1: Sí, exacte, sí, sí. En lloc de gaudir de que has marcat el gol més important de la teva vida, segur, i que no tornaràs a marcar segurament un altre com aquell. Això ell no se sent estimat, no se sent valorat, suposo que li va... té clavat, m'imagino, que el Barça esperés a veure si havia de renovar Ferran o estava esperant a Lewandowski que feia... clar, ha agafat una posició de força per diverses raons. Primera, perquè ha marcat el gol del Mundial, i després també perquè el Barça no té davanter, només el té amb ell. És a dir, Lewandowski ha marxat i de moment no ha arribat ningú estar en aquesta posició de força. Segurament li haurà arribat a una oferta amb ell, pel que ens costa el club no ha arribat cap oferta. I doncs està jugant a veure què passa. És una disputa, una renovació que no sé com acabarà. És un pols, i jo crec que acabarà amb Ferran fora del Barça.
0: Ara us ho demano, serà el següent pas on el veieu arran de la postura del Barça, perquè per exemple amb el Fernando Polo aquí dèiem, clar, és que el Barça tampoc no ha dit, no, volem que sigui el nostre nou. Per tant, al final, el que es diu, el que no es diu, i d'alguna manera, vaja...
1: El Barça el contempla com un jugador important, clar. Perquè crec que ho és, perquè és que, a més a més, crec que ho és. O sigui, porta dues temporades sí. fent molts gols, però no el contempla com Lewandowski.
0: Com el nou titular.
1: Per això està buscant a Julián Álvarez.
0: Correcte. Marc?
2: No, a mi sobre les declaracions, més que si m'havien sorprès, no?, preguntaves, a mi m'han decepcionat una mica, i una vegada més. Vull dir, Ferran, crec que el bon jugador que és el terreny de joc, a vegades té declaracions fora del terreny de joc, sempre en recordant-se de la gent i en recordant-se de certes crítiques que des d'una òptica, diria, fins i tot d'un company de professió, el redueixen com a jugador. No? Jo crec que recordo, és que la comparativa per mi la recordo molt, a Oyarzabal, el primer partit després del Mundial, li van caure per tot arreu.
0: Sí, que va jugar a la banda.
2: Ferran va jugar a la banda, però Oyarzabal va ser el més criticat després del partit de Cap Verd. I el següent partit surt...
1: Després de la Fuente.
2: Bé, sí, correcte. Però no va tocar la pilota en 30 minuts.
1: Sí, sí.
2: El segon partit surt, fa dos gols, i quan surt en roda de premsa, Oyarzabal tenia una oportunitat perfecta per enviar a tothom a Dida, i no ho va fer. I aleshores, igual que aquest és l'exemple més recent que em venia al cap, quan Ferran va marcar el gol final, a la final, te'n recordes de tothom. I a mi aquestes declaracions que ell fa, la veritat, són una mica decepcionant. I se suma a mi en que jo crec que Ferran, amb 26 anys, ell hauria de començar ja a decidir l'altre dia fent servir l'expressió de què vol quan sigui gran. I Ferran, o sigui, va ser titular al València, però ha sigut suplent al Manchester City, ha sigut suplent al Barça i ha sigut suplent a la selecció espanyola. Jo crec que amb 26 anys pretendre de cop ser titular, la teva carrera que has tingut és la que has tingut. Per molt que t'enfadis amb qui t'enfades, ets un gran jugador, ets un jugador top, però en el Barça, si vols seguir, et lluitaràs per ser titular. Ningú t'ho regalarà perquè la teva trajectòria no ho avala. Llavors, jo crec que aquestes declaracions a mi em sorprenen molt.
1: I Marc, jo no sé si acabarà el PSG o no, però si acaba el PSG no serà titular.
2: No, tampoc. Per això... Sí, per això
1: La davantera que té el PSG o que ha tingut el PSG campió d'Europa és la mateixa que tindrà la temporada que ve.
2: Per això dic que què vol quan sigui gran. Si va l'Atlètic de Madrid, jo crec que sí que estarà més a prop. Però no més a prop perquè Simeone li dirà que sigui titular, perquè això ningú li pot prometre enlloc, sinó perquè quan vegi contra qui pot competir, doncs contra Sorlot, contra Nico González i contra Juliano Simeone, crec que Ferran està més a prop de ser titular.
0: Més però a prop de ser titular,
2: la Lamine, doncs...
0: però més lluny de guanyar títols, per exemple.
2: Exacte.
3: Sí. Però, però igualment hi ha una cosa que jo entenc que a hores d'ara doncs ell pensi que té una posició de força, que és la situació en la que està el Barça. Jo crec que Hansi Flick a dia d'avui de dir, ostres, a veure si ara... veig que no m'està arribant el davanter que m'havien promès, a veure si ara també marxarà Ferran Torres i ens quedarem aquí sense ni l'un ni l'altre, Lewandowski amb les maletes ja fetes, empaquetades i ja fora del Barça. Clar, la situació que té el Barça ara mateix és una mica complicada també per posar-se dur amb Ferran Torres, tot i que jo sóc del parer que si hi ha un bon moment per vendre'l és ara, i a part, o sigui, El relat que està escrivint Ferran Torres davant l'afició és de veneu-me d'aquí 5 minuts perquè m'ho estic mereixent. Però clar, la situació per planificació esportiva ara mateix no és fàcil, eh?
0: No, evidentment que no és fàcil, però fa la pinta d'alguna manera que ell està dient-li al Barça que el vengui sense dir-li, per dir-ho d'alguna manera, i que el Barça, pel que no ha dit, també.
3: És que jo crec que sobretot el que vol Ferran Torres és, tant si acaba sortint com si s'acaba quedant, sortir reforçat. Això és el que ell vol.
0: És el seu moment, Marta, també, perquè d'aquí un any ja ho veurem.
3: Clar, és el seu moment, ho vol aprofitar, i ell el que voldria és que el Barça es desvivís una mica més per ell i que li oferís un sou més important, un contracte molt millor. Cosa que el Barça ara mateix doncs no està disposat a canviar el seu full de ruta. El Barça tenia els seus plans, que era fer-ho a partir del setembre, cosa que el jugador de paraula ja sabia, i també no millorar-li excessivament la fitxa, perquè l'escala salarial el Barça ja la té com la vol tenir, i no vol fer un esforç més gran per Ferran Torres, perquè a més hi ha com una mena de distorsió en les percepcions de Ferran Torres. Una cosa és com Ferran Torres es veu a si mateix, o es vol veure a si mateix, o es vol vendre a si mateix, i una altra cosa és com el valora el club. I aquí hi ha doncs, dos dibuixos, dues maneres, dues visions que no casen l'una amb l'altra i que són diferents.
2: És que amb això, perdó, és que em fica molt nerviós com es veu ella a si mateix. O sigui, tu com a jugador, qui et veu a tu és el teu entrenador. I ell és el suplent per, vist per De La Fuente i el suplent vist per Hansi Flick. Jo no sé com es veu ella a si mateix, però vull dir, i va ser el suplent de Guardiola, també, vull dir, no sé com es veu ell mateix, però
3: ell
2: com el veuen
3: veu
2: els seus
3: millor,
2: entrenadors...
3: Ell sempre es veu millor del que és, això és així. Bueno, quan es passa 3 mesos sense marcar i els mitjans estem destacant que fa 3 mesos que no marca, també té un entorn que no l'ajuda en aquest sentit i que després demonitza els mitjans per ser crítics amb Ferran Torres quan ell porta 3 mesos sense marcar. És que, clar, diguem-ho tot, també.
0: Què volies dir, Ferran?
1: No, volia dir que aquí, si totes les parts no estiguessin tan enfrontades i fossin tan cabudes, hi ha una solució, per mi, molt fàcil, que contentaria a jugadors i acabaria contentant els dos clubs, també. El que passa és que, com que Mateu no vol parlar amb Deco, l'altre no sé què i tal, perquè això... O sigui, Ferran... Mateu vol a Ferran.
2: Mateu Alemany de l'Atlètic de Madrid.
1: Vol a Ferran. Ferran no li faria res a l'Atlètic de Madrid. Julián vol marxar a l'Atlètic de Madrid per fitxar pel Barça. El Barça vol a Julián. El Barça, si li marxa Ferran, depenent de per quan, ja li estaria bé. És que la solució és claríssima. El que passa és que, com que totes les parts estan aquí enfrontades i no volen parlar entre elles, etc.
3: Bé, però... el que li pot sortir millor a l'Atlètic de Madrid i al mateix Ferran és marxar lliure d'aquí uns mesos.
1: Què pot passar?
3: De cara a l'estiu vinent.
1: Què pot passar?
0: Sí, però clar, però això, que és, perdona, Marc, és un ascendit molt arriscat, perquè potser hi ha una lesió de 3 mesos, posem per cas, o el rendiment del jugador és dolent i es devalua, clar, d'aquí un any...
2: I amb això que deia el Correas i amb això que tu dius, Miquel, és Ferran té la paella pel mànec en certa mesura per amb la possibilitat de jugar-te-la i tenir una lesió, per una banda,
0: clar.
2: I dos, que la relació, si la relació entre Atlètic de Madrid i Barça no és bona, la sensació o una mica la percepció parlant amb les dues bandes és que la relació entre els representants de Ferran i el Barça... també és una mica convulsa, en els últims mesos. Vull dir que la direcció esportiva amb els representants de Ferran doncs, han tingut les seves desavinences ja des del moment en què el Barça espera renovar Ferran per saber si es queda o no Lewandowski. Llavors, estem en una situació en què hi ha una mica de caldo de cultiu tant per la part representada de Ferran i Barça, això per un punt, se li sumen les declaracions de Ferran, però Ferran ha fet el gol del Mundial i no, la frase que ha fet servir la Marta m'ha agradat molt, però ara no sé quina és, Es veu millor del que...
0: Sí, com una cosa és com es veu ell a si mateix i una altra cosa és com el veuen els entrenadors.
2: Doncs ell ara està en aquest punt que es

0: el següent.
1: I no oblidem, i,
0: clar,
1: amb això, amb això que la gent ha de saber, o sigui, Ferran no sé si té la proposta en ferm, però sí que té una proposta parlada de quina serà la seva renovació. O sigui, Ferran té una oferta de renovació que en principi s'ha d'executar al setembre, no sé si està escrita.
0: Una oferta com a tal no, la, té, no la té, però sí que té, o sigui, sap una mica per on van els trets i precisament per això clar, es vol donar més valor i reclama més amor per part del club, sí, perquè sap que, no, que, no, que el contracte nou no diferirà gaire del que té ara i, per tant, el valor que des del club se li dona doncs, està per sota de les seves pretensions.
1: Vull dir que, però que això és important,
0: bàsicament
1: no?
0: Que vol més diners. Vol més,
1: sí,
0: diners,
1: sí,
0: i ja,
1: exacte,
0: està.
1: Exacte, però vull dir que en aquest punt jo crec que és important que el Barça el vol renovar i ja li ha fet saber que el renovaria per unes quantitats que a Ferran no li semblen bé, doncs, perquè pensa, bueno, que han de ser més.
2: De fet, al final potser surt aquesta temporada i no passa, però si jo crec que com anaven... Com anaven els trets fins al gol, per mi era... Penso que el que hagués passat és que hagués marxat gratis amb una prima de fitxatge. Ara no ho sé, perquè ara ha entrat el PSG per aquí al mig i ja veurem què passa. Però el meu pensament era que Ferran no renovaria i marxaria gratis a l'Atleti de Madrid.
0: Era bastant plausible.
3: Sí, clar, quan ell diu que venguen a negociar, ja només quan diu... ¿Qué tiene que hacer el Barça para que te quedes? Mostrar que me quieren i després diu que venguen a negociar. Clar, negociar vol dir que tu ja saps, tens, com dèieu abans, una mínima idea,
0: una aproximació
3: idea, sí,
0: de cap on volen anar,
3: del que vol fer el Barça, i com que tu saps que allò que el Barça té previst per tu no és el que et fa el pes, perquè com deia la Marta i li agrada tant a en Marc, una cosa és com ell es veu davant del mirall i l'altra cosa és com el veuen a ell els entrenadors, doncs ell vol una altra cosa i per això parla ja directament de negociar.
2: No, i un apunt. A l'Atleti de Madrid no ha parlat amb Ferran. No?
3: Però clar... Ja sé per on vas.
2: Que ells diuen que, no sé, han denunciat el Barça, perquè sí, el Barça ha parlat amb Julián sense proves, a més, ningú de l'Atleti de Madrid ha parlat amb Ferran o amb el seu entorn.
1: Ni Llorente, no?
2: Això no s'ho creu ningú, no. Però és igual.
3: Ni Pubil.
2: Igual, fi,
3: final, ni Pubil, perquè és com...
2: Tot és culpa del Barça, sempre.
3: Perquè, Ferran, tu ja has dit que el veus més fora que dins, eh?
2: Jo ara sí.
3: I tu, però tu no creus que...
2: Les coses poden canviar, però jo ara
0: sí. És que reconduir ara això és complicat.
2: O sigui, el Barça no estan contents, ni molt menys.
0: El Barça no estan contents. Això no els acosta a dir, d'acord, sí, d'acord, ara sí, deixa que m'ho pensi, molt bé, ara ho veig millor i ara sí, ara et donaré més diners, perquè m'ha agradat molt que ho...
1: Aquesta estratègia
0: m'agrada molt.
3: Sí, no.
0: Clar, és que vull dir...
3: No, està molt bé perquè a les 11 ja és una veu tipus nocturna. Bé, Marta, aquí
0: ja
3: has estat bé.
0: Ja es pot. No, porto estona assajant per interpretar bé el paper. No, i que, a banda, per no parlar de... que t'estàs posant l'afició en contra. O sigui, a quin culer li pot haver semblat bé el que està fent Ferran? És que, vaja, no he fet una enquesta científica, però la gent del meu entorn li tirarien tomàquets a Ferran Torres, per dir-ho suaument.
3: Mira, com allà a Bunyol, que és el que fan a l'estiu, allà a Bunyol, que fan la tomatina.
1: La tomatina.
3: Exacte.
0: No, sí. però m'enteneu,
3: no? El tomàquet m'agrada molt. O sigui, jo allà a la tomatina m'agradaria.
0: Aquesta estratègia per continuar al Barça no és gaire encertada.
3: No, però jo tinc la sensació, és veritat, que, clar, no hi ha Lewandowski, Flick... Mira, anem directament al tall que tenim de Flick, així ho recuperem, que és de l'altre dia quan fa el balanç final de l'estada a Anglaterra, parlant de davanters.
0: Ahir mateix.
3: Sí.
4: At the end it depends about the team.
5: Al final dependrà de l'equip, de la plantilla que tinguem. Hem d'esperar. Ja he dit que tinc confiança total en Deco, sabem que hem de fer alguna cosa, dependrà també de Ferran, i aleshores veurem què passa.
4: And then we will see what happens.
3: Clar, quan diu això, Ferran no ha parlat i ell ja vol algú en atac perquè no hi és Lewandowski. Clar, si no hi és Ferran, ara parlarem dels moviments que s'hagin de fer. Però tot i això, veient, i torno, el que diu el jugador i el que no diu el club, perquè Flick fa uns dies, després d'un amistós, diu que ja ha parlat amb Ferran, però que està de vacances i que ja en parlaran i que no sé què, no diu vull que sigui el nostre davanter o...
0: No, el que diu ell és que durant la... que havíem parlat durant el Mundial, però que des del Mundial ja no i que el deixa fer vacances. I és una mica fred en aquelles
3: declaracions,
0: per no mullar-se.
3: És fred pel que diu, pel que

0: no diu i per la gestualitat. Llavors, tinc la sensació que també al Barça li va bé. Que, d'alguna manera, que les dues parts els va bé que hi hagi aquesta discrepància pública, no verbalitzada d'alguna manera, però que és latent, perquè els uns s'avinguin a escoltar ofertes i perquè l'altre porti uns calerons.
1: Miquel, el Barça vol renovar Ferran, però crec que intueix que no vol renovar, que ell no vol renovar. Per tant,
0: que no vol renovar pel que vol el Barça.
1: Per tant, si ha de sortir, pel Barça, clar, parlo, ha de sortir aquesta temporada, ingressar alguns diners, si no, la temporada que ve marxarà gratis.
2: Mm. Jo també entenc que, sentint a Flick, que Flick pogués tenir una opinió quan es reuneix amb Deco el 29 de maig i diu, la temporada vinent què? I li explica, no, mira, Lewandowski i elaborant la plantilla, mm-hmm, no? I la carta als Reis una mica. Potser allà el propi Flick, doncs, té dubtes en Ferran. Però veient com va evolucionant l'estiu, potser ens estem plantant, no? En els moments d'agost que estem, i el propi Flick comença a dir, d'acord, vam parlar una cosa al maig, però on està el substitut de Lewandowski i si marxa qui vindria? Vull dir, jo entenc que hagin passat uns mesos, han passat al final 2 mesos, juny i juliol, des de la planificació esportiva que pot fer a finals de maig, i que tinguis dubtes de dir, vindrà algú substituint a Lewandowski? Al final, però tampoc ho trobo tampoc ho trobaria tan malament que marxés Ferran i acabés venint Julián Álvarez, només. O sigui, al final han marxat Rashford i Lewandowski, han arribat a De Gea i Gordon, marxa Ferran i ve un altre. Vull dir, són peces per peces. Que et falta un nou o que... D'acord, però peces per peces segueixes tenint totes les posicions doblades. Lamin i Rooney o Visibu, qui compta qui vulguis, Adeyemi i el nou que vingui, Ferran o Julián, i Rafinha i Gordon. Vull dir, al final tens 6 jugadors davant i entenc que Flick ho donaria per bo, això. O m'imagino, perquè si no sé per què en vols 7 o 8, aleshores.
0: No, clar, el que sap que tu el que vols també és com aquell que diu algú que sàpigues que tindrà gol. Perquè, clar, tu pots comptar amb col·locar de fals nou algun dia Gordon o Adeyemi, però tampoc no són jugadors golejadors, no? I llavors, amb aquesta obsessió del Barça dels últims anys de la Lliga de Campions, t'imagines en partits definitius i penses, bé, potser fan gol, però potser no.
2: No, hauria de venir Julián,
0: crec.
2: Clar, clar.
0: I ara parlarem de Julián, perquè ja ho hem dit al principi i ho refresco per qui no se n'hagi assabentat. Ho han avançat l'Esport i Gigantes. Deco és a Madrid per trobar-se demà, segurament, amb el representant de Julián Álvarez per veure quin és l'estat de la situació i segurament per ordir una trama i una estratègia que pugui fructificar i acabar amb el jugador argentí a la disciplina del Barça. Després us preguntaré, ja veig que en Marc té clar que ha de ser ell qui arribi a Barcelona, però després us preguntaré també fins quan s'ha d'esperar, perquè llavors, si al final és que no, hauràs de buscar, i més encara si Ferran marxa, algun futbolista. Però abans d'això, i per tancar el tema Ferran esportiu, després n'hi ha un altre, però l'esportiu, quin preu acceptaríeu perquè Ferran marxés? O la situació s'ha tensat tant que, com aquell qui diu, no amb gairebé qualsevol preu, però un preu una mica més baix del que pugui tenir per mercat, en tindríeu prou perquè el jugador marxés?
2: Estic pensant, però jo, clar, és difícil posar un preu sense interpretar que se li acaba el contracte l'any que ve, no?
0: Clar, però ha fet el gol del Mundial, vull dir que, si ho dèiem amb el Fernando Polo, entre d'altres, si el jugador que fa el gol del Mundial és un futbolista a qui ara el Barça anés a buscar...
2: Sí, sí.
0: Qui el tingués et faria pagar algú,
2: sí,
0: les ganes.
2: En Milan, quan ha pagat per Gonzalo Ramos?
0: 75.
2: 75. Doncs jo crec que és el mateix preu. Ferran i Gonzalo Ramos els posaria en una bossa semblant de futbolistes nou de segona categoria. I, per tant, a sobre amb el fet afegit que Ferran acaba contracte, doncs li has de restar, no? Si 75, doncs amb 55. Però és que 55 seria... un negoci rodó pel Barça, no? El vas fitxar per 55, no?
3: Si fossin 50, ja no hauries de pagar-li res més al Manchester City, perquè si el vens per 50, o sigui, per més de 55 milions, n'hi ha 10, o sigui, els 10 primers que guanyis, els has de donar al Manchester City.
0: O sigui, que si en cobres 50, en comptes de 55, en guanyes 5.
3: Com?
0: Sí, home,
2: per el que ha explicat.
0: Clar, sí, sí, sí. Perquè si tu de 55 en amunt n'has de pagar 10 al City, si clar. Tu en cobres 50, te'ls quedes tots i, per tant,
3: clar, sí, sí.
0: En guanyes 5. Hosti, tu m'estic sorprenent perquè les sofania matemàtiques és una cosa increïble.
1: Sí, jo crec que per 50. Per 50 i faré dos apunts. Un és que sé que en aquell moment la situació era la que era, però cada vegada que van coneixent clàusules d'aquell fitxatge, em sembla que el negoci que va fer Mateu Alemany no va ser el millor pel Barça. Si li has de pagar per renovar el City, si li has de pagar no sé quant...
2: De plusvàlua.
1: De plusvàlua. No, tampoc. I ja vas pagar 55.
0: Sí,
1: o sigui,
0: sí.
1: No vas pagar 10 i vas afegir clàusules. No, vas pagar 55. No va ser una gran negociació. I la segona és que, sí, jo crec que com que acaba contracte, jo crec que amb 50 està bé. També he de dir que, no sé si després parlarem del Madrid, clar, si el Real Madrid, que jo no me les crec. Jo no em crec les xifres.
2: Per Gonzalo.
1: 70 per Gonzalo i 10 per Valdepeñas i no sé què. Ferran es mereix
0: 200.
1: Una bona suma, clar. És que...
0: No, avui, mira, ara que l'esmentes, faig un parèntesi, he sentit Gonzalo l'entrevista al web del Fulham i sembla que hagi nascut a Piccadilly Circus. És un anglès, però vaja...
3: I a sobre es disculpa perquè el seu anglès no és gaire bo i practica més. I pensant, doncs no sé, xaval.
0: No, és que a mi el que és estrany és que no tingui accent...
2: Un bon accent.
0: Sí, no, però el que és estrany és que no tingui un accent anglès parlant castellà. Perquè és acollonant com parla anglès aquest tio.
1: Igualment va al Fulham, no? I un altre, no?
0: Sí, César Palacios. Però aquest ha parlat en castellà. Aquest ja...
1: Però aquest en el 70 i no sé quan per Palacios. El mateix jo com va al Arbeloa, que és de la mateixa agència que el fill de Florentino
0: i que
1: el Fulham, un dels propietaris, és ACS.
0: Això ens ho va explicar.
2: ¿Dónde está la bolita, eh?
0: En Rubén fa uns dies.
1: I Valdepeñas va a la Fiorentina, sí, que diu que li paguen 8, però ara Mastantuono va cedit a la Fiorentina.
0: Que és contra qui van jugar l'altre dia.
1: No, és igual. Però ara va a la Fiorentina,
0: sí.
1: Mastantuono, que aquests 8 milions que li dona Valdepeñas deu ser el que el Madrid pagarà de fitxa de Mastantuono perquè jugui a la Fiorentina.
0: Bé,
1: és a dir, que Valdepeñas va gratis, realment.
0: El meló del Madrid l'obrirem després. Aquesta onomatopeia...
1: No se creu ningú.
2: La gent a casa hauria... El Ferran estaria...
1: I després és... No, que bien que vende Florentino. I que mal que vende el Barça. No, el Barça potser sí que ven malament, però és que el Madrid menteix.
0: Què et sembla la requalificació de la Ciutat Esportiva? No, prou. Espera, vaig a fer un curí. Prou. Aviam, abans de la pausa per la publicitat. L'altre tema de Ferran, la gorra de Ferran, això, la gorra de Ferran ha tingut...
2: Make
0: Spain great again.
2: Great again, no? Sí.
0: Què ha dit ell de la gorra?
4: Well, he's a great player.
0: No, aquest és Trump, l'anterior. Primer, què ha dit ell?
5: Va ser un moment divertit i no tenia res a veure amb la política, perquè, sincerament, jo no en sé de política. Només la duia perquè tornàvem a veure Espanya a dalt de tot, guanyant el Mundial. Era una manera de passar-m'ho bé amb els meus amics i amb la família, i no tenia res a veure amb la política ni amb res d'això.
0: No tenia res a veure amb res d'això, però Donald Trump està encantat amb Ferran Torres.
6: És un gran jugador i, en essència, portava una gorra de Make America Great Again. Va ser un gest bonic, un reconeixement. Ho va fer amb molt bona intenció i li agraïm. Hem tornat a fer grans als Estats Units i tornem a ser el millor país del món, tot i que fa un parell d'anys teníem problemes molt grossos. El vaig veure amb la gorra de Make America Great Again i l'agraeixo perquè sé que ho va fer com un compliment. Make America Great Again had...
0: And I know that he meant it as a very great compliment, and we appreciate it. Què? A tu t'ha agradat alguna cosa, Donald Trump, alguna vegada, no?
2: No, a veure, ostres, lo de la gorra a mi em va sorprendre, la veritat. I...
0: Perquè era innecessari.
2: Sí, més que res, que igual que l'Amin, no?, va ensenyar la bandera de Palestina en la celebració del... Ho va fer amb una intenció... Si tu et poses una gorra que té un gest clarament polític, si no ho fas amb una intenció... És que quasi et diria que tens un problema encara més gran, perquè passes a ser un ignorant. Aleshores, o feies amb una intenció, i si no ho feies amb una intenció, doncs pensa a vegades amb la persona que ets i la imatge que pots projectar. I Trump al final ho fa servir perquè era no? Jo crec que era de calaix que ho faria servir. No m'esperava declaració, però si hi ha algun tuit, o jo quan vaig veure a Ferran vaig dir, ja veuràs algun tuit de Donald Trump segur, de... Oh, Ferran, thank you very much, una mica, saps? Amb la fotografia.
0: Perquè ell diu, és un gran jugador, però jo crec que no sap ni com es diu el jugador, però va veure la gorra i endavant. No,
3: a mi el que em sembla molt trist... No?
1: Que va marcar el gol del Mundial.
0: Sí, però vaja... Que...
3: Sí, això sí. Però a mi el que em sembla molt trist és que... O sigui, és gairebé pitjor dir que no en tens ni idea de política i que ho has fet sense saber que... O sigui, trobo més trist això que fer-ho amb coneixement de causa. Perquè em sembla d'un ignorant extrem. I no, entre ser ignorant extrem o ser d'extrema dreta, jo al final ja no sé amb què em quedo, eh? Però almenys si fas una cosa així, que sàpigues per què l'estàs fent. No quedis com si no sàpigues, com un indocumentat. O sigui, és que, en fi, és que no, encara no em recupero de veure'l amb aquesta gorra, de veritat. I només faltant les declaracions de Donald Trump.
0: Alguna cosa de la tertúlia tèxtil, Ferran, o no?
1: No, és igual, és que ja en té prou.
0: ja en té prou. En fi,
2: ja tornes a bufegar, saps?
1: Ja he començat, la primera resposta sobre Ferran ja ha estat sobre les dues setmanes de farra amb Marcos Llorente, que pot fer el que vulgui, està de vacances i que faci el que vulgui. Però...
0: Bé, doncs amb gorra i...
1: No sé, hi ha altres mundialistes que no els veig, els deuen estar tranquil·lament de vacances.
2: Sí, sí. Vaig veure Cubarsí, vau veure una fotografia de Cubarsí?
0: Alguna n'he vist?
2: O sigui, per mi és de les millors, a l'altre extrem, fent una paella igual.
3: Aquella paella supergran.
2: Sí, una paella enorme en una piscina amb uns amics que, clar, que... Veient la fotografia...
3: Els amics de tota la vida. Sí.
2: Els amics de tota la vida de Cubarsí, que te n'adones de l'edat que té Cubarsí, aleshores, saps?
0: I amb un cuiner, el Gerard Picard, de les comarques de Girona, que... O sigui, que no,
2: això, no me la sabia.
0: Sí, que no, o sigui, no estem parlant de cuiners tatuats fins les celles que van amb samarretes de tirants a fer paelles.
1: És que anava a dir, ni Lamin, que és el tio més perseguit, han sortit algunes fotos, però ni Lamin... ha estat tan protagonista en aquestes des de que va acabar el Mundial.
2: Sí, sí. Sí, això és veritat.
0: Sí, sí, que serà clar. Ara, Ferran Torres ha viscut el moment, segurament, que havia somiat tota la vida. I li ha arribat amb el gol a la final del Mundial, que potser li arriba també amb un pas sota el braç en forma de nou contracte amb un nou club, perquè, i amb això ho tanco, suposo, Ferran, que si el teu homònim fa el que fa i diu el que diu, deu ser que darrere té el... No sé si el PSG o l'Atlètic de Madrid, però té algú darrere i que té la seguretat que marxarà a algun lloc que no serà el Barça.
1: Vols dir que no és fum?
0: No? Tenim un efecte avui, de grills,
2: avui,
0: sisplau,
2: Laia. Avui el Ferran entre els esbufecs i els silencis.
3: No, però és que és a veure, és ben possible que una cosa sigui interès, una altra cosa sigui una oferta en ferm i que estigui jugant les seves cartes per guanyar més diners al Barça, perquè està en una postura de força.
1: Que alguna cosa pot haver, sí, que de moment una oferta no hi ha. Del PSG parlo, eh?
0: Bé.
1: Jo sempre crec que l'Atlètic de Madrid sí que ha parlat amb Ferran, o igual amb Ferran no, amb el seu representant, no d'ara, per la següent temporada. D'això crec que estic convençut.
0: Va, o entre copes de vi de 300.000 euros cada ampolla.
1: No, Marcos Llorente i Pubill. Mateu.
0: Pubill. Algun comentari?
2: No, a veure, a mi em semblaria estratègicament... de baix nivell, si no tinguessis una oferta o no sapiguessis que poguessis marxar del Barça a un altre lloc, la veritat.
0: I perquè, a més a més, amb tot el que s'està comentant, com dèieu abans, l'afició del Barça no sé si estarà contenta amb tot el que està sentint en les últimes hores. Vull dir que si fas tot això i t'acabes quedant al mateix lloc, potser acabes tu mateix minvant la teva imatge davant de la teva afició.
1: Això ho has dit tu també al principi. Això sí, passa, però després fas dos gols i això s'oblida. És com Julián, eh? Julián, evidentment, m'imagino que l'afició de l'Atlètic no deu estar gaire contenta amb ell. Però si s'acaba quedant a l'Atleti, passarà. Va passar amb Griezmann, eh? Griezmann va venir aquí, li van destrossar la placa, no sé què, sí. I ara ha marxat com un autèntic heroi.
0: La decisió, eh? Una altra vegada la decisió, ara, eh?
2: No, però jo sí que amb això estic d'acord que Ferran té una imatge de jugador que s'ho ha currat, de jugador que és un treballador dins del camp, de jugador que ha tingut els seus problemes segurament i els ha aconseguit superar, i jo crec que això és el que l'ha convertit en un jugador estimat per l'afició. Vull dir, l'afició, més enllà de que estigui més o menys encertat, crec que porta Ferran dues molt bones temporades en el Barça, sí. I la gent li reconeix, però això no té res a veure amb que la gent pensi que pugui ser el substitut de Lewandowski. Jo crec que s'ha de poder diferenciar, dir, és un jugador boníssim, és super vàlid pel Barça, jo me'l quedaria 100%, però el Barça necessita un altre nou, crec que és això compatible, i jo crec que l'afició del Barça ho sent així. Ara, aquestes declaracions canvien la seva manera o la imatge que ja ha transmès en el Barça, i no només la seva imatge física, que ja hem vist també els seus canvis i tal, i ja sé que t'interessa el tema, Micaló, i un dia podem comentar els canvis d'imatge de Ferran. Estic a favor d'això.
0: Ens falta Edgar Fornós per fer aquests comentaris.
2: Per tot això. Però del canvi comunicatiu també que ha fet, veurem com tot això li afecta a l'afició culer. Jo crec que palpant a l'afició i coneixent l'afició culer des de fa molts anys, no és el tipus de missatges que agraden. A l'afició li agraden a la gent de perfil baix, treballadora com ha sigut Ferran fins ara, i que respon en el camp i no en els micròfons.
0: Ara parlarem de Julián Álvarez, que és qui segurament molts voldrien com a substitut de Ferran Torres al Barça. Ja ens han dit a l'Esport i a Gigantes, i ho hem vist a les xarxes, que Deco és a Madrid. L'objectiu, parlar amb l'entorn del futbolista argentí per fer-lo blaugrana a partir d'aquesta temporada que no trigarà a començar. 2 minuts de pausa i ara venim.

0: Escolta, Alba, passa'm aquella caixa, que crec que està al caset de la gravació del dia 15 d'agost. Passa'm-la, sisplau.
1: Estadella, una cosa, en sèrio hem de vindre cada dia a posar el caset amb les gravacions dels millors moments de l'any?
0: Home, clar, si no, qui ho farà? Ho hem de fer nosaltres, collons!
1: Però que no hi ha gent treballant a l'estiu.
0: Hi ha gent i el Pere Mas.
2: Cada tarda d'estiu, de 3 a 4, els taloners millors moments.
1: Pues que posi el caset al Pere Mas, tu, que jo cada dia hi vindré amb l'Alzina Graells per posar el caset des de la Fuliola, saps què és això?
2: A l'estiu, la tonteria tampoc s'acaba.
3: RAC 1. Tots som un milió.

0: Saps que ara tens el teu aliat professional de la construcció i la reforma al mòbil? Perquè ja és aquí la nova app d'Obramat. Consulta preus i estoc, escanejant codis de barres, troba productes a l'instant amb una foto i crea llistes per projecte per agilitzar les compres i els pressupostos. És un consell, eh? Descarrega't ara la nova app. 20 anys construint junts. Obramat. Bum, bum, bum. Ara mateix un quart i mig de 12 de la nit. Ens queda una mica més d'una hora de Tu diràs, fent tertúlia amb el Ferran Correas, el Marc Marvà i la Marta Ramon. En Marc deia que Julián ha de ser el substitut de Ferran o ha de ser el nou jugador d'atac del Barça. A l'Esport Ferran, ja ho comentàvem ara, ho ha explicat i ho ha avançat, que Deco és a Madrid, perquè aquesta és, també la Marta ens ho ha anat dient els últims dies, l'única via que contempla el Barça en atac, si més no, a dia d'avui.
1: Sí, sí, sembla que ha agafat un avió aquesta tarda cap a Madrid amb la intenció de reunir-se amb l'entorn de Julián i suposo que... A veure, abans parlàvem de timings. Jo no crec que es pugui esperar molt, no? Recordo que el president Laporta va dir en el seu dia que l'oferta tenia data de caducitat, sí. que arribaria un moment que s'acabaria. Jo crec que la data de caducitat aquesta estarà sobre el dia 10, 12, bàsicament perquè el dia 10 és quan Julián ha de tornar a entrenar amb l'Atlético, el dia 12 és quan els internacionals s'incorporen aquí, i aquí crec que el que pugui passar amb Ferran també pot influir en un altre cas. No gaire més, també, perquè estarem a dies de l'inici de la Lliga, pel Barça no, perquè serà el dia 23, però ja quedarà menys, uh-huh. I hi haurà un moment que el Barça haurà de dir sí o no, i si és no, haurà d'anar a per un altre, sobretot si marxa Ferran, eh? Igual si no marxa, doncs mira, a mi em costa de veure, però si no, mira, vas tirant de Dejemi, de Gordon i de no sé, o de Hamza o de Dani Olmo. A mi Dani Olmo em sembla un bon jugador per jugar de fals nou, també. Però sí, sí, jo m'imagino, suposo que aquest viatge és per intentar veure com està la situació i què es pot fer.
0: Clar, que sé que tu parles.
1: Jo continuo veient complicat. Abans he donat una solució, que crec que seria una solució bona per totes les parts.
2: Estic amb tu, jo.
1: Però crec que és complicada perquè algunes d'aquestes parts no la veuen, o no volen veure-la.
0: Clar, però és que el termini que tu situes és d'aquí una setmana.
1: Sí, sí, no, home, clar, és que...
0: No,
1: sí,
0: i t'entenc, però...
1: El mercat acaba l'1 de setembre, no?, mm-hmm. aquest any. Però, m'imagino que Hansi Flick voldrà...
3: A Hansi Flick se li està fent ja una mica llarga la història.
1: Exacte. O sigui, Hansi Flick ja ens va deixar
3: clar ahir, sí, sí. Com se sentia.
1: Ahir ens deia que alguna cosa hi ha que fer. O sigui que tampoc pot passar molt més temps, perquè hauràs de buscar algun altre nou, i sí que és cert que hi ha pocs nous. O sigui, nous com a nous, Haaland, impossible. Harry Kane, impossible. Qui més veus? No sé, João Pedro, crec que està a punt de renovar pel Chelsea. És que tampoc hi ha tants.
2: Sí, sí, després ja són altres... ha sonat Krupi, Blaovic, però jo crec que... O sigui, entenc perfectament avui el que explica l'Esport, que és aquest viatge de Deco a Madrid. O sigui, s'entén perfectament perquè la situació és que comença a ser límit. O sigui, portem... plantejant el tema de Julián Álvarez des de principis de juny. Han passat primer al Mundial, s'ha acabat el Mundial, no, ara estan de vacances, però ara en una setmana Julián torna als entrenaments. Aleshores, o es resol abans, o com a mínim Julián el dia 10, que hi haurà dues situacions, o no es presenti els entrenaments, que és una cosa que em sorprendria molt, o l'altra, en cas que es presenti, és a mi, des de l'òptica Barça, el que em faria més por, entre cometes, perquè una conversa entre Julián i Simeone, Julián ho té molt clar, o Simeone segur que serà persuasiu per intentar-lo seduir que es quedi. Jo crec que Julián ho segueix tenint claríssim, Però, clar, del triangle, que és Barça, Atlètic de Madrid i Julián, jo crec que el que ho té més clar és Julián, perquè ja ha sortit en una zona mixta en el Mundial, i que se'n vol anar i que tothom sap quin és el seu somni. Vull dir, més clar, jo crec que el jugador ja no pot fer. El següent pas ja és no presentar-se el dia 10, però ho trobo fer-li forçant al jugador aquesta situació, crec
1: això
2: que
1: no fa, això no ho farà.
2: No ho farà i la trobo desmesurada. Per
0: I
2: tant,
0: em sembla bé que no ho faci.
2: Clar, perquè al final has de ser professional i anar allà i parlar amb Simeone i dir-li ja ha sortit en una zona mixta, ja t'ho he explicat, ja t'ho vaig dir el mes de febrer, perquè al final Julián el mes de febrer ja li comunica a Gilmarín i companyia la situació. Per tant, del triangle, Julián és el que ho té més clar. Ara Barça i Atlètic de Madrid haurien de ser capaços de ficar-se d'acord, perquè al cap i a la fin, no sé, o l'Atlètic de Madrid es creu molt que Simeone serà capaç de seduir-lo i que s'acabi quedant, etc. O ja, després les opcions B que pugui tenir el Barça, a mi no hi ha cap que m'agradi tant. Ara, que puguin funcionar, segur que poden acabar funcionant, i amb Hansi Flick d'entrenador, vull dir, hem vist un canvi de Rafinha increïble en les ordres de Hansi Flick. Vull dir que pot arribar Blaovic i començar a funcionar com no ha funcionat els últims 4 anys a la Juve. Però, ostres, a mi la veritat és que Julián és un jugador que n'hem parlat mil vegades, però que encaixen moltes coses, no només dins del camp, jo crec que també fora, en l'edat, en aquests lideratges que demana Flick, una mica és aquest clic que potser li necessita el Barça per poder plantar-te en moments decisius i esperar que hi hagi un jugador quan un partit dolent que et pugui fer un gol de falta o que et pugui fer un gol que et canvi un eliminatori. Ho vam veure amb Argentina, un gol en el minut 113 per tota l'escaire des de la frontal de l'àrea que va fer Julián, que això són jugadors molt assenyalats i jo crec que un és l'argentí per mi.
0: Si no és Julián, alternatives n'hi ha o no? Vull dir, perquè clar, si parlem de... Ara el Ferran ho situava més o menys d'aquí una setmana. Però el Barça s'ha entossudit molt amb Julián, és l'objectiu. Llavors, sempre hi ha el factor temporal de dir quedaran 15 dies, més o menys, pel tancament del mercat, i tothom sabrà que tu
2: necessites un nou.
0: Vols algú a dalt.
3: I... Sí, és que és així.
0: Clar.
3: O sigui... La situació és així, Miquel. O sigui, ara mateix no hi ha alternativa a Julián Álvarez, almenys no la contemplen de manera sòlida. És ara mateix tots els esforços centrats en Julián Álvarez. I després, clar, que l'alternativa sigui potser quedar-te sense aquest reforç, és que a mi se'm fa difícil d'imaginar, però és que ara mateix la situació està així.
0: I veurem si es desencalla o no, perquè el jugador, com dieu, no se li pot demanar que faci cap altre gest, digués... Vaja, que ens puguem imaginar, segurament,
1: no,
0: perquè...
1: El gest ja l'ha fet. Ara,
0: per això.
1: El següent pas, simplement, és, quan torni, anar i parlar amb Simeone i anar a parlar una altra vegada, no sé si amb Gilmarín, amb Cerezo, amb qui sigui, i dir-los, mira, és que no vull jugar aquí, que me'n vull anar al Barça. I, bueno, me'n vull anar al Barça, bàsicament, perquè l'Atleti de Madrid no és que no vulgui vendre Julián, és que no el vol vendre al Barça, perquè l'ha ofert a l'Arsenal, l'ha ofert al PSG, i Julián no vol anar ni a l'Arsenal ni al PSG, vol anar al Barça. És el següent pas. A no ser que hi hagi un altre pas, que, no sé, que és que el Barça o algú acabi negociant no amb Gilmarín, ni amb Mateu, ni amb
0: Apolo,
1: ni amb Enrique Cerezo, i parlin amb Apolo, que al final és qui és el propietari i és qui pugui dir, bueno, és que ens estan donant 100 quilos.
0: Bé, és que potser Simeone, si et donen 100 o 120 quilos, pot fitxar dos o tres jugadors que li puguin funcionar. Han fitxat Kang In-Li avui i que li puguin funcionar per fer rotllar l'equip. I si tu tens un jugador que no vol jugar al teu equip perquè vol jugar un altre, doncs segurament el millor que pots fer és desprendre-te'n. Tampoc no va ser la temporada passada una temporada en què Julián estigués jugant-ho tot, perquè també va tenir el seu sotrac de 3 mesos sense marcar cap gol, i Simeone el va fer suplent unes quantes vegades. Vull dir que no sé fins a quin punt també aquesta, diguem-ne, que relació paternal, paterno-filial entre l'un i l'altre és tal, o potser fins i tot els dos estarien contents de separar els camins de manera raonada, però de separar els camins.
2: Jo crec que Julián estaria encantat, vull dir, de separar camins amb... En aquest sentit, vull dir, ell marxa del Manchester City amb un propòsit i amb una idea d'anar a l'Atlètic de Madrid, amb un Atlètic de Madrid de canvis, d'idea i d'estil. Aquests canvis s'han produït, perquè és veritat, o sigui, el 4-0 que l'Atlètic de Madrid li fan al Barça aquest any en Copa, no? És el 4-0, o sigui, és producte d'un canvi d'estil de l'Atlètic de Madrid, amb Lookman, amb Julián, amb Juliano, o sigui, l'Atlètic de Madrid ha canviat, no és l'Atlètic de Madrid que va guanyar la Lliga amb... Que xutava o blanc,
0: amb Godín,
2: pentinava
0: Gavi...
2: Diego Costa i llavors treia un córner que s'acaba Gavi i rematava Godín. Així van fer 7 o 8 gols a la Lliga. Era una jugada d'estratègia, això, eh? O sigui, xutava o blanc, la pentinava Diego Costa contra un defensa, anava a córner, s'acaba el córner Gavi, rematava Godín i així van guanyar una Lliga. Vull dir...
0: Sí, perquè van fer el gol de córner, no? El Camp Nou en aquell
1: sí, sí.
0: partit.
1: Sí, sí, de Godín.
2: Aquesta jugada van fer, o sigui, en el Camp Nou. I això no és l'Atlètic de Madrid d'ara, però també està allunyat d'on venia Julián en el City. Però sí que és veritat que, igual que aquí en el Barça es parla que només hi ha Ferran, l'Atlètic de Madrid, si es queda sense Julián, només té Sorloth. Vull dir, hi ha una part en què entenc que Simeone... I és a dir, igual que tu, si des de l'òptica Barça sentia ahir el Fernando Polo, i ho trobo una cosa intel·ligent de dir, que si et vens a Ferran... tothom sabrà que tens
0: Clar.
2: Una morterada de calés i t'estaran esperant per, paraula de Fernando Polo, que m'encanta, que és emplomar-te, vale? Per emplomar-te i llavors cobrar-te més diners dels que toquen. Però a l'Atlètic de Madrid li passa el mateix, té a Sorloth i a Julián. Si es ven a Julián i no ha fet un altre fitxatge abans, li passarà el mateix. A qualsevol equip que vagi sap que estarà buscant un nou. Vull dir que jo entenc aquesta part de l'Atlètic de Madrid de dir, d'acord, al final marxes, no marxes, però si marxes espera't que fitxo un abans que tothom sàpiga que tinc 120 quilos a la caixa i m'estaran esperant per pagar 70 milions per Aslani quan em val 40. Vull dir que jo entenc també aquesta gestió per part de l'Atlètic de Madrid quan només té dos nous i un és... Hi ha molta diferència entre Sorloth i Julián.
0: Evidentment. Bueno, per començar, ja només física, un fa 2,50 i l'altre fa 1,75 m, però després, clar, són futbolistes molt diferents. I a més, si hi ha algun jugador que tu tens controlat ni que sigui a distància, per si no arriba Julián Álvarez, aquest jugador també s'haurà d'esperar i potser arriba un moment que diu, mira, escolta'm, jo falten 2 setmanes, 3 setmanes perquè comenci la Lliga, sigui la que sigui, l'espanyola, la italiana, la que sigui, i jo al final he de saber on he de caure mort, on he de jugar, m'he d'adaptar, etcètera, etcètera, i no em puc esperar més, per molt que siguis al Barça, perquè al final si d'estar esperant que surti bé o no el cas de Julián, doncs potser hi ha alguna altra opció que es pot liquidar abans d'hora.
1: I si no, Hamsat del Karim.
0: Sí?
1: No.
2: Jo, el més a prop de Julián, si Julián és el 10, jo Oyarzabal. Però claríssim, vull dir, és el 9-75 per mi. Ni Krupis, ni Blaovic, ni...
1: No vull pensar ara que vagis a tocar la porta de la Real per Oyarzabal.
2: No, espera que...
1: No vull ni pensar-ho, perquè això ho hem parlat aquests dies a Birmingham.
2: I et bueno, se't tiraran a sobre,
1: a Birmingham, no?
2: No,
1: a Barton, a Pontren, que és on està. Ojalà hagués estat a Birmingham. No, això ho hem parlat. És que el Barça, crec que ho he comentat alguna vegada, el Barça sembla que tingui prohibit fitxar jugadors de la Lliga Espanyola.
0: Sí.
1: O sigui, va per Julián, lío. Va per Joan García, lío.
2: Nico.
0: Nico.
1: Va Nico Williams, lío. Laporte, lío. No sé.
2: I el Madrid
1: Salinas, fitxa... Salinas sí, sí. del Racing, lío.
2: Sí. I el Madrid fitxa Carlos Espí, 25 quilos, sí, sí. ningú diu res.
0: No, home, evidentment.
1: 25, clàusula, vinga, endavant.
2: Com Joan. O sigui, Carlos Espí és el mateix que
0: sí,
2: Joan.
0: Sí, sí, 25, sí. És veritat ningú... que hi ha un component de rivalitat, etcètera, sí. etcètera, en el cas de Joan i del Barça. Però sí, sí, entenc el que dieu i ho comparteixo.
2: Però vaja, aniria per Oyarzabal. Sí,
0: 75 milions.
1: Liaria,
0: 75 milions de clàusula per Oyarzabal. Home, si estàs disposat a pagar-ne 100 o 120 per Julián, si no surt bé...
2: Crec que Oyarzabal té 30 anys, no? Sí. 29. Oye, Julián 25, òbviament.
0: 6.
2: 26. O sigui, per tant, són 3 anys de diferència.
0: I a Oyarzabal li queden 2 anys de contracte perquè l'acaba el 28.
2: Jo, amb els ulls tancats. Seria el fitxatge. Que entraríem a discutir si faria els 40 gols de Lewandowski o no, però és que Julián també entraríem a discutir si es farà o no. Vull dir, jo crec que són jugadors... Si el perfil que has triat és aquest, Oyarzabal és el que s'assembla més a Julián. Si haguessis triat anar per Harry Kane, doncs clar, no és Oyarzabal ni és Julián, eh? Harry Kane, un B de Harry Kane seria, no? Pues un Blaovic seria aquest estil. Però vaja, jo aniria per Oyarzabal.
0: Perquè, i amb això acabo aquest capítol. Ferran, tu abans comentaves Hamza així amb la boca petita i mig de broma, però es contempla, per exemple, que si no surt Julián amb Gordon, Adeyemi i el reforç puntual de Hamza, arribis al mercat d'hivern i després ja veurem si allà pots fer algun moviment o no?
1: Jo crec que es contempla, no sé si amb Hamza o no, però que es contempla que si no arriba Julián, doncs no juguis amb un davanter tipus Lewandowski, sinó que juguis amb un davanter... Ha passat aquesta temporada, eh? Hi ha hagut molts partits que no ha jugat amb Lewandowski, ha jugat amb Ferran. Pot jugar Ferran si es queda, que jo crec que no, però si no, que puguis jugar amb Adeyemi, amb Gordon o amb Dani Olmo. Jo crec que Dani Olmo... Jo recordo un dels millors partits del Barça, no sé si va ser aquesta... Crec que va ser aquesta temporada, em sembla que va ser el camp del Betis.
3: Sí, contra el Betis.
1: Que Dani Olmo va jugar de fals nou, i crec que és un dels millors partits del Barça i de Dani Olmo. Per tant...
3: I aquesta peça i aquest moviment li agrada molt a Hansi Flick, l'únic que Hansi Flick ho veu més per partits puntuals, sí, i situacions puntuals. Clar, no és la situació ideal. Hansi Flick això doncs no el convenç per tota la temporada.
1: I no, i per estones. I de fet, crec que bueno, sí, va ser ahir també... Allà li vam preguntar a Flick si Lamin...
3: Sí, li preguntàvem nosaltres des de RAC1, li vam fer aquesta pregunta, sí. I també com una qüestió més puntual que una altra cosa, perquè el veuen més en la posició que juga Lamin.
1: Que jo crec que Lamin acabarà jugant allà, però...
0: Quan ell vulgui.
1: Exacte, quan ell vulgui, i crec que encara no vol.
3: Exacte.
0: 20 minuts i les 12.

0: Marta, un parell de noms més de la jornada pel que fa al Barça. El primer és el de Joan Laporta. Avui ha reaparegut en públic, tot i que tímidament, per dir-ho així, per primera vegada des de l'arrítmia, i s'ha confirmat que Ter Stegen fa les maletes. De fet, ja l'han presentat a l'Ajax.
1: Sí, dos noms propis. Primer aquest, el de Visibu, al marge del cas Ferran, i aquests dos noms més a comentar. Visibu ha fet la seva presentació oficial i hem vist per primera vegada el president Joan Laporta des que va sortir de l'hospital en aquest acte protocolari de signatura del jove extrem esquerra belga de 18 anys que s'ha compromès amb el Barça fins al 2031 a canvi de 8,5 milions d'euros pagats al Bruges. Tindrà fitxa del filial i estarà en dinàmica del primer equip. Diumenge ja el vam sentir i el vam veure a l'estaig d'Anglaterra, i el més destacable, doncs això, veure el president Laporta ja fent de president amb normalitat. I l'altre nom propi a destacar és el de Ter Stegen, amb aquesta sessió ja oficial a l'Ajax fins a final de temporada, malgrat marxar a Amsterdam dissabte. No s'ha fet oficial fins avui per qüestions fiscals relacionades amb el seu contracte, i Ter Stegen ja ha fet les primeres declaracions com a porter de l'Ajax.
2: Quan vam començar a tenir contactes també amb el Jordi Cruyff, vaig tenir bones sensacions des del principi. A més, ja conec l'entrenador, ja conec alguns jugadors que són al club. És un club àmpliament reconegut, no només als Països Baixos, també als grans escenaris futbolístics. Hem de tornar al club allà on pertany i tinc moltes ganes de fer-ho.
3: Much looking forward to get it done.
0: Ter Stegen està acabant sent una nosa, i això que era capità i passava per ser un dels 5 millors porters d'Europa, segurament, fins i tot del món, no fa pas tant. Li queden, Marta, 2 anys de contracte, oi?
1: Sí, perquè acaba contracte Ter Stegen el 2028, o sigui que tornarem a parlar del futur i de la situació del porter del Barça.
0: Ara, que jo el que sí que desitjo és que no es lesioni més. I ho dic de debò.
1: Això estaria bé.
0: Perquè, sobretot per ell ja, per començar, perquè al final és un jugador que, i la Marta té l'historial mèdic de Ter Stegen, com si en fos la doctora gairebé, és un jugador que ha tingut lesions de tot tipus, que l'han apartat dels terrenys de joc constantment i que segurament l'han deixat l'última a Girona.
1: Ves que ha sigut 3 lesions amb 3 quiròfans en 2 anys, clar, en els 2 últims anys.
0: Sí, sí. No hi ha cap altra solució que aquesta.
4: Sí, sí. Jo crec que... Sí, recuperarà la regularitat, no? I, és a dir, que el Barça necessita que Ter Stegen recuperi la regularitat d'alguna manera, i el porter també. Llavors, tinc la sensació que aquí s'ha prioritzat el tema esportiu per davant de l'econòmic. I el Barça diu, mira, econòmicament no trauré un negoci d'aquí, però al final... Hi ha negocis en el món del futbol que no són econòmics, sinó que són esportius, i això és un negoci esportiu per intentar recuperar el jugador físicament. Ter Stegen va amb Mitchell, va amb Dali Blind, no? Blind de Girona també va cap allà. I ostres, abans repassava la plantilla, i d'aquell famós Ajax de De Jong i tot això, encara hi ha Kasper Dolberg, i encara hi ha algun jugador d'aleshores, vull dir que no sé si aquell Ajax parlava Ter Stegen de poder-lo recuperar. I a mi m'agrada, o sigui, és un equip ara que amb Mitchell, amb Ter Stegen, doncs ve de gust veure, vull dir, a veure com responen, i sobretot si Ter Stegen té continuïtat. Jo crec que al final no ha sigut un final bonic en el Barça, però ha sigut un porter clau en els últims anys, i per mi es mereix el millor, i que tant de bo pugui recuperar la continuïtat futbolística.
0: I amb Julian Brandt també a la plantilla, arribant lliure del Borussia Dortmund. O sigui que és un equip que, si Mitchell aconsegueix donar-li una estructura, com a mínim a nivell neerlandès, està jugant les prèvies de la Conference, però a nivell neerlandès, perquè la temporada passada el PSV li va passar la mà per la cara i va guanyar la Lliga per golejada, però a nivell neerlandès pugui tornar a rendir. Evidentment, a mi, per la part que em toca, espero que sigui així.
5: Per Mitchell.
0: Clar.
5: No, Ter Stegen, jo crec que ha estat un dels millors porters dels millors porters de la història del Barça, perquè ha estat molts anys aquí, 10 anys, però sí que és cert que des que la direcció esportiva va decidir que el porter per la propera dècada és Joan García i el va fitxar la temporada passada, l'estiu passat, jo crec que ell no ho va acceptar bé, no li va caure bé, va passar tot l'enrenou aquell després de la lesió de si eren 3 mesos de baixa, 4 mesos de baixa.
6: Ostres, el tuit aquell, ara m'has desbloquejat un record.
5: Que no va donar permís després al Barça perquè envies aquella lesió a la federació, que fins i tot li van treure la capitania uns dies perquè després allò es va reconduir. Al final van acabar sent més de 4 mesos, va acceptar el Girona. A veure, tenint en compte que, no sé, jo penso i dic, qui és millor, Ter Stegen o Chesney?
0: Ter Stegen.
5: De cap a peus, no? Amb qui estaríem més segurs a la porteria, o sigui, com a suplent de Joan García? Amb Ter Stegen, no? Però, i quan pagarà el Barça la fitxa de Ter Stegen? 90%, uh-huh. És a dir, es podria quedar perfectament, si tenia en compte que li pagues això, es podria quedar perfectament... com a porter suplent,
6: sí, sí.
5: No? Ja que li has de pagar pràcticament tota la fitxa, doncs te'l quedes. En canvi no, en canvi marxa i es queda Chesney. Per què marxa? Perquè jugui, sí, però és que jo crec que també marxa per un tema de vestidor.
0: Aquesta és la clau.
5: És a dir, Chesney, tot i que espero que Joan García no s'encostipi, però Chesney és un tio que fa vestidor, que dona suport als joves, que està bé amb els veterans...
1: I que sempre expliquen des de dins del vestidor que no té gens d'ego.
5: Exacte,
1: que està de tornada de tot...
0: No, clar, estava a Marbella.
5: A ell li dona igual si juga a la Copa
1: i
5: o no la juga.
1: I que, en canvi,
5: no
1: això és molt diferent, que Ter Stegen. Ah.
5: Ter Stegen es quedaria aquí i segurament potser acceptaria que no juga a la Lliga perquè sap que Joan García és number one, però possiblement voldria jugar a la Copa i si llavors Flick posa Joan García a la Copa com va fer aquesta última temporada, s'emprenyaria i, per tant, jo crec que és un tema més de vestidor.
0: Correcte, perquè si no, qualitativament parlant, clar, és que a més Ter Stegen es lesiona molt, però és que Chesney estava jubilat ja. Estava retirat i llavors és quan el truca al Barça.
6: Sí, no, però un apunt sobre Chesney de per què és respectat en el vestidor és perquè té una carrera increïble.
0: Això és claríssim.
6: Que aquí li fotem conya i tot, però aquest tio...
0: Bé, i les fa ell mateix, les conyes.
6: Sí, ell se n'en fot i tot per això, però vull dir que jo crec que una de les coses per les quals el respecten en el vestidor és la carrera que té aquest tio, que ha aconseguit el que ha aconseguit, un campió a la Sèrie A... va ser capaç d'aguantar la pressió de ser el substitut de Buffon després de 20 anys a la Juve i s'ho pren com s'ho pren, no? I a sobre ell es pren la seva carrera de la manera que se la pren quan és un porter superrespectat, però jo crec que això encara el fa ser més respectat en el vestidor, no? Jo crec que és que al final la seva carrera és molt bona i ha tingut una propina. Tercer any, no?
0: Correcte,
6: seu?
0: Sí.
6: Doncs 3 anys de propina.
1: Aquesta
6: de
1: és la tercera temporada.
6: Sí, sí.
0: Sí, sí, la tercera temporada del bo d'Antec. 11 minuts i la mitjanit. Ara venim.
7: Tu ho diràs amb Miquel Agut.
8: Hacer tu hogar más eficiente tiene muchas ventajas. Y en Leroy Merlin tenemos todo lo que necesitas. Soluciones de aislamiento, calefacción, climatización, energías renovables y dispositivos inteligentes para controlar tu consumo. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.
9: Atenció, gaudeix aquestes vacances estrenant cotxe. Arriben les rebaixes d'estiu d'Ocasión Plus. Aprofita 3.000, 5.000 i fins a 8.000 euros de descompte en milers de cotxes. Només aquest estiu, del 3 al 14 d'agost. Més de 120 centres per tot Espanya. Mulla't i vine a buscar el teu cotxe.
10: Bona nit. En el sorteig del cupon diari celebrat avui, el número premiat ha estat el...
11: 3.388, 03388.
10: Sèrie
11: 2002.
10: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. RAC 1.
12: Digui? Marc, què passa?
13: Pots saber per què no som aquí? El programa comença en 10 minuts i estic sol com un mussol.
12: Ah, que estem de vacances.
13: Però com de vacances? Que vacances ni que vacances? Que estem en ple capitalisme. Estem a la precarietat, però què us heu pensat? Que sou aristòcrates. Quina vergonya de vacances, diu. Immediatament cap aquí.
12: Marc, és que no et sento
13: escolta,
12: bé, eh?
13: No pengeu, eh? Ni us acudeixi penjar-me el telèfon. Vividors, bolxevics.
12: Marc.
13: Bandarres.
12: Marc.
10: De dilluns a divendres, d'una a dues del migdia, vostè primer, a RAC1, amb Marc Giró.
13: Així va el país. Així va el país.
10: RAC1. Tots som un milió.

0: 8 i la mitjanit, tu diràs RAC1 amb el Ferran Correas, amb el Marc Marvà, i anuncio canvi a les files de RAC1. Entra a l'estudi Quim Salvador. Hola, Quim, bona nit.
1: Hola, Miquel, molt bona nit.
0: Se'n va de l'estudi Marta Ramon. Gràcies, Marta, bona nit.
2: Bona nit, fins demà.
0: Va, va, bravo, bravo.
2: Ah, molt bé.
0: Bravo. Bravo, gràcies, Marta, eh?
2: Una abraçada a tots.
0: Una abraçada.
2: Que vagi bé,
0: bona nit. Adéu, adéu, bona nit. Aviam, Quim Salvador, Caroline Nicolí, hem de parlar d'un nom que alguns hem tingut el plaer de conèixer per primera vegada avui, jugadora brasilera que fitxa pel Barça, ha arribat avui a la ciutat, oficial ja el fitxatge, i és el més car que ha fet mai l'equip femení.
3: Sí, el Barça n'ha pagat al Manchester City 1.200.000 euros, superant amb escreix els 400.000 euros i escaig que va pagar per Keira Walsh, també al City.
0: Home, mira, el triple.
3: Sí, el 2022, ja fa uns anyets. És el més car del Barça, no és el més car del futbol femení. El rècord són el 1.600.000 euros que el London City, sí, el mateix club
0: correcte,
3: que ha fitxat aquest estiu, Alexia Mapileón, va pagar al PSG per la francesa Grace Jeyoro l'estiu passat. Centrem-nos en Caroline Nicolí, davantera, pot jugar en qualsevol de les posicions d'atac, té 26 anys, internacional amb la selecció absoluta brasilera, amb què ha jugat 59 partits i ha marcat 13 gols, i el darrer any i mig ha sumat 12 gols en 27 partits amb el Manchester City a la Lliga Femenina Anglesa. Abans havia jugat als Estats Units, al North Carolina Courage, va ser MVP de la Lliga Nord-Americana el 2023, i té experiència al futbol estatal, perquè la temporada 2021 va jugar al Madrid Club de Futbol.
0: Ah.
3: No al Real Madrid, que ningú es confongui, al Madrid Club de Futbol. Abans de jugar a la capital espanyola, havia estat sancionada 2 anys per un positiu d'endurobol quan encara jugava al futbol brasiler. Caroline Nicolí ha arribat aquest matí a Terrat al Prat, lluint, per cert, un pentinat especial per l'ocasió, amb unes trenes tenyides de blau i grana que dibuixaven un cor a la part dreta del seu cap. Sí, sí,
0: ah, com ara no sé per què, perquè jo no en sóc fan, ja em perdonaran, però com el d'Eurovisió, però
3: m'agafes amb un orsai que t'ha de
0: dir. És que no,
3: amb aquest tema.
0: No, mira, que jo tampoc no... No.
3: Euro què?
0: Jo tampoc no en sóc fan, ja em disculparan, però clar, el logotip és un cor,
4: molt
0: d'Eurovisió,
4: sí,
0: doncs llavors, clar, un cor blaugrana sí, fet amb trenes.
3: Fins aquí arriba, sí, doncs un...
0: D'acord.
3: Fet amb trenes de color blau.
0: Tu i jo parlant d'Eurovisió, Quim.
3: Qui ens ho havia de dir? Coses que passen a la ràdio mai vista. Ha arribat Caroline Nicolí, lluint aquest pentinat espectacular, i ha dit les primeres paraules com a futbolista culer.
5: Estic molt, molt contenta de ser aquí. Penso que és un somni fet realitat. Vinc per ser una més, per ajudar el Barcelona a ser al màxim nivell. Estic molt il·lusionada i tinc moltes ganes de començar.
3: Després ha passat revisió mèdica, ha saludat l'entrenador Pere Romeu, ha visitat l'estadi Johan Cruyff, i demà signarà contracte fins al 2030, just abans de la presentació, que està programada a la 1 del migdia al Camp Nou. Nicolí començarà els entrenaments amb el Barça dijous a Andorra, el primer dia de l'estada de pretemporada del femení blaugrana al Principat, i debutarà, si Pere Romeu creu convenient, però fa tota la pinta que sí, dimecres dia 12 contra el Montpellier, el Johan Cruyff, perquè aquest serà el primer amistós d'aquest estiu del femení blaugrana. El segon s'ha anunciat aquesta tarda, serà precisament contra el Manchester City, el seu exequip, dissabte 15 a la ciutat anglesa.
0: Perfecte. Vosaltres, Ferran, Marc, l'havíeu vist a jugar? En sabíeu alguna cosa? O avui, com a mi, us ha aparegut per primera vegada a la vida?
4: No, home, sabia que... No, a veure, no l'he vist jugar, però sabia que el Barça anava darrere seu, això sí. Jo crec que ve per, com a substituta de Salma Parayuelo, bàsicament, i és una bona futbolista. És a dir, el Barça ha perdut 4 futbolistes titulars, Alexia, Mapi, Ona i Salma Parayuelo, i ja està refent l'equip, com pot, perquè com deia el Quim, la pasta està en un altre lloc, s'està pagant molt per futbolistes, no és casual.
0: A Londres,
4: bueno, aquesta senyora té...
3: I a Lió.
4: Té diversos equips. O sigui,
3: la seva propietària.
4: Exacte, té diversos equips. Per tant, ho està fent com pot, ho està fent amb jugadores del planter i fitxant bé. És a dir, estic convençut que el Barça, per molt que hagi perdut a 4 futbolistes importants, alguna d'elles, o un parell, com Alexia i Mapi, que ja tenen una edat, No tinc cap dubte que guanyarà tots els títols aquí, a l'Estat, que guanyarà Supercopa, Copa i Lliga.
0: Si no hi ha alineació indeguda?
4: Si no hi ha alineació indeguda. I estic segur que tornarà a lluitar per estar a la final de la Champions.
1: Sí, tant de bo. Jo crec que entra... O sigui, el Barça entra en una època que és post-Alexia, una mica, no? Uh-huh. O sigui, llavors, aquí... Jo crec que el gran canvi serà... O sigui, és la primera època que arriben fitxatges grans, òbviament és el fitxatge més car de la història de la secció, i es veurà si la capacitat de la direcció esportiva per portar nous fitxatges de fora, també el fitxatge de la central, Van Asten, per substituir a Mapi, la brasilera per substituir a Salma. Jo crec que Alexia no tindrà substitut, és a dir, que li puguis veure la peça que arriba per substituir-la. Crec que Alexi està per sobre, et segueix faltant una lateral dret per substituir a una Batlle, i jo sóc una mica més escèptic que el Ferran, de veure fins a on arribarà a la Champions a aquest Barça. Tant de bo, pugui tornar a ser, seria la tercera final seguida, ho trobaria una barbaritat. Jo crec que de moment el millor rendiment que li ha donat al Barça femení fa 3 temporades.

0: Per mi la jugadora, quan està bé, més diferencial, que és Graham Hansen. Mm-hmm. Té a la millor davantera centre, que és
1: Eva
0: Pajor. Té a Patri, que és de les millors mitjentres que hi ha. Té a Aitana, que és tres pilotes d'or consecutives.
2: Clàudia Pina, que si no fa gols Pajor, te'ls fa Clàudia.
0: Exacte, té a Clàudia Pina. Té a Paredes, que és de les millors centrals del món. Té la millor portera del món. És que continua tenint un equipàs. Té a Laia Alexandre, que la temporada passada se la va passar pràcticament lesionada, sí, molt de temps, i la recuperes. Té, com deia el Marc, Serra Jordi, Julià, que venen per darrere. Tranquil·litat.
1: I Nicoli, qui és aquest fitxatge de l'equip femení? Ens ho explica a RAC1 la Soraya Chaui.
3: L'arribada de Caroline Nicoli simbolitza molt més que un fitxatge. És una declaració d'intencions. Aquest Barça està canviant la pell i després d'un estiu amb baixes importants necessita reinventar-se sense perdre la seva essència. La davantera internacional brasilera, amb experiència a la Lliga Espanyola amb el Madrid CFF, la Lliga Nord-Americana on va ser escollida MVP el 2023 i campiona de la Copa Amèrica el 2025 amb la canadenca, és exclusiva, imprevisible i amb un desequilibri capaç de trencar partits. Pot actuar tant d'extrem pur com de segona davantera. La seva tendència a diagonalitzar cap a dins és perfecta per obrir el carril exterior, un moviment més que conegut pels seguidors de l'equip blaugrana. El seu joc es podria definir per un bon canvi de ritme en l'1 contra 1, una gran capacitat per associar-se en els espais curts i una lectura ideal per atacar la línia defensiva rival en la pressió. Un perfil vertical que complementa a la perfecció l'estil de l'equip. Com a jugadora de 26 anys que arriba de la Lliga Femenina amb més impacte mundial actualment, l'anglesa, té tots els ingredients per entusiasmar els seguidors culers i pair els canvis rellevants d'aquest estiu. Aconseguirà adaptar-se al ritme blaugrana des del primer dia?
1: Doncs aquest interrogant ens deixa la Soraya, si aconseguirà adaptar-se al ritme blaugrana des del primer dia, però que representa profunditat i verticalitat. Per això el Ferran la comparava, per exemple, amb Salma Parayuelo, que ha deixat la disciplina del Barça aquest estiu i que era qui encarnava aquest perfil en el terreny de joc en les últimes temporades. Fem una pausa, tornem de seguida i ventilem la tertúlia, tot i que sé que el Ferran abans ja ha demostrat que tenia ganes de parlar del Madrid. En parlarem un moment.
4: Ah, sí?
1: Sí, en parlarem un moment, perquè sé que, vull dir, en Ferran, si avui m'ha dit que sí, que venia a la tertulera perquè havia de parlar del Madrid, llavors dic, reservem una estona perquè em pugui parlar. Això serà de seguida, d'aquí dos minuts.
5: Tu ho diràs, amb Miquel Agú. RAC 1.
6: A l'estiu, els tres essencials d'una dona cookie. Un vano, un folard i menjar un gelat de cucurutxo mirant els ulls del teu iogurint. S'ha de ser una mica porca.
5: Cada dia, de 12 a 1, la competència especial 50 anys. Amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió.
7: Fa 24 hores que la gent viu enganyada.
8: Per culpa teva.
9: Per culpa meva. Sí, tu també ets...
7: Sí, sóc corresponsable. Tenim a tot el país com gat i gos. Que això és un tema que ja toca abordar. Gossos.
10: Qui porti el gos al tren pot disfressar-se de gos passejant ni més ni menys que els gossos.
7: Hombre!
9: Tot ho vam fer amb bona intenció. Perdoni Catalunya i perdonin oients del món a RAC1.
7: Abordar.
5: Aquest estiu, el món a RAC1, amb Sergi Ambudio, de dilluns a divendres de 7 del matí a 12 del migdia.
11: La ràdio, sempre al teu servei, també a l'estiu.
5: RAC1, tots som un milió.

0: Caldirà, amb Miquel Agut.
1: Siendo el nuevo entrenador, los nuevos jugadores y entrenando muy fuerte. Quiere que sea como siempre he sido, feliz, alegre y haciendo mi fútbol.
2: Vinícius, que diu que Mourinho vol que sigui alegre i feliç. On el veus, Vinícius, Ferran, la temporada que ve? Vaja, què creus que passarà amb ell? Quin serà el desenllaç?
3: Jo crec que renovarà pel Madrid, finalment.
2: Renovarà?
3: Sí. No sé si és com fa.

0: però jo crec que Vinícius vol millorar el seu contracte. Sap que hi ha Mbappé al costat, que cobra més que ell, i la seva agència, sobretot, doncs estan... té contracte, no és que acabi contracte ara, però estan jugant per intentar tenir un millor contracte. Jo crec que acabarà renovant. També és cert que si es posa tonto Florentino és com és, i li dirà, mira, aquí tens la porta, porta'm 200 milions de l'Arsenal i te'n vas, però jo crec que acabarà renovant.
1: Em sorprendria ara que aquesta alçada ja marxi, no? Vull dir, tot i que el Madrid és especialista en moviments d'última hora a partir del 29 d'agost, però sí que és veritat que, o sigui, el que a mi em sorprendria és que arribi a Diomandé, que li sumis Vinícius, més Mbappé, no sé, veig molts jugadors a la mateixa posició, o sigui que pots jugar amb Diomandé a la dreta. Més que pel nivell de Diomandé, per la inversió que fa el club, no?
2: Clar, però si tu fitxes un jugador com Diomandé per uns 125 milions, més o menys, i a Vinícius li pagues una prima de renovació, clar, vull dir, ja no per la musculatura econòmica del club, sinó per fair plays, per totes...
0: En què saps 70 per Gonzalo?
2: 40.
0: 40 per Gonzalo i no sé quant per l'altre.
2: Per Valdepeñas, 8.
0: No, per
2: Palacios.
0: Per Palacios.
2: 10.
0: Sí, sí, 50, sí. Valdepeñas, no sé...
1: En total són 60.
0: Jacobo, la fàbrica és un no parar.
2: Fa honor al seu sobrenom,
0: no,
2: realment.
0: No, el que deia abans, al final és enginyeria financera, o sigui és Artur... qui va ser Artur?
1: Pjanic?
0: Artur Pjanic.
2: Sí,
0: Neto,
2: això.
0: Sí, va ser Neto. El Madrid està fent enginyeria financera, és el que deia abans, és que... Valdepeñas va a la Fiorentina per 8 milions, curiosament Mastantuono està a punt d'anar a la Fiorentina, s'ha dit, i segurament amb la fitxa que deu tenir Mastantuono la Fiorentina no la pagarà sencera, pagarà una bona part, bastant, al Real Madrid, que el que pagarà són els 8 milions aquests que li dona la Fiorentina, però clar, compten com ingrés els 8 milions.
1: Clar.
0: Aquí hi ha molta enginyeria financera que propiciarà que tingui calés per fitxar tot el que està fitxant. Al final ha pagat 20 per Dumfries, cerca Bernardo Silva i
1: Konaté
0: són gratis, però ha pagat quan? 60 per Cucurella?
1: Sí, són 60.
0: 60 per Cucurella, pagarà el que pagarà per Rodri, pagarà el que pagarà per Diomandé. Sí, tots aquests de la fàbrica li van donar calés i suposo que hi haurà alguna sortida més. No sé, crec que no serà Vinícius, però no sé... Digue-li Ibrahim.
1: Sí, Mastantuono segur ja, sí, i no sé, suma-li un altre extrem. És que si ve Diomandé alguna altra davanada a sortir, jo crec, perquè... I després de tot això m'està sorprenent el perfil baix de Mourinho. No
0: ha parlat.
2: Això m'ho ha dit molta gent, però clar, avui dèiem a la redacció, home, però si la Lliga no ha començat, no? Ja...
0: Sí, però no ha fet res.
1: Bueno, però Flick ha parlat, fixa't.
2: Bé, sí, no l'han presentat, no? Això és veritat.
1: Flick ha parlat, Mourinho no ha dit res encara, no sé.
2: Va parlar després del partit de l'altre dia a Àustria contra la Fiorentina i és l'únic dia que ha parlat.
1: Per això, vull dir que m'està sorprenent positivament. O, coneixent el personatge, està guardant tota la munició per el dia que aparegui. Però sí que davant d'aquests casos, no, de Vinícius, de, no sé, de l'arribada de Diomandé, de qualsevol opinió que pugui dir Mourinho al respecte de Vinícius, seria caldo de cultiu. I estic veient, per mi, una posició intel·ligent, de Mourinho. Ja molts diuen que han viscut a prop seu, que ha canviat molt en els últims anys i que no és el mateix Mourinho de fa 15 anys quan va arribar a Madrid. Però, clar...
2: Clar, però tu no creus que...
1: Som escèptics davant d'això.
2: No,
1: jo,
2: evidentment.
1: Jo ho soc.
2: Jo també. Però tu no creus que Florentino fitxa el Mourinho que va tenir...
0: Sí.
2: És a dir, que per Florentino no han passat 15 anys.
1: Ja, ja.
2: Perquè Florentino fitxa el Mourinho dels que va tenir.
0: Florentino va fitxar en el seu moment a Mourinho per destruir el Barça Guardiola, perquè acabava de... l'havia eliminat de la Champions.
2: Amb l'Inter.
0: I fitxa Mourinho per destruir el Barça de Guardiola, i jo crec que ara ha fitxat el Mourinho per destruir el Barça de Flick.
1: Clar. Sí, sí, sí.
2: Per això et dic que jo crec que el Tol anirà agafant.
0: No, estic convençut.
1: O quan li exigeixi, no?
0: Quan perdi... Espera't el primer penal que no li xiuli, no, una cosa d'aquestes.
2: Si és que arriba aquest moment.
0: Alguna vegada passa.
2: Una vegada, eh? Alguna vegada, bé, potser...
0: Bueno, i si no passa, ells creuen que passa.
2: Clar, clar, clar. No,
1: i ja si... creen la realitat, ells.
2: Clar, i si no pot fer una roda de premsa al pàrquing, directament, ja així, per... és igual. Deixem-ho estar. Aparquem l'actualitat del Madrid, repassem... Hola, Rubén Pérez, bona nit.
3: Bona nit, Miquel.
2: Repassem la resta de l'actualitat futbolística, i la primera és una notícia negativa, perquè Quique García s'ha lesionat, el davanter de l'Espanyol, el tendó del bíceps femoral, quiròfan a la vista.
3: Sí, superarà demà i el club no ha especificat el temps que estarà de baixa. Quique es va lesionar el darrer amistós contra el Middlesbrough, on va haver de ser substituït al minut 18 per molèsties físiques. Després de realitzar-se diferents proves mèdiques, s'ha confirmat que hi ha afectació al tendó i necessitarà ser intervingut. La baixa del davanter fa que Manolo González perdi el màxim golejador blanquiblau la temporada passada i obre una carpeta inesperada per a Monchi, que prioritzava reforçar ara mateix altres posicions com el centre de la defensa. Ara mateix els únics dos davanters centres disponibles són Roberto i Marcos Fernández. Hem buscat algun casos similars al de Quique per saber més o menys quan podria estar de baixa, i hem trobat dos recents al Real Madrid, precisament, que estàvem parlant ara, que són Militao i Mendy. El defensa brasiler es va lesionar el mes d'abril i el lateral francès al maig. Tots dos encara continuen amb els seus processos de recuperació. Així que veurem...
2: Entre 3 i 4 i encara estan de baixa. Clar, això estem parlant, Marc, del màxim golejador de l'Espanyol de la temporada passada. Com deia en Rubén, ara Monchi estava buscant altres àrees per reforçar, sobretot el centre de la defensa, i és un contratemps gros per l'Espanyol.
1: Sí, i també jo crec que per l'edat de Quique, no? Perquè hi ha un moment en què comparàs amb Militao i amb l'altre...
2: Mendy.
1: Vull dir, jo crec que ha semblat molt més el de Militao, que hi ha una part de l'edat en què s'hi ha d'entrar quiròfan... I
2: 36, oi? Hem dit que en tenia Quique?
1: Clar.
3: 36 anys, sí.
1: Vull dir que és un moment de davallada futbolística de la seva carrera, més sumat a una operació muscular, a veure com torna. Ja no és només l'operació, sinó jo crec que els dubtes de com pugui tornar. I sí que és veritat que va ser el màxim golejador perquè Puado va estar lesionat tot l'any.
2: Correcte.
1: L'Espanyol té a Puado i és on tindrà la pólvora aquesta temporada. Però si Quique no arriba en bones condicions, necessites, jo crec, un davanter suplent, que és el que seria Quique aquest any.
2: Més enllà d'això, esperem que tingui una bona recuperació, evidentment, Quique García, el jugador de l'Espanyol. Resta del futbol, avui hi ha menys actualitat pel que fa al UEFA, FIFA, Infantino, tot aquest enrenou, però alguna cosa hi ha, com per exemple que l'Associació de Futbol de Jordània ha acusat Infantino de xantatge.
3: Sí, ho ha fet el seu president, Ali Bin Al Hussein. Afirma que durant el Mundial li van comunicar que si donava suport a Infantino, aquest contribuiria enormement a ajudar la Federació Jordana. També ha denunciat els obstacles que ha tingut la seva selecció durant el torneig, on molts aficionats no van poder obtenir visats per viatjar als Estats Units, tot i tenir entrades. A més, el Hussein també ha anunciat, com altres federacions ja han fet, que no donarà suport a Infantino en les properes eleccions de la FIFA, que estan previstes pel mes de març de 2027. La situació de l'actual president de la FIFA és cada vegada més delicada, i per això, tal com ha informat el mitjà britànic The Times, ha organitzat una reunió d'urgència demà al Marroc amb tot l'equip directiu superior de la FIFA en resposta a les fortes crítiques internes després del fracàs del seu pla de crear una filial per privatitzar les seves competicions, el Mundial i el Mundial de Clubs.
2: Correcte. Això pel que fa a aquest cas, que cada dia ens ofereix alguna gota que va omplint més el got i algun dia més que altres. Ahir, per exemple, n'hi va haver més que no pas avui, però en tot cas destaquem el que ha passat en la jornada d'avui, com per exemple també, Rubén, que s'ha oficiat el funeral de Franco Baresi, l'exjugador del Milan i una de les grans llegendes del club i de la selecció italiana.
3: S'ha oficiat a la Basílica de Sant Ambròs de Milà i han acudit grans figures del futbol italià, especialment del Milan, com Seedorf, Maldini, Van Basten, entre d'altres. També milers d'aficionats del Milan que han acomiadat així a un dels seus grans ídols.

0: Només hi ha un capità, deien. Recordem que Baresi va ser el capità del Milan durant 15 dels 20 anys que va vestir la samarreta rosonera, amb la que va guanyar 6 títols de Lliga Italiana, 4 Supercopes d'Itàlia, 3 Copes d'Europa, 3 Supercopes d'Europa i 2 Copes Intercontinentals. També va ser una gran figura de la selecció italiana, aconseguint guanyar el Mundial de 1982 a Espanya.
1: I sent finalista del Mundial als Estats Units, que Itàlia va perdre. Digues.
2: Es va lesionar. El primer partit el van operar i va acabar jugant la final.
3: Es va trencar el menisc? Sí, el menisc, no? És que és increïble, això.
2: I va arribar a la final. I va arribar a la final.
3: O sigui, un menisc...
2: És un dels meus ídols.
3: 4 setmanes, no? Sí. Es va operar. No,
1: I llàstima que no la guanyés Itàlia, jo com a italianòfil...
2: Ningú tirava el fora de joc com ell.
1: Bueno, no, és que el fora de joc, la sortida de la pilota, l'anticipació, i perquè a més no era un jugador brut, que tu diguessis, no, o sigui, no era Rüdiger, per dir alguna cosa, que és un jugadoràs, sinó que era un jugador que tot era intel·ligència, no era el més ràpid, vaja, era un jugador avançat al seu temps, segurament. Més enllà de Baresi, Kang In-li és un altre nom del dia, jugador ja de l'Atlètic de Madrid.
0: Sí, s'està exercitant ja a Corea, el davanter asiàtic és el tercer fitxatge dels matalassers en aquest estiu, després de Hulman i Alejandro Grimaldo. Ja es prepara al costat d'un dels preparadors físics de l'Atlètic a l'espera que dijous tingui la primera presa de contacte amb els seus nous companys. Els de Solo s'enfrontaran al Manchester City diumenge a Seul. I un altre punt respecte al mercat de fitxatges que hem sabut fa uns minuts, el Trabzonspor turc ha anunciat fa uns minuts en un comunicat dirigit als seus aficionats que han iniciat converses amb Mohamed Salah per fitxar-lo, i a més també expliquen que l'egipci arribarà demà a les 12 del matí a Turquia. Moviment, podríem dir, inesperat.
1: Bé, clar, però no, aviam...
2: Converses, no, si arribes que...
1: Clar, si arribes que és que fitxa, perquè ja em semblava molt que un club anunciï que comença converses per fitxar algú. Hi ha calarons a Turquia, per
3: sí,
1: això.
3: Sí. Però, o sigui, és el fitxatge juntament amb Aubameyang al Depor.
0: El fitxatge random, no?
3: Home, totalment, o sigui, Trabzonspor, Salah...
1: Sí, sí. No, mira, ara em faràs mirar l'edat que té Salah, però vaja, potser algun anyet no encara li quedava, 34.
0: 34 anys.
3: Encara no ha fet Salah.
2: Tira.
1: Rubén, què més tens? Què més tens, Rubén? Aquest de la dreta, aquest? Tanqueu-li el micròfon, sisplau.
0: Que s'ha fet oficial aquesta tarda la sessió fins al 2028 de Rafa Mir a l'Aris de Salònica grec. El Sevilla, que no comptava amb ell, es farà càrrec del 93% de la fitxa. Mir, que va recórrer una condemna en primera instància a més de 8 anys de presó per agressió sexual amb violència, va obtenir la setmana passada l'autorització del passaport per poder jugar en alguna lliga estrangera. També ha estat notícia avui Leo Messi, que tal com ha confirmat la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, l'Argentina ha donat 80.000 euros per la reconstrucció de la Serra Oest de Madrid. En una piulada a la xarxa social X li ha donat les gràcies i li ha dit que els madrilenys esperen rebre l'aviat per donar-li l'aplaudiment que mereix.
1: Ayuso i Messi en una mateixa frase, Ferran, és una cosa que...
2: Explota el cap.
0: I avui també s'han disputat els partits corresponents al grup 2 de la 40a edició del torneig d'històrics. S'han classificat per les semifinals al Badalona, eliminant el Júpiter i la Montañesa. El rival dels badalonins serà l'Hospitalet. Demà es disputarà el grup 3, triple duel barceloní entre Horta, Martinenc i Sant Andreu.
1: Doncs aviam si com va tot i si guanya el Sant Andreu, ja m'ho permetrà.
3: Que vagi la gent al Guinardó.
1: Correcte.
3: A veure l'històrics, que val molt la pena.
1: En això hi estem totalment d'acord.
2: Vaig veure que l'altre grup em van anomenar millor jugador del triangular a Boris Garros.
3: Sí.
2: Jo el vaig entrenar.
3: Mira, tu vas entrenar a Boris,
2: els dos, a Boris i el seu germà, Roland Garros.
3: Sí.
2: No és cap broma,
1: es diu Roland. No, ja. Bueno, vaja, els
3: va
1: pare...
3: tornar a marcar, Boris, amb l'Hospi. Sí, o sigui, sí. Boris ha jugat a l'Atlètic Lleida i ha fitxat per l'Hospi i
1: els
3: comença a sucant.
1: On jugava, Boris?
3: A l'Atlètic Lleida.
1: Els fulanos, que diu l'Oriol Jové del Torriuràs.
2: Ah, Boris ha jugat a molts equips.
1: Però escolta, sí. Els pares uns catxondos, per posar-li Roland, també...
2: Els agradava el tenis, Roland, i Boris, per Becker.
1: Vaja.
3: Clar.
1: Doncs ho deixarem aquí, perquè si no encara rebrem una trucada dels al·ludits al 902-477-100.
3: Si truca Boris ara, m'encantaria.
1: Bé, li deixarem 30 segons. Tenim el Martí Villegas a la producció. Si truca Boris Garros...
3: Mira, et vaig explicar una anècdota amb el Boris. Era un dels... Ha sigut jugador professional, però li encantava jugar a la Lliga de Socis, a Boris. Sabeu la Lliga de Socis aquella que feia el Barça? I fèiem un grup de jugadors... I clar, la final la jugaves al Camp Nou, el grup de socis del Barça, clar. Jo jugava amb l'equip de Boris, llavors anàvem, era fer trampa, cada any arribàvem a la final.
1: Però la guanyava o no?
3: Sí, sí, l'ha guanyat bastants anys, i Boris era... A final de temporada ja acaba la temporada i sempre deia, bueno, jugarem aquest any al Camp Nou, i deia, bueno, si t'apuntes tu a l'equip sí que jugarem al torneig.
2: Molt bo, molt bo.
3: Era un crac, sí, sí.
1: Molt bo, i va tenir un entrenador espectacular.
2: T'he de dir que quan jugaven a la Penyanguera els dos germans, per mi,
1: El Bor a l'altre.
2: Millor Roland que Boris.
1: Bé, aquest meló l'obrirem un altre dia, els tindrem els dos aquí i els ho diràs a la cara.
3: Ferran, passarem el tall a Boris.
1: I serà l'última cosa que faràs a la vida. Ferran Correas, gràcies, fins la setmana que ve.
2: Vinga, bona nit.
1: Bona nit, Marc Marvà.
3: Bona nit, Miquel.
1: Bona nit, Rubén Pérez.
0: Bona nit, Miquel.
1: Publicitat i venim amb el tram final del Tu diràs.

0: El que fa aquesta setmana, avui, ha estat el dia de més calor, eh?
1: Sí, avui 43 graus, ho deies, al començar a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, un punt que ja ha arribat no una, dues o tres vegades als 40 graus, sinó que els ha superat i en escreix.
2: Aquest any el curs que ve començarà com començarà, no està condicionat per les proves PISA, però sí que és veritat que en la reflexió...
3: Tot Catalunya està amb altres d'incendi, però sobretot a Ponent i a la part sud de Catalunya.
4: Aquest estiu de 8 a 9, no ho sé, amb Montse Martí.
0: Tot el que heu de saber aquest estiu us ho explicarem cada vespre a les 8.
4: RAC 1. Tots som un milió.
5: RAC 1. Tot el contingut de RAC 1 també a les xarxes socials.
6: Vídeos i històries exclusives.
5: Notícies.
6: Entrevistes.
5: Reportatges.
6: Descobriu com és la ràdio per dins.
4: Twitter, RAC 1. Instagram i TikTok.
6: RAC 1 oficial.
4: RAC 1.
6: Seguiu-nos.
4: Tots som 1. A RAC 1, tu diràs, amb Miquel Agut.

0: Dos minuts de les 12. Sempre entren junts a l'estudi de RAC1 el Nil Piera. Hola, Nil, bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: I el Martí Villegas. Bona nit, Martí.
2: Bona nit, Miquel.
0: Els hem d'aguantar la redacció i, a més, ara entren junts a l'estudi. No us prometo res, no us prometo res. Començarem amb el Martí, perquè així tanquem el bloc futbolístic d'on venim durant tota la nit. I avui hi ha hagut una doble presentació al Centre d'Esports Sabadell. D'una banda, Pere Pons, de l'altra, Pipa.
3: Sí, tots els jugadors presentats aquest matí a la nova Creu Alta venen a portar experiència i lideratge a l'equip. D'una banda, Pere Pons, que després de 4 temporades a l'AEK Larnaca xipriota, torna al futbol espanyol amb ganes de reivindicar-se i de demostrar el seu talent. Un document, Miquel, ha parlat sobre el Girona i els enfrontaments d'aquesta temporada a segona divisió.
4: Serà estrany, mai he pogut jugar contra ells, i serà estrany, però sí, m'ha ve de gust, no? Al final jo ara defenso els colors del Sabadell i aniré a mort amb el Sabadell, però està clar que bueno, el sentiment que tinc al Girona sempre hi serà. Serà estrany, serà curiós, doncs, sobretot trepitjar Montilivi.
3: I l'altre nom del dia, ho dèiem abans, en clau Sabadell, és el de Gonzalo Ávila Pipa, el lateral d'Esparreguera i exjugador de l'Espanyol, també torna a casa després de 5 anys, on ha passat per Anglaterra, Grècia i Bulgària. Arriba procedent de Ludogorets, i aquestes han estat les seves primeres impressions sobre el conjunt arlequinat.
5: Un grupo muy bueno y trabajador, el cuerpo técnico transmite lo que quiere y que tanto a nivel físico como mental estemos muy bien preparados, y yo creo que todo el mundo lo siente y lo nota en el vestuario. Yo creo que hay muy buen grupo y muy buen ambiente.
3: Dos reforços de cara al retorn del Sabadell a segona divisió, que, recordem, serà el 17 d'agost al Molinón contra l'Sporting. Abans, però, els de Ferran Costa disputaran dos amistosos més aquest divendres a 6:45 contra el Girona i diumenge a 9:00 de la nit contra l'Olot.
0: Doncs això és el que ens deixa l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell. Gràcies, Martí.
3: Bona nit.
0: I el nom del dia, Nil, fora del futbol, és el Diris Thió, primera medalla d'or avui als europeus de París.
1: Sí, la nadadora barcelonina continua de dolç i avui ha sumat dues noves medalles al seu palmarès, un or en solitari i una plata per equips. La primera d'elles l'ha aconseguit aquest matí a la final de solo tècnic de natació artística, en què ha acabat en primera posició després d'executar a la perfecció una rutina de gran dificultat. Thió ha aconseguit l'or que tant se li estava resistint en aquest europeu després de superar la bielorrusa Vasilina Kandoshka i l'alemanya Clara Bleyer, les dues nedadores que ahir van quedar davant seu en el solo lliure. La barcelonina s'ha mostrat molt contenta amb el seu triomf un cop ha acabat la final.
6: Doncs molt contenta, supercontenta d'aquesta medalla i també de com he nedat, perquè realment m'he sentit molt bé. Ara faltarà veure el vídeo, però així de primeres sensacions, els elements tècnics me'ls he notat bastant bé i també he connectat molt amb la música i he pogut ballar i disfrutar la coreografia.
1: Bé, sentia Miri Estió parlar de la seva connexió amb la música. Per l'ocasió, la barcelonina ha triat la cançó Mio Cristo Piange Diamante de Rosalía, una cançó molt emotiva que ha estat capdalt per Thió a l'hora d'aconseguir l'èxit amb aquesta rutina, i això ho reconeixia ella mateixa.
6: És una cançó que m'encanta, que ja des del primer moment que la vam començar a muntar m'agrada moltíssim i connecto molt amb ella, i també gràcies a la Gemma, a l'Andreu, a la Judit i a l'Andrea, que m'han ajudat, cada un amb la seva especialitat, m'han ajudat a crear aquest solo tan xulo.
1: La segona medalla del dia per Thió ha estat una plata, la final de rutina tècnica per equips, un combinat espanyol que compta amb un total de 4 catalanes i que s'ha quedat a 7 punts de la primera plaça que ha acabat ocupant la selecció russa. Amb les dues aconseguides avui, Thió suma ja 5 medalles en aquest europeu, un or, 3 plates i un bronze, i demà, a partir de les 3, tindrà l'oportunitat de sumar una nova medalla a la final de rutina acrobàtica per aquí.
0: Perfecte, Nil, gràcies.
1: A tu, bona nit.
0: Bona nit. Torna a l'estudi de RAC1 el Quim Salvador, perquè tenim motor. Quim, aquest cap de setmana reprèn el Mundial de MotoGP amb el Gran Premi de la Gran Bretanya a Silverstone, i avui hem sabut que hi participarà Pol Espargaró, però perquè no hi participarà Maverick Viñales.
7: Sí, el pilot empordanès, que està patint un calvari de lesions des de fa més d'un any, ha continuat buscant durant l'aturada de 3 setmanes el motiu de la manca de força que afecta el seu braç esquerre, i li han trobat que té un esquinçament del múscul infraespinós de l'espatlla esquerra i no podrà disputar, per tant, Viñales la 12a cita de la temporada, que marcarà l'inici de la segona meitat del campionat. A més de la lesió, la relació de Viñales amb KTM no és bona, des que el pilot de Rosa sap que no continuarà i això el deixa sense moto o MotoGP per l'any que ve, i recentment fins i tot s'han publicat informacions que diuen que ja no tornarà a pilotar pel seu equip, el Tech 3, satèl·lit de KTM, aquesta temporada. Ell ho ha desmentit categòricament a les xarxes i, de fet, el comunicat oficial d'avui de la marca diu que l'esperen per la pròxima cita al Gran Premi de l'Aragó de finals d'agost. El substituirà a Anglaterra, com dius, un altre català,
0: sí.
7: Pol Espargaró, pilot de proves i suplent de KTM. De fet, ja havia de substituir Viñales al Gran Premi d'Espanya a Jerez, però no va poder per lesió. Per tant, Pol Espargaró s'estrenarà aquesta temporada en aquest Gran Premi de la Gran Bretanya. A Silverstone també reapareixerà Marco Bezzecchi. Diu que encara no està al 100%. Es va trencar la clavícula esquerra Sachsenring abans de l'aturada, i és el quart del campionat a 22 punts del líder, que és el seu company d'Aprilia, Jorge Martín. Recordem que Marc Márquez és tercer a la general a només 18 punts del liderat. I encara a MotoGP, Miquel, l'equip Trackhouse, satèl·lit d'Aprilia, ha anunciat la renovació del pilot madrileny Raúl Fernández.
0: A punt de motor, fet. Gràcies, Quim.
7: Bona nit.
0: Ens actualitzem ara més enllà dels esports amb la Júlia Manero. Bona nit.
2: Bona nit. Doncs mira, us explico que tenim novetats sobre el polèmic àtic al barri de Chamberí d'Isabel Díaz Ayuso. Segons ha avançat el diari El País, fonts properes a l'operació han confirmat que el pis li hauria costat al govern d'Ayuso 6,3 milions d'euros. L'operació, a més, inclouria una comissió del 3% a la immobiliària de luxe, que suposarien 189.000 euros més. Recordem que després d'una lleu de crítiques, el govern de Madrid va anunciar la venda del pis i que amb els diners reconstruiria les zones afectades pels incendis. I a Ceuta, un dels principals punts d'interès ara mateix és l'atenció dels menors no acompanyats que encara volten per la ciutat. En són un miler i el govern espanyol comença a moure fils per reubicar-los en la resta de comunitats autònomes. Ara bé, no tots els partits hi posen bona cara. És el cas del PP, Vox i fins i tot de casa nostra, Junts per Catalunya. Tot i això, la ministra i portaveu Elma Sainz ha fet una crida als governs de les comunitats a col·laborar.
8: Indudablemente apelo a la responsabilidad del conjunto de comunidades autónomas, por supuesto también las gobernadas por el Partido Popular, para dar atención, y el Gobierno de España, lo importante es ese compromiso y ese acompañamiento con esta habilitación de esta partida extraordinaria.
2: Mentrestant, el govern espanyol també mobilitzarà 25 milions d'euros per reforçar l'atenció dels joves a Ceuta. I pel que fa al temps, aquest dimecres ens llevarem amb un cel serè arreu del territori i el matí serà assolellat, excepte al vessant nord del Pirineu, on persistiran els núvols baixos. La temperatura es mantindrà força semblant a la d'avui i a les hores centrals del dia parlarem de valors màxims propers als 37 o 38 graus al Pla de Lleida i entre 33 i 35 graus a l'interior. L'aixafogor es mantindrà a la costa, però es notarà una lleugera refrescada als indrets on durant els dimarts hagi plogut. De cara a la tarda podran tenir nous xàfecs al Pirineu i Prepirineu Oriental, però seran més dispersos i menys extensos.
0: Gràcies, Júlia. Bona
2: Gràcies,
0: nit.
2: Gràcies, bona nit.
0: Senyals horaris. I puntual, com sempre, arriba el Carlos Roger amb l'últim minut. Procedeixi, senyor Roger, sisplau.
9: Gràcies. En ciclisme al Tour de França femení, Marlène Rousset ha guanyat la quarta etapa després de fer una gran contrarrellotge de 21 quilòmetres. Amb aquesta victòria, la ciclista suïssa del Movistar es posa líder de la classificació general. Per la seva banda, la catalana Paula Blasi ha estat onzena i ocupa la setena posició a la general. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació del porter islandès Víctor Gudjonsson fins al 2029, un moviment important per assegurar la porteria blaugrana després de la sortida d'Emil Nielsen. Aquesta darrera temporada, l'islandès ha estat el porter amb millor percentatge d'aturades a la Lliga Sobal. I en uns últims apunts en tenis, a l'Obert de Montreal, el balear Jaume Munar s'ha hagut de retirar la primera ronda. D'altra banda, Pablo Carreño ha perdut davant el francès Roger en tres sets, mentre que Dani Mérida ha avançat a la següent ronda després de guanyar el canadenc Liam Draxel per 3-6, 6-4 i 6-4.
0: Gràcies, Carlos. Ah.

0: Doncs marxem, així xiulant, estan a la redacció, ara van venir cap a l'estudi per acomiadar-se tots plegats dels oients del Tu diràs de RAC1. Demà més, a partir de 2:15, una altra vegada, i evidentment des de primera hora del matí al món a RAC1, tota l'actualitat esportiva, el 14-15, el versió, el... no ho sé, vaja, en fi, a tota la graella de RAC1, amb la redacció d'esports d'aquesta santa casa. Marxem demà més, a 2:15, us tornem a esperar aquí amb tota l'actualitat esportiva del dia. Bona nit i descanseu.
1: Tu diràs. Estic.

0: RAC 1. Tots som 1. Reconcentrat de podcast. Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. El podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
1: Bon dia, bona tarda, bona nit. Avui, si ens escolteu de manera cronològica, tanquem la tercera temporada del Tranquil·lament. Quan vam començar aquest projecte amb el Xavier, ni en els nostres millors somnis ens vam imaginar que us acompanyaríem durant tres temporades i gairebé una cinquantena de temes. Vosaltres heu fet que aquestes converses es converteixin en un dels podcasts més descarregats de RAC+1 i no podem fer més que donar-vos les gràcies. I si tot va bé, esperem retrobar-vos molt aviat. Tot això us ho explico perquè rebem moltes consultes al ment@rac1.net, les podeu continuar enviant, però el destí ha fet que avui en responguem una que la vam rebre just al principi d'aquesta temporada. I ara que ens disposem a tancar la paradeta, en respondrem una de quan la vam obrir. Diu la Mònica: just ara, que acaben les vacances, m'he adonat que tinc un problema de velocitat amb el meu marit. I això ha convertit aquest estiu en un malson. He passat una temporada personalment molt complicada i necessitava sortir, marxar, fer coses, visitar ciutats, museus i tot el que sigui possible. Ho necessitava per cremar l'estrès i m'he trobat amb el meu marit que volia tot el contrari. Però no ara, ell sempre ha sigut així. Sortir, però a la cantonada. Fer un viatge, però de cap de setmana. I sempre amb la calma, el relax i la parsimònia. No crec que això afecti la nostra relació, diu la Mònica, però us plantejo la pregunta que li faig a ell quan hi ha bronca. Com pots viure la vida amb tan poca ambició? Aquí us ho deixo. Xavier, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: I avui ens acompanya el Xavier Montero, psicòleg i membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya. Xavier, benvingut.
3: Hola, bona tarda.
1: Jo us deixo el marrón damunt de la taula i vosaltres hi comenceu a discutir. Com pots viure la vida amb tan poca ambició? Xavier Guix, una persona passiva és una persona que té poca ambició a la vida?
2: No, és que aquí jo començo per distingir un parell de cosetes, no? Que ja n'hi hem parlat.
1: Et dic passiva perquè diu que no vol anar gaire lluny, eh? Després entrarem en debat sobre si això vol dir ser passiu o no.
2: Exacte.
1: Perquè potser hi ha una persona molt activa que tampoc no vol anar gaire lluny.
2: Jo distingeixo entre activació a nivell energètic i nivell de tensió que viu la persona. Llavors, el nivell energètic es mou entre el vigor i la vitalitat i la fatiga i el cansament. Llavors, hi ha persones que resulta que, per una cosa estranya que tenim els humans, que es diu arousal, algunes persones, amb molt poquet esforç, sí, amb molt poquet moviment,
1: sí,
2: ja en tenen prou.
1: Mm.
2: Ja, la seva vitalitat ja està plena. I, en canvi, hi ha persones
1: sí,
2: que
1: tenen el dipòsit ple, però la que amb el cotxe van a la cantonada, ja s'ha acabat.
2: Ja està. Però ja està perquè ja en tenen prou, és a dir, no necessiten més. I en canvi et trobaràs al contrari, aquelles persones que han sortit de festa, han anat al sopar, després anem a fer una copa...
1: Incombustibles.
2: Anem a una altra copa...
1: Jo els admiro.
2: I a les 7 del matí encara estan preguntant on anem ara.
1: Sí, sí.
2: És a dir,
1: que la gent els hi pregunta què t'has pres.
2: Sí, però això també pot passar.
1: Què és què, clar. Perquè...
2: Per tant, aquest nivell diferent de sentir aquestes necessitats bàsiques energètiques són una realitat del ser humà.
1: Mm.
2: I forma part de la nostra idiosincràsia i diferència, que ens diferencia els uns dels altres. Per tant, potser aquesta senyora que ens ha escrit...
1: La Mònica,
2: el problema no és el seu que sigui un home passiu, sinó és un home que potser en poc i en té prou. Però en té prou de debò. No és que no sigui ambiciós, no és que no ho vulgui més.
1: Tu creus que no està fingint?
2: No.
1: Tu creus que realment les vacances que li ha proposat la seva parella...
2: Ja en té prou. I en canvi ell és al revés. No en tindria mai prou, és a dir, haurien d'anar més.
1: Ella diu que ho fa perquè necessita cremar estrès, eh? Perquè té aquesta ànsia. Potser ell també necessita cremar estrès i no li fa falta.
2: No, és que no, segurament no arriba a aquest nivell.
1: Segurament no necessita cremar tot això.
2: No, perquè llavors ve el nivell de tensió que es mou entre l'ansietat i la por i la calma i la quietud. Llavors, hi ha gent que combina molt bé això. Calma, mirar d'estar en un nivell energètic que tingui vitalitat, però no necessita gran cosa més. I ens trobem al contrari. Gent que el que necessita és molt moviment i sentir-se estressada, fins i tot. Noi, és la idiosincràsia del ser humà.
1: Tu m'estàs dient que dues persones amb l'energia per igual, un l'acabarà més aviat i l'altre li durarà més.
2: Exacte.
1: Amb l'energia per igual.
2: No és que li duri més, no. És que necessita esgotar-la més. Més. Necessita gastar-la més.
1: Xavier Montero, trasllado la pregunta. Com pots viure la vida amb tan poca ambició? Que és una frase molt dura, tot i que la Mònica ja diu que l'utilitza quan hi ha bronca. Per tant, dedueixo que el tema genera tensions en aquesta relació.
3: Bé, bona tarda.
1: Benvingut.
3: Jo, seguint el que diu el meu col·lega,
1: sí, el Xavier. Avui és el dia del Xavier.
3: Del Xavier, som el dia dels tocallos. Seria important, m'adreço a la Mònica,
1: sí,
3: que les dues persones interpretessin el que és l'ambició. Què entén un per ambició i què entén l'altre per ambició.
1: Ella entén que ell està assegut al sofà i ja està. I ella vol el sofà, però vol el museu, vol la pel·lícula, vol el viatge, vol el que sigui. Bueno, per tant, ella entén que aquest senyor no vol veure món.
3: Són dos tipus d'ambicions i dos tipus de motivacions molt, molt diferents. I aquí el que veig és, bàsicament, aquí no farem teràpia ni psicoterapia,
1: no, aquí sabem el que sabem.
3: Veig des de lluny un problema de comunicació, de que aquí mai hem parlat de res. És dir,
1: la bronca hi ha sigut, perquè ja ens ho diu, eh? Li dic això quan hi ha bronca.
3: La bronca hi ha sigut, però ell l'ha percebut com una bronca o com una conversa?
1: Ah, no ho sabem.
3: Millor per ella, que va tan estressada i tan energètica, com deia el Xavier, o millor és una bronca. I per ell diu, bueno...
1: Tu consideres que una persona que no tingui ànsia de viatjar, que no tingui ànsia de bellugar-se gaire, que no tingui ànsia de tenir gaire relacions socials, no vol dir que tingui poca ambició?
3: No, millor l'ambició és llegir molts llibres.
1: És una ambició diferent.
3: O fer molts... tu imagina't que la teva parella es passa... 3 hores fent un puzzle, un trencaclosques d'aquests...
1: Ui, no ho suportaria jo, això, eh? Això és el divorci immediat.
3: Escolta.
1: 3 hores m'estàs dient...
3: Això és una ambició, eh? És un repte, eh?
1: No, ambició, pel meu cas, el repte seria aconseguir fer-lo sense perdre els nervis. Aquest sí que seria el repte.
3: Obrir la caixa, trobar-se 1.000 peces, desendreçades... I llavors te les poses, te les classifiques per colors i tal...
1: A mi, això que m'estem explicant, em genera allò que aquesta pel·lícula ara està tan de moda, del revés, em genera ansietat, aquesta imatge.
3: A mi també, però això...
1: Però persones que... O sigui, una persona pot ser que un trencaclosques el completi, el deixi en un estat de satisfacció.
3: Per tu pot ser una finestra d'avorriment...
1: Totalment, ja t'ho dic ara.
3: I per l'altra persona és, bueno, el sumum.
1: Això, aplicat a unes vacances, és complicat. N'hem parlat alguna vegada. Ara, si ens escolteu cronològicament, ens adrecem en un espai de relax, de descans, també d'avions, de viatges i tot això. Aquesta parella ho té o ho tenia complicat, ens ho va explicar al principi de la temporada, ho hem resolt avui, veurem com li van, si encara estan junts o no estan junts aquesta temporada.
2: Sí,
1: però,
2: que seran junts.
1: Bueno, no ho sé, aquí tenim una persona que la seva ambició és viatjar i moure's i l'altra no vol fer res.
2: Sí, però s'ha juntat amb una persona que ja fa temps que sap que és així.
1: Sí, això també ho diu.
2: Aleshores, aquí el tema no és si ara es troben en aquest cas i cada any es troben en aquest cas, perquè cada any es troba en el mateix cas. Per tant, és el tema o no està resolt definitivament, de dir, escolta, mira, jo prefereixo això, jo m'estimo més a fer aquest tot allò, o hi ha unes vacances que les podem fer junts fins aquí, i aquesta altra part ja la faré jo, perquè jo disfrutaré més fent això que no pas tu. És a dir, o ho resolen definitivament, si no cada any es trobaran el mateix problema, i cada any tindran la mateixa discussió. Però un cop s'ha acabat aquesta discussió, i un cop s'ha acabat a l'estiu, què? Què fem? Perquè és que continuaran estant junts.
1: També vull extreure una cosa de la Mònica. Ara diferenciarem persones actives i passives. Ella diu... Necessito fer moltes coses perquè he tingut una temporada on he passat molt d'estrès. Com veus aquesta lectura...
3: Hem d'entendre el que és l'estrès i què interpreta aquesta persona per l'estrès. És a dir, si ella ve d'un món laboral molt estressat, vale? Això és, diguéssim, una dinàmica que la porta, de manera normal, sí, a continuar aquest nivell d'estrès amb les vacances. Cosa que el seu marit, que no sabem què fa, millor porta un altre ritme de
1: treball. Avui ens falta molta informació.
3: Ens falta informació.
1: Avui sí.
3: Si més no, és un cas curiós, sí, i un cas molt...
1: Però vull dir, et sembla una bona solució patir molt d'estrès durant una temporada i... eliminar-lo fent moltes coses durant una època d'estiu?
3: Però no, però el que em sobte és que faig servir la paraula patir d'estrès. Mm. Estar estrès, perquè la vida és una muntanya russa.
1: Sí, sí.
3: Vale? Llavors, no has de patir, has de conviure amb l'estrès. Vale? Aquesta és una mica la perspectiva que jo hi veig. Clar, posem a l'estigma aquest de patir l'estrès o les vacances ens ho han de passar bomba.
1: Exacte.
3: Com una obligació, i aquesta obligació estressa.
1: O sigui, encara li generarà més estrès,
2: no,
1: això.
2: Dona compte d'una cosa.
1: O sigui, cremar estrès li generarà més estrès.
2: Però és que ella la busca, aquest estrès.
3: Clar.
2: És un addicte.
1: Ella, bueno, no, ella vol fer coses per no tenir aquest estrès.
2: No, però al darrere de tot això, hem dit, ja de bon començament, darrere de tot això hi ha una manera de funcionar en la que ella té corporalment, físicament, té una necessitat que la seva parella no té. Mm. Aleshores, ella ha trobat una solució a la vida, que és fer moltes coses.
1: Sí.
2: Llavors, a la feina ja fa moltes coses, sí, i s'estressa.
1: Sí, que l'estressen.
2: Quan
1: sí.
2: surti de la feina sí. i se'n vagi de viatge, sí. què farà?
1: Moltes coses.
2: Ja està.
3: Però coses diferents.
1: Sí.
3: Coses diferents, sí. però amb el mateix nivell d'estrès, com diu el
2: Exacte. Que, Per què? Perquè és que és el seu tarannà, és la seva forma de funcionar, és el seu activisme.
1: Per tant, vosaltres, o sigui, no és un comportament habitual tenir molt d'estrès a la feina i llavors fer una baixada tremenda d'activitat? O sigui, no és un comportament habitual, aquest?
2: Sí, pot ser-ho, de manera els que ho viuen normalment es queixen de que els primers dies els hi costa molt superar el nivell d'estrès sí, que porten i, sí, sí. i parar de cop. Mm. És a dir, els hi costa molt parar de cop.
1: Jo els primers dies de vacances faig programes de ràdio mentalment.
2: Exacte.
1: I estic de vacances, però els faig mentalment.
2: Per tant, d'alguna manera és com anar-se habituant al nou estadi que estàs passant. Si ara estem en plan no fer res, doncs poc a poc, gradualment, em vaig fent amb el no fer res. Però hi ha algunes persones que ni això, és que no poden, senzillament, no sé si és el cas que estem tractant, que senzillament no poden. Elles continuen necessitant aquest nivell actiu d'estar fent coses.
1: I si no se'ls dona aquest nivell, què els hi passa?
2: Que pateixen.
1: Estrès.
3: Exacte.
2: Pateixen, però és que pateixen. És a dir, llavors sí que tenen un estrès dolent. Mm.
1: Mm-hmm. Carai.
3: Això és com a curiós. És com a colesterol.
1: Ara no sabem fer ni vacances, eh?
2: O sigui,
1: és l'última, ja. Ja no sabem fer ni les vacances.
3: Perquè les vacances, què són les vacances? És una obligació o és un premi?
1: Mm-hmm. Un premi, hauria de ser un premi.
3: Val.
1: Per molts és una obligació. Per molts que estan addictes al treball, és una obligació.
2: Avui en dia sí.
3: Exacte. I què passa amb moltes parelles que conviuen junts i treballen tots dos, arriben les vacances i diuen, ostres, jo amb aquesta parella visc 8 hores al dia i de vacances viure 24. Mm-hmm. N'estic acostumat.
1: Terrible, terrible.
3: Això també això pot estressar.
1: I tant, que pot estressar.
3: És a dir, bueno, 8 hores al dia, i amb aquesta persona estic voluntàriament, vale? Mm. Però com, durant un mes, com ho viuré, això?
1: Bueno, per això hi ha tants divorcis al final de les vacances,
3: i amb els estudis que confirmen que hi ha moltes separacions, molts divorcis...
1: A veure, anem a parlar de persones actives i passives i de com afronten els problemes, si les afronten de cara o si posen de perfil. Anem primer per les passives, eh? Hi ha un discurs molt propi d'aquest tipus de persones, que és el que hagi de passar, passarà. Us sembla una bona filosofia davant d'una persona més activa que potser intentarà anar a resoldre el problema?
2: Bé, això són formes d'afrontament. Una persona estressada, una persona molt activa, també pot pensar d'aquesta manera.
1: Però no creus que reaccionaria davant del problema una persona molt activa? Que no diria, bueno, doncs si ha de passar això, passarà. Una persona molt activa no aniria a intentar resoldre, sí. buscar l'arrel del problema...
2: Sí, però aleshores aquí anem al tema de les creences de les persones, que una mica ja ha sortit, com tenim el filtre a través del qual mirem la realitat, no? Aleshores, si una persona té un filtre al qual ha après o se n'ha adonat o s'ha convençut de que el millor de la vida és no emprenyar massa i deixar que les coses passin i que ja s'hi han resolent per si mateixes, vam tenir un president del govern que
1: mira,
2: feia això.
1: Mira.
2: Per tant, doncs, escolta'm...
1: Mariano Rajoy, quan explicava la seva manera de governar i d'actuar, deia literalment, jo no m'enfronto als problemes, m'hi poso en paral·lel, i atenció al final, perquè és el millor, la majoria solucionen sols.
3: Correcte.
2: Un tarannà, veus? Una creença...
3: Bueno, és una manera de fer, una manera de passo per la vida, ¿vale? Que és bo dolent.
1: Això per anar a preguntar. No, és. Et fa més feliç o més infeliç, aquesta manera?
2: Amb ell segur que el fa més feliç.
1: Sí. Més feliç.
2: Sí, sí, sí, amb ell, sí.
1: Jo, com a persona activa, quan veig un passiu que pensa això, jo l'envejo. Jo l'envejo. Perquè ell creu que els problemes se solucionaran. Jo intento anar-los a solucionar, no?
3: Però ell creu que... Els etiquetem nosaltres com a passius. Perquè ells no s'etiqueten com a passius. Perquè ells... El que fan és no fer res, que ja és, una activitat. No fer res és una activitat.
1: Quan dieu això, els psicòlegs em fascina. O sigui, no fer res és fer alguna cosa.
3: Clar,
1: no?
3: Clar.
2: Sí. No, hi ha tota una filosofia.
1: Em sembla perfecte.
2: Els xinesos van inventar una cosa que es diu el wu-wei, que el wu-wei és el fer sense fer.
1: Fer sense fer.
2: Fer sense fer. Per tant, no cal que apretis, no cal que empenyis, no cal que corris. Deixa que les coses vagin fent a mesura que es van presentant i com es presentin anem fent allò que en cada moment és la nostra responsabilitat.
1: Us veig molt fans dels passius i en tinc un altre per vosaltres. És una manera de no voler prendre decisions?
2: Home, en algun cas podria ser.
1: La possibilitat, ho acabem de dir, ja se soluciona sol, no?
3: El meu pare deia, això és fugir d'estudi.
1: Exacte.
2: Sempre n'hi ha, vull dir, això és una possibilitat.
1: Que el passiu no es vulgui afrontar els problemes.
2: Exacte, però fixa que estem definint el passiu, veus que costa molt de definir, perquè veus que hi ha molts matisos. En uns casos serà fugir d'estudi, l'altre serà una qüestió de tarannà, l'altre serà una filosofia de vida.
1: Pot amagar conformisme? La passivitat? Què creieu?
2: És una altra etiqueta.
3: Sí, sí. Pot estar relacionat, però...
1: Jo ja estic jo no cal que em preocupi per res, a mi, doncs mira, si ara estem així, doncs mira, qui dia passa any empeny, ara
3: però
1: que estàvem de dir...
3: Però una persona activa pot ser, en segons quines situacions, conformista. Conformista en funció de la circumstància, de la situació. Tu vas a un restaurant, vas a gaudir, no t'agrada, pagues, no tornes mai més. Una altra persona no li agrada i a la grenya.
1: Els actius.
2: Els actius.
1: Hi ha una creença popular que diu que la gent que no és mai a casa és perquè no hi està bé. I es diu molt dels ciclistes que surten els caps de setmana al matí, va aquest senyor a les 6 del matí, aquest senyor no està bé a casa. Això seria equivalent a persones que sempre busquen nous reptes, no? Creieu que ho fan perquè no es poden aturar, per exemple, aquesta sobreactivitat?
2: Bueno, això en vam tenir un exemple molt potent quan hi va haver la pandèmia. I allà vam veure clarament que hi havia persones que podien romandre a casa tranquil·lament i passar-se, si cal, els 2 mesos, i persones que no podien passar-hi ni mig dia i que necessitaven d'una manera o altra sortir o moure's o estar fent algun tipus d'activitat molt intensa perquè és que s'ofegaven dintre de casa. Per tant, no necessàriament vol dir problemes, no necessàriament vol dir que no s'estigui a gust. Hi ha gent que la casa li cau a sobre, i no perquè tingui males relacions amb ningú, sinó senzillament perquè la casa literalment li cau a sobre.
1: Però per què passa això?
3: Poden ser, fins i tot...
1: D'on surt aquest nervi?
3: Aviam, tu pots estar a casa i ser una persona molt activa. A casa,
1: és veritat.
3: És a dir,
1: és veritat,
3: no està relacionat al quedar-se a casa amb la passivitat.
1: Has de tenir plantes, has de tenir mascotes...
3: Has de tenir quadros per penjar... Pots cuinar...
2: I molt a netejar.
3: Exacte, i molt netejar. Bueno, doncs és una persona activa que cada vegada t'aixeques i amb la mopa, amb l'escombra, amb el que sigui, i no surt fora. És a dir que el sortir fora és hi ha quelcom dins de casa que potser arrelat amb això que deies abans no li agrada, no se sent a gust.
1: Jo és que jo tinc experiència en persones que em diuen jo no sé parar.
2: Sí, però és que és així.
1: I penses, però quin és el problema, no? Per dir-ho així, quin és l'arrel d'aquesta sensació?
2: Una telenit, que és l'arousal, és a dir, que és un tema ja de temperamental, per tant, és una cosa que de naixement, si tu mires els bressols de nens neonats, veuràs que hi ha nens que ja estan tremolant, ja tenen un nervi. Imagina't. I dius, però què li passa? Aquest
1: pobres
2: no li passa
1: pares.
2: Res, no li passa res, senzillament...
1: Té aquesta tensió.
2: Té nervi, en canvi veuràs uns altres que estan dormint, que no es mouen, que no es belluguen... És a dir, que tenim ja alguns components corporals que d'alguna manera ens porten a sentir-nos més actius, a tenir més necessitat d'estar actius, i altres que no. Per tant, hi ha un tema de tarannà per fer-ho senzill.
1: Hi ha una... Aquest és un motiu de debat. Hi ha una por a aturar-se en aquest perfil de persones?
3: Hi ha por a aturar-se, sí. Hi ha por a no tenir activitat, a no tenir coses a fer. Jo diria, que ho veig des del punt, la perspectiva de la psicologia de les urbanitzacions, i entrevisto moltes persones i tal, i noves generacions de persones que són diferents a la nostra, veig que hi ha passius, el xof, bueno, passo per la vida, i després els actius. No? Els actius, que jo els diria que n'hi ha els reactius, que són aquells que fan algú, si els punxes, si els poses el dit a l'orella, bueno, ja va d'això. Els actius, que són els que, bueno, vaig fent. Els proactius, que són els que prenen decisions. I després estan aquests que tu menciones, els hiperactius, els que necessiten col·locar. Haig d'anar d'aquí, allà haig de prendre l'autobús, però tinc 30 segons per prendre'm una cervesa, i me la prenc. I d'aquests 30 segons, me'n prenc una altra, perquè m'han sobrat 15. Això és hiperactivitat.
2: Exacte. I fixa't que aquí, llavors, per contrastar-ho, la passivitat l'hem de posar al costat de la vitalitat. És una persona passiva, però té vitalitat? Sí, cap problema.
4: Aquesta és bona.
2: Cap problema.
4: És bona.
2: Perquè, senzillament, és el que dèiem, li agrada fer trencaclosques. Mm-hmm. En canvi, hi ha una passivitat depressiva. Aleshores, aquesta sí que ens ha de preocupar. Perquè vol dir que la persona no té vitalitat, no té ganes de res.
4: Com ho veus tu, això? Perquè una persona et pot dir, no, jo, és el que dèiem abans, no? Jo ja estic a casa, jo ja estic bé... És a dir, quina diferència hi ha entre el jo ja estic bé i estic bé, o el jo ja estic bé a casa i en realitat amaga això, una depressió,
2: perquè
4: o alguna altra cosa?
2: Perquè el veuràs si està activament a casa o no està activament a casa. És a dir, aquella persona que va del llit al sofà i del sofà al llit, tenim un problema.
3: Exacte. Això ja és malaltís.
4: Aquesta és la diferència.
2: Evidentment. I és claríssima. I és claríssima. Perquè vol dir que aquella persona no té vitalitat. I si pogués, dormiria fins que el cos li digui prou, i normalment és de tant com pugui. Per què? No, és que sembla que no tingui ganes de viure. Aleshores, aquí tenim un problema. Aleshores, que això és una passivitat xunga.
3: Sí.
2: En canvi, pot haver una passivitat que sigui senzillament de, comparativament amb l'actiu, doncs jo sóc una persona més passiva. Fixa't que en el sexe, si vols que també anem per aquí...
4: Sí, home, i tant, per favor,
3: s'ha parlat de tot, no?
4: Sempre podem anar per aquí.
2: Doncs si parlem d'això, de què parlem? Tu què ets, actiu o passiu?
4: Aquest tema és el que flota en aquesta conversa des del titular, no? Actius.
2: Exacte.
4: I passius.
2: Aleshores, què? Soc dels que em deixo fer o soc dels que m'agrada fer? Aleshores, trobarem de tot. Trobarem de tot. Trobarem gent que a la casa potser és passiva i en canvi el sexe és actiu.
3: Allò de qui mana avui.
2: Sí.
4: Parlant de sexe, però diguem-ne, sortint un moment del llit, aquests dos caràcters com conviuen? Jo em costa molt de veure una persona molt activa amb una persona que fa trencaclosques tot el dia, però molt feliç que estigui. I això ja m'ho explicareu. És a dir, com arribem a aquest
3: punt? Però jo et diria que també jo veig molt difícil dues persones molt actives o hiperactives, perquè deuen tenir interessos molt diferents.
4: O sigui, tu dues persones molt actives tampoc les veus.
3: Tampoc les veig.
4: Potser no es veuen mai, que això potser també seria el secret de la relació,
3: exacte,
4: no? I potser no coincideixen mai.
3: Exacte.
4: Xavier?
2: No, estava pensant ara, efectivament, dic, la complementarietat, que és el que solem veure generalment les parelles, algunes no són simètriques, però les simètriques són les que tenen més dificultats, perquè precisament quan se'n van els pics... Aquí és impossible de trobar-se. El complement tampoc, les complementàries, quan se'n van cadascú, el fred se'n va al fred, la calor se'n va a la calor, i aquí no hi ha res a trobar. Però normalment sempre hi ha un punt de trobar. Aleshores, aquí estem veient el cas que ens has explicat al bon començament, com estem davant d'una parella complementària. Un és passiu, l'altre és actiu, i en aquest sentit van trobant les seves mides, van trobant la seva negociació. I segurament el passiu acabarà sent una mica més actiu del que probablement seria per si mateix, i l'activa tindrà alguns punts de passivitat que potser no s'ha permès i que també disfruta quan s'ho permet. Per tant, en la complementarietat trobarem l'equilibri. I a més, és aquesta sensació de dir sempre podem o més, o una mica més, o una mica menys. Sempre podem.
3: Jo diria, i afegiria això, que aquí hi ha una paraula màgica, que és el cedir, que les dues parts han de cedir.
4: Doncs,
3: és a dir, aquí veig una mica una foto de rigidesa o falta de tolerància.
4: Jo el que demanaria és que la Mònica ens enviï un altre correu electrònic la temporada que ve.
3: Exacte.
4: I ens expliqui com li ha anat aquesta temporada que
3: avui tanquem
4: i com li...
2: Però fixa't que la Mònica, si li diguéssim: Mònica, no hi ha cap problema. I potser la seva parella ha dit: vés-te'n amb aquell grup que se'n van a no sé quina excursió, que no pararan, que no paren, que van a veure... Vés amb ells. oh, és que jo vull anar amb tu. Veus el problema?
4: Exacte. Sí, sí, sí. Doncs
2: pues ja
4: sí,
2: està,
4: sí,
2: aquest sí, és el problema.
4: Xavier Montero, psicòleg i membre de la secció de Psicologia de les Organitzacions i del Treball del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
4: Xavier, un plaer.
2: Gràcies, com sempre. Sempre, bon estiu, i si Déu vol ens tornem a retrobar.
4: Aquesta temporada us hem explicat com afrontar els canvis, hem parlat de deixar la feina, de com alliberar-nos dels pensaments negatius, o què passa quan perdem els nervis al volant. Si sou molt actius, us convidem a escoltar-vos tots els podcasts d'aquesta temporada, i si sou més passius, que algú us els expliqui mentre preneu el sol a la platja. Sigui com sigui, preneu-vos les coses sempre tranquil·lament. Fins aviat.

0: Fins aquí Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix. RAC1 Podcast. Aquí comença la repetició del món a RAC1.
1: Ho dèiem als apunts, des del 15 de juny, quan va començar la temporada de bany a Catalunya, ja han mort 30 persones ofegades. Al mar, a piscines, a rius, a gorgs, a pantans, a rieres... Són 30 morts per ofegament.

0: tenen més de 65 anys.
1: Ah, sí, sí.
0: Comencem per zones, és a dir, on hi ha més ofegaments?
1: Definitivament, o sigui, on hi ha més ofegaments és a les platges, amb 124 víctimes en els últims 5 anys. Això és més del doble de les 52 morts que hi ha en aquest mateix període d'aquest de 5 anys a les piscines. Per tant, el doble a les platges que a piscines. A les costes catalanes, la mitjana és de 22 ofegats l'any, i aquest 2026 ja en són 16. Per tant, a punt de superar molt a prop dels 17 morts del 2024 i dels 20 del 2025. A falta encara d'un mes i mig, com dèiem, de temporada de bany. Per tant, aquest any també destaquen les víctimes mortals, però en aigües interiors, que això també és una dada rellevant, perquè hi ha hagut 5 en total, i això és una xifra que no es veia des del 2021, i repetim que encara falten molts dies de temporada d'aigua, i entre aquestes víctimes, a més, destaquen dos menors, que tampoc és una cosa normal que hi hagin tants menors en aigües interiors.
0: Hi ha platges més perilloses que d'altres, segons les dades?
1: Si fem un cop d'ull de les dades, hi ha zones que clarament sumen més víctimes que d'altres. Per exemple, per comarques, en els últims 2 anys, les platges de Tarragona són les que acumulen més ofegats, 8 en total. Després ja venen l'Empordà i el Baix Penedès amb 6, el Garraf amb 4, i el Baix Camp i el Barcelonès amb 2. Per costes, en els últims 5 anys, hi ha hagut els mateixos morts a la Costa Brava que a la Daurada, 48 en total, i més lluny hi ha la Costa Central amb 28 ofegats des del 2021.
0: Hi ha algun mes de l'any que acumuli més ofegaments?
1: Normalment és el juliol, perquè és on la gent fa més vida a la platja, tot i que l'agost també, però el juliol és el que suma més morts, amb gairebé la meitat. Aquest any n'hi ha hagut 9, la xifra més alta dels últims 5 anys, a excepció del 2023, quan van ser 11. El segon mes més perillós és l'agost, com dèiem, seguit de molt a prop del juny. En canvi, només el 7% dels ofegats a les platges es produeixen al setembre, quan ja comença l'escola, quan ja comença una mica més la feina.
0: Ara ho dèiem, la majoria d'ofegats a les platges, el 60%, tenen més de 65 anys.
1: Sí, això són 73 morts en els últims 5 anys. En canvi, el col·lectiu menys afectat són els menors, amb 7 morts des del 2021. Ara bé, aquest any, el 2026, ha estat el més tràgic de la sèrie, amb 3 joves morts, que segur que recordareu, a la platja de la Rabassada de Tarragona a mitjans de juny, i la mateixa tendència es repeteix a piscines, quan parlem de víctimes més grans, on 6 de cada 10 tenen més de 65 anys.
0: I has detectat que el gènere és molt determinant.
1: Sí, sí, molt. El 80% dels ofegats de les platges des del 2021 són homes, el 80%, 97 en total. En canvi, la xifra de dones és de només 27. Aquest any, per exemple, es manté la mateixa tendència, 13 homes per només 3 dones. A les piscines, en canvi, la mortalitat s'iguala gairebé al 50%, i sorprèn la dada a rius, gorgs i pantans, on tots els ofegats des del 2021 són homes, 19, i només hi ha una dona. Aquest any també passa el mateix, 4 homes i cap dona.
0: I per si això no fos prou, atenció a aquesta altra dada que hem conegut també avui, més de la meitat dels menors que van morir ofegats a Catalunya entre el 2019 i el 2023 eren estrangers.
1: Sí, ho diu un estudi de l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses que vincula els ofegaments infantils a les desigualtats socials i a la bretxa per accedir a mesures de prevenció. De fet, en aquest període de 4 anys van morir ofegats 39 menors i la majoria formaven part de famílies amb pocs recursos.
0: Repetim aquesta dada, des del 15 de juny ja han mort 30 persones ofegades al mar, a piscines, rius, gorgs o pantans. Això ha fet que Protecció Civil aixequi les orelles, ho veu amb molta preocupació, i ha fet una crida a tothom a extremar la prudència. Ara la pregunta que es fem amb aquesta radiografia que ens fa el Bernat és per què? I si estem fent alguna cosa malament en la prevenció d'aquests accidents, si ja ha canviat alguna cosa o no. Per exemple, ahir ho comentàvem durant la reunió del programa, el fet de que faci tanta calor no sabem si ha fet que la gent vagi més d'hora a la platja, per exemple. Profites les hores de primera hora del matí quan no hi ha socorrisme. Si hi ha un incident a l'aigua, costa més que puguin arribar els serveis d'emergència a actuar. O potser vas més tard a la platja quan no hi ha socorrisme al vespre, perquè anar a la platja, tots ho sabem, a les 11 del matí és absolutament insuportable per la calor, i potser ara hi ha més gent que va a les 8-9. No sé si això afecta. Qui ens pot respondre a aquesta qüestió i d'altres és el Ramsès Martí. Ell és professor de socorrisme i salvament i és expert en seguretat aquàtica. Bon dia i moltes gràcies.
2: Hola, bon dia i bona hora.
0: Estem fent alguna cosa malament, en general?
2: Jo no ho descriuria així. Jo el que penso és que estem treballant amb mesures de fa 25-30 anys. Com bé dèieu, la conducta, el gaudi de l'aigua ha canviat moltíssim. Per tant, no, ens hem de posar una mica al dia, sigui pel canvi climàtic, sigui per l'auge de l'economia blava, sigui pel que sigui, doncs

0: ha canviat, doncs, han canviat coses, no? També dèieu, no?, el tema de quina hora anem a la platja, no? Tot això ha canviat, per tant, tenim més afluència a les platges, per tant, més exposició al risc, per tant, això ens dona, doncs, que hi ha més probabilitat de que tinguem incidents i alguns poden acabar amb un ofegament i algun d'aquests ofegaments poden acabar amb mort.
1: Han canviat coses, dius, quines, però, més en concret?
0: Doncs mira, per exemple, agafo el que dèieu, no? L'estiu ens arriba abans, l'estiu comença, s'ha menjat la primavera, l'estiu ens està esgarrapant la tardor.
1: Clar.
0: Per tant, l'època d'ús de les zones d'aigua s'ha ampliat moltíssim. Per tant, doncs hi ha més temps en què la gent s'exposa als riscos de l'aigua. Per altra banda, també, els horaris, no? Vull dir, els que anem amb criatures, gent gran, escolta, a tothom se'ls recomana, no aneu a les hores de màxima insolació. Les hores de màxima insolació són aquelles en què sovint doncs, no tenim serveis de salvament i socorrisme en platges que en disposen. També doncs, a zones d'aigües doncs, continentals, d'aigües interiors, que dieu vosaltres, doncs, no disposen de serveis de vigilància la gran majoria i fa molta calor a l'interior. D'acord? Per tant, la gent s'apropa més a l'aigua, fa més activitats a l'aigua. I això no ha vingut amb una cultura d'educar els infants, que després seran preadolescents, que després seran adolescents i que després seran adults, en doncs, aquest gaudi de l'aigua es faci amb seguretat.
1: Hi ha una cosa que passa cada estiu, o pràcticament cada estiu dels últims, que és que abans de començar la temporada es parla molt de que no hi ha socorristes o no hi ha prous socorristes. L'any passat crec que els socorristes de Barcelona van a la vaga diversos dies. Clar, ara parlàvem això, no? Estan canviant una mica els àmbits. Fa tanta calor que comencem a anar a la platja, doncs jo què sé, al maig. Una manera hauria de ser canviar també com funciona el servei de socorrisme, ampliar horaris a primera hora del matí, que les temporades comencin abans... Això podria ser també una solució?
0: Doncs, aviam, exacte. Quan vostè envies de solucionar el problema de l'ofegament, d'acord? Una de les potes d'aquesta taula, perquè no ens trontolli, és el tema del servei de salvament i socorrisme. Aquí comencem per dir que no tenim una normativa a nivell nacional ni a nivell autonòmic que ens digui com s'ha de gestionar tot això. Però sí que és cert que si la gent doncs, arriba abans que els socorristes hi siguin, quan els socorristes marxen, la gent encara hi és, doncs, clar, tenim un problema. Seguim manegant la seguretat aquàtica del nostre país com doncs, fa 25-30 anys. Uh-huh. Per tant, si això no millora, doncs estem veient doncs, que no s'ha adaptat a les necessitats actuals. Que han canviat coses? Naturalment que sí. El que passa que bé, tenim un problema normatiu, pensem que la llei de costes delega tota aquesta responsabilitat als ajuntaments, hi ha ajuntaments de moltes mides i d'una capacitat econòmica totalment diferent, per tant és complex, però hem d'anar en compte perquè els experts, diem, sobretot recomanem sempre, aneu sempre a platges que disposin de serveis de salvament. Per què? Doncs perquè si succeeix alguna cosa la resposta dels serveis d'emergència serà més ràpida. Però tanmateix, d'un municipi a l'altre, aquesta resposta pot variar moltíssim perquè la configuració d'aquest servei pot ser tan diferent, ja, començant que els socorristes a cada lloc vesteixen d'una manera diferent, que els protocols són totalment diferents, que la quantitat de socorristes per metres quadrats d'aigua que s'han de vigilar són diferents, és un regne de taifes, que diem nosaltres, no? I tenim aquesta manca de normativa, que és una de les coses que els socorristes porten demanant molt de temps.
1: Mm-hmm. Clar, és una mica un despropòsit, ara escoltant-te. Amb tot el... no?
0: Bé, despropòsit. És un problema que, bàsicament, és voluntat política per una banda, eh? I després, ja, òbviament, tot acaba recabant a les arques municipals. Un problema econòmic. Hem de pensar que els serveis de salvament i socorrisme no produeixen economia. En canvi, una guingueta de platja, sí. Molts ajuntaments saben millor com es gestiona una guingueta d'una platja que no realment si el seu municipi té el servei de salvament i socorrisme que tenim. Es basen en el que s'ha fet sempre, en el que els diuen les adjudicatàries, en el que la unitat de contractació creu, perquè no, que sé, amb la dichosa bandera blava, que és més aviat una cosa més ambiental i que simplement que hi hagi salvament i socorrisme ja té el check fet al checklist. Falten coses i ens hem de posar una mica en solfa. El que passa que al nostre país funcionem una mica com un delay molt important i ens posem a pensar en les platges a l'abril, quan ve el bon temps i quan els socorristes veuen que no canvia res durant l'any i comencen, amb tota la raó del món, a posar sobre la taula, escolta, que estem igual que fa 25 o 30 anys.
1: Ja. Si donem un cop d'ull a les dades, aquestes dades que ens explicava el Bernat, veiem que el 80% dels ofegats són homes. Per què passa això?
0: Ah, mira, això és una cosa... Jo porto 25 anys durant classe de servei i socorrisme i això sempre ha estat així. Mira, et podria dir que, no és que els homes no s'ofeguen més perquè siguin fisiològicament més vulnerables, d'acord? Sinó perquè de mitjana s'exposen més al risc. Fan activitats aquàtiques més sovint, s'allunyen més de la costa, assumeixen més riscos, són més proclius a ignorar advertències i també hi ha una major associació amb el consum d'alcohol en les activitats recreatives properes a l'aigua, d'acord? Per tant, més exposició a l'aigua, més conductes de risc, excés de confiança, si suma algun tipus d'alcohol o de drogues, i l'edat, adolescents, ostres, doncs això és un, ostres, es munta aquí un caldo de cultiu que, si això se suma a una habilitat natatòria que depèn, doncs, de si han tingut oportunitats d'aprendre la natació, doncs, a la preadolescència o de l'origen, doncs, bueno, és una combinació bastant explosiva, la veritat.
1: Les víctimes també acostumen a ser grans. 6 de cada 10 tenen més de 65 anys. Són un col·lectiu més vulnerable a l'aigua, entenc.
0: Sí, però és un col·lectiu que portem també tant, molts anys dient que el tenim identificat. És un col·lectiu, doncs, que cada vegada té una esperança de vida més llarga i una esperança de vida amb malalties cròniques que es controlen i que viuen bé, d'acord? Però, òbviament, les possibilitats que aquestes malalties cròniques que tinguin o que aquestes petites disfuncions que poden tenir degut a l'edat, degut a, doncs, que la màquina s'envelleix, perquè tots envellim, doncs clar, això si es produeix en un mareig per calor, no? Ara que tenim aquestes onades de calor, un malestar general pel que sigui, si això es produeix al carrer, la persona caurà a terra i es donarà un cop al cap, però no hi haurà un ofegament després. Què passa? Que si aquesta persona ha anat a la platja, s'està posant dins l'aigua, a sobre ja ha anat sola, doncs, i té un mareig i cau boca terrosa, el que trobarà és aigua i respirarà aigua. És a dir, que a part d'aquest mareig, aquesta baixada de tensió, aquesta baixada de sucre, aquest possible, doncs, problema cardíac, s'hi suma aquest ofegament. D'acord? I clar, doncs, per això, diguem, escolta, si tenim aquest target, tenim aquest perfil tan definit, anem a buscar on va aquesta gent. Doncs aquesta gent sovint va als centres d'atenció primària. Ostres, doncs fem campanyes allà per dir, escolta, disfruta, vés a la platja, vés a hores de poca insolació. Ah, cuidao, que no hi ha el socorrista, a vegades, a aquella hora. Però no hi vagis sol. Si estàs marejat, si et trobes malament, no vagis dins l'aigua, millor vés a la dutxa. Hem d'anar per aquí i anar al lloc. És una mica d'enginyeria del comportament social.
1: Uh-huh. La majoria dels ofegaments mortals són a les platges, però a les piscines hi ha més ferits. Per què?
0: Les piscines hi ha més ferits, doncs, perquè solen estar envoltades de matèria molt més rígida que les platges, que
1: ja,
0: és la sorra.
1: Ja t'entenc.
0: També, aquí no li han dit alguna vegada, no corris per la piscina, d'acord? Perquè és una superfície llisa, una superfície que no absorbeix l'aigua a la velocitat que la sorra, per tant, hi ha més probabilitats de traumatismes. Mm-hmm. També solen ser més petites que els espais aquàtics naturals i la possibilitat d'impactar contra qualsevol altra persona que estigui per allà és més usual. Què passa? Doncs que aquestes caigudes que poden ser a la vorera poden comportar cop al cap, caiguda a l'aigua, una pèrdua transitòria de consciència i respirarem aigua. Per tant, tanmateix, les piscines, sobretot aquelles que són públiques, tenen una normativa molt fèrria, molt clara, per tant, solen estar més controlades. Mm. Ara bé, tenim un país que si el sobrevoléssim ens sorprendríem de la quantitat de piscines estacionals que tenim, que es munten i es desmunten, i piscines que hi ha, que és a l'espai on trobem la gran majoria d'ofegaments dels nens, sobretot de les més primerenques, a les piscines privades.
1: Pel tema aquest que comentàvem de la percepció de risc, acaba sent més traïdora, per dir-ho d'alguna manera, la típica platja llarga, de sorra, que una platja una miqueta més petitona i de pedres o de roques?
0: Bé, el que és perillós és no conèixer el lloc on t'hi poses.
1: Clar.
0: Perquè totes les platges, depèn de la meteorologia del dia, depèn de l'estat de la mar, doncs, escolta, poden semblar paradisos. Però rola una mica el vent, canvia de direcció, i les onades, doncs, comencen a anar contra aquell espigó que sembla, ostres, això està tranquil, això és Menorca, aquí a la costa catalana, eh? Ostres, i allò canvia en un moment i de sobte no pot sortir perquè l'aigua entra de sortir i es forma allà una espècie de remolí, per dir-ho d'alguna manera, i no pot sortir. Per tant, bé, quan parlem de platges llargues longitudinals, no? Doncs bé, doncs hi ha les famoses, doncs, corrents aquestes de ressaca, corrents de retorn, no? Que és tota aquesta aigua que està arribant a la platja, no? Que arriben onades i onades, ara surti per alguna banda i fa uns rius virtuals de mega aigua salada que s'allunyen, no? Però que no s'allunyen gaire molt, però la gent entra en pànic, volen entrar per on ha sortit. Totes les platges, si no les coneixem, i en certs moments poden ser un perill, no? Igual que els espigons. Un espigó ens pot semblar en un moment del dia, doncs, ostres, anem a aquesta banda de l'espigó perquè de l'altra banda hi ha onades, però si ben canvia, doncs la situació canviarà. Per tant, hem d'estar molt atents. Per això, quan anem a llocs vigilats, llocs que poden estar senyalitzats, és molt més fàcil, doncs, que ens avisin, escolta, avui no és moment per estar aquí. Què passa? Doncs, òbviament, no totes les platges estan vigilades.
1: Missatge important per tothom que ens estigui escoltant. Protecció Civil ens alerta que el telèfon 112 no funciona. Hi ha algunes incidències tècniques, per tant, mentrestant, en cas de necessitat, si tinguéssiu alguna emergència mèdica o del que sigui, contacteu amb el 061. Repetim, Protecció Civil alerta que, de moment, el telèfon 112 està inoperatiu per diverses incidències tècniques, però tot allò que, en cas de necessitat, s'hagi de comunicar, es pot fer a través del 061. Francesc Martí, per acabar, un estudi vincula ara molts dels ofegaments infantils d'aquests últims anys a les desigualtats socials. No sé si, potser és un tema d'escoles, si haurien de garantir uns coneixements mínims en seguretat a l'aigua.
0: Totalment, totalment, i a més et diré més, hauria d'estar inclòs dins l'espai curricular. Per què? Doncs perquè els infants tenen una educació que és obligatòria. Per tant, tots els infants haurien de poder-hi. I això no vol dir totes les escoles hagin definit això. Això és una despesa molt gran, tot i que hi ha hagut programes per vincular, no? Però sí que visites a llocs aquàtics, que aprenguin, doncs, mesures de seguretat, que aprenguin a la lectura de les banderes, que reforçar aquesta educació aquàtica, l'aprenentatge, òbviament, l'aprenentatge de la natació des de l'infància. Atenció, l'aprenentatge de la natació en un espai el més reglat possible, no? Si tu vincules l'aprenentatge de la natació a l'espai curricular, a l'espai docent, l'aprenentatge és molt més eficaç. Ara què passa? Doncs que actualment la natació al nostre país sol ser una activitat extraescolar, i els que som pares sabem, doncs, com en són de cares les activitats extraescolars. D'acord? Per tant, sovint tenim infants, doncs, que no tenen l'oportunitat d'accedir a aquest aprenentatge de la natació, no com a esport, sinó com a mesura d'autoprotecció, mesura de supervivència. D'acord? Saber nedar no és un luxe. Saber nedar serà un esport, però primer de tot és una habilitat de supervivència. Si el nostre fill fa una caiguda accidental en un espai aquàtic, si no sap nedar, si no ha tingut un aprenentatge de natació que inclogui, atenció, exercicis d'autoprotecció, la possibilitat de que se'ns ofegui és molt més elevada. Per tant, les administracions públiques haurien de facilitar això. I repeteixo, el que creiem els experts és que hauria d'estar dins l'espai curricular d'educació obligatòria, per tal de garantir que tots els nostres infants tinguin un coneixement suficient de la natació i que vingui lligat a un aprenentatge de cultura d'autoprotecció. Perquè l'autoprotecció a l'aigua comença quan no hi ets a dins, sinó quan t'hi apropes en un espai aquàtic.
1: Francesc Martí, professor de socorrisme i salvament i expert en seguretat aquàtica. Moltíssimes gràcies per atendre la trucada al món a RAC1.
0: A vosaltres, que tingueu un bon dia.
1: Em quedo amb aquest missatge, que nedar i que la seguretat aquàtica formi part de l'educació obligatòria. Sí. Tenint en compte que som un país de mar. Aquesta setmana ho estem veient amb Ariana Grande, però fa mesos que la preocupació en sent les xarxes i de les xarxes ha acabat passant a les clíniques i als hospitals fins a arribar als experts. Cada cop són més les famoses, i dic les perquè gairebé sempre són elles, en femení, que cada cop i volta apareixen en les catifes vermelles, aquests llocs tan xic i on tot és estupendo i tot és brutal i tot és espectacular, però elles apareixen extremadament primes. I parlem d'un canvi físic que és molt sobtat, que és molt ràpid, i el que crida més l'atenció és que sembla que els estigui passant a totes alhora. Com dèiem, l'última persona a l'ull de l'huracà ha estat Ariana Grande, tot i que ho ha negat fa unes hores en un concert de Chicago. La seva imminent retirada de la vida pública i cancel·lació de projectes han disparat les especulacions per la seva salut física. Segur que us han vingut molts més exemples al cap, però, insistim, la qüestió no és assenyalar a ningú, sinó entendre què pot estar passant, perquè no és el primer cop a la història que hi ha aquesta tendència. Als anys 90 també passava. Es tracta d'una moda. Què hi ha darrere d'aquesta tendència tan perillosa? Avui en podem parlar amb dues expertes, són la Gemma Parramon, d'una banda, que és la doctora cap de la secció de psiquiatria i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de la Vall d'Hebron. Bon dia, moltes gràcies, doctora.
2: Bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
1: I en podem també parlar amb la Blanca Aguilera, ella és historiadora, és creadora de contingut i parla d'aquesta qüestió tot sovint i amb un discurs molt potent i molt marcat a les seves xarxes. Blanca, bon dia, moltes gràcies.
3: Hola, bon dia.
1: La Susana Cuadrado, en el seu article a La Vanguardia, de fa una setmana, ella parlava i definia el concepte d'una manera molt encertada i molt precisa, que parlava d'aquest mecanisme massa familiar. La Susana Cuadrado feia referència a aquesta maquinària que porta tota la vida dient en veu baixa a l'orella de les nenes que mai tindran un cos acceptable, que mai tindran una talla adequada, que mai es podran veure com s'haurien de poder veure. Doctora Parramon, podem afirmar que hi ha una tendència cada vegada més notable cap a aquesta primor extrema?
2: Bé, bueno, vosaltres mateixos ho heu assenyalat. El que passa als mitjans de comunicació, el que veiem amb celebritats, amb persones doncs, que poden ser la imatge de, que es vol arribar a seguir, doncs és el que està passant. De fet, aviam, els cànons no han deixat d'existir. Mm-hmm. Sempre han exigit un control del cos de les dones, ja sigui cap una banda, cap a una altra. I, com bé deies, als anys 90, aquest aspecte malaltís de la Kate Moss, per exemple, sí, doncs ara sembla doncs, que es torna a repetir. Hi va haver com una mena de miratge. El 2010, em sembla que es portaven els cossos més curvilinis, però tot i així era un cos que tampoc no era real, que exagerava unes àrees del cos i en minimitzava unes altres. Al final, sempre hi ha hagut aquesta exigència de modificar el cos de les dones, tot i que ara no, també vas veient que els homes probablement anem igualant amb alguns aspectes, i un d'ells és que també existeix aquesta exigència a modificar, especialment amb nois més joves, com mm-hmm. això també passa amb noies més joves. Mm-hmm. Però sí, aquesta tendència, i a més va entrant sense que t'adonis, perquè realment ho vas veient i et sorprèn, perquè és una estètica que crida molt l'atenció. Uh-huh. I sí, tornem als anys 90, uh-huh. aquesta estètica bueno, malaltissa i tan prima.
1: Estem parlant de famoses, però no sé si han notat un augment de dones amb aquesta problemàtica a la consulta, doctora.
2: Mira, el trastorn de conducta alimentària, que és el que podríem dir que porta això, existint sempre. Aquesta pressió sempre hi ha sigut, ja sigui amb una banda o amb l'altra, i es manté constant. Sí que si entra, no?, aquesta moda, que sembla que aquests últims mesos ja és algo molt, molt evident, doncs veurem doncs, com en els propers temps pot augmentar la incidència de casos. Clar. Però el trastorn de la conducta alimentària sempre ha existit i sempre existirà, a no ser que canviem molt l'estructura social, perquè clar, no es tracta tampoc de jutjar, no?, les decisions individuals, clar, de cada persona, sinó també valorar qui pot fer una elecció lliure, no?, amb l'enorme pressió estètica que té la nostra societat.
1: Clar. Li preocupa precisament que amb aquesta pressió estètica, que ja ve de base, si a més li afegim ara persones amb milions de seguidors, amb milions de fans, Ariana Grande, però podem parlar de Nicole Kidman, podem parlar de Demi Moore, de les recents últimament, que això pugui precisament potenciar trastorns de conducta alimentària i similars amb noies més joves i dones més joves?
2: Sí, totalment.
1: Gent que les té com a referència, no, al final.
2: Clar, clar, acabem imitant. Si els humans imitem el que veiem i si realment persones que representen molt doncs, tenen una estètica, és fàcil doncs, que hi hagi altres persones que la vulguin seguir. I el que també ens pot preocupar és que parlem de dones joves, de noies joves, però moltes vegades aquesta pressió estètica està amagada amb la salut, no? És com si hi havia un cartell en una manifestació que deia no em vengueu la pressió estètica com a salut. I pots veure a les xarxes la tira de recomanacions de tipus de dietes, de manera no, d'aconseguir doncs, el que podria semblar una vida més saludable, però que realment no és així. A darrere sempre hi ha l'estètica. La salut no passa per restringir ingesta o per eliminar alguns aliments de la nostra dieta o per convertir-ho en una obsessió, dedicar-hi molt temps i moltes hores a pensar què menjaré, com ho faré, com ho cuinaré, com després evitaré que aquestes calories doncs, em facin tot això, com augmentaré el gas energètic. Clar, llavors ja parlem d'una malaltia i a vegades per arribar a aquest ideal, complir aquests cànons, doncs, bueno, ens porta a utilitzar malament productes que a vegades doncs, també també són bons, o sigui que els productes en si no és que siguin dolents, és el mal ús que en podem fer.
1: En aquest sentit, doctora, li preocupa la popularització i tan marcada de l'Ozempic i de l'ús de l'Ozempic?
2: Bueno, de tots aquests anàlegs de la GLP-1, no? Que de fet, l'Ozempic, la indicació és de diabetis, o sigui, no és que siguin medicaments dolents. Justament són fàrmacs molt valuosos per a les persones que tenen una diabetis o que tenen una obesitat quan està indicat. El problema és quan se n'apropia la indústria estètica i quan aquest tractament mèdic s'utilitza per aquesta exigència corporal. Aquests yeah. fàrmacs estan estudiats per persones que tenen una malaltia. No estan estudiats en persones sanes amb un normopès. Llavors, doncs, no sabem què pot passar. A més, són uns fàrmacs que ben utilitzats són molt útils. És el que comentava abans, són eines que ben indicades ajuden molt a persones que poden tenir una malaltia, però que poden perjudicar-ne molt a d'altres que no la tenen i en fan aquest mal ús. I a part, bueno, tot el que representa, no tothom té accés a aquest tipus de fàrmacs. Al final és com un luxe i també marca qui el pot utilitzar i qui no el pot utilitzar. No tothom es pot permetre aquest tipus de fàrmacs. Fins i tot estan indicats amb obesitat. Amb obesitat sabem que és molt útil i que millora molt la salut d'aquestes persones, però s'ha de pagar i és caríssim.
1: També tenim en línia la Blanca Aguilera, recordo, ella és historiadora i creadora de contingut i parla molt d'aquesta qüestió a les seves xarxes. Blanca, per què creus que està tornant aquesta tendència que repassàvem amb la doctora Parramon, després de, a més curiosament, de molts anys en què s'ha intentat posar en valor l'acceptació de tot tipus de cossos?
3: Doncs mira, doncs precisament per això, perquè la història és una mica un pèndol i precisament si estudies la història de la moda en paral·lel amb la història del feminisme és molt interessant i preocupant també que hi ha aquesta tendència d'aconseguir uns drets i ens en perdem un altre l'any següent, pràcticament. És a dir, penso, per exemple, als anys 20, tenim el dret a votar, de cop i volta es posa de moda aquesta figura com molt més recta, molt més prima, molt més petita. Als anys 60, l'onada de feminista tan forta que hi va haver-hi, també amb els anticonceptius, que podíem decidir si volíem tenir fills, si volíem estudiar, tenim aquesta estètica com de la Twiggy, que era una estètica molt prima i fins i tot una mica com de nena. Als anys 80 ens incorporem de forma massiva al món laboral. Tenim una altra vegada aquests cossos atlètics, aquesta obsessió per fer esport i per tenir un cos tonificat. Als 90, una altra onada del feminisme. De cop i volta tenim una altra vegada l'heroin chic, que és aquesta estètica tan escanyolida, prima i com malaltissa. I ara, el 2010, hem tingut una altra vegada un feminisme molt combatiu, una ideologia de body positive, d'acceptar el nostre cos, i per casualitats de la vida, que no és casualitat, estem una altra vegada doncs, amb això, de que està de moda una altra vegada doncs, els cossos així prims i desnutrits.
1: Uh-huh. A les xarxes, Blanca, ha relacionat la moda d'estar prima amb l'augment de drets de les dones. Ens ho pots explicar?
3: Sí, és que és precisament el que deia, que anem aconseguint diferents drets i anem assolint diferents lluites, les aconseguim i passa això, però també, vull dir, ara he posat exemples molt propers, però tu mires, per exemple, l'era victoriana, per posar un exemple, o mires, per exemple, les cintures de les dones a la història de la moda i pots saber quin tipus de llibertats tenim si la cintura de la dona és petita o gran. Poso, per exemple, l'era victoriana, que les cintures són super, super estretes, i és també una època en la qual les dones teníem aquest rol domèstic i aquest rol de tenir fills i de ser doncs, aquestes dones més submisses, potser. Aleshores, sempre es veu un patró de, per una banda, quan assolim drets o quan assolim unes lluites, arriba aquestes modes de primes, de dones que no poden lluitar perquè el seu cos no els hi permet. De fet, vull compartir una frase d'un llibre que es diu The Beauty Myth, que jo crec que ja està traduït, deu ser El mito de la bellesa, de l'autora Naomi Wolf. És dels anys 90, però jo penso que és molt actual.
1: D'acord.
3: Que diu bàsicament que una cultura obsessionada amb la primor femenina no és una obsessió amb la bellesa femenina, sinó amb l'obediència femenina. Les dietes són el sedant polític més potent de la història de les dones. Jo penso que és precisament tot això que estem parlant ara, que ho estem vivint ara mateix en l'actualitat.
1: N'està d'acord, doctora?
2: Sí que estic d'acord, i també perquè associem la primor amb disciplina, control, però també èxit i apoderament. Que això no aniria tant en la línia com ara comentava la Blanca. Uh-huh. Però sí que l'estar prim i el controlar el nostre pes doncs també va una mica allà el que representem socialment i també com ens veuen les altres persones segons el nostre, això ja en la tira d'estudis, que segons el nostre aspecte se'ns obriran unes portes o unes altres i això ho veiem, ho tenim clar. I, però bueno, sí que bueno, coincideix, almenys hi ha aquesta associació d'aconseguim drets i la dona doncs, canvia el seu aspecte o canvien els cànons. Però sí, també ho associaria això, el fet de que una persona doncs, que està prima ho associem doncs, a disciplina.
1: Mm-hmm. Què dius, Isabel Lleuger?
4: Bé, jo crec que, escoltant la doctora i la historiadora, a mi em dona la sensació que aquesta realitat té molt a veure amb també el concepte de salut que s'ha anat interioritzant, a part d'una qüestió estètica, de salut que s'ha anat interioritzant per tothom. És a dir, quan et sobren 2 o 3 quilos, el metge et recomana que t'aprimés aquests 2 o 3 quilos, que això segur que té una vessant positiva, però estem extrapolant unes necessitats de salut que es barregen amb unes qüestions estètiques molt vampiritzadores i molt contaminants de tot plegat. No? Jo crec que les societats avancen precisament perquè s'acaben preocupant de qüestions que abans no es preocupaven. Per tant, que a mi ara el tema de els problemes de conducta alimentària i aquesta obsessió no només de noies, també de nois, i no només de joves, sinó també de persones més adultes, cap a un estatus físic que té a veure amb un estatus social, etc. Crec que és bo que hi comencem a intervenir també des d'una perspectiva de govern, una perspectiva política. Crec que precisament quan avança una societat i es torna civilment més adequada a les necessitats és quan contempla això, aquestes qüestions que abans no se les plantejava com un problema, com un problema. I per tant a mi em sembla que és una molt bona reflexió el fet de que cada vegada se'n parli més i que posem llums d'alerta quan veiem que doncs, fa uns anys va haver-hi un moment en què vàrem estar d'acord una miqueta de manera consensuada que les qüestions estètiques no podien vampiritzar el que és la personalitat de les persones, però tornem a estar amb un nivell d'exigència que fa que es barregi el que pot representar una millora per la salut, com és el bus de l'Ozempic, amb persones que necessiten aprimar-se i no han pogut aprimar-se per una qüestió de conducta, de biològica, etc., a passar en això a una generalització de necessitat. Mira, jo tots tenim casos al voltant molt, molt frapants, no? Jo l'altre dia vaig cruzar amb una persona que conec, una noia jove que té uns 30 anys, que fa molts anys li van diagnosticar un problema de conducta alimentària. Eren les 10 del matí, estava fent footing, i us asseguro que físicament ni les persones que van sortir dels camps de Mauthausen tenien aquell aspecte físic. I ella seguia considerant que necessitava fer esport, cremar calories, etc. No? És un problema. Abans teníem un mirall, ens miràvem en un mirall i teníem una imatge de nosaltres. Ara el problema és que no tenim un mirall. Tenim 100.000 inputs exteriors que ens arriben contaminant la imatge dels altres i contaminant la nostra pròpia imatge.
1: Gina.
5: Sí, a mi, o sigui, em sembla molt pertinent la reflexió aquesta de vincular-ho amb el moment polític i social, no? O sigui, no em sembla, com bé apuntaven, que sigui aïllat, per exemple, de tota aquesta tendència que hi ha hagut recentment a les xarxes amb les Tradwives, no? Tot aquest moviment de tornar les dones a la cuina, o fins i tot ara les que diuen que s'ha de treure el dret a vot, no?, de les dones, perquè són massa progres, que em sembla una cosa, bueno, en fi, poso les mans al cap. I em sembla que és evident que aquesta moda, perquè és una moda, passarà, com han passat tantes altres, quan l'Ozempic realment, i entenent aquí, faig servir la paraula Ozempic, però la doctora ha dit bé, el genèric, jo el desconec, però quan aquest tipus de medicació sigui disponible per tothom, les celebritats, no? O sigui, les persones famoses deixaran de veure-ho com un element que els dona prestigi, per tant, aniran un altre cop a buscar formes impossibles que només poden aconseguir, sobretot a través de tenir molts diners, no?, per desmarcar-se del que és la gent normal, i per tant aquesta moda per elles passarà, però clar, la qüestió és la quantitat de nois, però sobretot noies, en aquest cas joves, que s'hi emmirallen, que deixaran enrere i que no tenen ni la capacitat de xarxa ni de recursos per poder superar-ho amb la facilitat que ho faran elles, no?
1: Hi ha una fina línia, Blanca, que és que fins a quin punt podem estar parlant d'aquest tema sense caure en la crítica, no?, als cossos dels altres, que ara dèiem.
3: Clar, és que és complicat perquè especialment els cossos de les dones han sigut víctimes d'escrutini, d'anàlisi i de comentari de forma constant. Aleshores, és complicat saber on està aquest límit i aquesta línia que comentàvem. Per una banda, hem de ser conscients que mai sabrem la realitat d'una persona, és a dir, no sabem si aquella persona està prima per un tema estètic i per una pressió social o per si té una altra realitat que no vull entrar. Però per una altra banda, també hem de saber que no estem parlant de cossos individuals, sinó estem posant el focus en el patró i en la tendència, que són aquests cossos desnutrits i malalts, en realitat. Aleshores, això, no estem parlant d'una persona individual, sinó d'aquesta tendència que està afectant de forma massiva.
1: Vol afegir alguna cosa més? Digues, Gina, perdona.
5: No, i que és que no vull dir-li excusa, però la cosa aquesta de dir que no es pot fer escrutini individual, que és important i està bé, no ha d'evitar poder oferir ajuda també, no? Vull dir que també és un equilibri molt delicat, que a vegades aquesta popularització de la idea que hem fet de que no es pot opinar sobre els cossos dels altres, que és veritat i està bé, no ho pot fer servir llavors la gent com a, no?, com a escut per dir llavors no em pots dir absolutament res, quan pot ser que arribis un moment que estàs malalt, no?, i que necessites que algú et pugui dir coses per ajudar-te.
1: Doctora Parramon?
2: Sí, jo penso que tampoc no és res massa diferent del que ha passat sempre, sinó que és el mateix mandat de control del cos que ha tingut les dones. A pesar que ara tenim una nova tecnologia, un fàrmac, que fa que sigui una mica més fàcil. Fa uns anys no hi havia cap revista que no parlés de dietes, i encara. Però ara, a més, doncs, hi ha altres eines que tenim a l'abast. I no és salut, és pressió estètica. Això és el que hem de tenir en compte. I que moltes vegades les xarxes socials justament parlen de salut, però no, és el llop disfressat de xai. És pressió estètica i aquests cànons que sempre s'han dirigit molt més en les dones per corregir-les, per controlar-les, per ara reduir-les, fer-les més petites. I des de la medicina ja fa molts anys que parlem de que cada persona té el seu cos i el més saludable és acceptar i estimar el teu cos tal com és. I a vegades serà, doncs, fins i tot amb el que podem demanar, segons les xifres d'índex massa corporal, un sobrepès. Aquests fàrmacs estan orientats a persones que tenen un índex de massa corporal per sobre 30. Tenen una obesitat que afectarà la seva salut i que reduirà la seva esperança de vida. O sigui, això és l'àrea on s'han d'utilitzar aquests fàrmacs. I el problema és quan surten d'aquí i es donen en, no? I es donen en àmbits que probablement no hi ha cap control mèdic. I això, doncs, bueno, anirà passant, no sé, hauríem de canviar l'estructura mundial de la nostra societat que bueno, que pressiona molt més a la dona que no pas a l'home, tot i dic que els nois també tenen, van igualant alguns drets i també alguns deures que tenim les dones, i un d'ells també és la pressió estètica, també els hi passa factura i tant.
4: Jo el que està dient la doctora ara em sembla important, però a mi també em sembla que hem de fer tots un bany de realitat, no? És a dir, jo tinc 60 anys, però des de que sóc molt jove, el tema de primar-se, estar prim, etc., era una constant en el meu univers, i no en el meu perquè fos especial, en tots els universos que conec. Per tant, en el bany de realitat d'aquesta defensa que feia la doctora ara, no? Els metges diem, escolta, tu tens aquest cos, ens hem d'acceptar, aquesta que és una teoria universal que hauríem de tenir tots integrats, no és la realitat del que està passant.
2: No, i tant que no.
4: Exacte, i del que passa a qualsevol àmbit, eh? En l'àmbit escolar, en l'àmbit familiar, en l'àmbit social, etcètera, etcètera. I per tant, el problema és que aquest que era una qüestió que ha aplanat a totes les famílies, jo me'n recordo, la meva àvia ens explicava com es volien aprimar quan tenien 20 anys, no? I per tant, sempre era una voluntat. Per què? Perquè l'estètica, com molt bé ens explicava l'historiadora, ha fet una evolució. I per tant, que el teu, que quan el metge o el terapeuta et fa dir, escolta, t'has d'acceptar tal com tu ets, crec que aquí hi ha una qüestió que té molt a veure amb la imatge que actualment estem rebent amb uns inputs generalitzats que impliquen que un pantaló et queda millor d'una manera o d'una altra, depèn dels quilos que tinguis o no els quilos. És a dir, tot està condicionat a una realitat perversa, diabòlica, però una realitat que s'ha de fer un bany de responsabilitat política, social i mèdica, i que és molt difícil. És que jo entenc que és una qüestió que no per difícil no s'han de fer coses, eh? Però que és realment molt complicat. I també el tema de la dona, mira, jo l'altre dia, el tema de la dona a mi em sembla que té tantes connotacions que van a la contra del que implica ser dona, que segurament si moltes de les qüestions que tenen a veure amb la dona afectessin els homes, els debats i les prestacions i les oportunitats serien unes altres.
1: Blanca Aguilera, vols afegir alguna cosa més?
3: No, és que, de fet, he estat d'acord amb tot el que han dit, ha sigut una conversa molt interessant, i és això també, bueno, ho han comentat una mica, però que al final jo penso que tot això també es basa una mica en el tema del capitalisme, perquè és el que dèiem, abans el que no era accessible era fer-se operacions estètiques, tenir un entrenador personal que t'entrenés i tal, i per això els cossos que estaven de moda eren això, doncs, uns pits més grans, uns culs més grans, una panxa així llisa, i ara que tot això s'ha fet més accessible, de cop i volta es posa de moda això que no és tan accessible, que és l'Ozempic. Aleshores, esperem que tard o d'hora aquest Ozempic no és que es faci més accessible, però s'oblidi una mica i podem tornar una mica a un cos més sa. I també precisament per això s'està posant de moda o s'està posant més pressió estètica als homes d'una forma que no hem vist abans. Em recorda una mica a quan les dones van començar a depilar, és a dir, la depilació ha existit des de sempre a l'Egipte i es depilaven tant dones com homes. Yeah. Però, per exemple, quan es van començar a posar de moda els vestits més curtets, marques de depilació i cuchilles i tal, van veure que hi havia un mercat que no havien explorat, que podien guanyar més diners, mm-hmm, tenint un nou target que eren les dones, i per això es va posar de moda la depilació femenina. Doncs aquí passa una mica el mateix amb les clíniques estètiques. Per això ara hi ha tantes clíniques estètiques que s'enfoquen a, doncs, posar botox a la mandíbula dels homes i tal, perquè hi ha un nou mercat que poden explorar, i tot això, doncs, també parteix del capitalisme.
1: Blanca Aguilera, moltíssimes gràcies, una abraçada.
3: A vosaltres, moltes gràcies.
1: I també m'acomiado de la doctora Parramon, que és cap de la secció de psiquiatria i coordinadora de la Comissió de Salut i Gènere de la Vall d'Hebron. Moltíssimes gràcies, Gemma Parramon.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. 18, sisplau.

0: 11:18, eh? Perquè dic, clar, no 11:08. Si us dic moviment oscil·lant polinòmic Y és igual a U barra X, molts potser ja direu, ja sé de què parles. N'hi ha d'altres que potser estareu parlant de, pensareu que estic parlant d'un examen de matemàtiques, però realment estic parlant d'un disc, i és l'últim treball de Minibus Intergalàctic, que és una banda gironina de rock psicodèlic. Els hi vull preguntar també si se senten còmodes amb el concepte de rock psicodèlic, si el comparteixen o no. Potser el nom us sona perquè fa un parell de mesos se'n va parlar molt, Pedro Sánchez els va recomanar per sorpresa a les seves xarxes socials i de cop molta gent es va preguntar: qui són aquests? Nosaltres en aquell moment els vam portar aquí al programa, els vam trucar aquí al món RQ, i avui els hem tornat a convidar perquè, més enllà de l'anècdota, són un grup que ens demostra que es poden fer projectes diferents i amb molta personalitat aquí a casa nostra. Un d'ells és el Santi Fumfria, ell és cantant i guitarrista. Bon dia i moltes gràcies, Santi.
1: Bon dia, Catalunya.
0: Bon dia. I l'altre que ens acompanya és l'Aram Figueres, ell és guitarrista. Bon dia i moltes gràcies, Aram.
2: Bon dia a vosaltres.
0: Benvinguts.
1: Moltes gràcies.
0: Quan us dic Pedro Sánchez, ja comença a fer... Això us fa bola?
1: Ens fa bola, es va fer bola des del minut zero.
0: Això us anava a dir. Quan us vam entrevistar aquí al Món RQ, jo vaig tenir la sensació i dic, buah, els està fotent un pal a aquest tema.
1: Increïble, sí.
0: Eh?
1: Ho vam haver de surfejar. O sigui, evidentment va ser una cosa no desitjada i ni positiva ni negativa, simplement no desitjada. Llavors, bueno, ho vam haver d'entomar com vam poder.
0: Ja. Fa una setmana, crec que era, potser menys, Barack Obama...
1: Ah, sí? Ens va recomanar,
0: sí,
1: també?
0: Sí, va publicar la seva tradicional playlist d'estiu. No sé si li heu fet un cop d'ull,
1: sí.
0: Per si de cas sortia o no.
2: No.
0: T'imagines? Ara de cop...
1: Clar, ens fem com tren, però per polítics, no? Només?
0: En Gerona, no?
1: Exacte. Sí. Estaria bé.
0: Escolta, el nom del disc... teniu alguna cosa en contra dels periodistes? O com va?
2: No. Tenim molt a favor dels matemàtics. No... És que no és massa pensat ni deixat de pensar, vull dir, va ser... Volíem que fos alguna cosa una mica... Sempre hem intentat, no?, que els noms fossin...
1: Enrabassats.
2: Sí, és divertit.
1: Ens agrada jugar amb la idea de que ningú s'acabarà d'en recordar ben bé dels títols dels nostres treballs i al final acaba siguin com una cosa més intuïda o simbòlica que no explícitament textual. És el de la fórmula aquell, doncs ja està. Doncs aquell disc està bé.
0: Aquells del moviment, no sé
1: exacte,
0: què tal.
1: Sí.
0: Però segueix... Hi ha alguna idea de per què aquesta sí i una altra no?
1: Bona pregunta. Hem vingut avui els humanistes de la banda, la gent de números, s'ha quedat a casa, que és l'Ivet, bàsicament.
0: Sí.
1: Però, bueno, al final... crec que és una fórmula, sí, o no sé, una fórmula que vol mostrar com l'ambigüitat i la complexitat, no? De quan més t'allunyes d'un eix, més t'apropes a l'altre, no? I com que al final la vida, pues, és un mar de contradiccions que s'ha d'anar navegant i assumint.
0: D'acord.
1: Sí, sí. Bàsicament això.
2: Val, però era aquesta fórmula i n'hi havia unes quantes sobre la taula,
1: sí.
2: I aquesta ens va agradar tant a nivell estètic, no era molt llarga tampoc, perquè... No,
1: especialment a nivell estètic.
0: Yeah.
2: I, pues...
1: No hi ha res per sobre de l'art i l'estètica, les matemàtiques van després.
0: Doncs aquesta fórmula convertida en disc sona així.

0: és, que es deia, que no ho hem dit, Meditacions des dels miratges mercúrics 2024, i aquest nou que porta per títol aquesta fórmula matemàtica, que no tornaré a reproduir, si us sembla bé. No cal saber res de matemàtiques per entrar dins del disc, eh?
1: No.
0: Gens
1: ni mica.
0: Absolut. Sí. Quan vau començar vosaltres?
1: Doncs vam començar post-Covid. Vull dir, ja vam estar tancats com tots a casa i teníem moltes ganes de sortir i de, bueno, i de fer tombarelles. I al final pues, vam començar a quedar per tocar i la cosa es va anar engrescant. I al final, pues, mira, aquí estem.
0: Sou un grup d'amics que heu fet un grup de música. Mm. És aquesta la consecució de fets, eh?
2: Efectivament. Bueno, molts ens coneixíem de la facultat. Bueno, quatre vam fer història, llavors l'Iker, que és metge, va venir a la ciutat de Girona per fer la residència i ens vam conèixer a través d'un altre amic de la carrera, vull dir que també... ja ens coneixíem abans de la colla i vam dir, mira, va, endavant, crec que dos i dos fan quatre, si tots toquem alguna cosa, pues,
0: a veure què surt, no? Cosa. I em va sortir Minibús Intergalàctic.
1: Sí.
0: Per què Minibús Intergalàctic? És que vosaltres hi veu acabar farts al minut zero de Pedro Sánchez i acabareu farts de que us pregunti per què aquest nom i per què l'altre. No, però clar,
1: està bé, està bé, està bé. No, aviam, el de Galàctic, pues, com per encisa i per l'àlbum que té, que Galeta Galàctica es diu, no?
0: Uh-huh.
1: I bueno, crec que tot aquest imaginari dels anys 60, psicodèlic, aeroespacial, Rivià, Pink Floydians, bueno, bevem d'allà completament, llavors... amb un homenatge bonic. I Minibús també, pues, per un altre referent dels 60, que és Scooby-Doo, que anava en una furgoneta molt xula.
0: Home!
1: I això, pues, Flower Power.
0: M'encanta. Al disc hi ha temes com Mòbil Continu. Vinga, vamos, per endavant.

0: Només conec una veritat, que el sol se'n va cada tarda i no sé quan tornarà.
1: Bastant existencial.
0: Bueno. Sí, no sé en quin moment vital us va enganxar la creació del disc.
2: Bueno, pues en un... Allà, les lletres les solem fer l'Ícar, que no ha vingut avui, i sí. Jo, i bueno, crec que els dos ens va pillar un moment com de... Bueno, de crisi dels 30, estem allà tots. I bueno, i ruptures sentimentals pel mig, i saber què fem les nostres vides, i bueno, el disc va una mica d'això. Yeah. També veníem d'un primer disc que jo personalment, poder l'Aram no hi està d'acord, però me'l vaig prendre com un exercici d'estil una mica, de posar-me a prova fins a quin punt podríem fer cançons i lletres semblants a les que es feien als anys 60. I jo crec que de cara a aquest segon disc, bueno, ens hem animat una mica més, hem agafat confiança, i jo crec que hem decidit a poder parlar de coses que ens preocupen una mica més íntimament i que ens passen al nostre dia a dia.
0: També hi ha altres temes que podríem potser dir més reposats, com Camí vell,

0: Aquest tema dura gairebé 8 minuts. 7 minuts i 45 segons, podríem dir que és l'antítesi d'una cançó de TikTok.
1: Sí.
0: Ah, no sé si és casualitat o potser té un punt reivindicatiu d'una altra manera d'escoltar i de viure i de gaudir la música.
1: Crec que les dues coses. O sigui, òbviament hi ha una manera de com entenem la música nosaltres i també de referents que tenim, que... Bueno, i d'objectiu, que en cap cas és que ens surti un vell de TikTok de les nostres cançons. I hi ha un punt també de casualitat que és que ens surt fer-ho així. De fet, aquest tema crec que era més llarg i els va retallar en part perquè hi cabés en un disco de vinil. No...
0: Ah, sí?
1: Bueno, al final també tens en compte la durada.
2: El format,
1: clar, sempre anem a apurar els 44 minuts que hi queden. O sigui, no es decideix per això el fet de comptar. Vull dir, al final cada cançó pues, li dones el que ha de tenir, però vull dir que en cap cas no hi ha una voluntat de dir no, és que ha de ser més curt. O més... De fet, era un tema de debat, no? Una mica amb en Lluth, que era un dels coproductors del disco, doncs... Bueno, que no anem a fer hits, anem a fer les cançons que ens surten. Si ha de ser més llarga perquè ho demana, doncs ho és. No ens ho mirem massa, això.
2: Sí, és veritat que avui en dia, vull dir, si en algun moment de la història de la música a nivell industrial estem alliberats dels condicionants del format, és avui. Vull dir, vale que hi ha TikTok i vale que les cançons d'un minut i mig tiren més, però si en vols fer una de 12 la pots fer i no hi ha problema.
0: Clar.
2: I van dir, doncs, cap endavant.
0: Parlant de durada, però en aquest cas diferent, també hi ha títols llargs.
2: Sí.
0: No deixen gaire indiferents. L'agredolça lliçó de la Vall del Daurat.

0: El protagonista d'aquesta cançó fuig d'un indret on no existeixen els despertadors. Jo diria que crec que no fugiria mai d'un indret on no existeixen els despertadors.
1: Sí, jo crec que sí que hi acabaria
0: fugint. La meva relació és tan complicada amb el despertador.
1: Sí, bueno.
0: Tu però creus que tu sí que hi fugiries?
1: Sí, jo crec que la gràcia de la cançó és aquesta, de que no tot pot ser hedonisme, te n'acabes afartant de l'hedonisme i de fumar cigarrets infinits i de llevar-te a les 1 del migdia. Acabes pensant què faig amb la meva puta vida ara. Mal. Necessito una mica de... El punt just està la gràcia, jo crec. Crec que la cançó va d'això, no?
2: Sí, bueno, de fet, el protagonista sí que vol arribar-hi.
0: Sí, sí,
2: algun altre que diu, no, jo vinc d'allà i creu-me que no.
0: Defineix potser aquesta cosa de buscar el punt mig, és una mica el grup, també?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí, eh?
1: Bueno, jo crec que el títol del disc, al final, la manera que tenim de treballar en general, ens costa molt pensar un concepte o no, una idea de disco, i a partir d'aquí desenvolupar els temes. Crec que el nostre procés és a l'inversa. Vam veure que tenim uns quants temes i vam dir, bueno, de què estan parlant aquests temes? I vam trobar que poder trobar l'equilibri o poder saber navegar els extrems era el que recollia tot el relat. Sí.
0: Algunes cançons les cantes tu, Santi, algunes l'Iker,
1: sí.
0: Però aquesta els dos.
1: Aquesta cantem els dos.
0: Pel tema dels dos personatges?
1: Sí, sí, sí. Sí, sí. I també l'Aram canta una cançó, a Blau. Una cançó, sí. L'Aram és un gran lletrista i s'està alliberant últimament, cosa que ens agrada.
2: Bueno, bueno.
0: Cantes Blau, eh?
1: Sí.

0: Aquesta sona una mica diferent a la resta.
1: Sí, sí, potser és el que a nivell de sonoritat. Tot i així, o sigui, els referents al final són comuns en diversos temes. Però és veritat que aquesta sí que vam buscar aquesta atmosfera una miqueta més densa, de moltíssimes capes, més shoegaze, que potser la resta de cançons no tenen tant.
2: Se sona Slow Dive, això. És un hitazo. Què va? Va, fantàstic.
3: Ets tímid, eh? Anar,
1: bueno, una mica, sí.
3: Però bueno, t'estàs deixant anar, diu el Sant.
1: Sí, depèn.
2: Depèn del moment. Deixa-la anar, eh? A la intimitat.
3: Sí, però dos vocalistes ja és rara avis. Tres vocalistes en un grup, bueno, ja ens seria...
2: Crec que a vegades ens agrada complicar-nos la vida, sí, perquè si no ens avorrim. Llavors...
3: A veure, escoltem un altre. Escoltem Ghost Ferit, ara.

0: passeu bé.
1: Molt. No?
2: Molt. Bueno, si no, no estaríem aquí, no ho faríem.
1: Ja.
3: Perquè la quantitat de mal de caps que porta tenir una banda, no us ho imagineu, eh?
1: Tipo?
3: Carregar amplificadors que pesen 50 quilos a les 4 de la matinada i fer 3 hores més de cotxe per tornar a casa, per exemple.
1: Ja.
3: I ho fem amb molt de gust, eh? Perquè, evidentment, si no ens ho passem bé, no ho faríem. Però, bueno, mal de caps, mal de caps. Sí, sí.
1: Us desplaceu en minibús?
3: Més o menys.
1: Pregunta lamentable, eh?
3: No, no, més o menys, amb una furgo. Sí, sí. Ara l'hem de vinilar amb flors i lletres així com groovies, però quasi ho tenim. És els següents diners que entrin per la banda seran per això.
1: Heu parlat del Martin Youth Glover, si no m'equivoco, que és un gran productor.
3: Gran productor, sí senyor.
1: Qui és exactament, perquè no el conegui?
3: Llegenda viva del rock and roll. Ha produït a tot Kiski, però és que tot Kiski, eh? A Paul McCartney, a Pink Floyd, a Jesus and Mary Chain... La llista és interminable, sí.
2: Les parets era una cosa, tot eren discos d'or, no sé qui. Vinga, allà, en una cantonada. Com...
1: I com s'aconsegueix que també sigui el vostre productor?
3: Pues...
2: El disc està coproduït entre en Xavi Salvatell i l'Enric Teruel, que són del segell d'Estem, el Neu,
1: sí,
2: de Girona. Llavors nosaltres els demanem a ells que produeixin el disc i ells ens deriven, bueno, ens deriven en l'últim disco d'en Xavi el havien gravat allà, llavors el coneixien i van creure que
3: encaixava.